0: S'ha proclamat campió de la Copa Catalunya després de derrotar el Barça Atlètic a la Nova Creu Alta per 2-1. És el segon cop que el club vallesà guanya aquest títol.
1: I el Barça Atlètic s'ha lesionat Jesse Bisibu, jugador fitxat aquesta temporada i que entrena habitualment amb el primer equip. La lesió, a més, podria ser greu.
2: Fins aquí les notícies. Torna al Catalunya Nit.
3: Tornem, però amb un horari nou.
2: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit. Catalunya Nit.
3: Un informatiu en profunditat.
2: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia. Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Amb horari nou.
3: De 9 del vespre a 11 de la nit.
2: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. De dilluns a divendres, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Els matiners.
5: Som pura cafeïna.

0: El tallagespa és un invent que a mi em genera admiració i rebuig a parts iguals.
1: Coi, per què rebuig? Veiu.
0: Bueno, perquè...
1: Home, és molt ben parit, un tallagespa.
0: Completament d'acord, però els que es foten a tallar la gespa el diumenge a les 8 del matí, eh? Hòstia, no pots tallar l'herba una altra hora, beneit?
2: Bueno, és quan la gent fa festa, Peyu, cap de setmana.
0: Sí, sí, sí, doncs que com a mínim que es posin samarreta.
3: Quina samarreta? Vols dir la samarreta?
0: Bueno, que hi ha un tipus d'home que el que li agrada no és tallar la gespa, el que li agrada és treure la samarreta i que la gent miri com està la gespa sense samarreta.
3: Ja em diràs on són.
4: Però que no te la treus, tu, Peyu, la samarreta per tallar la gespa?
0: Home, no, jo sóc per respecte a l'altra gent no ho faig.
4: Però si estàs molt bé, ara.
0: No.
4: Però si estàs finíssim.
0: Ara, dit ara.
4: Ara
1: t'has sentit, eh?
4: No, perquè s'ha posat a fer cursa. Runner, ets runner.
0: Vaig a córrer una mica.
4: I estàs finet, finet.
0: Però sóc molt pelut.
4: L'altre dia et vaig tocar les cames. Sí. Mare de Déu, eren dos columnes, allò de
3: pàrquing. I toques les cames al Peyu?
4: Li vas tocar les cames.
3: I li dius coses del seu culet, que jo ho he sentit.
4: Bueno, què passa? Què passa?
3: Què ens voleu dir?
4: No, res.
0: Però sóc molt pelut. Deia, sóc de veritat que tinc...
2: Bueno, ha passat el tallagespa perquè ho pit.
0: Per aquí.
4: Va, i aquí ets.
0: Bueno, no em despisteu, va. El tallagespa és un invent del segle XIX. Fins llavors s'havien de fer servir eines com la falç, la dalla, no? Però el 1830 tot això canvia gràcies a un tio molt ben parit, Edwin Brett Budding.
4: Ei.
0: Un màquina, aquest home, eh?
4: Un màquina.
0: Ja en vam parlar la primera temporada perquè aquest tio és el mateix que va inventar la clau anglesa. És gros, això, eh?
4: Hòstia,
2: és veritat.
0: Inventes el tallagespa i la clau anglesa, eh? Cuidado,
3: sí, sí,
0: eh?
3: Són diferents, eh?
4: Jo crec que tenia altes capacitats, aquest tio, eh?
0: Mira,
4: però de veritat, altes capacitats, eh? No com els nens ara, que els pares tots ràpid diuen, no, em sembla que el nen té altes capacitats. No,
0: no, no, passa, que, altes... passa que vostè és idiota i per contrast ho sembla.
4: Potser té altres capacitats. Altres. Això sí que pot ser.
0: És que tu inventes el tallagespa i després dius, mira, invento el tap aquell que es posa a les ampolles de bitxí perquè no s'esbravin. Bueno, bueno. Però el tallagespa i la clau anglesa són dues coses molt ben parides perquè les inventi el mateix paio.
4: Són top, són invents top.
0: Per cert, l'Edwin va anar a buscar la pasta, bàsicament, perquè ell va crear tallagespes encarats als grans jardins de les famílies aristòcrates, de les universitats.
2: Quin puta, no era tu.
4: Digue-li, ves-li darrere.
0: I el tipus de tallagespa que va inventar ell no és el que estem acostumats a veure nosaltres. El primer tallagespa de la història és d'aquells que semblen una mica, sabeu, com un carretó de portar caixes de cervesa?
4: Sí, perfectament. Saps?
0: El que surt el del Homer Simpson,
4: sí,
0: que a les famílies americanes sempre surt.
3: Sí.
4: Que aquella, sí, aquella,
0: talla
4: aquella
0: com en vertical.
4: Roda. Aquests són els bons.
0: Ah, sí.
4: Els manuals, que t'hi deixes els ronyons.
0: Sí, senyor.
4: Els de motor són pels dèbils, pels covards, pels fluixos.
3: Que talles molta gespa, tu.
4: La que puc. Vivint fet, a Barcelona,
0: poqueta,
4: s'ho pots imaginar.
0: Els dels camps de futbol i els dels camps de golf fan servir aquest sistema.
4: Ah, perquè és millor.
0: Van amb tractorets, però és aquest sistema de tall vertical.
4: No, helicoidal.
0: Eh?
4: Helicoidal.
0: Doncs, bueno, fan servir el sistema helicoidal.
4: Helicoidal.
0: No fan servir l'horitzontal.
4: No, l'horitzontal tampoc.
3: Què vol dir?
4: Es diu rotatiu. El que tu li dius horitzontal és el rotatiu.
0: Fixa't.
4: I l'altre és l'helicoidal.
0: Jo, de lo poc que m'esperava, quan vam fitxar en Joel, és que ens vingués a fer una classe de jardineria.
4: No, espera't el dia que parlem d'aspiradores. Que tinc un màster.
0: De veritat.
1: Jo a vegades penso, a qui li interessa aquest programa, Peyu?
0: Bueno.
1: No, és que parlem de coses molt concretes, eh?
0: Sí, sí.
1: El tallagespa, pues, ara mateix, el liquidal, l'horitzontal, no sé què.
2: Que no diguis això, collons. No diguis això, que no ens pagaran, collons. Això interessa molta gent.
4: Clar.
2: Si vas dir que interessa, que ens quedaran fora.
1: Ja,
2: què vull dir?
0: El tallagespa, el que trobo és que hem normalitzat molt el menyspreu cap a la tortuga, no?
4: Perdona?
0: Vull dir que el 90% dels tallagespes tu pots regular la velocitat i porten la imatge de la llebre per anar de pressa. I una cosa que trobo, hòstia, fa molts anys que la tortuga li estem dient que va molt a poc, no? Mm. I la tortuga tampoc va... Hi ha altres animals que van molt més lents que la tortuga.
4: Sí, senyor,
2: digue'n un cargol.
4: Digue'n un.
0: El cargol.
4: Ja l'has dit un.
0: Veus?
4: Ja
0: l'has dit. Hòstia, sí, sí. I hem estandarditzat la tortuga. Jo no he vist un tallagespa que tingui la figureta d'un cargol. O el musclo, per exemple.
4: El musclo. No, no.
0: És molt més lent que una tortuga.
4: Percebe.
0: Percebe.
4: Sí, senyor.
1: Pots... Font tot, també.
2: I la meva sogra.
0: Mira.
1: Hòstia, un tallagespa amb una llebre i la cara de la teva sogra.
4: Veus? Ara te'l podries personalitzar per tu.
0: De veritat que ara faré una plataforma en defensa de les tortugues. De fet, existeix Proyecto Peyu. Coneixeu això?
2: No.
0: Busqueu... Us ho prometo. És que... Busqueu al Google Peyu i us sortirà. Hi ha una gent que posa Proyecto Peyu perquè es veu que Peyu, en idioma maputxe, vol dir tortuga.
1: Hòstia, ja s'ho inventeu tot en aquest programa.
0: De fet, a Sud-amèrica hi ha uns dibuixos animats que es diuen la tortuga Peyu.
3: De veritat?
0: T'ho prometo.
4: Home, per fotre-li 20 eurets a l'associació aquesta, home.
0: Voleu sentir un tros dels dibuixos?
4: Ja, home, per favor.
0: El tinc, mireu, mireu, és això.
5: De todos los animales, la tortuga es la más taimada, la más astuta.
0: Yes.
5: Un día la tortuga Peyu caminaba por la selva.
0: Mira, una tonteria com...
1: A vegades penso, a qui collons no interessa aquest programa?
0: No ho sé. Carles Xuriguer, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, ara Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boig conegut, un actoràs de presència i veu imponent que només pot interpretar protagonistes. S'ha posat a la pell de personatges de Shakespeare, de Manelic, de Terra Baixa, del Comte Arnau i fins i tot de Jacint Verdaguer. Alguns també el coneixeran per les seves aparicions a Mirall Trencat o al Com si fos ahir. Sigui com sigui, no hi ha personatge que interpreti que no deixi a tots els espectadors embadalits.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Ernest Villegas!
2: Bravo!
0: Ernest Villegas, què has menjat avui per esmorzar?
3: Hòstia, no acostumo a esmorzar. M'he fotut dos cafès.
0: No esmorzes?
3: No esmorzo.
0: Un tio tan sapat com tu i tan...
3: Sapat? Hòstia, merci, tio. Bueno, vindré més sovint.
0: Se't veu un tio fort i valent.
3: Home. Però no esmorzo, és veritat, no esmorzo. Un plàtan, a vegades, sí.
0: Ara m'has...
3: Ha quedat molt sussot, això.
0: M'has trencat una mica un...
4: Però aquest és el secret, no esmorzar.
3: No ho sé.
4: Ara nosaltres fotem uns callos i no sé què.
3: No, no en sé. No n'he sabut mai, ni de callos, ni de peus de porc. No, no puc. Tinc amics, que ho fan, que diuen... Tu anem a esmorzar demà a 7:45. Dos quarts de vuit del matí a menjar, què, collons, callos...
0: No tens gana, primera hora no tens gana.
3: No tinc gana. Bueno,
0: Ernest, escolta, tu recordes quan ens vam conèixer, tu i jo, no?
3: Hòstia, fa un rato, no?
0: Aviam si te'n recordes, del moment concret.
3: No, tu el tens molt més
0: present.
3: Sí,
0: perquè em vaig impressionar molt.
3: Recorda-me'l, sisplau.
4: No se'n recorda.
0: No se'n recorda.
4: No se'n recorda.
3: Recorda-me'l.
0: La primera vegada que vam coincidir, jo et vaig conèixer amb una obra que fèiem sobre Jacint Verdaguer.
3: Tu, hòstia!
0: Un dels dos feia d'Escolanet i l'altre de Jacint Verdaguer.
4: No digueu qui.
0: Això sí que recordaràs qui feia.
4: No digueu.
3: Sí, hòstia, Verdaguer, com va perseguint en el temps, això. Sí. És veritat, feio. Això ho vam fer a l'Institut del Teatre, a Vic, dirigit per la Montse Albàs.
0: Sí. Meritíssimos, es deia.
3: És que ho sap tot.
0: Ho sé, tu.
5: Meritíssimos.
3: Sí, sí. Hosti, no me'n recordo.
0: Jo feia d'Escolanet i tu feies de Verdaguer. Ah,
4: està clar. Va ser bastant més important per tu, Peyu, que per ell.
0: Sí, sembla que sí, eh?
4: Que sí que ho sap.
0: Perquè jo va ser la primera cosa que vaig fer de teatre que vaig cobrar. Em sembla que em van donar 60 euros.
3: Però jo em sembla que també, eh?
0: Ah, sí, mira.
3: Sí.
4: Ah, guaita.
3: Sí, sí, em sembla que també.
5: Hòstia, si l'Escolanet 60 euros, a Verdaguer, quan...
0: Home, almenys 120, tu.
5: 120, el doble o 180.
3: No ho recordo, això.
6: Com que veu cobrar amb un taller de l'Institut del Teatre?
3: No, no és un taller, hòstia, també entens el que vols.
6: Ah, sí.
4: Ei,
6: sempre ho he fet.
3: Sí, això són confiances, perdó.
5: Què és aquesta violència?
0: Ens coneixeu, us coneixeu.
3: Ens coneixem, sí, ens hem vist alguna vegada, sí.
0: Clar, tots dos heu sortit el Com si fos ahir.
6: Sí.
3: Antes, també.
6: Ja ens insultàvem.
0: No, abans del Com si fos ahir ja us coneixíeu.
6: Sí.
0: On heu treballat junts?
5: A Verdaguer.
3: Vam fer un espectacle, el Testimo si he begut, junts.
6: Testimo si he begut.
3: Que ella és una supercantanta i jo cantava alguna cosa també per allà amb unes patimentes molt fortes, sí, perquè ella ho fa molt bé.
0: Clar, clar.
4: Ja us heu fet petons a la boca, ja us n'hem fet.
6: Sí.
3: Ens n'hem fet,
6: sí.
3: I a més ens agradava bastant.
0: Et queden dues preguntes per fer.
3: Ja que hi som.
0: Hosti, sempre aquest marcador...
6: T'equivoques.
0: Ja m'hi acostumaré.
6: Has d'anar al revés.
0: Ara te'n queden...
4: Però per què sóc l'únic que té les preguntes limitades?
6: Perquè
5: parles massa.
4: Exacte. Això no era una pregunta de l'entrevista, eh?
0: Sí, sí que ho era. Sí que ho era.
4: No,
0: Ernest,
4: aquesta última.
0: Escolta, has interpretat grans figures de la cultura catalana. Jacint Verdaguer, no?
3: Sí.
0: Manelic de Terra Baixa, el Comte Arnau... Algú que et queda algú per fer que et faci especial il·lusió? Un Jordi Pujol...
3: Això seria molt... Això estaria molt bé.
0: Mira!
3: No me l'han deixat fer mai. No ho sé. És heavy, eh? Que jo hi penso i dius... Hòstia, el del Manelic em va agradar moltíssim. Sí. Podria dir aquella de He mort el llop.
5: He mort el
0: llop. Clar,
3: clar. Havia de sortir a matar el Francesc Orella. Això era molt fort, eh? Sí, perquè estava molt emprenyat el Cesc.
0: Sempre fas papers ben parits, però...
3: Aquest era guai. No? I el Verdaguer també.
0: Has fet mai d'arbre o de pedra? No?
3: No.
0: Tot quan començàvem, que sempre feies de fúria número 3.
3: No, però és allò, Peyu, tu has començat superbé a l'entrevista dient que, hòstia, ens vam conèixer, que jo feia de Verdaguer i tu feies d'Escolanet. Has de descartar papers per no... Llavors has de projectar-lo. No. Perdó.
0: Però des que vas començar vull dir que has estat de sort en aquest sentit, no?
3: Molta. Una és aquesta, que tant de... Algú, per exemple, el Lluís Maria Güell, superdirector i gran amic, quan em va plantejar el Verdaguer, hòstia... Això m'impressiona moltíssim, clar, sobretot, clar. Perquè dius, com l'agafo, aquest home, si no tens temps ni de llegir-te tota la seva literatura, no tens temps... És que era impossible llegir-ho tot i t'acabes cenyint a un guió que podia haver sigut una sèrie perfectament. Jo crec que Aquí es va desaprofitar l'oportunitat per explicar aquesta figura en tres capítols. Jo em veia de Verdaguer mitjà. Déu nostre senyor Lluís Soler podia haver sigut perfectament el Verdaguer gran.
0: Home, Verdaguer, donaria per fer la telenovela de la tarda, que cada tarda fos de Verdaguer.
3: Seria molt bèstia. Sí. És que aquest senyor la valia molt part, era alpinista.
0: Bueno, i que sempre parlem de Shakespeare i dels internacionals, sí, però exacte, és equiparable.
3: Sí, el Güell ho va dir molt clarament, va dir, hòstia, no hi ha prous diners o no n'hi aboquen prous com per explicar la història de la vida d'aquesta figura que, bueno, que és inabastable, eh?
0: De moment la telenovela de la tarda és la que és com si fos ahir.
3: Això dona i que duri, que s'allargui, eh?
6: Sí, però sí, i qui siguem.
3: I qui siguem.
6: Perquè sí, si no ja m'explicaran.
3: Ah, això és interessant.
6: A mi, jo trobo que si ho allarguen molt, això hi haurà un moment que s'acabaran els actors.
3: No sé, estem tenint una conversa tu i jo que ens podríem estar prenent un cafè.
0: Sí,
4: però a Catalunya li interessa això, eh?
0: Sí.
3: Sí, no,
6: els actors masculins, sobretot, perquè de dones en són moltes i molt bones.
3: Sempre són millors, això és així.
6: És així. Hi ha moltes menys dones.
3: Ah,
6: no?
3: Sí?
6: Que treballen, sí.
4: Ai.
6: Hi ha menys papers.
0: Escolta,
6: dones.
0: Ja us ho parlareu una altra.
6: No, això és interessant.
3: Si estic aquí...
4: Us estàveu ficant en coses de gènere i això que anava a acabar fatal. I dic toca el...
3: No, però té raó.
6: Jo
3: ho
6: vull aquí per censurar, també.
3: Però té raó.
0: Deixeu-me posar una mica d'ordre.
4: Ve a tall.
0: Joel, vinga,
4: va. Ve a tall. Una pregunta directa cap a tu, Ernest.
3: Vull.
4: Com ha dit el Peyu, ets un home de teatre, però com tot bon actor català que vol menjar calent de tant en tant, doncs has hagut de passar pel colabrot de TV3. Sí. I la meva pregunta és sobre, precisament, els colabrots de TV3. Què ha passat? Què ha passat? Que abans hi havia coses molt guapes, com incestos, explosions, crims passionals, coses molt dures,
3: sí.
4: I ara són trames que podrien ser tot cançons de Manel. Per què han perdut intensitat els col·laborats de TV3?
3: No sé si és que han perdut intensitat. En aquest cas, sé que el Com si fos ahir intenta... Anava a dir, em fotré en un jardí, perquè intenta apropar-se a cosetes que li passen a la vida.
4: Però jo no vull cosetes que li passen a la vida de la gent.
3: Sí, és veritat.
4: Jo vull incestos.
0: Ja en tenim, de cosetes.
3: Tu vols el missatge de poder i aquelles coses que fot amb la seva germana.
4: La vida petiteta, la vida petiteta. No interessa ningú la vida petiteta.
6: Home, l'últim capítol del Com si fos ahir, quan vam plegar l'estiu, va haver-hi un mort.
5: Sí. Va haver-hi un mort?
6: Oh, i tant.
4: Us ha costat, eh?
6: Va haver-hi un endic.
0: No diem res més perquè hi ha gent que encara no s'hi han posat, sí. A veure l'últim capítol.
4: Van una mica
6: ja
4: tard,
6: eh?
0: Fa un mes ja o un mes
6: tothom.
0: I mig que ho van fer. Que es va haver
3: de totes maneres, està bé tirar aquesta bomba als guionistes. Dius, no, que pensem en fotre-la... Sí.
4: Bueno, jo crec que és que des de que falta Benet i Jornet que aquí...
3: És que va ser el mega superimpulsor, no? Aquest senyor, i les fotia molt grosses, sí, sí.
0: Que hi hagi assassinats però que no siguin els personatges de la Mercè.
3: No, i de l'Ernest tampoc. No, marxes d'una sèrie, marxar així, que dius, bueno, no t'han matat, no?
6: Sí, mentre no et matin.
0: Et deu agradar més el teatre, en general, que la ficció televisiva o el cinema, no?
5: No ho diguis.
3: És diferent, però, hòstia, el teatre, no? Els que n'hem fet, el teatre, allò, cada dia allà, sortir i venga, i comença, no?
0: Perquè quan has dit els que n'hem fet en passat, has assenyalat en Xuri i en Fel, com si ja no en fessin, diguéssim. Has dit els que n'hem
3: fet. No, els que n'hem fet, jo també, perquè de volta també estic dient que ja no en faig. Però sí, els que en fem...
2: Ens veu tan grans que ja no està jubilat.
6: Home, és que quan hi ha una edat grossa,
3: realment no pots dir res.
0: Aquest programa s'ha de vigilar.
3: Sí, hòstia, fileu molt prim. La pregunta era que... No, teatre posa molt catxondo, sortir allà en directe, i posa catxondo fer una cosa que t'impliqui, almenys a mi, que m'impliqui emocionalment fort.
0: Bueno, és que sempre t'impliques molt emocionalment.
3: Jo m'implico, sí, sóc un implicat. Sóc un implicat.
0: Vull dir que fas personatges intensos, també.
3: Sí.
0: No et desgasta, això, també, una mica emocionalment? Tenim molt associat al drama, si t'agradaria fer comèdia, també, una mica.
3: M'agradaria molt. Però és veritat que el país és petitet, que hi ha com uns estigmes, no? Hòstia, aquell, si l'has de trucar, truca'l, perquè agradava Manelic, aquell mata llops i fa coses o diu coses de versos. I en canvi, però és molt difícil fer comèdia. Jo trobo que és dificilíssim. L'altre és una connectada al drama, no sé, jo anava a dir, em connecto amb mi mateix, sí, però més senzill implicar-me en una cosa que emocionalment... Sé que la puc reconèixer més ràpid, i en canvi la comèdia... Hòstia, fer riure la penya, em sembla...
0: És difícil.
3: Molt difícil.
0: És difícil. No sé si tens algun ritual per entrar en aquests... Quan fas aquests personatges o 5 minuts abans de començar estàs fent un cigarro.
4: El mètode Stanislavski.
3: No, però depèn. Sí que... home, hòstia, hi ha personatges que... Jo, per exemple, quan fotien el Macbeth al lliure, que saps que de cop i volta allò són 2 hores i mitja que estàs allà dient coses molt grosses... Bueno, no pots baixar del camerino tranquil·lament i fotre't allà, dius, bueno, què, anem-hi o no? No, ja. Has d'estar un ratet, que dius, què li passa a aquell que està xerrant sol o està aquí tallant un racó? Sí, la meva filla em deia, quan s'acabarà això del Macbeth? I per què? I perquè era una època que jo vaig deixar de fumar.
0: Mira.
3: I em va dir, tot això ho estàs fent expressament, estàs deixant de fumar i estàs fent el Macbeth, un tio que vol tallar caps, que vol matar gent, que... I diu, i tot això és, ho estàs...
0: Havies d'estar insuportable.
3: Sí, insuportable.
2: I ho vas fer-ho per això? Vas deixar de fumar?
3: Però... No, vaig deixar de fumar perquè havia de menjar molt fort allà cada dia. I va ser una decisió meravellosa, però per altra banda... Estava emprenyat.
6: Sí. Jo de vegades penso que quan t'arriben personatges és una mica per fer o de mirall o per fer purga o per... No, per
3: netejar una... Bueno, passa això, no?
0: Estan ficant molt intensos, tots dos.
6: T'imagines una obra, els dos?
0: Hòstia, que passat, per favor.
3: Seria meravellós.
6: I s'adonaríem a la gent.
3: Jo trobo que seria meravellós. No sé per què no ho projectes així. A mi m'interessaria molt. Projectem-ho.
0: Has fet molt de Shakespeare, eh? No? Hòstia, Otelo... Sí,
3: però aquest del Macbeth, això va ser... Això va ser un regalasso. Això ho havia de fer el Manrique, el Julio, i el Julio va passar a ser el director de...
0: Obertament, t'ho van dir que eres el segon plat, diguéssim.
3: Absolutament, directament a la cara.
0: Maco, això.
3: No era plat. És a dir, d'entrada no era plat, no estava al menú. Però, home... A mi m'omple d'orgull que el Julio digui, hòstia, si jo no puc fer-ho perquè passaré a ser el director del teatre, ei, per què no li plantegeu en aquest pàjaro? I dic, vinga.
0: Saps que el Xuri fa temps que fa... Bueno, ha d'anar al fisioterapeuta per culpa teva?
3: Per què?
4: Què dius ara?
3: Què t'he fet?
5: Cada vegada que em veus... Ei, Xuri, em fots un hòstia aquí a la...
3: No és veritat, això ho fa el Salvador Sunyer, el director de temporada, que et rebentava la... Però ho fa expressament.
0: Saludeu molt fort, saludeu molt fort.
5: Saludeu massa fort.
3: D'acord. És com estàs emprenyant en públic a la ràdio, eh?
5: A mi ja m'agrada que m'estimis, però tant no.
3: Ja.
0: Ernest, escolta, a mi m'interessa... Com estudies? Quan t'arriba una cosa tan bèstia com un Verdaguer, Macbeth, una cosa... Tu com estudies per memoritzar tot això? Què fas?
3: Jo, no sé, em sembla que tothom deu tenir els seus recursos. Abans sentia una cosa que és collonuda i que estava dient abans, i l'he sentit, que és, estava parlant de les tallagespes. Sí. Jo faig molts colzes, colzes, colzes, colzes, colzes, colzes, i hi ha un moment que vaig a tallar herba i xerro sol.
0: Ah, molt
3: bé. I estic amb samarreta, no em trec la samarreta, però no hi ha res a ensenyar.
0: Millor.
3: Però...
2: Sí, vas a muntar llegespes ben parit, tu.
3: Ben parit, sí. Va ser de les millors inversions de la meva vida.
6: Tens tractoret.
3: Però xerro sol, i és molt heavy. I passa que fas colzes, és a dir, jo crec que és el pitjor moment de la nostra feina, és una merda.
0: Bueno.
3: Estudiar és una merda, perquè ingerir allò, exactament, després ja depèn de, per exemple, versus Macbeth no podies... No pots inventar-te res.
0: De fer-ho com
3: aquest, aquest era el gran pànic, però en canvi quina bellesa quan dius, hòstia, que bé que ho ha fet aquest tio.
0: Això sí.
3: Que dius, uah, com camina, tio, i camina, sí. I les estàs dient molt grosses i fa molt rato que les vas dir i encara hi som. Però realment, bàsicament, colzes.
0: Dóna la sensació que ho fas tot molt bé. Et volia demanar una mica quin és el teu tendó d'Aquiles, però preparant l'entrevista he vist que te l'havies trencat de veritat. I ara no sé si de mal gust.
5: Vas de mal gust, però pregunta-li.
6: Explica-li com, explica-li.
0: Estàs recuperat d'això? Què t'ha passat?
3: Estic recuperadíssim, sí. Tinc un bessó més petitet que l'altre, perquè a més me'l vaig trencar a escena.
0: Treballant.
3: Estava a la Perla 29 fent el nostre gust, que no el... El vostre gust és la de Shakespeare, no? Però nosaltres fèiem el nostre gust. Era un popurri de textos que...
0: Una versió una adaptació d'aquestes modernes.
3: Exacte, del Brogi, aquestes coses que fem. I estava acabant, i estava amb el Ramon Vila, i li estava dient, ho veus, fent un tros de Hamlet, i puc! I vaig dir, hòstia, s'ha trencat una fu... Uau!
4: Sí que ho diuen, que fa soroll.
3: Sí, és aquella sensació de la pedrada.
5: Sí. Ah, sí.
2: Però això és perquè a la Perla tot li poseu sorra per
3: allà. Carden sorra per allà, patines...
2: Però això és com els...
3: No, però és una cosa... Mira, ballàvem una cançó del Joan Garriga, on ta-ta-ta-ta-ta-ta, i et deia, piqueu a terra molt fort. I aquestes coses que dius, pots picar a terra, però no fa falta intentar rebentar el terra. Quan ho fas durant 9 setmanes, clar, jo ho entenc que ho he de fer així, si no, no arriba, no sé on collons ha d'arribar. I es va...
6: S'ha d'anar en compte amb el que se't diu, a tu.
3: Sí, va ser un moment duríssim, aquest, eh?
0: Ja estàveu acabant o...?
3: Estava acabant la funció, no, quedaven 15 dies i em va substituir l'Oriol Brogi, ell.
0: Sí.
3: I llavors ell va venir a casa un dia, que jo estava profundament trist. Bueno, estava trist perquè, no sé, mai m'havia fotut mal així i havia de parar molt temps, uns 9 mesos.
6: Déu-n'hi-do.
3: I l'Oriol va venir i vam estar parlant, ell havia dirigit l'espectacle, cantava una cançó dels Tiger Lilies, que era... I havia de fer moltes coses, l'Oriol, i allà va entendre des d'on... Que, jo què sé, hòstia, un actor pot agafar-se la feina des d'un lloc o des d'un altre, i va entendre des d'on l'entenia jo. Això... vull dir que hi havia molta energia en aquell espectacle, hi havia molta força... Però, hòstia, va ser un moment duríssim, aquell.
0: Bueno, t'impliques molt en tot, perquè tu, per exemple, ets de Sant Miquel de Balanyà,
3: sí.
0: I ara estàs molt implicat amb el Teatre del Poble, també.
3: Home, sí, és xulo, coses. És xulo recuperar... És que amb la sensació de tornar una coseta al lloc... al lloc on vas néixer, on vas començar a fer pastorets, on amb 14 anys ens van donar la clau.
0: És un teatre molt petitó.
3: Molt petitet, i caben 90 persones.
0: Mira.
3: I... Però és xulo, ha passat gent important per allà. I és, sí, i és divertit que s'entengui... Ara em passen altres... És a dir, és xulo fer la programació, fem aquest l'escena 6, que són 6-7 coses, d'un poble de 1.300 habitants.
0: Molt bé.
3: Passa gent a fer coses molt boniques, s'ha generat una dinàmica... Ara jo tinc un altre problema, que hi ha penya que m'envia mails i em diu tu, tio, no m'has respost al mèdic, hòstia, sóc actor, no programador, tio. I dic ja...
0: Calma.
3: Sí, clar.
0: Escolta, a part de programar del Teatre de Sant Miquel de Balanyà, què estàs fent? On et podrem veure, ara aviat?
3: Ara a la tardor, tornaré a fer Lluna Plena al Teatre del Rigola, que és com un Sant Miquel de Balanyà, vull dir que n'hi queden 70, però és una peça preciosa. I bàsicament faig teatre, segurament tornaré a fer imatge, però tot això a partir del novembre. Sí,
6: no
3: estic bastant
6: no
3: distret de teatre. Com?
6: No es pot dir?
3: Jo crec que no es pot dir.
5: No, sí, no t'he signat, no ho diguis.
0: No ho diguis. No. No,
3: tu signes coses?
2: No,
3: no signes
2: coses?
6: No
3: signes
6: res.
3: No m'has signat res, meu.
0: No ho diguis.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu Llemosí.
0: Ernest, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
8: Vera!
0: La paraula d'avui és enfony. Enfony. Ah, enfony. Lloc dels mals endreços. Sovint és un espai estret o habitació petita, pobra, fosca.
5: El meu cunyat va segrestar una dona, la va fotre en un enfony del soterrani i llavors la va alliberar perquè no sabia com demanar el rescat.
0: Bé, enfony, insult que s'utilitza sobretot a la zona de les Guilleries per fer referència a persones que sempre volen tenir la raó.
2: Hòstia, quina mania, tu! En Jordi Pujol no era germà d'en Núñez. Mira que n'ets d'enfony.
0: C, enfony, acció de la persona que arruga el front quan rumia o s'enfada.
6: El meu home, quan vol allargar el coit, veus que enfony la pell de sobre les celles i es concentra. És que no sé pas què deu pensar.
0: A, B o C. Quan et vagi bé, Ernest.
4: Sí. És la pausa dramàtica, sí. Això.
5: És Macbeth.
3: A. I era la C.
4: No, sí?
0: Estic intentant fer la mateixa pausa.
2: No, és el mateix.
0: No, eh?
5: És molt còmica, la teva.
0: Sí, la meva
5: era
0: fa riure i la seva era...
5: No, i això?
0: És curiós, això.
2: Això es té o no es té?
4: Això es té. Si només fas comèdia, Peyu.
0: Sí. Ah. Correcte!
3: Oh! Epa! Em fot. Tia, moltes gràcies. Mira, encara esmorzaré avui.
0: És una cavitat petita, un forat estret. Ernest Villegas, moltíssimes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fort aplaudiment!
7: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Gent del segle XXI amb esperit del segle XIX.

0: m'encanta, Arnau.
1: Aquesta és la cantant estatunidenca Tammy Wynette.
2: Que es va fotre mal amb un tallagespa.
3: No, va fer una cançó que es deia la tallagespa.
1: No, home, no. No. Espereu, ara us ho explicaré.
2: Val.
1: Sabeu quina era aquesta?
3: Sí, la del tallagespa.
2: No. No.
1: Aquesta era una peça del 1968 anomenada Divorce.
4: Mira.
1: Divorci.
2: Ah, mira.
1: Divorci.
0: Divorci.
2: Divorci.
4: Divorci.
1: I atenció, perquè amb el títol sembla que la cançó va anticipar algun moment de la seva vida. Ja. La Tammy va estar casada durant uns quants anys amb un altre cantant de country, en George Jones.
4: Mira.
5: El bon perla del Jones va destacar tant per la seva veu com per les addiccions a l'alcohol i a totes les drogues.
0: És que els del country semblen els més sants
2: sí,
0: i... Cuidado els del country.
3: Aquell puto ball, alguna cosa se m'ha
0: d'anar.
3: Allà has d'anar molt drogat.
0: Si no vas drogat, és impossible que t'ho passis bé.
1: Doncs bé, el seu marit va destacar tant per aquestes addiccions que quan vivien junts, la Tammy amagava les claus dels cotxes perquè el seu marit no pogués anar-se'n als bars a les nits.
5: Escandalós.
1: Sí, en una ocasió, però, la Tammy es va despertar a mitjanit i en George no era a casa.
4: Ai, en George.
1: Desesperada, va agafar el cotxe i se'n va anar al bar més proper que tenien, que era a 16 quilòmetres de distància.
4: A 16 quilòmetres?
6: Sí. Les distàncies són molt llargues.
5: I atenció, perquè quan va arribar davant del bar s'hi va trobar el seu tallagespa amb seient, que això és fort, aparcat allà a la porta. En Jones a dins, i quan ella va entrar, va dir el següent.
7: Veieu, nois! Ja us havia dit que la meva dona vindria a buscar-me.
1: Per sort, per la Tammy, aquell matrimoni...
0: El gros és que sembla impressionant, però aquí us on en conec 5 o 6 que podríem fer...
2: Sí,
0: però...
2: Més, sí. Més.
1: 16 quilòmetres amb aquell trasto.
0: Sí, sí, sí.
1: No sé si el de l'Ernest podria fer 16 quilòmetres.
0: No ho sé, no ho sé.
1: Doncs bé, com deia, per sort, per la Tammy, aquell matrimoni va acabar en divorci, com anticipava la cançó. I arran de tots aquells anys de decepcions matrimonials, poc després del divorci, va coescriure, amb els autors amb els quals treballava habitualment, una cançó que aglutinava els sentiments que l'envoltaven en aquella nova etapa.
5: Till I Can Make It On My Own, fins que me'n pugui sortir sola, es va publicar l'any 1976 i va arribar a ser número 1 a les llistes de country als Estats Units.
0: Hi ha unes llistes de country,
5: Toma,
2: evidentment.
5: Home,
1: és que els americans aquestes coses...
0: Els agrada, això.
2: Mou molts diners, el country. Mou molts diners.
0: Sí?
2: Què saps tu? I senyores grans de Catalunya també les mou.
6: Ui, tant! La meva mare feia country.
0: Què se'n deu haver fet en Coyote Dax? És viu, aquest senyor?
2: Pues està amb su pobre corazón...
1: Milionari, segur, deu estar allà gaudint de l'èxit. Doncs aquesta peça en qüestió és molt explícita. Parla d'una dona que després d'una separació intenta refer la seva vida i aprendre a tirar endavant tota sola, malgrat que encara estima profundament l'altra persona. Tot plegat, servit en una balada country que incorpora un gran desplegament instrumental on fins i tot hi sentirem orquestra de corda amorosint la circumstància tràgica que ens explica.
0: Abans de sentir la música, un segon, Arnau, perquè se m'acaba d'informar per pinganillo que Coyote Dax actualment...
2: ¿Qué?
0: Vive cerca de Barcelona.
2: ¿Qué dius, ara?
0: No sé.
2: De Barcelona,
0: la és la informació que hi ha a la
3: Wikipedia. L'hem de portar, l'hem de portar.
1: Ha de venir aquí. Ha de venir aquí i fer la versió aquesta de, en català.
3: I tots ballant aquí a la pista central.
2: El Coyote, per favor.
0: La gent de producció ja estem fent el telèfon, sisplau.
2: Vinga, senyor Dax.
5: Som-hi,
1: Doncs així sona, Till I Can Make It On My Own. Música, mestre.

0: Quina veu més bonica.
1: Sí.
2: Aquesta sona de Titanic, eh?
3: No.
4: Oh. Oita, en Xuri se la sap.
3: Oita, han pujat amunt, eh?
4: El canvi de toqui inesperat.
2: Molt intensa, també, eh?
4: Mm. Bé, el country té aquesta connexió. A veure, això és com la música popular americana i està connectada a l'experiència vital de tots, tota aquella gent.
2: Fa tota la pinta, també, de les de trencar-se el tendó d'Aquiles cantant.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Avui dediquem el capítol al tallagespa, que gràcies al tallagespa es poden entendre esports moderns, per exemple, com el futbol.
2: Sí.
1: Sí. Si no, els camps de futbol de gespa serien... Bueno, és que no es podria.
3: No es podria
2: complir la normativa de la UEFA, per exemple.
1: Sí, senyora.
2: No, que actualment la UEFA té una normativa sobre la gespa.
1: Ah, sí?
2: Es demana, per exemple, que la gespa de camp faci entre 20 i 30 mil·límetres.
1: És molt poc, això, eh?
4: Si són 2 o 3 centímetres.
1: Sí, senyor.
2: No pot passar, en cap cas, dels 3 centímetres.
5: Clar que no, si no la pilota va molt lenta, no corre, no pot ser futbol alegre.
2: Futbol alegre.
5: Ah, home.
2: També hi ha...
6: Que rius?
4: No, que te les dones aquí de president de futbol.
1: És el president de l'Arbúcies, en Pel.
2: Teniu gesta?
5: El tenim tallada a 3 centímetres.
4: A 3?
5: Menys de 3.
1: Perquè els agrada el joc ràpid, són tècnics.
2: És natural?
5: No, és artificial.
2: Ah, anava a dir.
5: Per això no creix mai.
1: No s'ha de tallar, eh?
5: S'ha de tallar, no.
2: També hi ha el tema de les línies, no? Aquestes que estan marcades, que veiem des de la vista aèria, que veiem ara cap aquí i ara cap allà.
1: Jo quan jugava a la gleba... Marcava les línies un senyor que... Bueno,
2: clar, no és que està de ser recta, eh?
1: Tu corrent recta amb la pilota, a vegades eres dins, a vegades eres fora.
2: Sí. Ai. Doncs això aniria una mica malament, perquè, a part de fer bonic, no, doncs també delimita les línies aquestes imaginàries del fora de joc, sí. No?
6: Com ho fan, això, Mercè?
2: Fora de joc?
1: Les línies de la gespa, eh?
6: Sí.
1: No les blanques, les que queden amb la gespa.
6: Sembren una herba d'un color més fosc i al costat una herba d'un to més clar.
2: La típica gespa bicolor.
6: No,
2: es talla per una banda, per tant queda pentinat, tot en la mateixa direcció, i després l'altra línia, tot en la mateixa direcció.
6: Saps que em pensava que les pintaven?
1: No,
6: tallat diferent així, eh?
1: Mira, és el tallat.
4: Quants anys portes pensant això, Xuriguera?
6: Sí, mira, 50...
2: Vinga,
4: estupendo.
2: Part de pensar.
6: Sí.
1: Vinga, anem a disseccionar el tallagespa, Joel.
4: Vinga. Però abans podria fer una breu acotació. Estic a favor dels tallagespes de tota la vida, no tinc cap problema, helicoidal o...
1: Horitzontal. No es diu horitzontal.
4: Rotatiu.
1: Rotatiu.
4: O rotatiu. Però estic completament en contra dels tallagespes robot que estan sortint ara.
1: Què dius ara?
4: Els sabeu quins us dic o no? La rumba tallagespa.
1: Jo en tinc un.
7: Però jo en tinc un, Felip, no?
4: Quan vingui la rebel·lió de les màquines, que és una cosa que ha de venir...
1: Sí.
4: Aquella gent seran els primers soldats. Es ficaran a casa, treparan el llit i dalt del llit allà fortaran les cabatxines.
5: Però és que ara això m'ho imaginem. Hi ha rumbes que netegen piscines.
1: Sí.
4: No, hi ha rumbes que netegen rumbes, ja.
2: Però la rumba no va fer fallida, la rumba tal qual.
6: La rumba catalana mai.
4: La rumba catalana
6: mai fa fallida.
1: Mai.
4: Mentre quedin gitanos a Gràcia.
1: Utilitat en una illa deserta. No sé què hi faries a muntar la gespa en una illa deserta, Joel.
4: Home, doncs depèn de si l'illa deserta té gespa, clar.
6: Desbrossar. Hi ha desbrossadores...
1: Clar. Ah, sí, aquestes sí que les he vist. Amb mando distància.
6: Guapes, eh?
1: Molt ben parit.
6: Amb mando distància,
1: allò sí que fa por, per això, eh? Allò sí que sembla un tanc de la Segona Guerra Mundial. És el mateix que un tall a gespa, però és a l'engròs.
4: A l'engròs. A lo bèstia, no? Bueno, doncs si hi ha gespa a la illa deserta, Xuri, llavors l'autoritat em sembla evident, però clar, si no n'hi ha, què fem, no?
1: No ho sé.
4: A veure, un tallagespa té motor, no?
1: Sí.
4: Doncs si tens la sort que el tallagespa, a més de motor, té gasolina i funciona, bueno, està salvat. En el cas que vulguis marxar de la illa deserta, perquè et fas una barca, fots uns troncs, agafes el motor, el poses a darrere, la pròpia hèlice helicoidal la fas servir d'hèlice de la pròpia barca i ja te'n pots anar a buscar una illa on hi hagi gespa.
1: Motor Honda, normalment, eh?
4: O Yamaha.
6: Imbatible.
1: Sí.
4: O Yamaha.
6: No, Honda.
1: Honda.
5: Molt millor la
4: Ducati. Què passa, que us paga Honda?
1: No, però sempre que vas als pobles... Sempre hi ha un avi que et diu... Si has d'agafar el motocultor...
4: Sí, Honda.
1: El motor Honda.
4: Japonès, eh?
1: Jo crec que els d'Honda paguen uns... Tenen...
4: Influencers.
1: Saps com Israel, que paga una sèrie de gent per parlar bé d'ells?
4: La Pilar Rahola, per exemple.
1: Exacte. Doncs llavors hi ha gent a Catalunya, uns senyors grans...
6: A partir de 70 anys.
1: A partir de 70 anys, que Honda contacta amb ells directament via telefònica...
6: Sí,
1: i els hi paga un sobresou i van pels bars dels pobles dient...
4: Això és així.
1: Sí, el d'allò, que has de buscar que el motor sigui Honda.
4: Sí, o la Pilar Rahola, presumptament, que m'he oblidat de dir-ho, ho dic ara, valent.
0: Utilitat com a joguina sexual.
4: No, aquí em declaro incompetent. No, mira com m'esforço jo amb tots els objectes, però jo aquí és que no li veig.
1: No es pot.
4: No li veig.
1: No ho feu.
4: A veure.
1: Què?
4: No.
1: No.
4: No, següent punt.
1: Següent
0: utilitat punt. Com a arma en cas de conflicte.
4: Hòstia, és que realment el tallagespa és una cosa que només serveix per tallagespa, pràcticament. Sí. A no ser que el teu enemic faci com a mínim, doncs això, o màxim, 5 centímetres.
1: Mira.
4: Jo li veig poca utilitat, si no, així de bones a primeres.
1: Una batalla contra David el Nomo.
2: Exacte.
6: Home, li passes per sobre.
2: Els noms de jardí.
1: I escapses el barret.
4: O els teus enemics són margarides.
1: Sí.
4: Llavors sí. Ara bé. En cas de conflicte ho veig poc útil, però en canvi l'hora de buscar conflicte sí. Em sembla una bona arma.
1: Què vols dir?
4: Això, amb els, tu imagina't, amb els extraterrestres, per sí. exemple. No?
1: Cuidado que hi ha l'Arnau aquí.
5: O Arnau,
4: Posem el Arnau, que tu t'agrada, que tu vas a mirar ovnis amb els Junqueras a Montserrat.
6: Amb els Junqueras?
3: En Junqueras, no, des que jo hi vaig, no ha aparegut.
4: Bueno, perquè hi ha un nou líder. En el grup.
3: Ben vist.
1: És, la cadena natural. Ara sí. Serà candidat a Esquerra Republicana, l'Arnau.
4: Oh, bueno, doncs mira, ojo que igual...
3: Home, Esquerra... Bé, segueix.
4: Sí, millor segueix. Vale, estàvem els tallagespes, sí. arma de buscar conflicte. Visca. Amb qui? Amb els extraterrestres, d'acord?
1: Sí.
4: Posem per cas que tens un jardí gran.
1: Sí.
6: Val, el tinc.
4: Vale, i tu odies profundament els extraterrestres.
1: Sí.
4: Odies que...
6: No, bueno, ara puc.
4: Dues premisses normalíssimes, de moment. I un dia dius, mira, saps què? Vull brega, vull veure amb aquests fills de puta extraterrestres. Vull hòsties. Llavors, m'esteu seguint, eh?
6: Sí, sí, sí. Vale,
4: doncs llavors agafes el tallagespa i escrius al jardí amb lletres molt grans.
1: Mira.
4: Per exemple, extraterrestres, fills de puta.
1: Go out. Ai.
6: Go home.
4: No, o directament, veniu. Que vull brega, no? I ells, quan ho vegin des de l'espai,
1: sí.
4: es picaran clar. i cauran a la trampa i vindran a per tu.
1: Té tota la lògica del món.
4: Bueno, clar.
1: Sí.
6: Quin gran fitxatge,
4: no,
6: eh, Peyu?
4: Sí. Sí, no té lògica, perquè els extraterrestres no existeixen.
1: No li diguis a l'Arnau, que no ho sap, no li diguis.
6: Ui,
2: utilitat
6: no.
2: metafòrica.
1: Utilitat metafòrica, Joel, va, per anar tancant el tema.
4: Aviam, no sé per exemple, eh? Hòstia, Peyu, m'han crescut molt els pèls de la zona de l'escrot i el perineu i avui tinc una cita amb una noia que m'agrada. Em deixes el tallagespa?
1: Llavors seria com la màquina d'afaitar.
4: Clar,
1: vale.
4: La gent li diu tallagespa.
1: Ah, sí?
4: Però en aquell moment, si tu no pillessis la metàfora,
1: home,
4: em donaries el tallagespa gros.
1: La rumba. Jo tinc la rumba.
4: Però
1: no tinguis por, de la rumba aquesta, que no fa mal.
4: I tant que... No, ets tu que has de tenir por.
1: No... Jo, la que tinc a casa, no n'has vist mai cap per sota, eh?
4: La
1: rumba d'aquestes.
6: De què parleu?
4: Home, deu tenir una hèlice helicoidal.
1: Té tres cotxilles de cúter així petites que no pots tallar ni, no pots ni disseccionar una oliva.
4: I com s'ho fa?
1: No ho sé, mica en mica. És,
5: Però allà surten tres nanos molt petits amb uns de desbrossadores.
1: Petites.
5: Quan tu gires, s'amaguen. I quan no estàs...
6: Us esteu tornant molt bojos en aquest programa.
1: Jo he mirat aquell robot per sota i de veritat que no entenc com aquella merda pot tallar l'herba. Però la talla, eh?
4: Jo tinc la teoria que quan arriba la nit queda amb la màquina que neteja piscines.
1: Sí.
4: I va, tenen aventures.
1: Allà.
4: A sota d'un magnolier.
1: Passen coses allà. I així és com neixen les rumbes petites.
4: Cuita, ja ho tens.
7: Propaganda del segle XIX.
2: Ai, carinyo, és que estic desesperada. Són tantes nits sense poder dormir per culpa dels roncs del meu marit. Necessito ajuda.
8: Vostè no necessita ajuda. Vostè necessita enviar el seu marit a dormir al sofà. A un sofà de sofàstic.
9: A sofàstic, tot és fantàstic.
8: Sofàstic, el paradís del sofà.
2: Carinyo! Carinyo, desperta't! Hem d'anar a Sofàstic. Tenen tots els estils de sofà.
8: Sí! D'una plaça, de dues, de tres, chaiselongs i sofàs llits. Ideal per quan tens visites o per enviar-hi a dormir el teu marit.
1: Ai, perdoneu, m'havia ficat molt en el paper. Estava roncant, de veritat.
6: Sí, sí.
1: Sí. Dormir al sofà no fa fàstic si el compres a Sofàstic.
2: Qui vol un divorci podent tenir un sofà llit de Sofàstic?
8: Sofàstic, el paradís del sofà.
9: A Sofàstic, tot és fantàstic.
10: Sofàstic.
7: Patrocina Històries per passejar el gos.
2: Oh! Ai, agradat, aquesta?
1: M'agrada la indumentària que porta.
2: Aquest
1: pitral. Aquest pitral.
2: Oh, sí, sí. Escolta, aquesta és la Taga, que és una femella de 2 anys, que és mig pastor belga i mig d'Oberman, per això té aquesta presència.
6: Té un oreja molt...
1: Fixeu-vos que la gent, quan té un petaner, no ho pot admetre de cap manera. Sempre ha de donar excuses. És mig petaner, és mig no sé què...
2: No, però ja es veu que porta
6: es
2: sang noble.
6: És bord. És bord i ja està.
1: No té raça, no té raça.
2: És de la Núria de Sant Esteve de Guialbes i li apassiona fer forats al jardí de casa.
1: Molt bé, molt bé.
10: Doncs un gos que sàpiga fer forats és idoni per un dia com avui.
2: Ah, mira.
10: Anem a passejar per la presó més famosa de Barcelona, la Model.
1: Avui passegem el gos per Barcelona, Catalunya. És maig de 1978. Ens enfrontem a un panorama complicat. Fa més de 2 anys que Franco és mort, però la instauració de la democràcia és més lenta del que s'esperava.
5: És a tocar, Peyu? Sí? Només falten 70 o 80 anys.
1: Bueno, mica en mica. És que la democràcia, si te la foten de cop, també te bala.
5: No l'entens.
1: Mica en mica.
5: No l'entens.
1: Això és com quan portes molts dies en dejú, si menges de cop et mors, es veu.
4: No. Has de començar amb sucs, una mica de caldo.
6: Arròs bullit.
4: Arròs bullit.
1: Ara estem a l'arròs bullit.
6: Estem a la democràcia arròs bullit, sí.
1: La mort del dictador es nota en alguns àmbits, però la Constitució que nos dimos todos encara no s'ha aprovat i la situació és campixa i rellisca. La presó de la Model n'és un exemple. Fa mig any es va aplicar l'amnistia pels reclusos del centre, però només s'ha fet efectiva amb els presos polítics.
9: Home, llibertat! Presos polítics! Llibertat!
1: Deia que això fa que els presos que no han rebut l'amnistia estiguin molt emprenyats perquè només l'han rebut els presos polítics, diguéssim.
9: Joder, me cago en Dios. I la nostra amnistia? Amnistia per tot o per cap, eh?
1: Ep.
9: No!
1: Qui és aquest?
9: Que estoy muy loco, eh?
1: Aquest és en Dieguito el Malo.
9: El Malo.
1: Un dels atracadors més famosos de la Barcelona, Kinky.
9: Kinky, tu.
1: Bueno, és un nom.
9: No.
1: En Dieguito ha tingut una vida molt difícil. Atraca des de que és adolescent. I des de llavors entra i surt contínuament de la presó.
9: Ara entro, ara salgo.
1: Actualment és un dels presos més actius a l'hora de reclamar que l'amnistia també s'apliqui als reclusos convencionals. I té un argument per defensar-ho.
9: Si jo sóc Kinky, és per culpa del franquisme, eh?
1: Ah, sí?
9: Sóc una víctima del sistema.
1: Mira.
9: A mi no m'agrada delinquir.
1: Què?
9: El franquisme m'ha obligat a delinquir. Jo no delinquiria mai.
6: És molt fort, perquè...
1: No, és que és un verb de mal conjugat, sí, també és veritat.
9: Delinquir. Jo delinqueixo, sí. Però no perquè vulgui delinquir.
1: No.
9: M'ha obligat el franquisme a delinquir.
1: Clar. Per tonto que sembli, els delinqüents comuns demanen l'amnistia perquè consideren que són... Són així per culpa de les misèries de la dictadura, eh? Com a excusa està bé.
9: ¿Cómo que excusa? ¿No? ¿Excusa? ¿Pero qué excusa ni qué excusa? Ni un niño muerto.
6: ¿Qué he dit ara?
9: Que no me creu.
6: ¿Qué he dit ara?
9: ¿Qué excusa ni qué niño muerto?
6: ¿Qué niño muerto?
9: Eso digo yo. ¿Dónde está el niño muerto? Que no me creu.
1: Sí, sí.
9: Que estàs rient de mi.
1: No.
9: A que te pinx.
1: No. En Dieguito és un dels que protesta més, però hi ha més presos que també es queixen. Tots els que han estat, que estan al sindicat de la Coppel.
6: La ràdio dels capellans i els feixistes.
1: No.
6: Ara ho entenc tot.
1: No, la Coppel.
6: Va, per aquí, això.
1: No.
6: Ara s'ha vist.
1: La Coppel és la coordinadora de presos, CO, coordinadora, presos, eh?
6: Presos?
1: En lluita.
6: Ah, val.
1: Coordinadora.
6: No és la COP. L'altre.
1: Fixa't que no van fer bé ni les sigles, perquè
5: no
1: es diu
5: Coppel.
1: Es diu coordinadora de presos i posa Coppel. Hauria de ser Copre.
9: No, hauria de ser
1: Coppel.
6: Coprell.
1: Ho van fer així.
6: Ja està.
1: Veient que les bones no se'n sortiran mai amb la seva, en Dieguito i la resta de presos preparen un pla de fuga. Excaven un túnel subterrani a la presó. Ara sí, quan la Taga. La nostra gosseta ha sentit la paraula excavassa ben emocionat. Els presos estan fent un forat a la part posterior d'un ascensor abandonat. La seva idea és fer un túnel secret que es pategui directament al clavegueram del carrer. És bona idea, però només poden fer servir... per excavar només poden fer servir les forquilles i les culleres del dinar.
5: Està bé.
6: Sí. Dieguito.
9: Què?
6: Dieguito.
9: Què?
6: No és per emprenyar-te, però...
9: No, però m'estàs emprenyant.
6: Bueno, és que ens hi florirem, eh? Vull dir, si hem d'anar excavant només amb les culleretes aquestes, és que no acabarem mai aquí, eh?
9: A veure què em va parir.
6: Dieguito.
9: Però, a veure, si jo tinguessi un taladro, te donaria taladro, però tu me veus un taladro, una blanca en deje...
6: Roba'l.
9: Que no?
1: L'estratègia és lenta, hi ha 20 metres fins a l'exterior. Els durà uns 5 mesos de feina.
5: La mare, que 5 mesos picant pedra? Collons, jo m'estiu més estar tancat a la presó, eh, Peyu?
1: No, paciència. No vau veure la pel·lícula aquella, com vam fer-ho?
5: Ah, sí.
4: Quina pel·lícula?
6: La Roca.
1: No, La Roca no.
4: Salvar el... No, com és aquella?
5: Rocky.
1: No.
6: Aquella novia es pareixi, germano.
2: Christian Brake.
1: La que surt...
5: Evasión a Victoria.
9: Aquesta!
1: No, el protagonista es diu Andy, l'Andy.
5: Andy Lucas.
6: Andy García.
4: Andy García.
2: Toy Story.
1: És el blanc i el negre, i el Morgan Freeman.
4: Ah, Morgan Freeman. Ah, coño, aquella.
1: Cadena perpètua.
4: Cadena perpètua. Ah,
5: bravo,
4: bravo,
5: bravo.
4: Gràcies, bravo. Peliculón.
1: Que amaga el martellet allà a la Bíblia.
4: Sí.
1: És bona aquella pel·lícula.
4: Molt bona. Tim Robbins.
1: Molt bona aquella pel·lícula.
6: Com acaba?
1: Tim Robbins, sí senyor.
4: Tim Robbins.
1: Acaben a fora de la presó.
6: Acaben a fora, eh?
4: Sí, però no acaba bé, eh?
1: No. Per què no?
4: Acaba bé i malament.
1: Bueno.
6: Al mateix temps?
4: No te'n recordes, eh?
1: No me'n recordo. Bé, en fi, deia que és fàcil de dir, però és que aquella presó és un infern. L'ambient és terrible. Abunden les violacions entre presos i les tortures dels guàrdies. La gent vol fugir. I per fugir d'aquella casa de bojos no els pot descobrir ningú. O sigui que s'ha d'evitar que els guàrdies de la presó sentin els cops que es fan a l'excavació. La taga s'ha posat ajudant l'excavació i també fot un merder important. Cal una estratègia que dissimuli el xivarri. Per això els presos estan reunits.
11: Escolteu, nois.
6: Aviam.
4: A veure, què proposo?
11: Proposo un clàssic.
6: Un clàssic.
11: Cantar.
4: Com ho veiem? Cantar,
11: però... Si ens fotem a cantar ben alt, si ens fotem, els guàrdies no ens sentiran i així podrem anar excavats, saps què vull dir? Aquesta, saps què vull dir?
6: Però, que...
11: no.
4: Però què cantaria? Que canta algo? Canta algo per...
5: Bailar pegados en bailar.
6: Aquesta ja és el 78, ja hi era.
4: Sí,
6: que...
4: Como
5: sí. Si fuera tiburón.
1: Encara no com a Sergio Dalma. Es deia
4: Josep
1: Capdevila.
4: Hola, princesa.
1: Va, nois, sisplau.
6: És que quedarem afònics. Sí. Quedarem afònics en un moment. Jo proposo fer el de tota la vida. Què? Un motí.
1: Un motí.
6: Cardem foc als matalassos, bueno. I tindrem els guàrdies distrets,
1: no,
6: i ja
1: no,
6: està.
1: No.
6: I ens escapem.
1: No.
4: Basta,
1: mal.
4: Basta de merda ja, eh? I de cosa hippie, guoque. Fa falta un pla que demostri que tenim collons.
6: Ja.
4: Eh? El que hem de fer és tallar-nos tots les venes, eh? I saturar la infermeria.
6: Què
4: és boig? Què, Dieguito, què? Digue algo, Dieguito, què?
6: Jo no tinc boig.
4: Clar que estic boig. No veus la cara que tinc de boig?
11: Una mica sí.
4: Pues ja està. Si quan entrem al pati, vale, nos tallem totes les venes, tindrem los funcionaris distrets, eh? I de paso, lo de les notícies, que avui en dia és molt important, el mercat de comunicació, també ens faran cas. Lo de les notícies, que farta no fa.
6: Però què fot aquest tio a la presó? Aquest tio és molt... Aquest tio hauria de ser...
4: Sóc italier.
6: El president del govern, aquest tio.
4: No, però que no sé ni escriure ni llegir. Això no me dificulta.
6: Però el president del govern tampoc.
1: La proposta d'en Dieguito, amics meus, és la proposta, per estrany que sembli, guanyadora.
4: Claro.
1: L'acció es durà a terme el 30 de maig. Es tallaran les venes al pati de la presó. Aquell dia, amb els presos reagrupats, algú crida...
12: Companys! Ara és l'hora! Traieu les fulles d'afaitar!
1: I els presos es treuen de la butxaca unes fulles d'afaitar. Després es crida...
12: 3, 2, 1...
1: Els presos fan cas a les ordres i es comencen a tallar les
12: venes
1: del braç.
4: Vale, vinga, tallar. Uita,
5: uita. Ja, adéu, quina agonia.
2: Jo em
5: mereixo, eh?
2: Trobo que això ho podríem fer per la manifestació de l'11 de setembre.
1: Home,
2: a les 17:14, tots, vinga, traiem les tavalles, res!
5: A la canalla!
1: A la canalla,
2: traieu la canalla!
6: A la colla, a la iuglar,
5: saps? A la canalla.
1: Els avis, també.
5: Bé,
1: avis,
5: tothom.
1: Els hi raja menys.
4: I patrocinat per Pallarès, Solsona.
1: Mentrestant, deia que l'estampa és dantesca, els presos van ensangonats, els metges fan el que poden per socórrer'ls. Aprofitant el desgavell, els presos que escaven piquen amb totes les seves forces. Cal aprofitar el moment, fins i tot la taga està ajudant a excavar.
6: Vinga.
1: A fora, mentre a dins escaven i els altres estan a les venes, a fora al carrer hi ha un altre focus d'atenció. Les parelles dels presos també estan posant el seu gra de sorra en el pla. Són al carrer manifestant-se.
13: Llibertat! Amnistia! Ja està tot!
1: Noies, noies.
13: No,
1: és una altra. Es cantava una altra cosa, eh?
2: Ah, el bo...
14: Quina?
2: Bona nit, Oriol!
13: Ah! Bona nit, Dieguito!
1: Com voleu que no cantaven, això?
6: Bona nit, Oriol.
4: Bona nit, no, eh?
2: L'altra.
14: No? Quina és l'altra?
2: Noi, som tots! Falten els presos! Noi, som tots!
6: Bueno.
2: Falten els presos!
1: Ja servirà, ja servirà. Ni que, bueno, s'estava manifestant. Quedeu-vos amb la idea que s'estava manifestant a fora. Els guàrdies van de bòlit, la infermeria és plena de gent amb les venes obertes i a l'exterior de la presó també hi ha merder. El caos s'ha apoderat de la presó i mentrestant s'estan cavant els últims metres del túnel.
6: No podien escollir un altre lloc més digne per sortir, paio?
1: Pensa que surten pel clavegueram,
6: sí.
1: Perquè tu pensa que si fas un únic forat i surts a Barcelona i per mala llet un policia t'enganxa, és només esperar-te allà al costat i que vagin sortint. M'entens o no?
6: Clar.
1: En canvi, si vas a petar el clavegram,
6: es poden distribuir.
1: Llavors des de dins el clavegram pots córrer i sortir per diferents.
4: Està ramificat.
1: Està bé, està bé.
4: Sí,
1: està bé.
4: Sí.
1: La data de l'escapada serà el 2 de juny. Situem-nos en aquell dia. Falta poc pel recompte de presos. Els funcionaris estan en ple canvi de torn. El moment escollit per iniciar la fuga. Els presos treuen un ganivet i enganxen un funcionari pel coll demanant-li amablement que els ajudi a escapar.
4: Mire, amablement, funcionari, per favor, li vaig a demanar, vale? O m'ajuda o te pincho.
15: D'acord, d'acord, però no em faci mal, que només he tingut una línia de diàleg en aquest episodi.
1: El porten a ell al capdavant per si cal fer-lo servir d'escut humà. 45 presos estan fugant a través del túnel que han cavat. El pla està sent un èxit.
5: Home, pei, un èxit, no, collons?
1: Què?
5: Has dit un centenari, ara són 45, la meitat, eh?
1: Al final només són 45, tu. Hi ha gent que al final sempre es fan enrere.
6: Ah, els de les venes?
2: Clar, els de les venes, què?
1: Bueno, els de... No,
6: aquests?
1: Bé.
4: No, clar.
1: Bé, si fa falta anar a la presó, anirem a la presó. I llavors també n'hi va
5: bé. Vinga, va.
1: 45 presos escapen a través dels túnels fins a arribar a les clavegueres. La taga s'emociona, sobretot quan s'obren les tapes del clavegueram barceloní.
4: I surten les tortugues ninja.
1: Home, no.
4: El Donatello.
1: No.
4: El Michelangelo.
1: No.
4: Ah, no.
1: Surten els presos fugats.
6: Sí. Cuita'ls. Quinquis empolsinats sortint d'una claveguera. És una estampa, noi?
1: Home, maca.
6: Maca, eh?
1: Maco de veure.
6: Europa ens mira.
1: Els conductors fan mans i mànigues per no atropellar aquells quinquis.
4: Vigila! Gilipalla, que te rajo, eh?
1: Quan la policia s'adona del que passa, ja hi ha presos que s'han escapat. Uns corren, altres roben cotxes i fins i tot n'hi ha un que agafa un taxi.
5: Aquest és el més put, eh? Aquest és el més put, saps què vull dir? Porti'm a tal puesto i canvia l'emissora.
1: Ara.
5: Ah, que aquesta no l'aguanto.
1: No vull sentir res d'una fuga.
5: Posa en Ràdio Marca, que parlen de la selecció.
1: La fugida resulta un èxit. És de les més grans que s'han produït a Espanya. La més nombrosa és la fuga d'Ezcaba, que ja la vam relatar al capítol 166 de la primera temporada.
6: Sí, senyor.
1: Això sí, al final, a tots els presos fugats els acaben tornant a detenir. Alguns al mateix dia, però altres no se'ls troba fins passats 8 anys.
4: 8 anys!
5: Pobra gent.
4: Home, ja no t'ho esperes, que et vinguin a buscar al cap de 8 anys.
1: Són 8 anys que no haguessis tingut.
5: Ja havien refet la vida,
1: pobrots.
4: Que te queden lo bailao, que diuen els espanyols.
1: Ara. Anem a veure què se n'ha fet de la taga, si ha sobreviscut aquesta fuga o no, la nostra gosseta. Mercè, qui ho decidirà, això, avui?
2: Doncs ho decidirà el Ferran, que és de... D'on ets, Ferran?
16: Banyoles.
1: De Banyoles. Vinga, va, la pregunta. Quant de temps va estar fugat en Dieguito el Malo, el pres més mediàtic dels 45 que es van escapar de la Model? A. Un any. B. 2 hores.
4: Ai, pobre.
1: O C. 18 dies.
16: C.
1: La C. La taga és... Viva!
4: Oh! Gràcies a Déu.
1: 18 dies. La gosseta excavadora de Sant Esteve de Guialbes és viva de miracle, però la podem tornar a casa. Això sí, li ha anat d'un pèl, perquè ha perseguit els presos fugats i de poc que un cotxe no l'atropella. Sort que està bé de reflexes. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
17: I amb el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un atac de colons israelians escortats per l'exèrcit ha matat dos joves de 16 i 19 anys a Cisjordània, segons ha informat el Ministeri Palestí de Sanitat. A més, els militars han mort tres persones més a Gaza, dos dels quals menors d'edat, coincidint amb la primera visita de Benjamin Netanyahu a la franja després de l'alto el foc de l'any passat. Netanyahu ha tret pit del paper de l'exèrcit acompanyat de les tropes que controlen el territori.
2: Controlem el territori, no ens retirem, ens mantenim en aquesta línia. Controlem el 60% de la franja i encara queda camí per recórrer perquè estem eliminant els terroristes que ens amenacen. Ho fem contínuament.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. El document recull que els agents van guiar els immigrants cap a la frontera i parla de permissivitat total. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, no descarta més detencions dels Mossos en relació amb la mort d'un home al Bages, a Manresa, durant la festa major a mans de dos menors d'edat. Parlon denuncia que els partits d'extrema dreta han utilitzat el crim per atiar l'odi i el racisme amb informacions falses, ja que els dos detinguts són catalans.
3: L'atur puja a Catalunya a l'agost amb el final dels contractes d'estiu. Tot i això, l'efecte de la regularització de migrants ha frenat la caiguda de les noves afiliacions.
1: Ja està en marxa la Mostra de Cinema de Venècia, que ha entregat el Lleó d'Or d'Honor a George Clooney durant la cerimònia inaugural. El festival ha arrencat amb la projecció de la pel·lícula Ink, del director britànic Danny Boyle. El projecte de transformació urbanística del futur campus de Salut Clínic Universitat de Barcelona preveu la construcció d'un nou barri amb més de 1.100 habitatges, la meitat dels quals protegits.
3: Se situarien a l'entrada de Barcelona per la Diagonal. El consorci que l'impulsa, format per la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat i altres institucions públiques, ha donat nous detalls del projecte. De fet, un dels objectius del pla és eliminar les barreres entre les tres ciutats. Inclourà 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte.
4: I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
3: La inversió global estimada és de 1.700 milions d'euros i està previst que el nou campus entri en funcionament el 2035.
1: Esports, el ja exjugador del Barça, Marc Casado, ha deixat entreveure cert descontentament amb la manera com el club ha gestionat la seva sortida, com ha cedit al Deportivo de la Corunya. Va marxar l'últim dia de mercat després que li retiressin el dorsal i l'apartessin dels entrenaments.
3: Al Girona, el migcampista Unahi marxa al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
1: La nova capitana del Barça femení, Patrick Guijarro, diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que l'equip seguirà aspirant, volíem dir, a tots els títols, tot i els canvis en la plantilla. Patri també ha elogiat la seva predecessora, Alexia Putellas, diu que ha abandonat el club després de marcar una època.
3: El Sabadell s'ha proclamat campió de la Copa Catalunya després de derrotar el Barça Atlètic a la Nova Creu Alta per 2-1. És el segon cop que el club vallesà guanya aquest títol. Al Barça Atlètic s'ha lesionat Jesse Bisibu, jugador fitxat aquesta temporada, que entrena habitualment amb el primer equip i la lesió podria ser greu.
1: A l'Open dels Estats Units de tennis, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Daria Kasatkina. En canvi, la barcelonina Oksana Selekmeteva ha quedat eliminada contra l'uzbeka Rajimova. De la jornada d'aquest dimecres destaca també l'eliminació del madrileny Rafa Jodar, que ha caigut en primera ronda per un contundent 6-2, 6-1, 6-1 contra el xinès Wu, número 154 del rànquing ATP.
3: I en ciclisme, el britànic Matthew Brennan ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, resolta l'esprint després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder.

0: arribat el moment d'obrir les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. Ja ho sabeu, en un món de respostes simples, nosaltres us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Està vostè? Ai,
1: mira, estic tan feliç perquè per la majoria de pares i mares que tenim criatures adolescents, quan tu arribes a casa...
0: A veure, què dius, eh?
1: No, ningú et diu res, en general. Vull dir, hi ha un moment a la vida en què no apareix ningú a la porta.
0: Ets invisible.
1: No, perquè ja no hi ha aquella il·lusió, ja és així. Llavors, bueno, doncs t'has de fer valer. I a vegades no saps si hi ha algú a casa, també. I a cap de dues hores apareix una persona allà.
0: Ah, dius, no, estaves allà marmitant.
1: Sí, tot el respecte pels meus fills, eh? Però em fa molta il·lusió en rebre els missatges de l'audiència que ens dona la benvinguda.
0: Ai, per favor.
1: La Maite, l'Àngels, el Robert, bon dia, feliç retorn després de les vacances, us trobava a faltar, etcètera, etcètera. Per tant, com que de mica en mica, de forma gradual, es van incorporant, doncs que ho poden fer i que poden donar-nos la benvinguda quan vulguin al telèfon del programa, que se saben de memòria, que tenen guardat el 677 38 77 19.
0: Digueu-nos el que vulgueu, sí, a través del nostre WhatsApp. Sí. El control tècnic, com sempre, el mestre, l'Albert Hoder, a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discipio. Avui és dimecres, he estat a punt de dir que és divendres perquè setmana extraordinària, la setmana que ve tornem a la normalitat, però avui és dimecres i ens visiten amb olor de divendres. Un fort aplaudiment per Malcom Otero i Marta Portnou. Molt bon dia!
2: Bon dia!
0: Us trobàveu a faltar, oi?
3: Moltíssim.
4: És que no ens hem vist amb tot l'estiu.
0: Oh. Ells es trobaven a faltar, però també ens trobàvem a faltar.
2: Sí, sí.
0: Hem de dir que sembla que no passi el temps, però han passat, mesos.
2: Moltíssim, moltíssim.
4: I a més a més vam fer una quedada que admeto que vaig...
0: La vas anul·lar tu.
4: Vaig anul·lar jo.
2: Ostres.
4: I tenia un sentiment de remordiment. Tenia una cosa aquella de, i si s'ha enfadat el Malcom? Oh. He pensat...
0: I jo no. Sabies que no m'havia enfadat, perquè...
4: No, perquè tu és diferent. No, perquè tu et conec.
0: Maja.
4: No,
2: jo soc de molt poc enfadat, també.
4: Perquè tu et conec més que el Malcom. I llavors vaig pensar, i després vaig dir, però si és un home.
0: Ell
4: m'ha dit,
0: no quedem,
4: doncs vale.
0: Va ser el dia de l'eclipsi, si havíem de baixar Calafell a casa amb Malcom.
4: I vaig dir, està una mica complicada la carretera.
2: Perdona, vaig baixar el dia abans en tren i vaig trigar 4 hores.
0: Mira, va ser bona idea, veus, Marta?
4: Sí,
0: m'heu cancel·lat, de debò. Va, avui no parlem de l'eclipsi, però sí, en certa manera, portem una solució relacionada amb les vacances. Avui, amb aquest parell, consultori de reclamacions de vacances. Coneguent-los, amb tot el que viatgen, segur que us ha passat alguna cosa o altra. Què passa si arribem a un hotel amb una reserva confirmada i ens diuen, epa, no hi ha habitació? Està passant això, overbooking?
2: Això no m'ha passat aquest estiu, però jo sempre que arribo a un hotel, com que fas les reserves per una plataforma, sigui booking o sigui el que sigui, sempre tinc la por de que no estigui bé i aquests a vegades triguen uns minuts en... Com es diu?
0: Sempre hi ha
2: la reserva en nom d'aquí...
0: Sempre hi ha aquell microsegon que no la troben.
2: Ara que no tinc reserva...
4: No me viene nada. Pont nou. Lo has escrito bien.
0: Pont nef.
2: Malcolm.
4: Entre Malcolm i Pont nou, imagina't.
0: Clar, és que Malcolm, a veure qui ho escriu. Mira, fem una cosa. 677-38-77-19. Escriviu la paraula Malcom. A veure qui ho escriu bé. Premi per qui ho escrigui.
1: Bueno, us dic una cosa, el David ens ha escrit i ens diu, jo per no tenir maldecaps i reclamacions en viatges, tinc una solució. No viatjar, ser com maldecaps. Molt bé, David.
0: M'encanta, David.
4: Nosaltres tenim una amic que vam fer una reserva, era de les vegades així que viatjàvem amb amics i vam arribar i estava en nom de Claver. Ai. I res. I després diu... Oh, yes, Clave. Des d'aquell dia vas passar a ser Roger Clave.
0: L'altre dia jo em vaig trobar una reserva també que vaig dir a Elisenda Carot, una persona que parlava portuguès, i vaig dir a Elisenda Carot. I no em trobaven i és que m'havien posat Elisa Docaro. Elisa Docaro. I vaig pensar, mira, clar, és el meu pseudònim.
1: Escolteu. La gent està escrivint el nom de...
0: Ara hi anem. Però deixa'm formular les preguntes, va. Podem recuperar els diners si per causa major hem hagut d'interrompre les vacances de forma sobtada, però no vam contractar assegurança? Què hem de fer si una companyia ens fa pagar una ratllada a un cotxe de lloguer que no hem fet? Com ho podem demostrar? I un clàssic, què hem de fer si perdem o ens perden les maletes o ens les fan malbé? Hem de reclamar en el mateix moment a l'aeroport? En quins casos cal elevar les reclamacions a organismes superiors? Doncs mireu, a part d'aquests dos solucionets, la solució real a aquestes preguntes les té una persona basada a parlar d'incidències i a solucionar-les. Un fort aplaudiment per en Dan Miró. Molt bon dia, Dan.
5: Gràcies.
0: Com estàs?
5: Molt bon dia.
0: Bé. Has viatjat aquest estiu o no?
3: No gaire. Bueno, tinc una caseta per anar a Menorca de tant en tant, però no...
0: Però et poden perdre les maletes, també, d'aquí a Menorca,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, però hi anem en barco, normalment, perquè com que tinc una criatura petita, ara ja això és més pràctic.
0: Pensava que era per controlar el patrimoni, saps? Que ho fots al cotxe i jo vaig controlar el patrimoni. En Dan és advocat expert en dret aeronàutic. De l'1 al 10, com diries que els consumidors o clients coneixem els nostres drets, Dan?
3: Bastant poc, i a més no són massa difícils de conèixer, perquè hi ha una sèrie de normes que avui en parlava amb uns altres companys vostres, deia, per exemple, la gent no sap que una cosa tan elemental, però ja no amb temes de viatges, amb qualsevol tema de consum, tothom té dret, perquè molta gent diu, oh, és que quan s'emboliquen després tens que acabar els jutjats, això és complicat i és llarg, i és tens... No. Tothom té dret a justícia gratuïta, és a dir, tothom que no tingui capacitat econòmica, que no superi els 1.200 euros, per exemple, penso que és 1.200 o 1.300 euros de nòmina al mes, té dret a un advocat i un procurador gratuït.
0: Això ho sabíeu?
3: No tan sols té dret a un advocat i un procurador gratuït, que si a més la pifien i el condemnen en costes, no haurà de pagar les costes. Per què? Perquè la llei preveu això, per exemple. Per tant, moltíssimes de les reclamacions que es deixen per anticonòmiques, perquè si tinc que anar a l'advocat, que si tot això, escolti, el Col·legi d'Advocats de carrer Mallorca, a la seu de qualsevol jutjat que hi ha en les comissions del Col·legi d'Advocats, em penso que et demanen la còpia de la declaració de la renta. Si allà no superes el nivell, directament t'assignen un advocat i un procurador.
0: Gratuït, eh?
3: Envies tot per correu electrònic, li expliques, i que facin les reclamacions que tinguin que fer. Per exemple, és una de les possibilitats, no parlo de tema de transport aeri, no?
0: Però quan dius, en general, eh?
3: En general, qualsevol cosa, tothom ha de saber que té dret a un advocat i un procurador gratuït si no té recursos econòmics suficients. I quan dic recursos econòmics suficients, cuidado, que estem parlant d'en penso que dic, 1.200 o 1.300 euros per munt. Per tant, molta gent tindria dret a gestionar això per aquí. I després hi ha plataformes, com per exemple en tema de transport aeri, que hi ha l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, que té una plataforma allà hi ha tot un sistema de reclamació que és absolutament fehacent, i a més és un expedient administratiu que obliga l'aerolínia a fer un informe, a dir què ha passat, a explicar, i tot això ho pots pujar des de casa telemàticament.
0: Per tant, moltes vegades pensem, ui, és un tema de mandra perquè això implica advocats, no tinc la pasta, i de vegades, tenim recursos gratuïts, i dos, tenim eines que no requereixen d'un advocat, que simplement és saber-ho.
3: Correcte.
0: En aquesta segona...
3: És una putada perquè t'han fotut les vacances, però un cop ja t'ho han fet...
0: Almenys batalla o no?
3: Almenys tens... No, i tens la possibilitat i la probabilitat, i moltes vegades, i això acostuma a funcionar. És lent, però funciona.
0: Aquesta web que deies ara mateix?
3: L'Agència Estatal de Seguretat Aèria.
0: Si poso això a Google, ja
3: això
0: em remet.
3: Això et sortirà, i tant. És l'Agència Estatal, és la competent, és la que té la competència de defensar els passatgers a l'estat espanyol. I, per tant, hi ha una pàgina que depèn del Ministeri de Foment, i, a més, un cop acaba aquest expedient administratiu, et don una resolució que, si no t'agrada, te'n pots anar al jutjat i reclamar-ho, Però si l'expedient administratiu de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria et dona la raó, ja directament la companyia aèria et pagarà. Per exemple, són opcions. Cert que també hi ha agències de consum. Totes les comunitats autònomes tenen traspassades l'agències de consum. Bueno, l'eficàcia és més relativa perquè tampoc tenen... Però hi ha moltes opcions. I després, sí, efectivament, hi ha les reclamacions via directa del consumidor o a través de les plataformes que corresponguin, que totes van a percentatge. Per tant, cost zero, i t'indiquen exactament què has de fer.
0: Línies obertes, va, les vies habituals de contacte, si ens voleu explicar breument, si us plau, us ho demanem, alguna incidència que heu tingut aquest estiu, sigui en viatges, amb avions, amb equipatges, amb allotjaments, amb lloguer de cotxes, el que sigui, ens ho podeu fer saber al telèfon de contacte, tant el fixe com el WhatsApp,
1: Sí, el 93207474, que és el telèfon per parlar amb nosaltres, o un WhatsApp al telèfon del programa, aquell que teniu guardat com a la solució amb Elisenda Carot, el 677-3877-19, si ha tingut algun incident durant les vacances, o us han cancel·lat, per exemple, una excursió o una activitat que ja teníeu pagada, o que heu arribat a això que dèiem abans, no? O a l'hotel amb una habitació reservada i us han dit, no, mira, ja no ens en queden i ja no en teniu. Heu reclamat, si us ha passat això, sabeu com fer-ho, doncs avui ens ho podeu explicar. Per cert, la gent en general ha escrit molt bé el nom del nostre col·laborador. Hi ha hagut dos o tres persones que potser s'han deixat una lletra, que és la que potser balla, aquella L entre la O i
0: Malcolm,
1: la M.
0: Malcolm, s'escriu Malcolm amb L al mig. T'he de dir que jo vaig estar 3 anys escrivint Malcolm sense L.
2: Això és que en una empresa, bueno, ho podria dir a Planeta, em van fer dos correus.
0: Perquè rebessis els dos.
2: Sí, perquè hi ha un moment que molta gent deia, és que no ha contestat el mail i és que no m'havia arribat.
0: Marta, tu com l'escrivies, Malcolm?
4: Jo és que no recordava el seu nom, perquè sóc molt dolenta pels noms, i llavors vaig estar com 3 mesos, els nostres primers 3 mesos.
0: No m'ho crec.
4: Sí, que deia, no, per exemple, amb ell, i no se'm
0: notava. No m'ho crec, però si cada dia el presentava. Però no escoltaves. En fi.
4: No, home, que sí, però que no tinc retenció d'això. Tinc moltes qualitats, però de retenció.
0: Malcolm i Marta, aneu pensant incidències que heu tingut en els vostres viatges, sigui d'aquest any o d'altres anys, però avui hem volgut convidar també a La Solució a formar-ne part. Un fort aplaudiment per Òscar Fernández. Molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Com estàs, tu?
5: Bé, nosaltres.
0: Estupendos.
5: Ben tornats, eh?
0: Ben tornats, sí, ben tornats. L'Òscar Fernández, evidentment, ja el coneixeu, cap d'informatius d'aquesta casa, editor del Catalunya Migdia. Després de La Solució us deixem cada dia amb ell. Per tant, ara l'estem molestant una mica de les seves tasques.
4: Tu m'hi he preguntat a veure què havia... Dic, què ha passat?
5: Sí, quan m'ha vist entrar la Marta, dic, què ha passat? Una notícia d'última hora, dic, no.
2: Julián Álvarez, finalment.
0: Julián Álvarez no fitxa pel Barça. Avui l'Òscar com ha damnificat, perquè ens ha inspirat una mica el tema. A veure, Òscar, tu vas estar de vacances aquest estiu i vas patir un petit contratemps amb les aerolínies FlySwiss i Lufthansa. Què va passar?
5: Bàsicament Swissair, sí. Que pertany a Lufthansa, per això vaig posar les dues en el...
0: D'acord, els vas etiquetar tots.
2: No és tan rigorós, també.
0: No es pot ser tan bo.
2: Perfecte.
5: Bé, vam viatjar amb família, 4 persones, a Nova York. I llavors la tornada era un Nova York-Zuric, Zuric-Barcelona, contractat amb Swissair, vull dir, sí, la que ells ens han donat. Ja al matí del dia en què volàvem, i estàvem encara a Nova York, perquè volàvem a partir del vespre, ja vaig rebre un primer missatge de Swissair dient, escolta'm, sortirem amb 40 minuts de retard perquè l'avió arriba tard. Escolta'm, ja et dones per fet que quan agafes un avió, què menys que 40 minuts.
0: Però inclús quan et diuen 40 minuts, dius, ostres, que precisió no, suïssa, vaja, eh?
5: No, 40
0: minuts.
5: Professionals de tope. És veritat que aquell dia, al vespre, hi va haver una tempesta molt important a Nova York que va aturar durant un parell d'hores l'aeroport de Newark. Mm-hmm. Per tant, l'avió va sortir amb 2 hores de retard. Això és veritat, que hi ha aquesta tempesta. Òbviament, vam arribar a Zuric amb 2 hores de retard i, per tant, vam perdre la connexió que ells mateixos ens havien venut i que tenia 40 minuts. Jo ho vaig trobar una mica just, però és la que ells ens van oferir.
0: Sí, si t'ho donen, escolta.
5: Si és així. Vam perdre la connexió. Swissair, molt professionals, ens estaven esperant, ja van a través de la megafonia de l'avió dient als passatgers que tenen un vol de connexió, hi haurà una persona de Swissair que us estarà esperant i us donarà la solució.
0: La solució.
5: Sí, exacte.
0: Que ens escolten
5: el programa.
4: Hi havia la carota allà plantada amb una carpeteta.
5: Teníem un empleat de Swissair que ens va explicar que ens havien ja rebooked, allò
0: sí, et reubiquen
5: en un vol que era un Zuric-Frankfurt, Frankfurt-Barcelona, aquella mateixa tarda,
0: val,
5: de Lufthansa. Mm-hmm. Perquè són del mateix grup. I vam pensar, home, doncs han estat prou eficients, perquè havíem d'arribar al migdia, arribarem al vespre, escolta'm, ja ho donàvem per bo. Com que hi havia 3 o 4 hores d'espera, ens van, a més, donar un val per poder dinar. En principi, a qualsevol restaurant de l'aeroport, després va resultar que només valia el Burger King, però bé, escolta'm, vam dinar
0: a qualsevol restaurant que tingui la manxina.
5: Exacte, sí, després anaves preguntant i et deien, no, aquí no, i al final només era el Burger King. Ens vam quedar a l'aeroport, perquè, clar, teníem un vol a les 6 d'aquella tarda.
0: En 3-4 hores
5: no
0: pots marxar. No
5: podem anar a la ciutat. Anem a la porta d'embarcament, perquè teníem la targeta d'embarcament, és a dir, ens havien donat la targeta, no ens havien donat una promesa.
0: Ja no et pregunto per l'equipatge, o el teníeu amb altres.
5: No, hi havia 2 maletes que nosaltres
0: vam pensar
5: que ja veuríem en
0: quin lloc. Ja arribaran, no?
5: Exacte. Arribem a la porta d'embarcament i allò que vas passant les targetes, tothom va entrant i poses la teva vermell.
0: No pinta bé.
5: Vas a la noia que hi havia allà i li expliques, ella també la posa vermell. I jo vaig veure que comença i diu, qui us ha donat aquesta targeta?
2: Dic, ai,
0: no!
5: Swissair. I llavors jo vaig que agafa el telèfon i comença a trucar. Dic, ja no anem bé.
0: Ja no anem bé, ja no pugem aquest avió.
5: I efectivament, després d'un parell de trucades a la mateixa porta d'embarcament, amb tots els passatgers entrant, i ja m'imaginava, si arribo a entrar a l'avió seré aquell que arriba tard i que tothom mira malament, la noia ens diu, escolta, em sap molt de greu dir-vos-ho, ja entenc que us han donat aquesta targeta d'embarcament, però aquest vol està ple.
0: És a dir, ells mateixos van fer overbooking del seu propi servei.
5: No va utilitzar la paraula overbooking.
0: No, però ja t'ho dic jo.
5: Ell va dir que està ple, que ha estat una errada, per tant, torneu al transfer desk, és a dir...
0: Cap enrere i que us reubiquin a un altre avió.
5: Per veure quina solució us donen. Vam arribar a aquest transfer desk i llavors... 2 hores d'espera, perquè hi havia una cua brutal en aquell mostrador.
0: No en portem 6, eh? Les 2 de retard, les 2 d'espera i les 2 del vol.
5: Acabaran 128. I amb això t'ho dic tot.
4: Edat de la canalla?
5: No, 18 i 14.
0: Vale, tenen paciència.
5: Com a mínim ho van entendre, com a mínim ho van entendre.
0: O sigui, t'agafa'm un, amb el de la meva edat o amb el de l'edat d'andant, i jo crec que volem amb aquell vol, ja t'ho dic ara.
5: Quan arribem a la noia del transfer desk, ens diu que els hi sap molt de greu, que efectivament, i que no hi ha cap més solució que el dia següent un Zurich-Madrid, Madrid-Barcelona amb Iberia. Dic, escolta'm, Iberia? Aquesta és la cosa més ràpida que teniu? Sí, sí, no, perquè hem tingut moltes cancel·lacions, no podem... Dic, escolta'm, eren ja gairebé les 9 de la nit i vaig pensar, mira, escolta'm, no t'hi barallis, ja fem demà.
0: Accepta-ho i...
5: Dic, hotel, escolta'm, hem tingut tantes cancel·lacions que no, se'ns han esgotat les habitacions d'hotel, lloga'l tu...
0: Ja t'ho pagarem.
5: Ja t'ho pagarem.
0: Lo clàssic.
5: Exacte, sí, sí, tot perfecte, tot molt bé. I ens veus a les 9 de la nit a l'aeroport de Zurich, després d'haver passat tota la tarda a l'aeroport, perquè, clar, en teoria havies d'agafar un avió, buscant a través d'una plataforma a veure com trobàvem un...
0: I vau trobar-ne?
5: Vam trobar-ne un, que vam pagar, que, òbviament, vam demanar...
0: La factura, no?
5: De tot plegat. Un cop arribats, amb 28 hores de retard, perquè havíem d'arribar un divendres a les 2 i vam arribar el dissabte a les 5 de la tarda, doncs hem fet les reclamacions pertinents a la pàgina web de Swissair. La maleta va arribar-ne una i l'altra va arribar 3 dies més tard, vull dir que d'aquella manera...
0: Mira, ara et faré una cosa allò de, almenys van arribar, nen.
5: Sí,
0: i almenys
5: sí.
0: Et va passar la tornada i no l'anada.
5: Sí, ja, també, no, no, tot això ja ho hem pensat. De moment, de totes les queixes que hem fet a la pàgina web de Swissair, a més, tot molt fàcil, perquè tot és allò que has d'anar clicant opcions, però no pots explicar, i per tant, d'allò... Pel tema, pel fet d'haver perdut el vol de connexió, ens diuen que va ser culpa del mal temps. I que, per tant, força major, i per tant, ells consideren que no dona...
0: D'acord, apuntem, perquè aquesta... Dan, vés apuntant, eh? Força major...
5: Aquesta, que no. Del fet d'haver tingut una targeta d'embarcament per entrar a un avió i no haver pogut entrar, jo entenc que és un overbooking, però ells no van utilitzar la paraula overbooking, d'aquesta encara no tinc resposta. Encara no ho sé. I dels 600 euros que ens va costar sopar, dormir, esmorzar, quatre persones a Zurich, de moment no tinc resposta.
0: D'acord.
5: He passat les factures de tot, eh? Però, insisteixo, tot és un formulari a través de la pàgina web i a veure quan tenen a bé respondre de tot.
0: La primera pregunta que et faria, Dan, aquest testimoni que ens ha explicat a la perfecció l'Òscar Fernández, te la faré breu, se'n sortirà? De reclamar, de cobrar-ho tot?
3: Sí, se'n sortirà, perquè la companyia que ha dit... bueno, se'n sortirà si és
0: persistent, eh?
3: Persistent, no? Eh? Se'n sortirà. Se'n sortirà, cuidado. A veure, haig de dir que de les dues, el que li ha passat... una cosa és el que fan la teoria que tenen les companyies i l'altra cosa és el que realment fan a la pràctica. És bastant usual en les seves filials enviar-los i esperar, evidentment, el que plantejaven és un nou show dels segons quins passatgers i que els poguessin
0: colar. O sigui, ells en el moment que li donen la targeta d'embarcament per Lufthansa ja saben que possiblement aquestes persones es quedin a terra.
3: Ells saben les reserves i saben perfectament...
5: Jo en aquell moment hagués preferit... Hagués preferit que m'hagués sentit, escolta'm, no podràs volar fins demà.
0: Vés-te'n a Frankfurt.
5: Per tant, vés a Zurich.
0: Ai, a Zurich, perdona.
5: I la tarda, escolta'm, la passo a Zurich i ja està. Però no, és que vaig passar la tarda a l'aeroport.
0: Que et diguin la veritat, no?
3: Clar, no, aquest és el gran problema. La falta d'informació sempre és... Però ells ho tenen molt treballat, això, i el primer que et fan és intentar veure si hi ha un nou show, perquè és veritat que hi ha un percentatge alt a la banda, sobretot durant l'any. Els estiu aquest percentatge baixa molt i aquí venen els overbookings d'estiu.
0: Nou show,
3: gent...
0: perdoneu, és que la gent directament compra un vol i no s'hi presenta, aquest
3: sí,
0: nou show.
3: Succeeix molt, sobretot a l'hivern, en temporades baixes, hi ha molt de viatger de negoci que...
0: No hi va.
3: Molt va. Jo mateix compro molts bitllets per anar a judicis arreu de l'Estat, que moltes vegades es suspenen a última hora i no hi acabes anant. I com que són tarifes no reembolsables, allò queda allà.
0: A l'estiu no passa tant perquè és més vacances de la gent, no?
3: A l'estiu té un altre perfil de passatger que eleva molt més l'ocupació. I què passa? Pues que al final els passatgers acaben no poguent tenir i donen preferència als que tenen la reserva. Llavors ens trobem aquí, i cuidado, perquè hi ha una sentència del Tribunal de Justícia Europea molt interessant que diu que les compensacions s'acumulen. Molt bé, si Swissair acredita que realment hi ha una causa de força major a l'inici, podria estalviar-se, em penso que eren 4 passatgers, correcte?
5: Sí, sí, sí.
3: Es podria estalviar els 2.400 euros inicials, poder, però el que no es pot estalviar sota cap concepte és la denegació d'embarc, digue-li overbooking, digue-li el que vulgui, de la segona.
5: Perquè a més, teníem la targeta d'embarcament, les 4
3: targetes. Entenc que us vau... Clar, clar. Aquí no hi ha discussió. Aquests 2.400 hi són. Si no pogués acreditar la causa de força major inicial, serien 2.400 més 2.400 més els danys materials, i compte, aquí és veritat que jo sempre faig...
0: Què són, perdona'm, danys materials? Què entenem per danys materials?
3: Els danys materials són els que ha hagut de pagar aquest senyor per dormir, menjar,
0: fins que
3: no ha pogut
0: arribar.
3: O els taxis de l'hotel, o el que sigui. Tot això, la llei és molt clara, és dir, taxis d'aeroport, hotel, aeroport, manutenció i allotjament, aquesta és una obligació per molta causa de les majories i de l'aerolínia. Això, aquesta està superada. Per tant, amb factures aquí no hi ha la discussió. Llavors hi ha un tercer concepte que és el que discutim i que dependrà del jutjat que toca, de la, si és que acabes terminant allò, que és el dany moral produït per la falta d'informació i per la falta d'assistència. Per què? Perquè l'obligació de l'aerolínia era donar-te un hotel i posar-te i transportar-te a l'hotel i donar-te manutenció i transportar-te en el destí habitual. És a dir, va fallar en una part de les seves obligacions. Ho fan totes les aerolínies perquè quan acostuma a passar aquest tipus de coses estan desbordades. En
0: el nou sí, però clar, l'Òscar, perquè té recursos, diguem-ne, però envies a no sé quin, amb no sé quin altre perfil, sense internet.
3: Tenim
0: jo penso en molts familiars meus.
3: Tenim molts clients que dormen a l'aeroport un rere l'altre. És a dir, els bancs de l'aeroport que, a més no els posen sense braços i és complicat.
0: Arquitectura hostil, que se'n diu, eh?
3: Però és cert que en el nou reglament de l'Europa, el nou reglament europeu, que segurament entrarà en vigor l'any que ve, una de les mesures que sembla que s'aprova, i s'ha de veure perquè s'ha de veure publicat, és que els aeroports que tinguin un trànsit superior als 4 milions, diria, o 5, no recordo ara, tindran l'obligació de tenir plans estratègics per fer front a circumstàncies d'aquestes, que són coses absolutament fonamentals. És a dir, quan hi ha una causa climàtica, una catàstrofe natural...
0: Perquè, perdona'm, Dan, cada vegada passaran més, malauradament, per tant, hauríem d'estar preparats.
3: I acostuma a succeir una vaga sorpresiva, el que sigui, que tens 30.000 tios parats, la llei t'obliga a donar-hi. Per tant, has de tenir un pla estratègic i els aeroports no el tenen i les aerolínies no el tenen. Per què? Perquè surt gratis de moment. Per què? Perquè si acaben pagant la factura d'aquest senyor, aquesta factura l'havien d'haver pagat en 7 dies immediatament. Clar. Això és el que la previsió de la llei. Però l'acabaran pagant d'aquí un any i segurament, si insisteix fins al final, els altres 40 que s'hi van trobar aquell dia no acabaran fent la reclamació.
0: Per tant, l'Òscar ha fet el que ha de fer, correcte. Ho ha fet tot correctament, a través de la web, etcètera, etcètera. Quin termini ha d'esperar ara ell?
3: Són 30 dies. 30
0: dies.
3: En teoria...
5: Encara estem dins d'aquests 30 dies.
3: En tema de consum...
0: Quants queden? Que posarem comptador aquí.
5: Doncs pues això era el 20 d'agost, 21. Van sortir el 21, havien d'arribar el 22. Sí, sí.
0: Va, queden 21 dies.
3: En tema de consum... Però, clar, aquí és fins on vols arribar. Jo et poso els màxims, si trobes un jutge pro-consumidor que diu, escolta, s'ha de fer respectar, i a més a més, li obligarà l'aerolínia que acrediti que realment hi havia una causa de força major d'aquestes tempestes, perquè una tempesta no és un obstacle perquè l'aeroport segueixi operant. Però també és veritat que la jurisprudència diu que si el vol anterior havia estat afectat per una causa de força major, has de mirar mirem quin és el vol anterior. Són dos seqüències, no? I s'ha d'analitzar. Però en el cas d'ell, clar, és dir, home, aquí si et paguen els 3.000 euros que en principi és el mínim, segurament no n'arribaràs a demandar-los. Ara, si els arribes a demandar, segurament els hi demanaràs a més danys materials i que acreditin el primer.
0: Perquè ens entengui, la gent parlava de tres coses.
5: Ara mateix espero que em paguin les despeses.
0: Exacte. L'Òscar parlava.
5: Però sí que és veritat que no vull deixar-ho a córrer.
0: Serien, entre cometes, overbooking, aquests 2.400, més els 600 que li va costar l'Òscar passar la nit, sopars, esmorzars, etcètera,
5: etcètera. Els taxis, això sí.
0: I potser podríem arribar a reclamar, si li toquen molt al Voraviu, aquests de qüestionar si és força major o no. Per tant, Òscar, vas en la línia, si no qualsevol cosa ens
5: podem dir directe. No, ja m'encara el telèfon del Dan i, escolta'm, no descarto anar-lo a trucar, potser d'aquí 30 dies no en respon.
0: Ai, Òscar, ens sentim a les dues, eh? Et sentim. Gràcies per venir, Únic, fins ara. Nosaltres, ja ho sabeu, línies obertes al 677-38-77-19 93-201-7474. A veure, tenim acumulades moltes trucades, eh? Demanarem molta brevetat a les persones que entreu en directe. Jordi, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Jordi, et demanaré que m'ho resumeixis moltíssim, perquè ja som a dos quarts i intentarem donar cabuda al màxim de reclamacions possibles. Què va passar?
6: Vale, molt bé, Elisenda. Mira, vam fer un viatge a finals de juliol al sud-est d'Anglaterra, a Cornwall, a Cornualles. El problema el vam tenir amb el que vam llogar un cotxe a la companyia Avis Budget. Tot bé, la setmana va anar tot perfecte, i l'últim dia, quan tornàvem ja cap a Bristol, vam llogar el cotxe i tornar el cotxe a l'aeroport de Bristol.
0: D'acord.
6: Vam tenir un problema, una incidència, una roda punxada a l'autopista. Era un cotxe d'aquests moderns que porten un kit, o sigui, no porta la roda de recanvi.
0: Ui, no, li vas posar la reparació aquella, que li enxufes aquella goma i després et fan pagar la roda.
6: Correcte, el problema és que era que la punxada era molt important, es va clavar un ferro, llavors, per molt aire que entrés, no s'inflava la roda, val? Aquí va començar el nostre calvari. Vam estar 8 hores a l'autopista tirats, demanant assistència, no ens venia l'assistència, ens va vindre un una assistència i no portar la roda que necessitàvem. Bueno, com em demanes que vagi una mica ràpid, el tema va ser que fins al cap de 8 hores no vam aconseguir que ens vinguessin a recollir dos taxis, perquè érem 6 persones, amb la qual quan vam arribar a l'aeroport de Bristol ja havíem perdut el vol de tornada a Barcelona. Llavors vam tindre que tornar a comprar els bitllets per al dia següent, passar una nit a Bristol. Hem fet la reclamació a la companyia Avis Budget, bueno, ho han fet els meus fills, però bueno, van donant llargues, no tenim cap resposta, llavors era a veure què em recomana, què podríem.
0: Bona,
6: com
0: fem una cosa.
6: Com és un altre país, saps? Com hi ha una companyia d'un altre país, no sé què podem fer.
0: A veure, fem una cosa, deixa'm anar un momentet a la publicitat. Jordi, a la tornada parlem amb en Dan, de veure què pots arribar a reclamar si les companyies de vols tenen alguna cosa a fer aquí, o si la companyia que et va llogar el cotxe li pots demanar alguna cosa per haver perdut els vols. Intentem resoldre-ho després de la publi, d'acord, Jordi?
6: La companyia del cotxe, entenc, però bueno.
0: Sí, però a veure què li podem reclamar. Jordi, gràcies per trucar. Ens segueixes escoltant per antena, que et donem resposta per allà, i si hi ha alguna cosa el Nil et torna a trucar, d'acord?
6: Gràcies, Elisenda.
0: Ara, Jordi, adéu. Ara tornem.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Passen 7 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem parlant de reclamacions de viatges. Ho estem fent amb en Dan Miró, advocat expert en aeronàutica, i evidentment m'acompanyen amb Malcom Otero i la Marta Pontnou. Hem parlat amb en Jordi, que ens ha explicat un cas curiós. Bàsicament perd uns vols, oi?
2: Sí.
1: Ha de pagar uns hotels, unes despeses, etc. Derivat que es punxa una roda, tot i haver-hi el kit de reparació, no poden reparar-la i estan hores i hores a la carretera. El que fa és que acabin perdent els vols. A veure, en aquests casos, com el cas d'en Jordi, què podem fer, Dan? A qui li podem reclamar?
3: Jo aquí la recomanació, evidentment, l'hagués fet abans d'anar al viatge. I segurament li hagués sortit bé. Ara, un cop explicada la situació, el que sí intentaria... És obvi que la responsabilitat només la pot anar a buscar a la companyia de contractació de lloguer de cotxes per anar a intentar acreditar i provar que realment aquell cotxe no portava els instruments necessaris per solventar aquesta situació concreta, no? Que és el que em diu el kit de
1: reparació.
3: Si es pot acreditar això, el segon problema que tindrà és que si aquesta companyia és de Reino Unit, lamentablement tindràs que anar a demandar-lo a Reino Unit. Aquest és el problema, a menys que ho hagis contractat des d'aquí. Si ho has contractat, una de les altres coses que és important que la gent tingui clar, els consumidors tinguin clar, és que si contracten un lloguer de cotxe a través d'un portal electrònic a Barcelona, a casa seva, per internet, el foro és Barcelona, eh?
1: Ah. Epa, cuidado. Encara que tu estiguis...
3: Perquè ets consumidor.
1: Però t'ho pregunto molt pràctic.
3: Exacte, això és la teoria. Tu podràs presentar la demanda, acabaràs tenint una sentència a Barcelona que dirà que aquesta companyia de cotxes tindrà que pagar els danys materials, els perjudicis i tal i que qual, però què et pots trobar? Que aquesta companyia no tingui res a l'estat espanyol i no acabis podent executar i recuperar aquests diners. Aquesta és una realitat.
1: Però jo puc demandar-ho, torno a l'inici del que deies, eh? Encara que jo estigui reclamant, en aquest cas, avisbudget.uk, si jo ho compro des de casa meva?
3: El foro és com si contractéssiu a Barcelona.
1: De Barcelona.
3: Per què? Perquè ets consumidor, usuari. I aquesta és una dels altres que serveix per tot. És a dir, quan contractem per internet, si som consumidors, contractem des de casa, perquè ens entenguem. Per tant, el foro pot ser aquest. Però compte que si has contractat un hotel al Kilimanjaro, serà meravellós. Tu podràs tenir una sentència que et dirà que aquest hotel t'ha de tornar els diners. Però per anar a buscar aquests diners, si aquesta empresa no té res a Espanya, serà inviable, m'explico.
1: No trobaràs la persona que t'ho ha de pagar, bàsicament.
3: No, clar, el jutjat no podrà embargar res perquè no hi haurà res, i tindràs que anar a embargar el Kilimanjaro, però ja no tenim competències, és igual, ja no m'enllargo.
1: Per tant, de cara al Jordi, el que pot fer és reclamar, en aquest cas, a AvisBudget i aduir que no hi havia un kit suficientment potent per la incidència que es troba.
3: Intentar que aquest tipus de companyies moltes vegades són internacionals i tenen...
1: filials, no?
3: Tenen filials i inclús operen a l'estat espanyol, per tant, si és solvent i opera a l'estat espanyol, el que ha de fer és fer les reclamacions pertinents. Clar, haurà d'acreditar que realment aquest lloguer de cotxe no portava el kit necessari. I si això s'acredita i un jutge diu, és veritat, aquests senyors m'acrediten, hi ha una foto, hi ha un vídeo, hi ha un comprovant que van tardar 8 hores, van tenir... I arriba a aquesta conclusió, l'obligarà a pagar tots els danys i perjudicis. Tindrà una sentència i aquesta sentència la podrà executar i embargar si és que té algú aquí.
1: I ara et pregunto, si en Jordi a l'hora de llogar el cotxe no va llogar o no va contractar l'assistència a carretera?
3: Però és que són dues coses.
1: Això,
3: sí, és diferent, perquè això succeeix molt amb temes de consum. És que no ho tenia assegurat. No, és que per llei, moltes de les coses que assegurem són obligació de les companyies. És dir, per exemple, molta gent fa seguros de l'equipatge quan puja en un avió. No, miri, la companyia, si perd l'equipatge, té l'obligació d'acabar-te pagant fins a 1.500 o 1.700 euros.
1: Interessant, això. Per tant, aquestes assegurances no les cliqueu directament.
3: Clar, és a dir, una assegurança de repatriació per si et fots la cama en l'aire al Tíbet, això té tot el sentit del món. Una assegurança... Hi ha moltes assegurances que tenen sentit i recomanables en determinats, però la majoria d'assegurances... Moltes vegades estem assegurant coses que per llei les companyies tenen l'obligació d'abonar i pagar. Sí, però això és conegut, és sabut. sabut. És a dir, en el món del consum tenim dos grans blocs, que és la teoria i l'altre la pràctica. Les companyies, les grans multinacionals, en general, totes tenen una gran teoria que s'ajusta a la realitat jurídica, però després a la pràctica veiem que hi ha unes altres tendències. Per què? Perquè són qüestions econòmiques.
1: Abans, fora d'antena, perquè ens estigui sentint també, ja no en Jordi, tothom que s'hi pugui trobar, tu deies, ostres, clar, hi ha coses que es compliquen pel fet de contractar tots els serveis individualment. Allò típic de, que això a casa meva, Marta, crec que a casa teva també,
2: sí,
1: no, que ens surt més barat que jo agafi tot independent, no?
2: Oh, mira, he trobat un portal directe a Estats Units que si ho agafem allà ens descompten...
3: Hi ha dos grans errors del consumidor a l'hora de contractar, dos grans errors. En tema de viatges és molt clar. Quan són viatges que suposen unes quanties econòmiques importants, és molt recomanable el que en diem viatge combinat, PAC, amb agència de viatges. Per què? Perquè la protecció jurídica és molt més alta. Les agències de viatges han de resoldre tots els problemes que puguis tenir a l'hotel de Kilimanjaro, amb el vol de connexió, amb el no sé què. I, per tant, l'agència...
1: Tu tens un interlocutor, que això t'he de dir, Marta, que a mi m'ha passat als Estats Units, que vaig agafar amb el RAC, i menys mal.
2: Sí.
1: Perquè jo només parlava amb el RAC Barcelona
2: i, ja
1: i m'ho solucionaven tot, eh?
3: I un dels altres grans errors, és dir, i en aquest cas també, a més, determinades assegurances són molt, molt recomanables, amb temes de repatriacions, o enfermetats o problemes, perquè aquí sí que pots quedar fotut. Però, i la segona gran error és amb tema de vols concrets, i aquesta sí que ho reitero i porto anys reiterant-ho, perquè és una font de conflictes tremendos, és aquests portals electrònics que fan de buscadors de vols, que la gent els contracta els vols a través d'aquests buscadors. Aquests buscadors han de servir per escollir el vol. Però després, un cop l'has vist, vés-te'n a l'aerolínia directament a la pàgina. Tenim una quantitat de... Per què? Perquè quan tu contractes només un vol, estàs contractant, encara que ho contractis amb aquesta pàgina de Noruega o de Xile o de no sé on, estàs contractat directament, en teoria, directament amb la companyia. Directament. Però quin és el problema? Que la intermediació es perd. Aquesta gent cobren i després venen els problemes. Has de demandar a la pàgina perquè el portal que està en un determinat país i no té responsabilitats, és impossible.
1: Per tant, buscadors, per cercar el vol, us apunteu el vol que sigui, el número, i el aneu a buscar directament individual.
3: És per veure preus, per estallar... En el 90%, mira, inclús ara, per exemple, amb els hotels hi ha un problema, que les pròpies agències de viatges s'estan queixant perquè diuen que, ostres, que no pot ser que els hotels estan fent-los la competència directament perquè estan posant les seves habitacions més barates que en els propis tours operadors, no? Llavors queden sense competència. Per tant, el preu canvia molt poc. I si tu entres, no vull dir noms, però tots coneixem grans portals d'aquests que també són agències de viatges. Cuidado, que quan compres un pack això canvia, perquè la normativa és diferent. Però quan només compres un vol, si aquell vol que tu estàs comprant a través de la pàgina UX vas a la pàgina de la companyia que et diu que és i no hi és, malament.
1: Malament. Perquè... Disculpeu-me, sé que hi ha moltes trucades, haurem de repetir aquest consultori, tenim a la Susana esperant. Susana, tingues un momentet de paciència. Intentaria fer una bateria de preguntes ràpides, Fran, anem preparant el 677-38-77-19. Bateria ràpida de preguntes, perquè potser a través d'aquestes preguntes podem ajudar més d'una persona que ens estigui sentint.
4: Mira, parlant de cotxes de lloguer, la Marina diu, vaig anar a Mallorca, on vaig agafar un cotxe de lloguer, diu l'empresa, Click and Rent, i quan el vaig tornar em van cobrar 200 euros per una ratllada d'un centímetre que jo no vaig fer. He reclamat perquè no es va fer la verificació prèvia del vehicle abans d'entregar-lo i no la vaig signar, però l'empresa se m'ha tret de sobre.
2: Jo
4: què
2: aquí tinc
4: fer?
2: La solució, eh?
4: Quina? Ah, doncs mira.
2: Diria, però a mi m'ha anat molt bé perquè sempre jo llogo sempre molts cotxes i a Estats Units, per exemple, hi ha la sort que quan tu surts amb el cotxe surts per una mena d'escàner que t'escaneja el cotxe.
1: Què dius?
2: Sí, sí. A Estats Units ara ja hi ha una mena de portal i tu passes el cotxe i fa un escàner perquè, clar, si no et donen aquell paperet amb quatre ratlles, amb quatre creus...
1: Però fes un vídeo.
2: Clar.
1: A mi llavors, com ho van recomanar.
2: La solució
3: sí,
2: és
3: correcte.
2: Fer un vídeo, però des de... No val fer un vídeo, o sigui, des de que surts de l'oficina, perquè es vegi que surts de l'oficina, fins que vas a recollir-lo al pàrquing i que es veu i donar tota la volta.
1: Un pla seqüència,
2: A mi aquest any m'ha passat, m'han dit, no, aquesta ratlla no hi era. I dic, anem a veure el vídeo.
1: Ah,
2: I vam haver d'anar el vídeo endavant. I he de dir que no hi havia molta il·luminació...
5: Clar,
2: tal.
5: Perquè el pàrquing i tal...
2: Clar, perquè ho fas al pàrquing.
1: Per tant, recomanació.
2: Va anar bé.
3: És una qüestió de prova, això, que en diem. Per tant, és obvi. A més, ara hi ha totes les empreses aquestes de lloguer de cotxes. Te'n vas a qualsevol lloc turístic i et recomanen, sobretot, fes el vídeo, que quedi ben gravat. A més, els vídeos ja porten data i... I a partir d'aquí, un vídeo a la tornada, i jo sóc dels que sóc una mica pesadet, però intento en què les franquícies es desbloquegin en el moment en què tu tornes al cotxe.
1: Jo també ho demano.
3: Has comprovat, sisplau, si m'ho pots, ja m'espero, 5 minuts, faci'm el comprovant de que s'entrega correcte i
1: que em tornin.
3: Electrònic. Mm-hmm. Ja t'envien el mail, llavors te'n vas tranquil. Per què? Sí. Perquè ja hi ha un reconeixement de que el cotxe s'ha tornat en condicions.
1: 13 minuts. I seran les dues del migdia. Avui tenim molta cua de trucades. Va, passem la Susana, que fa 20 minuts que s'espera. Per tant, gràcies per la paciència, Susana, estimada. Bon dia.
5: Bon dia.
1: A veure, explica'ns el teu cas.
5: No és d'aquest estiu, però bueno, jo crec que és una cosa una mica curiosa. Nosaltres tornàvem de Praga amb l'últim vol de Vueling a la nit, eren les 7 de la tarda, i el meu home estàvem a la cua per embarcar i es desmaia. Va tenir una baixada de tensió i es va desmaiar, van venir a l'equip mèdic i, evidentment, no ens van deixar pujar a l'avió.
1: Per què però no et deixen pujar a l'avió? Perquè s'havia desmaiat, no sabien el que passava, no?
5: Exacte. Aquesta part l'entenc, eh? Uh-huh. Vull dir, ha estat més que justificada. Uh-huh. Però, com que era l'últim vol de la nit, ja no hi havia cap persona de Vueling, ni ningú, i allà ens van deixar tirats de la mà de Déu. Menys mal de l'equip mèdic, que ens van buscar l'hotel, i l'endemà vam haver de buscar un altre vol per poder tornar. Uh-huh. I Vueling ens va fer com una mena de compensació de 160 euros per persona, que érem tres. Bueno, menteixo, només amb el meu home, que era amb el que li va tenir el problema, i aquí s'acabó la història.
1: I ximpun. D'acord, doncs primer et diria, Susana, gràcies per la paciència, a veure què ens diuen Dan. En aquest cas podríem reclamar alguna cosa més, Dan?
3: Aquí és un tema delicat, però alguns casos d'aquests hem tingut i acabem fent interpretacions i depèn molt del jutge que et correspon i que et toca interpretar si allà hi ha hagut una causa de força major per part del passatger que permet que com a mínim els gastos l'aerolínia se li faci. Home, almenys la devolució és reclamable, la devolució dels passatges pagats, eh? És dir, quan hi ha una causa de força major tu tens dret a recuperar aquests dies, però s'ha d'acreditar. Això passa amb les anul·lacions de les reserves, que tot trenques la pama, no podràs anar-hi, doncs... I aquí hi ha un altre tema, que per exemple el tema de les taxes. Les taxes és una història que fa anys que expliquem.
1: Clar,
3: que
1: les podrien tornar, no?
3: No, és que tenen l'obligació de tornar-les, però no les tornen mai. Hi ha un real decret de l'any 60 i pico que no està derogat i que en teoria, clar, una taxa d'un vol de 40 o 60 euros no té cap sentit, perquè és molt poca.
1: Però d'un de 400 o 500?
3: Però un de 600, un de 700 o un de 1.000 i pico, que són vols internacionals, són importants les quanties. I per tant, es té dret a demanar sempre que s'hagi fet la cancel·lació de la reserva amb anterioritat al vol, compte. Uh-huh. I llavors, sí, es poden demanar, s'han de demanar. En aquest cas, ja et dic, aquí acabaries amb un procediment judicial intentant acreditar que ja hi ha hagut una causa de força major i que tu tens dret a recuperar almenys els imports pagats. Però...
1: Per tant, poca cosa, eh? Poca cosa. T'ho agraeixo molt, Susana, gràcies per haver-nos fet la consulta.
5: Vale, molt bé.
1: Una abraçada
5: bé.
1: Única.
5: Adéu,
1: fins ara. Adéu, adéu. 10 minutets.
3: En aquest últim cas... Jo podria recomanar una cosa que és una mica lleig, però és així.
1: Susana,
3: és,
1: escolta!
3: Si la persona té dret a justícia gratuïta perquè no supera els 1.200 euros...
1: Prova-ho.
3: És que no tan sols provo, és que a més et sortirà gratis segur.
1: Ah,
3: i podràs arribar fins a la via final, no? I a sobre, encara que et diguin, pues, te la desestimo, quan una cosa no la pagaràs perquè la llei t'eximeix d'ell. Per tant, és una opció, clar...
1: També em fa gràcia que li tornen només els 160 euros a la persona afectada, el que es desmaia, però els acompanyants no. Que deu ser quina delicadesa, no?, per part de l'aerolínia, que pretén que el deixis tirat a l'aeroport i que tu te'n vagis cap a casa, no? Déu-n'hi-do. Val, 677-38-77-19. Consultes, Fran.
4: A veure, mira, la Mercè aquest estiu havia d'agafar un vol de Ryanair, però va arribar amb una hora i escaig de retard. Si hagués arribat a temps al Prat, haguéssim pogut agafar des del Prat un autobús que els portaria allà on viuen, que és Tortosa.
1: D'acord.
4: Què va passar? Que ja no sortia cap més autobús perquè l'últim era a les 10 de la nit i van haver d'agafar un Uber i van pagar 180 euros. No vam reclamar perquè segons vam investigar, no era viable perquè el seu retard d'una hora i escaig no aplicava. És cert, això?
3: És cert. Absolutament cert, perquè les aerolínies tenen el dret a tenir un retard de 179 minuts. I són indemnes. Aquest és el gran drama i això ho contempla la llei. I a més us diré una cosa. Des de que cada vegada hi ha més pressió sobre les aerolínies per temes de compensacions i de retards, també és cert que cada vegada tenim avions que aterren amb 178, sí. 179, 177 minuts. No és casual. No és casual. És dir, no les operadores treballen i intenten forçar determinades operatives. Et diran que no, ja ho sé.
2: Home, clar que han de dir no, però...
3: Però, clar, a partir del 170... És dir, pots anar trampejant. Quan tens un avió que et fa 10 salts al dia, a determinats llocs pots anar trampejant amb determinades estructures que et pot arribar a donar aquest resultat.
2: Es foten 150 per l'autopista, no? Com si anessin en cotxe, bàsicament.
3: També guanyen temps, és cert, això dius, no, és que un vol que pot durar, a part de que els vols, per exemple, un cas clar és Barcelona a les Illes, no? Balears, els vols duren uns 40 minuts, però està establert clarament com si duressin una hora i algo. Els retards...
2: Es curen amb salut, diguem-ne,
3: sí.
2: Eh?
3: Per tant, diuen que jo som l'aerolínia més puntual posem-ho tot entre cometes.
2: Sí, clar, si poses d'aquí a Mallorca 2 hores, clar que seràs puntual,
3: però és
2: que de
3: mitja
2: hora. Va, farem una consulta breu, que tenim la Núria del canal telèfon. Núria, et demano molta brevetat. Bon dia, estimada.
6: Sí, hola, bon dia. Mira, resulta que la meva filla havia comprat uns bitllets per vindre el 17 de desembre a Vueling. Vale? Llavors, ara, després d'un mes i mig, perquè ella sempre es compra abans per els preus, clar, ara li diuen que no fan el vol, que retornen els diners i punto. Clar, ara qualsevol companyia que mira, com que hi han passat més temps, però els vols s'han
2: ull de la cara.
3: Sí.
6: I li pugen el triple.
2: En aquest cas, la teva filla, jo, que m'ho ha xivat el Nil, viu a Oslo, va comprar els bitllets en molt de temps per aquest 17 de desembre. Nil, què passa en aquests casos?
3: No, en aquests casos...
2: Ai, Nil, Dan, és el nostre productor.
3: Com si vol, puc contestar.
2: Com ha xivat ell.
3: No, és claríssim. És dir, de la mateixa manera que les aerolínies tenen l'obligació de pagar compensacions, 250, 400, 600, si cancelen o retrasen un vol en més de 180 minuts, a partir dels 14 dies abans del vol, tenen dret a cancel·lar els vols en més de 14 dies sense cap mena de punitat ni compensació ni res. Per això és tan important que quan preparem grans viatges, i aquí és on te plantejava el de les agències de viatges, que és un pack, compte, perquè si tu et compres tot et muntes el gran viatge a l'altra punta del planeta i et falla el vol d'anada i t'ho comuniquen en més de 3 setmanes,
2: tu menges
3: tot.
2: Per tant, en el cas de la filla de la Núria, si ho haguessin cancel·lat més enllà del 3 de desembre, invento, el 4 de desembre, tindria dret a compensació. Com que l'han cancel·lat o anul·lat el vol abans del 3 de desembre, malauradament la llei l'empara, no li han de tornar un duro.
3: No, han de tornar, per això poden cancel·lar aquests vols semblants. Sí és cert que ara és un bon moment de cara, des de penso que és la setmana que ve fins a finals d'any, les aerolínies s'estan traient, ho adverteixo els ulls, perquè estan amb una competència bastant feroxa, parlem Ryanair, Vueling, Air Europa, i hi ha una baixada de preus importants.
2: Per tant, que compri
3: ara. En bitllets, almenys a nivell de l'estat espanyol i Europa.
2: Núria Alcanà, gràcies per haver-nos trucat. Una abraçada.
6: Moltes gràcies.
2: Fins ara. Adéu. Va, que ens queden 4 minutets. 677-38-77-19. Consultes ràpides, Fran.
4: Mira, parlàvem de l'endarreriment dels avions. Precisament, l'Albert està reclamant la indemnització d'una companyia aèria per un retard de més de 3 hores. Un vol. D'un vol. I llavors demana: com és més fàcil aconseguir una indemnització? A través d'una web que es dedica a fer aquestes reclamacions, que normalment em cobren comissió, o a través de la web de la companyia aèria?
2: Què és més eficaç?
3: No, és que no és incompatible. És que primer tothom ha de demanar-ho a la companyia. És dir, el consumidor té l'obligació, el dret de consum, és primer sempre has de fer la reclamació a l'aerolínia, a l'agència de viatges, a l'empresa de lloguer de cotxes. I si en 30 dies aquesta empresa empresa com a consumidor no t'ha respost, no t'ha resol el problema, llavors has de buscar la segona, el plan B, que és o una companyia d'aquestes que diu ell, o un advocat, o l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, o el Ministeri de Foment amb temes de transport, que també... és dir, passar al segon pas, però la reclamació prèvia a l'empresa que has contractat
1: s'ha de fer, sí o sí, que és el que ha fet l'Òscar.
3: Sempre s'ha de fer per llei.
1: N'heu fet alguna vegada i l'heu guanyada?
7: Jo he fet una ara, fa uns dies, però no, perquè jo he fet un viatge molt llarg, jo tenia una assegurança molt bona, que tenia la mala sort, és un tema maletes. Les maletes només s'encobrien en els vols, menys el de tornar a casa, que és aquest ja no entrava, com que ja havia vaga a l'aeroport del Prat.
1: I just l'han perdut allà.
7: Van perdre 8 maletes, han arribat totes, però una ha arribat feta caldo, està trencada, i he reclamat, i em diuen, no, és que això s'ha de reclamar quan arriba la maleta a l'aeroport. I dic, ja, però és que no m'ha arribat a l'aeroport. M'ha arribat a casa 10 dies després, i l'he vista ara. I aleshores ara estem en aquesta reclamació amb la companyia.
1: Què podem fer en aquests casos? I et pregunto sobre maletes. El continent de la maleta, hem de tenir factures de tot, si no, no podem reclamar.
3: No, això no és correcte. L'Audiència Provincial de Barcelona ja va determinar que el llistat de pertenències i valoracions havia de ser suficient el que feia el passatger. Què està passant? Que moltes companyies aèries, quan es perd un equipatge amb l'excusa de dir, és que l'estem buscant, enviïm vostè la llista amb alguns elements. I tu t'envies la llista amb tota la bona voluntat del món, amb els tres coses més importants, perquè a veure si la troben, i després quan això acaba trobant la maleta o no trobant-la i demanant o reclamant, en un procediment judicial apareix la inicial llista, perquè tots els mails que nosaltres enviem queden
1: arxivats
3: amb cada reserva, etc. Apareix la llista de les tres coses i dius, escolti, aquest senyor m'està reclamant 1.500 euros
1: per
3: 1.700, només per això. I això entenem que és un valor de 150 euros.
1: Per tant, entenguem també que tots els mails que nosaltres ens intercanviem amb la companyia, al final aniran un expedient. Per tant, si ens demanen un llistat de pertinences, intentem fer-lo el més exhaustiu possible. Rens, queda un minut, 30 segons. Això que deia el Fran.
3: Quan parlem de destrucció, un cop entregada, hi han 7 dies per fer la denúncia, que pots anar a la Policia Nacional allà al mateix aeroport o la Guàrdia Civil, de dir, porto aquesta maleta, me l'han entregat, o a la companyia, però s'ha d'acreditar en 7 dies la destrucció dels elements que hi hagin. I després, a partir d'aquí, perquè si no ja ha prescrit, ja has perdut el plaç. És a dir, amb maletes hi ha els plaços de 7, 21, i a partir de 21. És a dir,
1: escolta'm, Dan, quan és el proper pont? Quan ens toca el proper pont? Em sembla que ja anem a desembre, no? Tornes el 6 de desembre? O el 4, o el 5, o algun d'aquests?
2: Abans, ha de venir abans.
3: De fet, ho has fet molt bé, perquè normalment els mitjans de comunicació sempre et fan anar a explicar aquest tipus de coses amb anterioritat. La gent no els hi ha passat res. És a dir, el mes de juny, això et comencen a trucar per dir, escolta, vinc i has explicat. Jo sempre dic, però això ho has de fer el setembre, que és quan la gent està encabronada, que porten 15 dies.
1: Perquè nosaltres busquem la solució, Dan. Avui hem parlat i ens ha acompanyat, i volem que torni, en Dan Miró, expert en aeronàutica, en advocat expert en aeronàutica. Moltes gràcies, Dan. Tornaràs aviat, una abraçada.
3: Com vulguis.
1: Malcom Otero, Marta Bonou, i no us he deixat parlar,
2: No, però m'ha pres a punts.
1: M'heu de venir demà, demà passat,
2: Sí, d'acord.
1: Prat Domènech, ens tornem a sentir demà.
4: Demà ens veiem.
1: Demà parlem de posar el cos a punt per la tornada a l'escola i a la feina.

0: l'Organització Aèria Internacional que recomani paralitzar els vols comercials per l'espai aeri rus. Tot després que Zelensky anunciés que incrementaran els atacs amb drons. Les companyies turques Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat alguns vols a Moscou. Mentrestant, Salvador Illa confirma la visita a Kiev, la capital d'Ucraïna, tot i els últims atacs russos. Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra.
1: El que venim a fer és a mostrar el nostre reconeixement a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
0: Si tot va bé, el cap de l'executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per la crisi de Ceuta. Ho farà després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser totalment permissives amb l'entrada de migrants i que fins i tot els van guiar cap a la frontera. El govern espanyol insisteix a exculpar les autoritats marroquines i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que signen l'informe.
0: El jutge envia un centre d'internament per a menors als dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia.
2: Benjamin Netanyahu visita Gaza amb la vista posada en les eleccions generals de l'octubre. El ministre de Defensa suggereix fer fora els gazians d'aquest territori. L'exèrcit mata 3 palestins a la franja, dels quals 2 són menors.
0: El documental Broken English, dedicat a Marianne Faithfull, inaugurarà el Festival Inèdit de Barcelona. A la mostra també s'hi estrenaran el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt flamenco de Carla Simón. L'inèdit es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre. La Setmana del Llibre en Català presenta una nova edició i es fixa com a objectiu igualar els més de 100.000 visitants de l'any passat.
2: Arrencarà el 18 de setembre i es tornarà a celebrar el passeig de Lluís Companys de Barcelona. Enguany els organitzadors volen acostar-se més que mai al món digital. En aquest sentit, es programaran converses amb persones que recomanen llibres a través de les xarxes, com Marta Sangrà o Ània Posada. També cada dia es farà un podcast en viu, entre els quals el de 3CAT Club Tàndem, de Marina Porres i Juliana Canet. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
3: Les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
2: Al llarg de 9.000 metres quadrats s'hi trobaran prop d'un centenar de casetes i més de 200 autors que signaran llibres.
0: Esports, el ja exjugador del Barça, Marc Asadó, ha deixat entreveure cert descontentament amb la manera com el club ha gestionat la seva sortida com ha cedit al Deportivo de la Coruña. Va marxar l'últim dia de mercat després que li retiressin el dorsal i l'apartessin dels entrenaments.
2: El Girona, el migcampista Unahi, marxa al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
0: La nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro, diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en la plantilla. Patri també ha elogiat la seva predecessora, Alexia Putellas. Diu que ha abandonat el club després de marcar una època.
2: El Sabadell s'ha proclamat campió de la Copa Catalunya després de derrotar el Barça Atlètic a la Nova Creu Alta per 2-1. És el segon cop que el club ballesà guanya aquest títol. El Barça Atlètic s'ha lesionat Jesse Bisibu, jugador fitxat aquesta temporada i que entrena habitualment amb el primer equip. La lesió podria ser greu.
4: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: O 4 i 7 de la tarda. Durant uns dies donarem la benvinguda a la gent de la matinada, que ho vam fer ahir. Roger Carandell, com estàs?
2: Bona tarda. T'has assegurat que sonem a la matinada?
1: Home, no m'he llevat, però si és a la graella, entenc que quan dorms la ràdio segueix funcionant.
2: Tota la persona que està fent matinades apreta el play.
1: Home,
2: a les 4.
1: Prema el botonet.
2: Sí, no?
1: Sí. Qui deu ser? Qui és l'Oriol Fidalgo? És encara el tècnic de matinades?
3: A mi m'encanta pensar que la ràdio, des del dia que va obrir, sempre ha estat plena. Encara que sigui de poca gent, sempre hi ha algú.
1: Sempre hi ha hagut una persona en aquest edifici.
3: Sempre hi ha una finestra amb llum a Catalunya Ràdio.
1: Sí, a vegades truques i no agafen el telèfon, però hi són.
3: Sí.
1: I són. Alguna nit m'havia passat. Marta Montaner,
3: bona
1: nit de nou.
3: Clar, bona nit per la gent que siguin les 4.
1: Ah, confirmen que a aquesta hora de matinada hi ha l'Oriol Fidalgo. Per tant, des d'aquí una abraçada al nostre amic tècnic. Que...
3: Com és, l'Oriol?
1: És un tècnic que ja fa uns quants anys que treballa aquí, molt simpàtic.
3: Però vaja,
1: que
3: sempre ha fet aquest horari.
1: Fa bastants anys que el fa.
2: Per tant, segurament no hem coincidit mai amb ell, nosaltres.
3: Però ell és un salmó,
4: els Oriols,
3: un salmó nedant a contracorrent.
1: Com són els Oriols?
3: Guapos, Francesc.
1: Jo no ho volia dir perquè no vull cosificar-lo, però és un home atractiu. Oriol Fidalgo.
3: I li diuen Uri? O no?
1: Doncs entenc que sí. Perquè m'han dit, sí, hi ha l'Uri. Per tant, entenc que com a mínim, de forma carinyosa, se li diu Uri. Ahir vam referir-nos a la gent de matinada i hem rebut un missatge.
3: Ai, l'única persona que estava escoltant Catalunya Ràdio en aquell moment ha contactat amb nosaltres.
1: No, perquè ja ens va contactar el Maiol Roger i ara no sé per què no se m'obre el missatge. Espera't un segon. Perquè això... Hola, us estic escoltant... Això va arribar ahir a la tarda, per tant, ens escoltava a la tarda. Us estic escoltant i volia opinar sobre l'hora de llevar-se al matí.
2: Davant.
1: Jo treballo de 6 a 2 i em llevo cada dia a les 4:40 del matí.
3: Uf.
1: I no dinem a les 11. De fet, plego a les 14 i quan arribo ja són les 14:30, 2:45. A vegades sembla que els treballadors de les fàbriques no existim, només... A la ràdio només es parla de l'oficina, de gent que va al gimnàs, però mai penseu en la quantitat de persones que treballem, que us escoltem i treballem en fàbriques. I sí, jo sóc un dels que us escolta també al matí mentre vaig a treballar, perquè el vostre programa m'encanta i fa entrar de molt bon humor a la feina.
2: Ai, que guai, doncs mira.
3: Molt bé.
1: No ens diu el nom.
2: Molt bon missatge.
1: Sí. Es diu Mar i té 60 anys.
2: Doncs mira, el saludem des d'aquí i quina sort que ens escolti.
1: Doncs aquest és el missatge que ens envia un oient que ens escolta de matinada. Què fèieu vosaltres a les 4 de la matinada?
3: Saps que ara dormo... Avui heu parlat de dormir, també.
1: Sí.
3: He descobert que dormo molt millor si m'activo una playlist, una llista de Spotify que es diu Ruido Blanco para bebés.
4: Oh, m'encanta, jo també dormo
2: tota
4: moltíssim amb això.
3: Dura més de 8 hores, 8 hores 30 minuts,
4: sí.
3: I va, com que mai dormo més de 8 hores 30 minuts, em dura tota la nit.
1: Una vegada vaig dormir una persona que diu, no, posaré un àudio. Dic, com un àudio?
4: A mi m'encanta.
1: I un so allà, i dic, però un moment, perquè hem de dormir amb això tota la nit.
3: És tan relaxant.
4: Et recull.
3: Sí, que emmascara altres possibles sorolls que et podrien arribar a molestar.
4: A mi em passa això, que no m'ho poso cada nit, però típic dia, que comença a sentir molt de veí, pluja, algun soroll que molesta.
3: Que et molesta.
4: Jo em poso també so blanc.
1: La pluja et molesta?
4: Depèn d'on... Jo visc en un pis, de veritat, que té una mena de finestra que sona molt fort, la pluja. Saps? Jo crec que depèn molt d'on visquis. Ja. Si vius en un segon a Barcelona, poder no.
3: O fins i tot una nit de festa major que hi ha focs artificials, que segons com va molt bé i és una eina molt útil per tota la gent que tingui criatures. T'ho juro, va molt bé. No, mira, la Juliana ja tus.
1: Ja s'han
3: noagat.
1: Només de pensar-ho.
3: Que sí, que és com màgia.
1: Això, en català es diu so blanc. So blanc.
2: Jo em fico l'Enric Calpena. Cada dia per anar a dormir, l'enguàrdia.
4: Jo és que si em posés l'Enric m'hauria de quedar enganxada i tota la nit
3: estaria
4: sense clocar.
1: Escoltes fins... I llavors ja aquell capítol està perdut.
2: No, em poso 15 minuts. 15 minuts, sí, que es pari l'àudio.
4: Clar, això ho pots posar.
2: Sí, pots dir, amb Spotify dius, d'aquí 15 minuts que s'apagui. No. El que passa és que un capítol em dura 2 setmanes.
1: Clar. Ets l'oient perfecte.
2: Perfecte.
1: Amb 4 programes per temporada ja fa ell.
2: Molt.
3: El que no entenc és la gent que diu que ens posa el que no surti d'aquí per adormir-se.
1: Ah, també.
3: Que dius, tens un problema. I vés a la clínica de, com es deia la noia, la Roser? La Roser Gort.
1: Doncs des d'aquí aquesta crida. Si teniu problemes, aneu als especialistes. Els especialistes han de menjar les tardes, que no surti d'aquí. Ara venim.
0: A Catalunya Ràdio comença... Que no
5: surti d'aquí.
6: Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
5: Que no surti d'aquí.
6: El món dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: minut i un quart de set de la tarda. Juliana Canet, bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: I Marta Montaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: I avui també, que encara no l'havíem saludat aquesta temporada, Carles, molt bona tarda. El nostre pianista de confiança, tercera ja temporada que ens acompanya.
1: I està a Morera?
0: Jo crec que...
1: A la primera no va venir?
0: A la primera no hi era, encara.
1: Ai.
0: I es va incorporar a la segona, va ser un fitxatge que vam fer.
1: Sempre és interessant tenir música en directe.
0: Ell ha fet propostes aquest estiu de canviar aquesta cançó i se li va dir que no. Que la ràdio vol insistència i vol rutines i vol bastant sempre el mateix. I ell està aquí complint.
1: Jo recordo que estic fent classes de piano amb l'únic objectiu de poder tocar aquesta cançó un dia en un teatre.
2: Qui és el teu professor?
1: Varío, Marta.
0: Cada dia un de diferent.
1: A mi m'agrada...
2: Com amb els cosins, potser, també varies.
1: Marta, això és com el metge, que no et pots quedar amb una sola opinió. Jo vull més d'un professor.
0: Alba Riera, per molts anys, la nostra estimadíssima Alba, avui és el seu aniversari.
2: La reina dels sofàs.
0: Exacte, i ella prefereix que no es digui quants anys fa, jo tampoc ho sé quants anys fa.
1: Tot i que ho podeu trobar a la Wikipedia.
2: Sí.
0: Bueno, però ella ha sentit a la tarda que estava venint cap aquí al cotxe, que a ella li agrada molt celebrar-lo, però que no vol que es digui la xifra.
2: Molt bé.
0: I se li respectarà.
2: Això fan les grans divas, també.
1: L'Alba, per cert, també és molt de gran diva. No està molt clar aquest any què passa, no? Amb la seva vida professional.
2: Li hem preguntat a la tarda que quan tornava a la Turra i que què passaria aquesta nova temporada, i ens ha dit que venen canvis grossos, però que no pot dir res.
0: Per tant, ve una Turra molt diferent, no? Entenc.
1: O poder no ve la Turra, perquè és que ella va fer una publicació parlant del programa que semblava gairebé un comiat, i no només això, sinó que l'últim episodi anava de la mort de la noia catalana, que vaig ser allà presencial.
2: Sí, sí.
1: I tot era com una mica aquesta cosa d'enterrament.
0: És que ara diré una cosa que potser li hauria d'haver dit a la cara.
2: Sí, sols fer-ho,
0: sí,
2: això.
0: Ara
2: però ens passa a tots perquè som covards.
0: No, però m'ha vingut ara. És a dir, si el canvia molt, si la Turra canvia molt, molt, molt, molt, llavors ja no serà la Turra. Potser llavors li hauries de canviar el nom.
1: No, però això...
0: I la pregunta era, canvia tant que se li podria posar un altre nom i semblaria un programa nou?
1: Aquestes coses potser les hauríem de comentar més aviat amb el senyor Trescat, que acostuma a ser la persona que es confon en aquest sentit.
2: Però el senyor Trescat li encanta l'Alba Riera.
1: Al senyor Trescat el que li encanta és fer canvis i li sembla que de vegades hi ha coses que s'han de canviar quan realment el millor que podries fer és deixar-les tranquil·les, perquè ja són coses que tenen el seu senyal d'identitat, la seva potència, que s'han venut de X manera i que a més funcionen molt per sobre d'altres productes.
0: Jo pensava que la Turra canviava perquè l'Alba volia un canvi.
1: És que si la Turra... A mi m'és igual si és de l'Alba o el senyor Trescat la decisió, però si la Turra canvia serà un error garrafal. Però garrafal.
2: Però...
1: No seria el primer error del senyor Trescat, també t'ho dic.
2: En temporades anteriors, la Turra començava més o menys com nosaltres, no? O potser una setmana o dues més tard.
1: Podeva més com les escoles, sí, una setmana o dues més tard.
0: Però la tele, potser...
2: Però no sembla que hagi d'arrencar ara, o sí?
0: És que
1: també tu ja saps que al ser un programa digital...
0: L'inici de temporada queda com més diluït.
1: Es pot moure més...
0: Potser l'octubre, potser tal. Parlant de Trescat i del senyor Trescat... Marc Andreu, molt bona tarda.
3: Bona tarda, pendons.
0: En Marc Andreu està de dol. Dilluns ho vam comentar. Ell havia de ser un dels concursants de la Gran Cita 2.
3: M'hauria agradat ser-ho.
0: M'hauria agradat. I... Bueno, al final no ho seràs.
3: Ah, no?
0: Vaja, pel que vas explicar dilluns en aquest programa...
3: No tinc resposta.
0: Bueno, és que jo he parlat...
1: Estàs patint un cas de ghosting, de fet.
0: Mira, recuperem dilluns.
2: I de love bombing, també, eh?
1: Sí.
0: Recuperem el que vam explicar dilluns. Vam enviar una nota de veu a una persona important i jo fa unes hores he rebut una resposta i que te la posaré en directe perquè sentís, doncs, perquè has estat apartat d'aquest format.
2: Carinyo.
0: Potser hauria d'haver mesurat les paraules que dic, però...
2: Sí, perquè has fet un spoiler també com una casa de pagès.
3: Molt sensible, estic molt sensible últimament.
2: Vine, amor.
1: Dius de veritat, nen?
0: Això és el que passava dilluns.
1: Vaig dir que series vetat d'aquest format de Trescat, que és la Gran Cita.
3: M'han fet ghosting.
0: Espera, doncs vaig a fer una nota de...
3: No. Jo no vull saber res, de veritat.
1: Senyor Trescat!
3: Un moment, que no sabem...
1: Acabem de començar el primer dia ja, escridassant-nos d'aquesta manera. No té perdó de Déu.
3: Vaig fer el càsting, una trucada, una videotrucada, i llavors el següent pas era fer el càsting presencial. Però ja no em van dir per fer-lo, ja no m'han dit res més. I llavors em va arribar el rumor de que no podia participar perquè treballava a Trescat.
0: El director d'aquest format és Antonio Hernández, ex-Eufòria i tot això. Vaig a fer un àudio. Hola, tu no. Mira, estem en directe. A Marc Andreu ens està explicant que se li està fent ghosting, com des de la productora,
1: i
0: que no se l'ha trucat per fer el càsting presencial, quan sembla que el virtual va anar tot molt bé i era un bon personatge.
2: I és més, no sé si em sents.
0: No, però... sí, t'acosto al mòbil.
2: No, vau ser vosaltres qui vau convidar en Marc Andreu a participar. Vosaltres el vau buscar.
0: Exacte.
2: Slaying de manual. Si en Marc Andreu no podia participar en aquest format, per què el aneu a buscar?
1: T'ho dic jo, Marta, i Tona, t'ho dic a tu també. Promoció gratuïta. Quan ara, saps, a més, que te la faríem igual. I a tot això, Tona, encara no sé d'on ve el teu nom. I això sí que m'ho feia.
2: Com ara no respongui el tema del nom...
0: Tenim resposta a tot.
2: Aquí m'enfilo per les parets.
0: Tenim resposta a tot. En Tona ha trigat 48 hores a respondre, perquè ha estat aquest migdia. S'ha disculpat per anar tard. I llavors jo he tingut una conversa amb ell, que no sentirem amb àudio, i que tinc alguns detalls que et podré compartir a tu, Marc Andreu, pel fet de que no seràs, ja t'ho avanço ara, no seràs concursant de la Gran Cita 2.
2: No miraré.
1: Boicot! Boicot a la Gran Cita! Per expulsar un company nostre!
0: No havia ni entrat,
3: no,
0: eh?
3: No havia ni entrat. És allò que comencem a filtrejar i al final no, saps?
1: Això tota la vida ha tingut un nom.
0: Aquest és l'àudio d'en Tona.
4: Ei, Roger, disculpa, que se'm va passar a contestar-te. Escolta, em va trencar el cor que no pogués participar el Marc Andreu, perquè, a part, vam veure que ell hi participava a la Gran Cita genuïnament. Buscava de manera molt sincera l'amor de la seva vida.
2: És que és així.
4: I que no hi pugui participar, doncs em sap molt greu. Em sap molt greu perquè, a més, a part de gran persona, que segur que és, hagués sigut un gran personatge. I que sàpiguis que m'ha sabut molt greu que no hi pugui participar. En quant al meu nom, que diu la Juliana, em dic Joan Antoni. I aquests noms compostos, de petit, no els utilitzen i comencen amb Joan Antoni, Tona. I d'aquí ve el meu nom. Fins aquí. Vinga, una abraçada.
2: Joan Antoni, eh? No explica res.
0: Hauria estat un gran personatge.
2: Li sap molt greu.
3: I que buscava l'amor.
2: Ho fa saber de moltes maneres. Jo el que llegeixo és que, com ja ens podem imaginar, no és culpa d'en Tona. Aquestes normes no les posa ell. Aquestes són unes normes, per altra banda, prou lògiques.
1: Com un conflicte d'interessos.
2: Generals de Trescat. Per exemple, tu aquí a la ràdio, si fas un concurs...
0: Hi ha la lletra petita que no pot concursar perquè ell és treballador de Trescat.
2: No guanya diners. No estàs guanyant diners a la Gran Cita.
3: I directament no sóc treballador de Trescat.
2: Si aquesta gent pobra, si estan més pelats que una rata, tots els de la Gran Cita.
1: Però li dones una visibilitat, és un concurs, pot semblar que si guanya és per interessos.
2: Escolta'm una cosa, i això no ho sabien des del dia 1, des del dia 1 que li van proposar d'entrar al càsting?
1: Això és el que a mi m'estranya.
0: Jo crec que ells pensaven, com tu, Marta, que el fet de no haver-hi un premi en metàl·lic, aquesta clàusula no se li aplicaria a en Marc Andreu. Però té raó la Juliana, que tu partiries amb avantatge respecte a la resta de concursants perquè ja ets conegut.
2: Però partim avantatge de què?
0: I que aquí hi hauria una campanya.
2: Però campanya, a veure, una cosa, no és un concurs real.
3: No, trobar una parella, realment.
2: És trobar l'amor, no?
1: No és ni la trapa que es pensa que ha guanyat.
2: Però és que ni és ni la trapa amb si pots.
1: No, però és veritat que tu hi vas allà també, d'alguna manera, perquè t'agrada la càmera, perquè no vas només a trobar l'amor, i pots quedar-te en un episodi o en tots. I clar que no hi hauria segurament aquest avantatge només pel fet que en Marc Andreu treballés aquí, però només que arribés a la final segur que hi hauria gent dient és perquè és treballador de Trescat.
2: Perdona'm una cosa, l'Alexis va sortir a Joc de Cartes, l'Alexis t'havia tingut
1: diferent.
2: Un pas
0: però no està en nòmina a Trescat, per dir-ho així.
2: Però quin interès pot... És a dir, no entenc. No ho entenc, sincerament.
1: Marta,
2: no,
1: jo crec que no sé. Trescat.
0: Bueno, és que hi ha una lletra petita a Trescat i en aquest cas, ja ho sents, la productora
2: Marc
0: i la
2: Andreu,
0: gent que va fer el càsting hauria estat un gran personatge.
2: Et fem fora.
3: Però Marta, perquè
2: tampoc... T'acomiadem.
1: Bueno, Marta, l'amor abans que la feina. Escolta, no hi ha res millor que estar enamorat. Marc Andreu, ha estat un plaer.
2: No, espera'm un moment. Marc Andreu. Digue'm el segon cognom. Baquer.
3: Sí.
2: Marc Andreu Baquer.
1: Perquè tot això, el Marc Andreu no és com en Joan Antoni.
3: No és, exacte.
1: Andreu, Andreu és com si tota l'estona li diguéssim Roger Carandell en Roger.
2: Exacte. No es diu Marc Andreu nom compost. Marc Andreu Baquer, si ara mateix et féssim decidir entre quedar-te amb nosaltres, el que no surti d'aquí, o l'opció de trobar l'amor de la teva vida a la Gran Cita 2, però no poguessis tenir les dues coses, eh? És o una o l'altra.
1: Quin xantatge, no puc estar més a favor.
2: Què faries?
1: Què faries?
0: Però un cop l'ha trobat pot tornar,
2: no.
0: Marta?
2: I... No, no, no.
0: Ah, ja
2: ah,
0: fa
2: no, no.
0: sempre més.
2: No, no, i tant, el rebem. No, Marta, no, llavors,
0: llavors
2: és molt fàcil.
0: No, és
2: però
0: molt fàcil.
2: Amb el fomo que té aquest noi de no sé cada dia qui que no, no. surti, seria, de, seria difícil.
1: Ah, estàs
2: en
1: un moment vital. I a més, et bloquegem
3: però
1: de totes
3: dius,
1: les xarxes i del WhatsApp.
2: Digues.
1: És contacte zero amb nosaltres.
2: Respon.
1: Només ens pots consumir com a oient a partir d'aleshores.
2: No quedaria mai al Barbocata.
1: Mai més.
3: És que estic en un punt vital ara mateix.
2: Jo no et culpo, em sembla tan legítim.
0: El càsting aquest que fas a distància te'l fan psicòlegs i tal? Perquè diu, ell buscava molt sincerament l'amor de la seva bueno, vida però... perquè és de veritat, o sigui, aquesta gent dominen molt i t'ho van veure que realment
2: més mono el meu nen va triar, ja sé què doncs... tries.
3: Vull l'amor.
1: Love is the end! Visca l'amor!
3: Yeah! Ja està, no passarà.
0: La vida, la notícia,
2: la vida és per valents com tu.
1: Jo,
2: així que aquí tens la teva caixa.
1: Exacte, agafa la capsa de cartró i vés a omplir-la.
3: Jo em bloquegeu a tot arreu, no? Molt bé.
1: Ai, Marc Andreu, molt bé. La vida d'entrada, que sapiguem, és una... i val la pena viure-la amb la màxima passió.
2: Sí,
1: és l'únic que ens queda. Sí. Desesperació, Marc Andreu.
2: Com va dir Bad Bunny... mentre un estigui viu, un ha d'estimar el més que pugui.
1: És així, és que va dir-ho molt i molt bé. Molt
0: bé el teu programa, aquell, sí. Marc Andreu.
3: Però no poder anar...
0: un plaer aquests 6 anys plegats, que tinguis sí, molta sí. sort i...
1: Ves a plorar al sofà, que sé que és el
0: ja
1: que faràs ara mateix.
0: Telèfon.
2: Ai, jo enyoraré el seu riure, eh?
1: Sí. No, ja el tenim gravat i el tirarem, en efecte.
0: Marc Andreu, molta sort i fins demà. Bé, se'ns ha allargat una mica això. 5 minuts i 7:15 de la tarda. Hem de passar pel WhatsApp del programa, el 677-27-1058. Ens diuen, hola, sabeu alguna cosa de la vida personal d'en Josep Montero, el cantant d'Oques? Diu, ara que s'ha anunciat que farà el Piro Musical, a mi m'ha arribat una cosa que no puc dir, per desgràcia, però estaria bé que li féssiu una carpeta d'investigació. Ens centrarem en la part professional, perquè és veritat que, efectivament, Josep Montero triarà les cançons del Piro Musical de la Mercè, que són unes cançons que crec que ja fa dies que estan triades i que s'estan mesclant aquests dies. Un Piro Musical que aquest any es farà excepcionalment a la platja de la Nova Icària, perquè hi ha obres a Maria Cristina, i serà el diumenge 27 de setembre, només uns dies abans dels 4 últims concerts d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. En Montero ha dit que parla poquíssim, però el poc que ha explicat sobre la llista de cançons és que de moment és secreta, i ell diu, es tracta d'una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats, i amb una presència destacada de la música en català, que només faltaria.
2: Bueno,
0: però clar,
2: és que encara haurem d'estar tips amb aquestes engronetes, eh?
0: És que clar.
1: No, és que aquest és el problema, que sembla que hem de donar les gràcies quan el que està fent en Josep és el que hauria de ser la normalitat.
0: Però que no ha estat en els dos últims Piro Musicals, que no sé si em sabríeu dir quantes cançons en català creieu que van sonar, el 2024 i el 2025. La resposta és que molt poques. Recordem que el 2024 la comissària de la música del Piro Musical va ser la Rosalia. Ella va triar una llista de 15 cançons, de les quals una va ser en català i tres van ser de seves cançons.
2: Quina era la cançó en català que va triar?
0: Milionària. L'any passat...
1: Té collons, la cosa!
2: Home, no puc més.
0: L'any passat, Estopa. Que ells van programar 29 cançons, de les quals dues en català.
2: Pot ser que una fos aquella col·labo amb els tiets?
0: Sí.
2: Vale. Camila?
0: Sí. I 6 de seves. En tot cas, ganes de veure quina serà la selecció musical que farà en Montero. Tinc un cel i un infern a dins. I un dels grans dubtes és si tirarà de cançons d'Oques Grasses o no. Crec que pot passar qualsevol cosa amb en Josep.
2: Però no es pot fer tant l'especial com per no posar-ne cap. És famós per Oques Grasses.
0: La gent que estimo jo crec que no ha de tancar el Piro Musical o ha de ser un dels grans moments del musical.
2: Alguna d'Oques ha de sonar. Tu creus que es farà tan especial que no en posarà cap? Juliana.
1: Jo és que penso, ara quan aquest oient deia, expliqueu coses de la vida personal d'en Josep, dic, és que veig que penso molt poques coses d'ell. Jo tinc aquesta cosa, que és un dels meus grans talents, que és que em dius un nom i sé dir-te molta informació. I amb en Josep em quedo molt en blanc. O sigui, es farà tan especial? Ni t'ho sé dir. És que no t'ho sé dir, poder sí, poder no. Poder de sobte tot són cançons d'Oques, perquè no tinc ni idea.
0: Jo tampoc descartaria precisament per això que tu dius que és... bueno, que no saps mai per on et sortirà.
2: Home, si diu que és eclèctic, no crec que sigui tot oques.
0: Jo no descarto...
1: Però potser te'n tira quatre.
0: Que hagi fet alguna versió o alguna música o alguna composició especial pel piromusical.
1: Quan et deuen pagar per fer el piromusical?
0: Doncs això deu ser una informació.
1: El que sí que no hi ha una llista de Spotify.
2: El que crec que no passarà és que hi hagi un tema inèdit d'oques. Això es pot descartar fàcilment.
1: A mi em semblaria molt estrany.
2: Potser Dan Montero sol, però...
0: O una adaptació d'alguna cançó d'oques, o una base
1: Montero
0: musical.
1: Sol, una cançó nova, a quatre dies dels concerts. Seri...
0: No,
1: o sigui, primer
0: no s'entendria.
1: Primer tanques l'etapa, saps? No estrenes abans la teva etapa en solitari, no? És molt estrany.
0: Jo espero moltíssim que posi alguna cançó d'en Guillem Ramissa, que ens demanaven coses personals d'en Josep, i on sé molt poques, una que era electricista abans de ser cantant, que és de Roda de Ter i que té un dels seus grans amics de la infància, que és un poeta i un cantant, que es diu Guillem Ramissa.

0: Amics d'infància de tota la vida, del poble, tenen una cançó que van fer junts l'any 2015, diria, que és aquest Ànima de Corall. A mi em faria molt feliç que sonés el piro musical de la Mercè, perquè és una cançó preciosa. És una cançó que us l'heu de posar un cop al mes, perquè us reconcilia amb la vida i amb aquest món de merda que estem vivint, i que es diu Ànima de Corall. Que toqui el sol, sempre feia mal. Sortirem de dubtes el dia del piro musical. 677 27 10 58. Acabem amb un missatge que diu: hola, perfectes, no sé si és molt rellevant pel programa.
1: Eh? Acabem el programa, ja? No, la ronda de WhatsApp, has dit acabem.
0: Ah, acabem els missatges, sí. Diu, no sé si és molt rellevant pel programa, però vinc a portar una engruna sobre les vacances dels nostres famosos. Aquest agost ens va fer molta il·lusió trobar-nos un català passejant tranquil·lament per Portofino, a Itàlia. Aquest català era el David Verdaguer, que anava acompanyat d'una noia, els dos ben guapos, pel port italià. Una abraçada. Per tant...
1: Què?
0: Què passa?
1: Estic esperant que canviï la sintonia. O tinc el guió desactualitzat, perdoneu.
0: Ah, no, no, no, que fet... estàveu parlant, dic, s'estan comentant alguna cosa.
1: No, és que el guió va directament, que comentes tu. Quina sintonia vols i te la posen, eh? Cinto Marcandreu és músic de carrer a Itàlia.
0: Vinga, anem cap a Itàlia.
1: Ai, que bé, ha perseguit l'amor i el seu somni vocacional, que era ser acordionista. Aviam, David Verdaguer, David Verdaguer, sabem que fa ja bastants anys que està amb l'Eli, que li va dedicar un Gaudí, va ser el moment on ho vam saber, ell es dedica al món de la comunicació. Jo avui al matí he escrit en David amb una enganxina de WhatsApp que m'encanta, que posa bon dia amb tot de l'esmorzar, no m'ha respost. M'hagués agradat que m'expliqués quin llibre ha llegit aquest estiu, perquè sé que a ell li encanta la literatura, i també perquè m'encantaria que David Verdaguer fos un personatge que cresqués més aquí al programa, perquè per mi, a part de ser un amor platònic i... No és un amor platònic.
0: És que quan feu entrevistes, la connexió és espectacular de vosaltres dos.
1: És nòvio meu en una altra vida. Hi ha una connexió d'ànimes de que es nota que ell i jo... Com 1800 ens van obligar a casar-nos als 16 anys i ens vam portar molt i molt bé durant anys.
2: Com a coca dels tiets, no? També.
1: Exacte, però coca dels tiets ja es veu que va ser fa menys.
2: Una vida més recent.
1: Però una vida més recent, saps?
0: I no us heu trobat amb en David Verdaguer, que passa sovint que no el trobes, però si et trobes, si és, que és veritat que t'ho explica tot ell.
1: Ell és extremadament agradable, és de les persones més simpàtiques que conec, i coincidim amb moltes coses, i tenia ganes que m'expliqués doncs, a quins restaurants havia anat d'Itàlia, que ens en pogués recomanar alguns, els llibres que havia llegit. No ha estat el cas. Jo confio, l'última vegada que ens vam veure em va explicar que estava amb Josep Pla, confio que s'hagin dut algun dels llibres de Josep Pla per Itàlia.
0: Amb la seva parella, no? Que ja n'hem parlat alguna vegada.
1: Ho he explicat, que porten...
0: I que la va saludar els Gaudí, vull dir, és la mateixa.
2: No sabem res més.
1: No, per això et dic que comentem. Ah. Bueno, jo puc comentar i puc seguir si voleu, però clar.
2: S'ha acabat el tema.
1: Sí.
2: Però el següent.
0: Molt bé. A veure, comencem a tenir moviment a Can Travessa, el format d'aventures i muntanya de 3CAT, presentat per la comunicadora Laura Escanes. Ja era hora, perquè fa molt que en parlem i no hem dit res encara.
1: Doncs sí, aquest concurs que tantes alegries ens ha donat i que aquesta tardor estrena la quarta temporada, aquest cop amb famosos, després de fer-ne 3 amb anònims. Un càsting on trobem, per exemple, els germans Casas, la Nerea Sanfe i la Carolina Ferre, en Miqui Núñez i la Raquel Sanz, esportistes d'èlit com la Laia Palau o en Víctor Sada, l'activista mediambiental Carlota Bruna, exnòvia de Biel Juste, que tinc moltes ganes de veure-la perquè ella, tinc la sensació que és molt tímida i vull veure també com es defensa en un format així, no més de reality.
2: Que fa parella amb la Gádor Montaner.
1: Exacte, que també és activista mediambiental. Després hi ha els tiets, el Jair de la Neus del Búnquer de Catalunya Ràdio o la Jessica Goicoechea. Són alguns dels noms escollits per aquesta travessa VIP que es va gravar a Mallorca a finals de la primavera. I la cosa és que es veu que la majoria van fer una colleta ben bonica, com passa quan marxes de colònies o de campaments. Guitarreta, secrets, confessions sota la llum de la lluna.
0: Uau, això és fantàstic.
1: Segurament algun amor que no va acabar d'executar-se, que són els millors amors. Tot plegat durant 15 dies d'aventura extrema en el qual no van tenir accés al telèfon mòbil, que ells expliquen que també els va acabar de fusionar encara més. I esclar, després d'aquells dies tan intensos han volgut seguir mantenint la seva amistat i, per tant, durant aquest estiu han seguit fent un munt de plans. I hem vist la Neus, en Jair, en Miqui, els tiets, la Laia o en Víctor plegats fent excursions. pujant cims o passant uns dies a Camprodon, compartint encara mil moments. Però clar, l'estiu també acaba. Torna la rutina, la ciutat, el soroll, la dificultat per trobar-se, no? Aquella cosa que les agendes no... Tornen aquells dies d'arribar cansadíssima a casa, amb el sol amagat des de les 6 del vespre.
2: Home, encara no, eh?
1: Aquells dies en els quals només et queda energia per seure al sofà, fixar la mirada plorosa cap a un punt perdut de la paret de gotelé del teu pis i intentar recordar aquell instant d'estiu que tu vas fer una fotografia en el teu cap, saps? Estaves allà passant calor i et banyaves en un gorga esplèndid i vas dir, faig una foto, m'agafaré aquesta imatge quan durant el curs no pugui més. Consell de la mare de Marta Montaner, que cal aplicar, d'agafar moments d'estiu que saps que et serviran a l'hivern. Sí. Però per molt que aboquis aquell gorg perfecte, aquella copa, aquell pit en una terrassa on passa l'aire i et refresca de la xafogó, o aquell petó d'estiu en una platja, petó amb una mica de mal cul, per molt que facis aquest exercici de memòria, hi ha dies d'inici de la rutina tan insuportables que només et queda una cosa. Amics per sempre, ja per
0: sempre som amics. També em trencaràs, avui?
1: Telefonar a aquells amics que et van donar la vida, aquella colleta de que et vas sentir tan unit, que vas sentir que entenien la teva ànima en profunditat, que eren la teva família.
2: Per 15 dies que van estar junts, eh?
1: Aquelles amistats que doten de sentit el dia a dia i omplen de primavera i esclats de lluminari els vespres més foscos de tardor. Vas d'estiu, primavera, l'amistat, amics, amics per sempre. I això és el que sona al meu cap la colleta de la travessa. Un grup d'amics per sempre i inseparable. I aquests dies m'ha fet molta il·lusió veure que s'estan veient. Em fa molt feliç i em dóna benzina a l'ànima, amb això.
2: S'estan veient perquè estan gravant coses junts, ara.
0: Obligats.
2: Home, si la Laura... No. Estaves gravant els offs de la Teresa.
0: Però jo molt a favor de que tu t'hagis creat aquesta...
1: Com ho estàs plantejant?
0: Aquesta fantasia.
1: Jo vull veure espurna d'il·lusió als teus ulls. I m'ho estàs dient amb un cinisme que no m'agrada.
2: Cadascú té la vida que té?
1: Ells s'estimen, Marta.
0: Que és molt
1: difícil. Tu haguessis estat a la travessa...
2: I què?
1: I t'haguessis enamorat d'en Víctor Sada... i estaries ara a Camprodon fent un pis amb ells.
0: Que potser sí, eh?
1: Fa un metre, no fa un metre cent.
2: No cal, tampoc.
1: Tot i que, Marta, tens raó, que si traiem de l'equació el romanticisme que jo podria afegir, perquè sí que és veritat que he tirat una mica de poesia, la trobada de la colla d'amics de la travessa VIP sí que s'ha acabat de produir, no?, per motius de feina.
0: Veus?
3: 8 parelles. Més de 150 quilòmetres per recórrer. Un objectiu. Creuar la Serra de Tramuntana de punta a punta.
1: I la Laura Escanes ha vingut a Barcelona aquests dies per gravar algunes veus en off del programa i han aprofitat per retrobar-se, sopar i explicar-se, com diuen, les misèries en formatge, pa i vi, tot i que espero que també alguna alegria. I, de fet, també hem vist els instastories de la Laura, tot i que sense so, esclar, que aquests dies han estat gravant la famosa cançó d'aquesta temporada de La Travessa, composada pels Tiets i en Miki, que es veu que és tan i tan bonica, tan i tan especial, i jo veig aquest contingut penjat a les xarxes socials i em genera un FOMO tan insuportable, d'aquest FOMO que frega la ràbia, perquè jo voldria estar allà. Jo m'hi veig allà cantant amb ell, i em fa una ràbia no poder-ho viure, no? I per poder-ho viure una mica més a prop, li he preguntat a en Jair Domínguez, comunicador i amic del programa, com ha anat aquest retrobament.
4: Doncs molt bé, la veritat, amb aquesta gent. Ens veiem de tant en tant, lo just i necessari, perquè ja sabeu que a mi la gent m'atabala, però és que aquest grup és tan maco que es fan coses junts, i això és bastant gros, la veritat. Ahir vam anar a sopar, no diré res més, es va sopar. Nervis per l'estrena? Nerviós mai. Content? Sempre. Sempre content.
2: Mira, jo sí que aquí et reconec quan et passa això, que coneixes un grupet nou i de cop i volta passen a ocupar un espai que ocupava un altre grup que tenies.
1: Sí, perquè clar, tothom no hi queda.
0: No hi ha espai per tothom.
2: No hi ha espai per tothom i tu estàs prioritzant un nou cercle.
0: Clar.
2: Perquè la novetat crida l'atenció.
0: És un enamorament d'amistat.
2: És un enamorament d'amistat.
0: Sí.
2: I què passa amb l'altre grup?
1: Ah,
2: el de tota la vida. El dels amics d'institut.
1: Sí, tu ja saps el que es diu, no? Si em truca la meva millor amiga perquè té un problema molt i molt greu, ja hi anirà la seva amiga que va penjar la setmana passada, que ara són tan i tan amigues, no? Anirà l'altra. Ah.
0: I que em sap molt greu dir-ho, però que es perden amics pel camí.
2: Ah, totalment.
0: Que n'apareixen de nous i no passa res, és llei de vida.
1: Jo només he aconseguit emportar-me un amic de cada etapa.
0: Hòstia, doncs quina sort.
2: No, i em fa patir una mica.
0: Ah, sí, perquè seràs tu o jo.
1: Seràs tu.
0: D'aquesta etapa.
1: Seràs tu. Ah, tal perquè... com el Roger m'ha tractat... Jo aquest estiu
2: seràs parla... tu perquè jo no tinc cotxe.
1: Marta, jo aquest estiu he parlat més amb tu que amb en Roger, eh?
2: És que tu deus pensar que en Roger i jo hem estat xatejant constantment i no ens hem fet ni cas.
0: Aquest estiu no. No passa res, perquè portant 8 anys no. Ja que no paràvem.
1: Vull pensar que a veure si és la vegada que t'emportes més amics d'un
2: no,
1: projecte.
2: No, jo estic segura que sí. També crec que és diferent amics que fas als 12 anys perquè seus de pupitre de costat.
1: Totalment.
2: Que no quan treballes, que tens tot un món en comú i a més
1: exacte.
2: Nosaltres. M'agrada pensar que serà diferent. Uh-huh. En fi, aquesta gent, si podem tornar a posar cinto aventura diferent, sí. Sisplau. Mm-ha. En Jair, tornem en Jair Domínguez i en la seva retrobada amb la travessa, no? Diversió, secrets i família. La nova família de la Travessa Vic. Jo tinc moltes ganes de veure aquesta temporada, de copsar si aquest vincle tan fort que han construït es trasllada a la pantalla i de veure també, ara ja no us mentiré, com les figures més controversials i més polèmiques gestionen la promoció i les relacions d'amistat dins de la colla, perquè també et diré que aquesta colleta... Aquí sí que tampoc no s'hi ha sumat tothom en aquests plans que han fet d'estiu. Vull dir que hi ha gent que ja no hi ha anat mai, m'entens, en aquests sopars? Aviam com va.
1: Hi ha gent, és un nom, no? Un nom i la seva parella.
2: És més d'un nom, crec, per ser just. A veure, tampoc és que els Casas estiguessin a Camprodon.
1: Clar.
2: Que jo crec que és per diferent. No té per què ser que no han connectat, eh? Poder, no van poder anar, és que no hi té més.
0: Doncs bé, estarem pendents d'aquesta cançó, que espero que puguem sentir ben aviat. On sentirem la Laura cantar, que ja no és una novetat, perquè ja la sentim cantar per Cap d'Any, i suposo que ja deuen estar preparant també la cançó de Cap d'Any. Vull dir que entre una cosa i l'altra, la Laura no para de gravar cançons, i recordem que té un perfil a Spotify.
1: Ah, la Laura, és veritat.
0: La Laura Escanes, com a cantant
1: com
0: a artista, que ara vaig a mirar quants oients té cada mes.
1: Treu diners d'això, la Laura, o van tot a Trescat?
2: Va tot a Trescat. Coneixent Trescat, va tot a Trescat. Escolta, i a tot això, la Laura també, Laura, jo sempre us convido a recuperar una obra mestra de la literatura creada per ella mateixa.
1: 12.190 oients.
0: Doncs no deia, està malament, eh?
2: Com es deia? Piel de letra, la novel·la?
1: Piel de tinta?
2: No, de tinta.
1: Piel de letra, això és la
0: Laicana. Debajo de la piel?
2: No, piel de letra.
1: Piel de letra?
0: Piel de letra. Un EP del sí. 2019.
1: Llibre de...
2: Ella va escriure un llibre de poesia que es diu Piel de Letra i efectivament també el podeu trobar a Spotify, a part de la seva comunitat com a cantant, que també ha construït allà, sòlida i forta, també té la seva comunitat com a locutora, perquè ella va decidir que volia fer un audiollibre d'aquests poemes.
0: Clar que sí.
2: I valen molt la pena.
0: Bé, 3 minuts i 3 quarts de 7 de la tarda.

0: aquesta hora... s'està encantant, no? No, la tia que canta s'està encantant.
1: Fa molt bé, a mi em dóna una pau i un relax que s'agraeix. Hem de parlar de criatures.
0: Toca parlar de criatures perquè ha estat, tornant a aquella oient enfadada amb nosaltres, que deia no esteu parlant prou del que ha passat a l'estiu, no ens esteu posant al dia, doncs que aquesta oient i la resta sàpiga que ha estat un estiu de molt moviment de bressol, de cotxets amunt i avall, el Baby Mercato, que no fan Gerard Romero, el podríem fer nosaltres, ha estat molt intens perquè hi ha hagut un nou fitxatge. Hem de donar la benvinguda al que no surti d'aquí a la Sofi.
1: Sofi.
0: La Sofi Ter Stegen Sallarès. Acaba d'entrar la Xènia.
2: Xènia!
0: La Xènia del xilòfon.
1: La xilofonista.
0: Que no passa sempre.
1: No.
0: Ella és com en Carles, ella...
1: Ja sé, mitja jornada, ella.
0: Doncs la Sofi és la filla de Marc-André Ter Stegen, que ara és porter de l'Àjax, oi que sí?
1: Sí, ara me'n mitjal allà a l'Àjax.
3: Pareu d'inventar-vos equips.
1: Bueno, és ell que no para de voltar.
2: És l'Àjax, què és l'Àjax?
1: L'Àjax d'Amsterdam.
0: Sí.
3: En Ter Stegen va decidir... Va decidir...
0: Va apostar per l'amor, també.
3: No, el Ter Stegen va decidir i la vida li està donant el que mira, que hi ha una mica de karma.
0: Ell potser és molt feliç ara mateix, eh?
3: Espero que sí, amb la Sofi a casa, no?
0: La Sofi, filla de Marc-André Ter Stegen i de la seva parella, que és la catalana Ona Sallarès. I si voleu una mica més d'informació d'aquesta petitona...
1: De la petita.
0: Que sapigueu que va néixer el passat 21 d'agost i també sabem que va néixer a Catalunya.
1: Epa.
0: Perquè amb en Víctor... que mai ens acaba de respondre res. Teníem sempre el dubte de, escolta, Víctor, on naixerà la criatura, no? Perquè és que, entre que ja es veia que en Ter Stegen marxaria, després que no sabíem si amb aquest marxar l'on ens pariria, aquí a Catalunya o pariria a Amsterdam, on fos. No teníem clar què passaria. Però aquí servidor ha fet els deures, és a dir, he fet zoom a les fotos del carrusel que va penjar l'Ona Sallarès al seu compte d'Instagram donant la benvinguda a la Sofi. I atenció a la tercera imatge, perquè podem veure en Ter Stegen carregant, saps això, el Moisès, no? És com una espècie de bressol, però com per posar el cotxe després, també, no?
1: Com una nansa, no?
0: Exacte,
1: també.
0: Sí.
3: És com un cistellet, però hi poses un bebè.
1: Exacte.
3: Sí, però es veu que fa uns anys, en comptes de duixar, duies un cistell real de palla.
0: Un cistell de palla, exacte, exacte. Doncs carregant aquest artilugi amb la Sofia dins.
3: Aquest cistell de plàstic.
0: Aquest cistell. Pel passadís d'un hospital, i tu si amplies la imatge...
1: Aviam.
0: A dalt de tot, a l'esquerra, Roger, fes-ho.
1: Sí, estic fent.
0: Veuràs un cartell on hi diu sortida. No et diu Ausgang.
1: Sí, un cartell gris.
0: Bueno, no, Ausgang és en alemany, no sé.
1: No sé,
0: però diu sortida, per tant, no hi ha dubte, català.
1: Catalaníssim.
0: L'Ona ens va parir a Catalunya.
3: M'agrada que l'Ona sigui ferma i decideixi parir a la seva terra.
0: Clar que sí. I si us estàveu preguntant també si aquest parell farien sharenting de la criatura...
3: Home... Evidentment. Són futbolistes, és que els futbolistes no saben que se'n pot no fer.
0: La resposta és que sí. Sí que n'han fet, han ensenyat la cara de la nena a xarxes, sí.
1: Demà vindrà en Víctor i li vull demanar si s'han instal·lat ja a Holanda o potser l'Ona s'instal·larà a Barcelona i serà en Ter Stegen que va i ve, perquè
0: és
1: potser
0: que
1: vols estar a prop de la família.
0: Realment,
1: no?
0: Són molts canvis
1: molts
0: vitals, clar, com perquè passin tots alhora. Vaja, jo no m'ho podria imaginar.
1: Un país nou, tenir, una casa
0: sí,
1: nova.
0: I sobretot si has de renunciar a part de la teva xarxa més propera, que sé, la família més directa, les amistats, potser altres companyes, no?, que també són mares i t'agradaria tenir al costat. És un canvi a prou bèstia, un trasllat, o donar la benvinguda a una criatura, com perquè et passi tota l'hora.
3: Que elles, a més, o sigui, ells estan en la primera fase de l'amor encara, eh?
0: És veritat, perquè quan
3: que
0: fa que van junts...
1: Fa
0: un any i poc.
1: Un any i mig.
0: No? Bé,
1: sí.
3: Ells ja es van fotre 400 per la carretera.
1: Va, bé.
3: O poder fa més que van junts i no ho sabíem.
1: Això també podria ser. Bé, en tot cas, benvinguda a la Sofi. I Jaume Miranda, benvingut tu també, bona tarda.
4: De cop soc Bruno Mars, no amb aquesta cançó, Superfunky Girl. M'agrada.
1: Mira, ahir ja ho vam comentar, crec, o potser en parlàvem fora d'antena, que havíem de parlar, sí o sí, d'una marca de roba catalana, que és Desigual, perquè ha llançat una campanya de moda que, de fet, està rebent moltes crítiques a les xarxes.
4: Sí, però si no te sap greu, abans deixa'm presentar en societat a Desigual. Desigual o Desigual, jo ja no sé com dir-ho, la veritat, és una marca fundada l'any 1984 per en Thomas Meyer, un empresari suís afincat a Barcelona des de la infància. I des de llavors manté la seva seu a la capital catalana, per tant, Desigual és una marca catalana. A pesar de la seva pretensió internacional, sempre ha mantingut visible el seu ADN barceloní en les diferents vessants mediàtiques de la marca. Per exemple, els anuncis sempre són rodats a Catalunya, aposta per les celebrities catalanes en campanyes, música en català en els seus reels, també, perquè va sonar Winneta últimament en alguna publicitat.
3: Mentre l'Esther Expósito es vestia, que recordem que Esther Expósito crec que ha sortit ja d'aquesta situació, però va estar segrestada.
1: Per que no parava de penjar
3: un any i mig per Desigual, que jo no sé si la van tenir retinguda durant un mes i la van obligar a gravar 15.000 reels. Això va ser una campanya milionària, però no en tinc cap dubte. Vull dir, poso-la amb el foc que Esther Expósito va cobrar milions.
0: La veus contenta, l'Esther?
3: Jo la veig enamorada.
0: Sí, eh?
3: Sí. Tu no?
0: D'Mbappé, per la gent que no ho sàpiga,
1: sí,
0: que
1: suposo
0: que ja no
1: Madrid.
0: Queda ningú que no ho sàpiga.
4: És que ella té un posat tan desganat, en general.
3: En general.
4: No?
0: Que costa veure-la il·lusionada.
4: Però emociona una pel·lícula i pareix que està segrestada.
3: Sí.
4: És així, ella.
3: Sí.
4: Bé, com dèiem, Barcelona i Desigual estaven en total harmonia i enteniment des de fa 40 anys fins ara. Desigual ha llançat una col·lecció limitada amb sa marca berlinesa Otto Linger. No sé si tu la coneixes, Juliana. Jo no, honestament. No. I per presentar-la han publicat un spot on se pot veure una model estrangera passejant per el barri gòtic de Barcelona. S'anunci presenta aquesta noia que parla anglès i que viu a la nostra capital. I parlant directament a càmera te va explicant com es viure a una ciutat tan selvàtica com Barcelona. Tot això vestida com una autèntica snob adinerada i mantenint el seu anglès inalterable.
5: Welcome to Barcelona. Let me show you around. Traffic is wild. We love our palomas.
6: Everybody wants your bag.
5: The real ones know café con hielo. The quietest place for a walk.
7: Amor, hasta la noche, déjame pasar.
5: Locals love to share their culture with you. But yeah, it's definitely la ciutat en l'existir.
3: S'han buscat tants enemics els de Desigual amb aquest anunci.
4: S'han fet tant de desastres en 32 segons.
3: No saben on s'han ficat.
0: Crec que, Roger, necessites una interpretació, o no?
3: Una noia expat
1: no,
3: que explica
1: que
3: Barcelona
1: el
3: i el que explica
1: molesta.
3: És que li roben el bolso,
1: tot de clichés.
3: Que ha de pagar un cafè con hielo, en castellà,
1: 9
3: de 9,50, que també podríem plantejar-nos per què un cafè a Barcelona ara et pot costar 9,50, que també és una exageració, però per què, si de cas, perquè els preus no els estem inflant als locals.
1: Que li roben el bolso, no? També.
3: I que l'única representació de català que hi ha és una local maleducada que li fot un cop i ella se n'en fot dient els encanta compartir la seva cultura als locals. Vols dir que s'interessen gaire per la nostra cultura? Vols dir que tenen moltes ganes d'aprendre la nostra llengua?
4: Jo és que estic molt content perquè, honestament, havíem proposat aquest tema i jo pensava, m'escriuré un guió, però és que estic amb la Juliana Canet, que més dona. Per què m'he d'escriure
0: un guió? El farà ella, sobre la marxa.
4: Bé, evidentment, el que tu has dit, anant a desenar punt per punt, perquè és que en 32 segons passen moltes bestieses en aquest spot, honestament. Ella, com deia, va mostrant la ciutat de Barcelona, aquesta guiriufa total, vestida de pinyata dadaista, per el barri gòtic, no? Fa broma del col·lapse dels cotxes, o sigui, de cop, la massificació és una mostra de burla per aquesta turista, de més, o sigui, és que damunt és una burla per als estrangers, saps el que t'ho vull dir?
3: La cosa és que la massifica, o sigui, que tot el que critica o del que se n'ha fet
4: és culpa
3: dels experts i dels turistes.
0: I no t'ho vendran com que és una paròdia.
1: No. És que jo vull pensar que deu ser així, perquè
0: clar,
1: és
0: que no
1: massa
0: se n'adona que ella és la culpable
1: no
0: de tot plegat, també.
3: No crec que sigui tan rebuscat. Aquest
1: o té aquesta doble
3: era
1: lectura.
3: Aquest vídeo, si s'hagués fet el mateix en català, i és algú de Catalunya que t'ho explica, per mi ja seria molt diferent. També hi hauria coses que se'm fotrien molt estranyes.
4: S'hauria de matisar, però jo també crec que un humorista català, un creador de contingut en català, fa aquest mateix anunci i a mi me resultaria un poc més decent i que fa crítica amb mi, no de mi, per dir-ho jo com a representant de la ciutat de Barcelona, enteneu-me.
3: Des de la perspectiva de l'oprimit, no de l'opressor, parlant en termes clars.
1: Mm-hmm. Però aleshores, quin és l'objectiu de Desigual amb aquest anunci? És a dir, què vols explicar?
0: Ser viral, ser polèmic.
1: Ser polèmic, no?
4: No és la primera vegada que Desigual és polèmic amb una campanya seva. De fet, fa un any o dos, amb la campanya d'en Esther Expósito, varen fer una línia de camisetes que posaven nota dol,
0: sí,
4: en tu tot un context sociohistòric en què dol fa referència a les persones transsexuals i dir nota dol, no sóc una transsexual, en aquest cas, si ho traduïm en el sentit que la gent ho va interpretar, home, és molt qüestionable, no?
3: Clar que ells ho van explicar dient que feien referència a la frase que havia dit Esther Expósito després de rebre moltíssimes crítiques sobre el seu físic, que va fer un discurs i va dir no sóc una nina, no? I a partir d'aquí van treure aquesta frase i van fer la samarreta. Però de nou és com no tenir clar el context en el que s'estan fent les coses. Poder la intenció era bona o era de divertida o era fins i tot reivindicativa, per mi poder ha faltat una persona catalana que digués com a persona local quina era la impressió que tenia d'aquest vídeo.
4: És que, de fet, Desigual té seu a Barcelona, com hem dit. Hi ha molt de treballadors que són catalans.
3: I a més és una marca, entenent... i és una marca que ha apostat moltíssim per fer coses a Barcelona, com comentaves, fer mil esdeveniments que han portat grandíssimes celebritats.
1: Sí,
3: nosaltres n'hem cobert moltes de catifes vermelles de Desigual, que sempre són increïbles. O sigui, no hi ha cap altra marca...
1: I que ens la sentim d'aquí.
3: Que faci catifes vermelles i esdeveniments de desfilades com les fa Desigual aquí.
4: Exacte, que aposten per no fer-ho tot a Madrid, com sempre passa a l'estat espanyol, etc. No? Mm.
3: Sí. Molt internacionals, que et porten la Paris Jackson, mantens a primera fila en una desfilada feta a Barcelona?
4: Sí. Bé, evidentment, les crítiques a la publicitat aquesta han estat molt nombroses i van en la direcció compartida. La massificació i la turistificació de Barcelona no són una broma, i menys per esguiris, a qui bàsicament va dirigit aquest anunci, que recordem, està en anglès. I que els catalans estiguem tan cabrejats, com se mostra amb l'única representació catalana d'aquest anunci, que és aquesta noia que diu «Amor, estàs al mig, deixa'm passar». Tampoc és motiu de burla, estarem d'acord, no? I menys per part d'una empresa com Desigual, que per molt que mos agradi, no deixa de ser un agent gentrificador i massificador de la nostra ciutat, no? Mm. Bé, com deies, comentaris han anat en augment i gran part de la població ha qüestionat la campanya i l'equip de Desigual ha hagut de respondre.
1: Han fet una mica de comunicat.
3: L'escrivà avui ha anat allà.
0: El vídeo està penjat encara a les seves xarxes?
4: Sí, a Instagram... l'han borrat de la pàgina principal, però si tu entres a la carpeta de Reels, està allà. És a dir, està amagat, però hi és.
1: Això vol dir moltes coses,
3: sí,
1: doncs, no? Que no anaven a buscar la polèmica, que els hi ha esclatat, perquè si tu vas a buscar la polèmica, el deixes i que esclati,
3: jo
1: i com més se'n parli, millor.
4: No sé què dir-te, perquè...
3: cap marca vol una polèmica així.
1: Bueno.
4: També t'he dit, si no t'agrada la polèmica i la direcció en sé que s'ha interpretat el teu vídeo, jo el borraria, no l'amagaria, perquè això vol dir com que no t'acaba d'agradar la publicitat nociva que te dona aquesta publicitat, però alhora, clar, t'està donant moltes visualitzacions, tampoc les vols perdre.
0: No hi ha
4: perdre.
0: Ni un comentari bo, ho estic mirant ara.
1: No, home, clar, és que... Bueno, si poguessin, potser l'amagarien només a Barcelona o Catalunya, potser. Clar. No siguis aquesta opció.
4: Ja, amor, però massa greu, els catalans també tenim wifi, no?
3: De moment, sí,
4: de moment
3: no li han tret encara. Potser pensaven que no en teníem, però resulta que aquí ha arribat l'internet.
1: I què diuen?
4: Bé,
1: a veure, aviam.
4: Han fet aquest comunicat, ho han fet en un comentari en el mateix vídeo a Instagram.
3: Quina putrada, germà.
4: Sí, perquè, per tant, per llegir el comentari i el comunicat, has de mirar el vídeo.
1: Bueno,
4: també correcte. Molt intel·ligent, si alhora que cruel.
3: I al mateix temps estàs donant explicacions, però sense tornar a centrar l'atenció en la peça audiovisual, perquè si no fas un Instastory i fas un comunicat,
1: clar,
3: això redirecciona la gent
1: al mínim,
3: sí.
4: Sí, i de Desigual diu, vos estem llegint, Barcelona és casa nostra i veiem el problema de la gentrificació i la turistificació de la ciutat. Vam fer servir l'humor per parlar-ne, però no eres lloc per ironia. Ho hem entès.
3: En català?
4: Tot en català, és l'únic que hi ha en català, més que aquesta catalana desbocada en el carrer no sé quin del barri gòtic de Cespot, i ja està.
3: A la becària que acabava d'entrar a barcelonina li ha tocat redactar-ho.
4: Sí. I com vos dic, tot i així no han borrat l'anunci. Vull dir, han passat 3 dies des de la publicació, no l'han borrat i a TikTok també se manté.
1: Això tindrà versió de tele o normalment tenen versió de tele? Vull dir que són campanyes...
4: Això ja ho desconec, la veritat.
1: I tal. No, oi?
3: No crec.
1: Es queden a internet.
4: Sí, i mira, hem recordat lo de Nota Dol. Jo no és que vulgui aquí matxacar Desigual, però és que fa només 10 anys, que potser pareix que ha plogut moltíssim, però se va fer aquesta campanya tan polèmica en què una noia punxava.
3: Ara, t'anava a dir els preservatius.
4: Per tal de que ella volia tenir fills i li era igual el consentiment del marit i anava punxant condons amb la frase «la vida és xula», perquè tot això era per promocionar un vestit que inclús estant grassa, és a dir, embarassada, li seguia entrant. Sí, estava molt malament de molts costats. I això és 2014, no estem parlant
3: de la mare fer un anunci d'una noia que decideix que es vol quedar embarassada i que per fer-ho punxarà preservatius.
1: Bueno, impactant ho era aquell anunci.
4: Per això jo t'he dit que a mi estic molt content i orgullós de que com a que s'imploració pública hagi fet que se disculpin, però al final aquesta gent de Desigual molt... són molt valenciaga i molt Kanye West, vull dir que ja els agrada buscar sa polèmica.
0: Ja. I que després tots els famosos van als esdeveniments que ells organitzen, o sigui, tens una pombo, tens tot de gent famosíssima, com és que sent tan polèmic, hi ha famosos que prefereixen i decideixen aliar-se amb ells.
1: Bueno, si pagues molt, molt, molt, a vegades...
4: És que està molt ben posicionada, amb el rebranding darrer que ha fet, és una xulada de marques, les coses com són.
3: I que a veure què fa, o sigui, què farem nosaltres si ens conviden i la catifa vermella és impressionant.
1: Ah, ah.
3: És que, clar, bon, no és fàcil per ningú.
0: Tenim molts dilemes últimament,
3: molt dilema. Audiència, molt dilema moral. Què faríeu?
1: Ara farem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
8: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
9: Vinga, va, 30 segons per tancar la tarda. Ara vindrà el nou Costa i la Gelmà.
10: Hola, avui sí que hi som.
1: Ah, avui sí,
9: O el Canalies, la matinada.
10: Ah, com?
9: Clar, si ens escolten a la repetició...
10: Ah, clar, sí.
9: Ara ve el Canalies.
10: Sí, sí. Si escolteu la repetició de la tarda, sabreu per què Francesc Garriga es feia dir Fran Garriga...
3: T'ha impactat, quan era... Costa?
10: No, no, encara no m'he recuperat.
3: Oi? És que encara és impossible no de creure.
11: On es deia Fran Garriga?
10: A Madrid. El bo d'en Fran.
3: I a tu dius Soni!
10: Increïble.
8: A Catalunya Ràdio, que no surt...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix avui al Congrés per la crisi de Ceuta. Ho farà després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser totalment permissives amb l'entrada de migrants i que fins i tot els van guiar cap a la frontera. El govern espanyol insisteix a exculpar les autoritats marroquines i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria

0: ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
1: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
2: Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
3: Els dos acusats de matar un home a Manresa la matinada de dimarts ja són a un centre d'internament de menors. El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Ahir centenars de persones es van concentrar a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia.
2: Aquest matí la consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà amb els sindicats USTEC i CGT, que de moment mantenen la vaga per al primer dia del curs. El sindicat majoritari, la USTEC, veu difícil desconvocar l'aturada, però reconeix que pot tenir un seguiment baix. També retreuen al departament que no hagi aprofitat l'estiu per negociar.
3: Rússia manté la pressió militar sobre Ucraïna amb nous atacs amb míssils i drons que han causat 8 ferits aquesta matinada a Odessa. A Kiev també s'han sentit explosions, tot i que no consten ferits. Malgrat aquests atacs, el president Salvador Illa manté la intenció de visitar avui la capital ucraïnesa, on vol abordar la futura reconstrucció del país i la possible col·laboració de Catalunya.
2: El documental Broken English, dedicat a Marianne Faithfull, inaugurarà el Festival Inèdit de Barcelona. A la mostra també s'hi estrenaran el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt flamenco de Carla Simón. L'inèdit es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre. El projecte de transformació urbanística del futur campus de Salut Clínic Universitat de Barcelona preveu la construcció d'un nou barri amb més de 1.100 habitatges, la meitat dels quals protegits.
3: Se situarien a l'entrada de Barcelona per la Diagonal. El consorci que l'impulsa, format per la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat i altres institucions públiques, ha donat nous detalls del projecte. De fet, un dels objectius del pla és eliminar les barreres entre les tres ciutats. Inclourà 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte.
4: I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
3: L'estimada és de 1.700 milions d'euros i està previst que el nou campus entri en funcionament al 2035.
2: Esports, el ja exjugador del Barça, Marc Casado, ha deixat entreveure cert descontentament amb la manera com el club ha gestionat la seva sortida, com ha cedit al Deportivo de la Coruña. Va marxar l'últim dia de mercat després que li retiressin el dorsal i l'apartessin dels entrenaments.
3: Al Girona, el migcampista Unahi marxa al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
2: I a l'Open dels Estats Units de tennis, Paula Bodosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Daria Kasatkina. En canvi, la barcelonina Oksana Slekmetieva ha quedat eliminada contra l'uzbeka Rajimova. De la jornada d'aquest dimecres destaca també l'eliminació del madreny Rafa Jodar, que ha caigut en primera ronda per un contundent 6-2, 6-1, 6-1 contra el xinès Wu, número 142 del rànquing ATP. I a aquesta hora, en joc, Carlos Alcaraz, que s'enfronta al portuguès Jaime Faria. El murcià domina 2-16-1.
5: Fins aquí les notícies.
6: Xinès Wu?
2: Wu.
6: Però Wu no era un d'aquests de bola de drac? El monstre Wu o...
2: És el que... com es deia la pel·lícula aquesta? De Monstruos, S.A.? Que feia Wu?
6: Ah, sí?
2: Espantava?
7: Sí, la nena. La nena
2: es diu Wu. Correcte. I tot de cares que em feien que sigui.
6: Sí, és que però... millor que ho tirem per aquí, el monstre Wu. Un que feia saltar del llit.
8: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: La tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura, entre els 30 i 35 graus en gran part del país, i els valors més alts podran acostar-se als 38 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Montgat, al Maresme, el sol sortirà a les 7 i 19 i el dia durarà exactament 13 hores i 2 minuts.
0: Vinga, dia llarg també. Lara García, bon dia.
2: Què tal? Bon dia, matiners. Avui us porto una cita de l'actor Javier Bardem que diu: ser progressista implica creure que el progrés social mai ha estat definitivament conquerit. El progrés és la protecció de les minories i la lluita contra qualsevol forma de discriminació.
0: Maiol Roger, a partir de les 6 del matí, al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon dia, què ens heu preparat per avui?
3: Doncs avui molt pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés, que és a les 9. També parlarem dels problemes amb la meva salut, que molts hi han tingut accés i tenim resposta de salut. I després tindrem a Juana Dolores a l'estudi del Matí de Catalunya Ràdio.
0: Hi haurà una abraçada de Juana Dolores amb Xavier Grasset, potser en directe?
3: Li preguntarem al Xavier, que encara crec que encara està de vacances, però li preguntarem.
0: Ah, però si vol... crec que encara no
3: li preguntarem si vol... li pregun... Jo crec que pel Xavier no hi havia gaire problema,
0: És més per Juana Dolores?
3: Home, veient l'escena i recordant-la, crec que és més per Juana Dolores que pel Grasset. Que...
4: jo crec que ella tampoc tenia gaire problema.
2: Contra ell, no, no.
4: Contra ell, jo crec que no anava...
3: va rebre ell com
0: va rebre ell, va rebre ell.
4: Dany col·lateral.
2: Però va riure molt el Grasset.
4: Sí, sí.
0: Estarem pendents, doncs, de Juana Dolores aquest matí, al Matí de Catalunya Ràdio. Bé, i de fet, en aquest programa celebrem el dijous com si fos un divendres. Feu lloc a l'estudi, que serà el meu futur marit, tot i que ell encara no ho sap.

0: Tornen Maneskin i ho faran per la Porta Grossa. Serà el Festival de San Remo l'any que ve, 6 anys després d'haver-lo guanyat i rematant la jugada, aconseguint també la victòria al Festival d'Eurovisió. Ho ha confirmat Stefano De Martino, el director artístic i presentador del certamen. Així doncs, tornarem a veure plegats damunt de l'escenari Victoria De Angelis, Thomas Raqui i Ethan Torquio. I, evidentment... Damiano David. Per cert, traducció de l'èxit de Maneskin, aquesta cançó que es diu I Wanna Be Your Slave, com porteu l'anglès?
1: És el teu esclau, no?
2: Sí.
0: Res més a dir.
3: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts. És que no sé què us fa tanta gràcia.
2: Oh, meu guapo.
0: No, eh?
2: Cinc del matí,
0: per
2: això.
0: Per favor, sí, i tant.
2: Sí, sí.
0: Entra Damiano David ara mateix perquè l'estudi i jo deixo de fer el programa.
2: I no, no, fet, nosaltres marxem i tu et quedes aquí.
0: No, no, no, marxo jo, sí, home, us deixaré aquí la...
2: No,
0: aquí.
2: Que nosaltres marxem, us deixem intimitat.
0: No, no, no, que no, que us deixo fent el programa i me'n vaig jo amb ell. No em quedaré aquí a l'estudi. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
1: Doncs, bon dia, matiners. Avui anem a Algèria. El seu govern té una nova proposta per als narcotraficants del país. Unes vacances al desert. Ho expliquem, eh?
0: Sí, sí.
1: Perquè això té de trampa. Vol convertir una antiga caserna militar de Tanes Road, que és al sud-est del país, en una presó d'alta seguretat per als anomenats barons de la droga d'aquest país. I la ubicació... no és precisament
0: còmode casual, ni agradable, no, tampoc. Però... perquè... ah, no és casual.
1: No, no, no és casual, perquè es tracta d'un dels deserts més inhòspits del món, pràcticament deshabitat, i amb temperatures que poden superar fàcilment els 50 graus.
0: Seria com un alcatraz del desert, no?, una miqueta.
1: En riu tenint una mica tu dels estius de Lleida, eh? L'anunci arriba mentre Algèria endureix la lluita contra el narcotràfic. Les xifres expliquen el perquè. Algèria té 46 milions d'habitants, dels quals, i segons dades del 2024, més de 3 milions...
0: Déu-n'hi-do.
1: Són toxicomans.
0: Són... wow.
1: O sigui que el problema que tenen a Algèria és bastant important. Així que ara els barons de la droga ja saben que s'exposen a una presó d'alta seguretat, en ple desert, i en un dels llocs més calorosos del planeta.
0: Et faig de director de presons, eh? Et veig allà al desert amb el turbantet posat, allà a 50 graus, eh, Àlex?
1: Jo soc del Pirineu, tu.
0: Gràcies, Àlex. Apa, tia. Avui el món serà un lloc millor perquè podrem tenir accés a correspondència inèdita. Alerta de Mercè Rodoreda. Andreu Merino.
4: Gràcies al llibre Mercè Rodoreda, cartes a les amigues retrobades de la Catalunya republicana a Romanyà. Està editat per Edicions Sidillà de la Bisbal d'Empordà i recupera cartes intercanviades entre Rodoreda i Susina Amat, Julieta Franquesa i Carme Manrúbia. Eren les seves 3 millors amigues de joventut i es van conèixer treballant al Comissariat de Propaganda de la Generalitat Republicana. La Guerra Civil i l'exili, però, les van separar. Ara, el llibre d'Anna Maria Saludes Amat i Araceli Bruch-Pla permet recuperar les seves comunicacions i descobrir una faceta íntima, quotidiana i fins ara poc coneguda de l'autora.
0: 5 del matí, 12 minuts. 3 bones notícies per començar el dia. Si sou dels atrevits, podreu pujar gratis a un cotxe Tesla a Sabadell. Marta.
2: I diem atrevits, això, eh? Perquè és un cotxe que va amb conducció autònoma, sense volant i sense conductor. La conducció, això sí, estarà supervisada a les instal·lacions del Tesla Center Sabadell, una prova que ja ha començat, però que es farà fins el dia 30 de setembre. Ho podeu fer entre les 10 del matí i les 6 de la tarda. I cada sessió, doncs, dura entre 15 i uns 20 minuts. Això sí, s'ha de reservar plaça, l'aforament, evidentment, és limitat, i el cotxe, per sort, doncs, no anirà del tot sol, perquè hi haurà un expert, un senyor Tesla, que es mantindrà al volant durant tot el viatge per supervisar aquesta conducció i agafar el control manual del cotxe en cas, doncs, que sigui necessari.
0: Quina poca gràcia que em fa,
2: sí, la
0: això
2: veritat.
0: De la conducció autònoma dels cotxes, que ho vagin provant els atrevits.
2: Sí, sí, que ho provin a Sabadell, vagin fent...
0: Ho diu una terrassenca per qui,
2: per
0: qui estigui escoltant ara mateix la ràdio, que hi haurà terrassencs que diran, home...
2: Estan d'acord amb mi, els terrassencs.
0: Es prohibeixen els collars d'estrangulació per als gossos. Ot Serra.
5: Ho estableix una nova normativa europea que, això sí, no entrarà en vigor fins d'aquí 2 anys. També limita l'ús de les gàbies i no es podran fer operacions com tallar les orelles i la cua als animals si no és per recomanació mèdica. Aquesta llei específica busca el benestar de gossos i gats. Entre altres coses, també restringirà la reproducció d'animals estretament emparentats si ha de comportar problemes genètics o malalties hereditàries.
0: Minut i mig, arribem ja a un quart de sis del matí, fent el primer cafè del dia des dels matiners, i tot apunta que l'estrena de La Bola Negra el proper 25 de setembre serà tot un èxit.
6: Si te quiere enamorar un cocodrilo, te enamora. Si te quiere enamorar de mí.
2: Ahir es va publicar el tràiler oficial de Netflix i en només 7 hores va aconseguir més d'un 1.200.000 visualitzacions a les xarxes de la plataforma. Només a X supera els 840.000 visionats i més de 200.000 a TikTok.
3: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Tal dia com avui enterraven Michael Jackson.
1: I ho feien 70 dies després de la mort del cantant, que va ser el 25 de juliol del 2009. Van tardar tant perquè se li havien de fer moltes proves per l'autòpsia i saber exactament de què havia mort. A Jackson el van maquillar i li van posar el vestit amb corbata i guants blancs que tant el caracteritzaven. A més, aquell cos es va posar dins d'un taüt banyat en or i a la caixa també hi van posar les notes que els seus tres fills li havien escrit. El van enterrar a Los Angeles en una cerimònia íntima després d'un homenatge multitudinari que li havien fet dies abans. Per cert, que comparteix cementiri amb Humphrey Bogart.

0: Off the Wall, sens dubte una de les grans cançons del rei del pop Michael Jackson. Passa un minut d'un quart de sis del matí. Vinga, va, moment de fer una repassada al món de la tele, perquè sí, perquè ens encanta la tele i ens deixa moments per emmarcar. Sonsoles Ònega, cada dia millor amb el seu català.
1: L'actor, director de teatre i presentador de televisió Àngel Llàcer va visitar el plató de I ahora Sonsoles per presentar el seu programa Una fiesta de muerte.
2: Con Ángel Llàcer, hola. Ella te llama...
3: Hola,
2: dice... Ángel...
1: Ángel.
2: Ángel.
4: Ah, es que me llamo Ángel.
2: Perdón.
4: Claro, pero me puedes llamar Ángel, ¿eh?
2: ¿Sí?
4: Sí, claro.
2: Pues Ángel...
4: Cariño, me puedes llamar lo que quieras. Mientras sea bonito...
2: O lo bonito que tú eres.
4: Por eso, tú me puedes llamar lo que quieras.
2: Pues Ángel Llàcer, ¿no?
1: Ángel.
2: Ángel Llàcer.
1: Ara sí, ara sí, ara sí.
0: I que fos alemany a vegades al català.
1: Veritat,
0: eh?
1: Angel.
0: De veritat. Hi ha vegades que dic...
1: Espavil.
0: Noi. És que de veritat. Anava mirant el tall i penso... Ah, és que, per Déu, és que no és tan complicat. Una cosa
1: Angel.
0: És Angel i l'altra és Àngel.
1: Claríssimament, nois. És voluntat, eh?
0: Totalment.
1: És voluntat.
0: L'Atrapa'm de si pots, de TV3, té uns concursants molt aplicats, Marta.
1: Sí, és que tots tenim una amiga com la noia que ara escoltareu. Després dirà que no li ha anat bé l'examen i traurà un 10.
5: Atenció en aquesta Bíblia, eh? Pata, pata. Quantes pàgines té, això?
6: No sé, com, bueno, 43 comarques, una per comarca, hi ha informació bàsica.
7: No només hi ha comarques aquí, eh? Allà. Té moltes notes al darrere.
5: Ah, s'ha fet notes?
7: Sí, tant.
8: Programes de TV3.
7: Ah, programes de TV3, Eufòria, concursant d'Eufòria.
8: És una enciclopèdia, això.
5: Una cosa més que hem de saber, o no?
8: Bueno, se'ns ha confessat que allò al moment de la dutxa al matí, que escoltes una mica de musiqueta, ell ha estat preparant també l'Atrapa'm si pots amb música catalana per tenir les respostes de les preguntes.
5: Ho dius en sèrio?
6: Això sí que em va anar bé. No se'm va preguntar res
5: d'això. Està com indignada. Em foto el dossier de comarques de Catalunya i no em pregunteu res?
0: I acabem amb Carlos Latre. I aquí, Lara, carinyet.
1: Perdona, pensava que anava la Marta. L'actor còmic i imitador s'ha posat a la pell de Mourinho per explicar com seria el rei Lleó si el protagonitzés la plantilla del Real Madrid.
9: Estava pensant si Real Madrid fuera el rei León, com seria. Està claro que Courtois seria Timon, Cucurella seria Rafiki, Vinícius, Bernardo Silva i Arda Güler serien les hienes, Pumba seria Tchouaméni, Camavinga seria Zazú, Mufasa seria Florentino, Rüdiger seria Pumba, Mbappé seria, també podria ser perfectament Mufasa, podria ser Simba de pequeño, i lo que más claro es que yo seria Scar.
0: Vinga, va, que estem fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, des dels matiners, també una missió conjunta per ICAT, i arriba també el moment, als matiners, d'obrir la revista del Cor. Avui us portem les persones més riques del món i que estan marcant agenda, Marta.
1: Sí, és un rànquing que ha fet la revista Lectures. Comencem, evidentment, per una de les reines indiscutibles. En aquest cas va dedicada al nostre company Frederic Vincent.
0: Home, és que clar, a veure, Freddy és fan absolut
1: gran
0: de
1: fan.
0: Taylor Swift.
1: Clar, per això, tot per ell. El seu patrimoni supera els 2.000 milions i és la primera cantant que es va fer multimilionària amb la seva música i els seus concerts. I ara, però, hem de seguir amb una altra reina. Te felicito
0: que bien actúas. Home, és que Shakira amb la tonteria deu estar fent, com dic jo, piticlin, piticlin. Una mica de caixa.
1: No ha parat mai, no ha parat mai. El seu patrimoni es creu que és d'entre 300 i 380 milions i això, que encara no ha començat, doncs la seva residència a Madrid, on seguirà, on segur que es forrarà, vaja.
0: Quan te n'adones del patrimoni més a més de Shakira, dius també, hosti, després vas estar amb l'estira i arronsa per 4 duros per entendre's, per vendre's la casa amb el Piqué. Vull dir que no sé si ho va fer per diners o per posar-li una mica més complicat.
1: Sí, potser per collar una miqueta més. Qui ja ha fet gires i ja ho ha petat és, evidentment, una de noi. Rosalía també està en aquest rànquing i qui també hem tingut per aquí, en aquest cas, és Bad Bunny. Por la mañana café, por la tarde
0: ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Bad Bunny, que també podria començar a repartir una mica de dinerons, eh?
1: Tu no pare,
0: comença a facturar una barbaritat.
1: Atenció, 2025 va generar 57 milions d'euros, 35 dels quals només de la seva residència que va fer a Puerto Rico. Això, evidentment, i no estem comptant la gira que va fer després del 2026.
0: Doncs vinga, a facturar. Noies, hem de fer una gira dels matiners. Sí. A veure què aconseguim facturant.
1: I tan mal.
0: hauríem d'anar als llocs on la gent està desperta.
1: Per això,
0: no? Podríem fer.
1: Seria xulo, eh?
0: Ara parlarem amb la Vanessa Ferrer quan arribi, també. I avui també parlem de l'estrella de la premsa del cor, Laura Fa, que ha confessat com va acabar dedicant-se a la premsa rosa.
1: Doncs el portal Girona Secreta ha explicat que és una dèria, o més aviat un talent, que li ve des de petita.
3: Tenia uns 12, mare d'una amiga meva, sempre deia, vaig a comprar les lectures i les agafava, me les donaven perquè jo li expliqués a les mares, a les altres mares, i vaig començar fent esports perquè vaig pensar que era el que més s'assemblava. Que no volia fer tele perquè, com no era guapa, dic, no faré tele, i com que tinc aquest català de Barcelona, vaig dir, no faré ràdio. Fet és ràdio i tele, vull dir que trobo que les coses han canviat bastant.
0: Home, per sort, estimada Laura Fa, les coses han canviat. A mi m'encanta, Laura Fa, hauria de fer un programa des del càmping, directament, sí. També t'ho dic.
1: 100%. Allà en una cadira?
0: No.
1: 100%, m'agradaria tant.
0: És que jo la seguiria.
1: Jo crec que alguna secció d'aquí del matí ha fet des del
0: sí.
1: Càmping. Però així amb tele...
0: Però amb tele, amb tele.
1: Tindria la seva gràcia, allà,
0: amb,
1: tant.
0: Amb el banyador, amb, sí, el, sí. Amb el pareo després d'anar a la piscina...
1: Ulleres de sol...
0: Ulleres de sol... Tant. La vida del càmping, la vida
1: posa
0: del càmping.
1: Posa-te crema, ai, mira, hi ha un raig de sol, tal. M'agrada.
0: Doncs vinga, deixem anar aquesta idea des dels matiners, estimada Laura Fa. I també a aquestes hores, quan falten 8 minuts per 6:15 del matí, volem saber quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
10: Al matí de Catalunya Ràdio van posar el focus en l'assassinat a Manresa. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va carregar contra l'extrema dreta per vincular els fets amb la immigració i atiar odi. I l'alcalde de la localitat, Marc Aloi, admet que calen solucions perquè els joves no cometin crims com aquest.
11: Haurem de denunciar aquestes conductes. Haurem de denunciar-les. Perquè, òbviament, la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. En aquest cas, no som menors no acompanyats, malgrat que s'ha aprofitat per associar en l'imaginari de la gent la paraula menors amb menors no acompanyats, i per tant no se'ns escapa que hi ha alguns que ho volen utilitzar.
12: Que hem de buscar molts més esforços, molts més recursos des de tots els àmbits. La policia fa la seva feina, però hem de dedicar molts esforços des de l'àmbit social per acompanyar aquests menors, acompanyar aquests joves, sovint de famílies desestructurades, però això no justifica que hi hagi aquesta violència.
10: A la tarda, Marta Montaner va explicar què la va escandalitzar revisant les xarxes socials.
13: Mira, Garriga, avui gairebé escupo el cafè de després de dinar quan m'ha aparegut a la plataforma X un vídeo de pràcticament gènere de terror. La qüestió és que era un fragment d'una entrevista que la presentadora Sonsoles Ònega li va fer ahir a l'Àngel Llàcer, Antena 3, al programa I ahora son soles.
14: Con Ángel Llàcer, hola. Ella te llama
15: hola,
14: Angel...
13: Ángel.
14: Ángel.
15: Ah, es que me llamo Ángel.
14: Perdón.
15: Claro, pero me puedes llamar Ángel, ¿eh?
14: ¿Sí?
15: Sí, claro.
14: Bueno, pues Ángel.
15: Cariño, me puedes llamar lo que quieras. Mientras sea bonito.
14: O lo bonito que tú eres.
15: Por eso, tú me puedes llamar lo que quieras.
14: Pues Ángel Llàcer, ¿no?
13: Ángel.
14: Ángel Llàcer.
13: Ahora sí, ahora sí, ahora sí.
10: Més enllà d'aquesta casa, i Carlos Herrera va posar el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, en la diana pels fets de Ceuta.
16: Que se ha pasado un mes defendiendo la colaboración de Marruecos y ahora la propia, su propia policía le desmiente la versión oficial. Y está Marlaska pidiendo a la dirección de la policía que le informe desde cuándo se conocía esa información, pero necesito saber para que yo pueda ejercer mi responsabilidad. Cuentistas. Cuentistas. O el ministro del Interior no se ha enterado de nada, como ahora quiere hacer ver, o nos mienten descaradamente. En cualquiera de las dos opciones, todo es absolutamente inasumible.
0: Els matiners. Carlos Herrera també potser hauria de connectar-se una mica amb els astres, eh?
1: Ja aniria bé.
0: Entre ell i Jiménez Los Santos han començat la temporada que sembla que els hi faltin vacances més que n'hagin tingut. Mare meva, com estan? S'han de relaxar.
1: Han de
0: trucar al Sergi Tous o la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat perquè els hi diguin quin dia els hi espera astrològicament parlant. Bon dia, Sergi.
17: Bon dia, matiners. Avui, dijous 3 de setembre, la lluna entra a bessons i l'ambient es torna una mica més inquiet i imprevisible. Poden aparèixer informacions, converses o punts de vista que ens facin canviar ràpidament de perspectiva. Però compta amb reaccionar al primer titular. No tot el que ens sorprèn és necessàriament cert. La clau d'avui és mantenir la curiositat, contrastar la informació i permetre'ns canviar d'opinió quan descobrim alguna cosa nova.
0: Canviar d'opinió és important a vegades.
1: Sí,
0: que
1: necessari.
0: La gent, tu no sé si tens amics d'aquells que no varien l'opinió sabent que no estan tenint raó.
1: Jo a vegades, eh? L'amiga sóc jo, eh? També
0: ja,
1: t'ho diré.
0: Ja fas cara, ja fas cara. Vinga, que ens estem aproximant ja a 6:15 del matí. Aquí li direm anys i anys per molts anys, Lara.
1: Doncs, Xavi, avui tenim un dia fluixet. Oh. Tot i així, no podem passar per el que avui fa anys l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, que en fa 48, i també l'actriu i presentadora de televisió, Natàlia Estrada, que en fa 54, i ja em perdonareu, però jo no sé qui és, no, la és Natàlia Estrada.
0: Jo crec que tu no havies ni nascut amb la Natàlia Estrada.
1: No sé qui és.
0: Va ser una presentadora molt coneguda als inicis de Telecinco, ara viu a Itàlia.
1: Fixa't, doncs mira, jo de totes maneres, com que sóc una persona educada, li vull dir que tingui un fantàstic dia d'aniversari. I a l'Alba Vergés també, evidentment.
0: Clar que sí. Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens porta i que ens proposa un rostre conegut.
18: Bon dia, matiners i matineres.
19: Adrià Sales, compositor i veu del grup La Pegatina.
18: Us volia presentar aquesta cançó que es diu Noreste Caliente, de Jonás, que és una cançó que vaig descobrir fa mig any a Mèxic i va ser un descobriment. Anava per tota la ciutat de Mèxic, crec que amb la cançó, en bucle, sense parar, escoltant-la i ballant i tal. M'ho he passat increïble i res, espero que sigui també un descobriment per vosaltres i que us ajudi a començar aquest dia amb tota la força que necessiteu.
19: Els matiners.

0: Els més matiners.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 3 de setembre. En Alfonso, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per la crisi de Ceuta.
2: Ho farà després de la publicació de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser totalment permissives amb l'entrada de migrants i que fins i tot els van guiar cap a la frontera. El govern espanyol insisteix a exculpar les autoritats marroquines i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que signen l'informe. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
3: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
1: La compareixença de Sánchez arriba l'endemà que milers de ciutadans es manifestessin arreu de l'Estat contra la seva gestió de la crisi.
2: El PP i Vox estaven al darrere de la majoria de convocatòries. Algunes protestes, com la de Madrid, van acabar amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. En aquesta concentració hi havia els líders del PP i de Vox, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
4: Que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada. Y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
5: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
1: A Catalunya també se'n van fer.
2: A Girona, Tarragona, Lleida i a Barcelona, en tots aquests casos, també hi havia contramanifestacions per rebutjar les actituds racistes. Els dispositius policials, però, van aconseguir evitar enfrontaments remarcables.
1: Els dos acusats de matar un home a Manresa dimarts a la matinada ja són en un centre d'internament de menors.
2: El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han succeït els actes de record a la víctima i per demanar justícia. A tot això, la consellera Núria Parlon advertia ahir de declaracions al matí de Catalunya Ràdio que els partits d'extrema dreta han fet servir el crim per atiar l'odi i el racisme amb informacions falses, com ara que els menors eren migrants no acompanyats.
6: Haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè, òbviament, la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà aquest matí amb els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs.
2: El sindicat majoritari, la USTEC, veu difícil desconvocar l'aturada d'aquestes alçades, però reconeix que pot tenir un seguiment baix. Yolanda Segura, portaveu.
7: És una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
1: Rússia manté la pressió militar sobre Ucraïna amb nous atacs amb missils i drons.
2: Han causat 8 ferits aquesta matinada a Odessa. A Kiev també s'han sentit explosions, tot i que no hi consten ferits. Malgrat aquests atacs, el president Salvador Illa manté la intenció de visitar avui la capital ucraïnesa, on vol abordar la futura reconstrucció del país i la possible col·laboració de Catalunya.
8: El que venim a fer és mostrar el seu coneixement, la resiliència i la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
1: L'Iran amenaça d'escardar els fonaments dels Estats Units.
2: És la resposta als atacs nord-americans d'ahir que van deixar prop d'una vintena de morts, entre ells 4 civils que eren en un casament. Teheran ho qualifica de crims de guerra, mentre que Washington es limita a dir que mai fixa objectius civils. L'escalada al Pròxim Orient manté el preu del petroli Brent per sobre dels $95.
1: I en cultura ja tenim els primers noms que formaran part del Festival Inèdit de Barcelona.
2: La mostra de documentals musicals que es farà entre el 29 d'octubre i el 8 de novembre. El tret de sortida el donarà el treball Broken English, dedicat a Marianne Faithfull. També s'hi estrenaran el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt Flamenco de Carla Simón. El festival tancarà amb The Best Summer sobre l'època daurada de l'indi dels anys 90.
1: Gràcies, Anna.
2: Que vagi bé.
1: Vinga, va, 6:15 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia, de la premsa, vaja. Marc Curado, bon dia.
9: Bon dia, Canalies.
1: Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Avui, evidentment, amb Ceuta i en totes i cadascuna de les portades com a protagonistes.
9: Exacte, tant dels darrers detalls de l'informe policial com també de les manifestacions d'ahir, sobretot la de Madrid. Comencem a Madrid, justament, amb El País, que parla de tempesta política pel paper del Marroc en la crisi de Ceuta, mentre que El Mundo titula que dos informes d'intel·ligència van alertar entrada són, per les textuals, entrada massiva i col·lapse immediat.
10: A Catalunya, el periòdico explica que la policia afirma que agents de Rabat van guiar els immigrants. La Vanguardia, que la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat al detall. I l'Ara hi afegeix que l'informe policial deixa Marlaska en evidència.
9: Precisament l'Ara és l'únic diari que publica una gran foto en portada de la manifestació de Ceuta contra la gestió de Sánchez. A la Vanguardia, el periòdico El Mundo i El País, fotos gairebé calcades de les manifestacions multitudinàries, però de Madrid, amb la Cibeles plena a vessar, amb desenes de milers de persones pels quatre costats.
10: I per acabar, també avui en portada, La meva salut permetrà accedir al perfil de familiars amb la seva autorització. Ho llegim a El Periódico. I les grans fortunes de Madrid guanyen riquesa i les catalanes s'estanquen. Això ho titula La Vanguardia.
1: Avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, centra les mirades de molts articles d'opinió.
10: Sí, l'editorial de La Vanguardia es titula Marlaska a l'ull de l'huracà de Ceuta.
9: I assegura que el ministre hauria de tenir en aquest moment més dades sobre el que ha passat a la ciutat autònoma.
10: L'Ara titula l'editorial Descrèdit absolut de Marlaska i malson per a Sánchez.
9: I posa de manifest que l'informe policial desmenteix la versió que ha defensat el govern espanyol des del primer dia de la crisi a Ceuta.
10: La directora del periòdico, Gemma Martínez, diu que és insòlid que Marlaska hagués de preguntar al director general de la policia què sabia el seu propi cos sobre l'entrada de migrants a Ceuta i sobre la responsabilitat del Marroc.
9: I assenyala que les discrepàncies públiques entre la policia, el CNI i el govern espanyol són inadmissibles.
10: L'editorial del Mundo encara va més enllà i diu que el govern espanyol no té sortida davant del clamor per Ceuta.
9: El diari diu que la campanya de desinformació amb què el govern ha respost a l'informe de la Policia Nacional és el colofó d'un desastre de gestió que exigeix com a mínim al cessament del ministre de l'Interior.
10: Mentrestant, El País mira cap a una altra banda i l'únic article d'opinió que publica avui sobre Ceuta és per denunciar que les nenes són les més vulnerables.
9: És un text signat per les presidentes de dues entitats en defensa de la dona, Lina Valenciano i Ángeles Álvarez.
1: 6:07, Sílvia Solanes, bon dia.
11: Bon dia.
1: Repàs també de la premsa digital. Què ha sortit a subhasta?
11: Doncs el Ferrari de Víctor de Aldama ja ha sortit per 241.000 euros. Atenció, perquè fa un any el volia vendre només per 25.000, però ell el va comprar per 130.000 fa 6 anys. Un batibull de números un dia avall i més alt i més baix. Això llegim al diari Punesso, que també diu que Justícia va encarregar una taxació professional per veure, després de veure aquests canvis de preu. Resulta que el 2020, quan l'havien taxat per 25.000 euros, es havia fet una taxació administrativa i no real del mercat.
1: Déu-n'hi-do. Rànquing, per cert, de conductors.
11: Mira, Barcelona i Lleida, entre els conductors menys segurs de tot l'estat. Un informe de CarWow el situa en el podi de les ciutats on es condueix pitjor, només superades per Màlaga.
1: Espera, que tinc aquí una lleidatana. Marta,
12: sé que estaves... Torna-hi.
11: Barcelona i Lleida on es condueix pitjor.
1: És que jo vaig per Lleida amb por.
12: Tu a Lleida guapo no hi vas gaire.
1: Jo a Lleida hi vaig cada cap de setmana, allà sí, a la Seu Vella.
12: A la Seu Vella.
11: No saps si ets a Lleida, Lleida o a Nàpols.
12: No
1: sí que sí, els de Catalunya Ràdio estem acreditats. I jo quan vaig allà a la Seu Vella... tinc por, Marta, vaig amb por per Lleida.
12: Seu Vella no és Seu Urgell, no ens confonguem.
1: No, escolta, Marta, bueno, per favor.
12: No, perquè després...
1: És que els lleidatans, de veritat, com sou? És que després, tenim localitzades les coses, però jo per la Seu Vella...
12: M'agradaria fer un test.
1: Per la Seu Vella vaig amb por.
11: Fem-ho, fes de bon test.
1: No, Sílvia, seguim.
11: A la banda dels bons conductors, segons aquest estudi, hi ha Lleó, Còrdoba i Lugo. Ho recull el Segre.
1: Sorprèn, també t'ho dic. El banc més famós per als turcs és a Barcelona.
11: Sí, a simple vista és un banc normal i corrent, però s'està convertint en un banc extraordinàriament fotogènic per als turistes turcs. I et preguntaràs per què?
1: Per què?
11: Doncs tan simple com que l'exfutbolista blaugrana Arda Turan s'hi va fer una foto quan jugava al Barça. Et diré més, el banc no és ni modernista ni el banc on realment es va seure perquè el van renovar. Si teniu curiositat, està a Jardiners de Gràcia. Veureu turcs fent-hi fotos? Ho trobem al Nacional.
1: M'encanta. Ai, Déu meu, un possible nou parador nacional a Catalunya.
11: Sí, en concret a Tarragona, l'edifici en desús del Banc d'Espanya, però encara no està al sac ni ben lligat. De fet, és proposta de l'Ajuntament, però l'oposició no ho compra i s'hauria d'aprovar el ple. Les primeres projeccions apuntarien a una quarantena d'habitacions. Ho explica el diari Més.
1: Amb només 5 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Marc Jurado, aquesta nit ja s'ha notat la pujada de temperatura, eh? I hem hagut de tornar a posar el ventilador a l'habitació.
9: Sí. I tant, mínimes tropicals hem tornat a tenir aquesta nit passada. Matí que tindrem una mica més càlid a la façana litoral, també al prelitoral i algun punt de l'interior. Avui tindrem un dia assolellat, tret d'algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre i alguna nuvolada inofensiva a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà una mica al migdia i els valors més alts poden vorejar ja els 38 graus.
1: D'aquí uns moments, per cert, començarem a escoltar els primers matiners que a aquestes hores ja esteu desperts. Ens podeu trucar, com sempre, al 93207474, al telèfon del programa per saber què esteu fent desperts a aquestes hores del matí. Mentrestant, repàs cultural d'algunes propostes per avui, dijous 3 de setembre, Marta.
12: Sí, comencem parlant de cinema, perquè avui sabrem la preselecció de l'Acadèmia Espanyola d'aquelles pel·lis que seran les favorites per anar als Oscars. Evidentment, no són les definitives, per això encara haurem d'esperar. Però les que tenen més números, sens dubte, seran La bola negra, que hem parlat abans de Los Javis, o El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen i amb Vicky Luengo i Javier Bardem com a protagonistes. La notícia la sabrem avui a 11:15 del matí i, com dèiem, per la candidata final que anirà als Oscars, encara haurem d'esperar una mica més coses. En aquest cas, hem de parlar del famós cop de rock.
1: La vida. És clar, torna a cop de rock.
12: Torna. Ho fa al Teatre Coliseum. Només 5 funcions, per tant, si voleu anar i voleu tornar i tenir una mica de nostàlgia, doncs teniu aquesta oportunitat. Només 5 dies, des d'avui fins al dia 6 de setembre. Aquesta vegada, però, no serà amb de Goll de Gom, sinó és amb La Barca, que és una jove companyia d'Osona.
1: Doncs que torni a cop de rock amb aquests clàssics de la música en català. I per clàssic ja, la Dada Maria. Us convidem, com sempre, també a tots els oients que ens esteu escoltant a participar, a veure si sou intuïtius igual que nosaltres. He vist passar la Sara Llobet, que ja Sara Elias, jo crec que és una relació que s'ha trencat. Maria, bon dia de nou. A veure, ara sí, bon dia de nou.
10: Molt bon dia.
1: Ara, la veu veig que va cap amunt, Maria.
10: Sí, gràcies.
1: No, si és una manera irònica.
10: És irònica. Saps què passa? Que estic encostipada i no em sento, llavors no ho sé. Si tu dius que va cap amunt, jo m'ho crec. Si dius que va cap avall, també m'ho crec. Ni idea.
1: Et desitjo la millor de les recuperacions.
10: Estic com una peixera.
1: Està costant, això.
10: Sí, però anirem cap amunt.
1: I tant, sempre. Cap avall ja no.
10: Sí, no.
1: Cap avall ja no. Lara García, un aplaudiment, que avui has arribat puntual.
10: Vamos. Molt bé.
1: Vinga, va. Què avui, Maria?
10: Mira, va, selectivitat.
1: Avui selectivitat?
10: És com un examen de la selectivitat, aquesta pregunta.
1: Sí. Doncs vinga, va, a veure, avui selectivitat.
10: Aquests dies, ahir, avui i demà, es fa la selectivitat de setembre, sí?
1: Sí.
10: Hi ha més de 9.000 estudiants matriculats, tornant a provar sort en la repesca d'aquestes proves d'accés a la universitat, i per això avui us pregunto...
1: No, digue, pregunta.
10: Us pregunto quin percentatge d'alumnes va superar la selectivitat de setembre l'any passat.
1: A veure, un moment, ui, em explota el cap. Quin percentatge d'alumnes va superar aquest examen?
10: Va aprovar la selectivitat al setembre, a la repesca.
1: Al setembre,
12: Quin percentatge, així?
10: És a dir, ja la convocatòria del juny, setembre, la del setembre.
1: Jo diria, avui començo jo.
12: Vinga.
1: Jo diria un 70.
10: Val.
1: Això és molt, eh? Marta.
10: Canalia 70.
12: Jo 87.
1: Ah, mira, veus? Lara?
12: Jo 75.
10: Molt bé.
1: Qui guanya la Dada Maria d'avui és...
10: Canalia!
1: Sara Llobet, funciona millor sense tu.
10: Sí.
1: Que està aquí la faraigua.
12: Pobreta.
1: Funciona millor sense tu. Sara Elias, que s'ha trencat aquesta relació d'estiu, s'ha acabat. Sí, no em facis senyal d'acord, no. S'ha acabat. Explica'ns-ho, això.
10: A més, t'has apropat molt, eh? És un 72%.
1: Oh, quin intuïtiu.
12: Quin ull que tens.
1: Cada dia més.
10: La nota mitjana va ser... Us atreviu a dir-ho?
1: Jo ja no em mullo, que he quedat molt bé avui. La Lara està desinfladeta
12: 6,
1: perquè porta 2 dies guanyant.
12: La mitjana, avui ja...
10: Del setembre,
12: vaig sobrada, tio. Això vol dir que molt malament, no? Un 6 i pico. 5 amb 9.
10: 5,5.
1: Molt bé, Marc. Bueno,
12: molt bé, molt bé.
10: I per comparar amb la convocatòria del juny, tant aquest any com el passat, van aprovar el 95% dels estudiants, o sigui, més al juny que al setembre, i s'hi van, bueno, els que s'hi van presentar, i la nota mitjana va ser un 6,4 al juny.
1: Gens malament.
12: Molt bé.
1: Gens malament. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Maria.
10: Vinga,
1: i millora't, com sempre.
10: Gràcies.
1: Ha arribat a 6:15 del matí. D'aquí uns moments escoltem els matiners que ja esteu desperts. 9-3-2-0-7-4-7-4. Per cert, moment de moure el dial de la ràdio. Aquest matí marxem una mica enrere, més concretament fins l'any 1986. Aquell estiu a Catalunya Ràdio, una de les dones més estimades de Catalunya ens proposava la seva particular tria musical a Per raons sentimentals, que sembla el títol d'una sèrie de TV3. Us parlo de Núria Feliu. Escoltar-la és no oblidar-la i sempre, sempre és un bon moment per tornar-la a recordar. Ella, la Núria, o millor dit, la Feliu.
13: És per raons sentimentals que m'agradaria trobar-vos cada tarda d'aquesta hora i junts fer entrar els músics, els cantants, els autors, els poetes, els artistes, el swing. No necessàriament és una big band a tot ritme. Swing també és cadència. Swing és feeling, és a dir, sentiment. Swing és sofisticació. Com la d'aquella dama que, malgrat el pas del temps, aconsegueix mantenir-se al dia, viure el moment i fer-se acaronar per les millors veus.
1: Viure... Feeling. Maiol Roger, bon dia.
14: Bon dia.
1: 15 minuts, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Tot preparat. Avui amb què, Maiol?
14: Doncs mira, avui molt pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre Ceuta. És a les 9, des d'un quart d'hora abans, copsarem l'opinió d'alguns diputats catalans, alguns a la bancada de l'oposició, com Nacho Martín Blanco del Partit Popular, alguns a la dels socis del govern, com és Aida Vidal dels Comuns i Francesc Marc Álvaro d'Esquerra Republicana. També repassarem el que ha passat amb la de la meva salut, perquè hi ha hagut canvis i hi ha queixes d'alguns ciutadans que ens han arribat a la bústia del programa sobre les dificultats per accedir-hi, i en parlarem amb el govern, que ens diu, ei, no us preocupeu, que és fàcil, ho expliquem, i segurament que li tindrem tot clar. Després, a l'àgora del matí, també rebrem a Juana Dolores.
1: Oh, és que tenim unes ganes...
14: A veure,
1: ella a les distàncies curtes és meravellosa, eh?
14: Sí, sí.
1: Vull dir perquè
14: molta gent a les llargues també, diguem-ne.
1: No, sí, exacte, sí, però dic perquè va haver-hi molta gent que es va quedar amb aquella fotografia de Juana Dolores amb el Xavier Grasset al Més 324, i que és veritat que és una tia que crec que té moltes coses a explicar.
14: És d'aquella gent que el soroll que acompanya el personatge no fa justícia.
1: Ara, molt ben dit això, Maiol.
14: I després obrirem la taverna, que és dijous, primera taverna de la temporada, que encara, tot i que hem vingut d'un estiu de menjar i beure copiosament, almenys els que hem tingut la sort de fer-ho, també ve de gust aquests cap de setmana que ja comença a acostar-se, doncs obrir la taverna amb els nostres col·laboradors habituals i veure on podem anar aquest cap de setmana a menjar i beure.
1: Molt bé. Doncs tot això a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol.
14: Fins ara.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, el telèfon per participar en directe als matiners. 2 minuts i tornem.
15: Garriga, què fots?
16: Estic esperant els primers visitants del tour.
15: Quin tour? Què dius?
16: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
15: You should know now about La Tarda de Catalunya Ràdio.
17: Where can I find it?
15: Participen del nostre programa Svetlana, en Antoni Bassas.
17: Antoni Bassas.
15: Veus com ho sap? En Lídia Heredia.
18: Woo! La Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
19: La millor
20: hora del dia.
21: On la magia.
22: La millor hora del dia.
18: Els matiners.
1: Marta, ha parlat un dels grans amors de Freddie Mercury.
12: Sí, ho ha fet el Corriere de la Sera, que ha parlat en exclusiva amb ella. Ara té 76 anys. Quan van ser joves, doncs van ser parella, i va haver un dia que es veu que Mercury li va dir: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
1: A mi això també em va passar.
18: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.

0: A saludar a l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora, què tal, com esteu?
0: Molt bé, doncs mira, aquí estem amb la Marta, que t'estem escoltant atentament, sabent si els carbassons van a bon ritme.
1: Els carbassons, sí, van fent. De fet, n'hi ha un altre que s'està fent gros, ja te l'estic preparant per tu.
0: Ah, molt bé.
1: Però avui m'he trobat una altra cosa, que he pensat en vosaltres també, perquè m'he trobat una cosa de la mida del carbassó.
2: Ep.
1: Gairebé.
0: Què vols
1: dir? Una aranya. Un aranyot.
0: Un aranyot?
1: Un aranyot. Mentre estava fent pipí aquest matí,
0: sí,
1: darrere meu hi havia una cosa tan grossa...
2: Així peluda. Però...
0: És que l'oi, de veritat.
1: No era peluda.
2: Ah,
1: no era
2: que
1: peluda.
2: Les aranyes peludes fan molta por, eh?
1: Tu saps el diàmetre del carbassó que parlàvem ahir?
0: Sí, de 10 centímetres ben bo. Però escolta'm una cosa. Com has actuat davant de l'aranya?
1: Mira, no sé com ho feu vosaltres quan us trobeu aquestes circumstàncies. Jo l'he agafat amb les mans així fent una boleta i l'he portat a fora, l'he tirat a la muntanya.
0: Ah, molt bé, això.
2: Molt valent,
0: molt
2: bé.
0: Sí, és a dir, que en cap cas l'hem matat, per entendre'ns.
1: No. He estat dubtant a veure què fer, si fotre-li un cop de sabatilla o fer això. I mira,
0: no,
1: això. I després he estat investigant una mica com es diu el bitxo aquest i què fa això. Es veu que menja insectes, vull dir que no pica, com molt mossega una miqueta perquè no molesta gaire. O sigui que dic, mira, doncs encara he fet un bé.
0: Escolta'm, gens malament,
1: doncs. Els insectes de la casa.
0: Molt bé.
2: Clar, exacte.
0: Escolta'm i...
1: Es diu aranya domèstica gegant, per cert.
0: Ah, sí? O sigui, ho has buscat, eh?
1: Sí.
0: Ah,
1: aratigena i nom és aranya domèstica gegant.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, sempre aprenem coses amb l'Eloi. Tu, a mi això m'encanta. Eloi, aquesta nit ho estàvem comentant abans, que s'ha notat molt la pujada de les temperatures, eh?
1: Sí, s'ha notat i espera, i més que ho notaràs, eh?
0: Sí, eh?
1: Perquè avui comença a disparar-se així ja més fort el termòmetre. Ahir pensa que vam tenir algunes màximes de 36, 37 en alguns llocs, els llocs més càlids. Avui ja arribarem a 37, 38 i demà ja hi ha alguns llocs que ens marquen alguns valors de 40 graus. O sigui que això, divendres, dissabte i diumenge és quan les temperatures toquen sostre i es mantindrà aquesta calor, aquest temps estable. Ara avui hi ha 4 núvols matinals al Delta de l'Ebre, una mica tramuntant al nord de l'Empordà, poca cosa, i ja està, fora d'aquí no hi ha més novetats. Sobretot l'important és la calorada que farà els pròxims dies.
2: O sigui que podem tornar a la platja i aprofitar el sol encara que estiguem treballant i sigui setembre, eh?
1: Oh, i tant. És cap de setmana clarament de platja.
2: De platja.
0: Mira, està bé,
2: és meravellós.
0: Sí.
2: Així ho allarguem tot una mica, perquè si no, tu, la cosa és difícil, eh?
0: Sí. Estirem una miqueta, que encara tenim temps per aprofitar, doncs això, platja o muntanya, que li agradi.
1: Ja que hi som, doncs ens ho mirem positivament.
0: Exacte. Vigila que no et pigui cap més aranya, Cordomí.
1: No m'ha picat, home, que estava allà.
0: De moment.
2: Fes-li una foto quan te la tornis a trobar.
0: Ah, sí, publica-la, per favor.
1: Vale, la propera, sí, us l'envio, és veritat.
0: Que vagi molt bé, Eloi.
1: Adéu-siau, fins ara.
0: Adéu. Una mica de música, perquè només amb 8 minuts arribem ja a les 6 del matí i passen pels matiners de Catalunya Ràdio... Una d'aquelles cançons que segur que recordeu. Són Black Eyed Peas amb Where is the Love?

0: 5 minuts, arribem a les 6 del matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. Em sembla que ja el tinc preparat per aquí. Ricard Ostrell està mirant l'ordinador. Podeu avisar el Ricard? És que ara, com que compartim... té un estudi flamant, un estudi flamant. Ara s'ha posat els cascos.
1: L'estudi d'Òscar Fernández, eh?
0: Com? Perdó, perdó?
1: Que és l'estudi d'Òscar Fernández.
0: Es diu estudi Òscar Fernández? Quin, el teu?
1: Jo li posaria ja el nom, sí, sí. És on feia, on fa, vaja, el Catalunya Migdia.
0: Ah, val. És a dir, que podem dir que oficialment l'estudi dels matiners és estudi Canalies, doncs.
1: L'estudi matiners és l'estudi Butlletins.
0: No. O sigui, si el
1: que
0: teu
1: estudi...
0: Que, de
1: fet, és el d'ara de l'Òscar Fernández, crec. Crec que l'Òscar ara fa el Catalunya Migdia.
0: Exactament.
1: On ets tu.
0: No, exacte. Però a mi em va dir l'Òscar que aquest estudi es deia Estudi Òscar Fernández, el que fem els matiners. Però si tu em dius que des d'on feu el matí ara és l'estudi Òscar Fernández, l'estudi dels matiners s'hauria de dir Estudi Canalies.
1: Sí, perquè ets el primer que has començat en el nou estudi.
0: Exactament. O sigui que això...
1: Hòstia, avui em costarà. Veig que no vocalitzo gaire.
0: Que has dormit malament?
1: No, he dormit bé. Sí.
0: Ah. Sí, sí. Has dormit les teves hores o no?
1: Sí, les meves sí, les que toquen ja no.
0: La canalla, sí. Ja saps que a vegades de
1: sí,
0: es desperta
1: al matí.
0: Avui
1: he dormit unes... Sis... No arriba a 6 hores, però bé.
0: Ah, però està bé. Escolta'm, avui tens una visita que crec que serà molt interessant d'escoltar. Abans ho estàvem dient amb el Maiol, sí. Que Juana Dolores, molta gent, té la fotografia de quan va visitar Xavier Grasset.
1: Sí.
0: I molta gent s'ha quedat amb aquesta imatge de Juana Dolores.
1: No, la Juana Dolores és una artistassa molt gran, per cert. S'ha fet llibres boníssims. El que passa és que és una provocadora com a artista i això està bé. Això ens agrada la gent que provoca. I llavors va fer un vídeo fa poc que deia que no parlarà més en deixat, no escriurà més en català.
0: Ah.
1: I això ha generat molta controvèrsia, molta gent ha parlat d'ella, i ara ha fet un altre article fa poc, el diumenge, en què doncs, critica les influències d'esquerres.
0: Mm.
1: I avui en parlarem.
0: De fet, Juana Dolores ens ha deixat moments com aquest.
2: Sobretot reivindicar la figura de Pasolini com algú que va morir assassinat com a conseqüència del seu compromís social que va determinar tota la seva obra i tota la seva vida, perquè el van assassinar precisament per comunista i homosexual, i sovint és alguna cosa que quan se li fa algun homenatge s'oblida o es blanqueja o es minoritza. Espero que vingueu. L'entrada és totalment gratuïta.
0: Que era quan convidava la Juana Dolores...
1: Era molt polèmic, no és.
0: Exactament,
1: eh?
0: no, molt polèmic, sí, no és. Sí, sí. Però sí que és cert que és una persona que això, que la gent la recorda precisament per aquesta enganxada que va tenir el Xavier Grasset.
1: Sí, és una provocadora, perquè però és que la provocació ven, funciona, i és una manera també de fer de provocar debats i de generar que passin coses. És una gran artista, és una gran artista.
0: Sí, no sé si hi haurà abraçada amb el Xavier Grasset algun dia, hauríem de fer la reconciliació, Ricard.
1: Vam fer-ho a col·lapse, alguna cosa, no me'n recordo què vam fer, però vam... Com un vídeo, vam creuar-los, no sé ben bé què vam fer, però alguna cosa vam fer, sí.
0: Bé, doncs en
1: tinc
0: tot cas...
1: Tinc una memòria de peix. Com veus.
0: Cada dia pitjor, Ostrell.
1: Sí.
0: Escolta'm, doncs res, d'aquí molt poc engega el matí de Catalunya Ràdio, que vagi molt bé, que
1: gràcies.
0: Avui tens, com sempre, últimament està la informació carregadeta, eh?
1: Sí, avui anirem cap al Congrés dels Diputats a partir de les 9, perquè parla Pedro Sánchez, i el sentirem després d'un ball de versions que hem de conèixer entre els avisos policials, els informes policials, el que va dir Pedro Sánchez dilluns, en fi, avui sabrem doncs, més detalls de la implicació de Marroc també en tot el que ha passat a Ceuta.
0: Estupendo, doncs escolta'm, tot teu.
1: Gràcies, fins ara.
0: Que vagi molt bé el dijous, Ricard, fins ara. Doncs ja ho sabeu, d'aquí res 30 segons engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Ja ho ha vist, avui a part de Juana Dolores, tota l'actualitat, com sempre, fins a les 12 a la Pública i Nacional. Nosaltres hi tornem demà, puntuals, a partir de les 5 del matí, per despertar-nos plegats. Gràcies també als que ens escolteu a través d'ICAT. Som els matiners de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé el dijous. Fins demà.

0: Són les 6, dia de sol avui, temperatura encara més amunt. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, ahir ja vam arribar als 36-37 graus als llocs més càlids de Catalunya. Avui se'n preveuen 37 o 38 i demà ja podríem arribar als 40 amb un temps tranquil i assolellat, només amb 4 núvols matinals al Delta de l'Ebre.
0: El dia en què Pedro Sánchez compareix avui a partir de les 9 del matí al Congrés dels Diputats per parlar sobre Ceuta. Ho fa l'endemà del terratrèmol polític pels informes policials i l'endemà també de les concentracions arreu d'Espanya. Paula Brujats, bon dia.
2: Bon dia. Pedro Sánchez dona la cara al Congrés després de l'informe de la policia que assenyala un paper actiu del Marroc en guiar els migrants cap a Ceuta. Tot i les evidències, el govern espanyol es resisteix a culpar Rabat, nega que...

0: I a Madrid va acabar amb aldarulls amb la policia davant del Congrés. Les concentracions eren de solidaritat, també amb Ceuta, però bàsicament es van convertir en marxes al govern. Avui seguirem en temps d'agora la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. I també estarem pendents en l'últim intent per intentar que el curs escolar, que és dimarts vinent, que quan arrenca, doncs no ho faci amb vaga. La consellera Niubó es reuneix aquest matí amb els sindicats que mantenen la protesta. Maria Costa, bon dia.
1: Bon dia, és la primera trobada després d'un estiu sense negociacions. El govern té coll avall que el primer dia de curs començarà en vaga, però l'USTEC admet que l'aturada és arriscada i que pot tenir un seguiment baix. Diu que, malgrat el malestar continua, els docents els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
0: I avui també estarem pendents de Manresa. Dolor i indignació en els actes de record per l'home assassinat la matinada de dimarts.

0: Ho va seguir la Nati Adell. Bon dia, Nati.
1: Bon dia. Centenars de persones han sortit pels carrers de Manresa en memòria de Carles Vilajosan. Aplaudiments, crits, reclamant justícia i veus també demanant la dimissió de l'alcalde.
0: I El País i La Vanguardia donen avui també més detalls d'aquest cas. La víctima hauria intentat mediar abans en una baralla i després un dels grups implicats se'l va tornar a trobar amb el desenllaç fatal. El menor, que li hauria clavat una punyalada al cor, va abandonar l'escola als 10 anys, malviu al carrer, acumula diverses detencions i feia només un mes que havia sortit per últim cop d'un centre d'internament. Els dos menors, la nit dels fets, els van trobar en un baix ocupat. Sobre aquest cas s'han fet virals també les paraules de la consellera d'Interior, Oriol Parlon, en aquest programa on es mostra indignada contra els que han aprofitat aquesta tragèdia per carregar falsament contra la immigració.
2: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè, òbviament, la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
0: I a mig camí entre la plana judicial i els esports, avui torna a ser notícia el jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, després de saber-se que aquest agost el van enxampar conduint begut i avui s'enfronta al judici per difondre també un vídeo sexual d'uns companys seus amb una menor.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 6. Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
1: Silvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem el que és la notícia del dia. Avui, a partir de les 9, seguirem al Congrés dels Diputats. Pedro Sánchez donarà la cara per la crisi a Ceuta.
2: Ho farà un mes més tard de l'entrada massiva i després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser permissives amb l'entrada de migrants i fins i tot els van guiar per aconseguir-ho. Tot i això, el govern espanyol insisteix a exculpar Rabat i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que firmen l'informe.
1: Madrid, Paula Brujats.
4: Sánchez arriba al Congrés en hores baixes en el moment més crític del seu mandat i completament sol amb la defensa del Marroc. La policia ha dinamitat la seva estratègia, evidencia que Rabat va ser permissiu i que fins i tot policies marroquins van donar indicacions als migrants sobre quin era el millor camí per travessar la frontera. Tot i les evidències, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
5: El director de la policia ha trasladado al ministro

0: Marlaska, que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido en Ceuta.
1: Unes explicacions que no es creu l'oposició, però tampoc els socis de Pedro Sánchez. Des de Madrid, Pol Abrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: De fet, la batalla pels informes continua també avui a la premsa.
3: Sí, el País, per la seva part, assegura que la Moncloa té tres escrits policials sobre la taula on es diu que cap govern està darrere de l'assalt. En canvi, el Mundo assegura que dos avisos policials, els dies 27 i 30 de juliol, sí que alertaven del risc d'una entrada massiva i d'un col·lapse immediat.
2: I a Madrid, les protestes a favor de Ceuta van acabar amb aldarulls, diversos detinguts i alguns policies ferits.
4: La marxa, liderada pel PP i Vox, va omplir els carrers de milers de persones al crit, entre d'altres, de Pedro Sánchez dimissió.
2: Madrid, Dani Santeaja.
5: La plaça Sibèria s'ha quedat petita en una concentració que de seguida s'ha vist que tenia més de manifestació en contra de Pedro Sánchez. Més banderes d'Espanya que de Ceuta, crits de Sánchez dimissió han dominat una protesta encapçalada per Feijó i Abascal amb acusacions al president espanyol de connivencia amb el Marroc.
6: Que una ciutat espanyola ha sido invadida lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
7: Pedro Sánchez está al servicio como lacayo del régimen de Marruecos.
5: I de Cibeles, molta gent ha marxat cap al Congrés, on hi havia una alta concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i els agents han respost dissolent-los amb gasos lacrimògens. Des de Madrid, Dani Sainz deja pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I a Catalunya hi ha hagut concentracions de suport a Ceuta que han coincidit també amb convocatòries antiracistes.
3: A Barcelona, una doble protesta a la plaça Sant Jaume va plegar centenars de persones que van cridar contra el govern i el president espanyol. Un fort cordó policial va evitar que es trobessin amb la convocatòria antiracista Santim Esperanza, originària de Ceuta, i el Carles, partidari d'una acollida digna.
8: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
9: Me sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
3: Des de Tarragona, el líder del PP català, Alejandro Fernández, feia aquesta petició a Pedro Sánchez.
10: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
3: També hi va haver concentracions a Girona i Lleida.
2: I a Ceuta, la delegació del govern espanyol xifra en 20.000 persones les que hi van manifestar-se en una concentració massiva contra l'entrada massiva de migrants a la ciutat.
4: El nombre d'assistents és equivalent a una quarta part de la població de la ciutat autònoma. De fet, el centre es va quedar petit per acollir aquesta manifestació, encapçalada per una pancarta amb el lema «Ceuta no es ven, Ceuta es defensa». Els insults contra Pedro Sánchez van ser una constant. Quatre noies representants de les quatre confessions que conviuen a la ciutat van llegir un text consensuat per les associacions de veïns amb referències constants a l'espanyolitat de Ceuta.
11: Ceuta és Espanya por su historia, por la ley y por la voluntad democrática de sus ciudadanos. No hay lugar para dudas ni para ambigüedades.
4: No van fer cap referència, però, a la crisi humanitària amb milers de migrants malvivint a les platges, als turons i a les carpes.
2: I els dos menors acusats de matar un home a Manresa ja són en un centre d'internament de menors.
3: El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. El crim ha colpit la comarca del Bages, on se succeeixen els actes d'homenatge a la víctima.
2: Manresa, Nàtia Dell.
12: Manresa, consternada, ha homenatjat la víctima de l'apunyalament molt conegut a la comarca i ha fet un clam unànime contra la violència. Més d'un miler de persones han fet una marxa silenciosa amb espelmes a les zona on es va produir el crim. A la protesta de la tarda s'han sentit crits demanant justícia i veus demanant la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns dels manifestants.
13: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
14: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
15: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el no a la violència.
12: L'Ajuntament, que ha organitzat un minut de silenci, es personarà com a acusació popular a la causa. Des de Manresa, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el País i La Vanguardia donen avui més detalls també del que va passar i fan un retrat, com dèiem, dels menors detinguts, que són dos joves problemàtics.
4: La víctima va mediar entre dos grups que es barallaven. Al cap d'una estona van tornar a coincidir i un dels detinguts va tirar un con contra la colla en què anava la víctima. Va ser aleshores quan va començar una trifulga i llavors l'altre detingut va clavar una punyalada a l'home directe al cor. Segons expliquen els diaris, un dels menors va abandonar l'escola als 10 anys i va passar a càrrec de l'àvia, que es va donar per vençuda i des dels 12 malviu al carrer amb entrades i sortides a centres. Feia un mes que havia sortit de l'últim.
3: L'altre menor té un historial de detencions per robatoris amb violència i per robar un cotxe i conduir-lo sense permís. També està pendent d'un judici per temptativa d'homicidi, en concret per atacar un cambrer amb un tornavís. Divendres passat el van detenir per assaltar una persona gran. La matinada del crim els van trobar al baix ocupat en el qual malviuen amb altres menors i adolescents.
2: I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
4: Els serveis d'emergència van rebre l'avís ahir al migdia quan una persona es va trobar en un replà del seu bloc al carrer llevant una bossa amb sang. Els agents hi van trobar el cos sense vida de la criatura i l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort. La investigació continua oberta.
2: A València han detingut també, per un possible delicte d'homicidi, els pares d'un altre nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià.
3: L'avi de la criatura va ser qui va presentar la denúncia i la Policia Nacional va detenir els pares. El jutjat en posta havia emès un ordre de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. Els Mossos han buscat possibles restes de la criatura en un pis de Santa Bàrbara que està precintat des del cap de setmana i han trobat una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits en un espai ple de brossa i excrements. El jutjat ha decretat el secret de les actuacions.
2: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà aquest matí amb els sindicats convocants de la vaga, la USTEC i la CGT, per desencallar la situació de cara a dimarts que ve, el primer dia de curs. Maria Costa.
16: Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que l'estiu acabessin com gat i gos. La USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada, que pot tenir un seguiment baix. La portaveu Yolanda Segura diu que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
17: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
16: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el nombre de persones beneficiàries de la dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada.
4: Són dades de la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera pel sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que l'any anterior. Això, tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia. Segons l'informe, el nombre de catalans de més de 65 anys ja supera en prop d'un 50% els de menys de 15 anys. Per tot plegat, el director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió.
18: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals.
4: Actualment a Catalunya es triga 208 dies a resoldre el grau des que es presenta la sol·licitud, 26 dies més que l'any anterior.
2: I l'Associació de Càmpings de Girona alerta que amb les onades de calor el sector ha fet i ha hagut de fer front a factures de la llum més altes perquè es fa un ús intens dels aires acondicionats de les caravanes.
3: L'associació promou que s'instal·lin sistemes per monitoritzar quan gasta cada parcel·la i poder-ho cobrar.
2: Girona, Núria Paraire.
12: En alguns càmpings, la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això, el seu president, Miquel Gotanegre, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i, si superen un màxim, els ho cobren.
19: És molt important que cadascú pagui el que consumeix. O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que marxa, deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
12: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I l'Iran amenaça d'esquerdar els fonaments dels Estats Units.
4: És la resposta de Teheran a l'atac nord-americà d'ahir a la matinada que va fer prop d'una vintena de morts, quatre dels quals eren civils que celebraven un casament al sud-est del país. El govern iranià ha qualificat aquesta acció com a crim de guerra. Washington ha evitat respondre aquesta acusació i s'ha limitat a dir que, a diferència de la Guàrdia Revolucionària iraniana, el seu exèrcit mai es fixa en objectius civils.
2: I els països de la Unió Europea acceleren les negociacions per limitar els visats dels turistes russos.
3: És la resposta a l'intent del Kremlin d'atacar l'aeroport alemany de Leipzig amb un dron que al final no va explotar. Els fets van passar fa un mes, però ara se sap que els sospitosos són dos homes amb passaport rus. La diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat.
2: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: La primera.

0: Avui sabrem la preselecció de l'Acadèmia Espanyola d'aquelles pel·lícules favorites per anar als Oscars i representar Espanya. Les que tenen més números són La bola negra de los Javis, protagonitzada per aquest que sentim, Guitarrica de la Fuente, o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen. La preselecció la sabrem avui a 11:15 del matí i per la candidata final, això sí, encara haurem d'esperar.
1: La segona.
0: Avui el Cirque du Soleil estrena el seu muntatge Curios, una producció que ja es va estrenar a Montreal el 2014, però que ara arriba per primer cop a Barcelona dins la gira d'aquest 2026. Es podrà veure fins el 18 d'octubre al Districte Cultural de l'Hospitalet.
1: I la tercera?

0: avui el músic argentí Fito Páez actua a Barcelona. Ho fan un concert en acústica al Palau de la Música, on repassarà alguns dels seus temes més emblemàtics. Concert avui a les 9 del vespre.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: El defensa del Madrid, Raúl Asencio, compareix avui davant el jutge per haver participat en una gravació de contingut sexual amb dues dones, una d'elles menor, sense el seu consentiment. També li han retirat el carnet de conduir per un altre incident. Va quadriplicar la taxa d'alcohol, un delicte que va cometre a mitjans d'agost. La capitana del Barça, Patrick Guijarro, diu al tot costa que l'equip afronta un petit canvi de cicle i el Rayo exigeix jugar dissabte a Vallecas perquè el camp, diu, ja s'ajusta a la normativa.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Avui és dijous 3 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Gabriel. Amb 3 quilos 165 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa, començar una nova vida sempre és una bona notícia. I pel que sembla el temps, avui continuarà l'escalada de temperatures. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui continuarà pujant la temperatura. Avui ja tenim aquesta hora 26 graus a Barcelona, 26 a Figueres. Aquí bufa una mica de tramuntana. 22 graus a Tàrrega, tan sols refresca en algunes valls del Pirineu. 11 graus a Esterri d'Àneu. Avui amb 4 núvols matinals que hi ha a les Terres de l'Ebre, al voltant del Delta de l'Ebre, però anirà marxant, s'imposarà el sol a tot arreu. I atenció, com dèiem, a les temperatures, que poden enfilar-se fins als 37 o 38 graus en punts del Pla a Lleida, de l'interior de l'Ebre, i fins i tot també aquestes temperatures podrien registrar en llocs com el Bages, a la Catalunya central. Demà encara s'enfilarà més la temperatura. Demà ja preveiem alguns valors de fins a 40 graus, sobretot a les comarques de Ponent o l'interior de l'Ebre, i aquests 40 graus també s'assoliran de cara a dissabte i diumenge als llocs més càlids del país.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
5: A les 9 obrirem l'àgora molt pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre Ceuta i analitzarem les manifestacions d'aquest dimecres a la ciutat autònoma i en centenars de municipis de l'estat espanyol.
0: A 9:15 sentirem les queixes pel canvi en la forma d'accés a la meva salut. Escoltarem testimonis que consideren un error al nou sistema i parlarem amb la directora de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra.
5: A 11:15 entrevistarem l'escriptora i dramaturga Juana Dolores, protagonista de diverses polèmiques les últimes setmanes.
0: I a 11:00 obrirem la taverna amb Maria Nicolau, Marc Casanovas, Pau Arenós i Carles Xuriguera, a qui preguntarem quins restaurants han descobert durant l'estiu.
5: Des de les 6 fins la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6:20. Cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar tot el que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit i avui passem per Moscou, Jerusalem, Berlín i Madrid. Comencem per Moscou. Cristina Solies, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
7: Bon dia, Ricard.
1: A Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: I des de Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
9: Què tal, bon dia.
1: A Rússia ja ha començat el curs escolar i ho ha fet en canvis importants al currículum. Per exemple, Cristina, hi ha més ensenyament militar.
6: Exacte, sí, la preparació militar passa a ser una assignatura obligatòria, en part teòrica, però també pràctica, per aprendre, per exemple, a pilotar drons. A més, el Kremlin redueix les classes de ciències socials i d'anglès i amplia les hores d'història amb un temari específic sobre la guerra d'Ucraïna, on s'explica als alumnes el neonazisme ucraïnès o que el Donbass forma part de Rússia. Els escolars també tindran xerrades de soldats que els explicaran les seves gestes com a herois i es recuperen actes patriòtics com la hissada de la bandera i el cant de l'himne.
1: I anem ara a Jerusalem, on el govern ha anunciat un pla per uniformar la manera d'escriure en anglès el nom d'algunes localitats que, per la traducció de l'hebreu, ara mateix apareixen escrites de manera diferent. Jordi.
7: Doncs sí, seran en total 250.000 shekels, uns 70.000 euros, per tancar d'una vegada el debat de si, per exemple, la localitat de Petah Tikva, traduïda a l'anglès i, per tant, en el nostre alfabet, s'escriu amb K i B baixa o amb Q i B doble. El govern treballarà amb l'Acadèmia de l'Hebreu per uniformar aquestes transliteracions i acabar amb una situació que fa anys que fa anar de corcoll alguns israelians, especialment els que treballen habitualment amb documents oficials.
1: I saltem a Alemanya, on tothom parla d'un seguit de sabotatges que hi està havent a la xarxa elèctrica del país. No se sap que hi ha al darrere, però sí que estan provant de fer caure la llum. Jordi Regàs.
8: És el que diu Ricard. Algú o alguns miren de provocar curtcircuits per fer caure la xarxa elèctrica. De moment no se'n surten, però no oblidem que Alemanya és enmig d'una psicosi col·lectiva per por a tot tipus de sabotatges. Els dispositius que s'han trobat, uns a Brandenburg i uns altres a Renània del Nord, per sort, no són professionals. Van, però, més enllà d'una pura bretolada. Ningú oblida tampoc la pagada elèctrica que hi va haver aquest hivern durant 5 dies a Berlín i que va afectar 100.000 persones. És una situació que certament no ajuda amb el clima polític que es viu al país.
1: I acabem a Madrid. Hi ha un conflicte entre institucions per una, diuen alguns, ocupació il·legal, Tània.
9: Sí, és el que està protagonitzant l'Ajuntament amb la Casa Àrabe, una institució participada, entre d'altres, pel govern espanyol. Tenen un edifici cedit a tocar del Retiro des del 2008 i ara l'Ajuntament del PP els ordena marxar. Diuen que l'última directora, Irene Lozano, era biògrafa de Pedro Sánchez, n'ha dilapidat els fons i l'ha deixat caure trossos. Havien de ser fora l'1 de setembre, però no marxen. I l'alcalde, Martínez Almeida, denuncia...
10: Se está produciendo una ocupación ilegal de Casa Árabe por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores.
9: Alumnes i simpatitzants es manifesten aquests dies per denunciar, diuen, el sectarisme cultural d'Almeida.
1: Així tenim el món. Falten 7 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Ara amb Lidl Plus, doble els teus punts Lidl. Fins al 13 de setembre, escaneja l'app a Caixa, acumula el doble de punts per cada compra i bescanvia'ls quan vulguis. Et podràs endur premis extra. Tu perdràs? Vine a la teva botiga i guanya el doble de punts. Lidl, val la pena.
1: I com sempre, a aquesta hora ens preguntem per què. Avui mirem les mentides sobre la immigració. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia. Sí, sobre la immigració i la suposada relació amb el crim, amb la delinqüència. Primer, comencem per la part que té de raonablement veritat. Les persones amb nacionalitat estrangera que hi ha a Catalunya són un 17% de la població, però representen un 40% dels condemnats per delictes. Per tant, sí que hi ha una proporció més alta. Ara bé, la primera cosa important. Les xifres per si soles indiquen poca cosa. Per exemple, jo et podria dir, Ricard, un altre sector que representa la meitat de la població i que, en canvi, representa un 80% dels condemnats per delictes. La meitat de la població, però és un 80% dels condemnats. Qui són?
1: Els homes.
2: Exacte. Mentira, mentira, mentira, mentira, per tant, cal context. I el context quin és? Les persones estrangeres tenen menys ingressos que els espanyols i d'aquests, els més vulnerables s'instal·len en barris que ja tenen alts índexs de delinqüència. A més, la majoria de migrants són joves i el gruix dels crims els cometen joves. A més, hi ha un biaix. El 2024, per exemple, 3 de cada 10 estrangers acusats de delictes van rebre presó preventiva. En el cas dels espanyols van ser 1 de cada 10. Mira, més dades. Des del 2022, la població estrangera a Catalunya ha pujat un 23% i en aquest temps la taxa de criminalitat ha baixat. Els delictes per cada 1.000 habitants han baixat. Per tant, podríem dir que quan puja la immigració baixen els delictes, però això tampoc no és així. Els delictes baixen per moltes coses. Tendeixen a baixar quan es redueix l'atur, cosa que ha passat, o quan augmenta la població més gran. I també ha passat a Catalunya, això. A més, aquesta idea que més immigració vol dir més delinqüència és un mite gens corroborat que s'arrossega des de fa molts anys. Va començar als Estats Units a principis del segle XX. I aquí tenim d'una banda estudis històrics que ho han desmentit i de l'altra, és curiós perquè els immigrants a qui en aquell moment s'assenyala com a delinqüents i que feien molta, molta por, eren ben blancs perquè eren irlandesos i italians.
1: I les dades què diuen de com hi reaccionen els governs?
2: Doncs diuen que els governs de partits conservadors són més durs de boquilla, de paraula, d'acció no tant. Professors d'Oxford han fet un estudi per mesurar les polítiques restrictives, les polítiques restrictives amb la immigració i si hi ha diferència entre governs i esquerres o de dretes. La resposta curta és que no. No hi ha cap diferència. En els dos casos, els governs d'esquerres o de dretes endureixen els controls de frontera, però, en canvi, flexibilitzen les lleis que regulen l'entrada o estada de persones estrangeres.

0: Ara són les 6:26.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Sergi López, bona tarda.
3: Bona tarda.
4: Tant si ets baby boomer.
2: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
4: Com de la generació Z.
5: Guillem Gisbert, bona tarda. Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
4: Fins i tot si ets millennial o centennial.
2: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
6: Hola, Irma. Hola, Irma.
2: Els partits del Barça sense narració, la de la
6: tele. Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
4: El Tot Costa és el teu lloc.
2: Soc un friqui. Escolto tot el Tot Costa, soc un friqui.
5: Però us escolto bastant a vosaltres.
6: Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto.
4: No. De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Garriga, què fots?
8: Que esperen els primers visitants del tour.
7: Quin tour? Què dius?
8: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
7: You should know now about la tarda de Catalunya Ràdio.
9: Where can I find it?
8: Participen del nostre programa Svetlana, en Antoni Bassas.
9: Antoni Bassas.
10: Veus com ho sap?
8: En Lídia Heredia.
4: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: La millor...
12: La millor...
11: La millor
12: hora del dia.
11: On la matia.
12: La millor hora del dia.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: I ara els esports.
13: What's your thoughts about religion? Are you close to your mother?
0: El defensa del Real Madrid, Raúl Asensio, compareix avui davant del jutge acusat d'un delicte sexual.
14: Hauria participat presumptament en la gravació d'un vídeo de contingut sexual sense el consentiment de dues dones, una de les quals menor d'edat. Asensio, a més, l'acaben de condemnar a pagar 14.000 euros de multa i li han retirat el carnet de conduir durant 8 mesos per haver quadriplicat la taxa d'alcoholèmia a mitjans d'agost. El Madrid li ha obert un expedient per analitzar aquest incident i el podria sancionar.
0: La nova capitana del Barça, Patri Guijarro, reconeix que l'equip afronta un canvi de cicle.
14: Patri va reconèixer al Tot Costa de Catalunya Ràdio que el Barça actual és favorit a totes les competicions, que el seu lideratge és diferent a nivell de capitania, diferent al d'Alexia Putellas, i que l'equip està davant un petit canvi d'etapa.
15: Un pequeño cambio de ciclo, sí, porque al final este año creo que se han ido 4 jugadoras, excepto Salma, que tiene 23, pero creo que bastante veteranas, que han jugado muchos partidos importantes, llegan jugadoras muy jóvenes, tenemos un equipo bastante joven y yo podría definirlo un poco con cambio de ciclo.
0: I el Rayo Vallecano, que anuncia que Vallecas compleix tots els requisits.
14: A través d'un comunicat assegura que no hi ha cap motiu perquè l'estadi continuï tancat, exigeix jugar Vallecas contra el Racing aquest cap de setmana. Joan Laporta, president del Barça.
16: Y pienso que es injusto lo que se está haciendo con el Rayo Vallecano. Pienso que no es correcto que tenga que ir a jugar a otro estadio. Y más cuando se ve que todos los permisos están ya listos y creo que el Rayo debería jugar de nuevo en Vallecas.
0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol, a Vilallonga del Camp, el Tarragonès sortirà a les 7:24.
17: I es pondrà a les 8:25 del vespre.
0: Temperatures a aquesta hora?
18: A Santa Coloma de Queralt 19 graus, a Badalona 24 i a Puigcerdà 13.
0: I pel que fa al temps, avui en general farà sol i encara més calor. Eloi Cordomí, bon dia.
19: Bon dia. Sí, tan sols tenim alguns núvols baixos al delta de l'Ebre, que aniran marxant a mig matí, amb una temperatura que continuarà pujant. Segurament tindrem 1 o 2 graus més que ahir, amb màximes que poden arribar als 37 o 38 graus als llocs més càlids.
0: Com va el transport públic, Maria Fernández Noguera?
20: Doncs aquest matí a l'R1 la situació s'ha normalitzat, els trens han recuperat la seva freqüència de pas després que ahir a la nit hi hagués retards per un robatori de cable de coure. A l'R16, d'altra banda, el tren que està anant de Tortosa a Barcelona porta un retard de mitja hora i també demores de 10 minuts a l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Portbou.
0: Tot això avui que és dijous 3 de setembre del 2026 i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Pedro Sánchez.
17: Compareix avui al Congrés per la crisi a Ceuta, tot això en plena polèmica per un informe policial que apunta a la connivència de les forces de seguretat marroquines amb la l'assalt de fa més d'un mes, no només mirant cap a una altra banda, sinó també guiant els migrants. El govern espanyol insisteix a exculpar les autoritats marroquines.
0: Feijóo i Abascal.
18: Els líders del PP i Vox van coincidir ahir, tot i que no els van saludar, la protesta de Madrid, la més concorreguda de les que es van organitzar arreu d'Espanya en suport a Ceuta. Els insults a Sánchez hi van ser una constant. A Barcelona, un cordó policial va separar la concentració d'una altra de caire antiracista.
0: Manresa.
17: Els dos acusats de matar un veí de la capital del Bages ja són en un centre d'internament de menors. El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. La premsa avui publica nous detalls del cas, com que la víctima va mediar entre dos grups que es barallaven hores abans de l'atac.
0: Esther Niubó.
18: La consellera d'Educació reuneix aquest matí amb els sindicats convocants a la vaga, l'Austec i la CGT, per mirar de desencallar la situació de cara a dimarts que ve, el primer dia de curs.
0: Iran.
17: Amenaça d'esquerdar els fonaments dels Estats Units després dels atacs nord-americans d'ahir, que van deixar prop d'una vintena de morts, entre els quals quatre civils que eren en un casament. Teheran ho qualifica de crims de guerra.
0: I què més ens deixa la matinada? A Brussel·les, Freddy?
3: Una carta contra el president de la FIFA, les federacions de futbol de Finlàndia, Suècia i Dinamarca han escrit al comissari europeu d'esports per demanar-li una reunió per la seva preocupació al voltant de la governança de la FIFA. Això després dels plans de Gianni Infantino de privatitzar part del Mundial que va deixar córrer davant del rebombori general. L'agència Reuters ha informat d'aquesta carta. De moment no està clar si el comissari acceptarà la reunió o no.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
3: Un escàndol també esportiu a la NBA. La Lliga ha suspès durant un any l'amo de Los Angeles Clippers per canalitzar milions de dòlars a un dels jugadors, Kawhi Leonard, a partir de patrocinis falsos que violaven els límits salarials de la Lliga. Els Clippers han estat multats també amb 30 milions de dòlars i hauran de renunciar a una selecció de la primera ronda a cada draft des del 2029 fins al 2033.
0: I amb què atinaran avui a la Xina?
3: L'anunci que l'exèrcit del país i el de Singapur faran simulacres militars conjunts al setembre amb forces marítimes i aèries. Segons els mitjans estatals xinesos, això forma part de les iniciatives per textualment mantenir la pau a la zona.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
0: Centrada sobretot en Ceuta.
10: Sí, tota la premsa apunta clarament a la gestió que n'està fent el govern espanyol, a excepció del País, que hi passa força de puntetes. Per exemple, El Mundo titula directament que dos informes d'intel·ligència van alertar d'entrada massiva i col·lapse immediat. El periòdico explica que agents de Rabat van guiar els immigrants, La Vanguardia, que la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat al detall, i l'Ara hi afegeix directament que l'informe policial deixa Marlaska en evidència. Per contra, El País mira, com dèiem, una mica cap a una altra banda i es limita a parlar de tempesta política pel paper del Marroc en la crisi de Ceuta. Avui és, per cert, Ricard, un dia de moltes fotos. L'Ara és l'únic diari que publica una gran foto de la manifestació de Ceuta contra la gestió de Sánchez. A la resta de diaris, però, fotos gairebé calcades de les manifestacions multitudinàries de Madrid, amb la Cibeles plena passar amb desenes de milers de persones pels quatre costats. I per acabar, també avui en portada, La meva salut permetrà accedir al perfil de familiars amb la seva autorització. Ho llegim al periòdico.
0: I què hi trobem avui a la premsa comarcal, Ara García?
11: El Segre anuncia que la barema de la denominació d'origen Costers del Segre acabarà uns 20 dies abans del que és habitual per l'avançament de la maduració del raïm a causa de la calor. La denominació preveu mantenir el volum productiu respecte a l'any passat. A les Masies de Voltregà, Osona, han contractat un nou vigilant municipal de nit per reforçar la seguretat. Ho llegim al 9. Donarà cobertura al poble els 7 dies a la setmana, juntament amb la resta de cossos de seguretat que treballen al municipi. I el diari de Terrassa es fa ressò d'un estudi de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, que diu que la ciutat té marge per fer més pisos sense créixer cap a fora. És a dir, que en lloc d'expandir el sòl edificable, es construeixin menys pisos més petits on hi visqui més gent.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat.
14: El defensa del Madrid, Raúl Asensio, compareix avui davant el jutge per haver participat en una gravació de contingut sexual amb dues dones, una d'elles menor, sense el seu consentiment. També li han retirat el carnet de conduir per haver quadriplicat la taxa d'alcohol. La capitana del Barça, Patrick Guijarro, diu al tot costa que el Barça afronta un petit canvi de cicle i el Rayo exigeix jugar dissabte a Vallecas perquè el camp, diu, ja s'ajusta a la normativa.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
21: Bon dia, Catalunya. A vegades en política els escàndols més grans passen quan es revelen coses que ja sabíem. Per exemple, tots sabíem que l'estampida de 70.000 persones del Marroc nedant cap a Ceuta fou una invasió que no només comptava amb el coneixement d'aquesta dictadura, sinó que directament la va incentivar. Ara ho ha explicat un informe de la policia filtrat a la premsa. També sabíem que el Deep State espanyol la té jurada Pedro Sánchez i els seus socis per allò de el que puede hacer que haga. Doncs bé, ahir la premsa també revelava que una jutgessa de l'Audiència Nacional va prohibir que l'informe en qüestió arribés als alts comandaments policials. Comptat i debatut, ara també podem saber que Sánchez va mentir als ciutadans perquè no podia admetre que Espanya és un país que s'està africanitzant, i no només perquè no controli les seves fronteres, sinó també perquè les seves clavegueres treballen per revertir la voluntat dels ciutadans. Els independentistes ja li vam dir que això acabaria així. Doncs ara, Pedrito, tu menges amb patates.
17: Dos quarts i mig de set del matí.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
17: Catalunya es desperta pendent del que pugui dir Pedro Sánchez a la seva compareixença al Congrés per la crisi a Ceuta.
18: Ho fa un mes més tard de l'entrada massiva d'immigrants i després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser permissiva amb l'entrada massiva i fins i tot els van guiar per aconseguir-ho. Tot i això, el govern espanyol insisteix a exculpar Rabat i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que firmen l'informe. Així ho apuntava el ministre Ángel Víctor Torres, que lidera la gestió de la crisi.
1: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido en Ceuta.
17: De fet, la batalla pels informes continua avui a la premsa.
18: El País, per la seva part, assegura que la Moncloa té tres escrits policials on es diu que cap govern està darrere de l'assalt. En canvi, el Mundo sí que assegura que dos avisos policials alertaven del risc d'una entrada massiva i d'un col·lapse immediat.
17: Avui al matí de Catalunya Ràdio seguirem aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés a partir de les 9. I a Madrid, les protestes a favor de Ceuta van acabar ahir amb aldarulls.
18: Sí, va haver detinguts i alguns policies ferits. La marxa, liderada per PP i Vox, va omplir els carrers de milers de persones cridant contra Pedro Sánchez. Alberto Núñez hijo del PP y Santiago Abascal de Vox.
2: Que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
22: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
18: Davant del Congrés, grups neonazis van atacar la línia policial i els agents van respondre amb gasos lacrimògens. A Catalunya hi va haver concentracions que van coincidir també amb convocatòries antiracistes i a Ceuta. La delegació del govern xifra en 20.000 les persones que es van manifestar contra l'entrada massiva. El manifest, però, no van fer cap referència a la crisi humanitària.
17: I sobre el crim de Manresa, aquest matí us expliquem que els dos menors acusats de matar un home a la capital del Bages ja són en un centre d'internament de menors.
18: El jutge els va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. El crim ha colpit la comarca del Bages, on se succeeixen els actes d'homenatge. La consellera d'Interior, Núria Parlon, deia ahir al matí de Catalunya Ràdio que va carregar contra els representants dels partits d'extrema dreta que van difondre que els detinguts eren estrangers.
23: Estem parlant d'uns fets gravíssims. Estem parlant, insisteixo, de dos menors en família. No són menors que estiguin en centres de menors. Tenen família amb dos i els dos són nascuts a Catalunya.
17: Per cert, que el País i La Vanguardia donen avui més detalls de què va passar i fan un retrat dels menors detinguts, dos joves problemàtics.
18: Sí, la víctima havia mediat entre dos grups que es barallaven al cap d'una estona i van tornar a coincidir i un dels detinguts va tirar un con a la colla on anava la víctima. Va ser allà on va començar una trifulga i l'altre detingut li va clavar una punyalada directa al cor. Segons explica en el diari, un dels menors va abandonar l'escola als 10 anys i va passar a càrrec de l'àvia, que es va donar per vençuda i des dels 12 malviu al carrer amb entrades i sortides de centres de menors. L'altre dels detinguts té un historial de detencions per robatoris amb violència i també està pendent d'un judici per tentativa d'homicidi. Divendres passat l'havien detingut per assaltar una persona gran. La matinada del crim els van trobar als baixos ocupats on malviuen amb altres menors i adolescents.
17: I avui també molt pendents de la reunió d'educació entre la consellera i els sindicats, USTEC i la CGT, els convocants de la vaga, per mirar de desconvocar aquesta aturada.
18: Serà la primera trobada d'aquest nou curs. L'USTEC reconeix que l'aturada del primer dia pot tenir un seguiment baix. Iolanda Segura, portaveu.
24: És una vaga delicada, perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió. Clar, és una vegada que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
18: De fet, va ser l'Assemblea de Docents qui la va proposar, no als sindicats.
17: Els països de la Unió Europea acceleren les negociacions per limitar els visats als turistes russos.
18: És la resposta de l'intent del Kremlin de tancar l'aeroport alemany de Leipzig amb un dron que al final no va explotar. Els fets van passar fa un mes, però ara se sap que els sospitosos són dos homes amb passaport rus. La diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat.
17: Brussel·les, Brno Fortea.
5: Als socis comunitaris els preocupa la facilitat amb què es van moure per territori europeu els dos sospitosos de l'atac fallit. Un d'ells va arribar amb un visat de turista i per això la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, aposta perquè ens visitin menys russos.
6: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
5: Els dos sospitosos van fugir, però han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. La Comissió Europea creu que aquest atac fallit amb explosius és un salt qualitatiu respecte al que Rússia havia fet fins ara en territori comunitari i demana reforçar la seguretat d'infraestructures civils, com aeroports o plantes energètiques. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
17: I Salvador Illa confirma la visita avui a Kiev, la capital d'Ucraïna, tots i els últims atacs russos.
18: Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop acabi la guerra.
7: El que venim a fer és a mostrar el seu reconeixement a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau, que volem que arribi el més aviat possible.
18: El cap de l'executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig.
17: Notícia destacada també de les últimes hores, l'accés a l'aplicació del sistema sanitari català, La Meva Salut, s'haurà de fer a través del sistema d'identificació digital IDCAT a partir del 2027. Aquest canvi ha provocat una allau de queixes entre els usuaris, especialment la gent gran.
18: Els usuaris ja no accediran a La Meva Salut amb la seva contrasenya, sinó a través de l'IDCAT mòbil, que funciona com una clau digital. S'introdueix el DNI o el NIE i la persona rep un codi al mòbil per demostrar que és ella. Alguns ciutadans consideren, però, que això aprofundirà la bretxa digital amb la gent gran.
8: Em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc, i ara em volen tornar a canviar, que encara serà més complicat.
9: Que la gent gran no se'n surten amb aquests temes de contrasenya.
18: La Generalitat sosté que el nou accés serà molt més senzill que l'anterior i explica que l'aplicació permetrà als familiars gestionar els perfils de les persones grans. D'aquesta manera, les persones que ho vulguin podran delegar en un familiar l'accés a l'aplicació.
17: A partir de 9:45 en parlarem al matí amb Elisenda Serra, directora de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut. I a la cultura ja està en marxa la Mostra del Cinema de Venècia, que ha entregat el Lleó d'Or d'Honor a George Clooney durant la cerimònia inaugural.
18: El festival ha arrencat amb la projecció de la pel·lícula Ink de Danny Boyle.
17: Venècia, Òscar Callau.
25: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera.
26: Sí, avui em passa això mateix, és una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula, és divertit. Tinc 65 anys, tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
25: Des de Venècia, Òscar Callau, pel matí de Catalunya Ràdio.
17: La Setmana del Llibre en Català presenta una nova edició i es fixa com a objectiu igualar els més de 100.000 visitants de l'any passat.
18: Arrencarà el 18 de setembre i es tornarà a celebrar el Passeig de Lluís Companys de Barcelona. Enguany els organitzadors es volen acostar més que mai al món digital i en aquest sentit es programaran converses amb persones que recomanen llibres a través de les xarxes i cada dia es farà també un podcast en vius, entre els quals el del 3CAT Club Tàndem amb Marina Porres i Juliana Canet. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
27: Les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
18: Al llarg de 9.000 metres quadrats s'hi trobaran prop d'un centenar de casetes i més de 200 autors firmaran llibres.
17: I teatre. Sergi Balbé ha estrenat l'obra Ella i Màquina, a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants.
18: El director i dramaturg va escriure el text fa uns anys i ara el dirigeix protagonitzant l'obra Àgata Roca i Enric Cambrai.
17: Montse Pujol.
28: El muntatge presenta a través del diàleg la crisi d'una dona al voltant dels 50 que, després d'haver dedicat la vida als altres, es pregunta qui l'ajudarà ara a ella. A partir d'aquí, Sergi Balbel també parla de la revolució digital. Són declaracions de Balbel en una entrevista al Catalunya Nit.
29: Com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquests invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, vol fer la vida millor.
28: Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
17: 6:45 del matí pel que fa al temps. Avui continuarem amb temperatures desbocades. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui amb xifres que poden arribar altra vegada als 37-38 graus a les comarques de Ponent. Al Pla Bages també s'arribarà aquestes temperatures, per sobre els 32 graus a molts llocs de l'interior. Ahir ja vam tenir un altre rècord de temperatura per un mes de setembre. Es va produir a l'Observatori Fabra de Barcelona. Van arribar als 33,6 graus. Avui, o com a mínim demà i demà passat, probablement es tornaran a superar aquestes xifres. I és que avui el temps serà assolellat, amb sol, alguns núvols baixos tan sols al Delta de l'Ebre, i de cara a aquests pròxims dies el temps continuarà sent tranquil, però encara més càlid. Divendres, dissabte i diumenge és probable que els llocs més càlids del país arribi als 40 graus. I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
10: Doncs a l'RU, la línia del Maresme, els trens aquest matí recuperen gradualment la seva freqüència de pas habitual. Encara hi ha alguns retards perquè encara cuegen les conseqüències del robatori de cable que hi va haver ahir al vespre a Badalona. Adif explica que la incidència, això sí, ja s'ha solucionat. D'altra banda, a l'R16, el tren que està anant de Tortosa a Barcelona, porta un retard de mitja hora.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
11: Avui hem rebut el missatge del president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana a Barcelona, Filiberto Bravo. Es queixa de l'estat dels boscos de Collserola, a la zona més propera al seu barri, precisament la que ha cremat fa pocs dies. El Consorci del Parc Natural de Collserola assegura que la neteja de boscos s'ha mantingut a la zona més propera als habitatges, però que no s'ha fet el mateix a la resta de la muntanya a causa de les restriccions imposades pel brot de pesta porcina africana decretat el passat mes de novembre. Des del Consorci admeten que caldria actuar-hi.
12: Los pinos, pero muchos, muchos, muchos caídos, rotos por el viento, porque se han secado. Falta de mantenimiento total, está seco y todo tirado allí. O sea, que quiero decir que, claro, ya que hay un peligro.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
6: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'escalada del preu del petroli arrossega els mercats, els parquets europeus van tancar i amb retallades. L'IBEX 35 va caure lleugerament i avui iniciarà la jornada des dels 19.700 punts. Després que ahir el president de la Reserva Federal dels Estats Units, John Williams, digués que no hi ha senyals clares per a pujar els tipus d'interès aquest mes, les borses de Wall Street van tancar en verd. Les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques, també ho veuen amb bons ulls. El Nikkei de Tòquio i la borsa de Xangai creixen un 0,40%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
13: Torna al Catalunya Nit.
14: Tornem, però amb un horari nou.
13: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
15: Catalunya Nit.
14: Un informatiu en profunditat.
13: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
15: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
13: Amb horari nou.
14: De 9 del vespre a 11 de la nit.
13: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça... Quan
15: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
4: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
15: Puyal 50, una edició especial dels rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
16: Messi, encara Messi...
4: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
16: Compte!
4: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
15: Commemorem 50 anys de futbol en català.
4: A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
17: Deu minuts i a les 7 del matí, que estarà us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
19: Hola, bon dia.
17: Des de Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
20: Hola, bon dia.
17: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
30: Bon dia.
17: I a Girona saludem la Núria Paraire. Bon dia.
18: Bon dia.
17: Arrenquem a Lleida. Avui parlem de la barema a la denominació d'origen Costers de Segre, que s'acabarà abans del previst, Pere Joan.
0: Exacte, s'acabarà uns 20 dies abans del que és habitual per l'avançament excepcional de la maduració del raïm a causa de la calor. Així, mentre que en un any habitual la collita s'allargava fins al voltant del 18 o 22 d'octubre, enguany, previsiblement, haurà acabat a finals de setembre. En algunes varietats, l'avançament respecte d'un any normal arriba fins a un mes i mig. Amb tot, la DEO preveu mantenir el volum productiu respecte de l'any passat en bona part gràcies a l'estabilitat que li aporten els regadius. Una DEO que celebra enguany el seu 40è aniversari.
17: A Tarragona estarem atents als resultats de la primera reunió de treball que la mesa del Parlament farà a l'Espluga de Francolí, la Conca de Barberà. Ricard.
1: Doncs sí, i curiosament comencen la feina anant a un alberg, que és un indret que associem més aviat a les vacances d'estiu. Bé, mireu, no és un alberg qualsevol. Aquest equipament de la xarxa Sant Escat va reobrir a la primavera després d'un any d'obres per fer-lo energèticament més sostenible. Bé, a partir de les 10, els membres de la mesa, encapçalats pel president Josep Rull, planificaran el nou curs polític. És la quarta reunió de treball que la mesa fa fora del Palau del Parlament per planificar un nou període de sessions.
17: A Barcelona, Marc, avui pendents de Kif?
26: Sí, pendents concretament, Francesc, de la intervenció que farà l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en un ple extraordinari a l'Ajuntament de Kif per l'augment dels atacs russos. L'ha convidat el seu homòleg a la capital ucraïnesa, Vitali Klitschko. Això en un dia en el qual hi ha molta cultura a les comarques de Barcelona. Destaquem tres propostes, Francesc, la primera, però també a la capital, volem dir, però també a Sitges i l'Hospitalet de Llobregat. La primera, ara sí, avui es presenta la temporada 26-27 del Teatre Poliorama de Barcelona. La segona, el Festival de Sitges presenta la seva 59a edició i, per acabar, el Cirque du Soleil estrena avui el seu muntatge Curiós, que aterra per primer cop a Catalunya. Es podrà veure fins al 18 d'octubre al Districte Cultural de l'Hospitalet de Llobregat.
17: I a les comarques gironines, una bona notícia, la cigonya blanca bat rècords de naixements i supervivència a la zona de l'Estany de Banyoles, Núria.
18: Doncs sí, el Consorci de l'Estany fa diversos censos per fer un seguiment d'aquesta espècie i han vist que es manté la colònia de 7 nius formada l'any passat, un niu a la llacuna de les cigonyes i un de nou a l'Estanyol de Can Ordis. A més, hi ha hagut 19 polls que han arribat a l'edat per poder volar del niu, una xifra històrica des que se'n monitoritzen les dades. La reintroducció d'aquesta espècie va començar l'any 2006, fa 20 anys, i ara constaten que n'hi ha una població estable.
17: Així tenim el país, quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
4: Al matí de Catalunya Ràdio.
17: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
15: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
17: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
2: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
5: Transportistes no volen sentir a parlar.
2: I en temps de cultura comença un festival.
15: Catalunya Migdia.
4: Cada dia a les dues.
17: I a partir de les tres.
4: L'espai de reflexió a la tertúlia.
19: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
2: Si has comès una falta, has de pagar-la.
15: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
4: Nova temporada de La Solució amb Elisenda Carot.
15: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
20: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
4: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
21: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
4: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
22: I si fas la ventana en donarien alguna cosa?
21: No.
4: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
23: Codi civil del calçot.
24: Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
4: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carot.
15: La solució, passa-ho. El matí de Catalunya Ràdio.
17: I els esports, Robert Prat.
30: Avui es fa el judici al jugador del Madrid, Raúl Asensio, per haver difús una gravació de contingut sexual amb dues dones, una d'elles menor, sense el seu consentiment. A més, també li acaben de retirar el carnet de conduir per haver quadriplicat la taxa d'alcohol, un delicte que va cometre a mitjans d'agost. La capitana del Barça, Patrick Guijarro, diu al tot costa que el Barça afronta un petit canvi de cicle i el Rayo Vallecano exigeix jugar aquest dissabte a Vallecas perquè el camp diu que ja s'ajusta a la normativa.
17: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
31: Gràcies, Martina Navratilova, per ser font d'inspiració. Són paraules de Roger Federer al seu discurs del Saló de la Fama del Tenis. I doncs, on sou ara els altaveus del mantra sobre la falta de referents per les dones? De tant repetir-ho, ho heu convertit en opinió pública quan en realitat totes sabem que és una narrativa imposada de control social i condescendència per frenar la nostra evolució. L'esport i l'excel·lència no tenen gènere. La grandesa inspira tothom, sense distincions. El que volem les dones són oportunitats reals per poder competir, liderar i créixer amb igualtat de condicions. Deixeu-nos ser qui volem ser i ser nosaltres mateixes. Gràcies, Roger Federer.
17: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio. I quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre el canvi d'horari del nou concurs de Telecinco.
3: Després de tota la maquinària pesada que va desenvolupar Telecinco per furtar-li el rosco de passapalabra a Antena 3, després de tota la lluita, ara resulta que la cadena no s'atreveix a competir cara a cara amb el mític programa que presenta Roberto Leal i posarà rueda a la letra amb Carlos Overa una hora abans de passapalabra per no competir. Jo, que esperava un duel televisiu com el de Broncano i Pablo Motos, i ja no estarà. Quina decepció.
17: I avui que seguirem parlant de l'arribada de migrants a Ceuta, Marc Garriga recomana la pel·lícula Yo Capitán.
6: Matteo Garrone, el director de Gomorra, explora les dificultats extremes que viuen els immigrants que travessen l'Àfrica per arribar a Europa. Ajuda a entendre que Ceuta és l'última o la penúltima etapa d'un trajecte que comença, en el cas del film, a Dakar, al Senegal, i que passa per diversos països on aquestes persones són maltractades, estafades, empresonades i abandonades finalment. El cineasta italià construeix un thriller dramàtic difícil de veure en algun moment, però absolutament enlluernador, molt real, però gens morbós, davant del qual és impossible quedar indiferent. Yo Capitán es pot veure a Movistar Plus, HBO i Prime Video.
17: I què deien els altres ahir, Jubany?
30: Aquests dies encara estem atents a les arrencades de temporada de diferents programes de ràdio, per exemple, el de Carlos Alsina, a Onda Cero, que ha desaparegut de primera hora per reaparèixer a les 10 molt més zen.
7: Todo lo que vas a escuchar está en tu imaginación y en la de Alsina.
30: Ahir també vam sentir com Jiménez Los Santos aconseguia relacionar la crisi de Ceuta amb Catalunya.
8: Además, si cae Ceuta, cae Melilla, cae en Canàries y, por supuesto, cae Catalunya, el País Vasco.
30: I a la COPE, Carlos Herrera carregava contra el ministre Marlaska.
9: Sí, es información, pero necesito saber para que yo pueda ejercer mi responsabilidad. Cuentistas. Cuentistas. O el ministro del Interior.
30: A quarts d'onze sentirem què ens diuen els altres avui.
17: Gràcies, Jubany.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Avui, el Matí de Catalunya Ràdio.
26: A les 9 obrirem l'àgora molt pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre Ceuta i analitzarem les manifestacions d'aquest dimecres a la Ciutat Autònoma i en centenars de municipis de l'estat espanyol.
10: A 9:15 sentirem les queixes pel canvi en la forma d'accés a la meva salut. Escoltarem testimonis que consideren un error el nou sistema i parlarem amb la directora de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra.
26: A 10:15 entrevistarem l'escriptora i dramaturga Juana Dolores, protagonista de diverses polèmiques les últimes setmanes.
10: I a 11:00 obrirem la taverna amb Maria Nicolau, Marc Casanovas, Pau Aranós i Carla Xuriguera, a qui preguntarem quins restaurants han descobert durant l'estiu.
26: Des de 6:00 fins 1:00, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Bon dia, que n'alies.
1: Bon dia i no ploris.
0: Ai, mira, aquestes emocions a aquesta hora.
1: T'estic posant unes cançons últimament de la teva època, eh?
0: Ui, ja era granadet, eh? Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de la banda americana Toto i el seu nou èxit del 92 Àfrica. I és que tal dia com avui, un 3 de setembre, però de l'any 1986, a Sud-àfrica, el bisbe i Premi Nobel de la Pau Desmond Tutu va ser nomenat oficialment arquebisbe anglicà de Ciutat del Cap. Va ser una fita històrica i va trencar les barreres racials a la cúpula de l'església del seu país, convertint-se en el primer sud-americà negre a aconseguir-ho. La seva lluita social va tenir un objectiu molt clar: fer servir la seva nova autoritat religiosa per pressionar el govern a favor d'una transició democràtica.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. D'aquí a dues hores, a les 9 del matí, Pedro Sánchez compareix al Congrés dels Diputats. És la intervenció que va demanar per donar detalls de l'entrada massiva a Ceuta de persones procedents del Marroc. Aquesta compareixença, que seguirem en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio, ha quedat alterada per l'informe policial que afirma que forces policials marroquines van guiar activament l'entrada a Ceuta. Això fa trontollar la versió del govern espanyol, que fins ara s'ha esforçat molt a desvincular el Marroc de la crisi, i, de fet, tant Pedro Sánchez com els seus ministres han deixat pels núvols la col·laboració de Rabat. Per tant, amb aquest panorama especialment delicat, avui Pedro Sánchez compareix a partir de les 9 del matí. Ho seguirem amb la Paula Brujats. Madrid, Paula, bon dia.
1: Sánchez arriba al Congrés en hores baixes, en el moment més crític del seu mandat i completament sol amb la defensa del Marroc. La policia ha dinamitat la seva estratègia, evidencia que Rabat va ser permissiu i que fins i tot policies marroquins van donar indicacions als migrants sobre quin era el millor camí per travessar la frontera. Tot i les evidències, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
2: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido en Ceuta.
1: Unas explicaciones que no es creu...

0: Per exemple, subratlla que primer creuen persones preparades per entrar nedant i així desviar recursos de salvament. Després, amb la frontera col·lapsada, els perfils passen a ser famílies amb menors. L'informe conclou, doncs, que l'objectiu de l'acció no és migrar. La prova és que només un 10% s'ha quedat a Ceuta, apunten. La tesi es reforça amb els missatges de Rabat posteriors, qüestionant la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla. No s'aclareix l'origen ni la motivació, però sí que apunten els efectes: desestabilització interna i un deteriorament de la imatge del país de cara a l'exterior.
1: Estem parlant, per tant, d'un informe que qüestiona la tesi que el Marroc no va tenir res a veure a l'entrada massiva. I avui, El Mundo, per exemple, publica dos informes més que també desmuntarien que el govern espanyol no n'estava al cas. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia. Sí, El Mundo parla de dos avisos previs a l'entrada massiva de Ceuta. El primer informe és de la intel·ligència militar, que el 27 de juliol qualifica de molt probable l'entrada massiva a Ceuta del dia 30, de tres dies després. El segon informe és just abans de l'allau humana, és una nota informativa interna, en aquest cas de la Policia Nacional, que adverteix textualment del risc extrem de col·lapse i també textualment amb caràcter immediat. De fet, segons El Mundo, la paraula extrem en aquest informe apareix en majúscules, subratllada i en negreta, i l'expressió caràcter immediat surt en negreta i subratllada.
1: I això l'endemà que milers de persones es manifestessin per tot Espanya contra Pedro Sánchez. Eren concentracions en solidaritat amb Ceuta, però es va convertir en marxes contra el govern espanyol. I això que sentiu són aldarulls, perquè a Madrid van acabar amb aldarulls diversos detinguts i també alguns policies ferits. Dani Sanceaja.
3: La plaça Cibeles s'ha quedat petita en una concentració que de seguida s'ha vist que tenia més de manifestació en contra de Pedro Sánchez. Més banderes d'Espanya que de Ceuta i crits de Sánchez dimissió han dominat una protesta encapçalada per Feijó i Abascal, amb acusacions al president espanyol de connivencia amb el Marroc.
4: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, lamentablemente, con el conocimiento del gobierno de España.
5: Pedro Sánchez está al servicio como lacayo del régimen de Marruecos.
3: I de Cibeles, molta gent ha marxat cap al Congrés, on hi havia una alta concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i els agents han respost dissolent-los amb gasos lacrimògens. Des de Madrid, Dani Sainz deja per el Matí de Catalunya Ràdio.
1: I a Catalunya, algunes de les concentracions s'han hagut de separar també de convocatòries antiracistes.
2: A Barcelona, per exemple, un cordó policial va evitar que es trobessin les dues protestes. A un costat, la convocada per Ceuta contra Pedro Sánchez amb el suport del Partit Popular i de Vox. A l'altra, la que muntaven col·lectius socials, sindicals o, per exemple, els comuns.
6: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
7: Me sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
2: Això deien alguns dels participants en aquestes concentracions. També n'hi va haver de mobilitzacions per la qüestió de Ceuta, a Girona, a Lleida, a Tarragona. A Tarragona, de fet, hi havia el líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández.
8: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
2: Per cert, avui el diari La Vanguardia recull una enquesta interna del Partit Popular segons la qual la meitat dels votants del PSOE creuen que Pedro Sánchez sí ha amagat informació.
1: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui a l'Àgora del Matí, Montserrat Ebrera, Oriol Marc, Pere Rossinyol i Jofre Llombart.
10: Avui és dijous 3 de setembre i esperem un altre dia de sol i de calor. Només destaquem alguns núvols baixos al delta de l'Ebre, que aniran marxant durant el matí, amb unes temperatures que pujaran 1 o 2 graus més que ahir. Podria arribar-se als 37 o 38 graus a les zones més càlides de Ponent i de la Catalunya central.
11: A les carreteres, atenció si sou o us heu de desplaçar per la P7 perquè està tallada a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per un vehicle que s'ha incendiat. Hi ha retencions d'uns 5 quilòmetres des de Santa Perpètua.
1: Ara són les 7 i 7. I repassem aquesta hora el que cal saber d'aquest dijous 3 de setembre del 2026 amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Foradada. Bon dia.
12: Bon dia.
1: Últim intent.
11: La consellera d'Educació, Esther Niubó, reuneix aquest matí amb els sindicats que han convocat vaga per dimarts que ve, primer dia de curs escolar.
1: Maria Costa.
11: Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que l'estiu acabessin com gat i gos. L'USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada, que pot tenir un seguiment baix. La portaveu Yolanda Segura diu que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
13: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs,

0: Perquè a més no hem tingut temps de preparar-la, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vegada que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
1: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I encara sobre el crim de Manresa. Llegim avui al País i La Vanguardia novetats sobre els dos menors detinguts, problemàtics i amb antecedents.
3: Un dels dos de 16 anys va deixar l'escola quan en tenia 10. Va passar a càrrec de l'àvia, que es va donar per vençuda, i des dels 12 anys malviu al carrer amb entrades i sortides a centres.
4: L'altre, de 15 anys, té un historial de detencions per robatoris amb violència. També està pendent d'un judici per temptativa d'homicidi, en concret per atacar un cambrer amb un tornavís. Divendres passat el van detenir per assaltar una persona gran.
5: La nit dels fets, la víctima primer va intentar mediar en una baralla i més tard va tornar a coincidir amb un dels grups i va ser aleshores quan va començar una trifulga. Un dels detinguts va clavar-li una punyalada mortal al cor. La policia va trobar els dos joves en uns baixos ocupats on malvivien amb altres adolescents.
2: Indignada.
1: Tots dos són nascuts a Manresa, el primer de pares marroquins, l'altre de pares catalans. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va carregar el matí de Catalunya Ràdio contra els que han aprofitat aquesta tragèdia per carregar falsament contra la immigració.
6: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè, òbviament, la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
2: Dol i indignació.
3: Mentre el jutge ha enviat els dos menors a un centre d'internament acusats d'un delicte d'homicidi al Bages, s'han succeït en les últimes hores els actes d'homenatge a la víctima.
2: Manresa, Nàtia Dell.
7: Manresa, consternada, ha homenatjat la víctima de l'apunyalament molt conegut a la comarca i ha fet un clam unànime contra la violència. Més d'un miler de persones han fet una marxa silenciosa amb espelmes a la zona on es va produir el crim. A la protesta de la tarda s'han sentit crits demanant justícia i veus demanant la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns dels manifestants.
8: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
9: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
10: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el no a la violència.
7: L'Ajuntament, que ha organitzat un minut de silenci, es personarà com a acusació popular a la causa. Des de Manresa, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Es torna a aprovar.
4: La Unió Europea tornarà a debatre l'oficialitat del català a les institucions comunitàries el 22 d'aquest mes. Fa més d'un any que la carpeta no és sobre la taula dels ministres d'Exteriors. Ara el govern espanyol ho ha tornat a demanar. No consta que els països que s'hi oposaven, liderats per Alemanya, hagin canviat d'opinió.
2: A Ucraïna.
5: Aquest matí el president Salvador Illa comença el seu viatge oficial a Ucraïna. Durarà un dia i mig, un viatge que fa amb el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duc, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
1: L'objectiu és mostrar a Ucraïna que Catalunya vol col·laborar en la reconstrucció del país un cop acabi la guerra. En parlava Illa des de Varsovia, Polònia.
11: El que venim a fer és a mostrar el seu coneixement, a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau, que volem que arribi el més aviat possible.
2: Més atacs.
3: El viatge del president s'ha acabat fent amb una comitiva molt reduïda perquè en els últims dies s'han intensificat els atacs russos. Justament aquesta matinada un bombardeig ha danyat un edifici residencial de diverses plantes a Odessa, al sud d'Ucraïna. Hi ha 8 ferits. També s'han sentit explosions a la capital.
2: Limitar els visats.
4: Els països de la Unió Europea acceleren les negociacions per respondre a l'intent del Kremlin d'atacar l'aeroport alemany de Leipzig amb un dron que al final no va explotar.
2: Brussel·les, Bruno Fortea.
12: Als socis comunitaris els preocupa la facilitat amb què es van moure per territori europeu els dos sospitosos de l'atac fallit. Un d'ells va arribar amb un visat de turista i per això la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, aposta perquè ens visitin menys russos.
13: Els visats de turista s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
12: Els dos sospitosos van fugir, però han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar el dron i en un cotxe proper a l'aeroport. La Comissió Europea creu que aquest atac fallit amb explosius és un salt qualitatiu respecte al que Rússia havia fet fins ara en territori comunitari i demana reforçar la seguretat d'infraestructures civils com aeroports o plantes energètiques. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Visita Gaza.
5: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ho fa en plena precampanya electoral dels comicis del mes que ve i el dia que el seu exèrcit matava almenys 3 palestins a la franja. 2 d'ells eren menors.
2: Les favorites.
1: Avui a 11:15 del matí sabrem la preselecció de l'Acadèmia Espanyola d'aquelles pel·lícules candidates per anar als Oscars i representar Espanya. Entre les que tenen més números hi ha La bola negra de Los Javis o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen.
2: Fito Páez a Barcelona.
14: Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí.
3: Avui el músic argentí actua a la capital catalana en un concert en acústic a les 9 del vespre al Palau de la Música.
2: I polèmica.
4: Amb l'aplicació La Meva Salut, fins ara s'hi podia entrar amb una contrasenya, però a partir de l'any que ve només es podrà fer a través de l'IDCAT mòbil. S'introdueix el DNI o el NIE i la persona rep un codi al mòbil per demostrar que és ella. Alguns ciutadans critiquen que això aprofundirà la bretxa digital amb la gent gran.
2: Ja en parlarem.
14: Em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de
5: la
14: fer...
5: La Generalitat sosté que el nou accés serà molt més senzill que l'actual i explica que l'aplicació permetrà als familiars gestionar els perfils de les persones grans.
2: Crec que en parlarem a partir de 9:45 avui al matí de Catalunya Ràdio. I sobre la dependència, més beneficiaris i més gent que espera.
1: En una dècada, a Catalunya han augmentat un 75% les persones que es beneficien del sistema d'atenció de la dependència. El sistema, a poc a poc, s'hi han anat posant recursos, però l'envelliment de la població també fa incrementar la llista d'espera. Ara hi ha 50.000 persones, un 14% més que fa només un any.
3: Avui el Senat aprovarà el dictamen de la llei de dependència i la discapacitat. El director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió.
15: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat, canvi de cicle.
16: Això és el que afronta l'equip de futbol femení del Barça. Patrick Jarro és la nova capitana de l'equip. Són declaracions al tot costa.
17: Un pequeño cambio de ciclo, sí, porque al final este año creo que se han ido 4 jugadoras, excepto Salma, que tiene 23, pero creo que bastante veteranas, que han jugado muchos partidos importantes. Llegan jugadoras muy jóvenes. Tenemos un equipo bastante joven y yo podría definirlo un poco con cambio de ciclo.
16: Unagi deixa el Girona pel Panathinaikos per 16 milions d'euros. El Sabadell, nou campió de la Copa Catalunya de Futbol, 2-1 davant el Barça Atlètic.
2: I ara que són les 7:14, repassem què en destaquen els diaris. Anem al quiosc.
1: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 23 graus de temperatura i avui totes les portades centrades sobretot en Ceuta. Tota la premsa assenyala amb contundència la gestió que n'està fent el govern espanyol, amb l'excepció del País, que hi passa força de puntetes i parlen simplement de tempesta política. En canvi, al Mundo titulen directament que els dos informes d'intel·ligència van alertar d'entrada massiva i d'un col·lapse immediat. El periòdico explica que agents de Rabat van guiar els migrants i La Vanguardia parla que la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat. Al detall, l'Ara també s'hi suma i diu que l'informe policial deixa Marlaska en evidència. Avui totes les portades també van acompanyades de fotografies de les manifestacions d'ahir a Cibeles, a Madrid, contra la gestió de Sánchez amb aquesta crisi. Això sí, només l'Ara té en portada una fotografia de la manifestació que hi va haver ahir a Ceuta. Per cert, que avui també llegim el reconeixement a George Clooney, guardonat amb el Lleó d'Or honorífic a la Mostra de Venècia.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
19: 45.712.
20: Em toca?
19: Això és el número de la loteria, ara?
20: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
21: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit.
22: Citroën.
21: Condicions a citroen.es.
23: Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona.
4: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de 8 del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Gironella, 20 a la Garriga i 25 a la capital, a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
24: Reoberta la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. Tot i això, encara hi ha 2 carrils tallats per un vehicle que s'ha incendiat. Retencions d'uns 7 quilòmetres des de Santa Perpètua.
4: Atenció, veïns de Barcelona, pas endavant pel futur campus de Salut Clínic UB.
25: El consorci que impulsa el projecte avala el pla urbanístic que ha de transformar un espai de gairebé 70 hectàrees entre Barcelona, Esplugues i l'Hospitalet de Llobregat.
4: Oriol Pujador.
26: El projecte preveu construir més de 1.000 habitatges i la Facultat de Farmàcia es traslladarà a Esplugues. El pla també inclou nous equipaments de salut, universitat i recerca, 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. La inversió global estimada és de 1.700 milions d'euros. El conseller de la presidència és Albert Dalmau.
27: El futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
26: Ara s'obre un procés perquè els ciutadans hi presentin al·legacions. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Més notícies. Els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
25: Els serveis d'emergència van rebre l'avís ahir al migdia quan una persona es va trobar en un replà del seu bloc, al carrer Llevant, una bossa amb sang. Els agents hi van trobar el cos sense vida de la criatura i l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort. La investigació segueix oberta.
4: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, intervindrà avui en un ple extraordinari a l'Ajuntament de Kiev.
25: Per l'augment dels atacs russos, l'ha convidat el seu homòleg a la capital ucraïnesa, Vitali Klitschko.
4: N'estarem pendents i ho explicarem aquí a Catalunya Ràdio. Mentrestant, al Vallès, el govern acaba el nou carril bici de Mollet i últim el de Sant Celoni.
25: Les noves vies ressegueixen l'N152 i la C35 fins a la Llagosta i la Batllòria, respectivament. Ho explica el 9-9.
4: I cultura. El documental Broken English, dedicat a Marianne Faithfull, inaugurarà el Festival Inèdit de Barcelona. Welcome to the Ministry of Not Forgetting. La mostra de documentals musicals es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre.
25: Broken English és un retrat de l'artista anglesa que recull la seva última actuació i l'última entrevista abans de morir. Hi participen Tilda Swinton, Nick Cave i Courtney Love. També s'hi estrenaran el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt Flamenco, de Carla Simón.
4: I més cultura, circ. Perquè avui arrenca el Cirque du Soleil i el seu muntatge Curious, una producció que es va estrenar el 2014 a Montreal, arriba al districte cultural de l'Hospitalet de Llobregat. Passant 4 minuts un quart de 8, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
23: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
0: el 56.878, 56878, de la sèrie 17017.
23: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
6: Xato! L'estiu s'acaba.
7: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: És un quart i mig de vuit i avui és 3 de setembre del 2026. Un dia que sona així.
23: Els sons del matí.
8: Pedro Sánchez dona la cara al Congrés després de l'informe de la policia que assenyala un paper actiu del Marroc en guiar els migrants cap a Ceuta.
9: La plaça civil s'ha quedat petita en una concentració que de seguida s'ha vist que tenia més de manifestació en contra de Pedro Sánchez.
10: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada.
11: Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
22: Manresa, consternada, ha homenatjat la víctima de l'apunyalament, molt conegut a la comarca, i ha fet un clam unànime contra la violència.
28: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nan obert, valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
2: Aquests són els sons del matí i ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Guiar.
4: Acompanyar algú per ensenyar-li el camí, per fer-li de guia. De guies n'hi ha de molts tipus, guies turístics, guies espirituals. Segons un informe policial, les forces de seguretat marroquines van fer justament de guies per als milers de migrants que van entrar a Ceuta fa més d'un mes. Un bon guia t'ha de portar pel bon camí. Un mal guia et pot portar pel precipici.
2: Visat.
4: Autorització que un estat exigeix per permetre l'entrada, el trànsit o l'estada d'un estranger al seu territori. També és una eina geopolítica que els estats fan servir per premiar o castigar altres estats. Per exemple, la Unió Europea treballa per restringir els visats als turistes russos com a resposta a la guerra híbrida del Kremlin.
2: Setmana.
4: Període de 7 dies naturals que comencen dilluns i acaben diumenge, però també pot designar un esdeveniment temàtic que dura uns quants dies, com ara la Fashion Week de Nova York o la Setmana del Llibre en català, que del 19 al 28 d'aquest mes reunirà a l'Arc de Triomf de Barcelona, editorials, llibreters, presentacions o signatures i, sobretot, lectors.
2: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 330.000.
29: És el total de parats que hi ha a Catalunya. Tradicionalment, a finals d'agost augmenta l'atur perquè s'acaben els contractes del sector turístic. Una part de l'increment aquest any també s'explica pel procés de regularització d'immigrants.
2: 42%.
24: És el percentatge de trens de Rodalies que arriben puntuals, menys de la meitat. És una dada que Renfe ha admès després de dir erròniament que eren un 80% de trens. El retard mitjà dels trens és de 22 minuts.
2: 20.
24: L'Agència Espanyola de Medicaments ha prohibit la venda i ha retirat del mercat una vintena de productes aprimadors que contenen sibutramina. És un principi actiu que treu la gana, però que també té efectes adversos molt greus.
2: I ara veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig moltíssima gent congregada, milers de persones en una plaça.
1: És la mobilització per Ceuta que hi va haver ahir a Madrid, a la plaça de les Cibeles. És la de la imatge. En concret, és la que veiem a la portada del periòdico. Segons la delegació del govern, hi havia 50.000 persones. Es va convertir en una protesta contra Sánchez.
2: A la segona imatge hi veig un casc negre, amb una màscara grisa com un antifaç.
1: Sí, és el nou casc casteller que s'estrenarà per Santa Tecla i la Mercè. L'objectiu és millorar la fixació del casc a totes les mides i ampliar la protecció dels pòmuls, pont nasal i celles. El protector facial es planteja com un complement voluntari. És un casc que veiem a la premsa digital.
2: I la tercera imatge ens l'envien des de les comarques de Lleida. És una paret d'escalada.
1: En concret, de la Vall d'Avui. Es tracta de la paret Inerte de Cavallers, una àrea perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. És notícia perquè els agents rurals han tancat dues vies d'escalada de forma preventiva perquè hi ha un bloc inestable. Han pres aquesta decisió després de l'avís d'un escalador.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara, la cara ve del temps, parlem dels noms de les grans borrasques que tindrem aquesta temporada. La primera es dirà, atenció, Adam. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, aquesta setmana hem començat la nova temporada de Catalunya Ràdio, però també ha començat la temporada de borrasques i danes 2026-2027. De fet, a l'estiu és molt difícil que se'n formin, per tant, ara al setembre és el millor moment per començar-les a comptar i anomenar, i es posarà nom només aquelles grans depressions que generin avisos taronges o vermells per vent, o també quan s'activi aquest nivell d'avisos per pluges o nevades que vagin acompanyades de vent. En el cas de les danes, també s'anomenaran les més perilloses. I s'aniran alternant noms masculins i femenins que han escollit els serveis meteorològics de França, Bèlgica, Luxemburg, Portugal, Espanya i Andorra. De fet, fa 10 anys que es fa i tot plegat serveix sobretot per millorar la comunicació d'aquests fenòmens. I ara sí, pels que vulgueu saber, si us dieu igual que una futura borrasca, us dic els noms. Són Adam, Bruna, Chal, Diane, Eric, Flora, Gabriel, Eloís, Igor, Júlia, Kevin, Lola, Michael, Natalie, Òscar, Paula, Rafael, Sandra, Tomàs, Vera i Walter. Heu vist que ens hem saltat algunes lletres perquè n'hi ha pocs i es repetirien sempre la Q, la U, la X, la I, la Z. I, per cert, l'any passat vam arribar a un rècord, vam arribar a la T de Teresi, a veure on arribem aquest any.
2: Doncs a veure, perquè pinta llarg això, no?
3: Sí, de moment sí. No sé si tant com l'any passat, però vaja, no ho sé, ho hem d'anar veient.
5: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
23: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
12: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia síndria llargaruda que prolifera a Itàlia i la resposta era melona. Una melona és una síndria llargaruda. En italià, els plurals acaben amb i, i la primera ministra italiana es diu Meloni. Avui dijous, el primer dijous de la Copa Enigmàrius, anem a la muntanya. Escala una agulla com qui puja a l'Everest. De sis lletres. Escala una agulla com qui puja a l'Everest. Sis lletres.
23: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: I atenció a aquest titular que circula. Un artista dissenya una camisa hawaiana impossible de detectar pels sistemes d'intel·ligència artificial de les càmeres de seguretat. Marc Amorós, bon dia.
13: Bon dia. La notícia mostra la camisa a simple vista conforma un estampat hawaià semblant a uns cactus sense punxes lleugerament pixelats. La majoria són verds. De tant en tant n'hi ha un de color lila, taronja o rosa. I tots ells tenen una vorada de color blanc. Segons diu la notícia, la camisa ha estat dissenyada de tal manera que el seu estampat altera les pistes visuals que fan servir els sistemes d'intel·ligència artificial de les càmeres de seguretat per tal de no reconèixer una persona humana. Gràcies a l'estridència de la seva combinació de formes i colors, l'algoritme de les càmeres no és capaç de detectar la persona.
2: I això és real o fals?
18: El matí de Catalunya Ràdio.
23: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat
14: i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
13: Vinga, som-hi, a veure si ho heu encertat, real o fals. La notícia que ara circula i que diu que un artista dissenya una camisa hawaiana impossible de detectar pels sistemes d'intel·ligència artificial de les càmeres de seguretat és una notícia real. L'artista en qüestió és alemany, es diu Simon Weckert, i no és la primera vegada que intenta trolejar la tecnologia. El 2020 va passejar per Berlín amb un carro amb 99 telèfons mòbils perquè Google Maps detectés un embús de trànsit que no existia. Va, per cert, pels més atrevits. La camisa es pot comprar al seu web. Costa uns 80 euros.
2: Gràcies, Marc.
13: Adéu, bon dia.
2: I ara a punt d'arribar a 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la periodista Sandra Sabatés.
15: Ens situem al camp de trànsit de Westerbork. És 1944. Un miler de jueus són transportats en tren, amuntegats en vagons de càrrega. Entre ells, l'Anna Frank, la seva família i les quatre persones amb les que els últims dos anys han viscut en la clandestinitat, amagades a la casa del darrere, fugint dels nazis. Dies que passaven entre les pàgines del diari de quadrets vermells en què l'Anna Frank deixava constància d'una vida marcada per el silenci, la por i la incertesa. És 3 de setembre i aviat arribaran al seu destí, Auschwitz. Alguns acabaran a la càmera de gas, d'altres faran treballs forçats. És l'odi en la seva versió més extrema. Bon dia per recuperar aquesta història. Comencem amb If, de Michael Nyman, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula El diari d'Anna Frank.

0: Són 8:15. I avui és dijous, 3 de setembre del 2026. Ens despertem amb 21 graus a Sant Pere de Ribes, 15 graus a la Vall d'en Bas i 20 a la Pobla de Segur. El dia en què entrevistarem Elisenda Serra, del CatSalut, sobre les novetats en l'accés a l'aplicació La Meva Salut, que tantes queixes està provocant. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solanes, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Que a partir de les 9 seguirem la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per parlar de la crisi de Ceuta, una compareixença que arriba després de les protestes d'ahir i de la tempesta política pels informes policials.
2: La policia creu que agents marroquins van guiar els immigrants durant l'assalt. El govern espanyol manté que no hi ha prou proves per culpar el Marroc, però s'ha quedat sol amb aquesta tesi perquè tant els socis com l'oposició sostenen el contrari.
1: Sobre les marxes d'ahir i l'embolic amb els informes policials, en parlarem poc abans de les 9 amb Nacho Martín Blanco, del Partit Popular, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Aina Vidal, dels Comuns.
2: Quan queden només 5 dies per començar el curs escolar, el govern es reuneix avui amb els sindicats USTEC i la CGT.
1: És l'últim intent per desconvocar la vaga anunciada per dimarts de la setmana que ve. Les reunions que encapçalarà la consellera Niubó arriben després de tot un estiu sense contactes.
2: I Manresa dedica diversos homenatges a l'home mort la matinada de dilluns a dimarts, avui a la premsa, i llegim detalls sobre els dos menors detinguts.
1: Tenien 15 i 16 anys, tots dos malvivien en uns baixos ocupats amb altres adolescents i acumulaven diverses detencions i entrades i sortides en centres d'internament.
2: I avui coneixerem les pel·lícules espanyoles preseleccionades per anar als Oscars, les que tenen més números, La bola negra de los Cavis o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen.
3: Els esports, avui es fa el judici al jugador del Madrid, Raúl Asencio, per haver difós una gravació de contingut sexual amb dues dones, unes d'elles menor, sense el seu consentiment. També li han retirat el carnet de conduir per haver quadruplicat la taxa d'alcohol, un delicte que va cometre a mitjans d'agost. La capitana del Barça, Patrick Guijarro, diu al tot costa que l'equip afronta un petit canvi de cicle.
0: I pel que fa al temps, avui es preveuen temperatures de fins a 38 graus. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, són les màximes previstes en punts del Pla de Lleida o fins i tot els llocs més càlids de la Catalunya central. A la resta del país fàcilment se superaran els 33 o 34 amb un dia de sol amb 4 núvols baixos matinals al Delta de l'Ebre.
0: Mobilitat també a aquesta hora. Retards a diverses línies de Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Ale, Raül, a la línia del Maresme, els trens aquest matí recuperen gradualment la seva freqüència de pas habitual. Encara hi ha retards d'uns 10 minuts, segons Renfe, perquè encara cueixen les conseqüències del robatori de cable que hi va haver ahir al vespre a Badalona. També hi ha retards de fins a 20 minuts a l'R15, la línia que uneix Barcelona i Riba-Roja d'Ebre, i a l'R11, la que connecta Barcelona amb Portbou. A l'R14, el tren que està anant de la Plana Pica Moixons cap a Barcelona va amb una demora d'11 minuts.
0: I les carreteres cua també d'11 quilòmetres a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, sí, per un vehicle que s'ha incendiat. Hi ha només un carril obert i retencions, com deies, d'uns 11 quilòmetres des de Mollet del Vallès, recordem, en sentit sud, de retruc, afectada també la B30 paral·lela a l'AP7. Més enllà d'aquest punt, lentitud amb aturades a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, i a Barcelona, a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Horta, en sentit Llobregat, i a la Litoral, des de Sant Adrià a la Marbella, també en sentit Llobregat, derivat d'un altre accident.
0: Cop d'ull també a les portades. Marc Jurado.
7: Centrades avui, Ricard, en Ceuta. Tota la premsa apunta clarament a la gestió que n'està fent el govern espanyol, a excepció del País, que hi passa força de puntetes. Per exemple, El Mundo titula directament que dos informes d'intel·ligència van alertar d'entrada massiva i col·lapse immediat. La Vanguardia, que la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat al detall, i l'Ara hi afegeix directament que l'informe policial deixa Marlaska en evidència. Per contra, El País mira una mica cap a una altra banda i es limita a parlar de tempesta política pel paper del Marroc en aquesta crisi. Pel que fa a les fotos, l'Ara és l'únic que publica una fotografia de la manifestació de Ceuta contra la gestió de Pedro Sánchez. A la resta de diaris, però, grans fotos gairebé calcades de la manifestació multitudinària de Madrid, amb la Cibeles plena vessar amb desenes de milers de persones pels quatre costats. Per acabar, també avui en portada, La Meva Salut permetrà accedir al perfil de familiars amb la seva autorització. Ho llegim a les portades del periòdico i l'Ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio comentarem l'actualitat amb Montserrat Nebrera, Oriol Marc, Pere Rossinyol i Jofre Llombart. Són les 7:34. Obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, centra les mirades de molts articles d'opinió.
8: L'editorial de La Vanguardia, per exemple, es titula Marlaska, l'ull de l'huracà de Ceuta, i assegura que el ministre hauria de tenir en aquest moment més dades sobre el que va passar a la ciutat autònoma. L'Ara titula l'editorial Descrèdit absolut a Marlaska i malson per a Sánchez, i destaca que l'informe policial desmenteix la versió que ha defensat el govern espanyol des del primer dia en aquesta crisi. crisi. Mentre que la directora del periòdico, la Gemma Martínez, assenyala que les discrepàncies públiques entre la policia, el CNI i el govern espanyol són inadmissibles. L'editorial del Mundo va encara una mica més enllà i exigeix com a mínim el cessament del ministre de l'Interior, mentre que al País Avui només hi trobem un article d'opinió sobre Ceuta i és per denunciar que les nenes són les més vulnerables.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
9: Alerta del científic Salvador Massí pel periòdico sobre les greus retallades i la increïble interferència política en l'àmbit investigador de Donald Trump als Estats Units, en un afany destructor inaudit fins ara en països democràtics. Massí recorda que els científics són una professió nòmada que busca els diners allà on sigui per investigar, funció clau pel progrés, però també per la qualitat de vida de tots els humans, i que la crisi que viu als Estats Units és fruit d'un pèndol sempre en moviment, però ara el pèndol ha oscil·lat en excés cap a l'altra banda.
10: 45.712.
11: Em toca?
10: Això és el número de la loteria, ara?
11: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los. A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
10: Comprant al diumenge es ve i estalvies fins a 200 euros al mes.
11: Que l'any serien... 1, 2, 3...
10: Més de 2.400 euros.
11: Ja m'has descomptat!
10: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé!
12: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions. Catalunya Ràdio.
0: Repassem ara altres notícies de la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Fortunes que pugen i fortunes que baixen.
1: Les que creixen són les grans fortunes de Madrid, que eleven la seva riquesa. En canvi, s'estanquen les de Catalunya. Ho llegim a La Vanguardia, que detalla que el patrimoni mitjà declarat a la capital espanyola multiplica per 4 el català. També afegeix que les arques públiques van deixar d'ingressar 730 milions per les bonificacions del govern d'Ayuso.
0: I què ha sortit a subhasta?
2: El Ferrari de Víctor de Aldama hi ha sortit per 241.000 euros. Atenció, perquè fa un any el volia vendre per 25.000, però ell el va comprar, l'havia comprat per 130.000 fa 6 anys. Ho llegim al diari.es, que també diu que Justícia va encarregar una taxació professional després d'aquests canvis de preu. Resulta que el 2020 es va fer una taxació administrativa i no era real de mercat.
0: Rànquing de conductors.
1: Barcelona i Lleida entre les ciutats amb els conductors menys segurs de tot l'estat. Un informe de CarWow la situa en el podi de les ciutats on es condueix pitjor, només superades per Màlaga, que encapçala el rànquing. A l'altra banda, els millors conductors, segons aquest estudi, són els de Lleó, Còrdoba i Lugo. Ho recull el Segre.
0: I el banc més famós per als turcs és a Barcelona.
2: Sí, a simple vista és un banc normal i corrent, però s'està convertint en un banc extraordinàriament fotogènic per als turistes turcs. Et preguntaràs per què? Doncs tan simple com que l'exfutbolista blaugrana Arda Turan s'hi va fer una foto quan jugava al Barça. Et diré més, no és un banc modernista, ni tan sols és el banc on realment es va asseure Arda Turan, perquè el van renovar. Si teniu curiositat, és a Jardiners de Gràcia, ho recull el Nacional.
0: Un possible nou parador nacional a Catalunya?
1: Sí, en concret a Tarragona, la edifici en desús del Banc d'Espanya, però encara no és el sac i ben lligat. De fet, es proposa, l'Ajuntament és qui ho proposa, però l'oposició no ho compra i s'hauria d'aprovar al ple. Les primeres projeccions apunten a una quarantena d'habitacions, ho explica el diari Més.
0: I qui és l'orca Tonyi?
2: Doncs la considerada àvia de les orques de l'Estret de Gibraltar de 60 anys. I ara és notícia perquè algú li ha disparat a l'aleta i no se sap qui ha estat. Transició Ecològica ho ha remès a la Fiscalia de Medi Ambient per un possible delicte contra espècies protegides. Ho recull El País.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
13: L'administració de Donald Trump ha intervingut en el judici per la querella que el New York Times ha presentat contra OpenAI perquè el ChatGPT utilitzava els arxius del diari sense pagar drets d'autor. Le Monde o el Financial Times avui destaquen que en un gest absolutament inèdit, el Departament de Justícia ha registrat un document en aquest judici on argumenta que si es limiten els models d'intel·ligència artificial es frustrarà el procés creatiu i científic i la prosperitat dels Estats Units. L'any que ve serà un any molt intens d'eleccions, n'hi haurà a Itàlia, per exemple, i el Corriere della Sera avui ja aborda la possible ingerència russa en aquests comicis. El diari recull declaracions del vicepresident Antonio Tajani, del partit Forza Itàlia, dient Moscou intentarà influir en les eleccions, però els italians no ens deixarem influenciar. I declaracions també de Matteo Salvini, de la Lliga, dient que veu un sentiment antirrus que el preocupa. Argentina, el Clarín, explica que una banda de narcotraficants va intentar fer servir la imatge del Kun Agüero per ampliar els seus negocis. Portaveus de l'exjugador confirmen que fins i tot li van fer una oferta, però que la van rebutjar.
2: I en plan econòmic, el sou mitjà ja no arriba per comprar un habitatge de 70 metres quadrats a la major part d'Europa. Ho llegim a 5 dies. El 70% dels europeus viu en zones on ni una hipoteca a 30 anys permet accedir a un habitatge de mida estàndard. Expansión publica que la banca espanyola està pressionant auditories i consultores perquè baixin les tarifes, al·legant que en fan servir intel·ligència artificial. El diari escriu que és una estratègia més del sector bancari que vol mantenir a ratlla els costos. I la premsa de Salmó avui també recull els beneficis de les aerolínies estatals i l'economista diu que han tancat el millor any de la història. Les 6 principals companyies han elevat un 6% els ingressos. Segons el diari, tot això és fruit de l'èxit turístic del país i la intensa demanda de viatges.
13: I a la premsa esportiva, Robert Prats.
3: El jugador del Madrid, Raúl Asensio, cau als inferns, remarca La Vanguardia, el madridista condemnat per anar begut quadruplicant la taxa d'alcoholèmia.
14: Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy.
3: El capità del Madrid, multat amb 14.000 euros, la retirada del carnet de conduir 8 mesos, conduïa el seu Porsche Macan a 6:45 del matí i no escoltava precisament el Matí de Catalunya Ràdio. La Guàrdia Civil el va interceptar, li va fer un judici ràpid, va reconèixer els fets i va expressar el seu penediment. I qui també ha anat ràpid a fitxar ha estat el Barça. Coincideixen tots els diaris a dir que ha fet un equipàs. L'Esport diu que Flick ha reunit una plantilla excepcional durant el mercat de fitxatges. El Mundo Deportivo apunta que tot aquest encert en els fitxatges té un nom, el de Deco.

0: Greco, gran artifacts del canvi. Pel Mundo Deportivo, el consens amb Flick i Laporta és total. Deco surt reforçat, destaca a l'avantguàrdia. Ell i el seu gran aliat, Hansi Flick, han aconseguit ingressar 100 milions i invertir-ne 174 en 10 fitxatges. El periòdic afegeix que Laporta bat el rècord de fitxatges sense haver patit el drama de les inscripcions. El diari ara s'atreveix a dir fins i tot que hi ha un mètode Deco: discreció, viatges llampec i complicitat dels jugadors. Una manera de gestionar molt personal que ha estat crucial. Tot i això, Toni Padilla diu que Marc Casado ens trenca el cor. El futbol és sovint cruel, ens enamorem de Xavi Espar, assistim al somni trencat d'un Casado moix, el noi que és capaç d'anar a Canaletes per celebrar un triomf. Que sigui malís, feliç, s'ho mereix, diu Padilla.
1: Fes-ho per mi, sigues feliç, gràcies per tant.
2: Són les 7:42. I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Joan, bon dia. Una turista rep l'alta de matinada en un hospital d'Itàlia i ha de caminar 12 quilòmetres fins al seu hotel perquè no hi havia taxis de nit.
3: No, va passar a Pesquiera del Garda, una localitat de la província de Verona. Resulta que en aquesta població els taxis no treballen durant la nit, tot i ser una de les zones amb més afluència de turistes, i si ho fan, ho fan amb reserva prèvia i de forma excepcional. Per tant, la dona va haver de caminar els 12 quilòmetres quan acabava de rebre 8 punts de sutura en un ull, s'havia luxat l'espatlla i trencat un dit. Ho hem llegit al Mundo.
2: I benvingudes a Sexcel·lència, la data estupenda de Cindy Crawford i Salma Hayek.
4: L'article de La Vanguardia diu que és una expressió que combina sexagenari i adolescència i que vol definir la vida de les persones de 60 anys que són actives, amb autonomia, temps propi i amb ganes de complir propòsits. Com si fos, vaja, un nou començament i allunyant-se de la bellesa, amb B baixa. Crawford Ford o Hayek formen part de la llista de personatges que promouen aquest estil de vida.
2: El tauró més estrany de la Mediterrània viu a Múrcia. Ara s'està esfumant i ningú sap per què.
3: El Confidencial explica que el peix guitarra, que es diu així, doncs, perquè té un aspecte que recorda a la guitarra.
5: Molt bé.
3: És una...
2: De cinc cordes?
3: No, clar. Sí. Suposo que sí.
5: No és ukelele, eh?
3: No és una trompeta. Val. Doncs és un animal estrany a mig camí entre el tauró i la rajada. I és
2: el
3: una
2: peix oboè deu ser... Maco de veure.
3: Llarg, deu ser.
2: Bueno, digues. És un animal estrany, no?
3: Sí, sí, sí. I que no es troba a cap altre lloc del Mediterrani. Els experts han detectat que hi ha un grup de peixos guitarra que es queden a Múrcia tot l'any. Perquè... però els més grans últimament han anat marxant com si fossin turistes. Ara estan investigant el motiu perquè toquen el dos.
2: I Canalies, qui fa anys avui?
4: L'extenista Carla Suárez en fa 38, també l'actor Charlie Sheen, 61, i l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, que avui en fa 48.
2: I el santoral?
4: Sant Gregori el Gran, Santa Basilissa i Sant Simeó.
2: Aquest és el repàs de la premsa d'avui. Ens queda el repàs de la premsa d'ahir. Anem al quiosc vintage amb Albert Om.
6: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
7: 3 de setembre de 1986, l'estiu de fa 40 anys a Catalunya, es van cremar gairebé 70.000 hectàrees de bosc. Els incendis més importants, el de l'Albera i el de Jorba, Veciana i Copons. Però els més simbòlics, sens dubte, van ser els focs que van afectar el massís de Montserrat. Les flames van arribar a ser una amenaça per a les instal·lacions del monestir. Hi ha una foto de Josep Maria Montaner que ha quedat per la història, on es veu el monjo de Montserrat, Ricard Maria, acompanyat de dos bombers que s'emporta la imatge de la Moreneta per salvar-la del foc. I ara fa 40 anys el príncep Felip ingressava a l'Escola Militar Naval de Marina, Pontevedra. Ja feia 10 anys que s'havia mort Franco, però quan el rep el director del centre, el capità Macavich, es veu com de la paret del despatx en penja un retrat gegant de Franco. I acabo amb novetats a Catalunya Ràdio per la temporada 86-87. Àngel Casas farà la tarda de 5 a 7 substituint Adelina Castillejo. I torna Mikimoto després d'haver acabat la mili. Tindrà un programa musical diari els vespres i també el dissabte a la nit, el Mikimoto Club.
2: I avui estem molt pendents de les carreteres, especialment perquè hi ha una retenció d'11 quilòmetres a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès. Clàudia Serra.
8: Sí, és el punt més complicat a aquesta hora per un camió que s'ha incendiat en aquest punt que deies, a la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. Aquí només hi ha un carril obert i això provoca retencions que són ja d'uns 13 quilòmetres des de Mollet del Vallès. De retruc està afectada també la B30 paral·lela a la P7. Trànsit recomana vies alternatives, la C58 i la B40 en sentit Tarragona i Lleida, i la C58, la B40 i l'A2 en sentit Barcelona.
5: El Club Caprabo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
2: Catalunya Ràdio. Falten 13 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Repassem aquesta dels titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per la crisi de Ceuta.
9: Ho fa un mes més tard de l'entrada massiva i després de l'informe policial que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser permissives amb l'entrada de migrants. El govern espanyol insisteix a exculpar Rabat. Ángel Víctor Torres, ministre.
10: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los en Ceuta.
2: I a Madrid, les protestes a favor de Ceuta van acabar amb aldarulls.
11: La marxa liderada pel PP i Vox va omplir els carrers de milers de persones cridant contra Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo del PP i Santiago Abascal de Vox.
12: Que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
13: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
2: I els dos acusats del crim de Manresa ja són en un centre d'internament de menors.
9: El jutge que els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. La premsa avui publica nous detalls del cas, com que la víctima va mediar entre dos grups que es barallaven hores abans de l'atac.
2: La consellera d'Educació es reunirà aquest matí amb els sindicats convocants de la vaga del primer dia de curs.
11: Intentaran mirar de desencallar la situació. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
14: És una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
2: I avui sabrem la preselecció de l'Acadèmia Espanyola de les pel·lícules favorites per representar Espanya als Oscars.
9: Les que tenen més números són La bola negra de los Javis o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Comencem per Tarragona. Clara Echevarría, bon dia.
15: Hola, bon dia.
2: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
16: Bon dia, Ricard.
2: Girona, saludem la Laia Claret. Laia, bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: I a Lleida, l'Estela Bussoms. Estela, bon dia.
18: Bon dia.
2: Comencem, en aquest cas, per tu, Clara, a Tarragona, perquè han detingut a València els pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, per un suposat delicte d'homicidi.
18: Sí, els Mossos busquen possibles restes del suposat nadó desaparegut en un pis d'aquesta localitat, després que l'avi de la criatura presentés la denúncia per la desaparició. En aquest habitatge, la policia hi ha trobat una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits en un espai envoltat de brossa i excrements. D'altra banda, també destaquem que la flota de pesca d'arrossegament més important del país, la de la Ràpita, espera mantenir les 2.200 tones de pesca de l'any passat. Amb el final de la veda són optimistes, entre altres coses, per l'elevat nombre de crustacis que hi ha.
2: I parlant precisament de nadons i d'homicidis, a les comarques de Barcelona els Mossos investiguen, Marc, la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic.
16: Sí, en un bloc de pisos al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, els serveis d'emergència van rebre l'avís ahir al migdia quan una persona es va trobar en un replà del seu bloc al carrer Llevant una bossa amb sang. Els agents hi van trobar el cos sense vida de la criatura i l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort. La investigació continua oberta. Canviem de tema. Per acabar, de més bon humor, destaquem tres propostes culturals. Avui es presenta el Festival de Sitges, que arriba a la seva 59a edició. També el Cirque du Soleil estrena avui el seu muntatge curiós al Districte Cultural de l'Hospitalet de Llobregat.
2: I a les comarques gironines, la cigonya blanca bat rècords de naixements i supervivència a la zona de l'Estany de Banyoles. Laia.
19: Sí, el Consorci de l'Estany fa diversos censos per fer un seguiment d'aquesta espècie. I què hem vist? Doncs que es manté la colònia de 7 nius formada l'any passat, un niu a la de Cuna de Cigonyes i un de nou a l'Estanyol de Canoris. A més, hi ha hagut 19 polls que han arribat a l'edat de poder volar del niu, una xifra històrica des que segueixen aquestes dades. I també, com el Marc, acabem amb dada cultural. Avui estarem pendents de l'anunci de la programació de Flamenc Gil, Festival de Flamenc de Girona, un festival que aquest any estrena col·laboració en temporada alta de teatre.
2: I a Lleida, la barema a la denominació d'origen Costers del Segre s'acabarà abans del previst, Estela.
18: Sí, i una vegada més, això s'explica per la calor que ha accelerat la maduració del raïm. S'acabarà uns 20 dies abans del que és habitual. Així, si habitualment la collita s'allargava fins al voltant del 20 d'octubre, enguany tot indica que a finals de setembre ja s'haurà acabat amb tot. La DO Lleidatana preveu mantenir el volum productiu respecte de l'any passat, sobretot gràcies a l'estabilitat que li aporten els regadius. També ens fixarem en els veïns de Castellciutat a la Seu d'Urgell, que diumenge a la tarda
15: atenció, han convocat un tall a la carretera N260 per reclamar un pas de vianants que comuniqui les dues parts del poble. Hem de tenir en compte que aquest poble està dividit per una via per on cada dia passen uns 15.000 vehicles.
2: Doncs gràcies, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Adéu-siau.
11: Adéu,
2: bon
11: dia. Adéu.
17: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir avui de casa, ara mateix sapigueu quin temps ens espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, es va confirmant aquesta calorada d'aquests propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia. Si la massa d'aire que tindrem el cap de setmana serà excepcionalment càlida. Estem parlant de 8-9 graus per sobre del que és normal en aquesta època. Vinga. Es traduiran màximes per sobre els 35 graus a bona part de l'interior. Fins als 40 podrien arribar als llocs més càlids de Ponent. Això ho notarem a partir de demà i també el cap de setmana. La bona notícia és que també es veu al final d'aquest episodi, que serà al voltant del dia 9, dimecres que ve. De moment avui, dia de sol, dia de calor, alguns núvols baixos a les Terres de l'Ebre, i avui les temperatures més altes ja poden arribar als 37 o 38.
2: I pel que fa al trànsit, pendents de l'AP7 a Cerdanyola, on, com ara explicàvem, hi ha una cua quilomètrica, cues quilomètriques per un camió incendiat. Clàudia, com està la situació ara mateix?
8: Doncs mira, sabem que és un camió que transportava productes congelats que s'ha incendiat en aquest punt a Cerdanyola del Vallès, a l'AP7 en sentit sud. Només hi ha un carril obert i això provoca retencions d'uns 13 quilòmetres des de Mollet del Vallès. De retruc està afectada també la B30, que va paral·lela a la P7. Trànsit recomana utilitzar vies alternatives, la C58 i la B40 en sentit Tarragona i Lleida, i la C58, la B40 i la 2 en sentit Barcelona. Però és que també estem pendents de la Ronda Litoral, on un accident talla en aquests moments d'aquesta via en sentit Llobregat a l'alçada de Montjuïc. Hi ha retencions també en direcció contrària, en sentit Trinitat, des de la zona franca.
2: Doncs molta precaució avui a les carreteres, sobretot per aquesta incidència que hi ha a la P7, un camió que, Clàudia, sabem alguna cosa de com estaran, si es retirarà aviat o no?
8: Els bombers encara estan treballant a la zona. De fet, des de les càmeres de trànsit s'ha vist fum, fins fa ben poca estona. Per tant, sembla que encara hi ha feina per fer.
2: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
8: Fins ara.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
22: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
23: Avui hem rebut el missatge del president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana a Barcelona, Filiberto Bravo. Es queixa de l'estat dels boscos de Collserola, a la zona més propera al seu barri, precisament la que ha cremat fa pocs dies. El Consorci del Parc Natural de Collserola assegura que la neteja de boscos s'ha mantingut a la zona més propera als habitatges, però que no s'ha fet el mateix a la resta de la muntanya a causa de les restriccions imposades pel brot de pesta porcina africana decretat el passat mes de novembre. Des del Consorci admeten que caldria actuar-hi.
24: Los pinos, pero muchos caídos, rotos por el viento, porque se han secado, falta de mantenimiento total, está seco y todo tirado allí, o sea, que quiero decir que, claro, veía que hay un peligro.
22: Un rebut que no entens, una administració que no et respon, una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Aquesta és la bústia de denúncia, 636 36 06 09.

0: passar el preu de les coses, avui el quilo de préssecs a 3 punts diferents del territori. Lara García, bon dia.
1: Bon dia. Comencem amb els préssecs més famosos de Catalunya, els de les comarques de Lleida, que són els més famosos perquè és on més n'hi ha. De fet, 85 de cada 100 tones de fruita dolça que es produeixen a casa nostra són de la demarcació de Lleida. El preu del quilo de préssecs ronda els 50 cèntims. A la Llotja de Bellpuig sentim en Manel, un pagès de la zona.
2: Doncs el quilo de préssecs ara mateix estaria entre uns 45 i uns 60 5 cèntims, depenent del calibre i del mes de recol·lecció.
1: Després de les comarques de Lleida, on més préssecs es conreen és al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. En Fernando Moner, pagès de Riudoms, ens explica els preus que hi ha al mercat de la Canonja, al Baix Camp.
3: Bueno, el preu va en funció del calibre. Aleshores, un calibre 20, un préssec groc, ara estaria 2 euros. Un calibre 18, que s'entén que són 18 préssecs que va amb una caixa, val? Aleshores estaríem sobre 2,30. Amb groc, amb vermell, el preu és més baix. Estaríem entre un calibre 20, 1,70 i un calibre 18, doncs estaria sobre 1,80.
1: I acabem amb el préssec d'Ordal, que es conrea a la comarca de l'Alt Penedès i representa només un 4% de la producció. És una de les variants més cares perquè se'n fa molt poc. S'enfila fins als 80, 90, 1 euro al quilo de préssec. Sentim en Jaume Gardenyes, responsable de fruita dolça d'Unió de Pagesos.
4: El préssec d'Ordal sempre s'està venent molt més car perquè la diferència de la producció de Lleida o les Terres de l'Ebre que va directe al consumidor. El marge de benefici sempre hi és amb aquest préssec.
0: I on van a parar els nostres impostos avui dijous? Què costen els serveis religiosos en un hospital? Ot Serra, bon dia. Doncs no tenim a l'Ot Serra. I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
5: Bon dia. Doncs mira, David i Victoria Beckham han tornat a revolucionar-les. El matrimoni ha compartit un vídeo en què ensenyen l'última collita del seu hort. Es tracta d'una carbassa amb una forma suggerent. Bé, perquè us feu una idea, es tracta d'una hortalissa que té més ADN d'albergínia de Txernòbil que de carbassa britànica. Doncs bé, David Beckham mostra orgullós la magnífica troballa mentre na Victoria manifesta astorada que no havia vist mai una cosa semblant. Escolteu.
6: What is that?
7: David, it is a pumpkin.
6: I've never seen one that shape.
5: Fonts properes al matí de Catalunya Ràdio afirmen que Victòria s'ha passat dues nits sense dormir i que han aprofitat l'hortalissa per fer-ne un centre de taula, Ricard. Mm. I és que a Camp Beckham ja estan preparats per la tardor.
0: Hem vist centres de taula més horrorosos, vull dir que sí. Està bé.
5: Sí, sí.
0: Elisenda Pineda, gràcies, bon dia.
5: Adéu.
8: No estàs sol, no tinguis por.
0: Per arribar al punt de les 8 del matí, cada dia dediquem una cançó i avui, 3 de setembre, és un dia per dedicar una cançó a aquelles persones anònimes que sortiu al carrer a dir la vostra, que combateu el racisme sense por. Una gran majoria social que no crida, però que diu les coses clares, que no fa tuits i que dona la cara. Gràcies i seguiu així.

Avui és un dia especialment complicat per Pedro Sánchez i per al govern socialista. D'aquí a una hora, el president espanyol compareix al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la crisi que es viu a Ceuta des del 31 de juliol. I ho fa enmig de noves informacions que qüestionen alguns arguments que ha defensat fins ara. Dilluns, recordem, Pedro Sánchez va dir en una entrevista a la cadena SER que el Marroc no va tenir cap paper en l'entrada massiva i que darrere de l'operació hi havia una combinació d'actors. Parlava de Rússia, d'Israel, de la ultradreta internacional i també parlava de màfies. També va defensar que l'assalt era difícilment previsible i que no hi havia avisos prou contundents. Però ahir vam conèixer, a primera hora del matí, una nota informativa i un informe també dels serveis d'intel·ligència de la Policia Nacional lliurats a l'Audiència Nacional que apunten a una direcció completament diferent. Hi hauria hagut avisos previs i, a més, s'hi assenyala directament el paper del Marroc. Ahir també explicàvem que la Comissió Europea nega cap implicació russa confirmada en l'arribada massiva de migrants i sí a posteriori amb informacions falses. Arribats aquí, la compareixença d'avui és especialment rellevant. Seguirem Pedro Sánchez en directe a partir de les 9 del matí, pendents de si manté la seva versió, de si l'amplia o si la rectifica. Perquè més enllà de les responsabilitats polítiques, el que avui està en joc també és essencial en democràcia. És la credibilitat de les institucions. És la confiança dels ciutadans. A Ceuta hi ha hagut massa coses que no han funcionat. Hi ha hagut contradiccions dins del govern, dubtes sobre la rapidesa en la presa de decisions i una primera resposta que no ha estat a l'altura de la dimensió de la crisi. Ara caldrà aclarir què se sabia, quan es va saber i qui va prendre cada decisió i, si cal, evidentment, assumir responsabilitats. També l'oposició. L'oposició té una responsabilitat. El Partit Popular i Vox tenen tot el dret d'exigir explicacions. Però una crisi d'aquesta magnitud

0: I convé recordar-ho. Per molt soroll que facin les xarxes, som més els que volem convivència i dignitat, que no pas els que volen construir murs i uniformar la societat. Avui, doncs, toca exigir respostes certes, transparents, als responsables polítics, perquè Ceuta també necessita de respostes certes. Les persones que hi viuen i les que han arribat mereixen dignitat. I la resta dels ciutadans necessitem també transparència. Sense transparència no hi ha confiança. I sense confiança no hi ha democràcia.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 3. I quines són les 5 coses que cal saber el dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: Pedro Sánchez compareix avui al Congrés amb totes les mirades posades en el paper del Marroc en la crisi de Ceuta. Un informe policial apunta que els serveis de seguretat marroquins van guiar els migrants en l'entrada massiva de fa més d'un mes. Madrid manté que no hi ha proves que Rabat ho organitzés.
0: La segona.
2: Els dos menors acusats de l'homicidi d'un home a Manresa tenen antecedents i un perfil problemàtic, segons llegim avui a la premsa. El jutge els va enviar ahir a un centre d'internament de menors.
0: La tercera.
2: A 5 dies de l'inici del curs, la consellera Esther Niubó i els sindicats convocants de la vaga prevista es reuneixen. USTEC i CGT esperen que el Departament d'Educació s'avingui a reobrir negociacions.
0: La quarta.
2: Salvador Illa comença la seva visita oficial a Kiev, la capital ucraïnesa, d'aquí un parell d'hores. Ho fa acompanyat del conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, i de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. I el viatge del president coincideix amb un increment dels atacs russos.
0: I després de la quarta ve la cinquena.
2: Avui s'han de saber quines són les pel·lícules preseleccionades per representar Espanya als Oscars. Les que tenen més números ara mateix són La bola negra de los Javis o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
3: Avui es fa el judici al jugador del Madrid Raúl Asencio per haver difós una gravació de contingut sexual amb dues dones, una d'elles menor, sense el seu consentiment. També li han retirat el carnet de conduir per haver quadruplicat la taxa d'alcohol. La capitana del Barça, Patrick Guijarro, diu al tot costa que l'equip afronta un petit canvi de cicle, mentre que el Rayo exigeix jugar dissabte a Vallecas perquè el camp ja s'ajusta a la normativa.
0: Avui es preveu també un altre dia excepcionalment càlid pel mes de setembre. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, ahir ja vam tenir un primer rècord de calor de setembre a l'Observatori Fabra de Barcelona i segur que en tindrem més en pròxims dies. Avui ja s'arribarà als 37 o 38 graus als llocs més càlids de Ponent o de la Catalunya Central, amb sol a tot arreu i una mica de tramuntana al nord de l'Empordà.
0: I el trànsit, aquestes 11 quilòmetres de cua a Cerdanyola del Vallès, estan preocupant ara mateix en sentit sud, Clàudia Serra.
5: Sí, més que 11, diríem ja gairebé 13, eh? Uns 13 quilòmetres de retencions a la P7 a Cerdanyola del Vallès, com deia, sentit sud per l'incendi d'aquest camió que transportava productes congelats. Només hi ha un carril obert i això provoca retencions des de Mollet del Vallès. Hi ha 4 dotacions de bombers que treballen en aquesta zona. De retruc a altres vies afectades, doncs la B30, des de Barberà en sentit sud, la C58 entre Montcada i Ripollet en sentit nord. Aquí també es comencen a registrar ja també retencions. Trànsit recomana vies alternatives, C58 i B40 en sentit Tarragona i Lleida i C58, B40 i A2 en sentit Barcelona. Però atenció, perquè a Barcelona també estem pendents de la Ronda Litoral, on un accident talla la via en aquests moments en sentit Llobregat a l'alçada de Montjuïc per un accident, com dèiem, que genera cues de més de 9 quilòmetres des de Sant Adrià de Besòs. Hi ha retencions també en sentit contrari, en sentit Besòs, a l'alçada de la zona franca.
0: Línies obertes també al telèfon del directe, si algun oient vol dir la seva en aquestes retencions. 9-3-0-1-7-4-7-4.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: El Club Caprabo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Caprabo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
7: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
8: T'ha anat bé de gust la rutina?
7: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
8: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8 i 8. Avui a l'Àgora ens acompanyaran d'aquí a pocs minuts Montserrat Nebrera, Oriol Marc, Pere Rossinyol i Jofre Llombart. El dia en què seguirem aquesta compareixença

0: a les 9 del matí de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. Va demanar, de fet, el mateix president Pedro Sánchez per explicar la gestió del seu govern de la crisi a Ceuta, però les revelacions de les últimes hores li han descol·locat el relat. D'una banda, tenim aquest informe policial que afirma que forces marroquines van guiar activament l'entrada a Ceuta, quan el govern espanyol s'ha escarrassat a negar qualsevol connivència amb Rabat. I de l'altra banda, també tenim l'informe previ a l'entrada massiva que qüestionaria també la suposada falta d'avisos. Tania Tàpia, Madrid, bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Pedro Sánchez compareix a partir de les 9. Primer de tot, explica'ns com anirà aquesta intervenció. Què en sabem?
1: Doncs és un ple monogràfic. Sánchez ve al Congrés per parlar només de Ceuta, no té cap mena de límit de temps. La Moncloa diu que portarà dades i també farà referències a aquests informes que comentem. La resta de partits tenen dos torns d'intervenció per replicar el president. S'espera, per tant, una compareixença llarga, tensa. De fet, és de les més complicades per Sánchez perquè el pressionen tant oposició, com és habitual, però també els socis, que creuen que el govern ha anat tard i malament i que l'acusen d'amagar informació i d'exculpar el Marroc. I és que la Moncloa s'ha quedat sola aquesta setmana, estrenyant Rabat a l'equació i lluant fins i tot el seu paper de col·laboració.
0: El panorama ja era complicat, hem de dir, per Pedro Sánchez, però és que ara ho és encara més, després de tot l'enrenou per aquest informe policial que parla de, com a mínim, permissivitat total dels agents marroquins.
1: Sí, una participació que l'executiu de Sánchez sempre havia negat, però l'informe diu que la policia marroquí va guiar els milers de persones fins a la frontera, va donar indicacions i parla d'una operació planificada que no tenia una finalitat migratòria. La Moncloa, que desconeix, diu aquest informe i que es va enviar directament a l'Audiència Nacional, treu pes. Diu que l'informe no parla de qui ha organitzat l'operació en origen. Àngel Víctor Torres.
2: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido en Ceuta.
1: La Moncloa, per tant, sosté que no es pot establir la implicació de cap govern, servei, agència o persona i manté que l'autoria intel·lectual és a dia d'avui encara desconeguda.
0: Gràcies, Tania Tàpia, des de Madrid. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Val la pena també que ampliem una mica més el contingut de l'informe.
3: La policia parla de permissivitat total. Els migrants interrogats admeten que els agents marroquins els donaven indicacions sobre la ruta. Havien de travessar per l'aigua i per la zona del Tarajal. A l'informe es parla de planificació prèvia, direcció estratègica i operacional i de diverses fases d'execució. Per exemple, subratlla que primer creuen persones preparades per entrar nedant i així desviar recursos de salvament. Després, amb la frontera col·lapsada, els perfils passen a ser famílies amb menors. L'informe conclou, doncs, que l'objectiu de l'acció no és migrar. La prova és que només un 10% s'ha quedat a Ceuta, apunten. La tesi es reforça amb els missatges de Rabat posteriors, qüestionant la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla. No s'aclareix l'origen ni la motivació, però sí que apunten els efectes. Desestabilització interna i un deteriorament de la imatge del país de cara a l'exterior.
0: Insistim que aquest informe és important perquè fins ara el govern espanyol s'ha esforçat molt a desvincular el Marroc de l'entrada massiva de persones a Ceuta. De fet, una vegada i una altra han destacat la cooperació de Rabat, que tant Pedro Sánchez com els seus ministres han deixat pels núvols. Sobre això, és simptomàtic el que ha dit també l'eurodiputat socialista Juan Fernando López Aguilar en una entrevista a Euronews.
4: And it's only obvious that it couldn't happen without some overlooking of Moroccan authorities. That is only obvious. And common sense says so.
0: És obvi que tot això no podria haver passat sense una certa permissivitat per part de les autoritats marroquines, deia López Aguilar, que va ser, recordem, ministre de Justícia en Zapatero. En tot cas, aquest informe policial qüestionaria també la versió que el Marroc no en sabia res. I avui El Mundo publica dos informes més que també desmuntarien la tesi de la falta d'avisos. Frederic Vincent, bon dia.
5: Bon dia. Sí, El Mundo parla de dos avisos previs a l'entrada massiva a Ceuta. El primer és de la intel·ligència militar, del 27 de juliol. Aquell dia, aquest text diu que és molt probable l'entrada massiva a Ceuta del dia 30. El segon informe és més immediat, és just abans de la llau humana a Ceuta. En aquest cas és una nota informativa interna de la Policia Nacional on adverteix textualment del risc extrem de col·lapse i també textualment diu que això té un caràcter immediat. Insistim que això és molt poc abans de l'entrada del dia 30 a Ceuta. De fet, segons El Mundo, alguna d'aquestes paraules estan destacades en aquest informe. La paraula extrem apareix en majúscula, subratllada i en negreta. L'expressió caràcter immediat en aquest informe surt en negreta i també subratllada.
0: Avui seguirem aquesta compareixença en directe a les 9 del matí i abans també parlarem amb diputats catalans al Congrés, com Nacho Martín Blanco del Partit Popular, Aina Vidal dels Comuns i Francesc Marc Álvaro d'Esquerra Republicana. Serà l'endemà que milers de persones es manifestessin per tot Espanya contra Pedro Sánchez.
6: Sí! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta! ¡Pedro!
0: Eren concentracions en solidaritat amb Ceuta, però es van convertir en marxes contra el govern espanyol. I amb aldarulls, com sentim. I diversos detinguts i alguns policies també ferits, com també periodistes que han viscut situacions tenses. Tornem a Madrid, Dani Santeaja.
6: La plaça Sibèria s'ha quedat petita en una concentració que de seguida s'ha vist que tenia més de manifestació en contra de Pedro Sánchez. Més banderes d'Espanya que de Ceuta i crits de Sánchez dimissió han dominat una protesta encapçalada per Feijó i Abascal, amb acusacions al president espanyol de connivencia amb el Marroc.
7: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, lamentablemente, con el conocimiento del gobierno de España.
8: Pedro Sánchez está al servicio como lacayo del régimen de Marruecos.
6: I de Cibeles, molta gent ha marxat cap al Congrés, on hi havia una alta concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i els agents han respost dissolent-los amb gasos lacrimògens. Des de Madrid, Dani Sainz-Deja per el Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Catalunya, algunes de les concentracions s'han hagut de separar de convocatòries antiracistes.
5: Sí, a Barcelona, per exemple, a la plaça Sant Jaume, es va instal·lar un cordó policial que va evitar que es trobessin les dues protestes. Una, per demanar solidaritat amb Ceuta i contra Pedro Sánchez, aquí hi havia el Partit Popular o Vox, per exemple, i literalment a l'altra banda de la plaça, col·lectius socials, sindicats o els comuns amb una protesta marcadament antiracista.
9: A defender que som Espanya. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
10: Em sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
5: Això ho deien alguns dels participants en aquestes concentracions. També hi va haver mobilitzacions per Ceuta, que estaven convocades per la Federació de Municipis, a Girona, a Lleida o a Tarragona, on hi havia el líder del PP català.
11: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
5: És el que deia Alejandro Fernández. Per cert, parlant del PP, La Vanguardia avui recull un sondeig intern dels populars segons el qual la meitat dels votants del PSOE creuen que Pedro Sánchez sí ha amagat informació.
0: I també hi va haver concentracions a Ceuta.
12: We are here in the center of the Spanish enclave of Ceuta.
0: Així n'informava la CNN. La delegació del govern espanyol xifra en 20.000 les persones que ahir es van manifestar a Ceuta. Tornem en directe. Miquel Jarque, bon dia.
13: Hola, molt bon dia, Ricard.
0: Com està el panorama avui?
13: Doncs la ciutat es desperta encara plena de banderes, amb un estat d'ànim encara d'eufòria per una convocatòria que va ser un èxit. Aquestes 20.000 persones que dius, has de pensar que aquí la ciutat té 80.000 habitants, per tant, massiva, tenint en compte les dimensions. Manifestació cívica, es va reivindicar molt, molt l'espanyolitat de la ciutat, el to agre, que també va marcar i molt en la personalització de Pedro Sánchez amb insults, però va ser pacífica i transversal, això sí, amb una minoria que de musulmans que no van participar de forma massiva. Aquí queda per veure si això tindrà algun efecte en la petició principal que es feia, que és que els immigrants marxin. La manifestació, per cert, va obviar el drama humanitari.
0: Aquest matí, Miquel, tu has pogut parlar amb un parell de joves, no?, que van creuar la frontera i que encara són a Ceuta.
13: Sí,
0: avalen la versió que els van guiar en el seu camí d'entrada, com diu aquest informe policial, o ho desmenteixen? Què t'expliquen?
13: Aquests joves concretament, el que m'expliquen és que ells no van veure persones grans que els guiessin, però sí que parlen d'una crida, que van respondre a una crida de les xarxes socials. M'ho han explicat amb el paper de la partida de naixement a la mà, per tant, estaven organitzats i ja tenien la documentació preparada i llestos per treballar. Escoltem l'àudio i t'explico el que van dient. Em dic Adam, tinc 15 anys, estava treballant al Marroc, però no estava bé, ens vam alliberar d'aquestes persones, vaig deixar la feina, tampoc podia quedar-me allà, vaig mirar a llocs com Facebook, Instagram, i després vam sortir. Aquest és el seu testimoni, però altres joves, el que ens han explicat és que van seguir, sí, per xarxes socials, però una mica d'una forma molt poc planificada. Simplement grups d'amics que van quedar, que hi havia al seu poble un caldo de cultiu en el que es veien emmirallats amb altres nanos que marxaven. Són molt joves, però hem de pensar que també culturalment els nens d'aquí 15 a 16 anys al Marroc ja estan treballant i ja vetllen per les seves famílies, sobretot els barons, i per tant jo crec que aquí, amb 80.000 persones, hi ha moltes casuístiques. Jo no m'he trobat persones que em diguessin que van creuar guiades per soldats marroquins, però sí que he vist imatges a internet, estan publicades, les hem vist tots, amb autocars que portaven persones a la frontera.
0: Gràcies, Miquel. Seguim informant. Fins ara.
13: Fins ara.
0: I per rematar-ho també afegim un comentari del corresponsal internacional del país, Claudi Pérez.
14: Després d'una pandèmia, d'una depressió, d'una Filomena, d'un volcà, d'una Dana, de Trump, el president Sánchez s'enfronta a un dels inicis de curs més difícils dels seus 8 anys a la Moncloa. No ha sabut gestionar la crisi de Ceuta. Queden un grapat de milers de migrants que han tensionat la ciutat, però sobretot Ceuta deixa una sensació de fatiga de materials. A la curta, Sánchez ha d'acabar amb aquest deliri de no poder dir les coses pel seu nom. Si el Marroc va mirar cap a una altra banda, s'ha de poder dir o la ciutadania acabarà posant cara d'11M. El pet a les files de l'oposició, d'uns quants jutges i de l'estat profund, no han pogut acabar amb Sánchez, però ara hem de veure si té una vida extra o si estem davant del gat de Schrödinger, que no se sap si és viu o si és mort.
0: Aquest és un dels temes del dia. L'altre és Manresa. Catalunya es continua investigant l'assassinat d'un home en plena festa major a Manresa. Avui diversos mitjans apunten que no es descarten noves detencions després que els dos menors arrestats ja siguin en un centre d'internament. El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi mentre tant Manresa com Castellnou de Bages feien concentracions en record de la víctima. Manresa, Nàtia Dell?
15: Manresa, consternada, ha homenatjat la víctima de l'apunyalament, molt conegut a la comarca, i ha fet un clam unànime contra la violència. Més d'un miler de persones han fet una marxa silenciosa amb espelmes a la zona on es va produir el crim. A la protesta de la tarda s'han sentit crits demanant justícia i veus demanant la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns dels manifestants.
16: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
17: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
18: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el no a la violència.
15: L'Ajuntament, que ha organitzat un minut de silenci, es personarà com a acusació popular a la causa. Des de Manresa, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I diversos diaris també expliquen avui que els dos detinguts ja acumulaven diversos antecedents penals. Silvia Solanes.
19: Un dels detinguts, el que té 15 anys, va ingressar en un centre de menors al maig, acusat d'agredir amb un tornavís un cambrer de Manresa. Abans havia estat detingut per 3 robatoris amb violència i per robar un cotxe i conduir-lo sense carnet. L'altre detingut, que té 16 anys, havia sortit fa un mes d'un centre de menors i la policia el relaciona amb robatoris de motos i d'un mòbil.
0: I els diaris també donen més detalls de què va passar.
19: Sí, la víctima va mediar entre dos grups que es barallaven, al cap d'una estona va tornar a coincidir i un dels detinguts va tirar un con contra la colla en què anava la víctima. Va ser aleshores quan va començar una trifulga i llavors l'altre detingut va clavar una punyalada a l'home directe al cor. Més tard de matinada els van trobar els baixos ocupats on malviuen amb altres menors i adolescents.
0: I com ja dèiem ahir, d'una banda tenim la investigació policial del cas i de l'altra, l'explotació política. Ahir en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Interior Núria Parlon va carregar fort contra els partits d'extrema dreta que van difondre que els detinguts eren estrangers, quan tots dos, recordem, van néixer a Catalunya.
20: Estem parlant d'uns fets gravíssims, estem parlant, insisteixo, de dos menors amb família, no són menors que estiguin en centres de menors, tenen família amb dos i els dos són nascuts a Catalunya.
0: Al matí de Catalunya Ràdio també vam parlar amb l'alcalde de la capital del Bages, Marc Eloi, que també va criticar la instrumentalització de l'extrema dreta i va demanar més recursos socials per prevenir la violència comesa per menors.
21: Que hem d'abocar molts més esforços, molts més recursos, des de tots els àmbits. La policia fa la seva feina, però hem de dedicar molts esforços des de l'àmbit social per acompanyar aquests menors, acompanyar aquests joves, sovint de famílies desestructurades, però això no justifica que hi hagi aquesta violència.
0: Avui en continuarem també parlant. De moment, comentari que afegim de la periodista de successos del diari El País a Catalunya, Rebeca Carranco.
22: És trist comprovar els efectes d'unes eleccions municipals que ja són a tocar. No dic que en qualsevol altra època l'homicidi del Carles Vilajosana no comportés la mateixa ràbia, impotència i indignació. Però segurament no veuríem aquesta proliferació de manifestacions a la ciutat. Dimarts es va celebrar la primera promoguda per l'extrema dreta. Ahir una altra. Avui és Vox. Ningú es vol perdre l'oportunitat d'instrumentalitzar un amor i guanyar uns vots a assenyalar la immigració. Es troben a faltar les preguntes de fons. Quines oportunitats tenen els menors que es desvien del camí? O hem d'assumir el fracàs sense més ni més? Ara, tristament, anem tard.
0: I és important recordar que les teories que relacionen immigració i delinqüència no tenen cap base, Freddy.
5: No és veritat que les persones amb nacionalitat estrangera que hi ha a Catalunya són un 17% de la població general i representen un 40% dels condemnats per delictes. Per tant, sí que és veritat que hi ha una sobrerepresentació, però aquí hi ha dues coses. D'entrada, les dades en si soles no expliquen gran cosa. També podríem dir que els homes són la meitat de la població i el 80% dels condemnats. Això d'una banda. De l'altra, els estudis apunten que cal tenir en compte molts factors. Per exemple, les persones estrangeres tenen menys ingressos que els autòctons i molts viuen en barris que ja tenen els índexs de delinqüència. També que la majoria de migrants són joves i el gruix dels crims, aquí a tot arreu, els fan persones joves. A més, des del 2022, per exemple, la població estrangera a Catalunya ha pujat un 23%. En aquest període, la taxa de criminalitat ha baixat.
0: Aquests són els principals temes del dia. Són les 8:23. De seguida repassem els bàsics del matí.
1: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Però abans farem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Clàudia Serra.
2: Pel que fa al temps, avui s'espera un altre dia amb calor extrema, se superaran els 33 o 34 graus a molts llocs de l'interior i s'arribarà als 37 o 38 al Pla Lleida i potser els llocs més càlids de la Catalunya central. El temps serà assolellat a tot arreu.
3: A les carreteres pendents de dos punts, cua d'uns 13 quilòmetres a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per un camió que s'ha incendiat i deixa només un carril obert a la circulació. De retruc afectada també la B30 des de Barberà a sentit sud i la C58 entre Montcada i Ripollet en sentit nord. I a Barcelona, atenció, perquè un accident talla la ronda litoral a Montjuïc en sentit Llobregat i a cua de més de 9 quilòmetres des de Sant Adrià de Besòs.
23: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
25: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què? Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
26: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
25: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: A la França ocupada, una noia jueva fuig dels nazis.
28: Sara, sé com sortir d'aquí.
27: Només per ser amable, el Julien és molt valent.
29: Perquè quan l'amabilitat et pot costar la vida, és com un miracle.
30: Visca la humanitat.
27: Ales Blanques és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat. 205 cavalls i només 4,3 litres?
31: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
32: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bonpreu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
33: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Pedro Sánchez dona la cara al Congrés després de l'informe de la policia que assenyala un paper actiu del Marroc en guiar els migrants cap a Ceuta.
6: La plaça Sibèria s'ha quedat petita en una concentració que de seguida s'ha vist que tenia més de manifestació en contra de Pedro Sánchez.
10: Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
15: Manresa, consternada, ha homenatjat la víctima de l'apunyalament molt conegut a la comarca i ha fet un clam unànime contra la violència.
16: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nan obert, valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
33: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els sons del dia d'avui, 3 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del Matí Informatius, amb Pol Forada, Francesc Soler, Silvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia!
34: Bon dia!
0: Recordem que tenim ara mateix 13 quilòmetres, com explicava la Clàudia Serra, de retenció a la P7, en sentit sud, a l'altura de Cerdanyola del Vallès, per aquest incendi d'un camió. Ara hi ha just un carril obert i de seguida també ho actualitzarem de nou amb la informació del trànsit. De moment, arrenquem també els bàsics amb una reunió important. La consellera d'Educació Educació es troba aquest matí amb sindicats convocants de la vaga del primer dia de curs. Maria Costa.
3: Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que l'estiu acabessin com gat i gos. L'USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada, que pot tenir un seguiment baix. La portaveu Yolanda Segura diu que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
4: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
3: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I dues notícies de les últimes hores. Els Mossos investiguen el cas del nadó que han trobat mort dins d'una bossa de plàstic a Sant Adrià de Besòs.
7: Una persona va avisar que havia trobat al replà una bossa amb sang. Els agents hi van trobar el cos sense vida de la criatura i l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort. La investigació continua oberta.
0: I a València han detingut els pares d'un nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià.
7: L'avi va presentar la denúncia. Els Mossos han buscat possibles restes de la criatura en un pis on també han trobat una trentena de gossos. Alguns de morts i restes de gossos malnodrits en un espai ple de brossa i excrements.
0: I encara els tribunals avui jutgen el jugador del Madrid, Raúl Asensio.
8: Per difondre un vídeo sexual d'uns companys seus amb una noia menor d'edat serà just després de saber-se que aquest agost el van enxampar conduint begut.
0: Passa que, parlant del Madrid, a França investiguen un suposat intent de segrest de Kylian Mbappé?
8: Sí, ho ha explicat la premsa francesa, Ricard, que assegura que el cervell del segrest seria un jove de 18 anys que actualment està empresonat. Haurien planejat segrestar una vintena llarga de persones, entre les quals el futbolista.
0: 40 segons, arribarem al punt de 8:45 del matí. A la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio hem rebut el missatge del president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, Filiberto Bravo. El barri és a tocar de Collserola i denuncia falta de manteniment.
9: Los pinos, pero muchos, muchos, muchos caídos, rotos por el viento, porque se han secado. Falta de mantenimiento total. Está seco, está sin mantenimiento ninguno. Y todo tirado allí. O sea, que quiero decir que, claro, veía que hay un peligro.
0: A partir d'aquí, al matí de Catalunya Ràdio, us avança que el Parc de Collserola demana a la Generalitat poder fer aquest manteniment del bosc per prevenir incendis. Ara no s'ha pogut fer per les restriccions per la pesta porcina.
3: El Consorci del Parc explica que ha pogut realitzar les tasques de manteniment a la franja de bosc més pròxima a les cases, però que les restriccions han fet impossible fer-ne a la zona més llunyana. El cap d'acció territorial del Consorci, Joan Vilamur, recorda que això s'afegeix a la presència d'arbres secs a causa de la sequera.
11: Esperem que de cara a aquesta propera tardor o hivern poder actuar per tenir una mica de marge, perquè si no, doncs, clar, aquestes actuacions són, hi ha bastantes hectàrees a realitzar i, clar, això no es fa en 15 dies. Per tant, sí que ens interessa, doncs, si no és al setembre, l'octubre o principis de novembre, poder començar per tal de tenir aquests mesos d'hivern per poder actuar.
3: El Departament d'Agricultura de la Generalitat respon que si el Consorci formalitza la petició, l'estudiaran. Per ara, continua sense haver-hi data a l'aixecament de les restriccions.
0: I un tema que avui abordarem a l'Àgora. L'accés a l'aplicació La meva salut s'haurà de fer a través del sistema d'identificació digital d'IDCAT a partir del 2027. Aquest canvi ha provocat queixes a la gent gran.
3: Els usuaris ja no accediran a La meva salut amb la seva contrasenya, sinó a través d'IDCAT mòbil, que funciona com una clau digital. S'introdueix el DNI o el NIE i la persona rep un codi al mòbil per demostrar que és ella. Alguns ciutadans consideren que això agreujarà la bretxa digital amb la gent gran.
12: I em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc. I ara
3: la Generalitat sosté que el nou accés serà molt més senzill que l'anterior i explica que l'aplicació permetrà als familiars gestionar els perfils de les persones grans. D'aquesta manera, les persones que ho vulguin podran delegar en un familiar l'accés a l'aplicació.
0: Avui, a partir de 8:45, en parlarem al matí amb Elisenda Serra, directora de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, perquè ens expliqui ben bé com funciona i què és el que podrà passar. I parlant de salut, l'Ozempic podria retardar, en aquest cas, l'envelliment.
8: Segons una investigació que ha publicat la revista Nature, el medicament per aprimar-se ajorna l'envelliment i allarga la vida un 12% en ratolins. Els investigadors pensen que també passa en persones, però falten estudis.
0: I avui sentirem també a Vladimir Putin.
13: El president rus intervé davant del Fòrum Econòmic Oriental a Vladivostok. Serà enmig d'un augment de les tensions entre Rússia i l'OTAN després que Alemanya acusés Moscou d'estar darrere dels recents atacs amb drons a l'aeroport de Leipzig.
0: Arran d'això, Europa ha optat per limitar els visats als turistes russos. Brussel·les, Bruno Fortea.
1: Als socis comunitaris els preocupa la facilitat amb què es van moure per territori europeu els dos sospitosos de l'atac fallit. Un d'ells va arribar amb un visat de turista i per això la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, aposta perquè ens visitin menys russos.
2: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
1: Els dos sospitosos van fugir, però han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. La Comissió Europea creu que aquest atac fallit amb explosius és un salt qualitatiu respecte al que Rússia havia fet fins ara en territori comunitari i demana reforçar la seguretat d'infraestructures civils, com aeroports o plantes energètiques. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant de Rússia, un exmembre del grup de protesta Pussy Riot, la Rita Flores, ha admès que va ser reclutada pels serveis secrets i que durant més de 3 anys ha passat informació sobre opositors.
5: Em van reclutar burlant-se de mi, amenaçant-me de matar la meva família i dient-me que no podria demostrar mai qui va matar la meva mare.
0: Doncs Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb un dels artistes a qui va espiar. Moscou, Cristina Solias.
14: Des de l'exili a França, Pavel Krisievich explica que la notícia l'ha agafat per sorpresa.
17: T'adones que fins i tot persones amb qui has parlat sincerament poden ser agents informals de l'FSB i, evidentment, és molt difícil.
14: Malgrat el xoc inicial i la pèrdua de confiança, intenta veure la Rita com una altra víctima.
17: També em sap greu per la Rita, perquè ni tan sols al meu pitjor enemic li puc desitjar trobar-se en aquesta situació. El principal culpable de tot això és el sistema estatal rus i el Servei Federal de Seguretat.
14: És una pràctica habitual perquè infiltrant-se en l'oposició, l'FSB també aconsegueix crear una atmosfera de paranoia i de por. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la nit ens deixa més atacs a Ucraïna.
13: Aquesta matinada un atac amb míssils i drons ha danyat un edifici residencial de diverses plantes a Odessa, al sud del país. El president Zelensky ahir va advertir les aerolínies que el cel rus ja no és segur i que, per tant, haurien d'evitar-lo en els seus vols.
0: I tot i això, Salvador Illa confirma la visita d'avui a Kyiv.
18: Segons l'agenda oficial, una visita que comença en pocs minuts. Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra.
19: El que venim a fer és a mostrar el nostre reconeixement a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau, que volem que arribi el més aviat possible.
18: Salvador Illa, que s'estarà a Ucraïna un dia i mig.
0: I avui el País publica cartes que mostren l'oposició del papa Francesc a l'Opus.
18: Sí, són cartes en què Francesc donava suport al bisbe de Barbastre en el seu enfrontament a l'Opus. De fet, el papa li diu explícitament «no cedeixis».
0: I també avui el canceller alemany Friedrich Merz viatja a l'estat de Saxònia-Anhalt, on hi ha eleccions diumenge.
13: Ho fa per protagonitzar un acte de campanya del seu partit. En aquestes eleccions, Alternativa per Alemanya encapçala tots els sondejos, en alguns casos, per 20 punts de diferència.
0: I qui també està de campanya, o de precampanya, és Benjamin Netanyahu, que ha visitat Gaza. Parlem també d'altres coses, perquè avui hi ha 11:15 del matí.
20: Dame pa y dame guerra, dame aliento, cuídame.
0: Sabrem la preselecció de l'Acadèmia Espanyola d'aquelles pel·lícules candidates per anar als Oscars i representar Espanya.
21: Entre les que tenen més números hi ha La bola negra de los Javis o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen. Per saber la candidata final haurem d'esperar la setmana vinent, el 16 de setembre.
0: I encara sobre cinema.
22: Welcome to the Ministry of Not Forgetting. Today we announce our first subject, Marianne Faithfull.
21: El documental Broken English, dedicat a Marianne Faithfull, inaugurarà el Festival Inèdit de Barcelona, un retrat de l'artista anglesa que recull la seva última actuació i l'última entrevista abans de morir. També s'hi estrenaran el documental d'Albert Serra, sobre la cantant alemanya Ingrid Kaven i el curt flamenco de Carla Simón. Aquesta mostra de documentals musicals es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre.
0: I ahir la nit va ser per ell.
23: George Clooney.
21: L'actor George Clooney va recollir el Lleó d'Or honorífic en la inauguració de la mostra de Venècia.
0: Venècia, Òscar Callau.
24: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera.
6: Sí, avui em passa això mateix. És una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula. És divertit. Tinc 65 anys. Tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
24: Des de Venècia, Òscar Callau pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Seguim amb aquest matí molt complicat, segur, per molts conductors que estan afectats per aquestes dues incidències que provoquen cues quilomètriques. La primera, l'AP7, a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud, encara hi ha cua d'uns 13 quilòmetres per aquest camió que s'ha incendiat i que deixa només un carril obert a la circulació. Els bombers segueixen treballant a la zona. De retruc hi ha retencions també a la B30 des de Barberà en sentit sud i a la C58 entre Montcada i Ripollet en sentit nord. L'altre punt complicat és a Barcelona. La Ronda Litoral està tallada a l'alçada de Montjuïc en sentit Llobregat per un accident. Hi ha cua de més de 9 quilòmetres des de Sant Adrià de Besòs. Retencions també en sentit contrari, en sentit Trinitat, a l'alçada de la Zona Franca, on hi ha un carril tallat precisament per la presència dels equips d'emergència que estan actuant en aquest accident.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest 3 de setembre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
10: Primera.
0: Després de dies d'explicacions de ministres, policies i serveis d'intel·ligència, avui és el torn de Pedro Sánchez, d'aquí a 20 minuts al Congrés dels Diputats. Serà una compareixença per fer autocrítica, aclarir què va fallar i aportar solucions? O tornarem a veure l'Itu més a una banda i a l'altra?
10: Segona.
0: Els mitjans, estem escoltant prou les veus de les persones que viuen a la crisi de Ceuta en primera persona? O el debat polític està tornant a convertir-ho tot en una batalla de culpables?
10: Tercera.
0: Ahir vam veure manifestacions antiracistes arreu del país, en un moment en què sembla que les xarxes tenen més capacitat per marcar el debat que el carrer. Ens està recordant aquestes mobilitzacions que la societat real és molt més diversa, molt més plural i menys intolerant del que sovint sembla a la xarxa?
10: Al matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
15: M'expliques un conte, papa?
16: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
23: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
25: El matí de Catalunya Ràdio.
0: De seguida obrirem l'Àgora del Matí. Avui amb Marta Monforte, Nacho Corredor, David Madí i Eva Pomares. Però abans... Als esports, amb Robert Prat. Avui jutge en el defensa del Real Madrid. Raúl Asensio ha acusat d'un delicte sexual.
26: Hauria participat en la difusió d'un vídeo de contingut sexual sense el consentiment de dues dones, una de les quals menor d'edat. A més, l'han condemnat a pagar 14.000 euros de multa i li han retirat el carnet de conduir durant 8 mesos per haver quadruplicat la taxa d'alcoholèmia a mitjans del mes d'agost. El Madrid li ha obert un expedient per analitzar aquest incident i fins i tot el podria sancionar.

0: I la nova capitana del Barça, Patrick Guijarro, reconeix que l'equip enfronta un canvi de cicle.
1: Ho va explicar al tot costa, diu que el Barça actual és favorit a totes les competicions, que el seu lideratge com a capitana és diferent al d'Alexia Putellas, i també que l'equip està davant un canvi d'etapa.
2: Un pequeño cambio de ciclo, sí, porque al final este año creo que se han ido 4 jugadoras, excepto Salma, que tiene 23, pero creo que bastante veteranas, que han jugado muchos partidos importantes, llegan jugadoras muy jóvenes, tenemos un equipo bastante joven, y yo podría definirlo un poco con cambio de ciclo.
0: I el Rayo Vallecano anuncia que Vallecas ja compleix tots els requisits.
1: A través d'un comunicat, el club madrileny assegura que no hi ha cap motiu perquè l'estadi continuï tancat, afegeix que ja està al dia en matèria de seguretat i salubritat. El club exigeix jugar Vallecas contra el Racing aquest cap de setmana. Joan Laporta, president del Barça.
3: Y pienso que es injusto lo que se está haciendo con el Rayo Vallecano. Pienso que no es correcto que tenga que ir a jugar a otro estadio. Y más cuando se ve que todos los permisos están ya listos y creo que el Playoff debería jugar de nuevo en Vallecas.
1: Marc Casado marxa del Barça, diu que tant ell com el club han fet coses malament. El migcampista del Girona, Unahi, se'n va al Panathinaikos grec, 16 milions d'euros i un mes en variables. I el Sabadell, campió de la Copa Catalunya de Futbol, 2-1 davant el Barça Atlètic, el blaugrana Bissibu, lesionat al turmell, passarà avui proves mèdiques.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Els dijous, paella,
2: canó, pastanaga,
1: petits i doble ració de riure. Amb Clara Segura,
3: t'acabo bé, estimo,
1: i Bruno Oro.
4: No tallis, l'impú!
1: I després, amb els Oscars.
5: Són superfamosos.
6: Qui? Jo no. Tu.
7: Correcte.
1: Vinagreta i tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
8: Queda clar. Gràcies.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el periodista Jofre Llombart, amb la degana de Dret de la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, amb el subdirector del Nació, Oriol Marc, i amb el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
11: I de què ha parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora?
10: Una mica vida i miracles de la Montserrat a la facultat, amb aquest nou càrrec de degana, qual felicitem. 30 sí, anys a la Universitat Internacional de Catalunya, pràcticament va ficar-hi la primera pedra.
12: Sí. 30 anys vol dir que quan van obrir ja sí. Pràcticament érem allà.
11: Vol dir que tens una edat, vols dir, no? Però això no ho has de pensar.
12: Pensava,
11: és experiència, no és una edat,
12: pensava
11: és experiència.
12: Que em jubilava quan em van dir escolta, podries en realitat allargar una mica més? Dic, bueno, en fi, farem el que podrem.
11: Allarga tot el que puguis, que així podrem també sentir-te.
12: Clar que
11: això
12: sí.
11: Bé,
12: clar
11: bé.
12: Que sí.
11: Benvinguts, benvinguts a l'Àgora.
13: Moltes gràcies.
11: Jofre.
13: No. Estan anant. Sí. Encara. Molt bé.
11: Bueno,
13: sí.
11: L'estació climàtica ja és tardor, Des d'ahir és tardor, ja.
13: Sí, jo estic amb jaqueteta i passant una miqueta de fred i tot.
12: Molt bé,
11: on
12: molt
11: ets,
12: bé.
11: On ets? On et trobes?
13: A Amsterdam.
11: Caram. I tu, Pere Rossinyol?
14: Jo estic a Buenos Aires.
11: Bueno,
14: entrant a la primavera.
11: Caram.
12: Molina.
11: Bueno, sóc que hi ha l'Oriol Marc per aquí i també la Montserrat Rivera. Algú fa companyia.
12: Nosaltres sem guàrdies.
15: A l'estudi amb normalitat.
11: Ara. Bé, d'aquí a pocs minuts, d'aquí a 15 minuts, començarà un ple que seguirem en directe, la compareixença de Pedro Sánchez del Congrés dels Diputats per parlar sobre Ceuta. És una compareixença marcada per aquestes manifestacions d'ahir i també per l'embolic amb els informes policials. Però abans, anem a sentir ràpidament en una ronda algunes valoracions de com ho afronten socis i també l'oposició. Per exemple, Nacho Martín Blanco, diputat del Partit Popular. Què tal? Bon dia.
16: Què tal? Molt bon dia.
11: I gràcies per acompanyar-nos. No sé què n'espereu de la sessió d'avui del Congrés.
16: Doncs la veritat, jo espero que quedi palès la soledat del president Sánchez. Jo crec que és evident que la situació és insostenible i que només un president que està fora de la realitat és capaç de menystenir i de negligir el que està dient en realitat el conjunt de la ciutadania espanyola indignada amb una negligència absoluta en la resposta del govern a la crisi de Ceuta.
11: El Partit Popular, per això, quina posició té sobre el fet de que les autoritats marroquines permetessin o no promoure l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta?
16: Jo crec que el sentit comú ens fa pensar a tots els ciutadans, més enllà del partit polític que votem o que representem, ens fa pensar en la intervenció d'una manera o d'una altra del Marroc. I, per tant, ja d'entrada l'obsessió del govern per negar aquesta intervenció, aquesta, diguem-ne, facilitació de la invasió de Ceuta, doncs la veritat és que clamava a Déu aquesta obsessió del govern amb intentar desvincular de qualsevol responsabilitat al Marroc. Però, en tot cas, més enllà del sentit comú, jo crec que comença, a banda dels informes policials, comença a haver-hi força evidències d'aquesta participació del Marroc. I això, jo crec que un ciutadà mitjà espanyol el fa sentir insegur davant d'un govern pusilànim i amb una falta d'esma realment preocupant. Per tant, considerem que el govern ha de reaccionar immediatament, ha de cridar l'ambaixador del Marroc a consultes i és imprescindible que el govern assumeixi la realitat que ha escollit diguem-ne, per la seva falta de fortalesa, per la seva debilitat intrínseca, ha decidit escollir, com sempre ha fet, el deshonor.
11: Perquè amb les concentracions d'ahir, Nacho, et vas sentir còmode quan vas sentir els insults contra Pedro Sánchez?
16: És que jo crec que això no és el rellevant. Jo em vaig sentir còmode veient una part de la ciutadania, una part important de la ciutadania, del conjunt de la nació espanyola, i concretament ahir a Barcelona, doncs, indignada amb un govern, insisteixo, que no defensa les fronteres del nostre país, que no defensa la integritat territorial d'Espanya, i em vaig sentir còmode amb molts ciutadans amb qui vaig coincidir a la concentració de Barcelona, doncs que el que reclamaven era un govern que doni resposta a aquesta amenaça, com ha de fer un govern d'un país democràtic normal.
11: Però quan dius no rellevant, és a dir, per exemple, els crits racistes que se sentien, creus que no són rellevants?
16: Francament, és que jo a la zona on jo estava, i a més jo crec que no, l'important no és això, però torno a dir el que deia abans, a la zona on estava, i jo crec que els clams majoritaris eren clams de defensa de Ceuta, de defensa de la unitat d'Espanya, crits de visca, clams de visca Ceuta, de visca Espanya, jo és el que vaig sentir, per tant, jo crec que posar l'accent sobre crits minoritaris és voler desnaturalitzar les concentracions d'ahir i voler embrutir el que és un moviment ciutadà que bàsicament el que reclama és un govern digne.
11: És Nacho Martín Blanco, diputat del Partit Popular al Congrés dels Diputats. Gràcies, Nacho, que vagi bé.
16: Gràcies a vosaltres. Saludem, bon dia.
11: Fins ara. Saludem també la diputada dels Comuns, Aina Vidal. Aina, bon dia. Hola, bon dia. Perdó, ens acompanya el Francesc Marc Calvo, diputat d'Esquerra Republicana. Després saludarem a l'Aina. Francesc Marc, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
11: I gràcies per acompanyar-nos. Quines explicacions espera Esquerra Republicana de Pedro Sánchez?
2: Doncs esperem les que no han donat els seus ministres, que han estat, diguem, molt deficitàries, sobretot en quant a dues qüestions. Per què es triga tant a actuar de manera decidida? Es deixa passar un mes gairebé per fer coses que es podien fer el primer dia, i després, evidentment, tota la traçabilitat de la informació i la pregunta del milió, que és quin paper va tenir Marroc en aquesta acció.
11: Falta, per tant, que es digui la veritat, diguéssim, el que se sabia i el que no.
2: Bé, nosaltres entenem, i jo mateix vaig tenir l'oportunitat de parlar directament en seu parlamentària amb cinc ministres, entenem que després de la setmana passada no hi ha més llum, al contrari, penso que quan més parlen els membres del gabinet Sánchez, menys clau tenim tot, i arran del que es va saber ahir, l'embolic és superior.
11: Perquè a què atribueix Esquerra Republicana aquesta insistència del govern espanyol d'exculpar el Marroc?
2: Home, d'una banda hi ha una cosa ben òbvia. Marroc és un veí complicat per la naturalesa del règim marroquí i per la tradició i la història, diguem, de relacions entre l'estat espanyol i el Marroc. Però més enllà d'això, que tots podem entendre que la diplomàcia demana certes, diguem, habilitats i la gestió dels silencis, el que és inconcebible és que l'elefant a l'habitació no sigui anomenat. És a dir, ningú es pot creure que el règim marroquí, per acció o per omissió, no va tenir un paper notable, important, rellevant en el que va passar el 30 i el 31 de juliol. Ningú s'ho pot creure. Aleshores, l'anàlisi que es pot fer és que la narrativa de Pedro Sánchez, en aquest sentit, està agafant un aire una mica semblant al que va ser la narrativa del Partit Popular després dels atemptats de l'11M. Negar l'evidència acaba generant un efecte contrari al que es busca.
11: Per tant, diries que això podria fer caure encara més a Pedro Sánchez?
2: Fer caure, no ho sé, que l'està afeblint d'una manera accelerada, sí, perquè fins ara, en totes les crisis que ha gestionat el Pedro Sánchez, ha tingut la capacitat d'encapsular narrativament el problema d'una manera almenys convincent per als seus, per als seus. I aquesta vegada, la cosa diferent, em sembla rellevant, és que la seva narrativa, el seu relat, ja no és convincent tampoc per als seus.
11: Són les paraules del diputat d'Esquerra Republicana, Francesc Marc Álvaro. Et deixo que d'aquí a 6 minuts començarà ja aquest ple i aquesta compareixença de Pedro Sánchez. Fins ara. Gràcies.
2: Moltes gràcies. Adéu.
11: Per cert, que estan arribant ja els diputats. Tània, com estan ara mateix els passadissos de la Cambra Baixa?
4: Doncs és un dia, avui, diguéssim, de plena activitat. Està, per exemple, ara parlant la ministra Cira Rego de la part de Sumar. També alguns dels socis sentíem a Coalició Canària que demanava directament dimissions després d'aquest informe que també comentàveu. Diu que el govern té un problema de comprensió lectora, si no ha entès que el Marroc, d'una manera o altra, té participació en la crisi de Ceuta. A partir de les 9 parlarà ja Pedro Sánchez. Ens diuen des de la Moncloa que farà una intervenció extensa, que donarà dades, que desmuntarà mentides, i diu que també doncs parlarà d'aquest informe, perquè la tesi de la Moncloa és que, malgrat que la policia apunta que agents de paisà i uniformats marroquís van guiar, van acompanyar milers de persones fins a la frontera, aquest informe, sosté el govern espanyol, no parla de l'autoria intel·lectual ni de qui va organitzar en origen tota aquesta operació massiva.
11: Una última veu, també, com dèiem, la d'Aina Vidal, diputada dels Comuns. Aina, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia.
11: Seré breu perquè també no facis tard al ple del Congrés dels Diputats, que també seguirem en directe al matí de Catalunya Ràdio. Què en pensa vostè de l'embolica al Ministeri de l'Interior amb els informes policials sobre què sabia el CNI o quin paper va tenir el Marroc en aquesta entrada massiva?
5: És evident que avui Pedro Sánchez té una nova oportunitat per explicar què és el que ha passat, i jo crec que també haurem de veure la possibilitat de que algú hagi actuat amb la línia del que va demanar l'expresident Aznar. El que pot fer, que haga. I això val tant per l'interior, per dir-ho així, de la península, com també val per agents exteriors que hagin pogut jugar un paper destacat en el que ha succeït. Jo crec que és evident que Espanya està pagant un preu per la seva posició en Palestina i en favor dels drets humans, i crec que el president Sánchez va perdre una oportunitat extraordinària dilluns i aquest estiu també, per ser més enllà d'una frase o un eslògan, una realitat. Si volem ser un far de llum en defensa dels drets humans, ho hem de garantir. I a dia d'avui, el cert és que la solució per poder garantir l'estabilitat i la tranquil·litat a Ceuta passa, entre altres coses, per la mateixa línia que la solució per garantir els drets dels infants i de les criatures que ara mateix estan dormint al carrer. Això vol dir reubicar-los a la península. I avui esperem que el president faci públic d'una vegada per totes que allò que li està demanant i exigint doncs la ministra d'Infància o la ministra de Sanitat doncs sigui una realitat i puguin tranquil·litzar una mica la situació a Ceuta i garantir, per tant, els drets dels infants.
11: I si no ho fa, què farà Sumar?
5: Nosaltres seguirem treballant com ho hem fet aquest estiu.
11: Des del govern.
5: Igual, evidentment.
11: Doncs queda clar. Aina Vidal, gràcies per acompanyar-nos.
5: Gràcies a vosaltres. Bon
11: de
5: dia.
11: Seguida entrarem a l'Àgora amb els agoristes, però abans, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia, doncs poques novetats. Segueixen aquestes retencions quilomètriques d'uns 13 quilòmetres a la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per aquest camió que durant tot el matí us estem explicant que s'ha incendiat. Fa ja, de fet, més d'un parell d'hores que això ha passat. En aquests moments només hi ha un carril obert a la circulació i això genera doncs totes aquestes cues. De retruc també hi ha cues de la B30 des de Barberà en sentit sud i a la C58 entre Montcada i Ripollet en sentit nord. L'altre punt molt complicat és la Ronda Litoral de Barcelona. Segueix tallada des de ja fa també molta estona a l'alçada de Montjuïc en sentit Llobregat per un accident molt greu. Hi ha molts conductors atrapats, cua de més de 10 quilòmetres des de Sant Adrià de Besòs i retencions també en sentit Besòs a l'alçada de la Zona Franca, aquí perquè hi ha un carril tallat perquè hi ha presència dels equips d'emergència que estan precisament treballant en aquest accident.
11: Seguim informant d'aquestes incidències a les carreteres. Fins ara, Clàudia. I pel que fa a la mobilitat, també hi ha problemes a l'R2 Sud. Maria Fernández Noguera.
15: Sí, hi ha retards que poden superar els 15 minuts a l'R2 Sud, la línia del Garraf, i també als regionals del Sud a causa de problemes en la senyalització a l'estació de Gavà. De fet, els trens poden aturar-se durant uns minuts en aquest punt.
11: De seguida parlem de Ceuta, del nou accés també a La Meva Salut i de l'escola inclusiva avui al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, de què més estarem pendents a la redacció, Sílvia Solanes?
17: Doncs, a banda de la compareixença de Sánchez, d'aquí una hora la consellera d'Educació reuneix amb els sindicats que convoquen la vaga pel primer dia de curs. Redacció, Marc Jurado.
18: Primer es reunirà amb l'USTEC i després amb la CGT. Van ser les assemblees de docents qui van proposar l'aturada i els sindicats la van convocar. Les reunions començaran a les 10 per separat, arriben 5 dies abans que arrenqui el nou curs. Les dues parts veuen complicat poder desconvocar la vaga, però la reunió servirà per tornar-se a trobar després dels 2 mesos d'estiu. Des de l'USTEC, Yolanda d'assegurar admet que aquest cop és incert el seguiment perquè pot passar que sigui el primer dia de curs.
17: I ho acabem de saber, 18 migrants han arribat a les costes de Mallorca aquesta matinada. Redacció pel Foradada.
10: Segons la delegació del govern a les Balears, els van interceptar a la zona de Porto Petro, a Santanyí. Les 10 persones són d'origen magrebí. Aquest 2026 han arribat a les costes de les Balears 264 pasteres amb prop de 5.000 persones.
17: I a 10:45 sabrem quines són les 3 pel·lícules espanyoles preseleccionades per representar Espanya als Oscars. Redacció Marta Viana.
19: Les que tenen més números són La bola negra de los Javis o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen amb Vicky Luengo i Javier Bardem. La preselecció la sabrem avui, com deia, a 10:45, i la candidata final per representar Espanya en la cursa dels Oscars l'anunciarà l'Acadèmia Espanyola la setmana vinent, el 16 de setembre.
11: N'estarem pendents des de la redacció. Gràcies, Sílvia Solanes.
17: Fins ara.
9: La lletra petita.
11: I cada dia a aquesta hora analitzem la lletra petita també de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Resulta que hem guanyat atenció ocupats i parats a la vegada. Ens cal llegir la lletra petita per entendre-ho.
20: Doncs sí, ens cal. Té que veure amb la regularització. Hi ha una manera senzilla de crear feina sense crear-ne ni una, comptar la que ja existia. Quan una persona sense papers rep el permís de residència, no comença a treballar aquell dia. De fet, ja treballava, en algun cas sense contracte i sense cotitzar. La feina era exactament la mateixa el dia abans. L'única novetat és que ara consta. I com qui no treballava, ara ja es pot apuntar a l'atur, aquest registre també creix. Per això les dues xifres pugen alhora i totes dues alimenten discursos contraris. El govern ensenya els afiliats, l'oposició ensenya els aturats. De fet, si estem millor o pitjor, no ho diuen aquestes dades. El que ha canviat no és l'economia, és que ara la mirem sencera.
21: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
22: Ahir dimecres, síndria llargaruda que prolifera a Itàlia era melona. Plural, meloni. Avui dijous, el primer Enigmàrius dificilíssim ens fan a la muntanya. Escala una agulla com qui puja a l'Everest, de 6 lletres. Escala una agulla com qui puja a l'Everest, 6 lletres.
9: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Són les 9 del matí a aquesta hora amb Jofre Llombart, amb Montserrat Nebrera i Oriol Marc i també Pere Rossinyol. Seguirem aquesta compareixença de Pedro Sánchez, Tania Tàpia, que ja és ara mateix assegut a la seva cadira com a president del govern espanyol.
4: Sí, ha entrat acompanyat del ministre d'Exteriors, també del comandament únic d'aquesta crisi, Ángel Víctor Torres. Avui l'acompanyen bona part, gran part, pràcticament tot el govern. Però atenció, perquè Cira Rego, de la part de Sumar, ha parlat abans d'entrar i ja carrega contra la banda socialista. No es creu aquesta versió de que el Marroc està al marge de l'organització d'aquesta crisi migratòria. Ha fet unes declaracions abans d'entrar. Per tant, avui Pedro Sánchez, que ho tindrà molt difícil perquè té a l'oposició en contra. Té els socis d'investidura, però és que també té els socis de dins del seu propi govern que no es creuen la versió que està donant Moncloa. Recordem, un informe policial apunta que agents marroquís van guiar, van acompanyar els milers de persones per ensenyar-los, per facilitar que entressin i col·lapsessin la frontera, diu la policia en un informe entregat a l'Audiència Nacional. I la Moncloa interpreta que aquest informe no diu res de l'origen, de qui organitzava, de qui intel·lectualment va preveure aquesta operació. Diu la policia que això de cap manera doncs podia ser una onada migratòria, que és, diguéssim, una operació de contrapolítica per desestabilitzar els sistemes també espanyols, a la imatge del govern espanyol. Per tant, avui ens diuen des de la Moncloa que serà una intervenció llarga de Pedro Sánchez, detallada, donant doncs totes les explicacions sobre el que ha passat en el darrer mes des d'aquesta entrada els dies 30 i 31, que aportarà dades i que parlarà també del paper del Marroc. Això és el que ens avancen fons de la Moncloa. Ell no té límit de temps per intervenir. Després, de més gran a més petit, són les intervencions dels grups. Per tant, després de Sánchez serà el moment de Feijó. El president el pot respondre immediatament després o pot acumular, si ho desitja, les respostes a tots els grups un cop hagin conclòs. Per tant, avui Ceuta monopolitza aquest ple, aquesta tornada a l'activitat aquí al Congrés dels Diputats.
11: Un ple on cal saber què ha passat, primer de tot, Oriol, perquè tenim una confusió de dades i de versions arran de l'entrevista que recordem va fer el mateix Pedro Sánchez dilluns a la SER, on deia una cosa i després hem sabut que era una altra.
0: És una entrevista que ha envellit malament amb el pas del temps i només han passat 3 dies. S'hi van dir una sèrie de coses que després, confrontades amb la realitat de l'informe policial, doncs no són ajustades a la realitat sempre i quan l'informe de la policia sigui acurat, i crec que ens trobem davant de la compareixença més difícil de la ja complicada trajectòria de Pedro Sánchez en els últims mesos. Si Pedro Sánchez en l'últim any ha estat colpejat amb duresa per la profusió de

0: Sembla, amb avisos previs que es van, com a mínim, ignorar, i no sé fins a quin punt ignorar de manera activa. És a dir, no, el que m'agradaria saber en el dia d'avui és quina és la raó perquè, per la que, davant de tots els informes que clarament ja ha quedat constatat que existien, no s'ha fet cap tipus de resposta per part del govern espanyol. És a dir, per què han estat negant, canviant efectivament de descripció què és el que havia passat, crisi humanitària, invasió territorial, connivència de poders externs. Llavors veurem què és el que efectivament ens diu, però jo no hi espero gaire.
1: Ara mateix un minut de silenci al Congrés dels Diputats, per això de cop i volta sentiu un silenci, i de seguida començarà aquesta compareixença que monopolitza el debat polític a Espanya i social, perquè hi també veure unes imatges arreu d'Espanya, també a Barcelona. Xocaven també les dues imatges que vam veure, també de gent que protestava contra els atacs racistes que hi ha hagut en aquestes últimes hores. Una imatge també segurament social que començarà a veure cada vegada més. És a dir, que el que està passant a les xarxes començarà a traslladar-se també al carrer d'una forma més contundent.
2: No només al carrer, sinó també a les urnes, perquè crec que això impacta de manera molt clara en el proper cicle electoral. Ja veurem quan seran les eleccions espanyoles, si són abans o després de les eleccions municipals, però crec que el que està passant en els últims dies, en les últimes setmanes, de fet, des de l'esclat de la crisi a Ceuta, aquesta voluntat que té la dreta i l'extrema dreta d'instrumentalitzar un determinat discurs d'odi cap a l'immigrant, que no és res més que xenofòbia, això tindrà un fortíssim impacte a les properes eleccions, i per tant, tot el pòsit que s'acumuli ara el veurem segurament com a molt tard, el 23 de maig, a les urnes.
1: Però el senyor.
3: Sí, evidentment el govern està en una posició extremadament dèbil, això és indiscutible. És indiscutible també que ha estat curt de reflexes i que està anant d'un cantó a l'altre sense donar solucions clares als múltiples, a les múltiples qüestions que hi ha. El que seria més caut és en donar per segur algunes informacions, per exemple, aquest informe que vam conèixer ahir de la policia, sincerament no veig que porti novetats o informació de primera mà, sinó que és d'una anàlisi des d'algú que no ha estat necessàriament en els llocs dels fets i que té proves concretes que apuntin en la direcció tan rotunda que apunta, no? I per tant jo seria encara molt caut, perquè deia abans l'Oriol, ha envellit malament aquella entrevista, com si aquest informe fos la resposta, el diagnosi ja comprovat. Jo diria que estem encara molt lluny d'aquesta situació.
0: Però Pere, és que el problema és que ell mateix, govern, ha dit coses contradictòries. No és el mateix dir que és una afectació gravíssima de la sobirania espanyola a dir que és una crisi humanitària, com va dir ara fa res, potser 48 hores, el ministre Puente dient gent que vol venir perquè vol tenir una oportunitat. És a dir, tu no pots dir contemporàniament coses que són entre si contradictòries.
1: Hem sentit a Pedro Sánchez, per ser que el minut de silenci per la mort de l'expresident d'Astúries, Antonio Landeta, que va morir fa 4 dies.
0: Que el descansi.
1: Veiem a Pedro Sánchez, per ser amb una corbata de color verd.
4: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Como ha dicho la presidenta, comparezco ante sus señorías para informar de la crisis migratoria que sufre Ceuta y de las soluciones que está implementando el gobierno. Lo hago pensando lógicamente en la ciudadanía ceutí, que está padeciendo momentos difíciles. Lo hago pensando en los 141 migrantes que murieron en el mar, muchos de ellos jóvenes y niños. Lo hago agradeciendo una vez más, y no me cansaré de hacerlo, a los miles y miles de servidores públicos que trabajan sin descanso para superar todas las crisis que nos ha tocado gestionar en estos años, como esta crisis hoy migratoria en Ceuta, antes en Canarias, o en las respuestas a las pandemias, a las danas o a los incendios que desgraciadamente también este año han vuelto a asolar nuestro país. Quisiera comenzar con un hecho histórico. Todos los españoles reconocen las esculturas de los dos leones que flanquean las puertas de este Congreso, de las Cortes Generales de este país. Lo que quizá no sea tan conocido por parte de la opinión pública es que estos leones fueron fundidos en el año 1865 a partir de unos cañones capturados a las tropas marroquíes en la llamada Guerra de África. ¿Y qué se hicieron? Para conmemorar la firma del Tratado Wad Ras, que sirvió para poner fin a este conflicto y para consolidar la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla a perpetuidad. Por tanto, señorías, quiero comenzar con este mensaje. porque desde hace

0: siglos estas dos ciudades son españolas y desde aquel tratado lo son por acuerdo diplomático. Y les aseguro que por parte del gobierno de España va a seguir así hasta el final de los tiempos. Pero señorías, no nos engañemos y tampoco confundamos a la gente, porque lo que está pasando en Ceuta es algo mucho más complejo y poliédrico. Estamos ante un episodio en el que confluyen numerosos actores e intereses y varias cuestiones sociales, tecnológicas y geopolíticas. Yo entiendo que esa complejidad pueda desconcertar a muchos y que moleste a otros que prefieren vivir en un mundo de eslóganes y de mensajes y titulares simples. Pero negarla o ignorarla sería hacerle un flaco favor a la verdad y, por tanto, a Ceuta y a España. Así que yo, en esta comparecencia y desde el principio de esta crisis, no lo voy a hacer ni lo he hecho. Hemos dedicado, señorías, quiero decírselo a la ciudadanía, todo este largo mes a atender la emergencia y a tratar también de entenderla, a investigar, a comprender qué ha pasado y aún evidentemente nos quedan muchas cuestiones que analizar y muchas cuestiones también que aclarar. Pero sí me gustaría aprovechar esta comparecencia para compartir con todos ustedes y sobre todo con la ciudadanía lo que sabemos hasta día de hoy. Con transparencia absoluta, señorías, como hemos hecho siempre. Y empezaré con una reconstrucción de los hechos. Primero, el pasado mes de julio se produjo un incremento de las entradas a nado en la ciudad autónoma de Ceuta. Entre el día 10 de julio y el día 25 de julio se registraron, señorías, quédense con esta cifra, de media 37 entradas diarias, una cifra ligeramente superior a la habitual. A partir del día 25 de julio, este flujo fue aumentando hasta alcanzar las 194 entradas en la noche del 29 de julio. Es decir, que entre el día 10 y el día 25 se registraron una media de 37 entradas a nado y a partir del día 25 ese flujo fue aumentando hasta alcanzar los 194 entradas en la noche del 29 de julio, que como saben ustedes es la noche previa a la avalancha. Tanto el Gobierno de España como también el Gobierno ceutí, en definitiva todas las instituciones del Estado, detectaron lógicamente ese incremento y se coordinaron para hacerle frente, a sabiendas, por cierto, de que era evidentemente un repunte significativo, pero en absoluto inédito y excepcional, como explicaré más adelante y sobre todo y particularmente en las fechas en las que se produjo. Entonces, en la mañana del día 30 de julio, la situación cambia de forma radical y también repentina. Las redes se llenan de mensajes, de vídeos que animan a cruzar la frontera, a menudo bajo el pretexto de que había una sentencia del Tribunal Supremo Español que impedía, según ellos, las llamadas devoluciones en caliente. Hasta las 10 de la mañana de ese día, del día 30 de julio, se empezaron a ver numerosos grupos de jóvenes que se dirigían hacia la ciudad autónoma de Ceuta a pie o en coches desde las localidades cercanas a esta ciudad. Y poco después, estos mismos jóvenes comenzaron a cruzar el espigón del Tarajal, la mayoría a nado. Para que nos hagamos una idea, señorías, por esa vía accedieron, de hecho, 4 de cada 5 migrantes aquel día. 4 de cada 5 migrantes llegaron a nado por el espigón del Tarajal. Ante esta situación, los agentes españoles desplegados en la frontera tuvieron que tomar una decisión: dejar pasar momentáneamente a la gente o intentar contenerla a la fuerza en el estrecho del espigón y también en el mar, algo que evidentemente hubiera provocado muy probablemente una tragedia mayor aún de la que vivimos el 30 y el 31 de julio, con cientos de ahogamientos, antes he hecho referencia a ello, muertos, 141 muertos, jóvenes, pero también niños y niñas. Esos ahogamientos y esas muertes por aplastamiento se dieron también, por desgracia, esos días 30 y 31 de julio. Por tanto, lo que quiero decir con esto, señorías, y también a los españoles y españolas que estén siguiendo esta comparecencia, es que nuestros agentes tuvieron que tomar una decisión operativa en pocos minutos. Tuvieron que elegir, o bien, entre garantizar momentáneamente la estanqueidad de la frontera o defender la vida humana. Y eligieron defender la vida humana, eligieron defender lo segundo. Y creo que esto es muy importante, señorías. Creo que esto es muy importante. Porque quiero decirle a los españoles y españolas y a esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que como presidente del Gobierno de España y como ciudadano español afirmo que hicieron lo correcto, que hicieron lo más inteligente y diría lo más valiente, porque ante la amenaza supieron responder con humanidad, que es lo que diferencia a las grandes democracias como la española respecto a otros países. Y creo además, sin temor a equivocarme, señorías, que todos los españoles, o al menos la inmensa mayoría de los españoles y españolas, estamos muy orgullosos y orgullosas de esa decisión. Por tanto, esta situación excepcional se prolongó hasta la noche, cuando el flujo se redujo y los agentes españoles y marroquíes pudieron cerrar la frontera. Para entonces, habían accedido a la ciudad autónoma de Ceuta de forma irregular unas 70.000 personas. Ese, evidentemente, fue el momento más difícil de la crisis y para entonces el Gobierno de España ya estaba trabajando en la fase inicial de la emergencia con dos prioridades absolutas. La primera, evidentemente, reforzar la frontera con el país vecino. Para ello, lo que hicimos fue enviar 250 efectivos adicionales de la Policía Nacional, de la Guardia Civil. Movilizamos también a las Fuerzas Armadas. Instalamos una barrera neumática de 500 metros en ese espigón, en el espigón del Tarajal, que es por donde entraron a nado la mayor parte de los migrantes de forma irregular. Desplegamos más embarcaciones, drones y helicópteros. En definitiva, señorías, medidas que contribuyeron a que no se produjeran más cruces en los días posteriores. Junto con esa primera propuesta, o mejor dicho, prioridad, que era reforzar las fronteras, nuestra segunda prioridad fue atender y retornar con rapidez a quienes no tenían derecho a permanecer en nuestro país. Y para hacerlo lo que hicimos fue reforzar los equipos de extranjería, ampliamos las plazas de acogida temporal y establecimos una coordinación estrecha con las autoridades marroquíes, sin la cual hubiera sido, señorías, imposible, legalmente y también logísticamente imposible, y quiero recalcar esta palabra, imposible, lograr lo que se produjo horas después. Y lo que se produjo horas después, en menos de 24 horas, es que se había conseguido regresar a 50.000 personas y 72 horas después habían regresado alrededor de 63.000 personas, es decir, más del 90% de los que habían cruzado durante la crisis de forma irregular la frontera a Ceuta. Por tanto, más de 63.000 personas, más del 90%, en definitiva una cifra que convierte esta operación en uno de los procesos de retorno más rápidos jamás realizados en la historia reciente de Europa. Como por cierto, señorías, no lo digo yo, lo ha reconocido la Comisión Europea. Con la frontera estabilizada, es evidente que teníamos también algunas amenazas, recordarán ustedes el 12 y 15 de agosto, se decía por las redes sociales, pero en definitiva con la frontera estabilizada, Ceuta entró en una segunda fase en la que la crisis cambió de naturaleza y pasó a ser lo que es hoy, una crisis humanitaria y también un desafío de gestión dentro de la propia ciudad. Porque había cientos de migrantes durmiendo a la intemperie, porque miles de ciudadanos ceutíes no podían abrir sus negocios, no podían ir a trabajar, ir a hacer la compra o pasear por sus calles con normalidad. En esta segunda fase, el Gobierno hizo las siguientes actuaciones. Enviamos 500 nuevos policías y guardias civiles a la ciudad hasta alcanzar la cifra de los 1.600 efectivos. Para que nos hagamos una idea, señorías, estamos hablando de que ahora mismo el número de guardias civiles y policía nacional en la ciudad de Ceuta es muy superior a la media estatal. Aumentamos también con ello, señoría, la presencia de radiopatrullas y de servicios de denuncia. Reforzamos el sistema sanitario con horarios ampliados, con circuitos asistenciales separados, con más de 100 profesionales adicionales, algo que permitió asumir, por ejemplo, un pico de 1.200 asistencias en tan solo un día y hacerlo en contra de lo que hemos visto en las redes sociales.
1: Fins ara, Pedro Sánchez, que justifica, diguéssim, l'actuació, explica en detall l'actuació que va fer el govern espanyol davant de la situació, però encara no entra a parlar del que ens interessa saber, que és si teníem la informació, si no, i si tot això va ser amagat o explicat malament per part de Pedro Sánchez el dilluns.
2: De moment, el que sí que ha tingut interès en explicar és que es va detectar en els dies previs a l'arribada massiva de migrants que hi havia un pic o una modificació en una trajectòria ascendent de persones que anaven entrant a la frontera. A mi em resulta interessant, si se li pogués preguntar en aquesta compareixença, com és que aquesta frontera pneumàtica de 500 metres, tenint en compte que hi havia hagut un crescendo d'arribada de migrants, no es va instal·lar abans, que crec que és una de les preguntes que segurament l'oposició li farà, i crec que també té moltes ganes Pedro Sánchez de donar-li un enfocament, almenys al principi, abans que arribin les preguntes dels grups i el xoc amb l'oposició, de donar-li una perspectiva humanitària al que ha passat aquests dies a Ceuta, i sobretot també crec que ha subratllat la cooperació amb el Marroc en la mesura que tu no pots arribar a retornar a 63.000 persones si el teu veí no hi col·labora. Per tant, una altra manera de dir que sense la cooperació amb el Marroc aquesta gestió posterior no hauria estat possible.
3: De fet, li ha dit crisi migratòria, ha començat dient crisi migratòria, per tant ja ha canviat respecte de l'entrevista prèvia, ja ha canviat perquè va començar a dir que hi veia alguna cosa referida a la greu situació d'afectació de la integritat territorial espanyola. Això ara ha començat metodològicament des d'un altre punt. Crisi migratòria és una altra cosa. És una gent que arriba i tu has de gestionar la teva frontera. Una altra cosa que ens expliqui per què, tenint totes aquestes dades que venien del propi mes anterior, no es van fer altres coses, no hi va haver tota aquesta gent, tots aquests agents en frontera que ara hi ha, amb independència de que tothom lloi, que no hagin decidit fotre trets a les persones en comptes de deixar que passessin. No?
1: Jofre.
4: Sí, aquí hi ha una sèrie de temes que es barregen. Els més importants són el paper del Marroc i la qüestió de la immigració. Amb el paper del Marroc, compta perquè aquest informe policial que ha aparegut, efectivament, pot tenir més o menys validesa, però és l'informe que la policia ha fet arribar a l'Audiència Nacional. Vull dir, poca broma. El que sí que és veritat és que és un informe d'aquells que ens ressona allò de l'informe apòcrif, que no se sap ben bé qui l'ha fet, amb quins objectius i de quina manera. Aquells informes apòcrifs que abans servien per posar, sense anar més lluny, el moviment independentista contra les cordes. No? I sobre el tema de la immigració, és evident que tant si ha participat al Marroc com no hi ha participat, obro parèntesi, és molt difícil passar de 37 a 194 i de 194 a 60.000 en un dia sense que hi hagi hagut alguna intervenció. Tanco parèntesi. Però, de totes maneres, això no fa més que afegir llenya al foc a una situació d'aquella que va generar la regularització, de la regularització a l'anomenat efecte crida, i tot això ho fa coincidir. I això, Marroc, no va néixer ahir, per entendre'ns. Ho sap perfectament que una qüestió així pot desestabilitzar, entre altres coses perquè Marroc no té gaires més coses a oferir, per entendre'ns, per pressionar el govern espanyol, que sigui obrir o tancar les fronteres a criteri. Per tant, en el cas de Pedro Sánchez estem davant d'una persona o negligent perquè va tenir aquests informes i no va actuar en conseqüència, o directament no controla determinats ressorts de l'Estat perquè no sap. La carta li va enviar Marlaska de matinada, el director de la policia. No sap que hi ha gent que ha emès un informe policial sobre el que va passar a l'Audiència Nacional. Vull dir que és una situació greu.
1: Pere.
5: Sí, a veure, en aquests moments aquest és un element de desestabilització fortíssim, no només per part, diguem, del Marroc, sinó de l'extrema dreta, de tots la pila de gent, identitats i de col·lectius en el món que vol fer caure aquest govern. Jo crec que això és evidentíssim. Alhora, penso que és, de la mateixa manera que es parla molt, diguem, de que es dona per fet coses que fins ara no tenim encara proves contundents, perquè, insisteixo, aquest informe, crec, en la línia que deia el Jofre, aquest informe de la policia d'ahir, que la seva voluntat principal és reforçar una causa penal, en aquest marc que estem vivint, de que ja hi ha moltíssimes causes penals que sembla que totes van amb l'objectiu de desestabilitzar i de fer caure aquest govern, perquè aquí no hi ha elements factuals que diguis, bueno, no sabíem això, perquè, clar, el fet de que, diu, abans deia també la Montse, tots els avisos, jo, perdoneu-me, però no he vist ni un sol avís, ni cap indici de que hi ha hagut un avís del que va passar. però passar de 40 per dia...
3: El president de Ceuta va demanar un comandament únic molts dies abans, el mes anterior. Sí. Va dir, això s'està desmadrant.
5: En el marc d'una crisi migratòria que sempre té moments complicats en aquesta frontera. Sí, sí, però això no té res a veure amb 70.000 persones...
3: Però que crisi migratòria? Tu li pots dir crisi migratòria a 80.000 persones venint 40 quilòmetres pel territori del Marroc?
5: Això
3: és una invasió en tota regla.
5: El que jo estava dient és que quan teníem la informació de que hi havia 140 entrades per dia, això era una crisi migratòria. El que va passar, que van entrar 70.000 persones de cop, és una altra cosa que no té res a veure i que ningú va avisar de què anava a passar això.
3: Bueno, això ho dius tu, perquè la ministra de Defensa ha dit que ja hi havia informes, i ara ja ningú nega que hi havia informes. Aquest informe que dieu que és apòcrif, que del cop apòcrif no té res, perquè la persona concreta, la jutge d'instrucció de l'Audiència Nacional, li demana concretament a un comissari i a una comissió operativa de la Policia Nacional. Té, per tant, al final de tot, l'haurem vist o no, però ho dirà Pepito de los Palotes firmat, aquest informe ja parla de 9 informes previs. És a dir...
5: Sí, 9 informes previs avisant que hi havia un augment d'entrades a Ceuta, no de que hi entrarien 70.000 persones.
3: Sí, però...
5: Si la Margarita Robles, si la ministra de Defensa, diu
3: que
5: hi ha un informe que avisa de l'avalanxa...
3: Bueno, què vols dir?
5: Que
3: el CNI no tenia ni punyetera idea de res. El CNI no tenia ni punyetera idea de res. És a dir, aquí ha fallat tothom.
4: Ens estem deixant la mare de tots els informes, que és el Tribunal Suprem, el 8 de juliol, dient que entrar nedant a Ceuta no permet la devolució en calent. Això hauria d'haver fet saltar les alarmes, no? És a dir,
3: sí,
4: si vostè aconsegueix
3: informe,
4: entrar...
3: És un perill.
4: Si vostè entra a peu irregularment a Ceuta, se'l retornarà a Marroc. Però si vostè aconsegueix entrar nedant...
3: Bueno, no diu nedant, diu que no vagi contra un obstacle. És a dir, que no hi hagi de superar un obstacle material o físic, que és la raó
4: exacte,
3: per la qual
4: per
3: després
4: la
3: posen
4: de les
3: totes
4: les... internacionals, bla, bla, bla, bla. Sí. Ergo, si tu tens això, el primer que se t'ha d'ocórrer és posar un obstacle, que és aquesta famosa barrera pneumàtica que es posa quan ja ha passat tot. Quan ja ha passat tot. Per tant...
3: En fi.
1: Ara mateix Pedro Sánchez, que està atacant a la dreta per haver dit que s'havien d'expulsar tots els migrants de cop, diu no podem agafar algú com un sac i tirar-lo a l'altra banda de la frontera, som un estat de llei i s'han de complir les lleis, i diu que a Europa no hi va haver solidaritat que s'esperaven els primers dies i que ha demanat també finançament i ajuda financera per la situació que està vivint amb Ceuta. El sentim.
0: La primera és si se podría haber evitado esta crisis. La segunda es qué o quién provocó este cruce masivo los días 30 y 31 de julio. Y la tercera es qué hace o qué hará el gobierno a partir de ahora. Y quiero decirles, señorías, que quiero abordar las tres con transparencia, con rigor, con hechos, desmontando bulos, dando datos, para que cada ciudadano pueda sacar sus propias conclusiones. Empecemos, por tanto, por la primera. Si este episodio podía haberse o no evitado. Y a este respecto quiero explicar un par de cosas. La primera es que el gobierno tomó varias medidas en cuanto se emitió la sentencia del Tribunal Supremo el pasado día 8 de julio. Es decir, que reaccionamos al único cambio real que se produjo en el escenario migratorio en ese periodo. Incrementamos la vigilancia marítima en la zona del Tarajal, con 70 efectivos adicionales. Desplegamos nuevas embarcaciones en el litoral, incluyendo, por cierto, un buque de altura y una patrullera de alta velocidad. Y, por cierto, empezamos también a trabajar en el diseño de una instalación de unos elementos de contención física que permitieran el rechazo de la línea fronteriza conforme a esa nueva sentencia del Tribunal Supremo. Mantuvimos también reuniones de trabajo con las autoridades marroquíes para hacer frente a esta nueva situación y empezamos también a ampliar las plazas del CETI para que pudiese acoger a las personas en caso de una eventualidad de aumento de la corriente migratoria irregular en la frontera con la ciudad autónoma de Ceuta. Esto es lo que hicimos. Reaccionamos al único cambio real que se produjo en el escenario migratorio el pasado 8 de julio con la sentencia del Tribunal Supremo. Y lo segundo que hicimos, y que también conviene explicar, es que si en los días previos a la crisis el gobierno recibió alertas o avisos extraordinarios que anticiparan lo que ocurrió después, la respuesta es clara, no lo hizo. Hemos examinado, señorías, todos los informes, todos los mensajes, notas verbales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también de nuestro Centro Nacional de Inteligencia, que se remitieron tanto a las autoridades políticas como también a la delegación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta durante aquellos días. Y puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario. Y que ninguno, por cierto, previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo. Conviene, por cierto, señorías, decirlo con rotundidad, porque en los últimos días, pues evidentemente, ha habido mucho ruido a este respecto y muchos bulos que conviene desmentir. Por ejemplo, se ha dicho que Frontex, la agencia europea de control de las fronteras, Frontex, alertó un mes antes. Esto se ha dicho en los medios de comunicación y se ha hecho eco también, en buena medida, aquellos que están interesados en propagar esa desinformación. Pero no es cierto, no es cierto, señorías, y quiero decírselo también y explicárselo a los ciudadanos, porque Frontex lo que hizo fue un informe rutinario en el que informaba de una mayor viabilidad de esta ruta migratoria y de las detecciones registradas durante el trimestre. No preveía nada ni remotamente parecido a lo que sucedió el día 30 y el 31 de julio. Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí. Se ha dicho que el gobierno de Ceuta alertó al gabinete de la presidencia del gobierno el 27 de julio, de lo que iba a suceder. Y tampoco es cierto. El presidente Vivas mantuvo una breve llamada con la Moncloa en la que nos hizo notar que los cruces sanados, señorías, habían pasado de 10 a 20 diarios y que a ese ritmo le preocupaba acabar con 200 migrantes más en la ciudad al final de la semana. Situación para la que pidió que le pusiéramos en aviso al Ministerio del Interior, que es lo que hicimos, señorías, inmediatamente, como no podía ser de otra manera. De hecho, ese mismo día, la Policía Nacional de Ceuta envió un formulario, mejor dicho, la Policía de Ceuta envió un formulario de comunicación de hechos relevantes a la Policía Nacional, donde se informa de nuevo del aumento de cruce sanado que venía produciéndose, pero no se hace ningún aviso prospectivo. Y respecto a la labor del CNI, lo que quiero decir es que el mes previo al cruce, el CNI elaboró dos informes de situación que compartió con varias instituciones. Y en ambos describía algo conocido por todas ellas, que los cruces por el espigón estaban aumentando y recomendaba, por tanto, extremar la precaución. Después, el 29 de julio, pocas horas antes de la crisis, se produjo una comunicación por mensajería con la delegación, entre la delegación del Gobierno de Ceuta y la Guardia Civil, que lo que hacía era alertar de una convocatoria de redes sociales para intentar cruzar a Ceuta al día siguiente. Es ahí donde aparece la famosa cifra de las 180.000 personas. Bueno, conviene saber que esa cifra no era una previsión de cuántas personas iban a cruzar, elaborada por el Centro Nacional de Inteligencia. Era sencillamente el número de integrantes de un grupo de Facebook que circulaba, bueno, pues esa convocatoria, en la que circulaba esa convocatoria. Por tanto, conviene saber también que este tipo de llamamientos en redes no son excepcionales, señoría. De hecho, aparecen referencias a convocatorias similares en tres de los últimos siete informes elaborados por el CNI durante este último año. Y conviene saber también, por último, señorías, que el repunte de cruces por el espigón que se registró durante la semana previa al cruce masivo en absoluto era excepcional. De hecho, si tenemos en cuenta las entradas exitosas y también las interceptaciones, vemos que existe un patrón recurrente desde el punto de vista estacional y que además está perfectamente documentado. Los intentos, por tanto, de entrada a nado en Ceuta se multiplican todos los años, entre junio y julio, y lo hacen precisamente por la mejora de las condiciones meteorológicas en esa franja del litoral. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, señorías, en 2024 se pasó de 400 intentos en junio a 3.900 intentos en agosto. La mayoría de ellos interceptados, por cierto, por Marruecos. Y lo mismo sucedió el 25 de julio de este año, con un aumento de 700 en junio a 2.800 en el mes de agosto. O mejor dicho, esto es también del año 2024. En julio de 2026, Las cifras, evidentemente, fueron más elevadas, pero en modo alguno mostraron un patrón de crecimiento lineal o exponencial que pudiese anticipar lo que pasó, lo que sucedió el 30 de julio y el 31 de julio. No en vano, y como les he comentado al principio, ni siquiera las propias autoridades de UTIES barajaron esta posibilidad. Como tampoco lo hizo, por tanto, ningún think tank, ONG, medio de comunicación, ni tampoco ningún servicio de inteligencia de ninguno de los países aliados por parte del gobierno de España. Por último, tenemos las notas informativas que elaboró el Centro Nacional de Inmigración y de Fronteras. Estas notas, bueno, han generado mucha especulación en los medios, así que me van a permitir que me detenga brevemente en ellas. El CENIF es el centro dependiente de la Policía Nacional, que lo que hace es elaborar dos tipos de documentos. Por un lado, lo que hace son elaborar notas informativas que se producen de forma no recurrente y que, por lo general, solo circulan entre los miembros de este centro. Y también hace un informe semanal que se envía todos los jueves al Ministerio del Interior. En los días previos al cruce, este centro dependiente de la Policía Nacional, el CENIF, elaboró dos notas, el 28 de julio y el 29 de julio. En la del 28 de julio se hace un análisis detallado de la situación y concluye que el movimiento en redes no es preocupante, pero que las buenas condiciones de la mar hacen pensar en, y cito textualmente y abro comillas, un incremento, y subrayo, paulatino, incremento paulatino de los intentos de acceso por los espigones. Cierro comillas. La nota del 29 de julio habla, y cito textualmente y abro comillas, de un riesgo potencial de entradas irregulares en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Cierro comillas. Coincidiendo, lógicamente, con la celebración del Día del Trono el 30 de julio, el Día Nacional de los Marroquíes, como saben ustedes, residentes en el extranjero, también el 10 de agosto, con el Día de la Lealtad el 14 de agosto y con el Día de la Revolución del Pueblo el día 20 de agosto. Con esa nota se adjunta una tabla de escenarios en la que se atribuye una alta probabilidad a que se produzcan más entradas a nado, pero con impacto, y cito textualmente, bajo y medio. Y en la que se atribuye una probabilidad, y cito textualmente de nuevo, media y baja, a que se produzca un movimiento coordinado de entradas a nado y salto a la valla. La propia nota del CENIF, señorías, declara, y cito de nuevo, y abro comillas, que no puede asegurarse que esto vaya a producirse. Cierro comillas. Y que en caso de producirse novedades relevantes al respecto, se remitirán nuevas notas informativas. Y que se, y abro de nuevo comillas, se traslada esta información exclusivamente a los puestos fronterizos. Cierro comillas. Por tanto, a partir de esta nota, se emitieron una serie de alertas a los puestos fronterizos. La primera, el día 29 de agosto, a las 21:09 horas. Y las siguientes, ya a lo largo de los días 30 y 31 de julio, cuando la entrada masiva ha tenido ya lugar. El Gobierno, por tanto, señorías, no tiene nada que ocultar en este asunto. Tanto es así que he dado orden de publicar un dossier con todos los informes, todos, para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinarse por sí solos y por sí mismos. Por tanto, absoluta transparencia, publicidad de todos los documentos, para que se sepa exactamente la verdad sobre esta cuestión. Y por tanto, señorías, hablemos con propiedad y también con franqueza, porque una cosa es detectar que los cruces a nado estaban creciendo, que es algo que detectamos todas las instituciones y que nos pusimos a la labor inmediatamente, y otra cosa es decir que hay que extremar, las cautelas para anticipar en cuestión de horas la llegada de 70.000 personas en Ceuta. Eso,
1: doncs aquestes són les primeres justificacions de Pedro Sánchez. El govern diu que no té res a amagar, diu que ordena publicar un dossier en tots els informes. Doncs, per tant, podrem llegir aquests informes i veurem si realment es pot mantenir o no en la seva versió de si no hi havia prou informació rellevant com perquè hi haguessin avisos del que va acabar passant, Oriol.
2: Veurem quan es publiquen, veurem si es publiquen íntegrament i veurem en quin grau de difusió se li dona. És una jugada audaç, perquè al final la ciutadania el que demana és una mica de transparència i saber exactament què ha passat, a banda que sempre hi ha un punt morbós amb informes que són presumptament discrets o secrets a la ciutadania, i als periodistes sobretot ens agrada agafar-los, imprimir-los i subratllar-los. I després crec que en termes de xifres i d'avisos, el que està intentant falcar Pedro Sánchez és que no hi havia informació sobre una entrada tan massiva com la que hi va haver, sinó que tot se circumscrivia a l'augment habitual que hi ha en els mesos d'estiu en aquests llocs fronterers, que sabem, perquè cada estiu passa, cada estiu hi ha el mateix debat sobre l'arribada més o menys important de migrants a les Canàries, a les Illes Balears, i també, per descomptat, un pas fronterer com el de Ceuta. També és veritat que tinc molt interès en saber què diuen el següent punt sobre qui hi ha al darrere o qui hi deixa d'haver al darrere, perquè fins ara jo no detecto cap novetat més enllà de la voluntat de publicar els informes.
1: És a dir, és veritat que aquí no hi ha hagut cap canvi de posició de Pedro Sánchez.
2: No hi és.
1: Explicat per què, segurament. És a dir, és una explicació de per què dilluns vaig dir el que vaig dir.
2: Això mateix.
1: Però és veritat que també és important que un govern que vol ser defensor de la democràcia, doncs ho sigui amb tota la transparència. I per tant, escolta, voleu els informes? Doncs els publiquem tots.
2: Sí,
1: i els fem nosaltres i que la ciutadania jutgi.
3: Sí, de tota manera, publicar una allau de coses és com la tinta al calamar, no?
1: I és intoxicar amb la informació.
3: I tant, ja. Perquè la infodèmia també existeix i ja està més estudiada. Però en tot
1: sí, però és que és el que reclamava. Clar, és a dir, el que reclamava més clar. Transparència i informació. Doncs és una jugada.
3: Clar, el que passa és que una cosa és el que tu puguis aportar i una altra cosa és el que hi hagi al darrere. Per dir alguna cosa. Ara hi ha hagut aquestes manifestacions el diumenge, no? Jo veia a la tele, estava veient el Pilar de Zaragoza amb 23.000 persones. Allò era una barbaritat. No cal tenir un dron d'aquests de càmera per veure que allò era... que són 23.000. Imaginem el camp del Camp Nou, no? I de sobte això comença a passar pels camins i sobretot per una carretera del Marroc, 40 quilòmetres, s'han dit que estaven plens, i tu dius que és el mateix que el que passa a l'aigua quan posen de 10 a 20, que va dir Vives, no? És que de 10 a 20, ja veurem què diu ell respecte del 10 a 20. De 10 a 20 i després de 20 a 40 i després 40 a 100. No. Diuen 80.000 i probablement són més. Com que no es veu que això és des del punt de vista... Ell mateix ho ha dit, Ha dit que és una avalanxa. No? L'avalanxa, que pràcticament podíem metafòricament parlar del que va passar amb la Dana. I com no veien venir l'aigua? Doncs com no veien venir les persones, que clarament són una altra cosa. És a dir, en aquesta quantificació no hi ha simplement un problema de crisi migratòria. És una evidència... còsmica.
1: Això em sentiu un moment, Pedro Sánchez, perquè està parlant del paper del Marroc, ha dit que juga un paper clau en el flux migratori al nostre país. Veurem què més diu.
0: Por consiguiente, fue imprevisible para todos, incluso también para ellos. En concreto, las evidencias apuntan, señorías, a una conjunción de factores que me gustaría de nuevo poner sobre la mesa, como hice mi primera declaración cuando visité la ciudad autónoma de Ceuta el día 31 de julio. Primero, un detonante informativo, algo que cambia a juicio de las autoridades marroquíes la situación migratoria, y es la sentencia del Tribunal Supremo sobre la no aplicación de la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería para las entradas por el mar. Fue emitida a primeros de julio, como recordarán ustedes, lo he dicho antes, el 8 de julio, fue tergiversada progresivamente en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, hasta quedar convertida en dos bulos. El primero, que la frontera estaba abierta, y la segunda, que quien entrara nado no podría ser devuelto por las autoridades españolas. Segundo, estos bulos fueron transformados en movilización a través de esas mismas redes sociales, de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, como Telegram, como Discord, el 28 de julio de forma marginal, a partir del 29 de julio de forma masiva, cuando miles de usuarios empezaron a hablar de entrar en Ceuta compartiendo mapas, fechas, itinerarios y omitiendo, fragmentando palabras clave para eludir esos controles. Algunos análisis han detectado lo que se conoce como, si me permiten la utilización de esta jerga, indicadores suaves de coordinación en estos mensajes de llamada. Pero a día de hoy, ninguno, señorías, ha podido determinar si realmente hubo detrás de ellos perfiles sociales asociados a movimientos de protesta social marroquíes o también a los estados de Marruecos, de Rusia...
1: La cosa és que no ho he pogut demostrar i l'altra és que el Marroc no està al darrere.
3: Efectivament.
1: Aquest és un matís important.
0: ...estos servicios de inteligencia. Digo, de momento, porque es la información que disponemos hasta el momento. Lo que sí parece evidente es que hubo mafias y comerciantes que aprovecharon y alimentaron la situación para vender material y servicios de asistencia al cruce. Y parece también que a partir del mediodía del jueves 30 de julio se sumaron a ella numerosas campañas de desinformación que amplificaron la crisis con imágenes falsas, con testimonios tergiversados y que, es razonable asumir, retroalimentaron los cruces a lo largo de todo, de toda la tarde. Siempre, lógicamente, con el objetivo de agravar el problema, de erosionar así la confianza de las instituciones, o mejor dicho, de los ciudadanos en las instituciones españolas y también en las instituciones europeas. De hecho, señorías, el Servicio Europeo de Acción Exterior, dependiente de la Comisión Europea, ha documentado la participación de cuentas y publicaciones vinculadas a ecosistemas informativos ruso y proisraelíes, a las que también se sumaron algunos referentes, desgraciadamente, de la ultraderecha internacional y, lamento también decirlo, de la ultraderecha española, que aprovecharon la tragedia para azuzar el miedo y el odio. Esto no es nuevo, señorías, porque se ha hecho durante el COVID. Recordemos...
1: el matís que aporta ara Pedro Sánchez és que això va ser després dels fets, no abans, que és el que va insinuar dilluns. Dilluns va insinuar que hi havia una campanya orquestrada que havia activat a tota aquesta gent, i el que està dient ara és no. El que jo puc demostrar ara és, tal com diu l'informe de la Comissió Europea, és que això va ser després dels fets del 31 de juliol.
2: Clar, perquè si aquí vas a analitzar els fets, hi hagi qui hi hagi al darrere l'autoria, aquí hi ha un fet incontrovertible. Van entrar més de 70.000 persones a través de la frontera a Ceuta, que després l'extrema dreta, Rússia, Israel, els Estats Units, qui tu vulguis, se'n vulgui aprofitar, això podem estar en el terreny de les certeses. És evident que hi pot haver un cert interès en desestabilitzar Espanya a través de la immigració, perquè sabem que és un debat d'aquells que toca a la ciutadania molt de prop i que a molta gent li fa posar els pèls de punta, però això el que no ens aclareix és qui estava al darrere. El que tu no pots dir és que tot és un bulo, que tot és desinformació, quan encara no has pogut aclarir quin és l'arrel dels fets, que és com va poder arribar tanta gent a una frontera com la de Ceuta i determinar quin paper hi va tenir el Marroc, que és el soci que tens al costat. Crec que no és sobrer dir que una mobilització de 70.000 persones ha d'estar mínimament coordinada. No pot estar coordinada només per aquestes 70.000 persones. Normalment hi ha algú per sobre que dirigeix. Hi havia persones sobre el terreny que dirigien. L'informe de la policia del CENIF, que ha citat Sánchez abans i que entenc que el Pere i el Jofre hi posin dubtes, perquè sabem que hi ha informes de la policia que no sempre estan ancorats en la veritat o en la realitat, però en aquest cas el que sí que explica de manera molt rotunda és que hi havia agents sobre el territori, uniformats o no uniformats, que dirigien a la gent. I crec que aquí també ens hem de fer unes quantes preguntes, que és com això pot passar i, sobretot, què té el Marroc contra Espanya que ho utilitza de manera tan magistral per desestabilitzar-la amb tan poc.
1: Pere Rossinyol.
5: Sí, a veure, aquestes imatges d'agents del Marroc còmplices, o que com a mínim deixaven entrar, jo crec que des del primer dia les vam veure. Mm-hmm. I aquest informe, insisteixo, no fa cap aportació pròpia, nova, i a més, considero molt rellevant la dada que ha donat el president del govern, de que el mateix organisme de la policia que diu que hi havia hagut 9 avisos, en els seus informes, no avisava. Jo tinc moltes ganes de veure aquests dos informes que ha citat dels dos dies previs a la avalanxa, o com vulguin dir, que per mi és òbviament una avalanxa, doncs aquest organisme que diu que hi havia tants avisos i que hi ha aquesta negligència penal, quasi bé, insinua, resulta que feia informes en què no deia res de tot això. I per tant, això també crec que és molt important, perquè en aquesta primera part de la intervenció, per mi, com a mínim, ha quedat molt acreditat que no hi havia hagut avisos, que aquesta és una part molt important del relat. El relat que s'ha construït no és només de negligència, sinó de traïdoria, d'un govern que sabia que s'anava a produir una cosa així i que no se sap molt bé per què va deixar que passés. I crec que això, amb la intervenció d'avui i amb la publicació dels informes, queda rotundament, o quedarà, si és que és veritat el que diu el president del govern, quedarà rotundament demostrat de que els avisos que hi havia no tenien res a veure amb l'avalanxa, tenien a veure amb aquest augment relativament rutinari a l'estiu d'augments de gent que entrava a Ceuta. Dit això, aquesta segona part de què va passar, qui ho va organitzar, com es va fer, en aquesta segona part, a diferència de la primera, que crec que el que ha dit el president del govern era molt, molt rotund, doncs queden molts dubtes. O sigui, és evident que no sabem a dia d'avui, o no es vol reconèixer, qui és el que ha organitzat això, i que això no s'organitza ni tan sols, encara que hi hagi una gran organització de xarxes socials, el fet de que tothom, 80.000 persones, de cop, al mateix moment, al mateix dia, facin aquesta acció, òbviament hi ha algú al darrere, i aquesta és la part més coixa, el no voler veure la situació del Marroc o el paper del Marroc, tot i que no hi hagi proves concloents, el sentit comú diu que és evident, doncs, òbviament, entenc les raons que poden portar, raons pragmàtiques, raons de tipus, diguem, de constructives per millorar la situació en comptes d'empitjorar-la, però l'explicació és molt coixa si no s'afronta aquesta realitat.
1: Ara, es ben bé que estic mirant a l'Antena 3, la guerra dels mitjans és fantàstica, eh? Sánchez més sol que mai, i truquen a una saudí indignada que diu que aquest tipus està mentint molt. Maiol.
6: Ah, clar, l'informe evidentment no diu això és culpa del Marroc, sí que situa, dibuixa una sèrie d'evidències, proves secundàries que fa que sospitin de l'origen del Marroc. El primer és això que deia l'Oriol, diu, un esdeveniment de 70.000 persones, si pensem en un concert, si pensem en un partit de futbol, és impossible que funcioni d'una manera tan organitzada com va funcionar a Ceuta. Després, en les imatges que es van veure, diu, es veuen policies uniformats donant indicacions a persones que creuen la frontera per unes zones i evitant obstacles, i persones sense uniformar que també estan organitzant, que en alguns moments se'ls veu parlar amb els policies i que, per exemple, van vestits tots iguals, no quadra la seva vestimenta amb els que estaven creuant la frontera, i fins i tot alguns portaven gorres amb distintius policials, el que en tota la vida els que hem anat a manifestacions identifiquem com policia secreta. Això l'informe no ho diu,
2: i
6: és una aportació nostra.
2: I que parlen moltíssim per telèfon.
6: I que parlen moltíssim per telèfon. I també fa una cosa que és monitoritzar què fan les màfies que ajuden a creuar la frontera, que fan que creuin la frontera molts migrants, pagant 20.000 euros durant aquells dies. I diuen, ni tenen capacitat per fer un creuament massiu i una organització, i fins i tot han perdut diners perquè els creuaments valen entre 10.000 i 20.000 euros en jornades normals, si ho podem dir d'aquesta manera, i els que han creuat després de l'entrada massiva a la península han pagat 5.000 euros. Per tant, amb tot això, diu, podem situar-ho en el que es coneix en diplomàcia com zona gris, que és allò entre la pau i la guerra on es mouen els conflictes entre els països.
1: Montserrat.
3: És més que raonable que l'informe no digui el Marroc ha estat el que organitza tot això, entre altres coses per els efectes des del punt de vista de la diplomàcia que hauria d'estar en un altre nivell en el govern de l'Estat, no? Ara bé, passi el que passi, abans deia el Pere, bueno, doncs que és que pràcticament els informes no diuen que podien avisar. Passi el que passi, hagi fallat qui hagi fallat, ha fallat el govern espanyol. Perquè si no s'havia previst, els comandaments, els informadors, els serveis d'intel·ligència, tot això depèn. És a dir, tenen uns comandaments, que són en última instància polítics, que depenen del govern. I per tant, com va passant a l'11M, que en algun moment abans s'ha esmentat, i jo crec que podríem fer fins i tot un paral·lelisme respecte de què podria interessar o no a la policia i quina manera entoma un govern la negació de la realitat, aquí podríem estar davant d'una situació semblant, perquè passi el que passi, sigui per acció o per omissió, jo preferiria pensar que ha estat per omissió. Preferiria pensar que els nostres serveis d'informació no han funcionat, perquè l'alternativa és que tenint la informació, encara que ara no ho digui el president del govern, la tenia, i per alguna raó que no sabem quina és i que comencem a sospitar que té a veure amb la seva pròpia persona, no va fer el que havia de fer. I ara tampoc fa el que ha de fer, perquè ni el rei, ni ell, ni ningú està demanant explicacions al que clarament no pot haver-se organitzat per generació espontània. Hi ha hagut d'haver algun tipus d'utilització per part de la política d'aquest allau de persones que van arribar allà. I que, per tant, materialment és un allau, però geopolíticament és una invasió. I políticament és un fracàs, sigui, ja dic, per acció o per omissió del govern espanyol.
1: Acaba de dir Pedro Sánchez sobre el Marroc que, si fos així, si es demostrés així, actuarien sense conseqüència. Aquest govern no té por a enfrontar-se a altres poders estrangers si ha calgut, però treballem per fets provats. Jofre.
4: Sí, com més nega Pedro Sánchez l'existència d'avisos i d'informes previs que alertaven això i que digui que no existeixen, més reforça la teoria que el Marroc ho va provocar de manera abrupta i premeditada i, evidentment, sense avisar ningú. Però, efectivament, tu no poses 70.000 persones a la mateixa hora, és a dir, amb el que li costa a la NSA i a Òmnium posar no sé quantes mil persones a les 17:14 en un punt concret de Catalunya a cada 11 de setembre, avisant 3 mesos, i tot i així, el 9 de setembre encara hi ha gent preguntant on és la manifestació? perdoneu la caricaturització, però si costa molt això, passar de 37 passos diaris a 190 passos diaris a 70.000 en un sol dia, en unes hores molt concretes, venint de diferents punts del Marroc, que no venien d'un sol lloc, home, aquí hi ha hagut una tutela i un guiatge per part d'algú. Si Pedro Sánchez, com acaba de dir, durant una hora no en tenia ni idea, ni ningú els havia avisat, i tot el que tenien era temor a que la mar estava bé i que per això podien creuar més gent, però no a aquests nivells, senyal de que el Marroc, evidentment, ho ha volgut utilitzar a esquenes d'Espanya per forçar-lo a alguna cosa. Ara bé, com deia el Pere, que aquesta és la part coixa del relat, per què caram Pedro Sánchez s'entesta tant en exculpar el Marroc de tot això? Què és el que el porta a sostenir que el Marroc no hi era?
1: Doncs que el Marroc no s'enfadi. Que el Marroc no s'enfadi, segurament.
3: Que no s'enfadi,
1: Perquè si no, doncs seria una situació encara molt més complicada. Això és evident. Sentim a Pedro Sánchez. Digues, Jofre, perdona, digues.
4: No, que si no ho fa perquè no s'enfadi, aleshores és una pèrdua de sobirania total. No fem que no fos...
1: Bé, no, jo entenc que el que diu és, escolta, quan tingui proves, però no en tinc.
3: Les tindré probablement.
2: Però hi ha hagut episodis...
1: Això
2: pot ser, però hi ha hagut episodis, per exemple, ara que es parla tant de guerres híbrides, hem vist un episodi com hi va haver un atac amb un dron a l'aeroport de Leipzig, a Alemanya, que el Ministeri d'Exteriors, el Ministeri de l'Interior d'Alemanya han trigat mesos a determinar que hi havia Rússia al darrere. Jo també entenc que els tempos del periodisme, els tempos també de la ciutadania, perquè cada vegada tot és més accelerat. Tu necessites saber el culpable de tot el que ha passat, sigui dels teus, no sigui dels teus, però necessito saber-ho amb un reel d'Instagram o fent scroll a TikTok, però hi ha coses, hi ha investigacions que a vegades requereixen temps. Entenc que si el govern espanyol actua de bona fe, esperarà abans d'acusar el Marroc de qualsevol cosa, de tenir proves fefaents més enllà d'un informe de la policia que té més de perspectiva que de certesa, segurament, però en tot cas, per acusar un país que és veí teu i que té aliats molt poderosos, figuro que has de poder sortir amb un dossier que es pugui sostenir, perquè hem vist el que ha passat aquests dies a Alemanya. Surt el ministre de l'Exterior, surt el ministre de l'Interior a dir que hi ha proves sobre la implicació de Rússia en un atac a un aeroport teu, i surt Vladimir Putin l'endemà i diu que aquestes proves estan fabricades. Per tant, en un moment en què la veritat és líquida, abans de fer acusacions serioses,
3: ara que ràpidament ha sortit
1: líquida
3: la Unió Europea,
1: sí,
3: la Unió Europea ha dit que això no es pot violar, que la frontera... Bueno, a mi m'hagués agradat veure una reacció d'aquesta envergadura també respecte del que ha passat. Amb independència de què hagi estat el que hagi provocat, dir que la frontera de Ceuta també és una frontera de la Unió Europea.
1: Pedro Sánchez, que ha dit que el que faran ara és reforçar la frontera i també reforçant mesures de ciberseguretat. Una pausa i ara tornem al Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT, gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
8: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
7: Tota la informació a manresaturisme.cat.
9: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
10: A veure què tenim preparat. Truita de riu.
11: Escola rural.
10: Natació. Sabateria.
11: I... ràpid.
10: Us hi apunteu?
12: Cada dilluns, una nova excursió amb en Titó, en Jonsi i la Tat, al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
13: Doncs ja s'acaba l'estiu.
14: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
13: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
14: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
13: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
15: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: El Club Capravo fa 30 anys. I aquest dissabte 5 de setembre, el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
18: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes? Després de l'èxit del Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
19: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
18: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
19: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.
20: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, amb el periodista Jofre Llombart, amb la degana de la Facultat de Dret de la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, el subdirector del Nació, Oriol Marc, i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
1: Dos minuts seran les 10 del matí, de seguida entrem en altres qüestions també del dia, però abans hem de fer un repàs a com estan les carreteres, perquè avui tenim un dia de moltes incidències. Clàudia Serra, què està passant?
21: Doncs sí, doncs pendents encara d'aquests dos punts amb circulació molt complicada des de primera hora del matí. Recordem-ho, el primer a la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud hi ha encara uns 10 quilòmetres de retenció per un camió que s'ha incendiat. Ara ja hi ha 3 carrils oberts a la circulació dels 4 que hi ha en aquest punt. De retruc hi ha retencions també a la B30 des de Barberà del Vallès en sentit sud. L'altre punt complicat, la Ronda Litoral de Barcelona, que segueix tallada a l'alçada de Montjuïc en sentit Llobregat per un accident molt greu. Un camió ha bolcat i a cua de més de 10 quilòmetres des de Sant Adrià de Besòs. Els bombers treballen ja per intentar retirar aquest camió de la via. És important informar que les entrades estan tallades però les sortides estan obertes per intentar descongestionar aquesta zona.
1: I mentrestant també estem seguint el debat que hi haurà avui al Congrés dels Diputats en aquesta compareixença de Pedro Sánchez sobre el que ha passat aquests dies a Ceuta. Tania Tàpia, el més destacat del que hem sentit del president espanyol.
22: Què tal? Bon dia. Doncs si encara dura aquesta intervenció, la Moncloa, en veu de Pedro Sánchez, manté que no hi ha cap prova evident de que el Marroc organitzés o planifiqués aquest assalt, aquesta massiva entrada de migrants a Ceuta, però amb alguns matisos avui cap al Marroc. Ha dit que són inacceptables les declaracions que van fer alguns ministres després parlant de que Ceuta i Melilla havien de ser del Marroc, i també obrir la porta a possibles accions o exigència d'explicació. Diu Sánchez que si es troben proves sòlides de que el Marroc sí que finalment estava al darrere, doncs que el govern actuarà, però que ara no és el moment perquè aquests fets, aquestes proves, no existeixen. Això és el que diu Pedro Sánchez, que reconeix, això sí, que la policia marroquí va permetre el creuament durant 10 hores el passat dia 30 de juliol de milers de persones per la frontera. És el que apunta també aquests informes policials entregats a la jutgessa del cas.
1: Arribem així al punt de les del matí. Les novetats que passin al Congrés dels Diputats les anirem explicant al llarg d'aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, falten 4 dies perquè comenci el curs escolar, i una de les principals reivindicacions, com saben, dels docents, és mantenir, en aquest cas, la vaga, mentre no resol la falta de recursos que reclamen per l'escola. Tenim mala peça al taler, pel que sembla, per desconvocar la vaga, tot i que avui hi ha una reunió amb la conselleria i els sindicats que han convocat aquesta vaga, en el qual podria haver algun tipus de canvi, tot i que els que rasquem una mica, doncs, Oriol, veiem com no hi ha possibilitat de desenrocar-se.
2: Jo ho veig francament complicat, fins i tot quan hi va haver un acord amb l'USTEC a finals del curs passat, els mateixos docents van rebutjar l'entesa. Per tant, aquí hi ha una crisi de representativitat pel que fa a la capacitat negociadora dels sindicats habituals amb la conselleria. Hi ha una sensació d'enrocament important i, sobretot, hi ha la sensació que l'educació, en certa manera, ha anat substituint Rodalies com la carpeta més calenta que ha d'afrontar Salvador Illa en el que queda d'any, sobretot.
1: Jofre?
4: Sí, aquí n'hi ha per tothom, per entendre'ns. És a dir, és evident que la consellera Niubó no és ara mateix la consellera favorita a l'hora de valorar la gestió del seu àmbit. El que està passant amb aquest conflicte amb el personal docent és una mostra, però sobretot, per exemple, tot el que va passar amb l'informe PISA, que ja ho he intentat esmenar cessant a les persones afectades, aquí això és una. I l'altra és que moltes vegades tothom, l'opinió pública, els periodistes, etcètera, etcètera, tendim a analitzar la situació i les qüestions des d'un punt de vista de, com ara en Marroc, no? Perquè hi havia un informe d'intel·ligència que ara tal, no sé què. I a vegades allò que arriba a la gent és molt més senzill. I ara, quan deia que n'hi havia per tothom, ara es parla USTEC, no? És a dir, si ja hi ha el debat de si començar el curs l'1 de setembre, el 10 de setembre o el 15 de setembre, el fet de, per més bé que ho expliquin, però el fet de col·locar una vaga el primer dia del curs no deixa de ser interpretat per l'opinió pública mitja, per la població mitja, com aquests volen allargar les vacances un dia més, però coincidir ja amb el pont de la Diada i ja ens plantem. Per bé que si ara m'està escoltant algú de l'Austec dirà això és demagogia, això és populisme. Efectivament, perquè una cosa és que ells en un despatx tancats hagin dit com podem fer més mal al Departament d'Educació, anem a fastiguejar-los el primer dia de curs escolar, i l'altra és com es percep allò que deia abans l'Oriol de la veritat líquida i tot això. Poden conviure dues veritats, que sindicalment s'ha pensat que aquest era el dia que podia fer més mal i tal, amb quin suport real, anímic, tindrà aquesta protesta entre totes les famílies que estan desitjant que comenci ja el curs escolar i que hi haurà un dia més de logística alterada perquè hi ha aquesta... Què vull dir amb això? Que no sé si sindicalment s'ha triat la millor data per protestar contra el Departament d'Educació.
1: Montserrat.
3: Sí, és que tantes vegades hem repetit que les vagues ja no, en realitat no es fan contra l'empleador, sinó contra el ciutadà, l'usuari dels serveis públics, i ja n'hem tingut tantes de situacions complicades en les polítiques públiques del govern de la Generalitat que han fracassat. Jo crec que aquesta és la més important de totes i és, com

0: més. Però tothom sap que això significa un altre detriment sobre la qualitat educativa dels infants i que per tant, acaba rebent. Ara fa pocs dies teníeu un orient que deia i per què no han fet les vagues quan no hi havia classes? És a dir, perquè ens haguéssim mobilitzat amb ells, perquè nosaltres creiem que la reivindicació és bona, però creiem que quan les fan, home, un pot tenir aquesta sensació que ara tenia el Jofre...
1: O perquè durant aquestes vacances no s'han fet reunions de part del departament i el sindicat per intentar evitar això, no?
0: Efectivament, que no arribés el moment en què una altra vegada toquessin el crestó als nens i, per tant, a les seves famílies que veuen com... Sí, podran anar millor a l'escola i estar allà aparcats, però que això no significa rebre una educació de qualitat, que al final és el que jo crec que a tothom li hauria d'interessar.
1: Hi ha una de les principals...

La setmana vinent, milers de nens i nenes i joves tornaran a les aules. Tornaran les motxilles, els llibres, els horaris, els despertadors i aquella escena tan habitual de les primeres setmanes de setembre. Famílies intenten recuperar rutines i alumnes que amb més o menys ganes tornen a començar el nou curs. I avui m'agradaria parlar precisament d'això, de l'educació, perquè començar un nou curs no és només tornar a classe, és tornar a aprendre, a descobrir, a relacionar-nos, a fer-nos preguntes i també és posar sobre de la taula quin tipus d'educació volem i quins recursos estem disposats com a societat a dedicar-hi. Aquest curs 2026-2027 començarà a Catalunya amb més de 1.100 docents nous, més professionals d'atenció educativa i més personal d'administració. També augmenten les aules d'acollida, es reforça l'educació especial i creixen les places de formació professional. Són dades positives, perquè quan parlem d'educació els recursos importen i molt, però al mateix temps el curs començarà amb conflicte. Hi ha una vaga de docents convocada per al primer dia de classe, el 8 de setembre. Els sindicats reclamen, entre altres coses, millores salarials, reducció de ràtios i més recursos pels centres. I a hores d'ara, USTEC considera molt difícil que la vaga es desconvoqui. I jo crec que això doncs, ens hauria de fer reflexionar, perquè podem parlar de xifres, de noves places, de nous professionals, de nous programes, però darrere de totes aquestes xifres hi ha persones. Hi ha mestres i professors, hi ha alumnes, hi ha famílies, i també hi ha escoles i instituts que cada dia intenten donar resposta a una realitat que és cada vegada més complexa. Per això, potser hauríem de començar aquest curs amb una idea molt senzilla. L'educació no és una despesa. L'educació és una inversió en el futur. I no és només responsabilitat dels mestres, ni de les famílies, ni del govern. És una responsabilitat conjunta, de tots i de totes. Perquè quan un nen aprèn a llegir, quan un adolescent descobreix allò que li apassiona, quan un jove troba en la formació professional una oportunitat per construir el seu futur, no només està avançant aquella persona, avança tota la societat. I potser aquest setembre, mentre preparem motxilles, comprem material escolar i tornem a posar els despertadors, estaria bé recordar-ho. Que darrere d'un nou curs hi ha molt més que horaris i assignatures. Hi ha oportunitats, hi ha futur. I hi ha una pregunta que ens hauríem de fer sovint. Quina educació volem deixar als qui venen darrere nostra? Comença un nou curs, que comenci també, doncs, amb ganes d'aprendre, d'escoltar i, sobretot, de millorar. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. Donem un cop d'ull al sumari d'avui dijous 3 de setembre. Arrenquem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Salas Vilanova. Tot seguit avui espai d'efemèrides, Ramblejant, i també tindrem l'espai del temps amb en Carles Rius. Tot seguit, després del bloc informatiu, a les 11 del matí, 11 i 10 aproximadament, l'entrevista del dia. Avui amb Marta Malaret parlarem de l'Ateneu de Sant Just. Tot seguit farem un repàs doncs, a l'agenda

Sant Just, amb l'espai pròpiament dit Gent de Sant Just, amb Just Fossalba, avui doncs aquesta entrevista que ja podeu teniu disponible al podcast del www.radiodesvern.com i que avui recuperem en aquesta arrencada de temporada. També parlarem avui amb Maraya Meneses Washington, ho farem en clau de cinema, l'espai Plano a Plano, i tancarem el programa d'avui amb teatre, amb Maica Dueñas. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més al 98.1 FM. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí aquest matí de dijous. Comencem amb una mica de música de Parcels aquí a Ràdio Desvern. Bon dia!

0: un minut per un quart d'onze del matí i a mi que m'agrada doncs, resoldre els conflictes horaris de la gent, aquí a la redacció em pregunta el Carles, escolta, et sembla si entro ara? Que haig d'anar a fer unes gestions amb l'antena i no sé què. Jo, home, si és pel bé de la nostra ràdio...
1: Sí, és pel bé, és pel bé.
0: Si és pel bé de la nostra ràdio, entra ara, Carles, bon dia. Com
1: no hi ha
0: estàs?
1: Res que no vagi bé, eh? O sigui, tot funciona.
0: Tot funciona.
1: Sempre va bé en aquestes èpoques doncs, fer alguna revisió abans d'hora, no, abans de que vinguin les pluges, les tempestes i els freds.
0: No, i que sempre hi ha alguna cosa a millorar, oi?
1: Vull sí, al final, i tant.
0: Sempre es poden anar millorant cosetes. Perfecte. Doncs et deixem anar a fer amb l'antena, però abans fem el temps, Carles, aquí a Ràdio d'Esvern, quan és un quart d'onze del matí. Parlem els oients amb franquesa. Sí. Aquestes altes temperatures, què els hi passarà el cap de setmana?
1: Doncs que s'enfilaran moltíssim, seran temperatures de canícula, o sigui, si voleu repassem una mica per agafar una mica la referència, a radiodesvern.com teniu, si poseu barra el temps, vale, podeu trobar doncs, molta informació sobre els darrers anys, des del 2019 aproximadament, de les temperatures. Temperatures, pluviositat, els anys quan ha plogut i tal, i és tot un llistat que pots anar tirant avall i pots anar consultant. Doncs bé, si voleu parlem de temperatures, perquè realment és curiós veure com ha evolucionat la temperatura màxima els darrers 7 anys. El 2019 la màxima va ser de 33,7, la màxima de tot l'any.
0: Val.
1: Es va registrar un 1 d'agost, que ja és la cosa més normal del món, i perquè agafeu referència a aquesta 33,7, es van fer ahir a l'Observatori Fabra de Barcelona. És la temperatura més alta en un mes de setembre des del 1914. Estem parlant d'una borrada d'anys. Clar, el 2019, 33,7. El 2020, 33. Eren autèntiques animalades. Estem parlant de temperatures que eren una bestiesa. O sigui, són temperatures que passa un o dos cops l'any, com a molt. El 21 ja ens fotem amb 34,7, a tocar dels 35. Vale? Ja hi ha uns quants dies més doncs, que tenim temperatures molt altes. El 2022 superem els 34 i ens anem als 35,2. O sigui, ja al final de la canícula es va arribar a aquests 35,2, que ja era excepcional. Però és que a partir del 23 tenim un 36,8 de màxima, el 24 tenim també un 36,8 de màxima, l'any 25 tenim un 37,1 i aquest any un 37,7. Si veieu, fa 7 anys la temperatura màxima global de tot l'any ha pujat 5 graus, o sigui, les màximes passem del 19 al 26, 5 graus de diferència, o sigui, 5, quasi 6. O sigui, és una autèntica realment animalada el que estem patint. I no només és que aquest... tothom recordava el 2003 com l'any més càlid i més horrorós que hi ha hagut a la història de Catalunya, però és que el supera amb creus el 2026, però és que el supera molt bé. O sigui, el 2025 es va quedar igual que el 2003, que ja vam dir, hosti, déu-n'hi-do quin estiu, però és que aquest any està trencant tots els rècords. O sigui, és una autèntica animalada. Hem tingut 5 onades de calor a Catalunya, no totes a Sant Just, però sí que en diferents punts de Catalunya han hagut 5 onades de calor i aquesta serà la sisena, fora de la canícula i en ple mes de setembre. O sigui, que és probable que tant demà divendres com dissabte i diumenge, que són els 3 dies per excel·lència on les temperatures pujaran molt, durant aquests 3 dies es registraran valors màxims mai vistos en un mes de setembre a Catalunya. O sigui que és una autèntica animalada, serà la sisena onada de calor, depèn de quin lloc, perquè podríem arribar a valors a l'interior de 40-45 graus i aquí a Sant Just podem estar entre els 32 i els 34, o sigui, no creiem que pugem molt més, però de moment, aquestes últimes hores, encara estem respirant una mica i la bona notícia és que sí que cada dia doncs hem passat d'aquells 28 del cap de setmana, hem anat pujant i ahir ja vam superar els 31 graus, avui podem arribar als 32 de màxima, progressivament ha anat pujant la màxima, però la mínima s'ha comportat bastant, o sigui, realment, si mires l'evolució de la nit, per exemple, l'estació que tenim aquí a Can Ginestar, al terrat de Can Ginestar, a les 8 del vespre estàvem al voltant de 27 graus, a les 9 baixem cap als 26, però a les 10 a les 11 ja estàvem amb 24 graus, o sigui que la temperatura baixa molt bé, i realment avui la mínima un altre cop ha estat de 21 graus i mig, que és una mínima realment que és molt bona comparat amb les màximes que estem tenint, o sigui, són 10 graus de diferència de la màxima d'ahir a la mínima d'aquesta matinada. Bé, això s'anirà igualant, les temperatures mínimes també tindran tendència a pujar els propers dies, tenim una bossa d'aire càlid que se'ns tira a sobre, que no permetrà doncs, que hi hagi ventilació, que estarem dins d'aquesta bossa i això farà que les temperatures tirin amunt. Divendres podem arribar als 33, ben bé, demà, avui 32, demà 33, però és que dissabte i diumenge podem estar entre els 34 i els 36. És una autèntica animalada, ja ho diem.
0: Carai, Déu-n'hi-do.
1: Però no tots els mapes es posen d'acord perquè fa la màxima, però entre els 34 i els 36 podríem estar. Hem estat mirant dies de principis de setembre durant els últims 7 o 8 anys. Doncs les màximes normals serien entre els 26 i els 28 graus. Un inici de setembre, 28 un dia càlid, 26 un dia normal, podríem dir. Doncs entre els 26 i els 28. Clar, estem parlant d'una autèntica animalada. O sigui, aquest cap de setmana es podria arribar a 6 o 8 graus per sobre de la mitjana. O sigui, és una autèntica bestiesa. Sort que només són 3 dies. I després hi ha aquesta esperança, que és una esperança perquè no la podem confirmar, perquè encara falta molt, però sí que, com tu saps, des del dimarts estem recordant doncs aquest possible canvi de temps que arribaria coincidint amb la setmana que ve. A partir del dilluns ja recula bastant el termòmetre, però clar, venim de molt amunt. O sigui, si el diumenge arribem als 35 graus, dilluns potser ens quedem amb 31, i és una baixada important, però clar, o sigui, seguirà fotent molta calor al migdia. Dimarts podríem baixar per sota dels 30, i aquí està la història. El dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, sé que hi ha un pont i tot això, falten moltíssims dies, però sí que entraríem en uns dies entre el 9 i el 14 de setembre en què les temperatures quedaran normalitzades. Normalitzades vol dir 25-26 de màxima, amb possibilitats de precipitació tant el dimecres dia 9 com el cap de setmana del 12 i 13 de setembre, i això ho haurem d'anar seguint. Realment és molt difícil que s'acabi complint, o sigui, ja us ho dic ara, perquè és que hem estat moltes setmanes del mes d'agost que a 7-8 dies vista marcava precipitació i quan arribava el moment ja no plovia, i això ens ha passat tantes vegades que no hi confiem gens ni mica en aquesta previsió, però sí que és cert que es va mantenint, van avançant els dies, portem 3 dies dient-ho, i continuen els mapes, sobretot alguns, els americans, doncs continuen marcant aquesta possibilitat de pluja i de baixada de temperatures. Clar, volem dir que potser amb una miqueta de sort, dissabte, amb una mica de mala sort, dissabte arribem als 35, però dimecres estaríem en 25, o sigui, 10 graus de diferència en 4 dies. Aviam si acaba passant, però de moment preparar-nos, i sobretot aquesta consciència de dir el que estem anunciant és un dia típic de la primera quinzena d'agost, amb una calor molt intensa, extraordinària, o sigui, tota aquella gent que ha començat a fer entrenaments, que comença la pretemporada, que estem al mes de setembre, que hi ha activitat física, que hi ha activitat física a l'exterior, sort que coincideix amb un cap de setmana, però aneu molt al tanto, perquè cap de setmana, per exemple, al Camp Municipal d'Esports ja hi ha partits de futbol a l'aire lliure.
0: Correcte.
1: I a les hores centrals del dia la temperatura pot ser horrorosa. O sigui, que anem una mica al tanto amb això, ben hidratats, molta aigua, i si la temperatura no acompanya, doncs que s'anul·li el partit, perquè realment el que estem dient és que s'estarà fent un esforç físic al migdia amb unes temperatures extraordinàriament altes. I això s'ha de vigilar una miqueta si no volem tenir un ensurt.
0: I amb aquesta eina que avui ens has descobert, amb aquest espai de radiodesvent.com /el temps,
1: sí,
0: on els nostres oients poden descobrir una mica tot l'historial de temperatures, de pluges, etcètera, etcètera. Si marxem al setembre de l'any passat, trobem una temperatura màxima d'uns 29 graus. Per tant, estem parlant de que el dia 7 de setembre del 2025 a Sant Just d'Esvern va tenir aquesta temperatura màxima 29,4 graus.
1: Sí, per això et deia que la
0: amb una diferència gairebé de 10 graus,
1: sí,
0: no, de comparativa amb aquest.
1: La normalitat seria en 27, 28, 29, un dia càlid de setembre, perquè encara estem a les acaballes de l'estiu, o pràcticament l'estem deixant enrere, però no 35 o 36 graus, com hi ha alguna previsió que diu. És que això és una autèntica bestiesa. Però bueno, no deixa de ser sorprenent el bé que ens hem adaptat, perquè és que realment els dies per sobre dels 30 graus són moltíssims aquest estiu, i ara que ens arribin uns 30 o 31 ja ho veus com normal, surts al carrer amb 31 graus i dius, bueno, no passa res. I això els nostres pares, quan eren més joves, amb 31 graus deien, avui no surto de casa perquè no es pot estar al carrer. I nosaltres ens hem acostumat i hem seguit fent vida. Que això no ho normalitzo, eh?
0: No,
1: però
0: no.
1: Vull dir que arriba un punt que t'acostumes. Sí, sí.
0: Totalment. Doncs estarem molt pendents d'aquestes altes temperatures pel cap de setmana. Demà seguirem advertint els oients que vagin amb compte, que no facin bogeries aquest cap de setmana. Si tenim doncs destins de costa, aprofitar doncs per remullar-nos, per gaudir de l'aigua, encara que té bona temperatura i que podem gaudir d'aquesta remullada última, no, gairebé d'estiu, però que això, que molt pendents d'aquests esports físics que es fan a l'aire lliure, tot el que sigui doncs portar el cos al límit, anem en compte, perquè podríem trobar-nos doncs això amb situacions realment complicades. Per tant, bona hidratació i anar en compte i no fer tonteries. Gràcies, sí. Carles. I demà, com dèiem, seguim actualitzant. I bé, els oients de mans escoltaran en Dolby Surround des de casa.
1: Sí, una cosa.
0: Amb això que faràs ara a l'antena, ens sentiran aquí amb Dolby Surround. Carles, cuida't.
1: Que vagi bé, bon dia.
0: Doncs nosaltres fem una petita pausa, tornem de seguida, ara sí, ja amb la programació habitual d'aquesta casa. Hem fet un petit canvi d'escaleta, marxarem cap a les notícies de Sant Just amb Mariona Sales, seguirem amb les portades dels diaris i continuarem amb les efemèrides i amb l'espai Ramblejant. Com dèiem, petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.

La ràdio sempre ha format part de la nostra vida. A Ràdio d'Esvern volem portar una temporada plena d'emocions, de notícies, d'informació. Al 98.1 FM pots escoltar La Rambla, cada matí de 10 a 1 a Ràdio d'Esvern. La Rambla, el magazín de matins que t'acompanya.

0: En 15 segons seran 11:45 del matí. Mariona Sales, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Benvinguda al programa, un matí
1: Gràcies.
0: Més. Comencem amb els titulars de la jornada. Comencem parlant de la Bonaigua, que estrena millores per l'inici de la nova temporada esportiva. També parlarem del Carrau Blau, que obrirà les portes del seu espai creatiu amb tallers i activitats per les famílies. I tancarem amb el tercer Oktoberfest, que omplirà Sant Just, de gastronomia alemanya i música en directe. Comencem amb esports.
1: Comencem amb esports parlant del complex esportiu municipal La Bonaigua, com has dit, que ha estat objecte aquest estiu de diverses actuacions de millora i manteniment per preparar les instal·lacions de cara a l'inici de la nova temporada esportiva. Entre les intervencions principals destaca la substitució del parquet de la pista superior, afectat per filtracions d'aigua, i la renovació de les tanques de la pista inferior. També ha tornat a entrar en funcionament la zona d'aigües i les piscines interiors després de completar les tasques de manteniment previstes durant el mes d'agost, com ja hem dit aquests dies. I coincidint amb l'inici de la temporada, està prevista la posada en marxa de la refrigeració de la pista superior, una actuació destinada a millorar el confort de les persones usuàries i les condicions per a la pràctica esportiva.
0: I en cultura?
1: En cultura tenim que el Carrau Blau celebrarà els dies 9 i 10 de setembre, de 5 a 7 de la tarda, unes jornades de portes obertes a la Vagoneta per donar a conèixer els seus espais i la seva proposta educativa i artística adreçada a les famílies. Durant les dues tardes, les persones assistents podran participar en un recorregut guiat pels diferents espais del Carrau, on s'han preparat diversos tallers de tècniques pictòriques, treball en fang i altres propostes d'expressió artística. A més, també es podrà visitar el magatzem de reciclatge, que aquest any s'ha adequat per acollir un taller de pintura fluorescent. És una activitat organitzada pel Carrau Blau i és recomanable que les persones participants portin una samarreta vella o alguna bata per poder fer els tallers amb comoditat.
0: I tanquem amb la darrera notícia del dia, Mariona.
1: Parlem del Casal de Joves, que acollirà el 3 d'octubre de les 12 del matí a les 11 de la nit la tercera edició de l'Oktoberfest, una proposta festiva impulsada per l'International Club de Sant Just. La jornada inclourà especialitats de la gastronomia alemanya, música en directe i diferents activitats i jocs per totes les edats. La programació està pensada per oferir una jornada oberta al conjunt de la ciutadania i és una activitat que vol apropar a Sant Just una de les festes més populars d'Alemanya en un ambient de convivència i participació. Les inscripcions i el programa es poden consultar a través de l'enllaç que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.
0: Doncs ara fem un repàs ampliat dels titulars de la jornada. Avui hem parlat de la Bonaigua, que estrena millores per l'inici de la nova temporada esportiva. Les actuacions inclouen la renovació del parquet, les tanques de la pista inferior i la posada en marxa de la refrigeració de la pista superior. En clau cultural, també hem parlat de que el Carrau Blau obrirà les portes del seu espai creatiu amb tallers i activitats per a famílies. Les jornades previstes pels dies 9 i 10 de setembre a la Vagoneta inclouran propostes de pintura, treball en fang i un nou taller de pintura fluorescent. I hem tancat aquest espai amb el tercer Oktoberfest, que omplirà Sant Just de gastronomia alemanya i música en directe. La festa es celebrarà el 3 d'octubre al Casal de Joves amb activitats, jocs i propostes per a totes les edats. Us deixem amb una petita pausa publicitària. Tornem de seguida amb les portades dels diaris.
2: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
3: T'he dit que no em venia de gust.
4: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
5: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
6: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta. Deixa'm estar pesat.
7: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
8: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
0: Passen 5 minuts de 10:45 del matí. Marxem ara a fer un repàs a la premsa escrita del nostre país. I què diuen les portades avui dijous, Mariona?
1: Doncs la portada del diari Ara obre amb la crisi de Ceuta, dient que l'informe policial apunta al Marroc i deixa Marlaska en evidència. El document assenyala que agents marroquins van guiar els migrants i desmenteix el Ministeri de l'Interior. La investigació desmunta el relat del govern espanyol el dia abans de la compareixença de Sánchez. En fotografia principal veiem que Ceuta clama contra la gestió de Sánchez. Milers de persones surten al carrer entre crítiques al govern espanyol. I entenc que la fotografia és d'una manifestació a Ceuta, amb diferent gent doncs, això manifestant-se als carrers. Ahir es veu doncs, un munt de banderes espanyoles. Mhm. Més notícies de la portada del diari Ara. Pel que fa a cultura, veiem una cita de George Clooney. Diu que als Estats Units tenim una casistocràcia. Clooney rep un lleó d'or honorífic a la mostra de Venècia. Més notícies avui del diari Ara. Veiem que Catalunya tanca l'agost amb 14.600 aturats més que el mes de juliol. També parlen de canvis en l'accés a la meva salut. Ja no caldrà el codi IDCAT. I tanca portada avui el diari Ara, dient que l'OTAN i la Unió Europea denuncien l'escalada en els atacs de Rússia.
0: Entesos? Molt bé, doncs amb això tanca la portada al diari Ara. Marxem al periòdico en català. Segona portada del dia que destaca també la notícia de George Clooney que rep a Venècia el lleó d'or en homenatge a la seva carrera. En imatge principal veiem les mobilitzacions per Ceuta. Milers de persones es van manifestar a Madrid. A la fotografia veiem, doncs, en aquest cas, una fotografia presa a Madrid, també Barcelona i altres ciutats espanyoles per mostrar el seu suport a Ceuta i exigir solucions al govern. Vives assegura que la ciutat autònoma està en perill, però segueix dempeus. La policia afirma que agents de Rabat van guiar els immigrants. L'informe del CENIF diu, remès en aquest cas a la jutja, diu que hi havia hi va haver planificació prèvia per col·lapsar Espanya. Interior insisteix que no hi ha res que permeti atribuir al Marroc l'organització. I per altra banda, el líder dels populars, Feijó, apunta la responsabilitat judicial de Sánchez. Això no pot quedar impune. Més notícies avui a la portada del periòdico en català. Llegim el futur pol biomèdic del Clínic disposarà d'un miler de nous habitatges. El campus sanitari situat entre Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat manté el 2035 com a data d'acabament. Pel que fa a les novetats a la APP, podem llegir que la meva salut doncs permetrà accedir al perfil de familiars amb la seva autorització, cosa que ara no està permesa. Marxem a parlar del mig mandat. El socialisme guanya terreny als Estats Units i empeny els demòcrates a l'esquerra. Tanca en portada amb la resolució pionera. Barcelona envia a presó provisional un lladre amb 34 condemnes fermes.

0: moment de llegir la portada de La Vanguardia.
1: La Vanguardia obre també amb la crisi migratòria, dient que la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat al detall. L'informe lliurat a la jutgessa no atribueix l'autoria a Rabat, però relata indicis de participació, mentre que l'executiu insisteix que no hi ha proves. En fotografia principal veiem a desenes de milers de persones que es van manifestar ahir en diverses ciutats en solidaritat amb Ceuta. A Madrid, la foto en concret és a Cibeles, hi van ser Feijó i Abascal. Més notícies de La Vanguardia, veiem que la regularització d'immigrants atenua la destrucció d'ocupació. També parla avui La Vanguardia de les grans fortunes de Madrid que guanyen riquesa i les catalanes s'estanquen. El patrimoni mitjà declarat a la capital ja quadruplica el de Catalunya. També veiem a La Vanguardia que l'OTAN jutja temerària Rússia i la Unió Europea l'acusa de terrorisme d'estat. També veiem avui a la portada de La Vanguardia George Clooney, pel que fa doncs, al premi que se l'ha donat a la Mostra de Venècia, i diuen que ell va dir sobre envellir que tot és melanconia. Uh-huh. També veiem a la portada de La Vanguardia un tema sobre crisi climàtica, l'ONU alerta del desglàs de les glaceres, i tanquem portada parlant del nou clínic. La facultat de farmàcia serà a Esplugues.

Última portada del dia, tanquem aquest bloc amb el punt avui. I en aquesta portada podem llegir l'entrevista a Anna Aparicio, copartícip de l'Avui, i en una cita seva diu: «Jo no he baixat mai del burro, sóc subscriptora de l'Avui de tota la vida». Pel que fa a l'Observatori Municipal, s'aturen a Torrevella i podem llegir «Problemes enquistats». Entrevista a Bàrbara Soler Torregrossa, cap de l'oposició. Pel que fa doncs a la imatge del dia, veiem una dona amb el braç extens i en aquest braç doncs podem llegir en la palma de la mà stop, la paraula stop, i en aquest sentit fa referència al titular «Fre europeu a la IA reclutadora». Les empreses de selecció de personal tenen 16 mesos per fer els deures que li reclama el nou reglament. Pel que fa a l'espai al d'ahir, podem llegir a Lluís Simón Rabaseda, que diu al Waterloo de Pedro Sánchez: «Un informe policial que culpa el Marroc pels fets de Ceuta posa més llenya al foc contra un president cada cop més afeblit». A les cròniques fem lectura de dos titulars: «Cap a una diada connectada amb el present» i «Alemanya ensuma els límits de Putin». Tanquen portada amb l'esportiu. El Barça anticipa feina en un mercat de molta proactivitat. Recuperada la regla 1-1, el club ha invertit 175 milions en fitxatges.

0: Doncs això està tot per avui, Mariona.
1: De moment sembla que sí.
0: Portades bastant completes, Déu-n'hi-do tota la informació per ser inici de curs. Ho comentàvem també a finals de la temporada passada, no? Que l'estiu era habitualment un espai de relax i de tranquil·litat pel que fa també a l'actualitat, però ara des de fa ja uns anys això no és així. A l'estiu també passen coses i en aquest sentit, en aquest inici de setembre i en les acaballes d'aquesta temporada estival, encara passen més coses perquè s'està arrencant tota la maquinària del nou curs.
1: Exacte.
0: Però abans de marxar, Mariona, et vull explicar una cosa que em vaig assabentar ahir, no sé si la coneixes. Fem una part en aquest espai de les portades, perquè el passat dimarts 1 de setembre vam entrar oficialment en el tram final dels anys 2020. Ho coneixies, això?
1: No.
0: Que es divideix en trams les dècades? És a dir, jo em vaig quedar flipat. De fet, vaig demanar a la persona que m'ho estava explicant que m'ho expliqués amb més deteniment per poder-ho explicar als oients aquí a Ràdio d'Esvern. Doncs sembla que és una manera curiosa de dividir una dècada, però si comptem els 120 mesos que formen els anys, en aquest cas l'any 2000, la dècada del 2020, podem separar-los en tres períodes de 40 mesos. El primer període va anar del gener del 2020 a l'abril del 2023. El segon, del maig del 2023 fins l'agost d'aquest 2026 i, per tant, des del passat dimarts 1 de setembre hem començat els últims 40 mesos de la dècada, que s'acabarà el desembre del 2029.
1: No ho sabia, no tenia ni idea que això funcionava així.
0: No, jo tampoc, perquè el típic, estàs allà sopant i tal, i una mica et diu, escolta, que estem ja a finals del 2020. I jo, què vols dir, que estàs... No vaig entendre, saps?
1: Sí.
0: I em va explicar, no, és que en anglès es veu que hi ha una terminologia en anglès que està enfocada a referir-se doncs, amb aquest període, no? Però amb nosaltres, com que no tenim aquest nom, aquesta paraula, podríem dir estem a les acaballes del 2020. Això sí que ho podríem dir, no? Estem a les acaballes de la dècada del 2020, no? De la dècada dels 20. Però és curiós. Per tant, podríem dir que els anys 2020, encara en la seva recta final, ens queden 40 mesos per acomiadar una dècada que de moment ens ha deixat una pandèmia, grans canvis tecnològics, la irrupció de la intel·ligència artificial i molts altres esdeveniments que probablement recordarem durant molt de temps.
1: Home, i tant. Han passat moltíssimes coses, vull dir, ja hi ha... Ara internet, que també sempre a la mínima es fa un meme de tot,
0: sí.
1: Ja sempre es deia com estic fartíssima dels anys 20, que s'acabin ja, no puc aguantar, o sigui, estic farta de participar en esdeveniments històrics.
0: Exactament, sí.
1: Però bé, això, o sigui, vull dir, continuarà venint molts canvis, perquè ara d'un any a l'altre canvien moltes coses, també ara amb l'entrada de la intel·ligència artificial, segur que els anys 30... no són gaire més tranquils.
0: No, i que, a més, fins al 2030 hi han com objectius molt clars que s'han d'assolir, no? Per exemple, l'Agenda 2030,
1: sí.
0: No? Els ODS, tota aquesta història que la Unió Europea doncs, també està impulsant molt fortament. Si mirem aquí al costat, al nostre voltant, per exemple, a Esplugues i a Sant Feliu de Llobregat hauria d'acabar el soterrament de les vies del tren el 2030. Mm-hmm. Per tant... quan dic l'acabament, em refereixo a l'acabament total, no? Teòricament hauria de ser el 2030. Per tant, vulguis o no, en aquests últims 40 mesos de la dècada del 2020 han de passar moltes coses, però veurem si acaben passant. Res, que volia compartir amb tu. M'ha semblat una anècdota curiosa i segur que et sortirà a Instagram, després de parlar-ho ara. Segur ara t'acabarà sortint...
1: Ara ens ha escoltat els mòbils.
0: Exactament. Mariona Sales, t'escoltem als butlletins informatius i a l'informatiu edició migdia.
1: Fins ara, Dani.

I ara és moment de descobrir les efemèrides que s'amaguen darrere del dia d'avui, 3 de setembre. En aquest cas, marxem fins l'any 1783, quan es signa a París el Tractat de Pau que posa fi a la Guerra d'Independència de les colònies americanes de Gran Bretanya. I en aquest cas, Jordi III renuncia als seus territoris d'ultramar. A l'any 1939, Gran Bretanya i França declaren la guerra alemanya nazi en resposta a la invasió de Polònia. Pel que fa a l'any 43, el govern del mariscal Pietro Badoglio signa la rendició d'Itàlia davant de les forces aliades durant la Segona Guerra Mundial. I també hem de parlar avui de l'any 1971, quan el coronel argentí Héctor Cabanillas lliura a Madrid el cadàver embalsamat de l'exprimera dama Eva Duarte de Perón. Evita el seu marit, el general Juan Domingo Perón, expresident de l'Argentina. També podem fer lectura d'altres efemèrides del dia d'avui, com per exemple l'any 2020. Investigadors seqüencien el genoma de la gorgònia vermella, un corall del Mediterrani amenaçat pel canvi climàtic. En aquest sentit, ara marxem al bloc d'aniversaris, de naixements. Tal dia com avui va néixer a l'any 1926 Irene Papas, actriu grega. A l'any 1965 Charlie Sheen, actor estadounidenc. I Carla Suárez, tenista espanyola, a l'any 88. En defuncions, ens acomiadàvem tal dia com avui de l'any 91 de Frank Capra, el director de cinema italo-estadounidenc, i també de Mickey Edwards, el músic britànic que ens deixava l'any 2010. Fem també repàs de les celebracions d'avui 3 de setembre. Avui es celebra el Dia Mundial de la Higiene. I tanquem amb l'efemèride musical perquè tal dia com avui del 2009 Michael Jackson va ser enterrat al cementiri californià Forest Lawn de Glendale 2 mesos després de la seva mort. I és per això que avui volem fer homenatge amb aquest Beat It, aquesta cançó del gran Michael Jackson.

0: 5 minuts per arribar a les 11 del matí. Estem escoltant Michael Jackson aquí a Ràdio Desvern. En aquesta arrencada de temporada vam començar dimarts 1 de setembre. Estem aquí al peu del canó des d'inicis de mes i amb moltes ganes, amb molta il·lusió, perquè ve una temporada carregada de moltes seccions, de moltes entrevistes i de molt Sant Just, que és el que toca. Aquí a Ràdio Desvern us volem portar Sant Just a casa vostra, al vostre transistor. Marxem ara a l'espai de Ramblejant. Que per aquells que sou fixes en el nostre programa ja sabeu com es desenvolupa aquest espai. És un espai on destaquem activitats, notícies i accions que es duen a terme al nostre municipi. Per aquella gent doncs, que us esteu incorporant aquesta temporada a la Rambla, el 98.1 FM, doncs hem canviat una mica el, diguéssim, espai de Ramblejant. Abans el teníem una mica desperdigat per la graella. Ara s'incorpora amb nosaltres en aquest primer tram del programa. En el tram informatiu tindrem cada dia aquesta píndola amb el que passa a Sant Just Desvern. I comencem parlant de les millores a les instal·lacions de la Bonaigua abans de l'inici de la nova temporada. Hem fet menció també en aquest primer bloc a l'espai de les notícies de Sant Just d'aquesta informació, i és que aquest estiu s'han dut a terme diverses actuacions de millora i manteniment al complex esportiu municipal de la Bonaigua, amb l'objectiu de posar a punt les instal·lacions per l'inici de la nova temporada esportiva. Una de les actuacions principals ha estat la substitució del parquet de la pista superior, que havia patit doncs perfectes a causa de filtracions d'aigua. També s'han renovat les tanques que envolten la pista inferior i, d'altra banda, ja funcionen la zona d'aigües i de la piscina interiors, un cop finalitzades les tasques de manteniment programades durant el mes d'agost. Finalment, coincidint amb l'inici de la temporada, està previst posar en funcionament la refrigeració de la pista superior, una actuació que permetrà doncs, la millora de confort de les persones usuàries i també les condicions per la pràctica esportiva. Parlem avui també de cultura, art, música, esport, lleure i dansa, perquè el mes de setembre serà una oportunitat única per descobrir tot allò que ofereixen els equipaments, serveis i entitats del nostre municipi. Tallers, activitats de demostració, visites guiades i sessions informatives que permetran a la ciutadania doncs, conèixer de primera mà l'àmplia oferta cultural, educativa, esportiva i de lleure del poble. Per una banda tenim l'Ateneu, que avui també es presentarà aquí al 98.1 FM a l'entrevista del dia amb Marta Malaret. Tota la programació per aquest trimestre, primer trimestre del curs 2026-2027. L'Ateneu organitza, en aquest cas, també dues jornades de portes obertes els dies 22 i 24 de setembre. De 5 a 9, les persones visitants podran conèixer de prop les diferents seccions, tallers i activitats que s'hi desenvolupen habitualment i també rebre informació directa de les persones responsables. Per una altra banda, volem parlar de la Biblioteca Joan Margarit, que també farà espai en els propers dies aquí a Ràdio Desvern per parlar de tot el que està per venir, però en aquest cas la biblioteca oferirà el 15 de setembre, de 11 a 12, una visita guiada i una sessió informativa per donar a conèixer els seus serveis, recursos i activitats, així com els de la xarxa de biblioteques municipals. Cal inscripció prèvia a la biblioteca per aquesta activitat i ho podeu fer doncs, ja amb l'horari habitual d'aquest equipament. Parlem també de Bristol Idiomes, aprendre anglès obrint portes a noves oportunitats el 9 de setembre, de 5 a 2 quarts de 7 de la tarda. A la Bristol Idiomes es celebrarà una jornada de portes obertes adreçada a infants de 3 a 11 anys. Les famílies podran doncs, descobrir les instal·lacions, la metodologia i l'ambient de l'escola. Fem un petit recés ara per butlletins. Si ens hem quedat doncs, amb una mica de gana, ganes doncs, d'acabar d'explicar aquesta informació, d'acabar doncs, de conèixer totes les activitats, ho podrem fer en un altre moment en aquest magazín, i si no podeu recuperar doncs, aquesta nota informativa al santjust.cat. Com dèiem ara, butlletí informatiu de les 11, tornem de seguida amb més notícies, amb més informació aquí a Ràdio Desvern. Fins ara.
1: Catalunya Ràdio, les notícies de les 11.
2: Bon dia, us informa Joan Bota. Pedro Sánchez referma al Congrés que no tenen cap prova que el Marroc estigui al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. El president del govern espanyol adverteix, però, que si acaben apareixent evidències de la implicació del Marroc, actuarà amb contundència a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. No ho va organitzar ni ho va planificar el Marroc, insisteix Pedro Sánchez, però avui fa un pas més, reconeix que la policia marroquina va permetre l'entrada de migrants i promet que actuarà contra Rabat si s'acaba demostrant la seva participació. El líder del PP, però, no se'l creu.
4: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
3: Sánchez també ha anunciat que publicarà tots els informes policials previs al 30 de juliol, però manté que cap va avisar de l'escala ni de la magnitud del que va acabar passant. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: I mentre això passa a Madrid, més de 80 persones han mort quan intentaven arribar en una embarcació a les Canàries. Els 45 supervivents rescatats aquesta matinada per salvament marítim, són 44 homes i una dona, han explicat que al caiuco on anaven hi havia més de 100 persones inicialment. La mala mar ha impedit recuperar els 5 cadàvers que encara hi havia a bord, segons l'ONG. Caminant de Fronteres és la mateixa embarcació que va sortir de Gàmbia el 7 d'agost amb 128 persones a bord. Més notícies, Natàlia Ramon.
6: El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna l'estat espanyol per vulnerar els drets de reunió i associació dels manifestants que van encerclar el Parlament el juny del 2011 amb l'objectiu d'aturar el ple que havia d'aprovar les retallades del govern d'Artur Mas. La sentència d'Estrasburg qüestiona la doctrina de l'atmosfera intimidatòria que va fer servir el jutge Marchena per condemnar els manifestants. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
7: Hola, bon dia. La justícia europea admet que els manifestants van poder tenir una conducta obstructiva i molesta per als diputats que volien entrar al Parlament, però els jutges neguen que hi hagués violència en el fet que els protestants recriminessin, cridessin o fins i tot seguissin alguns polítics que caminaven a peu. A més, la sentència remarca que per condemnar un manifestant caldria atribuir-li un acte de violència específic comès per una persona en concret. La justícia europea veu desproporcionada la pena de presó imposada als manifestants i considera que això podia tenir un efecte dissuasiu que reduís la participació dels ciutadans en futures protestes i en el debat polític en general. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
2: Matí de reunions al Departament d'Educació en l'últim intent per convocar la vaga del primer dia de curs el 8 de setembre. Aquesta hora el conseller d'Educació està reunida amb l'USTEC, el sindicat majoritari, i després es trobarà amb la CGT. De moment les posicions es mantenen allunyades. Anem cap allà. Sara Canyete, bon dia.
8: Hola, bon dia. Ara mateix està en marxa la primera reunió amb el sindicat majoritari USTEC. És una reunió que ha començat fa aproximadament una hora i que presideix la consellera d'Educació Esther Niubó, juntament amb el secretari de Millora Educativa Ignasi Jiménez. La consellera apela al diàleg a garantir el dret a l'aprenentatge dels alumnes i lamenta que el curs comenci amb una vaga, mentre els sindicats li retreuen que no hagi mogut fitxa en tot l'estiu. L'última reunió, recorden, va ser a meitats de juliol i diuen que res ha canviat des de l'últim acord que els docents van rebutjar en una consulta posterior a finals del curs passat. Sembla difícil, per tant, que avui es pugui desconvocar aquesta vaga prevista per al 8 de setembre, una vaga que USTEC reconeixen és delicada, però veurem si, com a mínim, avui s'aconsegueix que acostin posicions. Martí Cuní, Sara Canyete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: La bola negra, el ser querido i los domingos són els tres títols preseleccionats per la

0: I ara connectem amb l'equip viari perquè està sent un matí molt complicat a les carreteres del país. Clàudia Serra, quina és la situació ara mateix?
1: Bon dia, doncs sí, pendents sobretot de l'AP7 a Cerdanyola del Vallès, on es mantenen retencions ara d'uns 6 quilòmetres en sentit sud per l'incendi ja extingit d'un camió a primera hora del matí. Hi ha 3 carrils oberts dels 4 que hi ha en aquest punt. També de Barcelona, perquè segueix tallada la ronda litoral a Montjuïc en sentit Llobregat per l'accident d'un camió que ha bolcat també a primera hora i que bloqueja la via. Hi ha cua de més de 7 quilòmetres des de la Marbella. Les entrades a la ronda litoral estan tallades, però les sortides estan obertes per intentar descongestionar la zona. I encara un tercer punt, a la C25, que es troba tallada a Sant Julià de Vilatorta en sentit Lleida per un altre vehicle que també s'ha incendiat i que talla un carril. Equip Viari Catalunya Ràdio Barcelona.
0: Esports, Marcos García.
2: L'Espanyol presenta aquest migdia Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel, els dos darrers fitxatges. A segona, el Girona presentarà aquest migdia l'extrem català Carles Pérez. L'acaba d'anunciar fa només uns minuts l'equip gironí i arriba lliure després de rescindir contracte amb el Celta. I en tenis, a l'Open dels Estats Units, la vagorenca Paula Badosa supera la primera ronda i avui mateix juga la segona contra la nord-americana Coco Gauff.
3: Fins aquí les notícies.
4: A Catalunya Ràdio, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 7 minuts a les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. El complex esportiu municipal La Bonaigua ha estat objecte aquest estiu de diverses actuacions de millora i manteniment per preparar les instal·lacions de cara a l'inici de la nova temporada esportiva. Entre les intervencions principals destaca la substitució del parquet de la pista superior, afectat per filtracions d'aigua, i la renovació de les tanques de la pista inferior. També ha tornat a entrar en funcionament la zona d'aigües i les piscines interiors després de completar les tasques de manteniment previstes durant el mes d'agost. Coincidint amb l'inici de la temporada, està prevista la posada en marxa de la refrigeració de la pista superior, una actuació destinada a millorar el confort de les persones usuàries i les condicions per a la pràctica esportiva. Pel que fa a cultura, el Carrau Blau celebrarà els dies 9 i 10 de setembre, de 5 a 7 de la tarda, unes jornades de portes obertes a la Vagoneta per donar a conèixer els seus espais i la seva proposta educativa i artística adreçada a les famílies. Durant les dues tardes, les persones assistents podran participar en un recorregut guiat pels diferents espais del Carrau, on s'han preparat diversos tallers de tècniques pictòriques, treball en fang i altres propostes d'expressió artística. A més, també es podrà visitar el magatzem de reciclatge, que aquest any s'ha adequat per acollir un taller de pintura fluorescent. L'activitat és organitzada per Carrau Blau i és recomanable que les persones participants portin una samarreta vella o una bata per poder fer els tallers amb comoditat. I encara en cultura, el Casal de Joves de Sant Just acollirà el 3 d'octubre, de 12 del matí a 11 de la nit, la tercera edició de l'Oktoberfest, una proposta festiva impulsada per l'International Club Sant Just. La jornada inclourà especialitats de la gastronomia alemanya, música en directe i diferents activitats i jocs per totes les edats. La programació està pensada per oferir una jornada oberta al conjunt de la ciutadania i l'activitat vol apropar Sant Just, una de les festes més populars d'Alemanya, en un ambient de convivència i participació. Les inscripcions i el programa es poden consultar a través de l'enllaç que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem a més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: I així són els matins a Ràdio Desvern, així són els matins a la Rambla, aquest Watermelon Sugar de Harry Styles. Amb breus comencem aquesta segona hora, fem una petita pausa per publicitat, tornem de seguida amb l'entrevista del dia. Fins ara.
1: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Com parlàvem avui també a l'inici, en aquesta editorial parlàvem del nou curs acadèmic escolar, però també hi ha nou curs per la cultura, hi ha nou curs a l'Ateneu de Sant Just, i bé, arrenca amb moltes forces. Ho fem una programació carregada de cultura, teatre, música, literatura, cinema, conferències i molt més. Per conèixer totes aquestes novetats del curs 26-27, avui doncs volem parlar amb la Marta Malaret, vicepresidenta de l'Ateneu, que ja la tenim aquí als estudis d'aquesta casa. Marta, bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Benvinguda al programa, també benvinguda a Sant Just, si és que has marxat de vacances.
1: I tant,
0: i ben fet, ben fet. I ara ja tornem amb les piles carregades. Marta, com encareu aquest nou curs des de l'Ateneu?
1: Doncs amb una tardor molt potent, bueno, tardor i part de l'hivern, perquè la programació del catàleg és fins a finals de desembre, plena de teatre, familiar, per adults, per joves, i de música. També hi haurà molts actes música. Parlo dels caps de setmana, eh? Mm-hmm. Durant la setmana continuaran les conferències de les CEES, els documentals i tot aquests cicles estables.
0: Doncs avui una mica en aquesta entrevista el que volem és conèixer aquesta vida cultural que té a l'Ateneu de Sant Just i també doncs veure com la gent del nostre municipi doncs participa activament en totes aquestes activitats. Si haguéssiu de definir d'alguna manera i en poques paraules l'Ateneu que esteu construint doncs per aquest curs, com seria? Com creus que es podria definir aquest curs?
1: Nosaltres seguim en que l'Ateneu sigui un far de cultura pel nostre poble. I llavors anem creixent. Cada vegada la intensitat d'aquesta llum doncs, ha de ser més forta, més potent, amb qualitat. I això és el que estem buscant i trobant. Obres de teatre que són molt bones, concerts que s'estan preparant que seran molt, molt guapos i molt, molt intensos. O sigui que tot va cap a millorar, sempre.
0: Mm-hmm. Què creieu que busca la gent avui en dia, no? La gent quan s'acosta a entitats com, per exemple, l'Ateneu, què és el que acaben buscant? Perquè vosaltres oferiu un ventall de possibilitats molt important. Sempre us encasellem amb la cultura, però en realitat també feu esport amb les CEES i feu, doncs, un fotimer de coses. Feu música, feu teatre, feu art amb Ateneu. Vull dir que al final, què creieu que és el que acaba buscant una mica els Sant Justenca, que s'hi acaba acostant entitats com l'Ateneu?
1: Home, jo crec que en primer lloc busca que el que va o va veure li sigui satisfactori, que pugui gaudir-ne. A la vegada, aprendre del que un rep. I sobretot això, quedar amb les ganes de tornar. De tornar a veure, de tornar a participar, de tornar a col·laborar, del que sigui que aquesta persona s'hi apunti, no?
0: Clar, hem parlat durant aquestes entrevistes que hem tingut al llarg de la temporada passada, aquesta és la primera d'aquesta temporada 26-27, hem parlat molt de que aquesta nova junta, i ara a més també amb els canvis que hi ha hagut a finals del curs anterior, no? Els canvis en la junta, però una junta que segueix apostant per consolidar un projecte encapçalat en aquest cas per Miquel Obrador. Quin paper voleu que tingui l'Ateneu dins de la vida social i cultural de Sant Just aquest any?
1: Home, una mica ho he dit abans, no? De que sigui aquest far, aquesta guia per poder fer cultura, per poder viure la cultura. Nosaltres tenim moltes branques dins de l'Ateneu, una branca és el teatre, l'altra és la música, les conferències, els esports, les excursions, els clubs de lectura i tots els tallers d'escacs, de bridge, de pintura, com deies, i de teatre, perquè cada vegada els tallers estan creixent més i s'estan enfocant en una diversitat d'edats que omplen les tardes de l'Ateneu. O sigui que realment l'Ateneu és un lloc on te vas a viure la cultura i a viure aquella part de tu en la qual t'hi sents còmode i tens ganes d'aprendre, no?
0: Uh-huh. I ara sí, ja aprofundint una mica amb la programació, una programació molt diversa, com també has destacat en la introducció, Marta, aquesta programació del trimestre barreja teatre, concerts, documentals, literatura, conferències, activitats familiars. Com decidiu aquesta combinació de proposta i com feu que tot encaixi? Perquè crec que deu ser el més complicat.
1: Bueno, ara ja, com que ja tenim una mica de rodatge, el que hem fet el curs passat ens empenta a fer de cara, sobretot, al tercer trimestre, no? El que ha faltat ho posem, el que ha tingut molt d'èxit potser ho reposem, que és el que passarà amb un parell d'espectacles musicals, i després també bevem de l'ICTA, que és la xarxa de teatres de la Federació d'Ateneus, que d'allà ens fan propostes, les valorem, rebem molts mails amb propostes de grups de música, de teatre i tal, ho valorem, o sigui que una mica... pels nostres coneixements, l'experiència sobretot de Lluís Tarrés, que jo dic que és el que en sap més de l'àrea d'activitats, i per intuïció a vegades també, decidim la programació.
0: I a partir d'aquí doncs neix aquest catàleg que molts de vosaltres heu rebut ja a casa, jo el vaig rebre ahir, o abans d'ahir, ara abans no recordo, abans d'ahir. Ahir vaig rebre el butlletí, és que heu anat una mica seguits.
1: Sí, anem tots.
0: Ahir va ser el catàleg, abans d'ahir va ser el catàleg, ahir el butlletí, i amb això doncs diguéssim que tenim ja totes les activitats i programació per Sant Just per unes quantes setmanes. En el vostre cas, com dèiem, per tot el trimestre. Trobem, com dèiem, doncs un catàleg amb moltes activitats, ens agradaria que em poguessis destacar alguna, i també que ens parlessis sobre aquest equilibri, no?, amb com pot ser doncs, que puguem trobar artistes consolidats, però alhora també produccions emergents, és a dir, no deu ser fàcil no? Fer aquesta programació variada, com deies, també teniu la sort de comptar amb el Lluís Tarrés i d'alguna manera l'experiència que ja teniu dels darrers catàlegs doncs, també us ajuda no? a anar treballant un catàleg cada vegada més potent.
1: Sí, és la intenció. O sigui, anem pujant els graons, no? I bueno, això no vol dir que de vegades fem una prova error i ens surti error, però d'això també se n'aprèn i llavors doncs, vas millorant, no? Jo el que veig és que aquesta tardor fem una empenta impressionant a tot el teatre que fem a la casa. A l'Ateneu. Tot aquest teatre amateur que ha arribat al Festival Internacional de Girona, per exemple, en quart passadís aquest any, amb Mare meva l'any passat, que Mare meva ha participat a TV3 en un programa. Vull dir, tota aquesta cantera tan gran que tenim a l'Ateneu, que és del nostre poble, i això ho aboquem ara a la tardor. Realment la tardor jo penso que estarà protagonitzada pel teatre. El teatre infantil, el familiar, venen tres representacions durant la tardor, que normalment ho teníem més distanciat, però fem una apretada bastant potent. Després, hi ha el dia 19 de setembre, que això és ja, fem l'Ateneu Aixeca el Taló, i allà es farà una mostra de totes aquestes obres de teatre i de musicals que sortiran durant la propera programació. I a part de tot, doncs, hi ha la música, amb tot el jazz, la clàssica, que precisament aquest diumenge fem el primer concert. L'Orfeó ens té preparat un concert de música sobre la història de la música que serà preciós, perquè serà com unes arts escèniques, hi haurà més que música. Hi haurà, a part dels músics en directe, i passaran coses a nivell d'imatge, o sigui que serà un espectacle molt potent. I, bueno, Pastorets, que serà el final de la temporada, que aquest any pensem que també donarà de parlar.
0: Doncs aquesta és una mica la programació d'aquí a finals d'any, programació teatral que bé, doncs podrem veure a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. L'Ateneu també aposta per talent local, per activitats gratuïtes i obertes a tothom. Fins a quin punt és important facilitar l'accés a la cultura?
1: Home, nosaltres fem el que podem. Tots els espectacles que fem els caps de setmana ens costen diners. I alguns d'ells els fem gratuïts perquè volem que hi hagi aquest accés, no? Però a nosaltres ens costa. Hi ha d'altres que el catxet és impossible i han de posar preus, però evidentment que posem el preu mínim perquè tot i amb l'ajuda de la subvenció l'Ateneu no perdi massa. No? O sigui que els preus estan ajustadíssims quan n'hi ha. I quan no, doncs fem aquest esforç perquè puguin accedir les famílies. Per exemple, el Cine Xic ens costa diners, però és gratuït i a sobre donem crispetes. I venen moltíssimes famílies. I això començarà a l'octubre, al Cine Xic. Una cosa que m'agradaria, si en tens un moment, és que aquesta tardor tindrem amb nosaltres doncs un actor que és molt reconegut i que tothom coneix, que és el Joan Pera, que vindrà a fer una estona, un monòleg que es diu Una estona amb Joan Pera, i pensem que és l'estrella, diguéssim, dels actors professionals que actuaran a la Sala Cinquantenari aquesta tardor, que això serà el diumenge 20 de setembre, que també és aquí mateix.
0: Entenc que us fa molta il·lusió, no?, aquesta activitat.
1: Sí, sí, perquè és un home entranyable. I els seus fills també, que també han passat per l'Ateneu amb algunes obres que hem fet. I és una família, és com el Quimet Pla, que també és una família molt entranyable, que ens sentim molt a gust amb ells. I, bueno, esperem que omplim la sala i que el Joan es quedi ben content d'haver vingut a Sant Just.
0: Doncs ja ho sabeu, el 20 de setembre, amb aquesta funció d'en Joan Pera, d'aquest monòleg, les entrades ja estan a la venda. Com està ara?
1: Sí, sí, s'estan venent, eh? Sí. Ja des del juliol les van posar a la venda i bueno, qui vulgui venir, que es doni pressa.
0: S'esgotaran aviat, per tant, siguem una mica ràpids i intentem doncs comprar aquestes entrades si volem veure Joan Pera sense haver-nos de desplaçar a Barcelona, que això no sempre passa. Marxem a parlar també d'aquest teatre, d'aquesta producció pròpia, perquè hem parlat de moltes coses, ho hem fet també amb aquest objectiu, no?, d'entendre com funciona l'Ateneu. Ens parlaves de Quart Passadís, de Mare Meva. Hem de parlar també d'aquesta factoria de teatre, que és aquest projecte de l'Ateneu de Sant Just, que veu impulsar fa un parell de temporades. Ens agradaria saber quin balanç feu d'aquest projecte i què representa per vosaltres doncs, que estigui creixent d'aquesta manera, no?, amb obres infantils com Matilda el musical, ara també amb aquesta producció adolescent de High School Musical. Entenc que vosaltres doncs, esteu veient que aquell projecte que era un granet de sorra, no?, ara de cop i volta s'ha construït en tot un castell, no?
1: Bueno, amb Matilda ens vam donar compte que la gent jove, els nens i els adolescents tenen ganes de fer teatre i el musical és una manera de fer teatre molt alegre i llavors és més fàcil potser per ells, no? I sí, sí, ara en breu començaran els assajos del High School Musical, que ja es va fer doncs, la convocatòria per fer una mica de l'elecció dels actors i actrius, i serà la proposta nova que es presentarà també a la tardor, que serà al novembre, a finals de novembre, 27, 28 i 29. I abans doncs, hi ha espectacles com el musical de Matilda i Això no és musical de Mare Meva, que, bueno, la tornem a fer perquè sabem que molta gent es va quedar fora. I llavors, com fan també ara els teatres de Barcelona...
0: Aquestes reposicions,
1: que
0: no?
1: Que fan reposicions, nosaltres també ens hi apuntem i veurem i esperem que també s'ompli la sala.
0: Molt bé, doncs seguim comentant activitats perquè també hi ha d'haver espai per infants, per joves. Tenim pendent una entrevista amb el grup d'escacs, però sembla que també és una de les activitats que es va impulsar doncs, fa un parell de cursos, que està més que consolidada i sembla que seguirà creixent, no, grup d'escacs?
1: I tant. Ara farem una escola per nens, una escola per aprendre a jugar a escacs, i ja està en marxa, està, bueno, ja està oberta la convocatòria per qui us vulgui apuntar, i ells tenen molta empenta i és allò que quan una cosa funciona, ella mateixa es va fent gran. I nosaltres l'únic que fem és acompanyar aquesta crescuda que tenen les activitats que funcionen. I això ha passat també doncs, amb el teatre musical, amb els escacs, amb els tallers, que ara cada vegada fem més tallers de teatre per diferents edats. Tot va creixent. De fet, l'Ateneu se'ns està fent petit i hem d'anar a buscar ajuda aquí a les monges que ens deixen de vegades al teatre o a la vagoneta que ens la deixa l'Ajuntament, perquè no hi cabem. O sigui, fem tantes coses que de vegades tenim problemes d'ocupació de sala.
0: Clar, per assajos i tot plegat, entenc que...
1: És que hi ha molta gent ara mateix a l'Ateneu. Vas a una tarda i sembla un poble, amunt i avall tothom.
0: Clar, i és un espai que té les seves limitacions, perquè no és tan gran l'Ateneu de Sant Just. El que té és una sala molt maca, com és la del cinquantenari, amb una capacitat, si m'equivoco m'ho dius, d'unes 200 persones.
1: Sí, 200.
0: Per
1: sí,
0: tant,
1: sí.
0: Clar, això és un punt molt a favor, però quan són assajos, tothom vol assajar a la sala gran perquè és més còmoda,
1: sí,
0: però a vegades s'ha
1: sí.
0: d'anar a la sala Piquet o s'ha d'anar a Enric Morera.
1: A l'Enric Morera ara volem fer-la més multifuncional, ja hem vist la manera, de fet ara ja es pot projectar, es poden fer els documentals allà, o la gent que ve de la penya barcelonista poden veure el partit allà i poder utilitzar la Piquet per assajar i per tal. Sí, estem intentant explotar al màxim els espais que tenim per donar cabuda a aquest creixement.
0: Un creixement que ha estat paulatí, però que ara ha arribat un punt doncs, que l'Ateneu es troba, com deia la Marta Malaret, la seva vicepresidenta, que està expandint també les seves portes, no? Sortint una mica de l'espai del recinte que trobem al carrer Ateneu, just entre carrer Major i el carrer de la Creu. I que en aquest sentit també era una mica l'objectiu. Jo recordo alguna conversa amb vosaltres de dir que l'Ateneu ha de sortir de les portes de l'Ateneu, no?
1: Sí, sí, sí. Això és una feina que encara estem fent i que, bueno, a nivell d'extraescolars ja hi ha participació a l'Institut, a l'Escola Montserrat, a Sacramento, em sembla. O sigui, anem cap a fora, però interactuar més amb altres entitats, això és una cosa que volem fer, volem seguir fent i volem seguir que també s'augmenti aquestes sinergies, no?
0: Hem d'entendre també, per aquella gent que ens estigui escoltant, que potser també és interessant poder explicar una mica el funcionament de l'Ateneu, que l'Ateneu funciona amb seccions, oi, Marta?
1: Sí.
0: I cada secció doncs, té la responsabilitat d'unes activitats, de gestionar doncs, els seus associats, per dir-ho d'alguna manera, però no és que siguin associacions diverses, sinó que són seccions que pertanyen a l'Ateneu i que, per tant, han de respondre a l'entitat gran, que és l'Ateneu de Sant
1: sí.
0: Just.
1: Sí, sí. O sigui, l'Ateneu té 22 seccions, que unes són seccions perquè tenen el seu president, aquestes són les més antigues, tresorer sí. i tal, i les altres són grups o clubs, en diem d'una altra manera, perquè són gent que s'ha ajuntat per muntar una activitat i l'Ateneu l'ha acollit, no?
0: Que també es consideraria secció, en aquest
1: sí,
0: cas.
1: Sí, sí, formen part de tot el, diguéssim, la comunitat de l'Ateneu.
0: Però no tenen aquest òrgan intern, diguéssim, d'ajuntar directiva.
1: No, tenen responsables, que sempre són els portaveus. I llavors hi ha la Junta Central, que diguéssim és el cap de pensant per organitzar tot, tot i que cada una té la seva organització i decideixen les seves particularitats. Però a nivell econòmic, a nivell d'organigrama general, és la Junta Central la que està pendent de com va tot plegat.
0: Parlant també de comunicació, dels nous públics, d'arribar a nous públics, que ho comentaves abans també, Marta, Sant Just sempre ha estat bastant reconegut per la gent doncs, que hi ha fet activitats, que sempre ha costat una mica d'arribar a tothom, no? El fet de que tothom s'assabentés, hi ha molta gent que a vegades quan ja ha passat l'activitat, ostres, si hagués sabut que això es feia, hagués vingut, no sé què. Creieu que vosaltres també amb aquesta aposta de fer el catàleg, de fer tota aquesta publicitat que feu també en els espais permesos per aquestes accions, els espais publicitaris que tenim arreu del poble, creieu que amb aquest increment, diguéssim, de la comunicació que està fent l'Ateneu de Sant Just en els darrers mesos, els darrers anys, més ben dit, creieu que hi ha hagut un canvi, un impacte positiu?
1: Home, ha sigut brutal el canvi. O sigui, nosaltres abans érem una espora que estava per allà i que anava fent coses. Vull dir, ara és el que dic, és un far que brilla. I m'atreviria a dir que qui se n'assabenta un cop passada d'una activitat que li interessava és perquè no fa el que hauria de fer. O sigui,
0: quan t'arriba el catàleg, mirar-lo.
1: I si no t'arriba el catàleg, hi ha una web que està al dia,
0: correcte,
1: o sigui, està actualitzada al dia. Les xarxes, Instagram, Facebook, tot això, és que no hi ha dia que no hi hagi notícies de l'Ateneu. O sigui, qui se n'assabenta tard és perquè no és un bon observador ni està prou interessat, potser, no? Però vaja, tal com va la comunicació actualment de l'Ateneu, vaja, qui vulgui informar-se pot estar informat al dia i a l'hora. O sigui que no hi ha excusa, vaja.
0: Molt bé, doncs ara sí, ja a les acaballes d'aquesta secció, que hem fet una mica diferent que en altres ocasions. Normalment doncs, ens dediquem a mirar doncs, el català, que repassa totes les activitats una per una. Avui ens venia més de gust aquesta conversa amb la Marta Malaret, també per encetar aquest nou curs, per entendre una mica més el funcionament de l'Ateneu, com s'està preparant per aquest curs 26-27. Però en aquest sentit, ara que ens queden uns minuts, Marta, no sé si voldries repassar alguna activitat o senzillament doncs, convidar tota la gent que ens estigui escoltant a fer això, no? A buscar la web, a buscar aquesta descàrrega fàcil del catàleg. Al final també, doncs, com deia la Marta, teniu moltes facilitats per tal d'assabentar-vos de les activitats de l'Ateneu de Sant Just.
1: Sí, jo crec que bàsicament és això. Animo a la gent que miri la pàgina web de l'Ateneu, que estigui pendent de les xarxes, que vagi per les botigues que ara estan plenes d'aquests catàlegs i n'agafi un, que estigui, que ho tingui a prop. És que és molt fàcil saber què fem a l'Ateneu. Estem per totes bandes anunciant-ho. O sigui que us animo perquè ara jo puc dir el que farem durant tot aquest trimestre, però això us oblidarà. O sigui, l'important és que tingueu aquest accés i que el feu servir per saber què fem cada dia.
0: Totalment, totalment. I és important saber que d'activitats hi ha de tots els gustos, que hi ha des de teatre fins a tallers, exposicions, tots aquests clubs, totes aquestes seccions que treballen de forma doncs,
1: voluntària
0: i amb molt d'ímpetu per tal d'omplir aquest catàleg i que bé, al final doncs, convidar la gent de Sant Just a fer poble i a fer Ateneu, que és molt important.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs gràcies, Marta, que vagi molt bé i de ben segur que al llarg del curs ens anirem sentint aquí a les zones del 98.1 FM.
1: Molt bé, ens veiem a l'Ateneu també.

I és que avui en la nostra secció de cinema parlem dels Oscars i concretament de les tres pel·lícules que opten a representar Espanya en la propera edició dels Premis de Hollywood. S'ha sabut avui, aquest mateix matí, quan l'Acadèmia de Cinema Espanyol ha anunciat les tres preseleccionades: El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, La Bola Negra, de Javier Ambrosi i Javier Calvo, els Javis, i Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa. De les tres, només una serà finalment escollida per representar Espanya als Òscar. El nom es coneixerà el proper 16 de setembre. Una de les grans sorpreses és precisament Los Domingos, que arriba avalada per 5 premis, entre els quals el de millor pel·lícula. També hi ha molta expectació per La Bola Negra, la novel·la, la nova pel·lícula dels Javis, que va causar sensació al Festival de Cannes, on Javier Ambrosi i Javier Calvo van aconseguir el premi a la millor direcció. La pel·lícula, protagonitzada per noms com Guita Rica de la Fuente, Glenn Close, Miguel Bernadette i Penélope Cruz, arriba a les sales després de passar pel Festival de Sant Sebastià. I la tercera candidata és El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzada per Javier Bardem i Victoria Luengo. La pel·lícula acaba d'arribar a cinemes i està rebent molt bones crítiques, amb una història centrada en el trauma de l'abandonament i les relacions familiars. Per tant, les tres candidates ja estan presentades. Només una serà, doncs, la que ocuparà la plaça per representar Espanya als Òscar. I ara toca, doncs, esperar fins al 16 de setembre per saber si serà Sorogoyen, els Javis o Alauda Ruiz de Azúa qui defensarà el cinema espanyol davant de l'Acadèmia de Hollywood. I ara marxem a parlar de les estrenes de la setmana. Però abans destacar que ja tenim nou tràiler de l'esperada sèrie, en aquest cas de Harry Potter. HBO està preparant, doncs, ja el llançament de Harry Potter a Hogwarts i també, doncs, aquestes novetats de l'estrena que van arribant de mica en mica, en comptagotes. Cada cop falta menys, doncs, per una de les estrenes televisives més esperades del 2026. Ens estem referint a la sèrie de Harry Potter, l'última gran aposta de HBO. Per anar obrint boca, doncs, la plataforma ha llançat ahir dimecres 2 de setembre el nou tràiler de la ficció. La primera temporada portarà per títol Harry Potter i la pedra filosofal i adaptarà la primera novel·la de l'exitosa saga creada per J.K. Rowling. I ara sí, les estrenes de la setmana. Aquesta setmana arriba a cinemes una pel·lícula molt esperada per tots i per totes. És, com no podia ser d'una altra manera, una pel·lícula de casa nostra, d'una vivència que va passar l'any 2017. Estem parlant de Cronos, dirigida per Fernando González Molina. La pel·lícula reconstrueix a partir de testimonis reals l'anomenada Operació Cronos, el dispositiu policial activat després dels atemptats a Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017. La història centra en aquells 4 dies de tensió, confusió, dolor i persecució que van seguir, doncs, els atemptats de la Rambla de Barcelona fins a l'abatiment de l'últim terrorista fugit. És un thriller dramàtic basat en fets reals, amb una durada de 118 minuts, és a dir, 2 hores, i amb participació de productores i mitjans com Ràdio Televisió Espanyola i 3CAT. En aquest cas, doncs, arriba divendres, demà divendres 4 de setembre, cinemes, aquesta pel·lícula dirigida per Fernando González Molina. 2 minuts i escaig per arribar a les 12. Destaquem dos pel·lícules més. Per una banda, també, si sou més de thrillers i de terror, aquesta setmana arriba Black Box, vol 298, dirigida per Stephen Quayle. En aquest cas, la història ens porta a bord del vol comercial 298, que cobreix la ruta entre Nova Orleans i Seattle i que acaba, doncs, estavellant-se en circumstàncies misterioses. Entre les restes de l'avió apareixen unes gravacions que poden explicar què va passar, però el que en revelen va molt més
més enllà de qualsevol explicació racional. Una combinació de thriller, terror i misteri sobrenatural amb una durada de 85 minuts, pel·lícula curteta, que també està bé. Per tant, si voleu anar al cine, doncs, a gaudir i a patir una mica, a parts iguals, teniu aquesta pel·lícula Black Box, vol 298. I acabem amb Enjambre, una producció espanyola dirigida per Òscar Bernácer, la pel·lícula que presenta, doncs, en Lluc, un home que ho ha perdut tot i que rep, doncs, una proposta que sembla una segona oportunitat, integrar-se en una comunitat situada en una aldea aïllada on un grup de persones viu aparentment en harmonia. Allà trobarà una nova vida, fins i tot l'amor, però a poc a poc descobrirà que darrere d'aquest aparent comunitat perfecta s'amaguen secrets, poder i una estructura molt més fosca del que semblava. Un thriller rural de 100 minuts que, doncs, està rebent molt bones valoracions per part de la crítica, en aquest cas també per la seva atmosfera asfixiant. Doncs bé, ara que estan tan de moda els thrillers rurals, també és moment de donar-li oportunitat a aquest gènere, amb Enjambre, aquesta pel·lícula espanyola dirigida per Òscar Bernácer. Doncs bé, tres propostes molt diferents per aquest cap de setmana: el drama i la memòria dels atemptats de Barcelona amb Cronos, el terror sobrenatural de Black Box Vol 298 i el thriller rural d'Enjambre. Marxem ara a butlletins, us deixem amb els de les 12, tornem de seguida amb més aquí a Ràdio d'Esvern.

0: Garantim els teus drets.
1: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
0: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
2: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
3: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
4: Tu sí?
3: Esclar.
5: Marcel, cada cosa on toca, eh?
4: Esclar.
6: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
7: Doncs t'escoltarem, Garriga, fins a les 4 de la tarda. Adeu. I ara la Renaixença, però abans les notícies de les 12.
8: Catalunya Ràdio, les notícies de les 12.
9: Bon dia, us informa Joan Bota. Els socis de Pedro Sánchez el deixen sol al Congrés i no es creuen que el Marroc no organitzés o executés l'arribada massiva de migrants a Ceuta. Gabriel Rufián l'ha acusat de mentir. I Míriam Nogueras creu que no pot seguir governant Madrid. Pol Abrujats, bon dia.
10: Bon dia. Sánchez constata la seva soledat en defensar que el Marroc no va organitzar l'entrada, no se'l creu l'oposició, però tampoc els aliats parlamentaris. Rufián l'ha avisat que Ceuta pot ser el seu 11M i Míriam Nogueras diu que ha de plegar per incompetència o perquè està protegint el Marroc.
11: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
12: Ustedes ahora están entregando su dignidad. ¿Ustedes acuerdan de lo del 11M y el PP? Sabiendo las distancias, porque aquello fue terriblemente miserable, es que lo de ahora no se sostiene.
10: Fins i tot sumar el soci de Sánchez li ha retret que sigui tan benèvol amb el Marroc. Sumar diu que és impensable que Rabat no participés en l'entrada massiva. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
9: Més notícies, Natàlia Ramon.
13: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social de Catalunya comencen el curs sense beca menjador, tot i necessitar-la. Són gairebé el 37% de l'alumnat vulnerable. Ho ha denunciat aquest matí l'ONG Educo. Barcelona, Toni Fortesa.
14: Bon dia. Gairebé el 37% de l'alumnat en situació de vulnerabilitat es queda sense beques, segons dades d'Educo. La majoria són alumnes de l'ESO perquè molts instituts encara no ofereixen aquest servei. La directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó, defensa que el menjador formi part del dret a l'educació.
15: Perquè més enllà d'aquest àpat saludable al dia, a més, és un espai d'aprenentatge i és un espai de conciliació per les famílies. I, per tant, ha de formar part, com ja ho és a molts altres països, del dret a l'educació i, per tant, ha de ser universal i gratuït.
14: L'entitat calcula que garantir el menjador de tot l'alumnat costaria 1.300 milions d'euros l'any, el 0,41% del PIB català. Toni Fortesa, Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Gairebé la meitat dels europeus amb un sou mitjà només poden aspirar a comprar-se un pis d'una habitació. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena ha cartografiat l'assequibilitat de l'habitatge arreu d'Europa i conclou que tan important o més que el problema del preu dels pisos són els salaris de la població. A Catalunya és exactament aquesta la situació, mentre que a les Illes, per exemple, el sou mitjà de la majoria de la població només dona per comprar un pis de menys de 50.000

0: en escenaris de polarització.
1: I el Parlament de Catalunya ha de ser un espai on la gent es respecti. I si nosaltres som capaços de respectar-nos, també donarem un missatge molt potent al conjunt de la ciutadania. I aquesta és la meva voluntat com a president del Parlament. Diversos grups parlamentaris han presentat una proposta de modificació del reglament que té la majoria suficient per anar endavant i, per tant, tindrem eines per garantir aquests dos elements. Llibertat d'expressió i respecte. Sempre respecte.
0: La mesa també parlarà de l'acte institucional de l'11 de setembre marcat pel mil·lenari de les assemblees de Pau i Treva. Clara Chavarría Domingo, Catalunya Ràdio, l'Espluga de Francolí.
2: Comença a millorar la circulació a les carreteres catalanes després d'un matí molt complicat. Equip viari, Clàudia Serra.
3: Bon dia, sí, pendent sobretot a aquesta hora encara de la ronda litoral que està tallada des de primera hora del matí a Montjuïc en sentit Llobregat per l'accident d'un camió que ha bolcat i que encara bloqueja la via i a cua d'uns 5 quilòmetres des de la Barceloneta i les entrades estan tallades com a conseqüència. Hi ha molta més congestió del que és habitual a la ronda de dalt des de Santa Coloma fins a Horta en sentit Llobregat. Per contra, sí que comença a millorar la situació a la P7, a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud. Els vehicles comencen a circular amb més fluïdesa. Tot i això, es manté un carril tallat per l'incendi ja extingit d'un camió a primera hora del matí i encara una tercera incidència destacada a l'eix transversal a Sant Julià de Vilatorta, en sentit Lleida. Hi ha uns 2 quilòmetres de retencions per l'incendi d'un autobús que deixa només un carril obert. Tots els passatgers han pogut sortir a l'exterior. Equip viari Catalunya Ràdio Barcelona.
2: Esports, Marcos García.
4: L'entrenador del Madrid, Josep Mourinho, diu que tothom pot cometre errades, però que és diferent equivocar-se molts cops. Mourinho s'ha referit així tot just fa una estona al seu central, Raúl Asensio, i és que avui comença el judici contra Asensio i altres excompanys del planter blanc per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Asensio, que s'enfronta a 2 anys i mig de presó, està sense carnet de conduir perquè a l'agost el van detenir per conduir begut. L'Espanyol presenta aquest migdia Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel, els dos darrers fitxatges. El segon, el Girona presenta també aquest migdia l'extrem català Carles Pérez i aquest migdia l'Espanyol, el Girona i el Sabadell fan roda de premsa de balanç del mercat de fitxatges.
5: Fins aquí les notícies.
6: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 8 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. El complex esportiu municipal La Bonaigua ha estat objecte aquest estiu de diverses actuacions de millora i manteniment per preparar les instal·lacions de cara a l'inici de la nova temporada esportiva. Entre les intervencions principals destaca la substitució del parquet de la pista superior, afectat per filtracions d'aigua, i la renovació de les tanques de la pista inferior. També ha tornat a entrar en funcionament la zona d'aigües i les piscines interiors després de completar les tasques de manteniment previstes durant el mes d'agost. Coincidint amb l'inici de temporada, està prevista la posada en marxa de la refrigeració de la pista superior, una actuació destinada a millorar el confort de les persones usuàries i les condicions per a la pràctica esportiva. Pel que fa a educació, el Carrau Blau celebrarà els dies 9 i 10 de setembre, de 5 a 7 de la tarda, unes jornades de portes obertes a la vagoneta per donar a conèixer els seus espais i la seva proposta educativa i artística adreçada a les famílies. Durant les dues tardes, les persones assistents podran participar en un recorregut guiat pels diferents espais del Carrau, on s'han preparat diversos tallers de tècniques pictòriques, treball en fang i altres propostes d'expressió artística. A més, també es podrà visitar el magatzem de reciclatge que aquest any s'ha adequat per acollir un taller de pintura fluorescent. L'activitat està organitzada per Carrau Blau i és recomanable que les persones participants portin una samarreta vella o una bata per poder realitzar el taller amb comoditat. I en cultura, el Casal de Joves de Sant Just acollirà el 3 d'octubre de 12 del matí a 11 de la nit la tercera edició de l'Oktoberfest, una proposta festiva impulsada per l'International Club Sant Just. La jornada inclourà especialitats de la gastronomia alemanya, música en directe i diferents activitats i jocs per totes les edats. La programació està pensada per oferir una jornada oberta al conjunt de la ciutadania i vol apropar a Sant Just una de les festes més populars d'Alemanya en un ambient de convivència i participació.

I amb aquesta energia arrenquem la tercera hora de la Rambla d'avui, dijous 3 de setembre. Amb l'energia de Bon Jovi, i ara marxem directament cap a l'espai de Gent de Sant Just, on avui coneixerem una mica més la història d'en Just Fossalba.

0: Molt bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes al Gent de Sant Just, al programa de Ràdio d'Esvern, on conversem amb les persones que fan el nostre poble. Avui anem al mercat. De fet, el mercat ve cap aquí. Com a mínim un trosset del mercat. M'atreviria a dir que no diré el cor del mercat, però vaja, una part molt important del mercat municipal. La cansaladeria Fossalbau, un dels racons amb més història del poble. El nostre convidat és en Just Fossalba Torrent, cansalader, mestre artesà, professor de l'ofici i potser el que més val, un dels darrers artesans locals que s'aixequen cada dia de matinada perquè el producte estigui a punt quan nosaltres anem a la plaça. Just, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Carai, quina entrada, tu.
0: Com estem?
1: Bé, bé, bé, bé. En general, bé.
0: Em deia que et lleves molt d'hora.
1: És veritat. Començo a treballar, no ho diguis a ningú ara, que no ens escolta ningú, a les 4.
0: A les 4 del matí. Un s'hi acostuma?
1: Sí. Sí. A veure, en principi suposo que devia ser dur, però ara ja no és dur. Ara ha arribat un moment que jo vigilo que el despertador toqui.
0: Sí, que ja estàs despert.
1: Sí.
0: No et cal.
1: No.
0: Quan és la primera vegada que vas trepitjar l'obrador?
1: Bé, jo vaig néixer a l'obrador. Has de pensar que la història de Can Saladés arranca del 1910. El meu pare i jo. I jo ja vaig néixer en un obrador.
0: Dius 1910, però sé que hi ha datada una factura del 1909.
1: Sí, és cert, però clar, tota la vida teníem una altra factura, o no sé d'on ho vam treure, que l'avi havia començat el 1910. Però un bon dia va aparèixer una factura de pasta de sopa, perquè quan va començar el meu avi no hi havia neveres com hi ha ara, no? Aleshores, a l'hivern eren cansaladers i a l'estiu l'home venia el que podia, evidentment. I vam trobar una factura de compra de pastes de sopa.
0: És a dir, que oficialment veu començar el 10, però extraoficialment el 9 ja s'estaven fent algun tipus de transaccions econòmiques.
1: Segur. I poder el 8, no ho sé, no he trobat més documentació.
0: Escolta, saps? Em deies que tu gairebé hi vas néixer a l'obrador. Quan eres petit ho vivies com una aventura o com una obligació?
1: Bueno, era una aventura. No era, mai m'he sentit obligat. No, en aquest sentit no. Aviam, van començar a donar-me petites obligacions que suposo que em van fer entendre el que anava fent, no? Jo cada dia quan arribava de col·legi, que anava a Barcelona a col·legi, havia de posar els cigrons, les mongetes i les llenties amb remull. Era la meva feina de quan tenia, pues, jo què sé, 9 o 10 anys. A partir del moment que ets capaç d'entendre una bàscula, una balança, suposo que van dir, aquest ja ho sap fer. Un bon dia m'ho van fer, ho devia fer bé, suposo, o em van corregir el que no fes bé.
0: I si no ho vas fer bé, et vas aprendre.
1: I si no ho vaig fer, vaig acabar aprenent. I jo cada dia posava el llegum a remullar.
0: I d'aquells primers anys tens allò alguna percepció? A vegades queden els olors o queden algun soroll, alguna imatge que diguis em recorda aquella època, em transporta cap a aquella època?
1: Els obradors fan sempre una olor especial, sí. Tots els obradors, en general.
0: Encara fa la mateixa olor, ara?
1: No t'ho sabria dir, suposo que sí, perquè tu al final acabes no notant-la, no? Però quan entres en un altre obrador d'un company, d'un amic, de gent que he anat, tots els obradors tenen una olor característica. No dolent, no pudor, eh? Olor. No és el mateix pudor que olor.
0: Dic que la família Fossalba ve del carrer Bonavista, d'una botiga que era alhora Ultramarins.
1: Correcte.
0: I canceladeria.
1: Sí.
0: Com era aquell negoci i com ha canviat respecte a la parada que teniu actualment?
1: Bueno, aquell negoci era, ja t'he dit, era Ultramarins perquè a l'hivern, que hi havia fred i per conservar la carn no era un problema greu, feien el porc i a l'estiu, que la carn es feia malbé perquè fa calor, evidentment, i no hi havia neveres, fins que no van arribar les neveres, que va ser una revolució allò.
0: M'imagino que amb gel...
1: Sí, amb gel, neveres de gel, el primer que hi havia, no? Doncs aleshores, clar, ja es podia conservar la carn i a partir del moment que entra el fred a Can Fossalba, doncs deixa tot el que són el tema d'Ultramarins i es dedica només al porc, el meu avi.
0: Diguem que és un negoci que ve de diverses generacions.
1: Sí, tres.
0: La primera?
1: A l'avi. La segona, el meu pare, la tercera, jo.
0: El pastor?
1: El pastor era el meu pare.
0: Era el teu pare.
1: Sí.
0: I de fet, haver de seguir una nissaga, ho fas volgudament o t'hi vas trobant?
1: No. Puc dir ben bé que va ser volgudament i puc dir, a més, que el meu pare no s'ho esperava, perquè l'home, amb el seu bon criteri, m'havia encarrilat cap a un... Bueno, ell ja m'havia fet el meu futur, no? I quan me'l va presentar, és que ho recordo claríssimament, li vaig dir, no, jo no vull fer això, jo vull fer això altre. I es va quedar clavat. Suposo que no s'esperava que jo li digués, no, jo vull fer botifarres, no passa res.
0: En una feina a la qual et lleves a les 4 del matí, m'imagino que no és fàcil triar-la.
1: Bueno, no ho sé, la tries.
0: Es porta la sang en aquest cas, no?
1: La tries.
0: Ha canviat molt, però, sí. Tot plegat en els últims 50 anys.
1: És evident que ha canviat molt. Fixa-t'hi l'evolució que... A veure, i és lògic que tot evolucioni. Nosaltres, a casa, per exemple, s'ha fet l'evolució cap al plat cuinat, cap al plat preparat, l'element de quinta gamma. I és que és lògic acabar fent aquesta evolució. És la normal.
0: Per què?
1: Doncs perquè cada dia al mercat la gent vol, o no té temps, o no pot, o no en sap, cuinar. O per un de sol diu, jo no en faré.
0: O fa mandra,
1: digue-li el que vulguis.
0: És un tema de canvi d'hàbits.
1: Després, les iaies, a la que se'ns han anat morint a tots, doncs t'he de dir que s'han acabat els estofats. Això és així. Aleshores, algú ha de fer aquell estofat si el vols seguir menjant. Si no, no, allà tu.
0: Però l'ànima encara és la mongeta i el cigró? De la vostra parada?
1: Evidentment. O la botifarra, perquè ens entenguem. Sí, exacte. L'ànima del negoci és aquesta. I no l'he de perdre perquè és la meva identitat.
0: De fet, és l'essència, no? Tu vas a comprar mongetes i potser t'emportes unes croquetes.
1: També, exacte. Sí, perquè amb què les acompanyaré? O amb què les puc fer anar, aquestes mongetes? Doncs amb una croqueta, amb una patata d'Olot, amb el que tu vulguis que vegis allà que en aquell moment t'atregui, no?
0: El Just Fossalba és mestre artesà, sí. Canceladé, xarcuter.
1: Correcte.
0: Quina diferència hi ha entre algú que sap fer una botifarra o algú que és un mestre artesà com tu?
1: Normalment és els coneixements. No tothom arriba a ser... no tothom, per mentida, molta gent hi ha mestres artesans. Gràcies a Déu hi ha força mestres artesans. Un mestre artesà és una persona que ha demostrat davant d'un, entre cometes, jurat que està constituït per la Junta del Gremi de Canceladers, que existeix el Gremi de Canceladers, doncs aquella gent considera els teus mèrits i a partir d'això et proposen com a mestre artesà. Tu acceptes o no, o declines, no? Bueno, a mi m'ho van proposar ja fa... Mira, per dir-te que... Hosti, no sé si sona bé dir això així aquí o no, però a mi em va donar el carnet, el títol de mestre artesà, el Jordi Pujol. Mira si fa anys.
0: Sí, això. Perquè ja fa uns quants anys que està retirat.
1: Sí, sí. Aleshores, la Junta del Gremi, que és qui avalua el col·lectiu, doncs consideren que aquesta persona i aquesta doncs, han demostrat, o s'ho mereixen, o per la seva trajectòria, en fi, per mèrits obtinguts i pel no sé què, doncs poden ser mestres artesans.
0: No sé si encara formes o has format part de l'escola de la carn.
1: Sí.
0: Quin és el primer error que comet tothom quan entra en aquest món? És allò de dir, fer botifarra sembla que sigui fàcil, perquè de fet hi ha una frase feta que sembla que les botifarres es puguin fer de qualsevol manera, i no és tan fàcil.
1: No, però suposo que li preguntes a algú que sí que ho assumeix com a una cosa fàcil. No. A veure, la xarcuteria, en general, no és altra cosa que el món de les reaccions químiques ben conduïdes. Aleshores, si tu coneixes les reaccions químiques del que ha de passar en un tros de carn, quan hi afegeixis sal o quan hi afegeixis sucre o quan hi afegeixis el que hi vulguis afegir, bé, tens el producte controlat.
0: M'imagino que també hi ha part de prova i error, no? És a dir, entre la botifarra que veneu ara i la que veníeu fa 40 anys, ha canviat molt?
1: Bàsicament el que ha canviat és la... dosificació de la sal, per exemple.
0: Per tema de salut i de criteris mèdics.
1: Sí.
0: Que hem canviat els hàbits.
1: Hem rebaixat tots la quantitat de sal més d'un 20% del que... Del meu avi, no perquè no ho sé quanta n'hi posava, no? Però del meu pare, per dir alguna cosa que ja... que ja he conegut, doncs estem un 20% per sota el que ell feia. I el producte segueix funcionant i no li està passant res, el que vol dir que aquella sal realment era sobrera, no feia falta.
0: És a dir, no ha perdut el gust.
1: No.
0: Contràriament al que pogués semblar de primeres.
1: Sí, contràriament al que pogués
0: semblar. No l'heu substituït per res?
1: No.
0: És a dir, altres espècies, res?
1: No.
0: Simplement s'ha reduït la sal?
1: S'ha reduït la sal.
0: I ningú s'ha queixat?
1: I ningú s'ha queixat.
0: Dèiem que formes part d'aquesta escola de la carn, que jo no sabia ni que existia.
1: Sí.
0: Fas de professor?
1: Sí.
0: Com s'ensenyes? Avui tenim classe de botifarra d'ou. Com va això?
1: Entre el gremi, entre els mestres artesans que té, cadascú ens ha, adjudicat un tema, no? Hi ha un que fa la botifarra d'ou, hi ha un altre que farà els xoriços i les xistorres, hi ha un altre que farà els bacons i les sajònies, que també l'he fet jo de quan en quan, aquest, quan falla el titular, diguem-ne, el faig jo. Però la meva especialitat en els cursos de l'escola és el pernil cuit, el pernil dolç.
0: Perquè fer pernil dolç no és tan fàcil.
1: No.
0: Com es faria? És a dir, si estiguéssim a una classe, evidentment, segurament tens material. Com es fa el pernil dolç?
1: Primer hem de saber... que els explico als alumnes quan... la classe la fem dues persones. Jo, que sóc el pràctic, i la persona d'obrador, el que els és capaç de dir... No, això és un os del pont. I tothom m'entén quan dic... Segurament tu no saps què t'estic dient.
0: No en tinc ni idea.
1: Vale. Però els cancel·lers que tinc al davant tenen claríssim què és un os de pont, no? També hi ha un nivell mínim per accedir a un curset d'aquest. Pensa que són cursets que valen uns diners... I que, evidentment, no hi ha... la gent que ve no va a fer broma, va realment a aprendre. No?
0: Suposo que en aquest nivell l'alumne és un alumne que va a treballar i a no perdre el temps, si no es queda a casa.
1: No, exacte. La majoria d'alumnes o venen a aprendre o venen a resoldre un problema
0: que
1: tenen a casa.
0: Deuen ser un perfil de gent que ja és professional d'això?
1: Sí, un perfil de cancel·lers. Sí. Si no, a veure, si no, no, no té massa sentit. És que jo mateix et diria, nano... agafa els diners i no t'hi posis, que això va en sèrio, diguem-ne, no. Aleshores...
0: I l'ofici, la continuïtat de l'ofici, en una època en què parlem d'intel·ligències artificials, d'ordinadors, de córrer, que m'imagino que aquest és un procés que no vol presses, no? L'ofici com a tal, i no parlo del negoci, parlo de l'ofici, perquè el negoci pots comprar-ho a altres llocs. L'ofici té una garantia de continuïtat?
1: Bé, jo penso que la gran bufetada, per dir-ho clarament, ja la vam passar, deu fer uns 15 anys enrere. Has de pensar que de ser, per dir-te, perquè jo també he estat molts anys membre de la Junta del Gremi de Cancel·lers, doncs de ser 2.600, 2.800 agremiats, hem acabat a hores d'ara, l'últim cens que es va fer ja fa temps per això, a 600. De 2.000 i pico a 600.
0: Això... És a dir, que és una reducció dràstica.
1: Dràstica, i et vol dir que entre cometes, i ho dic amb la boca petita perquè per mi no va això, s'han quedat els bons. S'han quedat els bons.
0: Bé, això va passar també amb la crisi immobiliària, que van quedar les constructores que eren més competents.
1: Segurament.
0: És a dir,
1: segurament. Quan... Segurament. Ha acabat passant això. Aleshores... Què t'he de dir? Doncs sí, t'he de dir que als cursos veig gent jove. Venen gent jove.
0: També pot ser per aquest canvi de certa mentalitat del menjar saludable o del menjar més natural que vam perdre en un temps, es va parlar dels ultraprocessats, ens era igual tot, i ara una mica com el que deies de la sal, no? És a dir, sembla que hi ha una tendència a que volem tornar a saber què mengem i la qualitat... del que mengem.
1: És bastant evident. Per això és molt important que quan un canceller o el que sigui tingui molt clar o estigui molt ben format per saber exactament el que està fent en cada moment.
0: Has estat... que jo no sabia ni que existien concursos, però tu has estat jurat de concursos nacionals de botifarra d'ou.
1: Correcte.
0: Explica'm això. On es fan aquests concursos? I com hi vas anar a petar allà?
1: Suposo que fan falta trobar 12 o 13 persones. Déu-m'hi-do la informació que tens, nano. Carai, no t'han fallat gaire, no?
0: És qüestió de buscar bé.
1: Sí, ja veig. Suposo que això, els cancel·lers, per exemple, quan arriba el tema botifarra d'ou, doncs tots fem botifarra d'ou, no? Aleshores, es busca o es premia la millor botifarra d'ou que pugui haver-hi a a tota Catalunya, no? Aleshores es fan unes bases i es crea un concurs i la gent aporten les seves botifarres i hi ha un jurat, ja et dic que som 12, que hi ha gent de la gastronomia, hi ha gent de... Vull dir, hi ha gent, pensa, no és un jurat només de cancel·laris.
0: No. Pot haver-hi cuiners...
1: Hi ha cuiners, hi ha periodistes i hi ha gastrònoms. I després cancel·laris. Vull dir que és un judici al final força afinat, perquè hi ha més d'un criteri a l'hora de valorar aquella botifarra.
0: I la cancel·laria Fossalba hi ha participat mai, més enllà de jurat, com a concursant?
1: No pot concursar mentre jo sigui membre del jurat.
0: D'acord. Clar, seria...
1: No puc concursar. Ja li dic sempre amb el que organitza, bueno, el veterinari que organitza, en Josep. Josep, doncs, no puc venir.
0: Sí. Escolta'm, si volem menjar la millor botifarra d'ou de Catalunya, on hem d'anar?
1: A veure, la millor botifarra d'ous, et diré una cosa, que va dir una vegada una persona i vaig pensar, quanta raó que tens. Parlàvem de botifarra negra, i ell estava en la botifarra negra, ja no me'n recordo, d'Arenys o no sé què, d'un poble de la Arenys de Mar o alguna cosa així, perquè aquella botifarra mai en la vida... El que li passava a aquell home, no sé si era la millor botifarra del món, no ho poso gens en dubte, al contrari, devia ser boníssima, segur, però... El que li va passar a aquell home és que se la va menjar en un moment isoelèctric, perquè m'entenguis, perfecte. I aquella botifarra li va entrar fatal. Li va entrar la mar de bé.
0: És evident que el menjar, més enllà del menjar en si, és una experiència.
1: Correcte.
0: Que, per tant, l'entorn, el moment, la companyia, l'estat d'ànim, fa que tot ho modifiquem. És a dir, que ens ha passat moltes vegades d'algun menjar que hem provat quan érem petits, que el tenim totalment mitificat i comets l'error de quan ets gran tornar-hi i dir, ostres, no és el mateix.
1: Els macarrons de l'àvia, per dir alguna cosa, sempre seran els macarrons de l'àvia, i no intentis imitar-los, perquè hi ha una cosa que no pots imitar, que és les teves sensacions d'aquell moment.
0: Any 2018.
1: Va, 2018.
0: La mare es va jubilar,
1: sí,
0: i desapareix la parada de fruita seca, i feu una integració, no? Com ho feu?
1: Bueno, teníem dues parades al mercat, una que era llegums cuits i fruits secs, i l'altre que era la cancel·laderia, botifarra, pernil dolç i carn fresca. Aleshores, la mare un bon dia, la mare es va anar fent gran, la mare funcionava perquè jo ja li coïa el llegum, evidentment, ella no podia transportar olles. Era una senyora de quasi 80 anys, no podia portar olles, ni aixecar pesos, ni fer res. Qui estava darrere ma mare, doncs era jo, evidentment. No? Jo era el que posava la força, era el que posava tot. I aleshores, un bon dia, ella ve i diu, just, prou, ja fins aquí he arribat. Perquè m'ho havia dit altres vegades, amb anterioritat. Jo li deia, però no, mama, per què? Perquè pensava, si deixes de tenir una certa activitat, te m'apagaràs. I no, al contrari, no? Vull dir, ha anat fent, ha deixat l'activitat i no... Tot i que a vegades em pregunta, què, com van els cigrons, nen? Bé, mama, van bé, no pateixis. Doncs aleshores, quan va passar això, com que les dues parades es tocaven una amb l'altra, vaig decidir que les tirava les dues a terra, unificava tot en una, i així quedava molt més maca, i quedava molt més endreçat, i quedava molt més polidet, i més mono tot. I així ho vam fer.
0: Esteu al mercat municipal. Com està el mercat ara mateix?
1: Bé, en general, he de dir-te que, per la informació que tinc d'altres mercats d'arreu, el mercat de Sant Just no es pot queixar.
0: Veu rebre un reconeixement fa un parell d'anys o tres al mercat? O tinc mal entès? Per la teva trajectòria.
1: Ah, pot ser. Sí. Bueno, empreses centenàries, aquestes coses que passen.
0: Home, un comerç de referència, no? I el relleu? És a dir, parlaves de l'avi,
1: sí,
0: parlaves del pare,
1: sí,
0: parlem de tu,
1: sí,
0: parlem dels fills...
1: Vols que et digui la veritat?
0: Digues.
1: No ho sé. I si han de pencar tot el que he pencat jo, que facin una altra cosa. El que passa és que ho han de decidir ells. Sí que tinc una persona que està a l'obrador, que m'ajuda, sobretot amb els cuinats, és el meu cuiner, diguem-ne, és el meu fill, el Ferran.
0: Ferran, no, que ve cada dia també a les 4, m'imagino. O ve més tard?
1: No, ell ve més tard.
0: El deixes venir a les 6?
1: El deixo venir més tard, correcte. Veus? Aquelles coses de ser pares. El deixo venir més tard. Però el tio no s'arronsa, eh? He de dir que ara que no em sent, no s'arronsa, al contrari. Aleshores, estic segur que si ell agafa el relleu, això farà un tomb. No sé cap a quin cantó, però segur que farà un tomb, perquè bueno, el veig com el veig. I
0: ell tu ja... penses en la jubilació?
1: Sí que començo a pensar. Sí que començo a pensar. Tot i que no... Tot i que m'ha arribat l'edat i no m'he jubilat, dic per enganyar-nos entre tu i jo que espero a l'Asun, que és la meva dona i és més jove i ella ha d'esperar, però és mentida, en realitat. En realitat és que no m'he acabat de rumiar bé del tot.
0: De fet, jo he parlat amb un dels teus fills i em diu que seguir-te és impossible. És a dir, que no pares amb tot el dia.
1: Ah.
0: Amunt, avall, cap aquí, cap allà.
1: Bé, bueno... Potser sí, no ho sé, no en soc conscient.
0: Aquest mateix fill teu es dedica a la política, no professionalment, però de fet ara ja ha anunciat que no es tornarà a presentar, que és el Just Fosalba.
1: Sí.
0: I un dia xerrant amb ell, perquè evidentment abans de fer-te l'entrevista jo...
1: T'has documentat, ja ho veig, ja ho veig.
0: He preguntat cap aquí, he preguntat cap allà.
1: Ho veig, ho veig.
0: I em deia, una de les coses curioses que em deia és, textualment em va dir, diu, no tinc ni idea a qui ha votat el meu pare en tota la vida. És a dir... Tens un fill en política des de fa no sé quants anys i no sap si l'has votat mai.
1: Ai, em sap greu, doncs, que no tingui clar que l'he votat amb ell.
0: Doncs mira, l'hauries d'haver dit.
1: No, jo crec que s'ho pensa, però sí que és cert que quan arriba l'hora de... O sigui, tot i que tothom té les seves idees, evidentment que les té tothom, no? I no és que les tinguem massa diferents, les tenim tots bastant similars, penso. Mai ningú, senzillament anem a votar, mai ningú explica qui ha votat.
0: No, està bé.
1: Votem.
0: Està bé.
1: Punt.
0: És evident que hi ha uns valors socials a casa que segurament són similars,
1: sí,
0: no?
1: Evidentment.
0: Però cadascú té les seves pròpies decisions. I d'aquí 10 anys, com t'imagines la parada?
1: D'aquí 10 anys?
0: És difícil?
1: Haurà canviat, no ho sé. Com serà, cap on anirà, és a... No t'ho sé dir, però que haurà canviat, segur, segur, segur, segur.
0: Però el futur dels mercats continua sent viable?
1: Mentre tinguem el criteri, que és un criteri que tu has anomenat fa una estona, i és cert, de hem d'anar a menjar el més sa possible, el més bé, el més fresc i el millor que puguem, el mercat té vida. Quan aquest criteri desaparegui... estarem perduts. Però et comentaré una cosa. Mira, i també crec que parlo en nom de tots els que érem allà al mercat. La pandèmia, d'acord? Quan la pandèmia, el mercat va facturar, no és que sàpiga la facturació de tothom, si la meva i punto, no sé, però sí que veig el moviment. Més que mai. Saps per què?
0: Proximitat i confiança.
1: Correcte, la segona paraula, confiança. La segona paraula, confiança.
0: Sí, sí. I a més us veu espavilar.
1: Ens vam espavilar i vam muntar un reparto, teníem tothom... A veure, sí, sí, evidentment que no vam badar, que no es va badar en aquell moment, però nosaltres podíem no badar, però el client ens podia fallar, i el client no va fallar, eh?
0: És cert. Jo recordo trucar i que ens portaven les coses
1: sí,
0: a casa
1: sí, sí.
0: Des del mercat.
1: I, és més, i deixar-les allò de dir, a quin pis vius, el tercer, primera, deixar-les a l'ascensor... Picar al tercer pis i marxar, tu.
0: Avui estem parlant amb Just Fosalba i ara el que li demanarem és, si vol, de jugar una miqueta. Farem un joc test ràpid, de 5 preguntes ràpides.
1: Ai, senyor.
0: Amb resposta ràpida. Si pogués menjar o hagués de menjar un sol producte a la teva parada la resta de la teva vida, quin seria?
1: Pernil dolç.
0: La botifarra amb pa, sola o amb mongetes?
1: Sola.
0: Sola?
1: Sí.
0: Ah, doncs no m'ho esperava pas, això.
1: Perquè els embotits, i la meva dona diu que és un fàstic anar a menjar amb mi pel món, perquè si tu vols saber el gust que té una botifarra, no l'empescaris amb unes mongetes o amb un pa amb tomàquet. Menja't la botifarra sola i descobriràs el gust que té. Després posa-hi pa, si vols, posa-hi el que vulguis, però com a mínim descobreix quin gust té aquella botifarra. Si l'emmascares amb més producte, no sabràs quin gust té.
0: Just, hi ha algun producte de la teva parada que no t'agradi gens? Confessa.
1: Que no m'agradi? No, hi ha productes que em costen més, però no és que no m'agradin. Per exemple, és que sap greu ara dir-ho així, no? Però no sé què et podria dir que no m'agrada que faci. Els espinacs.
0: No t'agraden gaire.
1: No, me'ls menjo, quan toca, però no és un plat del que mataria per ell. No, no, no, no.
0: I el Mercadona el consideraries un enemic?
1: No.
0: Competència o simplement una altra cosa?
1: És una altra cosa. No, no, no, no, no, no, enemic en absolut, enemics no n'hi han. La competència, i a més, com més a prop la tens, millor. No ha d'estar lluny, ha d'estar a prop, precisament. Mercadona és una altra cosa, amb tot el respecte, i amb tota la capacitat adquisitiva de cada persona, perquè, evidentment, estem parlant de preus. Quan parlem d'un Mercadona, ens anem a un tema, preus. Vols pilotes de futbol cosides per nens? Pues vale.
0: Moltes gràcies, Sant Just. Hem entrat al mercat, hem sortit amb molt més de producte a la bossa, amb una història, amb un ofici, i si m'apures, una mica de gana a aquesta hora ja.
1: Sí.
0: Gràcies per acollir-nos a la Cansaderia Fossalba, gràcies per venir al Gent de Sant Just, i acabem amb una cançó que em deies que et porta molts records o moltes vivències. És una cançó d'una gent de Constantí, que es diuen Els Pets, i que segurament la majoria de nosaltres ha escoltat més d'una vegada. I la cançó que has triat és Bon dia. Per què has triat aquesta cançó?
1: A veure, he triat Els Pets primer perquè ara, anècdota del tema, no? Durant un temps anàvem a Tuixent. Tuixent està a la Quinta Forca. I el CD dels Pets no es va cremar perquè Déu no va voler. Però és que el vam sentir milions de vegades anant i tornant, perquè hi havia els nens a dintre el cotxe, evidentment. I les trompetes, la banda, trobo que et donen una força.
0: Doncs avui acabarem amb el Bon Dia, Just. Gràcies per venir a la ràdio.
1: I ara, gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: així són els matins a Ràdio d'Esvern, amb una mica d'energia, perquè si no, no val la pena encendre la ràdio. Nosaltres aquí te la donem. Ara marxem directament cap a l'últim espai del programa. Avui parlem de teatre i ho fem amb la Meca Dueñas.
1: Això és espectacle.

0: Maica Dueñas, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Com estàs? Feliç dijous.
1: Ai, contenta d'estar aquí.
0: Tornem sí. a la ràdio, eh?
1: Sempre, sempre és una felicitat tornar a la ràdio, sí senyor.
0: I tant que sí. Doncs ara, nova temporada, 26-27, segona temporada que estem junts compartint aquests matins, perquè recordeu doncs, que la temporada passada vam fer aquest canvi, vaig passar els matins d'aquesta casa, i bé, amb la Maica ja ens coneixíem de fa molt de temps, ens coneixíem d'aquí de la ràdio, ens coneixíem de fer teatre...
1: De fa molts anys, més de 10,
0: amb això ja no direm més, perquè si diem més ja comença això ja... Però sí, fa molts anys que amb la Maica ens vam conèixer precisament aquí a la ràdio, i això doncs va portar a fer teatre junts. La Maica, doncs, jo vaig aprendre molt de la Maica fent teatre amb Just Teatre, sí. que ja et preguntarem per Just Teatre, perquè m'imagino que ara també ens té un nou curs,
1: sí.
0: però bé, el teatre no passa de moda mai, Maica.
1: No, el que passa és que últimament a Barcelona no hi ha masses estrenes. Recuperen coses que suposo que han funcionat, no? Que, sí. I les tornen a posar. I això a mi em preocupa, la veritat. Perquè, a veure, el públic que va al teatre gairebé sempre és el mateix, entre cometes, no? O sigui, hi ha gent que habitualment va al cinema i hi ha gent que habitualment va al teatre, no? Vull dir que és un número concret, no?
0: Sí.
1: I clar, si ara resulta que tornen a posar obres que ja s'han fet, doncs aquesta gent no anirà al teatre. Està claríssim. Però vaja, des del moment que ho fan, sempre penso que és que funciona. No sé.
0: S'entén que volen estirar una mica el xiclet, no? Que es diu
1: sí,
0: de forma així sí. més propera, més col·loquial, no?
1: Més
0: allò
1: d'estirar
0: el xiclet per dir, ai, mira, com que ha funcionat, doncs mirarem que...
1: No, perquè... a veure, a mi em sembla molt bé, eh? Però vull dir que és curiós perquè mires la cartellera i no hi ha masses novetats, saps què vull dir?
0: Uh-huh.
1: Una de les coses que tenim en cartellera, que és novetat i que, bé... A mi m'agrada molt aquest actor perquè és boníssim. És el Pere Arquillué.
0: Sí.
1: El Pere Arquillué fa temps que no es pujava a un escenari.
0: És veritat, feia ja unes temporades que el teníem així una
1: mi,
0: mica.
1: A mi m'encanta com treballa. Evidentment, doncs, l'obra que porta ara, jo no la coneixo, però es diu Coral Romput. I estarà, doncs, uns quants dies... bé, fent aquesta obra que és el Hatebreed Hotel, que és un espai que fa un parell d'anys que es va obrir i que realment he de felicitar-los perquè no fan molta cosa, però les coses que programen doncs sempre són coses interessants, saps? O sigui que val la pena d'apuntar-s'ho. Hatebreed Hotel. Està a dalt, a la part de dalt de Barcelona, i val la pena de mirar el que posen. I concretament, en aquesta ocasió, doncs està el Pere Arquillué, amb esta Coral Romput, que és un drama, i que, bueno, doncs penso que val la pena d'anar a veure-ho.
0: És un homenatge a Estellers, però també al gran treball d'Ovidi Montllor, que juntament amb Tot i Soler van fer encara més gran aquest poema. O sigui
1: sí,
0: que
1: senyor.
0: Està relacionat amb el món de la poesia
1: sí.
0: i en aquest sentit amb un dels grans que va ser Estellers.
1: Després, si vols riure una mica, doncs pots anar a veure La Truita.
0: La Truita, sí, que es va estrenar pel Grec, oi? Que ja l'havíem comentat aquí i que ara entenc que farà temporada, no?
1: La Truita, sí, és una obra molt, molt divertida i val la pena, si voleu, doncs això, passar-ho bé, doncs és el moment d'anar a veure-ho. Després també una obra que jo diria que no passa de moda perquè és una clàssica, es pot veure al Goya Panorama des del Puente.
0: Sí.
1: És una obra, jo l'he llegit diverses vegades, és una obra clàssica, per dir-ho d'alguna manera, és un drama, i ara doncs, es podrà veure al teatre Goya.
0: És una de les obres insígnia d'Arthur Miller,
1: exacte.
0: Que és un dels grans del teatre
1: és molt bona.
0: Contemporani, és meravellosa. Sí, sí.
1: Jo l'he llegit unes quantes vegades, crec que la tinc per casa, i la veritat és que és molt bona. I, uh-huh. i una cosa que tenim nova i que aniré a veure-la perquè em fa gràcia és que podrem veure en el Teatre Romea,
0: sí,
1: el José Sacristán.
0: Ah, m'encanta. És que ja m'ho has dit tot. Ja m'ho has dit tot. Ja
1: José
0: està.
1: Sacristán farà El hijo de la cómica, uh-huh, al Teatre Romea. I jo crec que, bueno, a mi m'agrada molt aquest actor perquè és tan seriós, no?
0: Sí.
1: Que a vegades et fa riure de tan seriós que és, no?
0: Què dius, que va al Romea?
1: Sí, al Romea, El hijo de la cómica.
0: L'última vegada que el vaig veure allà, uh-huh, i em va semblar magnífic. Magnífic.
1: Sí, no? Sí, és un gran actor, el José Sacristán. Sí, i a més em fa il·lusió perquè és d'aquests actors que van començar molt jovenets,
0: sí,
1: que bueno, porta tota la vida.
0: Jo, ha fet de tot, cinema,
1: sí,
0: teatre...
1: Jo crec que portarà 50 anys damunt d'un escenari, perquè,
0: pràcticament.
1: Perquè era molt jovenet quan va començar, o sigui que el José Sacristán estarà al Romea con El hijo de la cómica, que segur que ho passarem superbé. Al Condal continuen programant Germans de sang, uh-huh, que és una obra molt, molt bona. A mi em va encantar, l'he vist unes quantes vegades. No sé si aquesta vegada tornaré a veure-la, però vaja. I després també tenim una dona, una actriu, que es veu molt poc als escenaris, que jo la vaig veure fa no sé quants anys, i que és molt bona actriu, però que, de fet, no, aquí a Barcelona no es veu molt, eh? Uh-huh. I és la Clara Sánchez. Clara Sánchez és la filla del Sánchez Sinisterra, que és autor i que ha fet unes obres meravelloses. Jo he dirigit alguna de les obres del Sánchez Sinisterra. I bé, doncs la seva filla, que és actriu de tota la vida, però que ja dic, aquí a Barcelona, ella viu a Madrid i suposo que com que, doncs, si va de gira, sí, però si no, a Barcelona no la tenim massa, eh? Uh-huh. I farà una obra que es diu Una habitació pròpia, que perquè el que diu l'obra és un drama. Uh-huh. A mi m'agradarà veure la Clara Sánchez perquè ja dic que a Barcelona ha vingut molt poques vegades i fa molts anys que la vaig veure. Jo no sé si la primera vegada que va venir a Barcelona, la veritat, perquè fa molts anys. I val la pena d'anar-hi a veure-la perquè, a veure, és la filla d'un gran
0: d'un dels
1: autor
0: grans, i tant.
1: I porta tota la vida en el teatre. O sigui que, uh-huh, tenint la seguretat de que veureu en una interpretació fantàstica. I l'obra, doncs, també és una obra interessant. Uh-huh. I després tenim una obra que jo la podria veure no sé quantes vegades a l'any, perquè estarà pocs dies, està 10 dies només al Teatre Apolo, el musical Sonrises i Lágrimas.
0: Ai, com t'agrada, eh?
1: Sí, m'encanta. A mi m'agraden molt els musicals, també t'ho dic. No a tothom li agraden, uh-huh, els musicals.
0: A mi també m'agraden molt.
1: Ai, doncs hi ha gent que no li agraden els musicals, eh? O sigui, uh-huh, que no ho entenc, perquè a més de que t'expliquen una història, a més, doncs, bueno, estàs escoltant música, no? Que sempre és un al·licient. Però vaja, vull dir que Sonrises i Lágrimas, si no l'heu vist, a l'Apolo la podreu veure, estarà només 10 dies, per tant, jo crec que s'omplirà el Teatre Apolo per veure aquesta obra, perquè realment val la pena de veure-la.
0: A tu t'agrada aquest musical?
1: Sí, molt.
0: Sonrises i Lágrimas?
1: Molt, molt, m'agrada moltíssim, sí, la veritat. És, ja dic que ho he vist un parell de vegades, crec que ho he vist.
0: A mi m'agrada molt aquesta cançó, a mi.
1: A veure?
0: Que es diu Do Re Mi.
1: Ah, sí, sí, ah, que guai, que guai.

0: Doncs Sonrises i Làgrimes, el musical que ha emocionat generacions, torna als escenaris en una de les superproduccions de Theater Properties i dirigit per Sílvia Villau, en aquest cas doncs, amb un elenc extraordinari i una posada en escena creada per reviure tota la màgia i sensibilitat d'aquest clàssic atemporal. Per a aquella gent que li agrada els musicals,
1: i a
0: aposta
1: més,
0: assegurada.
1: I a més, hi ha, dins del repartiment, n'hi ha molts nens. Que això és un risc. Si fer una obra que surten nens és un risc sempre, perquè els nens, bueno, ja saps, no? O sigui que és un musical que, per una vegada que ho fan, s'ha d'anar a veure, la veritat. Sonrises i Làgrimes és la història d'una dona que és, fa de... no de mestra, de...
0: Com de niñera, institutriu,
1: exacte,
0: una cosa així, no?
1: Sí, d'institutriu, d'uns quants nens de la mateixa família.
0: La família Bontrap, no?
1: Exacte. I la veritat és que la història és molt maca. Es va fer una pel·lícula en el seu dia, que també va resultar preciosa de veure-la.
0: Amb Julià Andrius?
1: Sí, exacte.
0: Magnífica.
1: De Julià Andrius. Que feia unes pel·lícules... Va tenir una època que feia molt de cinema.
0: Brutal.
1: I després va desaparèixer. Però això li passa a molts actors, eh?
0: Sí, sí.
1: És curiós, eh? Que estan una temporada fent teatre o fent cinema i després desapareixen absolutament ja per sempre. Suposo que és una... A veure, és una...
0: És cíclic,
1: una
0: no?
1: Professió, sí, una professió difícil.
0: Molt
1: i molt inestable. Que això és el més difícil que hi ha en el món, que tinguis un treball inestable, perquè, clar, no saps mai si demà tindràs treball o no, no?
0: Ara parlaves, ara, Maica, dels nens en escena,
1: sí.
0: Que és, bueno, és un repte no portar-los en escena,
1: sí.
0: I repassant una mica la cartellera del Teatre Apolo, trobem aquesta obra... Perquè arriba el 26 de novembre i fins a finals de gener del 2027, Los Chicos del Coro,
1: sí,
0: que és un altre musical que
1: sí,
0: a mi m'encanta, Los Chicos del Coro.
1: Preciosa, sí. Jo també la tenia aquí apuntada, veus?
0: Mira, m'he avançat,
1: veus? Per parlar de...
0: És que ens queden pocs minuts i
1: no,
0: dic que,
1: ja
0: que ens doni temps.
1: Sí, no, perquè volia dir que també podrem veure aquesta obra de Los Chicos del Coro, que és també una òpera, una obra magnífica.
0: Musical, sí.
1: Interpretada. Jo, la veritat és que li dono molta importància quan fan teatre, i tenen nens, o molt jovenets, per no dir nens del tot, però vaja, perquè és molt difícil de dirigir una obra en nen i que, a més, sigui professional. O sigui, tu pots dirigir a nens en un teatre amateur, no? Perquè, bueno, surt el que surt i punt, no?
0: Intentes però amb el teatre professional és diferent.
1: Però, exacte. El teatre professional és una altra cosa. I la veritat és que és un risc, però en aquesta ocasió... Tant l'una com l'altra seran fantàstiques. O sigui que prepareu-vos per veure nens al damunt de l'escenari.
0: Doncs encantadíssims de tornar a rebre aquest espai aquí al 98.9 FM, de recuperar les estrenes del teatre cada dijous a aquesta mateixa hora i també de recuperar aquesta dinàmica d'anar al teatre a Barcelona els caps de setmana, entre setmana, quan vulgueu.
1: Sí, i aprofiteu que està el José Sacristán aquí a Barcelona per anar a veure El Hijo de la Còmica.
0: I tant que sí.
1: Suposo que ho passareu bé, ¿vale?
0: Ho tenim agendat. Maica, una abraçada. Fins la setmana vinent.
1: Adéu,
0: gràcies. Adéu.

Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui dijous 3 de setembre. Avui hem parlat de les notícies de Sant Just, hem fet també un repàs a les portades dels diaris i hem parlat de les efemèrides, de l'Espai Ramblejant i del temps amb en Carles Rius. Tot seguit, avui a l'entrevista del dia us hem ofert a Marta Malaret per parlar de l'Ateneu del nostre municipi. Hem fet un repàs de cinema, de la gent de Sant Just, amb en Just Fosalba i en aquest cas doncs, hem tancat amb Teatre Maica Dueñas. Tornem demà de 10 a 1, aquí, a Ràdio Desvern. Que sigueu molt feliços. Adéu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: La Bonaigua estrena millores per l'inici de la nova temporada esportiva. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies

Carreu Blau obrirà les portes del seu espai creatiu amb tallers i activitats per a les famílies. El tercer Oktoberfest omplirà Sant Just de gastronomia alemanya i música en directe. La festa se celebrarà el 3 d'octubre al Casal de Joves amb activitats, jocs i propostes per totes les edats. El teatre marcarà la tardor de l'Ateneu de Sant Just en una temporada amb més activitats.

0: El complex esportiu municipal La Bonaigua ha estat objecte aquest estiu de diverses actuacions de millora i manteniment per preparar les instal·lacions de cara a l'inici de la nova temporada esportiva. Entre les intervencions principals destaca la substitució del parquet de la pista superior, afectat per filtracions d'aigua, i la renovació de les tanques de la pista inferior. També ha tornat a entrar en funcionament la zona d'aigües i les piscines interiors després de completar les tasques de manteniment previstes durant el mes d'agost. Coincidint amb l'inici de la temporada, està prevista la posada en marxa de la refrigeració de la pista superior, una actuació destinada a millorar el confort de les persones usuàries i les condicions per a la pràctica esportiva. El Carrau Blau celebrarà els dies 9 i 10 de setembre de 5 a 7 de la tarda unes jornades de portes obertes a la vagoneta per donar a conèixer els seus espais i la seva proposta educativa i artística adreçada a les famílies. Durant les dues tardes, les persones assistents podran participar en un recorregut guiat pels diferents espais del Carrau, on s'han preparat diversos tallers de tècniques pictòriques, treball en fang i altres propostes d'expressió artística. A més, també es podrà visitar el magatzem de reciclatge, que aquest any s'ha adequat per acollir un taller de pintura fluorescent. L'activitat és organitzada pel Carrau Blau i és recomanable que les persones participants portin una samarreta vella o una bata per poder realitzar el taller amb comoditat. El Casal de Joves de Sant Just acollirà el 3 d'octubre de 12 del matí a 11 de la nit la tercera edició de l'Oktoberfest, una proposta festiva impulsada per l'International Club de Sant Just. La jornada inclourà especialitats de la gastronomia alemanya, música en directe i diferents activitats i jocs per totes les edats. La programació està pensada per oferir una jornada oberta al conjunt de la ciutadania i l'activitat vol apropar Sant Just, una de les festes més populars d'Alemanya, en un ambient de convivència i participació. Les inscripcions i el programa es poden consultar a través de l'enllaç que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. L'Ateneu de Sant Just enceta el curs 2026-2027 amb una programació reforçada que s'allargarà fins a finals de setembre, de desembre, i que tindrà el teatre com un dels principals protagonistes de la tardor. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, la vicepresidenta de l'entitat, Marta Malaret, ha explicat que el nou trimestre combinarà teatre per a un públic adult, juvenil i familiar amb música, conferències, documentals i altres cicles estables. L'objectiu, ha assenyalat, és continuar consolidant l'Ateneu com un far de cultura al municipi i ampliar la qualitat de la diversitat de les propostes. Entre les cites més destacades hi ha una estona amb en Joan Pera, que arribarà a la sala cinquantenari el 20 de setembre. Les entrades estan a la venda des del juliol i l'Ateneu confia omplir la sala. Un dia abans, el 19 de setembre, se celebrarà l'Ateneu Aixeca el Taló, una mostra que permetrà conèixer algunes de les obres teatrals i musicals previstes pels mesos següents. La música també tindrà un pes important, amb propostes de jazz i clàssica, mentre que els Pastorets tancaran la programació de l'any.
1: Sí, anem pujant els graons, no? I, bueno, això no vol dir que de vegades fem una prova error i ens surti error, però d'això també se n'aprèn i llavors doncs, vas millorant, no? Jo el que veig és que aquesta tardor fem una empenta impressionant a tot el teatre que fem a la casa, a l'Ateneu. Tot aquest teatre amateur que ha arribat al Festival Internacional de Girona, per exemple, en quart passadís d'aquest any, amb Mare meva l'any passat, que Mare meva ha participat a TV3 en un programa. Vull dir, tota aquesta cantera tan gran que tenim a l'Ateneu, que és del nostre poble, i això ho aboquem ara a la tardor. Realment la tardor jo penso que estarà protagonitzada pel teatre. El teatre infantil, el familiar, venen tres representacions durant la tardor, que normalment ho teníem més distanciat, però fem una apretada bastant potent.
0: La programació també reforçarà la producció teatral pròpia i la participació de joves i infants. Després de l'experiència de musicals

0: Com Matilda i mare meva, l'Ateneu prepara ara una producció de High School Musical amb funcions previstes els dies 27, 28 i 29 de novembre. L'entitat també recuperarà alguns espectacles que van tenir una bona resposta de públic i que van deixar persones sense entrada en les primeres representacions. Aquest creixement de l'activitat també es nota en altres àmbits. L'Ateneu posarà en marxa una escola d'escacs per a infants i continuarà ampliant els tallers de teatre per diferents edats. L'augment de participants ha provocat, però, problemes d'espai, fins al punt que l'entitat ha hagut de buscar sales alternatives d'equipaments com la vagoneta. Paral·lelament, treballa per fer més polivalent la sala Enric Morera i aprofitar millor els espais disponibles.
1: Ara farem una escola per nens, una escola per aprendre a jugar a escacs, i ja està en marxa, està, bueno, ja està oberta la convocatòria per qui es vulgui apuntar, i ells tenen molta empenta, i és allò que quan una cosa funciona, ella mateixa es va fent gran. I nosaltres l'únic que fem és acompanyar aquesta crescuda que tenen les activitats que funcionen. I això ha passat també doncs, amb el teatre musical, amb els escacs, amb els tallers, que ara cada vegada fem més tallers de teatre per diferents edats. Tot va creixent. De fet, l'Ateneu se'ns està fent petit i hem d'anar a buscar ajuda aquí a les monges que ens deixen de vegades al teatre o a la vagoneta que ens la deixa l'Ajuntament, perquè no hi cabem. O sigui, fem tantes coses que de vegades tenim problemes d'ocupació de sala. Aquí hi ha molta gent ara mateix a l'Ateneu. Vas a una tarda i sembla un poble.
0: L'entitat manté també l'aposta per facilitar l'accés a la cultura amb activitats gratuïtes i preus ajustats en els espectacles de pagament. Entre les propostes obertes a les famílies hi haurà el cicle de cinema infantil que reprendrà l'activitat a l'octubre. Amb 22 seccions, grups i clubs, l'Ateneu vol continuar ampliant la col·laboració amb altres entitats i equipaments del municipi i reforçar una oferta que inclou teatre, música, lectura, excursions, escacs, pintura i altres activitats culturals i socials. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Sant Just d'Esvern celebrarà la Diada Nacional de Catalunya amb dos actes institucionals els dies 10 i 11 de setembre, que inclouran el reconeixement a persones i entitats del municipi, una ofrena floral, sardanes i cant coral. La primera cita serà dijous 10 de setembre, de 8:15 a 9 del vespre, a Can Ginestar, on l'Ajuntament distingirà persones, entitats i ens de Sant Just per la seva trajectòria o aportació a la vila. La commemoració continuarà divendres 11 de setembre, de 12:00 a 2:00, al Parc de Pau Casals, amb l'acte institucional de la Diada. La jornada començarà amb una ofrena floral davant de l'Escultura Catalunya, amb la participació de representants municipals, entitats locals i ciutadania, i seguirà amb una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Solsona i una cantada de l'Orfeó Enric Morera. L'acte de reconeixement del dia 10 també comptarà amb una actuació musical, mentre que totes dues convocatòries es tancaran amb un refrigeri per a les persones assistents. Les llars de Sant Just que gestionen la fracció orgànica mitjançant autocompostatge poden sol·licitar fins al 30 de setembre una bonificació del 100% de la part variable de la taxa de residus. Per accedir-hi, cal presentar una declaració responsable que acrediti que es fa compostatge domèstic dels residus orgànics. La sol·licitud es pot tramitar per internet, mitjançant una sol·licitud general, o a la seu electrònica, o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. L'Ajuntament comprovarà que es compleixin els requisits mitjançant una inspecció in situ de la gestió de la fracció orgànica. La taxa de residus del 2026 inclou una part fixa de 96 euros anuals per habitatge i una part variable vinculada al nombre de dies que s'obre el contenidor de la fracció orgànica. Aquesta part variable es liquidarà durant el 2027, mentre que les llars que facin autocompostatge i compleixin les condicions establertes quedaran exemptes de pagar-la. El Servei Local de Català de Sant Just ja ho té tot a punt per posar en marxa el nou curs acadèmic 2026-2027. Durant el mes de setembre s'obrirà el procés de matriculació per a una àmplia oferta de cursos de català del Consorci per la Normalització Lingüística, que cobreixen des dels nivells més inicials fins al superior C2. Les inscripcions es podran formalitzar tant de manera presencial com a través d'internet. Segons ha explicat Marta Mussac, responsable del Servei Local de Català, l'oferta d'enguany està pensada tant per persones nouvingudes com per aquelles que volen reciclar-se o obtenir una titulació oficial. Els cursos disponibles abasten des del nivell inicial A1 fins al C2, passant pel bàsic, elemental, intermedi i de suficiència. A més, es mantenen els grups de conversa i de lectura per millorar la fluïdesa oral gràcies a la col·laboració de voluntaris locals.
2: Ara, certament, el que fem més és per perfeccionar a nivell oral, perquè tenim voluntaris, que sabeu que nosaltres tenim la sort de tenir un equip de voluntaris, uh-huh. Perquè hi ha dues coses, el voluntariat lingüístic, que són parelles, no?, que formem sí. d'un voluntari i un aprenent, però també tenim grups conduïts per un, dos o tres voluntaris. Llavors, aquests grups normalment són de clubs de lectura, lectura en veu alta, lectura fàcil, tertúlies, i això ara estem acabant d'arrodonir-ho, però segur que n'hi haurà un de lectura en veu alta els dimarts de 12 a 1, i els dimecres segur a la tarda també hi haurà una tertúlia, i segurament els dilluns també, gràcies als voluntaris que tenim. Aquests grups són per perfeccionar, però sobretot a nivell oral, i sempre fem també algun repasset de coses.
0: El procés de matrícula s'estructurarà en diferents fases per garantir una atenció personalitzada. El 14 i 15 de setembre serà el torn preferent per alumnes inscrits en els darrers 12 mesos. El 16 de setembre, inscripció per als nivells inicial i bàsic 1. El 17 i 18 de setembre, torn general per la resta de nivells fins al C1. I el 21 de setembre, matrícula específica pel nivell superior C2. Totes les persones interessades han de realitzar prèviament una prova de nivell que es pot fer en línia al web oficial cpnl.cat o de manera presencial. Les inscripcions presencials es faran a les escoles en horari de matí de 9 a 1 i de tarda de 5 a 8.
2: I per fer la inscripció només necessites, si vens presencialment, emplenar una fitxa, registrem les dades. I els cursos, important, els cursos important. Inicials i bàsics són mm-hmm. gratuïts, sobretot. I els altres no, però tenen descomptes, depèn de si estàs a l'atur, és un 70% menys. Hi ha mm-hmm. algun grup que si ets a l'atur pagues 7 euros al trimestre. És una mica simbòlic, però mm-hmm. que és tenen reducció, evidentment. Família monoparental, altres coses que pugui haver-hi estan previstes i això, sobretot, que no es quedi ningú sense aprendre català perquè es donen moltes oportunitats.
0: Amb aquesta iniciativa, Sant Just continua apostant per la integració social i cultural a través de l'aprenentatge i l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida quotidiana. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. L'Ajuntament de Sant Just ha adjudicat la construcció de 16 habitatges de protecció oficial al sector de la Bonaigua, a l'àmbit dels Garrofers. El projecte preveu 12 habitatges de dos dormitoris, un d'ells adaptat per persones amb mobilitat reduïda, i 4 habitatges de 3 dormitoris, amb superfícies útils d'entre 55 i 66 metres quadrats. L'edifici es distribuirà en dos volums independents i esglaonats per adaptar-se a l'entorn i reduir l'impacte visual. Els habitatges disposaran de ventilació creuada i llum natural a totes les estances i bona part incorporaran terrasses o balcons. Els espais comunitaris se situaran principalment a la coberta i a la zona exterior enjardinada de la planta baixa. El projecte incorpora mesures d'eficiència energètica i sostenibilitat, com l'aïllament tèrmic exterior SATE, una coberta transitable amb plaques fotovoltaiques, sistemes per reduir el consum d'aigua i aprofitar les aigües pluvials i aerotèrmia per la producció d'aigua calenta sanitària. La ciutadania de Sant Just ha escollit els projectes de Gaza, Cuba i el Líban com a destinataris dels 10.000 euros de cooperació internacional previstos al pressupost municipal del 2026. La votació, oberta fins al 31 de juliol, permetia triar un màxim de 3 de les 6 iniciatives proposades pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L'Ajuntament aportarà 3.333 euros a cadascun dels 3 projectes seleccionats. A Gaza, l'ajut es destinarà a un projecte per millorar l'accés a l'aigua al Mograka mitjançant una planta desalinitzadora alimentada amb energia solar i sistemes d'emmagatzematge. A Songo, la Maia, Cuba, es finançarà la instal·lació d'equips fotovoltaics en centres sanitaris per garantir serveis essencials davant la crisi energètica. I el tercer projecte, al sud del Líban, preveu preparar i distribuir 1.335 àpats calents entre famílies desplaçades i persones refugiades palestines i sirianes, allotjades en espais temporals. Segons les previsions del projecte, l'actuació beneficiarà aproximadament 6.675 persones. L'Ateneu de Sant Just posa en marxa dijous 3 de setembre, avui, un taller de dibuix creatiu conduït per l'artista plàstica i professora Imma Brunat. també és responsable de la secció d'Ateneu. La proposta es farà cada dijous de 6:30 a 7:00 durant el curs escolar i planteja una manera de dibuixar més lliure i personal, centrada a desenvolupar el gest, el traç i el llenguatge propi de cada participant. El curs no requereix coneixements previs i està pensat tant per persones que comencen de zero com per participants amb experiència. Brunet defensa que cada persona té una cal·ligrafia pròpia en el dibuix, una identitat que es pot desenvolupar sense haver de copiar altres estils ni partir de la idea de dibuixar bé o malament. El taller també treballarà la por al paper en blanc i combinarà el dibuix amb diferents materials i tècniques com el grafit, l'aquarela, l'acrílic i, si el projecte ho requereix, suports com la tela.
3: Sí, simplement cadascú parteixi d'on parteixi la seva cal·ligrafia en el dibuix, doncs anar avançant. Perquè al final el fet de dibuixar bé o malament, això és un concepte que per mi és erroni, no? Perquè dibuixar bé què vol dir i dibuixar malament què vol dir, no? O sigui, al final es tracta de dibuixar, no? Llavors cadascú té el seu estil propi, que molts cops no el desenvolupem perquè intentem copiar altres estils, sí? I després també sí que és veritat que cadascú observant tant l'exterior, no? Com altres dibuixos pot desenvolupar aquesta capacitat i sí que llavors es pot apropar potser a un dibuix més objectiu, si li interessa, no? Però ja et dic, no fa falta tenir coneixements previs, simplement ganes de desenvolupar, evidentment, sense cap mena de por, o sigui, intentar treure les complexes, perquè són molt també de fruit de l'educació en el dibuix, no? L'art, que és fer-ho bé, fer-ho malament, no. I a partir d'aquí, doncs, fer recorregut.
0: Les sessions abordaran aspectes com la intensitat del traç, el moviment, les direccions, la profunditat, l'espai i les perspectives, amb exercicis adaptats a les capacitats i interessos de cada alumne. Brunet combinarà una programació inicial basada en formes elementals i dibuix del natural amb petits projectes individuals, de manera que cada participant pugui aprofundir en àmbits com el retrat, el paisatge, la perspectiva o altres motivacions personals. Un altre dels eixos del taller serà gaudir del procés creatiu i evitar el bloqueig. Brunet explica que dibuixar o pintar pot convertir-se en una activitat de concentració i relaxació si es deixa de banda la pressió per aconseguir un resultat perfecte. Segons la professora, la creativitat ha de precedir la tècnica i l'objectiu és que els participants disposin d'un espai personal per experimentar, observar i crear, alhora que generen obres que poden conservar, regalar o exposar com a record del procés viscut.
3: El fet de dibuixar o el fet de pintar o de crear, al final fa que tu utilitzis una altra part del cervell. O sigui, hi ha una part que queda com a l'aire, sobretot si és un procés molt creatiu, i per mi és com una mena de meditació, sobretot si et deixes portar, perquè fas una miqueta la noció del temps, vas fent, vas creant, vas concentrant-te i això fa que el cervell també es relaxi una mica. És molt interessant el tema de la creació perquè fa que realment una relaxi més. Si ho fas des del punt de vista d'anar gaudint, observant i avançant, eh? Si ho fas pensant, ho estic fent malament, vull millorar, i et pots estressat, evidentment, doncs ja no relaxa tant. Però si ho fas deixant anar, seguint una miqueta el procés natural i gaudint d'aquest moment, és com una mena de meditació, la part creativa, per mi, eh? És exacte, dir el que és, i després ja veurem, o sigui, primer, mira, això també ho va dir quan van inaugurar la Sagrada Família, no? Aquesta sí. Torre i tal. Si no recordo malament, deia, no? Va dir que primer és la passió, no? I després ve la tècnica.
0: Les inscripcions es poden gestionar a la secretaria de l'Ateneu i no és necessari apuntar-se a tot el curs, ja que també es pot participar durant un mes de prova. El preu és de 75 euros mensuals per socis i sòcies i de 80 euros per persones no sòcies. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui dijous 3 de setembre, a 6:15 de la tarda, començarà el taller de dibuix creatiu a l'Ateneu, a la sala de l'aula, de la mà d'Imma Boronat. Dissabte 5 de setembre a 12:00 PM, música en directe al bar Los Pisos, al carrer Major número 2, dins de la programació de les terrasses musicals. Diumenge 6 de setembre a 9:00 PM se celebrarà el tercer torneig de futbol memorial Òscar Hurtado i amb un homenatge a una escultura. Tindrà lloc al camp de futbol municipal de Sant Just. I per acabar amb les activitats de la setmana a Sant Just, diumenge 6 de setembre a 6:00 PM hi haurà concert del cicle Estones de Clàssica, en aquest cas amb un concert de cançó catalana. Serà a la sala del Cinquantenari i de la mà de la soprano Mireia Tarragó i de Xavier García Cardona al piano.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. La Bonaigua estrena millores per l'inici de la nova temporada esportiva. El Carrau Blau obrirà les portes del seu espai creatiu amb tallers i activitats per a les famílies. Les jornades, previstes pels dies 9 i 10 de setembre a la Vagoneta, inclouran propostes de pintura, treball en fang i un nou taller de pintura fluorescent. El tercer Oktoberfest omplirà Sant Just de gastronomia alemanya i música en directe. La festa se celebrarà el 3 d'octubre al Casal de Joves, amb activitats, jocs i propostes per totes les edats. El teatre marcarà la tardor de l'Ateneu de Sant Just en una temporada amb més activitats.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 3 de setembre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
1: És clar que s'ha de treure la llengua. Però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.
2: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a la Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a la Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
1: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Fes-te voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.
2: 1, 2...

0: queda sol defensant que no hi ha proves que el Marroc orquestrés l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Solitud extrema de Pedro Sánchez aquest matí al Congrés dels Diputats en la seva compareixença per donar explicacions per la crisi migratòria a Ceuta, Joan Bota.
2: Oposició, socis parlamentaris i fins i tot Suma, amb qui comparteix el govern espanyol, han sortit avui en tromba al Congrés a assenyalar el Marroc i a demanar a Sánchez contundència contra aquest país. El president del govern espanyol ha evitat un canvi radical de posició, tot i admetre que la policia marroquina sí que va col·laborar a l'entrada massiva.
0: Madrid, Paula Brujats i Tània Tàpia.
3: Sánchez ha promès per primer cop contundència contra Rabat si es demostra la seva implicació en la tragèdia, però Parana diu que no té proves sòlides que els esquitxin. La Moncloa i Rabat estan en contacte permanent per investigar els fets, mentre el Partit Popular culpa Sánchez de plegar-se als interessos del govern marroquí per por.
4: Durante 10 horas centrales del día 30 de julio, la gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera.
5: Ah, muy bien. ¿Y usted se queda de brazos cruzados? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos?
4: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos con total contundencia.
6: El Congrés tan sol com hi ha entrat, tot i els matisos, els partits, sense excepció, qüestionen la tesi de la Moncloa i avisen al president que li pot costar el govern. Suma, Junts i Esquerra.
7: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
8: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
9: Mohamed VI és un assassino. I ustedes, señorías del gobierno, són unos pusilánimes.
0: I mentre totes les mirades estaven posades a Ceuta i al Congrés dels Diputats, la crisi migratòria ha deixat una nova tragèdia, ara a les Canàries.
2: 80 persones han mort, entre els quals un nadó, quan intentaven arribar-hi des de Gàmbia en un caiuco rescatat aquesta matinada després de gairebé un mes a la deriva.
0: I mentrestant, a Catalunya ha fracassat l'últim intent d'evitar la vaga educativa del primer dia de curs, dimarts de la setmana que ve. Departament d'Educació, Sara Canyete.
10: Hola, bon dia. Sí, ha estat un matí llarg de reunions aquí al Departament d'Educació que han acabat en el mateix lloc on hem començat. No han arribat a cap acord per desconvocar aquesta jornada de vagues i, per tant, el curs escolar a Catalunya començarà amb una crida a la vaga als docents. Per al sindicat USTEC, les millores acordades per aquest curs només són una petita passa i no són suficients. Diuen que no arribaran a tots els centres. La mateixa opinió que comparteix el sindicat CGT.
0: I la justícia europea condemna Espanya per les condemnes als activistes que van encerclar el Parlament de Catalunya el mes de juny de l'any 2011 per intentar aturar el ple on el govern d'Artur Mas havia d'aprovar les famoses retallades. Brussel·les, Bruno Fortea.
11: La justícia espanyola va vulnerar la llibertat de reunió dels manifestants. El Tribunal Europeu veu desproporcionat que se'ls condemnés a presó i contradiu l'argument que va utilitzar el jutge Marchena per dir que els manifestants havien creat un clima intimidatori. Els magistrats europeus avisen que aquesta sentència del Suprem espanyol podria haver frenat la participació ciutadana en futures protestes.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
0: Sentirem José Mourinho elogiant Messi i també el fitxatge estrella de l'Espanyol, Brian Zaragoza.
12: El tècnic del Madrid ha valorat la retirada de Messi de la selecció.
13: Hay jugadores que tú echas de menos siempre, siempre.
12: I ha canviat el to per parlar d'Asensio després d'haver rebut la sanció per conduir ebri.
13: No estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
12: El Barça, Gavi, podrà tornar a jugar diumenge, recuperat ja del cop. Visibu també li han descartat cap lesió greu i sentirem l'esforç econòmic que ha fet Brian Zaragoza per fitxar per l'Espanyol.
0: Ha estat un matí molt complicat a la xarxa viària catalana, amb cues quilomètriques, fruit d'alguns accidents. Quina és la situació ara mateix? Mariluz García, bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs sí, després d'aquestes dues incidències greus amb camions implicats, ara només queda un carril tallat a la P7 a Bellaterra en direcció Barcelona-Tarragona per un camió frigorífic que ha cremat, i aquí hi ha retencions puntuals. Normalitzada la ronda litoral, després que han retirat un camió volcat a Montjuïc, un accident en què ha mort el conductor, i encara cues a l'accés al Nus de Trinitat per un vehicle avariat a la sortida per la C-58, també ja ja retirat de la calçada. Queden retencions a la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma i a la Ronda Litoral des de Sant Adrià.
0: Vaja, doncs que a poc torna a la normalitat. No torna a la normalitat encara al temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Per què, Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia.
0: Seguim amb més calor de la que tocaria per l'època.
16: Molta més. Si ahir Barcelona, una mica més tard d'acabar aquest informatiu, a l'Observatori Fabra es polveritzava el rècord històric en 112 anys de calor en un mes de setembre, Lleida està a punt de fer-ho. Potser no serà avui, no ho sabem segur, però demà divendres, dissabte o diumenge tindrà 3 oportunitats l'Observatori de Lleida amb 86 anys de dades per polveritzar els 37 i dècimes que era l'anterior rècord. Podria arribar als 39 o potser els 40. Per tant, calor desbocada els propers dies. No a tot arreu hi haurà rècords i el sol de justícia. Sol de setembre, això sí.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
16: Bon dia.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06.

0: i li han retret que els està amagant informació. Anem al Congrés dels Diputats. Paula Brujats, bon dia.
1: Què tal, bon dia.
0: Un mes després dels fets, Paula, encara no s'ha aclarit del tot què és el que va passar.
1: Sí, exacte, és massa aviat, ha dit Pedro Sánchez, per saber què va passar, i és aviat també per assenyalar culpables. Avui, però, per primer cop, sí que ha qüestionat el paper del Marroc en les hores més crítiques de l'entrada, concretament per aquest moment.
2: Durante 10 horas centrales del día 30 de julio, en el que la gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera.
1: No diu quines ordres obeïa la gendarmeria, però torna a aïllar el govern marroquí d'haver planificat o executat o també organitzat aquesta crisi. No hi ha cap prova que els impliqui a dia d'avui, però Sánchez, acorralat per les crítiques, sí que ha fet un pas més i ha avisat Rabat que actuaran si es demostra.
2: Sòlides, actuaríamos en conseqüència, con total contundència com exige la situació. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
1: La compareixença de Pedro Sánchez al Congrés està portant, de moment, poques novetats, però sí que alguns matisos amb aquesta relació sempre delicada cap al Marroc. Sánchez s'ha plantat clarament davant dels desafiaments sobre Ceuta i Melilla.
2: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que, por supuesto, hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
1: I ha anunciat que caldrà revisar la cooperació amb el govern marroquí perquè és evident que alguna cosa ha fallat amb aquesta crisi migratòria, però ha negat cap error de la policia espanyola el dia 30.
2: Nuestros agentes tuvieron que elegir entre garantizar momentáneamente la estanqueidad de la frontera o defender la vida humana. Y eligieron defender la vida humana. Afirmo que hicieron lo correcto.
1: Ha insistit que no hi havia informe previ ni de la policia, ni de Frontex, ni de cap servei d'intel·ligència que anticipés el que passaria. Era impossible prevenir-ho.
2: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
1: I com que no té res a amagar, diu, ha anunciat que la setmana que ve farà públics tots els informes, inclosos els del CNI, perquè tothom ho pugui comprovar. Quan ha dit això, tots els ministres del seu govern l'han aplaudit, excepte la ministra de Defensa, Margarita Robles, la responsable del CNI, que s'ha quedat de braços plegats.
0: Bé, doncs, aquest relat que hem sentit resumit per la Paula, de Pedro Sánchez, no ha convençut ningú. Els socis i l'oposició mantenen que el Marroc hi està implicat. Seguim al Congrés, que li han dit des d'aquestes forces. Tània Tàpia, bon dia.
3: Bon dia. Doncs avui s'han tornat a sentir les peticions de dimissions i d'avançament electoral. A Sánchez li han caigut crítiques per totes bandes. Feijóo, del PP, assegura que el Marroc hi està implicat, sense portar-ne proves, i acusa Sánchez de mentir deliberadament. Una actuació segura que el portarà davant de la justícia.
4: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, míreme, la va a pagar. Ante la justicia y ante la suma.
2: Si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hace a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a enchironar a todos.
3: Sánchez diu que Feijóo no sap res de crisis migratòries i només vol treure'n rèdit polític per endur-se vots de l'extrema dreta. Però no només el PP o Vox carreguen contra Pedro Sánchez, també els seus socis. Tots, sense excepció, creuen que oculta informació i protegeix el Marroc, Aina Vidal, dels comuns, socis de Sánchez de la Moncloa, dels més durs.
5: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
3: Des d'Esquerra, Gabriel Rufián creu que la crisi de Ceuta serà l'11M del PSOE i pot acabar amb el govern.
6: Más allá del insulto a la inteligencia que supone lo que ustedes están defendiendo, los gobiernos no se pierden por errar. Los gobiernos, sobre todo, se pierden por mentir.
3: I per Míriam Nogueras, de Junts, per acció o per omissió, el govern de Sánchez n'és responsable.
7: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
3: Sánchez, encara en marxa, sortirà avui del Congrés tan sol com hi entrava i deixant l'hemicicle la sensació que encara hi ha moltes preguntes sense resposta i un malestar creixent també entre els aliats d'investidura.
0: I mentre seguim mirant cap a Ceuta, hem tingut una nova tragèdia migratòria a la ruta de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el seu intent d'arribar a les illes. Aquesta matinada, Salvament Marítim ha pogut rescatar 45 persones en vida que anaven a bord d'un caiuco, 44 homes i una dona. I ells mateixos han explicat que el viatge el van començar més de 100 persones, Albert Manyà.
8: De fet, a l'embarcació hi havia 5 cadàvers, però no els han pogut recuperar a causa de la mala mar. Els supervivents els han traslladat a Gran Canària. Portaven 26 dies al mar i estaven molt febles. persones. A tres d'ells els han hagut d'evacuar en helicòpter a dos

0: hospitals. Els seus testimonis concorden amb les dades que tenia Caminando Fronteras. Sentim Elena Meleno en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Esta embarcación es una embarcación que fue alertada por familiares a nuestra organización y fueron evidentemente los familiares los que aportaron los datos que pasamos a los servicios de rescate. Esos datos era que habían salido el 7 de agosto con 127 personas y entre ellas viajaban 4 mujeres y una bebé.
0: El caiuco havia sortit de Gàmbia en lloc del Marroc, el Sàhara o Mauritània, fet que, segons Meleno, denota una tendència dels migrants a fer viatges cada vegada més llargs per evitar els controls espanyols i europeus.
1: La ruta atlántica cada vez tiene trayectos más largos. Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto y, evidentemente, las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
2: Això a la ruta de les Canàries, però és que ahir, al vespre nit, van arribar 10 magribins amb patera al sud de Mallorca.
0: Se'ls va localitzar a Porto Petro, a Santanyí. Es calcula que en el que portem d'any s'han interceptat prop de 5.000 migrants a les Balears.
2: Passant 13 minuts de les dues del migdia, a Catalunya, mentrestant, la USTEC i la CGT refermen la vaga a les aules dimarts que ve, el primer dia del curs escolar, després de reunir-se avui amb la consellera d'Educació aquest mateix matí. El sindicat majoritari a l'ensenyament considera que el govern no ha facilitat un calendari per fer arribar les millores que necessita el sector. La consellera Esther Niubó reclama un parèntesi en la mobilització que es concreti, diu, amb la retirada de la vaga de dimarts. Unitat mòbil al Departament d'Educació, Martí Cuní i Sara Canyete, bon dia.
3: Hola, bon dia, Òscar. Doncs sí, com apuntaves, ha estat un matí llarg de reunions que ens deixa al punt on hem començat. Finalment, el curs començarà amb aquesta convocatòria de vaga. No s'han acostat les posicions i no hi ha hagut un canvi pel que fa doncs, a aquesta determinació de mantenir les aturades per part d'aquests dos sindicats amb representació a la mesa el primer dia de curs. La consellera ha estat directa, ha demanat que aquesta vaga es desconvoqui. Parla d'obrir un parèntesi, diu, per respectar el dret a l'educació i per al cost que suposa per als infants i les famílies que les aturades es produeixin en aquest primer dia de curs. La consellera diu que la confiança del sistema educatiu en les famílies, en el sistema educatiu es pot veure perjudicada. Sentim la consellera Esther Niubó.
4: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
2: Però tot i aquesta demanda de la consellera, els sindicats ara es mantenen ferms en fixar la vaga per dimarts que ve.
3: Sí, aquí és on les posicions xoquen, perquè la consellera els demana obrir una via de diàleg i els sindicats el que li retreuen és que diàleg és el que han estat esperant tot l'estiu i que no s'ha produït. Per tant, per ells és inevitable ara mateix aturar aquesta convocatòria de vaga. A part, des de l'USTEC, des del sindicat majoritari, reconeixen que sí que hi ha unes petites millores aquest curs, però les consideren encara molt poca cosa. Diuen, per exemple, que molts centres educatius aquest curs, respecte al curs passat, en realitat no canviarà res. Yolanda, segura és la portaveu d'USTEC.
5: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que diguéssim que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant és que aquella sensació de que aquest curs que ve, no, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera.
3: Des de la CGT també comparteixen aquesta lectura. De fet, han retret a la consellera que s'estigui reunint amb els sindicats per separat i, per tant, doncs, no reunint-se amb el que ells consideren que hauria de ser l'interlocutor, que és el comitè de vaga, i sí que apel·len a la comprensió de les famílies. Entenen que una vaga convocada ja el primer dia de curs dificulta la conciliació i té les seves conseqüències o pot generar un cert malestar emocional. Diuen que ells tampoc estan contents amb aquesta situació, però que estan lluitant perquè, diuen, el sistema públic necessita un autèntic revulsiu.
2: Doncs amb aquest caldo de cultiu, podrien dir, més de 135.000 infants i adolescents que estan en risc de pobresa o d'exclusió social a Catalunya comencen el curs sense beca menjador, tot i que la necessiten. Són gairebé el 37% de l'alumnat vulnerable. Ho ha denunciat aquest matí l'ONG Educo. Aquesta situació, Toni Fortesa, impacta igual a primària que a secundària?
6: Doncs impacten totes les etapes, però la majoria dels que no poden accedir a la beca són alumnes de l'ESO perquè molts instituts, per exemple, no ofereixen servei de menjador perquè no tenen infraestructura per fer-ho. Tot i així, la directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó, apunta que, tot i no tenir els centres adaptats per tenir-hi el servei de menjador, hi ha alternatives.
7: El Consorci d'Educació de Barcelona ha posat en marxa mesures que garanteixen que aquests infants puguin tenir aquest àpat saludable i la beca menjador si la necessiten. Això passa, doncs, per habilitar espais en equipaments públics propers a l'institut, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar.
6: L'entitat demana que el servei de menjador sigui un dret universal i gratuït lligat directament al dret a l'educació. L'espai de migdia, segons l'ONG, és un espai segur per a l'alumne que beneficia el seu aprenentatge i que, a més, ajuda les famílies a conciliar. Educo calcula que garantir el servei de menjador a tot l'alumnat que ho necessita costaria 1.300 milions d'euros l'any, el 0,41% del PIB català.
2: Coses. Un dels dos joves implicats en el crim de Manresa ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil. A més, també va protagonitzar una agressió amb arma blanca a la mateixa zona de l'apunyalament mortal de dimarts. Els Mossos mantenen oberta la investigació i no descarten fer noves detencions. Els dos joves arrestats van ingressar ahir al centre de Can Llupià, a Barcelona, en règim tancat. Anem a Manresa, Nàtia Dell.
8: El menor que va estar internat a un centre, el de 15 anys, té pendent un judici per haver agredit amb un tornavís, ara fa dos mesos, un cambrer del barri de les Escudines. Les càmeres de seguretat de l'establiment van enregistrar l'agressió, on es veu perfectament un jove encaputxat que planta cara al cambrer quan li retreu haver tirat una cosa al contenidor de deixalles i just després li clava el tornavís a l'espatlla i gira cua, tal com ha explicat aquesta emissora el LIM, que treballa al mateix bar.
9: Aquest nano va venir aquí, va passar per el carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
8: El crim de dimarts va passar a tocar del convent de Santa Clara per Sor Lucía Caram. Davant de casos com aquest cal endurir les penes.
10: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
8: I aquest és l'ambient que respira avui a la zona de l'apunyalament, on encara queden espelmes enceses de la concentració d'ahir al vespre.
11: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit, que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, doncs se senten molts dies baralles. Supertristos pel que va passar l'altre dia, perquè estaríem el cor encongit.
12: És que avui en dia, qualsevol lloc pot passar alguna cosa.
13: De por, de mala maror, de no poder sortir al carrer. Jo tinc fills, ara, bueno, vivim aquí darrere de l'hospital, vull dir, ells venen a aquest barri perquè són els amics, però ja els hi vaig dir ahir, no vull que baixeu cap allà.
8: L'Ajuntament per Protecció de Dades no aclareix si serveis socials estava fent un seguiment dels menors o les seves famílies. Són adolescents coneguts per la policia, desvinculats d'instituts de Manresa i que venen d'entorns desestructurats.
2: Doncs encara sobre aquest tema, el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha qualificat de molt greus els fets de Manresa i ha posat en valor l'actual sistema de protecció dels menors. Anem a Tossa. Laia Claret.
14: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, remarca la gravetat dels fets, manté la privacitat i defensa el sistema.
15: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
14: Ho ha dit a Tossa de Mar, a la Selva, on ha inaugurat l'ampliació de la residència de gent gran Turcia per 1,8 milions d'euros.
2: En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya consideren que el sistema ha fallat en aquest cas de Manresa, Marriera.
16: Alicia Fernández, membre de la Junta del Col·legi, ha explicat a 3Cat Info que tant els serveis socials municipals com els centres educatius estan del tot tensionats per poder prevenir i intervenir amb aquests joves que es despengen dels instituts i tenen actituds violentes. Un problema d'exclusió social que va molt més enllà del municipi de Manresa.
17: Manresa, un dels problemes que té és que certs barris doncs, està acumulant aquests gruixos més de famílies amb situació de pobresa. Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
16: Una problemàtica de grups de joves que els treballadors socials també tenen detectats en altres capitals de comarca de l'interior de Catalunya.
2: Les 2:21. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
18: Catalunya Migdia.
19: Compra, ve a Zanacar. La tornada a la llar més lleugera amb el salmó noruec a meitats o sencer a un preu imbatible de 9,25 € al quilo. I el pit de pollastre sencer a un preu imbatible de 5,29 € al quilo. Fins al 9 de setembre.
20: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
21: Xato! L'estiu s'acaba.
22: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accepta, esclar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
23: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 en milers de productes per a la tornada a casa. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions a la botiga web i app.
24: Catalunya migdia.
2: 7 minuts i seran 2:45. El Tribunal Europeu dels Drets Humans condemna a Espanya per haver vulnerat la llibertat de reunió de diversos manifestants que l'any 2011 van encerclar al Parlament de Catalunya per aturar el ple que havia d'aprovar les retallades del govern d'Artur Mas. El Tribunal d'Estrasburg troba desproporcionada la pena de presó imposada i qüestiona la doctrina de la violència ambiental que va fer servir, per exemple, el jutge Marchena per condemnar-los. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Forte, bon dia.
25: Hola, bon dia. Culpar els manifestants d'haver contribuït a crear un clima general d'intimidació en una protesta no és un argument vàlid per imposar-los una condemna penal. La justícia europea rebat la tesi del jutge Manuel Marchena i li diu que per castigar algun activista calia atribuir-li un acte de violència específic comès per una persona en concret. I els magistrats europeus no veuen violència en el que van fer els quatre protestants que van portar el seu cas al Tribunal d'Estrasburg. Els jutges admeten que aquests activistes van poder molestar i obstruir el pas dels diputats que volien entrar al Parlament, però neguen que els manifestants fossin violents quan van cridar, recriminar o fins i tot seguir alguns polítics que caminaven a peu. Per tot plegat, el Tribunal Europeu avisa que aquesta sentència de Marchena podria haver tingut un efecte perjudicial per al conjunt de la societat i haver frenat la participació dels ciutadans en protestes futures.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, acaba d'arribar fa tot just unes hores a la capital d'Ucraïna. Des de Kiev, Illa ha defensat l'entrada d'Ucraïna a la Unió Europea, s'ha reunit amb un ministre del govern de Zelensky i també s'ha referit a la situació a Ceuta, Albert Prat.
26: Just després de baixar del tren que l'ha portat fins al centre de la capital, el president ha vingut a dir que de la mateixa manera que Europa fa pinya davant d'aquesta guerra, també demana que es defensin els valors europeus a la frontera sud.
27: Expresa toda mi solidaritat com els ciutadans de Ceuta i fíjese, tiene un punt comú, que és Europa. Ceuta és frontera de España y frontera de Europa. Aquí se están defendiendo los valores europeos son los que tenemos que defender en todo momento y circunstancia, sin excusas. También aquí en Ucrania, como estamos haciendo.
26: Aquest matí ja s'ha reunit uns minuts amb el ministre ucraïnès que porta la cartera de territori i ha signat tres acords de col·laboració amb tres governadors regionals, un dels quals el de Zaporíjia. És una de les zones que està sota control rus i amb aquest mateix governador es van reunir la setmana passada al Palau de la Generalitat.
2: Doncs precisament Ucraïna continua sota el foc rus. Avui, amb nous atacs al sud d'Ucraïna, a Odessa, i amb els ucraïnesos també fent mal a Rússia amb els seus drons.
0: Un projectil rus contra un edifici residencial ha fet 17 ferits a Odessa i el govern rus s'atribueix també l'atac a instal·lacions del port i a dos mercants al Mar Negre. També hi ha un mort i quatre ferits a la regió russa de Belgorod, segons els serveis d'emergència.
2: Això mentre Moscou respon amb la mateixa moneda a Berlín. Després de les acusacions d'estar al darrere de l'incident a l'aeroport de Leipzig, Rússia també tancarà centres culturals alemanys i acusa els líders d'aquest país d'estar revifant el nazisme.
0: Els dirigents russos han contraatacat des del Fòrum Econòmic de l'Extrem Orient. El ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha anunciat que clausurarà els instituts Goethe que hi ha a Moscou i altres ciutats perquè assegura que és una qüestió d'orgull. A més, també creu que totes aquestes mesures antirusses només es poden explicar per un retorn al nazisme.
28: Vam veure la metàstasi del nazisme ressorgint a Alemanya, però quan el canceller Merz va declarar que convertiria Alemanya en la principal potència militar d'Europa, simplement em vaig quedar bocabadat.
0: Enmig d'aquestes tensions amb els països europeus, Putin també ha qualificat de terrorisme la confiscació d'un vaixell rus en un port de Noruega. Oslo ha actuat a petició d'una empresa de gas ucraïnesa que exigia una compensació per la pèrdua dels seus actius a Crimea.
2: I no deixen de parlar de Rússia, perquè una exmembre del grup de protesta rus Pussy Riot ha admès que va ser reclutada pels serveis secrets russos i que durant més de 3 anys ha estat passant informació sobre opositors. A Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb un dels artistes que n'ha estat víctima, Pavel Krisevich. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
1: Bon dia. Margarita Canavalva, amb el nom artístic de Rita Flores, ha confessat com els espies russos la van coaccionar fins a convertir-la en una de les seves confidents al febrer de 2023.
3: Em van reclutar burlant-se de mi, amenaçant-me de matar la meva família i dient-me que no podria demostrar mai qui va matar la meva mare.
1: Una de les persones que li van ordenar espiar és el seu amic Pavel Krisevich, un artista que des de l'exili explica a Catalunya Ràdio que encara està païnt la notícia.
28: T'adones que fins i tot persones amb qui has parlat sincerament poden ser agents informals de l'FSB i evidentment és molt difícil.
1: El cas de la Rita Flores no és una excepció. Els serveis secrets fa anys que miren d'infiltrar-se en els grups opositors. Per això el Pavel fins i tot la veu com una víctima.
28: També em sap greu per la Rita, perquè ni tan sols al meu pitjor enemic li puc desitjar trobar-se en aquesta situació. El principal culpable de tot això és el sistema estatal rus i el Servei Federal de Seguretat.
1: La Rita ha advertit al Pavel que els serveis secrets el continuen espiant a França. A més, l'intenten pressionar amenaçant la seva família dins de Rússia. Hores després de la nostra entrevista, van arrestar la seva dona, la Yelena, que a hores d'ara continua empresonada.
2: 2 minuts i seran 2:45 de la tarda. Seat podria desaparèixer com a marca de cotxes d'aquí 3 anys arran del pla de reestructuració del grup Volkswagen. La premsa alemanya ha filtrat un document que es discutirà demà a la reunió alemanya del Consell de Supervisió del grup i que apunta en aquest sentit. Seat, que té 76 anys d'història, fabrica a Martorell els models de combustió Ibiza, León i Arona, però en els 3 últims anys ha fet el gir cap al cotxe elèctric amb una aposta clara cap a la marca Cupra, Sara Riera.
4: Seat s'ha limitat a dir que encara no hi ha una decisió presa, però ha reconegut que el grup Volkswagen està treballant en un pla de transformació del negoci per afrontar la crisi al sector que ha provocat l'entrada massiva de cotxes xinesos. Fins ara, el discurs del màxim responsable de Seat i Cupra ha estat que Cupra seria un puntal perquè Seat recuperés la rendibilitat. Fa anys que Seat no presenta cap model nou i l'any passat, de fet, per primer cop Cupra va vendre ja més cotxes que Seat. El secretari general de Comissions Obreres, Rafa Guerrero, ha explicat a Catalunya Ràdio, però que fins ara tots els plans de la companyia han acabat caient.
5: Probablemente mañana no se aprobará nada, esto viene de lejos. El grupo Volkswagen está en una crisis que es incapaz de plantear un programa de reestructuración para ser competitivo en el vehículo eléctrico conectado. Para nosotros lo que es inviable es pensar en una compañía como sea que no tenga sus dos marcas, Cupra y Seat. Algo diferente, de luego, chocará con los sindicatos, chocará con el comité y no será pacífico.
4: La possible desaparició de Seat no hauria però de suposar el tancament de la planta de Martorell, on treballen 15.000 persones, perquè, com diem, tenen diverses línies de producció de cotxes, aquests de Seat, que són de combustió, però molts més que són ja elèctrics i híbrids del grup Volkswagen.
2: Per cert, gairebé la meitat dels europeus amb un sou mitjà només poden aspirar a comprar-se un pis d'una habitació. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena ha analitzat l'assequibilitat de l'habitatge a tota Europa i conclou que tan important o més que el problema del preu dels pisos són els salaris de la població. Hem sentit els salaris de 2/4. A Catalunya estem en aquesta situació, però a les Illes, per exemple, els que tenen un sou mitjà només els dona per comprar-se un immoble de menys de 50 metres quadrats.
4: La recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i ha calculat els metres quadrats que es poden comprar destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. Doncs bé, la conclusió per la meitat dels europeus és que només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi. Una confirmació més, per tant, que l'habitatge és inassequible, ara mateix a pràcticament tot el continent, però hi ha punts crítics com Portugal, Polònia o Suïssa que estan, atenció, al mateix punt de gravetat que les Illes Balears. Els acadèmics destaquen, òbviament, com s'han inflat els preus dels pisos aquests últims anys, però també alerten que la meitat de la població europea està cobrant per sota del nivell d'ingressos de referència i creuen que aquest és un altre repte molt subestimat.
2: Passa un minut de dos quarts. A Lleida creix un 60% la xifra de gent atesa al dispositiu per persones sense llar que busquen feina a la campanya de la fruita. En total, gairebé 1.700 persones. De fet, aquest estiu, per primera vegada, s'ha hagut d'obrir un segon pavelló per acollir-los. L'Ajuntament diu que tot ha funcionat bé, però les entitats socials continuen trobant dèficits d'atenció al col·lectiu. Lleida, Estela Bussoms.
6: El segon pavelló, amb 160 places, va estar obert 3 setmanes a l'agost, després de constatar que s'havia disparat la xifra de persones que dormien al ras, sobretot al voltant del recinte firal, fins a un pic de 240 individus. El tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes, defensa la gestió municipal.
7: És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt adequada i molt professional.
6: En canvi, des de l'entitat Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac parla d'improvisació, perquè tot feia preveure que el procés de regularització portaria més migrants a Lleida a la recerca d'un contracte.
8: Es va fer tard i quan va interessar fer-ho, perquè també es va deixar allargar durant molts dies la gent dormint al carrer.
6: Una altra queixa recurrent de les entitats és que el dispositiu es tanca a finals d'agost, massa aviat, diuen, perquè deixa desatesos temporers sense feina.
2: I l'Associació de Càmpings de Girona alerta que els ha pujat gairebé el doble la factura de la llum. Les onades de calor provoquen un ús intensiu dels aires condicionats a les caravanes i, per compensar-ho, estudien cobrar-los el consum extra. Girona, Núria Peraire.
9: En alguns càmpings, la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això, el seu president, Miquel Gotanegra, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i, si superen un màxim, els ho cobren.
10: O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que marxa, deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
9: A més, molts càmpings compten amb plaques solars per generar electricitat i ara també aposten per ampliar-les.
2: Passen 3 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
18: Catalunya migdia.
11: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
12: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
11: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, 12 a 12 de la nit.
12: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
13: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
11: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
13: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
11: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
13: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
11: Catalunya migdia.
2: Passant 4 minuts de 2:15.
24: Necessitem reforços a les Rambles en Boqueria.
29: Com ha passat amb les Rambles? 5 ambulàncies.
30: Aquí compta el 4x0. Què ha passat a les Rambles?
2: Això que sentim és Cronos, el thriller coproduït per el 3CAT que recrea la resposta policial als atemptats del 17 d'agost a la Rambla i l'impacte que va tenir a la societat catalana. L'equip de la pel·lícula assegura que és un retrat fidel i de màxim respecte per les víctimes. Demà arriba als cinemes. Barcelona, Montse Mas.
31: El film, basat en una investigació periodística, recrea fidelment la resposta policial i d'emergències a l'atemptat. I segons el director Fernando González Molina i el guionista Alberto Marini, ho fa des del màxim respecte a les víctimes. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
32: Siempre estuvo que huiríamos del morbo o del sensacionalismo y el trabajo desde la empatía te impide mostrar algo que tú no querrías ver de alguien cercano a ti.
33: Hemos tenido siempre dos reglas a lo largo de esta película. Uno, fidelidad máxima a los hechos reales y después respeto para las víctimas.
31: Pels actors Enric Auqué, Diana Gómez i Mónica López, el fet que encara no hagin passat ni 10 anys dels fets ajuda a entrar molt més en la història i és una oportunitat de reobrir debats pendents.
34: Tot el rato saps el que passarà, però et manté amb una tensió dramàtica i amb unes ganes de... No? Que és curiós.
35: Crec que en general aquí som massa prudents a vegades per parlar de la nostra història i crec que està bé parlar-ne quan encara... tots ho tenim present, recent.
0: Tant de bo torni el debat, si aquesta integració de la que presumíem tant i s'ha demostrat que no, doncs que sigui una mica un mirall, no? I crec que ho farà, que la gent discutirà veient la pel·lícula.
1: Cronos es preestrena aquest vespre al Gran Teatre del Liceu, a la mateixa Rambla, on va passar la tragèdia.
2: I ja que parlem de cinema i pel·lícules...
3: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puertas para afuera. Tú tienes que ser quien tienes que ser.
2: La bola negra, que és això que sentim, però també El ser querido i Los domingos. Aquests són els tres títols preseleccionats per l'Acadèmia Espanyola del Cinema de cara a competir per l'Òscar a millor pel·lícula internacional. La cinta dels Javis, La bola negra, és la gran favorita, però la candidata definitiva de l'Acadèmia Espanyola no se sabrà fins al dia 16, Marc Garriga.
14: De fet, els mitjans especialitzats nord-americans consideren La bola negra la màxima favorita a endur-se l'estatueta en aquesta categoria de millor pel·lícula internacional i asseguren que també té opcions en d'altres categories, però això no vol dir que finalment els acadèmics espanyols l'acabin triant. Els Javis ja estan fent campanya als Estats Units, on han explicat que estan tenint una rebuda espectacular.
15: A Javi i a mi nos encantaría representar a España con la bola negra. Nos encantaría, es algo que nos dejaríamos la piel y nos hace mucha ilusión. Más allá de lo que pase, sí, hay mucho viaje por delante y espero que haya mucha bola negra, mucha.
14: Per la seva part, el director del Ser Querido, Rodrigo Sorogoyen, ha dit a 3Cat Info que creu que encara hi ha partit i que, si no, Javier Bardem també té opcions en la categoria de millor actor. I Los domingos ha estat la gran sorpresa, la pel·lícula de l'Alauda Ruiz de Azúa, que s'ha imposat finalment a Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, que era una altra de les favorites.
2: I encara més cinema. I és que la pel·lícula Ink, del director britànic Danny Boyle, es presenta a concurs al Festival de Venècia amb un retrat trepidant i implacable del magnat Rupert Murdoch. La cinta rememora els seus primers anys de trajectòria, quan va fundar el diari sensacionalista The Sun l'any 1969 i va canviar el panorama mediàtic internacional. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
16: La cinta ens transporta a les rotatives i a la redacció fundacional del diari britànic que ja fa 5 dècades a Fleet Street va permetre a l'empresari australià Rupert Murdoch convertir-se en el totpoderós magnat de la News Corporation. Un guió totalment actual, amb diàlegs punyents sobre el sensacionalisme, amb voluntat, això sí, de dibuixar matisos en el retrat d'un Murdoch conegut per la seva falta d'escrúpols ètics. Sentim Danny Boyle.
17: El meu propòsit va ser fer alguna cosa ben diferent de l'obra de teatre, però no pots alterar el text perquè els diàlegs són refotudament excel·lents i d'aquesta manera ho vam enfocar. Així que va ser una manera fabulosa de mantenir l'equilibri entre dues figures extraordinàries, Larry Lamb i Rupert Murdoch.
16: The Sun continua sent una de les capçaleres més llegides del Regne Unit, però avui en versió digital sense tinta.
2: I abans dels esports, teatre.
19: Jo era la benzinera de Bulbuente, al costat de Borja, i la meva sogra, la senyora Carmen, m'havia dit que el meu fill havia nascut, però que cuando tuvo que respirar no le salió, pobrete.
2: El Teatre Poliorama celebra aquesta temporada 120 anys d'història i 30 de gestió de 3x3, que va començar de goll de gom, el tricicle i anexa. Ho fa amb 16 espectacles que miren el futur sense oblidar, però, el passat. Barcelona, Valèria Obreda.
20: La Truita, amb Emma Vilarasau i Jordi Buixaderes, donarà el tret de sortida a partir del 9 de setembre a aquesta programació que Anna Rosa Sisquella ha definit com eclèctica i per tots els públics.
21: Comença amb un super excitats, després, evidentment, també venen coses de fora. Bueno, hi ha l'estrena de Dakota, que és la reposició, o sigui que una mica totes orientades a que no hi hagi ningú que es quedi fora del teatre.
20: Jordi Galceran, autor de Dakota, que va inaugurar la primera temporada de 3x3 al Poliorama, explica que no ha calgut retocar res.
22: La comèdia és la mateixa, amb un nou repartiment, amb una nova escenografia, i és un tipus de comèdia que és atemporal. No juga ni amb l'actualitat ni amb res d'això.
20: També passaran pel Poliorama El quinto paso, amb Chino Darín, i diverses adaptacions de clàssics de la literatura, com La venganza de Don Mendo, Un tal Quixot i Cyrano.
11: Catalunya migdia.
2: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
23: Bona tarda.
2: Amb Mourinho, Brian Zaragoza, Ferran Torres, que ha parlat de la seva sortida del Barça.
23: De com de ràpida va ser aquesta sortida i de si fitxar pel PSG és o no un pas endavant en la seva carrera.

0: El Barça avui ha tornat als entrenaments després de dos dies de festa per preparar ja el partit de diumenge a València, i ho ha fet amb novetats i sobretot la de Gabriel Jesús. Ramon Salmorrí.
1: Sí, dues cares noves a la sessió d'entrenament d'avui. Laia, d'un costat, Gabriel Jesús, el primer entrenament vestit amb la samarreta del Barça, primera sessió amb la resta dels seus companys. I l'altra bona notícia per Hansi Flick és la presència de Gavi. Va rebre el cop en el partit inaugural de Lliga del Barça contra l'Elx, un cop al genoll, el genoll operat i afectat del lligament creuat. Per això s'han extremat precaucions i ha estat apartat de la dinàmica del primer equip fins avui. Avui ha tornat als entrenaments, per tant, bones notícies per un Hansi Flick que podrà comptar amb dos futbolistes més de cara al partit de diumenge a Mestalla contra el València. I a tot això, pendents també de la infermeria, perquè ahir Jesse Bisibu, aquest futbolista jove de 18 anys que el Barça va fitxar per 8 milions i mig d'euros aquest estiu, que estarà en dinàmica del primer equip i que de moment també acumula minuts amb el filial, va jugar a la final de la Supercopa de Catalunya amb el Barça Atlètic contra el Sabadell i va rebre una dura entrada. Avui se li han fet proves al turmell dret i a l'esquerra, perquè va rebre a tots dos, i res greu. Queda només en un cop, i tot i les imatges que vam poder veure que sortia amb crosses i amb una bota ortopèdica, doncs ha quedat en un ensurt i no hi ha lesió tampoc en el cas de Jesse Bisibu.
0: I ara podrem sentir dos jugadors, Salmo, que han marxat aquest estiu del Barça. Un, en parlàvem ara, Ferran Torres, i l'altre, Lewandowski.
1: Els dos davanters. El primer que crida l'atenció és la sortida de Ferran, una sortida que no estava prevista, no estava als plans ni de Deco ni de Hansi Flick, i el mateix Ferran Torres, des de París, ha donat alguns detalls de com es va gestar aquesta sortida express del Barça cap a París.
2: Son los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso, pues, en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera y estoy súper ilusionado con esta nueva etapa.
1: Doncs un pas que no sap si definir cap endavant, cap enrere, cap al costat o en diagonal de Ferran Torres, que en qualsevol cas ha començat ja la seva nova vida al Paris Saint-Germain, com també Robert Lewandowski, en aquest cas a Chicago, com a davanter de la MLS, un jugador important al Barça de Flick en el segon mandat de Laporta, i que aquest estiu ha decidit fer les maletes i anar a jugar a la MLS. En una entrevista a Radio Marca, Robert Lewandowski ha parlat d'aquesta nova etapa vital i també ha analitzat el fitxatge de Rodri pel Barça. I més enllà dels aspectes futbolístics, Robert Lewandowski es queda amb una idea que té molt a veure, segons diu Lewandowski, amb el fitxatge de Rodri pel Barça.
3: Sí, és un jugador que sabe que si el equip necessita una vigilància entre com jugar davant, però també com jugar un poquito más en defensa, i és experiència que creo que este equipo necesita. No solo en Copa del Mundo ahora, pero hace muchos años está jugando en top nivel, y creo que para Barcelona puede ser que Barcelona tiene que cambiar cosas, pero si estás un jugador de FC Barcelona, siempre tienes que ser preparando a todos.
0: Doncs això és el que deien tant Ferran Torres com Lewandowski, els dos davanters que han deixat el Barça aquest estiu. I a aquesta hora, per cert, els directius del Club Laurana, Salmo, que estan reunits en junta directiva, amb quins temes destacats sobre la taula?
1: Bé, bàsicament la data de l'assemblea de socis, l'assemblea general de socis, que saps que ha de servir bàsicament per que s'aprovi l'ampliació del crèdit amb Goldman Sachs de cara a les obres del nou Camp Nou, i la ratificació també dels nous membres de la junta directiva. La decisió que es va quedar regent el club mentre Joan Laporta presentava la candidatura en part del seu equip, doncs aquests membres que es van quedar en el govern del Barça han de ser ratificats ara per assemblea. Per tant, avui sabrem la data de l'assemblea i també, sobretot, en quin format. Si es manté el format telemàtic o es recupera el format presencial.
0: Seguim parlant de la Lliga. Demà comença la quarta jornada amb un Betis-Madrid, i avui, per tant, ha parlat Mourinho a la sala de premsa, una compareixença que ha estat marcada per uns quants noms propis, però especialment el del Serra per el de Raúl Asensio.
4: Doncs sí, perquè avui es fa el judici contra Asensio per haver difós un vídeo de contingut sexual on hi havia una menor, i participant en tres excompanys seus del planter blanc. Els tres exfutbolistes de les categories inferiors del Real Madrid que van participar en aquest vídeo han han rebut el perdó de l'ofès de les dues noies que sortien. Això els eximeix del delicte de revelació de secrets, però no anul·la els càrrecs de pornografia infantil. Asensio, en canvi, ha quedat absolt després que la fiscalia hagi retirat els càrrecs al rebre també el perdó de l'ofès, ja que ell només estava acusat de revelació de secrets a l'haver difós, com dèiem, aquest vídeo. A tot això hem de recordar que ahir es va fer públic també que el jugador del Madrid està sense carnet de conduir perquè l'agost el van detenir per conduir begut amb una taxa d'alcoholèmia que quadruplicava la permesa. Per tot això era més que evident que Mourinho li preguntessin avui per tot plegat. El portuguès ha defensat la professionalitat del jugador quan és a Valdebebas, tant entrenant com ara que es recupera d'una lesió, però ha estat molt crític per tots els afers que l'envolten fora.
5: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable, que no se puede tocar. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Y nada, errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
4: Més noms propis que han sortit a la roda de premsa d'aquest matí. Julián Álvarez. A Mourinho li han preguntat com hauria gestionat ell l'afer d'aquest estiu del davanter argentí.
5: No hay quien conoce mejor el club como Simeone y no veo que tenga absolutamente nada que decir en relación a esta situación. Yo lo que normalmente digo es que cuando un jugador no está satisfecho, cuando llega el 1 de septiembre, tienes que estar satisfecho o no juegas hasta el 1 de enero.
4: I un tercer nom propi. A Mourinho també li han preguntat per l'anunci de la retirada de Leo Messi amb la selecció de l'Argentina. En aquest sentit, el portuguès ha comentat això.
5: Hay jugadores que tú echas de menos siempre, siempre. Y este, en nuestra generación, en los últimos dos décadas más o menos, ya todos sabemos lo que significa. Tenemos que ver algún partido de MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, pero tenemos que ver alguno para aprovechar estos últimos años, no lo sé, temporadas, no lo sé.
4: Per cert, que l'entrenament del Madrid d'avui ha rebut la visita d'un il·lustre ex-blanc, el tècnic italià Carlo Ancelotti.
0: Doncs dèiem, aquest Betis-Madrid que juga demà obre la quarta jornada de Lliga. Avui juga un partit avançat de la sisena jornada de Lliga, que és a la Real Societat Celta. Ara anem a parlar de l'Espanyol, el Girona i el Sabadell, perquè han tingut matí de presentacions. A l'Espanyol, de fet, han presentat les dues darreres incorporacions i també han aprofitat per fer balanç del mercat de fitxatges. El director general esportiu, Monchi, està content amb el mercat que han tancat i admet que a l'Espanyol hi ha urgències. David Gallofré.
6: Monchi ha dit que li agrada treballar amb pressió i que en un club com l'Espanyol i amb els resultats de les últimes temporades és normal que hi hagi aquestes urgències.
7: Sí, és veritat que hi ha urgències lògiques i normals d'un club grande que, per cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos. Y evidentemente, cuando uno viene acumulando, no digo de sesiones, pero sí momentos de tensión, está deseando salir de ahí. Pero eso, bien gestionado, creo que es bonito.
6: També s'ha mostrat content i ha valorat positivament el seu primer mercat de fitxatges. El tanca amb 7 noves incorporacions. Unai Núñez, Durksic, Harman, Moscardó, Calatrava, Gorozabel i Brian Zaragoza. D'aquest últim ha dit que ha fet un gran esforç econòmic per poder venir.
7: Y he escuchado muchas veces que los jugadores hacen esfuerzos por ir a un club. En el caso de Brian no es palabra, es hecho. No voy a entrar en detalles porque evidentemente el propio Brian no me lo permitiría. Pero ha hecho un esfuerzo tremendo a nivel económico y yo creo que es digno que se diga para que él para estar aquí.
6: Brian arriba cedit per part del Bayern de Múnich i creu que el projecte de l'Espanyol és ideal per tenir aquesta estabilitat. Per la seva part, Gorosabel arriba cedit de l'Atlètic Club, on ha jugat les dues darreres temporades. Podrien debutar tots dos aquest diumenge davant del Sevilla.
0: El Girona, el balanç del mercat de fitxatges, un balanç, un mercat mogut, l'ha fet el director esportiu Quique Cárcel, Eduard Solà.
8: Sí, Quique Cárcel diu que amb el descens el 90% de la plantilla en principi no volia continuar a segona divisió, però des del primer dia van tenir clar que només volien vendes i que deixarien sortir jugadors que volien no volien a la plantilla. Això sí, han marxat Joel Roca i Minsu, que no contemplaven la seva venda. No ha volgut parlar del cas Sigankov. Ha defensat Gazzaniga després dels xulets que hi va haver l'altre dia i ha posat en valor la implicació dels jugadors que s'han quedat. I assegura que els ha quedat una plantilla amb aspiracions decents, que és el principal objectiu.
9: Hi ha bona plantilla, sí. Hi ha jugadors que crec que poden donar-li nivell diferencial a la segona divisió, sí, ho sento, però també és veritat que com aquests jugadors no estiguin enfocats o no estiguin bé o els resultats no vagin bé o hi hagi un ambient negatiu a nivell global, pues costarà molt més, no? Llavors això és la realitat, però penso que és una plantilla per intentar estar dalt i això és el que hem fet.
8: Quique Cárcel acaba contracte al final d'aquesta temporada, però diu que no s'ha plantejat encara quin serà el seu futur.
0: I abans d'aquest balanç del mercat de Quique Cárcel, el Girona ha presentat l'exextrem del Barça, Carles Pérez, Eduard.
8: Sí, Carles Pérez va rescindir contracte amb el Celta dimarts a la nit, poc minuts abans de les 12, i per tant arriba lliure al Girona. Ha fitxat només per una temporada i als seus 28 anys espera consolidar-s'hi després que ha pres, diu ell, algunes decisions errònies els últims anys.
10: Els últims anys he estat posant... Ho he donat passos que crec que no tocaven i venir a Girona crec que era el pas correcte, tant per la manera de joc que s'adapta a mi com amb la mentalitat que tenen, que està clar l'objectiu. Jo sóc el primer que ho tinc clar i vinc per ajudar. I ara que vaig veure que es podia fer aquesta opció, doncs molt, molt content i molt feliç d'estar aquí.
8: Carles Pérez diu que està a punt per poder debutar a la Lliga dissabte al camp de l'Sporting de Gijón.
0: I el Sabadell ha fet aquest balanç de mercat de fitxatges l'endemà d'haver guanyat la Copa Catalunya. El club arlequinat, a més, és que aquest estiu ha sacsejat l'equip en el retorn a segona, Marcos García.
11: Doncs sí, fins a 16 cares noves han arribat a la nova Creu Alta. Hi ha noms amb experiència, com ara Pere Pons o Edgar González. A les darreres hores, les entrades d'Àngel Baena, Josif Owusu i Marc Vidal. Sortides com Agus Kossia o també Miguelete, dos dels jugadors importants a l'ascens. Lucas Viale, director esportiu del Sabadell.
12: Dentro de los 3 o 4... límites salariales más bajos de la categoría. También es cierto que me gustaría agradecer y dar las gracias a cada uno de los abonados que han venido y se han hecho socios, porque gracias a ellos hemos podido ir incrementando cada semana nuestro límite salarial y poder hacer la plantilla más competitiva posible.
11: Ahí a la final de la Copa Catalunya, Sabadell 2, Barça Atlètic 1.
0: I ahir a la tarda va passar pel Tot Costa de Catalunya Ràdio Patri Guijarro. És la nova capitana de l'equip blaugrana per una temporada en què viurem un nou cicle esportiu. Carles Vila.
13: La jugadora de Palma va parlar del passat, del present i també del futur del Barça femení en una temporada on han marxat algunes de les referències dels últims anys y amb una plantilla amb molta joventut.
14: Un pequeño cambio de ciclo, sí, porque al final este año creo que se han ido 4 jugadoras, excepto Salma, que tiene 23, pero creo que bastante veteranas, que han jugado muchos partidos importantes, llegan jugadoras muy jóvenes, tenemos un equipo bastante joven y yo podría definirlo un poco con cambio de ciclo, pero que sí que creo que las jugadoras jóvenes que llegan con mucha ambición.
13: Patri Guijarro reconeix que ningú pot fer d'Alexia, que el seu carisma l'haurà de suplir l'equip sencer, no només les capitanes. Caldrà també recordar que, malgrat els canvis a la plantilla i de venir d'una temporada on s'ha guanyat un altre cop tot, el Barça torna a ser favorit en totes les competicions.
14: Bueno, es que venimos de 4 títulos, creo que se nos tiene que respetar. Creo que con el trabajo que estamos haciendo y después de los años que venimos haciendo a nivel de resultados, yo creo que por supuesto se nos tiene que respetar en posición de l'asa de arriba.
13: Patri Guijarro reconeix que se sent molt valorada tant per al club com per les seves companyes. També diu que no està pensant ara mateix amb la seva renovació, tot i que també diu que no tindrà problemes per començar quan sigui el moment a negociar amb el club.
0: Gairebé 5 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una petita pausa i després...
15: Sinceramente lo he pasado fatal. Irme a dormir con esta situación, la verdad que solo...
0: Paula Badosa, que ja és a la segona ronda de l'Obert dels Estats Units, després de guanyar un partit que va començar dimecres i que va acabar dijous a la nit.
16: Catalunya migdia. La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què? Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
17: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
16: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: 205 cavalls i només 4,3 litres?
19: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
0: I avui la Vuelta viu una de les etapes més importants d'aquesta edició. És una jornada amb un final molt complicat que pot començar a deixar coses clares a la classificació general. Isaac Vilalta.
23: Doncs sí, una etapa que ara mateix queden 94 quilòmetres per al final, encara queden 3 ports per superar-se, hi ha un grup d'escapats de 30 corredors, el gran grup a 5 minuts i mig, però insisteixo, encara queda molt pel final d'aquesta etapa. Com deies, és un dia important, i encara que quedi més d'una setmana amb algunes etapes molt dures, la d'avui podria deixar algun dels ciclistes destacats fora de joc. Són 166 quilòmetres, amb 2 ports de tercera i un de segona a la primera meitat. Però atenció al tram final amb Belefique i Calar Alto. 2 ports de primera encadenats als últims 30-40 quilòmetres. Belefique és un port de 13 quilòmetres al 7,2%. Calar Alto, final d'etapa, 17 quilòmetres al 5,6%. Però amb rampes que arriben al 18%. Està situat a més de 2.000 metres d'altitud, just al punt on hi ha un observatori astronòmic, i és un port que la Vuelta ha pujat ja en 3 ocasions. A més, la previsió per avui és de molta calor, una situació que afavoreix Enric Mas. El d'Artà, líder a la general, feia broma ahir a la televisió espanyola i demanava això als aficionats.
24: Que pongan estufas, como dijeron el otro día.
23: Per cert, dos apunts breus. Tadej Pogacar ha deixat Barcelona, ja és a casa seva, després de rebre ahir l'alta hospitalària, i Sergi Darder, 23 anys, de Barcelona, ha renovat el seu contracte amb el Caja Rural per 2 temporades més.
0: I el que sentíem abans de la pausa, l'obert dels Estats Units de tennis, Paula Badosa, torna a jugar aquesta matinada després de superar una primera ronda, Carles, accidentada per culpa de la pluja.
13: Badosa va haver de reprendre el seu partit contra l'australiana Daria Kasatkina. S'havia suspès amb un 40 iguals al marcador, amb avantatge per la catalana per 5 jocs a 4 en el segon i definitiu set. Va necessitar, però, 9 punts de partits per tancar la victòria.
15: Sinceramente lo he pasado fatal. Irme a dormir con esta situación, la verdad que solo he dormido 4 horas, estaba muy, muy nerviosa porque sabía que dependía un poco de mí, estaba muy cerca del final y como tenista yo siempre he pensado que cerrar los partidos solo más difícil, pero empezar un partido para cerrarlo, la verdad que me ha costado mucho, pero me ha ayudado muchísimo el saque hoy.
13: La seva pròxima rival aquesta matinada serà la nord-americana Coco Gauff, una bona prova per saber de les opcions de Badosa en aquesta edició de l'US Open. De matinada també ha jugat Carlos Alcaraz. S'ha imposat el portuguès Jaime Faria en 4 sets. El jugador murcià va mostrar el seu millor nivell, tot i perdre el primer set per 4-6. Alcaraz té clar que és impossible aguantar el calendari complet en una temporada on fins i tot s'han augmentat també el número de tornejos. És per això que ja avisa que, tot i que estigui recuperat de la lesió, no descarta més aturades.
25: I mean, I took more than I wanted, to be honest.
26: Si soc sincer, em vaig agafar més dies dels que volia, però ell saps com està saturat el calendari. Òbviament no volia descansar tant de temps per lesió, però en el futur crec que m'hauré d'agafar més descansos, alguns fins i tot llargs. Potser no 4 mesos, però sí 1 o 2 mesos, encara que em perdi alguns tornejos, perquè és impossible jugar-los tots.
13: En tercera ronda, Carlos Alcaraz jugarà aquesta pròxima matinada contra el xinès Yi Bing Wu, el número 113 del món, que ahir va eliminar l'australià James Duckworth.
0: I acabem amb Fórmula 1, el gran premi de Fórmula 1 aquest cap de setmana al circuit de Monza. El campió Lando Norris ha aterrat a Itàlia amb la renovació a McLaren fins al 2030.
4: El britànic de 26 anys ha aconseguit des del 2019 13 victòries, 48 podis i 18 poles amb l'equip Papaya. És el pilot més longeu a la història de McLaren fins ara, amb 163 grans premis disputats. Actualment és quart a la general, a 83 punts del líder Kimi Antonelli.
0: Més esports a les 7 amb el Tot Costa i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
27: Són les 3.
28: Catalunya Migdia.
1: Fa una hora, a les dues, hem començat al Catalunya Migdia al Congrés, on Pedro Sánchez s'ha quedat sol aquest matí defensant el Marroc. Tota l'oposició, però també els socis de Sánchez, veuen evident la responsabilitat marroquina en la crisi migratòria de Ceuta. Però Sánchez es resisteix a canviar de posició. De seguida ens preguntem per què. També us hem explicat que definitivament el primer dia de curs escolar a Catalunya hi haurà vaga. Avui ha fracassat l'últim intent de negociació per tal d'evitar-ho. I hem passat també per Brussel·les, el dia en què la justícia europea ha condemnat Espanya per les sentències als activistes que van encercar el Parlament l'any 2011 per intentar evitar el ple en què es van acabar aprovant les retallades d'Artur Mas. Tot això us ho hem explicat al Catalunya Migdia a la primera hora. Però ara, de cara a la segona, què més podem destacar, Joan Bota?
2: Doncs que el conseller d'Agricultura i Pesca, Òscar Ordeig, reclama a la Comissió Europea que augmenti el nombre de dies que els pescadors catalans poden aprofitar per sortir al mar. Ordeig s'ha reunit a Brussel·les amb el comissari europeu de pesca per demanar-li canvis a les normes que ara mateix limiten a 143 els dies l'any que hi ha opció de sortir a pescar al Mediterrani. Anem a Brussel·les, Bruno Fortea.
3: Hola, bona tarda. El conseller Ordeig defensa que hi hagi més dies de pesca perquè diu que els estocs de peixos s'han recuperat i ha posat l'exemple del que passa amb les gambes.
5: Hi ha més gamba que mai, no la podem treure perquè acabem la quota i, per tant, això ens porta una pertorbació en els preus de la gamba, unes dificultats per trobar gamba als mercats i un augment de les importacions i un perjudici per aquest sector respecte d'altres.
3: Ordeig diu que el comissari europeu de pesca s'ha compromès a estudiar reformes. A la reunió ha fet front comú amb els consellers de les Illes Balears i del País Valencià. Aquesta tardor, la Comissió Europea publicarà la seva proposta de dies de pesca per a l'any que ve i que després hauran de validar tant els estats com el Parlament Europeu. Els pescadors denuncien que les normes actuals posen en risc la supervivència del sector a Catalunya.
2: Més qüestions. Ha mort als 92 anys la periodista nord-americana Gloria Steinem, que és referent del feminisme. Va començar la seva trajectòria periodística a principis dels anys 60 a la revista Esquire amb articles en què denunciava les desigualtats que vivien les dones. Va saltar la fama, però, el 1963, quan es va infiltrar en un club Playboy de Hugh Hefner, vestida de conillet, i va relatar el sexisme que s'hi respirava. I Peter Jackson i Danny DeVito seran alguns dels convidats estrella de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El director de la trilogia del Senyor dels Anells assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i els efectes especials, guanyador de 7 Oscars. Per la seva part, DeVito regarà el Gran Premi Honorífic per tota la seva carrera, on hi ha personatges com el pingüí del Retorn de Batman. A més, per quart cop en tota la seva història, la pel·lícula inaugural serà un títol dirigit per una dona i per primer cop una dona espanyola. Serà Found Alive, de Carlota Pereda, que és la directora de Cerdita.
1: Passant 3 minuts de les 3...
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: Des d'ara fins a les 4, amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació. Bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Estrenem estudi, que
1: estrenem
7: bé, no?
1: Estrenem estudi, sí. Aquesta setmana sencera.
7: Ha quedat xulíssim, eh?
1: L'advocada Lourdes Ciuró, bona tarda.
22: Bona tarda i ben retrobats.
1: I la consultora de projectes institucionals, Mònica Sabata, bona tarda.
27: Molt bona tarda.
1: Sí, sí, estrenat.
27: M'agrada més aquest, que el que estàvem l'any passat.
1: Sí, crec que és una opinió bastant generalitzada entre la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio.
27: Els llums grocs molesten menys, eh?
7: Clar, és que aquest és més estudi de... Clar, ara estem parlant d'una cosa que
27: ara
7: els oients
27: no
7: veuen.
1: Deixa'm explicar, poso una mica de context, i és que aquesta temporada, el Catalunya Migdia, estrenem aquest estudi, que és l'estudi 3 de Catalunya Ràdio. L'any passat el fèiem el 5.
7: Exacte.
1: I, per tant, els tertulians van descobrint aquest 3.
7: El 5 és més un plató de televisió.
1: És per fer radiovisual.
7: Perquè està tot envoltat d'un gran
1: video. És el que s'utilitza per fer el Tot Costa, per exemple, i programes que també s'emeten per televisió. És veritat que vam estar allà la temporada passada i aquest any doncs estem al 3, que és un estudi de ràdio.
7: Hi ha més teles i menys pantalla gegant.
1: Veus?
7: El qual és
1: com... Aquí darrere ho és, de pantalla gegant, en cas de necessitat.
7: Però el qual és com més informatiu.
22: És tot com molt bonic, trobo. I està molt bé. Una casa molt polida i molt bé.
1: Tot nou, aquella olor de nou. A veure quant dura l'olor de nou.
22: No
1: aixafem
22: res.
1: Exacte, exacte.
22: Escolta'm, una mica de xarxes per ensenyar-ho als
1: clients.
22: També fer l'olor visual.
1: Podem fer vosaltres mateixos, les vostres xarxes, podeu utilitzar-ho, cap problema. Nosaltres també ho farem amb les nostres. Va, anem al primer tema. que ja sabeu que sempre ens ve des de fora i aquesta temporada retrobem també els dijous, on habitual, la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: No has pogut veure l'estudi nou?
8: No encara, però
1: tot arribarà. I que vinguis a Catalunya Ràdio, doncs ja te l'ensenyarem, ja et farem un tour guiat. Hi ha poca cosa a veure, és un estudi, des de tota la vida.
8: Però és
1: un
8: estudi més dels d'ara que són més platós?
1: No, no, és el que diuen ells, que és més de ràdio. Aquest no és plató.
8: I de m'agrada segur, seguríssim.
1: Molt bé, de les clàssiques, eh? Exacte. La ràdio i la tele a la tele.
9: Exacte. Em faltaria allò com els programes del José María García, que se sentia l'encenador.
1: Sí, i tant, sí. Jo recordo, quan jo estudiava al Força Esports de Santi Carreras, sentia el rotulador guixant, un rotulador Edding, i a més ja i pensava, ja està guixant alguna cosa del guió.
8: Que bo. Perdó,
1: sí. A veure, què ens proposes, Llucia?
8: Bé, jo ja sé que els illencs som una mica pesats amb aquest tema, però aquest estiu a Mallorca, ja sabeu que la gent que va poc a Mallorca, i jo només hi vaig 3 o 4 vegades l'any, doncs veuen molt més els canvis, no? I llavors he flipat aquest estiu, he flipat moltíssim amb el nivell de turistificació que hi ha. Ja era molt alt abans, però és que ara és brutal, no? És molt bèstia, no? I demà justament s'estrena a Mallorca el documental Suportant el Paradís, de Marc Gamelià. Més endavant també s'estrenarà aquí. I en aquest documental, persones com l'artista Miquel Barceló, l'escriptora Carme Riera o el director que ja va morir, Agustí Villaronga, reflexionen sobre els canvis que ha patit Mallorca arran del turisme de masses i de la globalització. Aquest documental es va començar a fer fa 15 anys, parteix d'un llibre titulat igual, que també es presentarà pròximament, i el títol ve d'una frase que Gertrude Stein va dir a Robert Graves i a la seva parella aleshores, la poeta Laura Reading, quan li van preguntar què tal era Mallorca per viure, i Gertrude Stein va dir que hi havia estat, ells hi va contestar: està molt bé si ets capaç de suportar el paradís, no? Podríem dir que ells varen ser els primers expats que hi va a Mallorca. Això era cap a l'any 1928, les coses han canviat molt des d'aleshores, aquell paradís ja no existeix, com a mínim no per als

0: alerta per sequera, o durant les festes de Vinyaràs, que un bar ocupi tota la plaça, ocupi tot l'espai públic durant les festes populars per als seus clients. No? Per tant, no només es tracta d'una molèstia, sinó que és molt més greu que això. No? A més, aquest mes es publica un llibre titulat Turistopia, El mundo como souvenir, de Cayo Sastre, però en trobem molt d'altres, com per exemple Temporada alta, de Josep Maria Nadal Suau, o La desfeta del paradís, d'Antoni Gené Torrents, aquests dos centrats a Mallorca. I, a més, músics com el grup Antònia Font, o Maria Jaume, o Júlia Colom, expressen el dolor, l'angoixa, el desassossec que provoquen les destrosses causades per aquest turisme massiu a les seves cançons, no? I ja sabeu també que aquest estiu hi ha hagut 4 protestes multitudinàries contra el model turístic actual, a banda d'altres manifestacions més petites, tant a Mallorca com a Menorca o a Eivissa, i és perquè la societat ha fet un clic, no? Ja fa temps que no es creu que vivim de turisme, com ens han repetit durant dècades. No es creu que aquesta sigui una indústria nata, es conscient de l'impacte que té en la cultura, en l'economia, en la societat, en els recursos naturals, i reclama limitacions, no? com té limitacions qualsevol altra activitat econòmica. El turisme es comença a percebre socialment com un problema i com un problema devastador. I la ciutadania se n'ha adonat i reclama uns drets bàsics. I què passa quan la societat qüestiona el poder? I ja sabem que el sector turístic té molt de poder. Què passa quan poses en qüestió aquest model de creixement econòmic que beneficia uns pocs i que es basa en el més equival a millor? Doncs que el poder es protegeix, no? Primer ho va fer amb paraules com turismofòbia, que sona a xenofòbia, rebuig a l'estranger, però les manifestacions deixen ben clar que no són contra el turista, que al final compra el que li venen, no? Consumeix el que li ofereixen, sinó que és contra un model, no? Contra una manera de fer que clarament prioritza aquest sector per davant dels residents i de qualsevol activitat no adreçada en el turisme, no? La gent s'ha anat fent forta en aquest sentit, cada vegada hi ha més persones que diuen prou, i ara sembla que toca criminalitzar-les. No? S'ha intentat desacreditar el moviment social, se l'ha intentat tillar d'organització criminal, es varen intentar imaginar les manifestacions pacífiques d'aquest estiu amb una càrrega policial difícilment justificable, i mentrestant es veu que part de l'hostaleria, bona part de l'hostaleria, treu pit i fa demostracions de força faltant el respecte a la ciutadania i a l'entorn. No? Fa l'efecte que el model turístic actual és una barra lliure per al sector, en la qual les copes les pagam els cambrers, i a més després han de fer anat al bar, no? Per dir-ho de qualque manera. La part positiva, com dic, és que la societat ja ha fet aquest clic, i la part negativa és que ara per ara no sembla que s'estigui responent com toca davant d'això.
1: Mm-hmm. Doncs a veure, és un tema que hem tractat algunes vegades a la tertúlia, a veure, vinga.
2: Sí, és un tema que n'hem parlat
1: i que en parlarem.
2: I que és una urgència que ens atropella constantment. Va sortir el tema de l'impacte de la crisi climàtica i aquest estiu amb un rècord de temperatures, i és evident que la situació que tenim ens obliga a repensar el nostre model econòmic, no? I quan parlem de repensar el model econòmic, és evident que això també tindrà, per exemple, un impacte sobre el turisme. És a dir, cada cop veiem que hi ha gent a l'estranger que posa més perós, o que hi ha més problemes perquè vinguin a Espanya per les onades de calor que hi ha. Vull dir que és evident que hi haurà d'haver, doncs, que tard o d'hora haurem d'aterrar amb un replantejament del nostre model econòmic, i, per exemple, de debats com les emissions, com l'aeroport, com l'ampliació de l'aeroport. És a dir, al final, tot això està absolutament interconnectat.
3: No, és un tema que la Llucia sempre el treu, i no l'hem parlat diverses vegades, com bé diu en Ferran. Jo, no sé, Llucia, et volia preguntar, perquè jo desconec completament la realitat de Mallorca, no sóc una persona que viatja a les illes, malauradament no m'hi porta res, diguéssim, tampoc hi vaig a fer turisme.
4: Sí, són precioses.
3: Sí, però vull dir, la vida a vegades no t'hi porta, no? Vull dir, no he tingut, doncs, hi he anat algun cop, però fa molts anys. La cosa és que a nivell social, que evidentment això no ho copses, encara que estiguis un mes, a nivell social, dius, la gent se n'ha donat compte. Llavors, què es planteja? És a dir, quins debats hi ha? Quins models es proposen? Què fa la universitat? Què fa el govern? Perquè si en aquestes manifestacions el govern s'ha interpel·lat, el govern de les illes...
0: Aquest és el problema, que cada vegada hi ha més plataformes, com per exemple Menys Turisme, Més Vida, que planteja diverses possibilitats d'anar també al Parlament, parlar-ne i tot això, i moltes vegades sembla que com que diuen que escolten, però en realitat no? Llavors, tot el que seria... Ells demanen el decreixement d'una manera molt clara, i evidentment l'economia no permet aquest decreixement ara mateix, no? Aquest model que insisteix festeja, que més equivale a millor, és molt difícil parlar de decreixement en la situació actual, perquè sembla com que no sigui possible de cap de les maneres, no? I llavors es plantegen moltíssimes maneres de fer, però demanen directament que hi hagi una limitació, una regulació molt més estricta. És que ara mateix sembla, de veritat, que el turisme tingui barra lliure per fer el que vulgui, o sigui, en casos concrets, però també en casos generals, no? I què passa?

0: que fa l'efecte d'impotència, de que continuem parlant de rècords de turistes any rere any, com es parla de rècords de temperatures any rere any, com si fossin, no en el cas de les temperatures, però sí dels turistes, com si fos una bona notícia, no? Quan no és així, ja no és així per nosaltres, per la majoria de la gent ja no és així. I, de fet, aquestes manifestacions són cada vegada més multitudinàries i de tots colors, eh? No només són d'alguns colors polítics, sinó que cada vegada hi ha més gent de tot arreu, perquè realment afecta a la vida diària de l'illenc. Llavors, es demanen moltes coses, hi ha plataformes, hi ha organitzacions ecologistes que van en aquest sentit, però fa l'efecte moltes vegades que no se'ls té en compte, o se diu que sí, que ja farem alguna cosa, però que no s'acaba de fer res, no?
1: Jo diria, Lucía, que soc la Mònica Sabat, eh?
0: Sí, sí.
1: Que no s'acaba de fer res perquè no hi ha l'alternativa. És a dir, durant molts anys el relat ha sigut el turisme és bo, no? I el turisme ens dona riquesa. I els qui, diguem-ne, haurien de donar resposta a les mobilitzacions que hi ha a les illes i que tard o d'hora acabaran havent de donar resposta a mobilitzacions que hi haurà en altres parts dels països catalans o de l'estat espanyol, no tenen l'alternativa a aquest creixement econòmic. És a dir, ens hem cansat de dir-ho i cada any, no, quan tornem de les vacances, hem de parlar de com el turisme ha saturat les illes, la Costa Brava, etc. Però clar, si tu mires, no, jo no he anat a les illes aquest estiu, però he anat a la Costa Brava, i hi ha molts negocis que viuen de treballar 6 mesos. I aquests negocis ja els hi va bé, en el sentit de que sempre tenen ple, treballen 6 mesos, la resta de l'any doncs poden viatjar o poden fer altres activitats, i per tant és el que coneixen. Jo crec que el problema és el canvi de model i el canvi d'actitud, fins i tot de les persones que han viscut d'aquest turisme durant tants anys.
2: Que passa que hi ha una qüestió...
1: I òbviament, perdó, això ha d'anar acompanyat de polítiques públiques. És a dir, si el president del govern de Catalunya es manifesta a favor del creixement il·limitat de l'aeroport de Barcelona, o gairebé il·limitat, doncs ens està dient, no?, que visca el turisme i vagin venint.
2: Però és que tot això que estem dient és tot una mena de contradicció. És a dir, ara has dit al president... M'has donat moltes idees,
1: perdó,
2: Mònica, perquè m'has estimulat molt la creativitat. Però, per exemple, el president Salvador Illa. Aquest estiu vam tenir el fenomen de l'eclipsi total. El president va inaugurar 3 o 4 eclipsis. Quina és la finalitat de la inauguració aquesta? Perquè jo estava en una zona privilegiada on es podia veure l'eclipsi total, vam estar la gent del meu poble i prou, per tant va ser un paradís, però el poble del costat el van desbordar. Llavors, si el president Illa inaugura l'eclipsi, per dir-ho d'una manera gràfica, quin és l'objectiu? Que la gent vagi a veure-ho, cridar l'atenció de ciutadania perquè es desplaci en aquests llocs? Sí. Un altre.
1: Ah, la realitat és que van fer de l'eclipsi una operació econòmica.
2: D'acord.
1: Ja està.
2: Un altre.
3: Tenim turisme d'interior, bàsicament.
0: Sí. 2 milions de persones a Balears. És que, penseu, 2 milions de persones a Balears hi va, eh?
2: Però tenim municipis que tenen molt turisme i que poden viure 6 mesos perquè tenen molt turisme, i altres municipis de la Catalunya interior o del Camp de Tarragona, que conec prou bé, que no tenen cap visa atractiva en principi, i ells malden per posar-se a l'aparador per rebre visites. Per tant, per una banda, denostem el turisme, perquè, clar, totes les masses piquen; per altra banda, el primer que se'ns acut o que busquem és que la gent vingui al nostre municipi, alcaldes, alcaldesses...
1: El problema
4: recorda,
1: és l'impacte.
4: Recorda que molts municipis del Segrià n'han fet de la floració dels fruiters, que ha passat tota la vida un objectiu turístic, perquè la gent de l'àrea metropolitana vagi a veure flors.
2: I catedrals del vi...
5: Però són municipis que no tenen la pressió turística...
2: Però potser és el que busquen estimular la gent, i fins a quin punt no se'ls anirà de les mans.
5: I una cosa és que un dia hi hagi un eclipsi, que és una cosa extraordinària, que passa cada... Em sembla que el proper ens toca d'aquí 150 anys, o no sé quan.
4: Que venia una Andalusia.
5: Que és superextraordinari, i que és un dia, i l'altre és la pressió turística que, per exemple, té Barcelona i que té un impacte brutal en el seu comerç, en la neteja de la ciutat, en el preu de l'habitatge, en la seguretat...
2: L'impuls que tenim és ser atractius.
5: Sí, però quan
2: és l'impuls que ens porta.
5: Sí, però quan el turisme, diguéssim, és estructural i és continuat i et converteixes en una ciutat o en un municipi turístic, això té alguns avantatges, però també té externalitats negatives, i em sembla que no és comparable amb voler atreure gent de l'àrea metropolitana que faci una excursió del dia d'un dia a veure fruiters florits o l'eclipsi. En tot cas, clar, jo crec que clar, el tema que planteja la Llucia és que és molt, molt de fons, no? com deia abans, i hi ha paraules com turismofòbia, ella ha citat turismofòbia i ha dit que és una paraula que està demonitzada, i una altra paraula que està demonitzada, que és el decreixement. Però jo crec que el decreixement de les coses que ens fan mal o de les coses de les que ens estem emborratxant no ens ha de fer por. És a dir, segurament ens hauria de fer por el decreixement del nostre progrés o del nostre benestar. I a lo millor el decreixement el que ens està dient amb el tema del turisme és doncs, que no podem créixer tan ràpid i que hem de acompassar aquest creixement o alentir-lo i anar una mica més lents. I hem d'assumir, i el turisme és un sector que jo crec que remet una mica al diner fàcil, no? En el sentit de que necessita poca infraestructura, de que té beneficis, marges empresarials alts, de que requereix una mà d'obra poc qualificada, tot sovint, i per tant és difícil desenganxar-se'n. Ho dic perquè, per exemple, a les Balears o a determinats municipis a Catalunya, no ens imaginem que això es podrà fer sense uns costos de transició alts.
1: Jo de totes maneres, Ferran, estic absolutament d'acord amb tu amb el tema del decreixement, però perquè es pugui demostrar que el decreixement és necessari, s'ha de demostrar veient els impactes que tenen els fluxos turístics brutals que tenen a les illes o el que sigui, no? És a dir, si a les illes algú pogués calcular què han ingressat els hotels, què han ingressat els restaurants, què han ingressat els operadors turístics, tal i pasqual, i quin és el cost que ha implicat aquesta gent que han anat tots a les illes, potser el guany no seria tan gran.
0: Clar.
1: No? I això, perdoneu-me, portat a l'escala més petita...
5: Sí, però pels doncs empresaris podria... ho és.
4: Tenen els auriculars posats avui, però estan aquí mancats.
5: La Llucia parlava dels poderosos.
1: Però també hi ha moltes xifres que indiquen que els turistes que estan venint a Catalunya i a les illes cada cop gasten menys diners. Per tant, això tampoc no sé si ara ja estan a l'engròs. I el mateix ho podríem portar a qualsevol fira i fireta que passa a Catalunya, que acaben tenint un impacte molt gros en certes poblacions en un dia concret, i no sé si realment és tan beneficiós o no com algunes vegades ens expliquen.
0: Clar, que aquí hi ha dues coses. Primer, el concepte de turistificació o el concepte de monocultiu ja és això, no? Fer que qualsevol altra activitat econòmica no funcioni. Llavors, clar, tu has d'invertir sempre en l'activitat econòmica del turisme perquè allò l'has de mantenir encara que vegis que ja és un sistema fallit, no? Perquè ja comença a ser un sistema fallit, però l'hem de mantenir perquè és que no tenim altres opcions. Això d'una banda. La pregunta no és tant quan deixa d'ingressar el que es dedica al turisme, sinó quan deixem d'ingressar tota la resta de persones que no ens dediquem al turisme. Això d'una banda. I després una altra, una de les manifestacions que hi ha hagut aquest estiu consistia en fer sopars a la fresca, no? O sopars a la llesca. Llavors, una d'aquests sopars va ser a la zona del Born de Palma, i el sector de la restauració estava molt indignat perquè aquella tarda, una tarda 4 hores, que varen ocupar doncs el Born i no varen poder treure les terrasses a fora durant 4 hores, varen deixar d'ingressar 30.000 euros en 4 hores. Clar, dius, sí que mou molts diners, però llavors no pots indignar-te tant per 4 hores de la teva vida, o sigui, de la teva feina, no?
1: Però això no és només el cost, diguem-ne, el que deixen de guanyar els altres habitants de les illes. Jo crec que aquí s'ha de mesurar el cost ambiental, l'impacte que té en el preu de la vivenda pels illencs, etcètera, etcètera.
0: El desgast.
2: Però és que com totes les coses complicades de la vida requereixen d'un debat serè. No es tracta només de manifestacions, es tracta que aquest té el repte d'endreçar el patrimoni al seu entorn, al seu territori, perquè considera que hi ha una massificació turística que perjudica en definitiva els ciutadans, el que convindria engegar amb aquest habitatge i amb aquest tema i amb tants com el de l'habitatge són debats constructius.
0: N'hi ha.
2: I de fons. I de fons i de mirada llarga, perquè estem acostumats a voler resolucions immediates i quan són problemes que en aquest cas a les illes manifestes reiteradament, Llucia, que és molt greu, però no he vist que hi hagi debats de... No m'ha arribat, perdoneu, no vull dir que dius hi hagi una voluntat. Al contrari, el que sembla que es busqui és desestacionalitzar el turista i el turisme.
0: Gran error, aquest,
2: no?
0: També.
2: Però aquesta paraula de desestacionalitzar, quantes vegades no l'hem sentit? Sí. Quantes vegades no maldem moltes municipis perquè hi pugui anar gent sempre tot l'any? Hem començat desestacionalitzant els torrons i acabarem...
4: Però després
5: i això
4: cosa...
5: ja està passant.
0: Que s'ha fet temporada alta tot l'any, clar.
5: Exacte.
4: Però després hi ha una altra cosa, que deia la Llucia, no? La societat sembla que ha fet el clic. Bé, depèn, perquè al final, és a dir, deia el Ferran, no, el president de la Generalitat considera que s'ha d'ampliar l'aeroport, no ha enganyat a ningú.
5: No,
4: el PSC es va presentar amb un programa electoral que deia que l'aeroport el volia ampliar. A Mallorca, els que guanyen les eleccions són el Partit Popular, que ara mateix està al govern de les Illes, que no ha amagat que la seva aposta és aquesta, el turisme. Per tant,
0: sí, però també quan van guanyar els altres tampoc van fer gaire
4: l'alternativa
0: cosa.
4: No dona més, però vull dir que si la gent que està en contra del turisme fos majoritària, doncs a les eleccions hi hauria un altre resultat, i en canvi, no ho sé, perquè...
0: Jo crec que hi ha més moviments polítics més enllà de les eleccions. No? Jo crec que s'està demostrant a les Balears que hi ha més moviments polítics que no són estrictament
2: però
0: els electorals.
2: Però que no tenen la força representativa, Llucia, ens agradi o no?
4: No, si el que han de fer és...
2: anar a presentar-se i poder-los votar.
4: Organitzar-se de manera que puguin tenir representació al Parlament de les Illes i, per tant, influir en les polítiques públiques, perquè, si no, és veritat que tens tot el dret a manifestar-te, òbviament, i tens segurament tota la raó moral, però després, si els consellers del govern el que fan és polítiques per potenciar el turisme, perquè és la seva carta de presentació que els ha fet guanyar les eleccions, doncs llavors la feina és més complicada, però vaja. Bé, en tot cas, és veritat que hi ha més manifestacions, que hi ha més gent que és conscient de la cara B, podríem dir, del turisme. Veurem si aquesta cara B, diguem-ne, és prou important com perquè la gent es mobilitzi i, per tant, d'aquesta manera es canviïn les polítiques públiques. Llucia, gràcies, bona tarda.
0: Gràcies, que vagi molt bona ferrada.
4: D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Fem una pausa i de seguida anem a Madrid. Ha acabat ja la compareixença de Pedro Sánchez perquè l'havíem deixat encara en marxa. No ha canviat gaire la seva versió, ara us contem i ho analitzem.
6: Catalunya migdia. El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
7: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
6: Tota la informació a manresaturisme.cat.
8: A la França ocupada, una noia jueva fuig dels nazis.
9: Sara, sé com sortir d'aquí.
8: Només per ser amable, el Julien és molt valent.
10: Perquè quan l'amabilitat et pot costar la vida, és com un miracle.
11: Visca la humanitat.
8: Ales Blanques és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
12: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
13: Aquí el tens.
12: Ja?
14: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
6: Catalunya migdia.
15: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
16: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
15: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
17: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
15: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
18: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe passava sempre a Catalunya Ràdio, la veritat.
15: Torna al suplement. Com sempre, a Catalunya Ràdio.
19: Com veig, com riu.
15: Ara ens agafa un atac de riure tots, oi?
20: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
6: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
6: Som 3Cat.
20: Som 3Cat.
4: D'aquí a 4 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya migdia. El dia en què Pedro Sánchez s'ha quedat sol i s'ha aferrat a la seva tesi, defensada, això sí, des del primer dia, que no hi ha cap prova fefaent que el Marroc estigui darrere de l'entrada de milers de migrants a Ceuta ara fa un mes. Però avui s'ha visualitzat la seva soledat, perquè ni tan sols els seus socis dins del govern ni tampoc els socis de la investidura abonen la seva tesi.
21: Hemos demostrado en reiteradas ocasiones que miramos de igual a igual a todas las potencias extranjeras, también a Marruecos. Pero Tampoco tenemos la más mínima intención de desencadenar un conflicto diplomático de primer orden con un país vecino sin tener datos sólidos para hacerlo, señorías.
3: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, la va a pagar ante la justicia y ante la SUP.
13: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
22: Las dos opciones son muy greus. L'inhabiliten per continuar governant.
23: Mohamed VI és un assassino.
24: I ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
4: Paula Brujats, Madrid, bona tarda.
25: Bona tarda.
4: Tot el dia has estat pendent del Congrés dels Diputats. Si algú esperava que després dels informes policials que es van conèixer ahir, Pedro Sánchez mouria una mica la seva línia, no, ell continua instal·lat que el Marroc, que no hi ha cap prova que el Marroc estigui al darrere de la invasió.
25: Exacte, que no hi ha cap prova sòlida a dia d'avui per implicar el govern marroquí en l'origen, en la planificació, en l'organització o en l'execució, ha fet servir totes aquestes paraules, d'aquesta crisi. Per tant, ha tornat a desvincular Rabat de l'origen de la crisi. Diu que és aviat per saber què va passar, diu que és aviat per buscar culpables i per saber qui ho va organitzar, però és veritat que avui venia, com tu deies, amb la pressió d'aquest informe policial d'ahir, i Sánchez ha reconegut una cosa que no havia fet fins ara, i és que la policia marroquina va permetre l'entrada de milers de persones a Ceuta, per tant, dona per bo l'informe que explicàvem ahir de la policia. Ha dit també que la cooperació amb el Marroc ha de ser diferent, perquè el que demostra aquesta crisi és que alguna cosa ha fallat, però no ha anat gaire més enllà. Sí que ha arribat a dir que si no té més proves, el que no pot fer és posar en risc la relació diplomàtica amb el Marroc, perquè assenyalar-los sense tenir indicis seria un imprudència, però clar, en el mateix temps que reconeix que la policia marroquina doncs va permetre l'entrada, queden preguntes per respondre. Per exemple, quines ordres obeïa doncs la policia marroquina i si van anar per lliure en deixar entrar tots els migrants.
4: I s'ha quedat sol perquè no només l'oposició, que això ja d'altra banda era previsible, sinó també els seus socis de la investidura i fins i tot els socis de dins del govern de Sumar i Margarita Robles, amb els seus gestos, l'han deixat sol.
25: Sí, això t'anava a dir, sol per part de l'oposició, també pels socis, però fins i tot hi ha hagut imatges que són interessants de comentar a la bancada dels ministres, no? Per exemple, Margarita Robles, que fins ara ja sabeu que ha estat la més crítica, entre cometes, amb el Marroc, ha evitat avui aplaudir més d'un cop a Pedro Sánchez, però, per exemple, quan Sánchez ha anunciat que no té res a amagar i que per això el que farà és publicar tots els informes policials de serveis d'intel·ligència que tenien previs a la tragèdia per demostrar que res advertia del que podia passar. Diu que això es farà públic la setmana que ve, que es desclassificaran fins i tot informes del CNI. Doncs aquí Margarita Robles no ha aplaudit, a diferència de la resta de ministres que sí que ho han fet. I fins i tot ara, a la sortida, perquè això acaba d'acabar fa molt pocs minuts, doncs també Pedro Sánchez s'ha creuat amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i pràcticament no s'han saludat. Marlaska, que també està al punt de mira, no?, després d'aquest informe d'ahir filtrat a la premsa sense que ell en sabés res. Més enllà dels ministres, absolutament ningú fa costat a Pedro Sánchez, ni l'oposició, òbviament, però tampoc els socis de govern Sumar ni els socis de l'investidura. Ningú es creu el relat que ha fet avui Pedro Sánchez, per tant, surt d'aquí tan sol com ha entrat. Tots els grups diuen que el govern marroquí està sí o sí darrere d'aquesta crisi, i gairebé tots, socis inclosos, pronostiquen que Ceuta serà el final de Pedro Sánchez. Per exemple, Rufián li deia que Ceuta serà el seu 11M. Feijó li ha dit que ho pagarà les urnes i també la justícia. Un cop més Feijó, doncs, advertint o pronosticant que Sánchez o algun dels seus ministres acabaran imputats. I ha estat interessant perquè el fantasma de Pegasus i de l'espionatge ha planat sobre la compareixença. No s'hi ha entrat a fons en cap moment, però sí que el PP i altres socis s'han preguntat si és que el Marroc té material sensible de Pedro Sánchez o té alguna cosa amb la que el pugui amenaçar i expliqui aquesta prudència del president del govern espanyol a l'hora de dirigir-se i de referir-se al Marroc.
4: Ara us escolto sobre tota la derivada política, però deixeu-me saludar l'Eduard Soler, que és professor de Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'IBEI. Professor Soler, bona tarda.
26: Hola, bona tarda.
4: Utilitzant la pregunta que li ha fet Feijó, Feijó li ha demanat a Pedro Sánchez per què té por del Marroc. És creïble que el govern espanyol tingui alguna mena de por o massa respecte al govern del Marroc?
26: Home, jo crec que, clar, que és creïble. És a dir, de tots els veïns
0: que té Espanya, les relacions amb el Marroc potser no són les més importants, alguns potser inclús dirien que sí, però en tot cas són les més sensibles políticament, perquè entren dos elements que estan en el cor de la política sempre, però especialment en el context actual, i és la qüestió migratòria, però també els elements de sobirania, no? Que són dues qüestions en les quals les accions o les omissions del Marroc poden posar a qualsevol govern espanyol, qualsevol del color que sigui, contra les cordes i havent de gestionar una crisi que, evidentment, podria, no?, doncs, consumir tots els esforços i totes les energies que altrament es dedicarien a altres coses, i que té un risc d'erosió política i de legitimitat molt alta.
4: De fet, ja...
0: Per tant, sí, té por a molestar, evidentment.
4: Ja l'any 2022, Sánchez va cedir davant de Rabat, va canviar la posició diplomàtica que havia mantingut històricament en la qüestió del Sàhara Occidental, i ja en aquell moment es va dir que el govern espanyol renunciava a defensar el Sàhara a canvi de reformar les relacions amb el Marroc per la importància que li donava en la política migratòria. Ara ha passat una cosa semblant?
0: No. Jo crec que hi ha una diferència fonamental entre 2021, que és quan es produeix la crisi de Ceuta i d'aquell moment, i l'actual, no? 2026. No només la dimensió, estem parlant de probablement doncs, 10 cops més de persones en el mateix moment, però per mi allò que és fonamental és que en la crisi del 2021 la qüestió del Sàhara estava en l'origen de la crisi. És a dir, el govern del Marroc, de forma molt pública i molt transparent, va voler castigar Espanya per el que considerava una posició poc amigable, no haver fet el que havia fet Donald Trump, és a dir, canviar de política respecte a la sobirania del Marroc sobre el Sàhara, i, a més, va aprofitar, diguem-ne, com a excusa, jo crec que és més una excusa que l'origen de la crisi, l'hospitalització del líder del Polisario a Logroño, per justificar, no?, que ells van dir en aquell moment les relacions amb el Marroc no són unes relacions a la carta. Espanya no pot triar si vol col·laborar amb el Marroc en migració i terrorisme i alhora està en posicions completament hostils amb el Sàhara. No? Per tant, en aquell moment va ser una crisi, o sigui, va ser una ofensiva contra Espanya que es va articular des del govern i en presència clara, per exemple, del ministre d'Exteriors i que buscava com a reacció un canvi de política en relació al Sàhara. Jo crec que la crisi del 2026, sobre la que encara tenim molts buits d'informació, és molt més complexa, serà molt més difícil d'interpretar que no pas això. Poden haver-hi connexions amb la qüestió del Sàhara? Poden haver-n'hi, però no és ni el motor de la decisió, ni ens explica qui és exactament qui ha pres aquesta voluntat de castigar Espanya o fer-li mal, tot i que potser fins i tot se'ls va escapar de les mans, a qui ho hagués pres aquesta decisió, i no busca primordialment obtenir un canvi de política en relació al Sàhara. En tot cas, no s'ha expressat així i no hi ha indicis de que aquest sigui, diguem-ne, l'origen o l'explicació fonamental d'aquesta crisi.
4: I l'excusa de Pedro Sánchez, que aquí hi ha la internacional d'extrema dreta i que hi ha Rússia i Israel al darrere aprofitant el Marroc i la qüestió de Ceuta per debilitar la Unió Europea i Espanya, això és creïble? Els Estats Units i Israel poden estar al darrere dels interessos del Marroc també per ajudar-los a desestabilitzar Espanya o la Unió Europea?
0: Mira, abans de respondre la pregunta, una puntualització bastant important. Estem parlant tota l'estona del Marroc com si fos un actor unitari. I a vegades parlem fins i tot del govern del Marroc. Jo estic bastant segur que el primer ministre del Marroc, que en aquell moment estava de vacances a Mallorca i que va ser obligat a tornar, no en sabia gaire res d'això. I probablement no en sabia res. No? Per tant, estem parlant d'actors que dins d'una maquinària molt més complexa i molt menys transparent com és el sistema de poder al Marroc, i aquí entren des de les persones que poden estar en posicions de poder al Palau, els serveis d'intel·ligència, que estan dividits, a més, en el cas del Marroc, el sector de seguretat està molt dividit, molt compartimentat, a un altre dia ho podríem explicar el per què, no? Però, per tant, és molt més difícil de copsar, no és al Marroc, és alguns actors dins del Marroc. que evidentment han tingut un paper, perquè això no succeeix sense que hi hagi actors dins del Marroc que vulguin que això succeeixi, fins i tot si se'ls ha anat de la mà. Pel que fa als altres actors, no? Aquests actors que Pedro Sánchez abocava i que tu també posaves ara sobre la taula, alguns dels quals ens atrevim a anomenar, o Pedro Sánchez s'atreveix a anomenar,
4: Rússia, Israel
0: i Rússia, i altres, no?, que no s'anomenen però que estan allí. Perquè quan parlem d'internacional reaccionària és impossible no pensar en l'administració Trump als Estats Units, oi? Doncs bé, jo aquí, sobre aquests tres actors, diria potser dues coses, o sigui, o tres coses. La primera és que no sabem, no tenim informació sobre el seu grau d'implicació i, per tant, ens limitem a especular. Segon, el que sí que sabem és que tots tres actors, Israel, Estats Units i Rússia, es caracteritzen per tenir molt bones fonts d'informació i molt bon accés a la informació. Per tant, independentment de si han tingut algun paper en la gestió d'aquesta crisi, és versemblant pensar que tenien o podien tenir algun tipus d'informació que aquesta crisi podia produir-se, no? I, per tant, que poguessin preparar estratègies d'aprofitament, independentment també de si la qüestió se'ls hi ha anat de les mans a qui decidís prendre aquestes decisions als Estats Units. I, de fet, i aquí és on ve l'argument de Pedro Sánchez, i per això Pedro Sánchez fa aquestes explicacions, primer perquè li serveixen per solidificar o per ser més legítim davant del seu electorat, no? Però també perquè hi ha una part de veritat, però és només una part. És a dir, tant des dels mitjans de desinformació russos com des de xarxes socials, declaracions públiques de representants israelians i de l'administració Trump, hi ha hagut una estratègia d'aprofitament d'aquesta crisi per, en alguns casos, reforçar la idea de que Europa està sent assetjada, no?, per la immigració i que cal un Trump a Europa, no?, que ha sigut el relat que venia des dels Estats Units i que Pedro Sánchez, per tant, no era aquest tipus de governant que necessitava Espanya o Europa, i en el cas d'Israel, no?, doncs per intentar treure-li contradiccions, i és evident, Israel voldria que Pedro Sánchez caigués. Això no hi ha cap dubte, i segur que la Casa Blanca també preferiria un govern més amic a Espanya. Però d'aquí a inferir, com ens semblen algunes declaracions, que són els responsables, els artífecs, els autors intel·lectuals, jo crec que és anar molt enllà. Si sobre la implicació del Marroc no hi ha proves, tampoc tenim proves en aquest cas, però que sí que sabem és que són tres actors que normalment haurien de poder haver tingut aquesta informació, perquè tenen molt bon accés a la informació, i segon, que sí que han desplegat estratègies d'aprofitament o de revenja cap a un govern, el de Pedro Sánchez, que no consideren gens amigable.
4: És l'Eduard Soler, professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'IBEI, i a qui agraeixo especialment que estigui amb nosaltres, perquè crec que l'estem fent fer tard a una reunió. Professor Soler, gràcies i bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres.
4: 20 minuts per arribar a les 4. No sé si voleu comentar o bé el que deia el professor Soler o bé el que ha passat avui al Congrés i aquesta demostració d'una banda que Pedro Sánchez no es pensa moure ni una línia de la seva argumentació i que ha quedat molt clar que està ben sol.
1: Sí, jo crec que sobre el que ha dit el professor Soler i sobre aquest allau que hi va haver, doncs, d'immigrants a Ceuta, clar, sabem el què i sabem quina va ser l'actitud del Marroc, perquè està documentada, i en aquest informe que ahir vam publicar amb els mitjans i vam explicar de la policia, d'una unitat de la Policia Nacional, doncs jo crec que quedava ben clar, es recollien moltes evidències.
4: Amb imatges, fins i tot.
1: Amb imatges, fins i tot, exacte, i amb identificació de persones i d'agents policials marroquins, però no sabem el per què. És a dir, no sabem quin és el motiu que aquest cop ha portat al Marroc a provocar aquesta situació de tensió amb Espanya. Això per una banda. Ara, aquesta crisi ha deixat en evidència o ha fet notar les costures del govern de Pedro Sánchez. Jo crec que ha estat poc diligent el govern espanyol, que s'han notat també, doncs, la divisió interna que hi ha dins del govern entre el Ministeri de l'Interior i el Ministeri de Defensa, que s'ha notat també que hi ha unitats policials que segueixen fent la seva i que segueixen absolutament insubordinades al poder polític, i en aquest cas doncs al ministre de l'Interior, que està a veure-les venir i que ja no sap què és el que li passarà demà. I després jo crec que la compareixença avui i el debat doncs fa evident una mena de final de cicle, i jo crec que Pedro Sánchez, des de que va passar, jo crec que el punt clau, el punt d'inflexió, és quan esclata el cas Zapatero. Sembla un president noquejat, ni és empàtic, ni lidera, ni fa propostes, i sembla que l'únic que té a favor, el seu únic punt fort, és que l'alternativa és pitjor. Sí, i efectivament té raó, l'alternativa jo crec que és pitjor, i només cal sentir avui, si Pedro Sánchez ha anat allà sense cap proposta, només calia sentir a Alberto Núñez Feijóo i a Santiago Abascal, no? Les seves propostes, tampoc n'hi ha moltes, i les poques que hi ha són incomplibles i pitjors.
2: Hi ha una cosa que trobo que se'n parla poc, i és el com és que ha passat això. Perquè més enllà de saber el per què, quins són els actors, quins interessos internacionals, la geoestratègia, la geopolítica, etc., hi ha una qüestió que per mi és capital, que és que l'estat espanyol és incapaç de controlar les seves pròpies fronteres. Almenys això és el que s'ha evidenciat.
1: Sí, però per tant, ull amb això també,
2: per tant, per tant, ha arribat un allau d'immigrants a Ceuta, una ciutat autònoma, ningú ho ha detectat. Sí. Ni el CNI, ningú tenia cap tipus d'avís, ningú tenia cap tipus de prospecció, ningú tenia un avís de dir, escolta, atenció, perquè pot passar això. Per què no podria haver tornat a passar? Yeah. Si en van entrar 70.000, yeah, només feia falta, sembla, que es proposessin d'entrar-ne 70.000 més cada 48 hores, i què hagués passat? Per tant, s'ha demostrat una ineficiència en la detecció d'una possible amenaça d'una irrupció massiva al territori espanyol. Dos, no ha passat res amb cap dels responsables d'aquests òrgans que tenen, com bé diu el Ferran, gent insubordinada a les ordres, i no passa res. Per tant, tens un president del govern que sembla que tampoc qüestioni la tasca dels seus ministres encarregats de vigilar les seves competències, quines són els moviments que posen en risc inclús el propi territori. I finalment, no hi ha una legislació específica capaç de donar resposta. Val. Perquè volem dir que tenim un govern que ha d'actuar i s'ha de conduir de conformitat amb la llei per donar resposta i garantir la seguretat a les fronteres, i sobretot també la vida dels ceutis, que s'han vist com de cop i volta han hagut de parar la seva rutina perquè hi ha hagut una allau de persones que els ha creat sensació d'inseguretat. Ja no parlo d'inseguretat, parlo de sensació d'inseguretat, de màfies que poden estar actuant amb tràfic de persones, de violacions de nenes, de negocis que han hagut de tancar. Per mi és una derrota en tota regla, i aquí no ha passat res. I el president compareix avui al Congrés dels Diputats després d'haver intentat crear una mena de cortina de fum de la qual cosa n'és especialista aquest cop amb el rei, en la seva visita a Ceuta. Per tant, per mi, el que hauria de fer ara mateix el senyor Sánchez és dimitir, demanar responsabilitats.
1: Però no podem dir que... Jo crec que no es pot dir que l'estat espanyol no és capaç de controlar la seva frontera.
2: Home, jo crec que és evident. Clar que es pot dir, ja ho he dit.
1: L'estat espanyol no és capaç de controlar la seva frontera com toque. Perquè quan es diu, s'hauria d'haver impedit això, com? És dir,
2: no, jo dic no impedir, no, detectat.
1: No, ja ho sé.
2: Perquè tu has de poder fer la diagnosi
1: i veure
2: com actues.
1: Això és el que has de fer.
2: I després retre comptes amb el país veí.
1: 70-80.000 persones amb una frontera com la de Ceuta que volen entrar,
2: un cop
1: tu
2: les
1: no ho pots impedir. No ho pots impedir.
5: Clar,
4: sí, digues, Paula, digues.
5: No, dic que avui Sánchez, sobre això que diu el Ferran, ho ha dit molt clar. Ha dit, un cop van arribar 77.000 persones, la policia espanyola, clar, si hagués actuat, això hauria estat una matança.
4: No, sí, ella ha dit, van haver de triar entre defensar la frontera, clar, o salvar vides.
5: Per què no es va detectar? Escolteu,
1: any 2014, Tarajal, una entrada a Ceuta, a la platja del Tarajal, em sembla que eren 400 immigrants. Allà la Guàrdia Civil sí que va defensar la frontera. Què va fer? Va començar a disparar pilotes de goma. 15 morts. 15 morts. Ara n'hi ha hagut 140. Clar, és dir, quan jo sento la dreta i l'extrema dreta dient que s'ha de defensar com sigui la frontera, què vol dir? Que posin tancs i comencin a disparar els tancs.
2: És que has de poder preveure, Ferran.
1: Defenses la frontera, així, si vols.
2: Estem parlant de detectar el fenomen.
1: Amb tancs, gasejant o amb un portaavions.
2: Però no tenim uns serveis d'intel·ligència. No hi ha una gent que està encarregada de vigilar. Com és que el president del govern el que fa, i acabo, és criminalitzar la policia que ha fet un informe i posar-la en qüestió? És que això sembla... No hi ha cap
25: però les explicacions de Sánchez sobre els informes, a la vegada està també assenyalant el Marroc, perquè ell dona dades de com van anar augmentant les entrades a Ceuta des de l'1 de juliol fins al 29, que els informes anaven avisant d'un repunt d'entrades, però que el Marroc estava responent frenant-les.
1: No, si no
25: diu, van
1: negar,
25: entrar
1: Paula.
25: 1.000... Exacte, però vull dir que Sánchez diu nosaltres teníem uns informes que deien unes coses i no vam fer res més en base a la cooperació que estàvem tenint de Marroc, que ho anàvem frenant. Llavors, què passa el dia 29? Que entren 77.000 persones a partir del 30 i ells diuen nosaltres ens veiem desbordats i no havíem tingut cap avís previ que fes pensar que del 29 al 30 les coses canviarien. Pregunta, hi havia convocatòries que corrien per les xarxes socials, és a dir, en la convocatòria s'estava coent, és a dir, la veia tothom, no? El que passa és que Sánchez aquí sí que ha dit, no tinc res a amagar i vull ser tan transparent que faré públic tots els dossiers, tots els informes de la policia, dels serveis d'intel·ligència, perquè tothom se'ls pugui mirar i tothom vegi què és el que ens deien els nostres serveis d'intel·ligència. Aquí si el CNI va fallar o no, és una cosa que haurem de veure
1: per
25: més endavant.
1: Per això m'aplaudi la Robles.
2: Jo crec que hi ha una cosa clara, que és que o per activa o per passiva sembla molt evident que el govern del Marroc ha contribuït a aquesta situació. Jo crec que això és evidentíssim. No? Estic d'acord amb el que diu el Ferran, que quan entren 70.000 persones de cop, que estan fugint segurament de situacions molt complicades, si la policia actua hi ha una matança o hi ha una catàstrofe enorme.
4: Per això cal la prevenció,
2: enorme.
4: Que no arriba a aquesta situació.
2: Per això cal la prevenció. No? Abans dèiem, la Lourdes deia, no ha passat res. Jo recordo que l'any passat el Ferran en aquesta tertúlia deia eleccions al Congrés dels Diputats el febrer vinent, deies. Jo crec que sí que ha passat una cosa, que és que Sánchez està més a la vora de les eleccions avui que fa uns mesos.
7: Sánchez
2: ha jugat a todo bien, no? Perquè al principi de la seva intervenció doncs, ha anat explicant, els funcionaris ho han fet bé, tothom ha treballat bé, aquí no ha passat res, etcètera, etcètera. Però la realitat és que ha passat un mes, que els ministres van informar poc i que ell avui ha fet un relat de tot el que ha anat passant, però s'ha quedat sol defensant que el Marroc no ha fet res. Que el Marroc és un veí complicat, és més que evident, no? Que per la naturalesa...
1: No és un país democràtic.
2: Clar, sobretot per la naturalesa del règim del Marroc, i perquè, per tant, doncs, la diplomàcia ha d'actuar, etcètera, etcètera. Però jo crec que Sánchez, jo quan l'escoltava, no?, pensava, aquest senyor està negant una evidència que tothom sap i que tothom doncs, ja sortiran els paperets, i em recordava molt el govern del PP negant l'evidència dels atemptats islamistes a Madrid, quan ells continuaven dient que era ETA i ja hi havia moltes proves de que eren atemptats islamistes. M'ha fet la mateixa sensació. Llavors, crec que la pregunta clau és per què Sánchez s'està entestant a defensar aquesta versió quan ni els seus no se la creuen. No? I què és el que vol aconseguir? És Pegasus? Potser sí.
1: Perquè no vol gestionar els costos diplomàtics però, i sí, polítics de dir la veritat.
2: Però els costos els tindrà igual.
1: Sí, sí.
2: Perquè tindrà eleccions abans, perquè és un senyor que l'hem vist, diguem-ne, ressorgir de situacions molt complicades, però avui realment en tenia una de molt complicada. Jo crec que no l'ha passada amb nota.
25: Més que l'origen, que també el que acorrala també Sánchez ara mateix és la gestió que han fet a posteriori de la tragèdia.
4: Fa més d'un mes i la situació continua sense estar controlada de tot.
25: I això. Els votants d'esquerres i els partits d'esquerres i fins i tot el PSOE, no?, que sempre fa bandera, no?, d'aquesta faceta, aquí estan anant tard, no ho dic jo, ho diuen fins i tot gent de les files socialistes, no?, de que no s'ha gestionat bé la tragèdia i no s'ha gestionat bé la gent que queda a Ceuta en devolucions, que ja sabem que és molt difícil en molts casos, però en atendre la gent, perquè és que no ens oblidem que a dia d'avui encara hi ha gent que va arribar a Ceuta i segueix al carrer i no té una plaça d'acollida més de 30 dies més tard.
4: Bé, doncs veurem. Anava a preguntar-te, Paula, per acomiadar-te, quin és el següent capítol d'aquesta crisi, però ara mateix no el sabem, no? Perquè, clar, aquest d'avui de la compareixença de Sánchez al Congrés sí que estava pautat, podríem dir, però quan hi apareix un informe de la policia, aquesta no estava pautada, per tant, no sabem demà amb què ens podem
25: despertar,
4: no?
25: No, el que sí que sabem és que la setmana que ve el Consell de Ministres desclassificarà aquests informes, o alguns, com a mínim, del CNI, que és quan es començaran a fer públics tots aquests informes que tenia. I avui penseu una cosa, que si no m'equivoco, Sánchez va acabar el curs el juny, el al Congrés en una compareixença extraordinària per donar explicacions pel cas Zapatero, sí. I el primer cop en tornar-hi és avui, inici de curs, per donar explicacions per Ceuta, per tant, de crisi en crisi, no? I que no acaba de sortir-se'n.
7: I avui amb corbata verda com el monarca.
4: A veus?
2: Ja. I una cosa, és a dir, sisplau, no gastem tots els esforços i energies en dir tot el que jo no sabia, no vaig poder fer, no vaig poder detectar i el per què, sinó que s'esmercin els esforços en poder donar solucions, com dèiem, més d'un mes després. Perquè el retrovisor, crec que hi ha moments que és el moment de pagar-lo i mirar endavant a veure com es soluciona el problema.
4: Paula Brujats, des de Madrid, gràcies, bona tarda.
25: Abraçades, adeu.
4: 8 minuts i seran les 4. Pausa i saludem el Garriga.
8: Catalunya migdia.
9: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
10: Esto promete, Manu.
9: No lo creo. Arranca la transición. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decir todo. Necesita una oferta ganadora.
10: Huele a compra, Manu.
9: A ver, huele. Va. ¡Y pago 24 horas!
10: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
9: Venga. Ocasión Plus.
11: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
12: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
14: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
27: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
11: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
27: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
8: Catalunya migdia.
28: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça... Quan
29: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
11: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
29: Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
30: Messi, immens Messi, encara Messi...
11: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
30: Està entre l'àrea, això pot ser gol, compte, gol!
11: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
29: Commemorem 50 anys de futbol en català.
11: A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
4: 6 minuts i seran les 4 de la tarda, 6 minuts i arriba la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3CAT Info. Abans de saludar el Garriga, que ja em sembla que el tenim a punt, no sé si esperàveu que avui en la reunió del Departament d'Educació amb els sindicats hi hagués sorpresa i que per tant es desconvoqués la vaga pel dimarts que ve, primer dia, però no feia pinta i al final no ha passat.
31: No feia pinta i no ha passat, efectivament, i sembla que la cosa va per llarg perquè el problema... No estem davant d'un problema estrictament laboral d'un complement o un trienni. El problema és més de fons i o s'aborda d'una forma més integral, àmplia i ambiciosa i amb tota la comunitat educativa o difícilment ens en sortirem, crec jo.
2: I em va sorprendre aquest error tan garrafal que es va cometre signant amb els dos sindicats, que per molt majoritaris que siguin i que tothom coneix, no són els del sector. I a partir d'aquí, per mi, crec que plora la criatura perquè no va donar la resposta esperada i es continua en peu de guerra. Però, i a més, la cosa pot ser completament imprevisible perquè el sindicat negociador, recordo que va arribar amb un principi d'acord que la comunitat educativa li va tombar. Per tant, actualment, la representant del sindicat majoritari del sector tampoc és representant del sector, perquè el sector li pot votar en contra, com ella mateixa va dir, bueno, jo puc dir alguna cosa, però sotmetrem a votació. Per tant, és una cosa que està molt enquistada, molt enverinada, amb un tema molt sensible, com és l'escola, com és l'ensenyament, com és l'educació, com és el que és les criatures del país, no? Jo crec que la conselleria té un marrón, va tenir un marrón que encara està païnt de Pisa, ara això, i jo crec que urgiria, doncs, una una voluntat manifesta i clara d'arribar a un acord, perquè el país necessita que la gent comenci classes amb garanties i que es pugui començar, vaja.
7: Jo crec que és evident que és aquí si parlem de fons i forma, no? En la forma és evident que el primer dia de reprendre les reunions cap sindicat aprovarà, no? O sortirà dient això ha anat estupendo, entre altres coses perquè primer era l'USTEC, després havia de passar la CGT, etc, etc. Per tant, per forma, segur que no passava. Per fons, tampoc passarà fàcilment, perquè, a més, ara, doncs, d'una banda, els sindicats no estan... Bueno, ja no ho estaven abans, però no estan en la mateixa línia. Uns van aprovar-ho i els altres no. I jo crec que hi ha un altre factor que cal tenir en compte, que és que la comunitat educativa, per seguir aquestes vagues, va fer un esforç molt important l'any passat, un esforç d'hores, de manis, un esforç econòmic, perquè els hi va implicar un esforç econòmic molt gran, i per tant veurem també, no?, si aquestes mobilitzacions continuen, quina resposta tenen per part de la comunitat educativa. Evidentment, el que diu la Lourdes és, té tota la raó del món, tot això acaba afectant a la canalla que el dia 8 han de començar l'escola i seria desitjable, diguem-ne, que no tinguéssim un començament de curs.
2: I una abraçada als pares, que venen de dues setmanes, dos mesos de vacances, que es trobaran fent malabarismes.
7: Dos mesos i mig.
1: Bueno, però podran portar els nens a l'escola.
7: No, portar-los a l'escola es podran portar, sí, perquè hi haurà d'haver serveis mínims.
1: Però,
7: no?
1: Però vull dir que la logística familiar no es veurà afectada.
4: De moment.
1: El
4: que es veurà afectat és el primer dia.
1: Afectat és l'educació dels nens.
4: Dos minuts i seran les 4. Dos minuts i arriba el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
3: Hola, com estàs?
4: T'has posat els auriculars a I-57.
3: Sí, perquè sé que...
4: Si abans d'I-57 t'hagués saludat, no m'haguessis contestat.
3: Home, en principi jo compto que tu compleixes el que pactem, que és... els dos últims minuts, per tant...
4: No, però tu em vas dir, a 5 minuts jo estaré preparat.
3: És veritat.
4: I avui, a 5 minuts, ni hi eres a l'estudi.
3: Clar, això de tenir càmeres és dramàtic.
4: I la Montse Barderi ha arribat una mica més tard que tu.
3: Però molt poc.
4: Molt poc, molt poc. Montse, i ha saludat algú a través del vidre.
6: Jo a la línia seva. M'han dit a les 4 aquí, jo a les 4.
4: Tu fas bé, Montse, perquè tu no t'havies compromès amb mi. Ell sí que s'havia compromès amb mi.
3: Hem saludat el Manel Elias.
4: Ah, molt bé, perfecte. Estava educats, entrant. Sobretot educats.
3: Això no ho perdrem.
4: Ah, pensava, anava a dir, això no ho tens tu. Sí. Pensava una cosa. No, els meus pares no tenien molts diners, però per pagar-me una educació sí que la van fer.
3: No,
4: sí,
3: un home educat on els hi hagi, a Catalunya Ràdio. Escolta, a tu t'han operat mai?
4: Sí. Sí.
3: Amb anestèsia o sense?
4: Amb local.
3: Doncs avui parlarem amb algú que el van operar i l'anestèsia no va funcionar.
4: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
3: I va sentir tota l'operació.
1: M'ha semblat molt bèstia.
4: El Ferran ho
1: sap. No, i que no, vull dir, no, he vist el cas i dic, ostres, i que no fes parar l'operació, no? Estàs no tant com...
6: No podia, no podia actuar.
1: Ostres,
6: tenia
1: no sé, tot m'ha semblat...
4: Vols que te'l cedeixi, Garriga, als tertulians? Que vegin que dominen el tema.
3: Que baixin, paga l'Òscar l'extra.
4: Clar, i... sí, escolta'm, sí. La Lourdes i el Ferran, escolta'm, estan molt al dia de tot.
7: No, jo també l'he sentit.
4: Ah, molt bé.
7: Sí, sí.
3: Doncs ara
7: és un senyor que li va passar a l'Hospital de Granollers.
3: Ho explicarem bé i també parlarem amb un anestesista que ens expliqui què pot passar, què no, que ens doni una mica de tranquil·litat, que això és un cas bastant poc habitual, però ha passat.
4: No canvies el micròfon, no, Ferran, perquè si no trepitjaràs les 4. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Mònica Sabata, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
2: Fins la propera.
4: I de seguida, el Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius si esteu a 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.
3: Dolor, sensació penosa i desagradable causada per una alteració de l'organisme que es manifesta en una part del cos o es pot estendre a tot. També aflicció o sofriment causat per una desgràcia. Benvinguts a la millor hora del dia, són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Fent el cafè avui amb la Montse Barderi, com estàs?
2: Molt bé.
1: Com ha anat l'estiu?
2: Tenia ganes de trobar-nos a la tardor, però veig que això no serà possible.
1: És estiu
2: perquè
1: encara.
2: Perquè la canícula és bestial i, per tant, continuem, no? Com si no haguéssim anat de vacances.
1: Exacte. Tot i que hi hem anat, per sort, alguns.
2: Per sort, per sort.
1: També han anat de vacances el Judit Pastor i la Marta Montaner, com esteu?
3: Molt bé, bona tarda.
1: Avui atenció, perquè el menú és dolor amb un senyor d'una operació, un borbó i extraterrestres.
3: Uau, no puc venir.
2: Tenim molt cafè fora, oi?
1: Però abans anirem a un punt encara més estratègic. Vaja, estratègic, se suposa que és estratègic. Ceuta, una crisi migratòria que aquest estiu ha tornat a posar aquesta ciutat en el punt de mira. De fet, avui al Congrés dels Diputats, a Madrid, Ceuta ha estat el gran tema del dia, Judit.
4: Sí, sabeu que en els últims dies s'ha debatut molt fins a quin punt el Marroc estava o no darrere l'entrada d'aquests 70.000 migrants que van entrar a Ceuta el mes de juliol. De fet, ahir un informe policial apuntava que sí, que els serveis de seguretat marroquins van guiar els migrants fins a la frontera, però Pedro Sánchez es manté en el no.
5: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros cuando así la situación lo ha requerido.
4: I de fet, avui al Congrés, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que no hi ha proves que el Marroc orquestrés tota aquesta entrada de migrants. Tant l'oposició com els socis parlamentaris i fins i tot Sumar, amb qui comparteix govern, han assenyalat directament al Marroc i han demanat a Pedro Sánchez que sigui contundent contra aquest país.
1: La Montse ha estat remenant una mica a punts i, sí, i teòrics, i tens com una mica de,
2: fins i tot
1: de paraula,
2: això,
1: de concepte, eh?
2: Sí, mira, que és difícil, eh? Perquè és tan dens això que dius, calla, que Francesc Garriga no vegi que ets tonto el primer dia. Ja, no? Ja ha estat aquí esforçant-me,
4: no?
2: I dic, no és sostenible parlar d'estampida espontània. Falta aclarir on arriba la cadena de responsabilitat si arriba al rebat, no? Aquella cosa de la precaució a vegades quan fem la informació. I el senyal d'una qualitat democràtica no és que totes les institucions expliquin la mateixa història, sinó que puguin explicar històries diferents i després les constatem. I després l'enginyeria coercitiva de les emigracions.
1: Enginyeria coercitiva de les emigracions.
2: Utilitzar o provocar moviments de població per pressionar políticament un estat. I el bonic d'això, anem a posar una mica d'esperança, perquè estem amb les notícies que són molt dures, som vulnerables perquè, afortunadament, som una democràcia liberal. Tenim una opinió pública perquè tenim drets humans i hi ha una oposició política, hi ha tribunals i discrepància interna, i hem de triar entre seguretat i humanitat, frontera o asil, ordre i drets, estat i consciència. I el bonic de tot això, penso, és que hem de ser una Europa més forta sense ser una Europa més bàrbar.
1: Que... És la contradicció de sempre, no? Allò, la seguretat, home, les dictadures hi ha molta seguretat, però tampoc hi ha llibertat.
2: Exacte.
1: Aquí segurament tenim més llibertat. Hem de veure com aconseguim la seguretat. El que és evident és que hi ha malestar, no només al Congrés, també als carrers.
4: Persones encapçalades per partits com el Partit Popular i Vox es van manifestar en diverses ciutats de l'estat amb crits com aquest, Ceuta, no se vende, Ceuta no es ven, però també Ceuta és Espanya.
1: De moment sí, de moment Ceuta és Espanya, però per què? Els últims dies molta gent s'ha preguntat per què Ceuta és espanyola, tot i pertany geogràficament a l'Àfrica. Quina és la història que hi ha al darrere d'aquesta ciutat autònoma? Doncs ara farem la nostra pròpia versió, amb el permís d'Enric Calpena, que vindrà després, de l'Enguàrdia. Ai, com ens agrada aquesta sintonia.
4: És tan bona.
1: Ens acompanya un altre professor d'història, catedràtic d'història moderna de la UB, Àngel Casals, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: Això de Ceuta s'ha convertit en un punt de tensió, i no sé si els últims dies el professor està havent de fer molta pedagogia de què és Ceuta i li pregunten molt.
6: No massa, perquè primer, perquè Ceuta sempre ha estat un punt de conflicte, i segon, perquè hi ha un relat reduccionista sobre la història de Ceuta, que ho liquida tot dient, bé, Ceuta ja era espanyola quan el Marroc no existia. No?
1: Que això és veritat?
6: No. No. ja comencem, no? És a dir, ja hem de començar a posar matisos. És a dir, Ceuta és una ciutat que conquereixen els portuguesos en el segle XV. I quan Portugal i la monarquia espanyola durant 80 anys, entre el 1581 i el 1640, 60 anys, comparteixen reis, Ceuta, diguem-ho així, forma part de la mateixa monarquia. Com, però clar. Quan Portugal es torna a independitzar el 1640, els ceutis decideixen quedar-se en el cantó espanyol en lloc de tornar o de marxar amb Portugal.
1: Van tenir dret a decidir, la gent de Ceuta?
6: Sí, en aquell moment sí. També caldria matisar molt qui era qui decidia.
1: Evidentment, no van votar.
6: Ni van votar, ni tota la població es va manifestar, ni res d'això. Però es van quedar en el cantó espanyol. Posteriorment, clar, aquí el problema ve perquè si preguntem a qualsevol, diran, des de quan el Marroc és el Marroc? I diuen, la independència del Marroc és el 1956. Que és una mitja veritat. Per què? Perquè el Marroc no havia desaparegut mai. És a dir, quan nosaltres parlem del protectorat del Marroc, que és el que hi havia abans, clar, protegeixes una cosa que ja existeix.
1: Clar.
6: Però el Marroc ja existia. Des de quan els alauites, és a dir, l'actual dinastia, porta governant en alguna zona del que avui considerem el Marroc? Doncs des del segle XVII. Però si anem més enrere, podríem dir que la primera organització política que podria semblar-se al que avui és el Marroc, doncs la trobaríem ja en el segle IX.
1: O sigui que durant una època, Ceuta, entenc que va formar part d'aquests regnats o d'aquestes organitzacions prèvies al que és avui el Marroc, i a partir d'aquí arriben els portuguesos, ja se separa de la resta

0: partint al nord d'Àfrica, perquè consideren que la conquesta no s'acaba a l'estret de Gibraltar, sinó que han de fer el salt, perquè hi ha una, i això és cert, hi ha una, diguem-ho així, uns vincles històrics, comercials, humans, entre les dues ribes, que fan que encara es vegin com una unitat. Tot i la presència de l'islam, que és una mica el que talla de debò aquestes dues zones. La prova és que quan els reis catòlics conquereixen Granada el 1492, el 1497 ja han fet el salt i han començat la conquesta del nord d'Àfrica. I els portuguesos l'havien començat abans, el 1415.
1: Sigui com sigui, és evident que és una anomalia, és una cosa estranya avui dia veure que hi ha en un territori que no forma part geogràficament o territorialment directe, de forma directa, no?, d'un estat, tenir una possessió. Algú d'aquí ha estat a Ceuta o a Melilla?
2: No, mai.
1: No ho coneixeu, eh? En tot cas, les relacions entre el Marroc i Espanya sempre han estat tibants per culpa d'aquests enclavaments? Sempre hi ha hagut conflicte aquí, els últims 50, 60, 70, 80, 90 anys?
0: Sí. Bueno, clar, hi ha conflicte. Si ens anem una mica enrere...
1: O més enrere, o 200 anys enrere.
0: No, és a dir, arriba un moment a començaments del segle XIX, més o menys, fins als anys 30 del segle XIX, el govern espanyol considera que ja li va bé que hi hagi un govern al Marroc, perquè el govern del Marroc, que hi havia llavors, que ja eren els salauites, servia per contenir una mena de tap, no?, respecte de les poblacions, de les tribus de l'interior, que podien intentar arribar a la costa, etc. Perquè en aquell moment els espanyols controlaven bastant més que Ceuta i Melilla, controlaven una bona part de la riba. I aquesta bona harmonia entre un govern del Marroc allò utilitzat pels espanyols com a tap es trenca en quin moment? En el moment en què els francesos comencen a envair el Marroc des de l'est. Han ocupat Algèria i comencen a envair el Marroc. I en aquell moment els espanyols se'ls entra a la falesa i diuen, ostres, a veure si els francesos s'ho quedaran tot i nosaltres no veurem res del nord d'Àfrica.
1: I els francesos no es van voler quedar a Ceuta i Melilla, per exemple?
0: No. O sigui, els francesos el que volien era controlar... Ja tenien Alger, que és prou gran, i el que van fer és anar ampliant cap a l'oest, però els francesos ja els hi van anar bé repartir-se el Marroc amb Espanya, perquè al final el que va haver va ser un repartiment del Marroc entre espanyols i francesos, amb un acord del 1912, en el qual es crea el protectorat, i llavors a partir d'aquell moment els espanyols s'han d'espavilar a ocupar unes zones que no tenien ocupades. Clar, per què es crea el protectorat oficialment? Perquè d'aquesta manera espanyols i francesos ajudarien els marroquins a desenvolupar-se, a educar-se i a arribar al món civilitzat. No? Però clar, a l'hora de la veritat, els espanyols només ocupen les posicions de la costa, no l'interior. I això és el que explica les famoses guerres d'Àfrica. Les guerres d'Àfrica no són per defensar Ceuta i Melilla. Les guerres d'Àfrica són per ocupar la part de l'interior, el Rif, Sidi Ifni, etc. I l'última guerra oberta entre Espanya i les terres del Marroc és quan ja s'ha independitzat el Marroc. És la guerra del Rif de l'any 57-58.
1: Per tant, el conflicte, com veiem, ve de molt enrere, no s'acabarà ara. Hi ha vinculació entre casa nostra, entre Catalunya i Ceuta? Són dos enclavaments que hagin tingut molta vinculació directa?
0: No massa. És a dir, sí que hi ha alguns elements de vinculació, alguns que venen donats perquè a Ceuta hi ha una comunitat jueva important i aquesta comunitat jueva tenia i té vincles a Catalunya des del segle XIX. D'altra banda, és veritat que durant les guerres d'Àfrica, tot i que la major part de la població a Catalunya estava en contra de les guerres d'Àfrica, perquè bàsicament volia dir enviar els seus fills a un lloc que es considerava que era un escorxador, perquè efectivament era un escorxador, és veritat que alguns empresaris catalans, com a proveïdors de l'exèrcit o com a proveïdors de la ciutat, allò van fer un cert negoci. De fet, per exemple, els catalanistes moderats, tipus Prat de la Riba, no estaven en contra de la presència espanyola al nord d'Àfrica. És a dir, perquè consideraven que, bueno, que era un element que podria permetre enriquir l'Estat i una mica d'element de modernització. No?
1: Doncs això és el que ens trobem avui dia, amb aquest conflicte, amb el focus marcat a Ceuta. Això, com a professor d'història, veient com evolucionen aquestes qüestions, té solució fàcil o això serà un problema que tindrem aquí per sempre?
0: Clar.
1: Mentre visquem nosaltres, almenys.
0: Jo crec que s'acabarà abans de que nosaltres desapareguem, eh?

0: jo sóc... hi ha dues possibles solucions sobre el problema de Ceuta i Melilla. Primera solució, aplicar-los l'autodeterminació. És a dir, que els espanyols facin amb els de Ceuta i Melilla el mateix que van fer els anglesos amb els gibraltarins. Per los votar a Gibraltar, va fer un referèndum i la gent de Gibraltar, amb un 90 i tants per cent, va decidir que volien ser britànics.
1: Si això som realistes, no ho veurem, això.
0: Clar.
2: No, perquè es va algú...
3: Si obres la porta, sona ciència-ficció.
2: Sí, ho sabem.
3: I tant.
0: Clar, perquè l'autodeterminació té dos problemes. Primer, el que tothom està pensant. Clar, si Ceuta i Melilla es poden autodeterminar, els demés perquè no podem.
1: Clar.
0: La segona qüestió, si tu acceptes que Ceuta i Melilla estan, es poden autodeterminar, estàs acceptant que no són territoris allò directament espanyols.
1: Clar.
2: Qüestions de sobirania.
0: Exacte, i llavors ja entrem en el tema colonial. L'altra solució, que era una que s'apuntava fa molts anys i que no és realista, ara com ara, era dir, i això ho deien els propis marroquins, que era vincular el tema de Ceuta i Melilla al tema de Gibraltar. És a dir, els espanyols tornarien a Ceuta i Melilla el dia que els britànics tornessin a Gibraltar.
1: I què hi guanya, els britànics?
0: Res.
3: Aquesta cadena de favors.
0: Però qui guanya els espanyols? Que aquí el que es tracta és de que dos que estan discutint guanyin a costa d'un tercer.
1: Ja, doncs, no? El Marroc té feina, convèncer els britànics, diguem.
0: I l'altra opció és que s'arribi en algun moment en el que la corda estigui tant que s'arribi al conflicte obert, que jo això no ho veig, però sí que el que veig és que potser arribarà un moment que si es fan números s'arribarà a la conclusió de que mantenir Ceuta i Melilla és caríssim.
1: No surt a compte.
0: I que potser que busquem una solució més realista.
1: Àngel Casals, catedràtic d'Història Moderna de la UB, que ens ha intentat explicar una mica per entendre doncs, l'origen d'aquest enclavament tan estrany, d'aquesta ciutat autònoma que Espanya ara mateix està causant-los un bon mal de cap. Professor, moltes gràcies per venir.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Farem una pausa i algú d'aquí l'han operat?
3: A mi.
1: Amb anestèsia?
3: Ai, a mi no.
2: Anestèsia i no m'ha passat res.
1: Us imagineu que l'anestèsia no funciona?
2: Sí.
3: Jo quan me'n vaig anar a la sala de parts, Garriga, el que vaig dir és quan em punxeu l'epidural.
1: El primer, eh? Hola, bon dia.
3: Quan... I si em podeu adormir sencera i donar-me la nena Janeta i els braços millor.
1: I parlant
3: ja, perfecte.
1: Doncs farem una pausa i ens posarem allò una mica tranquils i respirarem fondo, sí. Perquè el Roger Ferrer el van operar i la cosa no va anar del tot bé. Ara ho explicarem.
4: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
5: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
6: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
7: La natura sempre respon. I quan fas servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Comencem la tercera temporada de L'Altre Barri.
9: Un programa solemne i seriós per parlar de la mort i els seus misteris i intentar connectar amb el més enllà.
8: Vols dir, Carles? Home, parlem de la mort, però no som Iker Jiménez.
10: La mort se l'han inventat la gent de teatre i de cinema, no?
9: D'acord. L'Altre Barri. Un programa solemne i seriós per parlar de la mort.
8: Ei, i si traiem això de solemne i seriós? Perquè, de fet, aquí a L'Altre Barri riem bastant.
9: Doncs mira, Blai, ja t'ho faràs. Posa el que creguis.
11: Volem birra després de la mort.
12: Jo, si em Mercader, li diria, be water, my friend.
3: T'estic tenint ganes d'anar a L'Altre Barri, eh? Joder, està la gent guai a L'Altre Barri.
9: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a L'Altre Barri, amb Blai Mercè. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: tancarem els ulls i ens imaginarem a dins d'un quiròfan. Ens posen l'anestèsia, però no funciona. No funciona del tot. I us desperteu a mitja operació i comenceu a notar com us estan remenant, sentiu el dolor dels talls i les incisions, però no teniu capacitat per comunicar-ho. I allò va avançant. Això és el que li va passar al Roger Ferrer. Roger Ferrer, bona tarda.
13: Bona tarda.
1: Gràcies per ser a l'estudi de Catalunya Ràdio per explicar-nos aquesta experiència. 12 de febrer de 2022. Hospital de Granollers, sí. Una apendicitis. Que ja de per si és una dolència malparida.
13: Sí.
1: No? Feia,
13: sí,
1: feia molt mal?
13: Feia mal, sí. Jo estava treballant i vaig començar a sentir punxades. Al matí ja vaig sentir alguna punxada, però després de la feina em vaig adonar que no... que no estava bé, que hi havia alguna
1: cosa. I vas al metge...
13: Sí, vaig trucar a la meva dona que anava cap a casa, o sigui, intentava arribar a casa i que m'acompanyés, i vaig arribar, em va acompanyar a l'hospital...
1: I de seguida veuen què és?
13: No, va haver una llista... Hi havia molta gent aquell dia. De fet, em van passar quiròfan, em van posar sedants, llavors fins que no van fer proves, no van veure que era un inici d'apendicitis, no?
1: I llavors diuen, escolta, és apendicitis, s'ha d'operar això, s'ha de treure, és que és un procediment a priori molt, no sé si dir molt comú, però vaja, habitual, no? Hi ha molta gent que l'han operat i en principi, doncs, és emprenyador. Què passa? Tu entres a quiròfan, et ceden...
13: Jo l'entro a quiròfan, em faig anestèsia, m'expliquen que em posaran la mascareta, que em faran començar a fer preguntes... i que a mica m'adormiré, llavors ells podran fer tranquil·lament l'operació i que ja em despertaré després, quan s'hagi acabat l'operació. Em posen la mascareta, em comencen a fer preguntes, si tinc una filla, quants anys té, tot això... Bueno. I al següent instant jo em desperto per un dolor intens perquè m'estan posant una sonda al penis. Llavors faig un crit. De fet, jo estic allà present, ja estic allà, i sento les veus, sento les converses, i me n'adono que el meu crit no és rebut. I
1: llavors... O sigui, tu tens la sensació de cridar... però el crit no ha sonat.
13: La sensació és que m'he despertat. La sensació és que jo m'havia despertat. I el primer pensament és... Ah, clar, estic aquí al quiròfan, m'estic despertant, això s'ha acabat. I ara... Però clar, penso, què ha sigut aquest dolor? I he pensat, m'han tret la sonda, clar. I l'anestèsia ha arribat justa,
1: yeah.
13: i no se n'han adonat, o algú no ho han calculat bé, algo així. En aquestes, la següent sensació és que passa el temps i no diuen res. Dic, bueno, això s'acabarà, no està passant res.
1: Però tu els veies treballar?
13: No, jo els escoltava treballar. Jo no podia obrir els ulls. O sigui, jo tenia els ulls tancats, les parpelles tancades, intentava obrir-les.
1: I no podies.
3: Immòbil completament.
13: Completament.
2: Consciència accidental.
13: Molt conscient, totalment allà, despert, pensant, jo he patit dolor. O sigui, jo acabo de tenir dolor. Com pot ser que... Hi havia com una contradicció que no havia entès i que després entendria, però en aquell moment la meva preocupació, més enllà del dolor, era que no tenia oxigen, que se m'acabava l'oxigen. I dic, m'estic ofegant.
1: Hòstia.
13: M'estic ofegant, no puc. Sisplau, vaig intentar cridar, vaig intentar comunicar-me, i aquesta va ser com la primera part, com angoixant una mica.
1: Home, una mica no.
13: No, molt. Llavors, en aquell moment, en aquell moment em comencen a tocar la panxa i em comencen a fer les incisions.
1: Encara no havien ni començat.
13: No havien ni començat, jo vaig tenir insuficiència, pel menys de l'aire, no m'arribava l'aire que m'havia d'arribar.
1: Però i ells això?
3: Clar, no ho detecten, no, amb una màquina.
13: No ho detecten.
2: Com si t'ho fessin en viu.
1: Com si tu notes com...
13: Jo noto les tres incisions, la paroscòpia, ja. Són tres incisions petites, no són... amb la qual entren les càmeres, entren les pinces, entren tota la maquinària per fer l'operació. És una operació que abans era un tall, ara és una cosa més microcirúrgica, bueno, o més reduïda, no? Però el tall era tres talls claríssims i llavors jo cridava de dolor. Però és que la meva preocupació era que no tenia aire. Yeah. En aquell moment, Jo és aquest desbordament d'imatges. El meu cervell comença a tornar-se a emetre'm imatges. Hi ha una pel·lícula que s'ha comentat aquí, que és Johnny de José Fustil, no? Imatges de pel·lícules i mòmies i coses, intentant el meu cervell donar sentit a allò que estava passant. I amb tot aquest soroll mental veia clarament que jo, i és la bogeria, tenia un fi, tenia una línia vermella, a més era vermella, i després hi havia un abisme, no hi havia res. I dic, jo no puc passar d'aquesta línia. El fet, clar, sense oxigen, que m'estaven tallant, no sé què, llavors en aquell moment, o al cap passat, quan ja m'havien fet les incisions, una infermera li va comunicar a la doctora que estava passant alguna cosa, que hi havia una insuficiència respiratòria, alguna cosa.
1: Si ho detecten.
13: Sí, perquè el següent instant em van posar una via, directa als pulmons.
1: I això ho notes, clar.
13: Això ho noto, clar, això va ser... Uah, clar, però en aquell moment va ser en plan... ostres, no sé què està passant, però la necessitat d'oxigen o d'aire...
1: La vas recuperar.
13: M'està arribant el que necessito per sobreviure.
3: El que em passava era real, no cap imaginació.
13: Clar. No.
2: És que tots tenim por de despertar-nos durant una operació, però ell no és que es desperti, sinó que és conscient de tot, però no pot expressar als metges. I, per tant, els metges estan operant-lo, veient una persona inconscient.
3: Clar.
2: I ell, internament,
1: està
2: patint el dolor de les incisions.
3: Sembla mentida que els metges no puguin saber-ho, tot això.
2: Perquè és una cosa que passa...
1: Què triga l'operació en total, més o menys?
13: En principi, l'operació va durar 40-45 minuts.
1: I són 40-45 minuts que tu, des del minut 3 fins al 45, estàs despert.
13: Jo estic despert fins que em fan les
1: grapes. Vaja, despert, amb els ulls tancats,
13: sí.
1: Però notant-ho tot.
13: Jo, a partir de que em posen la via, clar, jo en aquell moment ja... jo m'havia despedit de la meva família. Jo pensava que m'hi quedava.
1: El dolor és intensíssim, no?
13: És que era més per... O sigui, el dolor era intensíssim, però el dolor... La tolerància al dolor i el... És a dir, jo no em moria del dolor, em moria de l'aire. Em moria perquè no tenia l'aire i, evidentment, el dolor era... Em disparava la ment, no? O sigui, em portava una situació de pànic, no?
1: Hem preguntat a l'hospital, Judit.
14: Sí, hem contactat tant amb el Departament de Salut com amb l'Hospital de Granollers, que és on van operar el Roger, i silenci, remeten res. Diuen que normalment el Departament de Salut normalment no fan comentaris sobre casos particulars, que noten la nostra petició, i des de l'Hospital de Granollers una cosa semblant. Diuen que tampoc faran declaracions perquè aquest tema, diuen, està en mans de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques.
1: A tu? Entenc que acaba l'operació i en el moment en què pots articular ho expliques als doctors.
13: Sí. Aquí, clar, va un moment que es va després d'aixugar-me, fer-me les grapes, tota la moguda. Jo vaig aconseguir estar en un estat bastant... És a dir, amb l'aerogan em va arribar i veient ja que s'acaba l'operació, doncs, relaxant-me, llavors va haver la reanimació, que va ser bastant lenta. Perquè jo crec que també van anar, és a dir, una màquina d'anestèsia, el que em va explicar després la doctora anestesista, a part que ja sabíem que no funcionava bé, consisteix en tres gasos. Hi ha un gas, que és l'oxigen, que et dona l'aire, un gas, que és el sedant, que t'immobilitza o t'anula el sistema nerviós per no sentir, i hi ha el gas que et paralitza muscularment. La mescla d'aquests tres gasos et fa la sedació total. Llavors, a mi hi havia l'efecte, venia per l'oxigen i per la sedació. El que funcionava, o el que hi havia en abundància, clar, o massa abundància, era el...
1: Paralitzant.
13: Que tècnicament es diu que estàs curaritzat, que ve del curare, del verí aquest de l'Amazones, bueno, es diu d'aquesta manera, curaritzat.
1: I en tot cas tu dius, ei, bueno, quan ja estàs, entre cometes, recuperat, els dius el que ha passat i ells què et diuen?
13: A mi, em diuen, Roger, que ja s'ha acabat, Roger, que l'operació ha anat bé, que ja s'ha acabat, que...
1: Ha anat bé, diu.
13: Sí. Jo no podia, i vaig notar bufetades aquí com per despertar-me, sí, per activar-me. Sí. Què passa? Com que... Al final, jo entenc que quan em van deixar de donar el gas i la sedació, vaig començar a notar, justament aquí a la boca, la primera mobilització va ser a la boca. Llavors, jo, com que tenia tots els tubos, vaig començar a mossegar tots els tubos. De l'estrès també generes com molt líquid, molta saliva. Uh-huh. Llavors, en aquell moment també m'estava ofegant fins que em van treure la via, llavors va ser quan vaig cridar. Sí, oh, no ha anat bé, horror. Sí, jo em vaig, o sigui, jo vaig patar. El que passa que en el mateix moment em van anestesiar. Em van punxar i jo em vaig quedar adormit. I al cap de 45 minuts...
3: Aquesta sí que va funcionar, clar.
13: Aquesta sí que va funcionar.
3: Fixa't.
13: Mira. Als 45 minuts em desperto al postoperatori i no, ningú em diu res. Ve un celador que se m'emporten cap a l'habitació. Jo m'aixego amb estat de xoc, o sigui, devastat, plorant. O sigui, no podia frenar els ulls.
2: Un trauma.
13: Em surt tot. I també una certa alegria d'haver sobreviscut a aquesta situació, clar. Vale.
1: Mira, tinc al telèfon Joan Fernández Candil, que és anestesista, anestesiòleg de l'Hospital del Mar. Doctor Fernández Candil, bona tarda.
15: Bona tarda.
1: Això passa gaire?
15: Aviam, abans que res, volia comentar que jo d'un cas concret, òbviament no puc comentar, no puc parlar, opinar, perquè no sé exactament el que va passar. Jo parlaré de casos generals.
1: Sí, per descomptat. No estem valorant el que li va passar al Roger, sinó si això que li ha passat al Roger, hi ha casos cada X temps, o això és una cosa molt infreqüent.
15: Efectivament. Llavors, abans de contestar la pregunta, m'ha de permetre, perquè és un tema complex, i he de comentar diverses coses inicialment per intentar aclarir certs punts. En primer lloc, jo crec que s'ha de diferenciar, de vegades la gent no ho sap, de lo que és una anestèsia general d'una anestèsia locoregional, és a dir, que t'adormen un peu, una cama, les cames o el que sigui, i de lo que és una sedació. Ho dic perquè de vegades les dosis no tenen res a veure d'una sedació amb una anestèsia general, i sí, simplificant molt, una anestèsia general ve a ser el que acostumem a fer per una operació, el que li van fer al Roger, i una sedació ve a ser el que, jo què sé, pues el que ens fan per fer una colonoscòpia, per exemple. Ho dic perquè a vegades hi ha qui pugui dir, a mi em van fer una colonoscòpia amb anestèsia i me'n recordo, no tinc record. O sigui, primer, aquest punt jo crec que és important. Al Roger li van fer una anestèsia general i m'agradaria puntualitzar una altra cosa, i és que, com ell ja ha explicat, jo aclariré una miqueta, l'anestèsia no és una xeringa que posi anestèsia i nosaltres posem més o menys i ja està, sinó que té com diferents components, perquè m'entenguin, diferents fàrmacs que nosaltres fem servir perquè el malalt pugui ser operat sense que... o sigui, mantenint l'homeòstasi del cos, és a dir, que, pues que bàsicament estigui inconscient, que no tingui dolor durant la intervenció i que estigui immòbil, perquè la mobilitat pues, podria fer que el cirurgià toqués coses no toquen. No? Llavors, això és important. L'anestèsia són molts fàrmacs, uns pel dolor, uns altres per la immobilitat i uns altres per la hipnosi, perquè el malalt estigui, entre cometes, adormit. No és exactament adormit, perquè no és el mateix un son fisiològic que un coma farmacològic, que és més aviat el que fem nosaltres. ¿Vale? I per últim, volia també explicar que per ajustar les dosis, els anestesiòlegs, mirem de el que se'n diu normodosificar, és a dir, posar les dosis adequades. Si posem poca dosis, el malalt té risc de despertar o que se'n recordi del que està succeint. I si posem molta dosis, perquè hi ha qui diria, pues, jo més dosis, no? Perquè així no me'n recordo, però s'ha demostrat i en molts estudis que parlen de que els resultats tampoc són bons si posem molta dosis, com passaria com qualsevol altra medicació. D'acord? Llavors, puntualització important. Llavors, per ajustar aquestes dosis, nosaltres tenim eines... clàssicament es parlava del pes. Doctor, jo peso 54.4, això és important perquè és orientatiu, però no és l'única cosa. Nosaltres, com a anestesiòlegs, pues, valorem l'edat, la fragilitat del malalt. Hi ha gent que, encara que sigui jove, pues, és molt fràgil, això tenim paràmetres per estudiar-ho, a l'estímul quirúrgic, diferents interaccions farmacològiques, etc. O sigui, nosaltres tenim una sèrie de paràmetres que hem d'estudiar i això el que fa és que nosaltres tenim una orientació bastant acurada de les dosis que necessita el malalt. Tot i així, clàssicament havia passat això del despertar en una incidència baixa, clàssicament estudis antics parlen del 0,1%, però nosaltres avui dia tenim eines, tenim monitors, que el que fan és estudiar bàsicament l'activitat elèctrica del cervell, i nosaltres sabem, per moltes publicacions que respalden aquest tipus de decisions, sabem que les dosis que hem de, les hem d'adequar a l'efecte que fan els fàrmacs, i això ho podem mesurar amb aquest tipus de monitors. D'acord?
1: Per tant, si passa el que li va passar al Roger, no per parlar d'aquest cas, però si passa un cas així, en teoria vostès ho han de detectar, que hi ha una activitat al cervell que aquest senyor, encara que no ho pugui expressar, està sentint-ho.
15: Efectivament. Per resumir, nosaltres... ha de passar això que nosaltres en diem lo del el formatge de Gruyère, no? S'han de donar moltes coincidències, que és difícil que es donin, però a la vista està que a vegades passa, i és que hauria d'haver una errada amb el sistema d'administració del fàrmac, bé sigui algun gas o bé sigui endovenós, podria passar això, o alguna errada amb la monitorització aquesta que estic explicant, que és bàsicament mesura l'activitat elèctrica del cervell, o alguna errada amb el sistema d'alarmes que nosaltres tenim per detectar que això està passant, perquè de vegades hi ha errades, les màquines poden tenir defectes o problemes o el que sigui, però hi ha alarmes que ens alerten. Per tant, és difícil, cada vegada és més difícil que això succeeixi. De fet, ara fa uns anys ja es va fer una publicació al Regne Unit parlant de quasi 3 milions d'anestèsies i es parlava de que la possibilitat de que això passés podia ser fins i tot d'una entre 15.000 o 20.000. Per tant, és realment difícil, però en determinades sèries, determinades malalts, per exemple, pot ser més freqüent en situacions d'emergència, en situacions politraumàtics, en situació de... En aquests casos, la incidència podria ser algo major.
1: Però vostè, que entenc que hi ha una trajectòria, quants casos li consten que hagin passat a Catalunya, que vostè hagi, no dic que li hagin passat a vostè, però que a vostè o a col·legues seus li hagin passat coses com el Roger? Això és una cosa que passa un cop l'any, per exemple, o ni això?
15: És que ja li dic que això depèn bàsicament de les publicacions que es fan. Les publicacions, jo la incidència real a Catalunya no la sé, perquè això depèn dels estudis que es publiquen.
1: No, però vostè, la seva experiència, el que a vostè li consta.
15: Posen molt infreqüent, molt infreqüent. Els estudis, com els hi dic, bàsicament depenen de si es va buscar això, o sigui, si es pregunta activament, que llavors potser la incidència pot ser una mica major, o si realment els malalts notifiquen o no notifiquen, amb la qual estaríem parlant d'incidències encara molt més baixes, no? Però sí que és veritat que la conseqüència de que això succeeixi pot ser greu, eh? Això està molt estudiat i està clarament documentat de que pot succeir com li ha passat al Roger, síndrom d'estrès posttraumàtic, insomni, tot això està documentat, alteracions psiquiàtriques fins i tot, que fan necessari un seguiment d'aquest tipus de malalts i necessiten això, un seguiment, de vegades un tractament, i malauradament és un cas que jo li dono molts ànims al Roger, perquè realment és un cas desgraciat, perquè és una cosa que és infreqüent però que pot arribar a comprometre la vida normal de la persona.
1: Doctor Fernández Candil, anestesiòleg, gràcies per atendre la trucada de la tarda.
15: Gràcies a vostès.
1: Et sents ben acompanyat, tu, ara, a nivell mèdic, pel sistema de salut,
13: no,
1: després d'això?
13: No, la confiança...
1: Ara deia, no? Això requereix que després es faci un acompanyament, un seguiment...
13: No, de fet, des del minut 1 a l'hospital va haver un qüestionament del meu cas. Del que m'havia passat no era real. Després la meva dona va poder arribar a parlar amb l'anestesista i li va demanar, sisplau, que vingués a parlar amb mi a l'habitació, que si sabia que li havia pogut crear un estrès posttraumàtic al seu marit. I la doctora va venir molt afectada, i d'aquí sé aquesta informació. I clar, el que em diu la doctora és que no em preocupi. Em diu que no em preocupi, que aquest box no es tornarà a fer servir. I que no em preocupi, que ja sabien que aquesta màquina no funcionava bé, que de fet hi ha una diadema, aquesta monitorització que ha dit el doctor, et va marcant, amb unes llums et va marcant el paràmetre. Llavors, a mesura que se't baixa, no, perquè és un gas que s'acaba, és volàtil,
1: doncs
13: el regulen, no, i el pugen. Llavors, es reconeix que ell anava pujant, però clar, que després es va adonar, mirant els registres de la màquina, que ja sabia el que havia passat.
1: Això la doctora?
13: Això la doctora, l'estacista.
1: I per sort la doctora?
13: Després el cirurgià també va dir que no... Vull dir, el que és l'equip mèdic no ho van reconèixer. Sí que les infermeres que passaven per l'habitació em anaven reconeixent, ostres, el que t'ha passat, no? Ostres, quines qualsevol cosa. Però a nivell mèdic, a nivell d'institució, va haver un blindatge absolut.
1: Però tu has presentat algun tipus de queixa, denúncia?
13: Sí, nosaltres, jo estic en un procés de demanda administrativa, que és el procés que he de fer. I el procés que he pogut fer amb els recursos que tinc i portem 4 anys i la nostra situació administrativa és una situació de silenci absolutament administratiu. 3 anys i mig portem. Vam, quan tu passen 6 mesos del silenci administratiu tens una finestra d'oportunitat per poder fer una demanda i pots presentar un informe pericial de danys o un informe pericial de negligències, però clar, t'has de gastar molts diners, molts, i jo no els tenia perquè les teràpies ja m'han costat molts diners. Llavors quan s'ha tancat aquesta finestra la pilota queda a mans de l'ICAM, que és l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques. Llavors clar, a mi em diuen que aquesta màquina no funcionava bé, a mi em diuen que ja ho sabien, que aquest box ara està tancat, em diuen que un tècnic, era un dissabte, un tècnic havia de venir el dilluns a arreglar aquesta màquina, però que els checklists havien anat bé. Bueno, escolta, si tu tens un cotxe que està fent un servei públic i no funciona bé, no faré truquillos jo com a conductor perquè això funcioni d'una manera, no?
1: I si un accident no?
13: I si un accident no, bueno, és que he tirat el gas o he tirat... No, ostres, no fotem.
1: Roger Ferrer, ens hem quedat tots bastant impactats i no sé si dia dolorits només d'escoltar el teu testimoni. Sí. Que tinguis molta sort, que ho puguis anar a nivell personal, com a mínim, recuperant mica en mica, i seguirem el teu cas, a veure quina resposta reps de l'administració, perquè certament fa posar els pèls de punta escoltar el teu testimoni. Que tinguis molta sort.
13: Doncs moltíssimes gràcies per donar-me veu. És part de la reparació, la veritat, poder tenir veu per visibilitzar, i perquè això passa. Això passa, jo he parat amb gent i... Això passa.
1: Va, agafarem aire i posarem una mica d'anuncis i després a Marta Montaner i Marc Artigau.
3: Apa, mira, quin combo.
1: Jo crec que el to pujarà una mica, no?
3: És que no és difícil, eh?
1: No, no. Home. No, farà, no ens farem mal. No ens farem mal.
3: Segur que no.
16: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Dalí.
17: Qué ambientazo, mano.
16: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chiteado sobre la línea.
17: Qué barbaridad.
16: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
17: Buena venta.
16: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
17: Ven a por más.
16: ¡Ven a Ocasión Plus!
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
20: Ja hi tornem a ser.
21: Onzena temporada del Tot Costa.
22: Por qué? Por qué?
20: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
21: Nova temporada amb els vells clàssics.
22: No sé si són muy simpáticos. No sé.
18: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
22: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
19: Catalunya Ràdio. Som 3K.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
18: Som 3CAT. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
23: Novetat.
1: Ja sabeu que si sona aquesta veu... Ai, ara s'ha quedat
23: novetat.
1: Ara. Si sona aquesta veu, vol dir que el que sona és una...
23: Novetat.
1: Això mateix. M'agrada molt, això.
3: T'agrada molt la veu.
23: Novetat.
3: És que t'agrada en Ferran.
1: No, m'agrada la veu.
23: Novetat.
1: M'agrada aquesta veu. Marc Artigau, bona tarda.
24: Molt bona tarda.
1: Aquesta veu la faria servir en un espectacle?
24: Depèn de l'espectacle.
1: Home, però que et funciona.
24: Sí, sí. M'agrada molt, sí.
1: Ens fa molta il·lusió que vinguis, sempre, però atenció perquè aquest any... D'entrada, com t'ha anat tot, l'estiu?
24: Bé, molt bé. Puc descansar, vacances, molt bé. Sí, sí, sí.
1: I de què parlarem avui? Perquè ara hem d'encarar-ho, això, eh?
24: Clar, avui parlarem de vacances.
1: Ah, sí?
24: Sí.
1: Però què vol dir que parlem de vacances? Què ens ha fet aquest any?
24: Clar, a veure, potser hauríem d'explicar una mica la nova secció. Com ho veus?
1: Sí, perquè, a veure, últimament estem parlant de moltes coses que ens preocupen i a mi em preocupa l'arribada d'extraterrestres.
24: Mira...
1: Dels ovnis.
24: Ara no se'n diu omnis, ara se'n diu UAP, que vol dir fenòmens anòmals no identificats, que és una manera molt més científica de dir no en tinc ni idea del que acabo de veure al cel, per exemple.
1: Exacte.
24: No?
1: Bé, de fet, els Estats Units va publicar documents que no se sap ben bé si vol dir que venen, que no venen, si els han vist, no els han vist, però en tot cas, algun contacte potser sí que hi ha hagut amb els éssers d'altres planetes.
24: És veritat que aquest afany de desclassificar UAPs i no desclassificar, per exemple, els arxius d'Epstein... per posar un exemple, no? És una manera de tenir-nos una mica entretinguts mentre els Estats Units doncs, van fent les seves guerres, van no? conquerint països, enviant bombes...
1: Judit, tu creus que hi ha extraterrestres?
3: Home, no, no.
1: Marta?
3: És que m'importa tampoc. És que...
2: A mi m'importa molt i crec
3: sí?
2: que n'hi ha.
3: M'importa
1: no
3: molt.
1: T'importa saber si ets única al planeta on hi ha altres civilitzacions?
2: Home, segur que n'hi ha i segur que estan entre nosaltres.
3: Per què ho creus, això?
2: Només mirant
3: el meu dia a dia també ja està complicat, que m'importa tampoc. Sí, encara anirà millor si venen els extraterrestres que amb el que tenim aquí ara.
1: Bé, el cas és que si acaben venint, si venen extraterrestres, ens agafaran una mica desprevinguts, però som la ràdio pública. Tenim una responsabilitat i, per tant, Marc Artigau és el nostre representant per avançar-nos als esdeveniments.
24: Clar, i nosaltres què farem? Doncs els hem preparat una guia didàctica per extraterrestres, perquè si arriben aquí han d'entendre una mica qui som els humans, què fem, què ens amoïna, què ens fa feliços, què ens fa patir. Conceptes que potser per nosaltres són molt habituals, però que vistos des de fora doncs potser són una mica més complicats d'entendre, no? Hem de tenir una mica d'empatia amb els extraterrestres. Arribes a la Terra després de travessar no sé quants anys llum i et trobes els humans que s'enamoren, que paguen impostos, que fan vacances, que discuteixen pel futbol, que tenen fronteres, que celebren aniversaris i que passen bona part de la vida intentant entendre què estan fent amb la seva pròpia vida.
1: És que és molt complicada la vida humana.
24: És molt complicada.
1: I avui què els expliquem als extraterrestres?
24: Avui els explicarem les vacances.
1: Les vacances.
24: Què són per vosaltres les vacances?
1: Què són per tu les vacances, Marta?
3: No venir aquí.
1: Hòstia.
3: Per mi sí, per tu què és vacances? Perquè per mi no és viatjar. Per tu sí.
1: Per mi és viatjar.
3: Sí, perquè sí. Fas uns viatges, fill.
1: Canviar d'horari.
14: No pensar en feina.
24: Dormir més.
3: No mirar el rellotge.
14: Tot i que és pràcticament impossible
1: en la nostra
14: professió. Jo crec que
1: pensar en feina ho faig sempre, però... Montse, què són per tu les vacances?
2: Per mi són una conquesta social.
24: Molt bé.
2: Va costar que arribés això. Però és una conquesta que no vol dir... O sigui, les vacances vol dir el dret a descans, però no el dret a fer un viatge.
1: No.
2: Perquè això és un turisme, eh? I ningú té dret a això.
24: De fet, les vacances, molt bé, és un invent humà molt modern. Àustria va ser el primer país del món a introduir una llei que garantia als treballadors dret a unes vacances pagades, i va ser l'any 1919.
1: I a l'estat espanyol?
24: Doncs va arribar el 1931, amb 7 dies de vacances pagades.
1: Ai,
24: avui en tenim 30. És a dir, que hem trigat gairebé un segle a passar de descansar una setmana a descansar un mes per tornar a la feina dient que necessites vacances de les vacances. Quin odi a aquesta gent, lluny d'aquesta gent. Necessito vacances de les vacances.
3: Ai. Això és perquè no suporten la parella, segurament.
2: Sí. Porta la vida, ja.
24: La majoria de gent que diu que fa vacances per desconnectar o que fa vacances està mentint. Perquè sabeu per què fan vacances?
1: Per què?
24: Si tens parella i fas vacances, i això és molt important pels extraterrestres, és per separar-te.
1: Què dius?
24: I això és important que ho entenguin, i no ho dic jo, ho diuen les estadístiques. Una dada publicada a la UOC assenyala que el 60% de les ruptures oficials de la dècada es concentraven en l'últim trimestre de l'any, és a dir... després de les vacances d'estiu. Mm. Un de cada tres divorcis que es tramiten a Espanya es concentra al setembre.
1: Bé, amics alienígenes, l'estiu també és alegria, amics, dies més llargs...
24: També és veritat. Per exemple, quin és el record més bonic que teniu de la vostra infantesa?
1: Anar a la piscina municipal amb els meus amics i menjar xutxes.
14: Fer gimcames en prats verds amb tots els amics.
24: Quins estius tan bonics heu tingut, no?
3: Sí, menjar gelat i mirar TV3, la veritat.
1: Mira,
3: sí, majoria absoluta, una d'aquestes sèries.
2: No treballava, no tinc bons records.
24: No tens bons records.
1: Ai.
24: Mira, per mi també els estius eren els gelats. I ara heu d'agafar una imatge, sabeu aquells cartells de gelats? Aquells
1: sí.
24: que estaven tots els gelats?
1: Oh, sí.
24: Era una estructura social molt ben explicada. Eren les claus per entendre el món. A baix de tot hi havia els gelats que costaven menys diners. El Mini Milk, sí. un Popeye...
14: Els que sempre em compraven
3: sí,
14: a mi.
3: Els barats van a baix de tot?
24: Sí. Eren el gel. Sí. Eren el gel.
14: Sí.
3: Jo no volia mai aquests.
24: Clar.
1: Anava al cono. Eh?
3: Sempre volia sí, home, el Magnum, l'Almendrado, anava
24: clar,
3: jo.
24: Perquè aquests, el que ens estaven dient ja de nen petit com a societat és, sí, hi ha coses que poden apagar pagar la teva set de manera immediata. Ets pobre, no passa res, tindràs la teva recompensa. Però després hi havia els gelats una mica més sofisticats que pujaven de nivell, no? El frigopier, els calipos... A mi m'encantava el frigodedo, que també sí, era de gel, que va desaparèixer.
3: Sí. Dràcula.
24: Aquests ja demanaven anar a l'avi o a l'àvia i demanar... En la meva època eren 20 duros.
1: 100 pessetes.
24: Sí, exacte. És a dir, que si volies escalar una mica a la vida... a l'escala social, ja necessitaves l'ajuda d'algú de la família. Estava tot explicat en aquells gelats. I per acabar, hi havia un tercer pas, un tercer pis...
1: La classe social de la Marta Montaner.
24: Ah, exacte. Els Cornetto... Perdona'm,
3: i del bon gust.
24: Els Magnum... Que eren uns tipus de gelats al qual tu, com a nen d'entrada, no hi podies aspirar. Era un gelat que per a alguns sectors volia dir un aniversari, una festa major... I, per tant, no ho sabíem, però la vida ja estava explicada en aquell cartell del gelat.
1: Jo no sé si els extraterrestres podran processar tanta informació, eh?
24: A veure, és veritat que, com a éssers, nosaltres, els humans, som complicats i potser amb aquests pocs minuts que tenim no poden copsar l'essència del que som nosaltres, però no passa res, per això tenim una bibliografia.
1: Ah, sí, els recomanarem bibliografia, sí, els extraterrestres?
24: Llibres, pel·lícules, art, perquè així entenguin una mica millor del que parlem. I avui parlem de les vacances.
1: Oh! Una mica la sintonia de la secció de la Marta. The White Lotus.
3: Boníssima.
24: L'heu vista?
1: M'encanta. Sí. Estic esperant la quarta temporada.
24: Si som extraterrestres, entendrem que els humans rics, quan fan vacances, són éssers detestables, sí, enduts per passions mediocres, rodejats de tota mena de luxe. I una de les lliçons més boniques per mi que té la sèrie és que els rics es poden equivocar i els pobres no.
1: Hi ha molts llibres, entenc, no? Sèries, pel·lícules que parlen de vacances.
24: Podríem parlar de Call Me By Your Name, Dirty Dancing, Verano Azul... Ah, però els extraterrestres no entendrien massa. És una mica anacrònic. Dirien, a mi què m'importa, Chanquete? Qui és, no? És un univers que ara no ens serviria per explicar-ho.
1: Tu, Marta Montaner, Chanquete ha muerto, ho ubiques?
3: No. No, sé la cançó, però perquè en Juan Magán va fer una cançó que era boníssima. Uno, dos, tres, cuatro. Era fantàstica.
1: Juan Magán.
14: Brutal.
1: Tens un llibre per recomanar als extraterrestres?
24: Mira, un llibre preciós que es diu L'estiu que la mare va tenir els ulls verds. Perquè de vegades les vacances serveixen per dir coses que durant l'any doncs, no hem sabut dir. I en aquesta novel·la, un fill i una mare que gairebé no es poden suportar passen junts un estiu sabent que serà l'últim i això fa que el llibre, la novel·la i tot plegat sigui espectacular.
1: Va, i un últim llibre per explicar vacances als extraterrestres?
24: Mira, no, ara el que et recomanaré és una bibliografia no recomanada. Això també és molt important. Ah. Arriben els extraterrestres...
1: No mireu això!
24: Això no us interessarà. I us recomano I Know What You Did Last Summer.
1: No!
24: Crec que la traducció no existeix al català, seria Sé lo que hicisteis el último verano, que no la mirin perquè pensaran que els adolescents són éssers egoistes, capaços de matar un pobre obrer del mar, guardar el secret durant anys i després fer com si res, i quan apareix, buscant venjança, encara has d'empatitzar amb els adolescents frívols. Un altre dia explicarem als extraterrestres el concepte adolescència.
1: Això sí que costarà d'explicar.
14: Quina feinada.
2: I no els hauríem de dir als extraterrestres que els humans aviat ens quedarem a casa sota l'aire condicionat o viatjarem cap a les terres del nord?
24: Sí, però no m'esguerris d'una secció futura.
1: O agafarem un coet per anar-los a veure el seu planeta.
2: Sí,
1: vés a
2: perquè
1: saber.
2: Estem fugint de la calor, per vacances.
1: Si no els queda clar, els extraterrestres que
24: bé, que vinguin, que facin vacances amb nosaltres, que ens coneguin, i estic convençut que superaran el 60% de la UOC de les ruptures oficials, i així no voldran saber res més de nosaltres i segurament ja no tornaran mai més.
1: Pobre. Aquesta temporada fem guia de la Terra, guia de la humanitat per extraterrestres, de la mà del Marc Artigau. Això farem després un llibre i els enviarem a la Lluna. Vaja, no a la Lluna, no sé si hi ha extraterrestres.
14: Allà on siguin.
2: Penso que no.
1: Abans de la pausa, un concepte molt important. Equivocar-se. Mm. Perquè tots ens equivoquem. Tots ens equivoquem. Marta, tu t'equivoques?
3: Cada dia, moltes vegades. I tu?
1: Jo, no tant. No, sí, també m'equivoco. Evidentment que m'equivoco, però...
3: Com anem, no?
1: Però, atenció, perquè avui hem de parlar d'algú que s'ha equivocat bastant. Raúl Asensio, futbolista del Madrid. Avui s'ha fet el judici contra aquest jugador del Madrid per haver difós un vídeo sexual on hi apareixia una menor.
14: Sí, juntament amb ell, tres exjugadors del Real Madrid que haurien protagonitzat aquesta agressió. A ells tres els ha caigut un any de presó per pornografia infantil i Asensio, que hauria difós el vídeo i que estava acusat de revelació de secrets, ha quedat finalment absolt perquè les víctimes haurien perdonat formalment aquests jugadors i això ha permès doncs, absoldre Asensio i aplicar ficar una tonona en el cas dels altres tres.
1: No té res a veure que un jugui al primer equip del Madrid i els altres tres no. Estic segur que no té a veure. En tot cas, Asensio no és el primer problema de la setmana a nivell judicial.
14: Li han acumulat els titulars.
1: Ahir vam saber que no té carnet de conduir perquè li han fotut un paquet dels importants.
14: Multa de 14.000 euros i 8 mesos sense conduir, perquè a l'agost el van detenir per conduir begut amb una taxa d'alcoholèmia que quadruplicava la permesa. Jo no sé com devia anar.
1: Doncs anava a fineses.
0: Content, content.
24: No tenen diners per demanar un taxi o van justets. I...
2: No ho sé. Van anar amb el Porsche aquest.
1: Sí, com sigui, avui d'això n'ha parlat el seu entrenador, Josep Mourinho. És el primer cop que aquesta temporada posem un tall de Josep Mourinho i ens fa molta il·lusió, perquè, atenció, Mourinho, li han tret el tema i la resposta, crec que entre línies, queda bastant clar que li ha fet la ratlla al seu futbolista.
4: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que no, que es intocable, que no se puede tocar. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Y nada, errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
1: Gairebé filosòfic, això, eh? Tots cometem errors, però acumular errors ja és una altra cosa.
3: I el que és una altra cosa és cometre un delicte, perquè errors en fem tots, però delictes jo cada dia no en cometo, Garriga.
1: Us espero.
3: No, no, ja et dic jo que no. I que no sé si és tan important tacar la imatge d'un club o potser deixar de ser una persona exemplar, com se suposa que són tots aquests futbolistes.
1: Bé, en tot cas, l'han absolt del tema del vídeo. Ho dic perquè a nivell judicial ha quedat absolt. A l'altre no, a l'altre sí que l'han condemnat i home, 14.000 euros de multa és una senyora multa.
14: Bueno, per ell.
3: És una ungla, eh? Una ungla d'un dit petit.
1: O sigui, no és com per nosaltres, però, però també són diners. Tots cometem errors, però acumular errors és una altra cosa.
2: Sí, i és el que has dit de les segones oportunitats. Perquè hi hagi perdó també hi ha d'haver reconeixement, reparació i canvi. I sense això no hi ha perdó, hi ha impunitat. Per tant, jo crec que no és una qüestió de segones oportunitats, sinó de no tenir oportunitats infinites. En temes tan delicats com el que heu dit, eh?
1: Bé.
2: De sexe amb menors...
14: Segurament et pots equivocar, però quan començo tants delictes seguits i tan greus...
2: Sí, molt greus.
1: Asensio, condemnat per conduir amb més alcohol del que es pot portar i absolt del tema de la difusió d'un vídeo sexual del qual va participar, però les víctimes l'han perdonat. Parlant de perdó, jo a la Juliana Canet li puc perdonar tot, però, clar, 4 dies seguits de no venir...
3: No ve avui tampoc?
1: No ho sé, ho desconec. Ho desconec. Si avui no ve...
5: Targeta groga.
1: Però veurem si l'ensenyem o no. Una pausa i descobrim si Juliana Canet s'ha presentat.
6: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
7: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
25: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
7: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
25: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
7: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.
26: A veure què tenim preparat. Truita de riu.
27: Escola rural.
26: Natació. Sabateria.
27: I ràpid.
26: Us hi apunteu?
25: Cada dilluns, una nova excursió amb en Titó, en Jonsi i la Tat al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
28: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
29: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
1: Val la pena que esperem un minut o ja descartem la seva presència?
3: Jo no et donaré falses esperances, Garriga. És un no.
1: No vindrà la Juliana, eh?
3: No.
1: Roger Carandell, bona tarda.
30: Bona tarda.
1: Estàs tenint problemes amb els cascos.
30: Sí, perquè aquests que he agafat no funcionen, però bueno, a l'oient li és absolutament igual.
1: Ara el Roger Carandell va una mica de snob i...
30: O al revés, eh?
1: O vintage.
30: O vintage.
14: Però que et fan fàstic aquests que tenim aquí a l'estudi.
30: Tenim els típics cascos que de diadema i a mi m'apreten com molt últimament. No, jo crec que m'ha crescut el cap. Oh!
1: vaig bastant igual.
30: Doncs em fa com mal a dalt, en el remolí dels cabells. No ho sé.
14: Està clavant el palet de la ullera, aquí darrere. És veritat.
1: Sí que és veritat que és molt incòmode, ara que porto ulleres, portar cascos i ulleres, hauria de triar.
3: Però, en Roger, igual tens menys cabells i per això et fa més mal.
30: Doncs podria ser, com que no m'ho veig a dalt de tot. Clar, i a darrere...
3: Vols que t'ho miri? Potser... Espera, que me poso dreta.
30: Bueno, segons què vegis, digue-m'ho molt a poc a poc. Digue-m'ho molt a poc a poc.
24: Vull dir, realment, no havia sentit una història tan trista.
1: I conmovedora, no? Sí.
3: No patiu perquè ha estat densament poblat.
14: Ah, que bé.
1: El Carandell.
3: Sí.
1: Molt bé.
30: Bé.
1: Bé, i el que no surti està densament poblat avui?
30: Avui estarà densament poblat amb una història que vaig viure aquest estiu amb una persona de la qual hem parlat molt en aquest programa, i com que no ens hem parlat amb la Marta i la Juliana tot l'estiu, avui explicarem aquesta història d'una tenista molt famosa catalana.
3: Ja sabem qui és.
1: De Begur. Història d'amor?
30: No, bastant al contrari. Bueno, no és al contrari, però no és d'amor. Va ser una trobada d'algú de qui has parlat molt en antena i que has dit com moltes bestieses, i hi ha un moment que te la trobes cara a cara.
3: I amb el que no surti passa una cosa, i és que tenim una llista de famosos aquí, els hi caiem bé, i una llista una mica més llarga dels famosos que no ens suporten.
1: Diguem que ja tenim bastant clar quina llista hem de col·locar aquesta persona, no?
30: Avui potser sorprendrà, però sí que queda molt clar a quin cantó de la llista està.
3: A tu, Garriga, quina llista et posem?
1: Home, a mi la que em caieu bé, de moment.
3: La Juliana...
1: La Juliana està a punt de passar a l'altra llista, si no ve mai. Bé, aquesta hora hauríem de repartir berenar. Podria dir que hauríem, perquè no tenim berenar encara per repartir. Però
30: que ha tancat el forn.
1: No, en principi.
30: Ah, val.
1: Vaja.
3: Però esteu negociant amb aquest forn o n'esteu buscant d'altres?
1: No, jo crec que no podem explicar les negociacions.
30: Jo en tinc un de confiança boníssim.
1: Però ho envien a tot Catalunya?
30: Ells van per tot Catalunya. Sí.
3: Qui és?
30: Vaig a comprar el pa al forn de Perafita.
1: És que no sé si el forn de Perafita, si els diem que envien una coca...
30: Ells fan coques
1: boníssimes.
30: Per arreu,
1: Potser si els diem que l'envien a Tortosa, ens diran a la Tortosa.
14: Poder, el Roger, tu pots gestionar.
30: Que jo tampoc els conec, jo sóc un client que va al forn de la plaça. Ara estic en aquells dies que m'agrada conduir.
3: Vinga, aprofita.
1: Els matins
3: faràs això, ara.
1: 607-07-09-01. Ja us vaig dir ahir, No tenim berenar encara, però en tindrem. Que no trigueu a demanar-ne, perquè llavors hi haurà llàgrimes. Quan sapigueu, el bo que és el berenar que us tenim preparat. Espero. A les 6 que no surti, gràcies. Montse Verderi, gràcies.
2: Gràcies.
1: Roger. Marc Artiau, gràcies. Ho dic fins després. Bulletí.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
8: Bona tarda, us informa Marc Güell. El ministre de l'Interior acaba d'enviar una queixa al Poder Judicial per la decisió de l'Audiència Nacional de mantenir en secret l'informe policial que apuntava la participació del Marroc en l'entrada de migrants a Ceuta. Fernando Grande Marlaska argumenta als magistrats que en situacions de màxima gravetat cal que informació d'interès es posi en coneixement del govern espanyol. Última hora des de Madrid, Dani Sainz-Deaja. Bona tarda.
9: Bona tarda, és el que li ha dit per carta al ministre de l'Interior a la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló. En el seu escrit, Grande Marlaska es mostra preocupat perquè la jutgessa de l'Audiència Nacional donés ordres als policies de no compartir l'informe que parlava d'una participació activa d'agents marroquins en l'entrada de milers de persones a Ceuta. Creu el ministre que davant de situacions d'extrema gravetat no hauria de ser incompatible atendre els requeriments de la justícia en posar en coneixement de superiors i responsables polítics. Perelló també li ha respost, es mostra igual de preocupada amb la situació a Ceuta, però també defensa l'actuació de la magistrada per la que demana respecte. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Madrid.
8: I també s'acaba de referir a aquesta situació de Ceuta Donald Trump, Cèlia Forment.
10: Sí, el president dels Estats Units s'ha referit a Espanya com un país arruïnat en referència a aquesta crisi de Ceuta. En una entrevista al canal britànic GB News, Trump ha dit que l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma és una situació molt trista.
11: What's happening there is very sad to watch.
12: El que està passant allà és molt trist de veure i, per sort, altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
11: Bum-rushing your country. I've never seen anything like it.
10: Trump ha recordat que ha tingut molts problemes amb el govern espanyol i el seu president, Pedro Sánchez, en relació a l'OTAN, i ha insistit que no està complint els seus compromisos d'aportacions a Aliança.
8: El govern d'Isabel Díaz Ayuso plantarà demà Hisenda a la reunió amb les comunitats per avançar en el nou model de finançament autonòmic. L'executiu madrileny ha anunciat que no anirà al Consell de Política Fiscal i Financera perquè la reforma que s'hi debatrà és un acord bilateral entre el govern espanyol i la Generalitat, asseguren que trenca amb la igualtat dels espanyols. El comunicat també animen la resta de governs autonòmics del PP a fer el mateix. Per ara, el nou sistema de repartiment de recursos només té el suport de Catalunya i les Canàries, on els populars són els socis minoritaris de l'executiu. Ni Castella-La Manxa ni Astúries, governades pels socialistes, tampoc no hi estan a favor.
10: Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià estaven fent un seguiment del nen de 18 mesos desaparegut a Santa Bàrbara. Els pares, detinguts ahir a València, estan pendents de ser traslladats al jutjat d'Amposta, que ha obert la causa per un possible delicte d'homicidi. Anem a Tarragona. Ricard Buigas, bona tarda.
4: Bona tarda. L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Quimeno, ha explicat que la família vivia al poble des del 2019. La parella detinguda tenia 4 fills. L'últim és el nen de 18 mesos desaparegut. Ha dit que res feia pensar que la situació derivaria en un cas com el que estan vivint ara.
13: Aparentment, no donava que pensar així des d'una visió global, evidentment, des de la visió de les actuacions que havia fet l'Ajuntament respecte a lo que eren els animals, s'entenia que tenien una problemàtica, si més no, els animals, i també entenem que les actuacions que havia fet serveis socials, pues, que també estaven sota aquesta gent, pels motius que siguin.
4: Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
8: I 6 persones han resultat ferides en un atropellament múltiple a primera hora d'aquesta tarda en una terrassa d'un bar El Puerto de Santa Maria, a Cádiz. De moment es desconeixen les causes de l'accident, que ha estat causat per un cotxe. La nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Maria Àngels Francés, ha pres avui possessió del càrrec. En un acte amb el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, Francés ha reivindicat el paper de l'acadèmia amb molts reptes de futur. Anem cap a València, Marta García.
15: Reptes que passen per la normativització i la normalització de la llengua per no deixar un buit, diu la presidenta, que no es pot permetre. Maria Àngels Francés, que enceta un mandat de 5 anys, ha fet un símil ceràmic parlant de les llengües com un gran trencadís.
16: Situant la llengua justament en el lloc que li correspon. En un trencadís, totes les peces són diferents, però cap està per damunt ni per davall de l'altra. Per tant, cal impulsar la nostra llengua, enfortir-la, perquè hi tinga el seu espai, sòlid i arrelat, i no genera un buit que no ens podem permetre.
15: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha defensat l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, però també demana a l'òrgan estatutari més diàleg que mai i flexibilitat. Marta García, Catalunya Ràdio, València.
8: I als esports, Roger Bussà.
17: Gabriel Jesús ha fet avui el seu primer entrenament amb el Barça. També ha participat a l'entrenament Gavi, que estarà disponible per jugar diumenge contra el València. El jove Jesse Bisibu, que ahir es va fer mal a la Copa Catalunya, no té cap lesió important. L'Espanyol ha presentat avui els dos últims fitxatges, Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel. A segona, el Girona també ha presentat avui l'extrem català Carles Pérez, que arriba lliure després de rescindir el seu contracte amb el Celta. A aquesta hora, tram final de la 12a etapa de la Vuelta, en final a Calar Alto, un port de primera categoria. Quan falten 15 quilòmetres pel final, un grup d'escapats roda amb 5 minuts de marge respecte al gran grup, on hi ha tots els favorits. Defensa el lideratge el mallorquí Enric Mas. I en tenis a l'Open dels Estats Units, aquesta pròxima matinada, la begurenca Paula Badosa jugarà en segona ronda contra la nord-americana Coco Gauff.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bona tarda.
1: Bona tarda,
0: com Francesc Garriga. Ha estat un estiu històric?
1: Sí, he anat a veure les batalles de la guerra francoprussiana al nord de França.
0: Bé, els llocs de les batalles.
1: Home, òbviament,
0: no?
1: Òbviament, òbviament. També he anat a veure, en fi, no sé, búnquers de la línia Maginot, coses d'aquestes.
0: Home,
1: sí,
0: molt
1: sí.
0: Sempre
1: ho faig, cada any faig cosetes d'aquestes.
0: Home, no m'estranya. Una sí, passada sí. De la història d'anar a buscar els llocs on va passar la història. Potser algun dia passaràs pel Museu d'Arts Aplicades de Viena, que és un lloc on hi ha hagut robatori d'obres d'art. De fet, n'hi ha hagut un parell els últims dies, un culleret de diamants, això, a Viena, i potser el que va fer més mal, una col·lecció de peces d'or íberes al Museu de Villena, al País Valencià. No hi has tingut res a veure, en principi.
1: No, tinc coartada en els dos casos. En tot cas, parla amb el meu advocat, en Martell. M'ho porta el Martell.
0: És com el Martell?
1: Per ser un cas, per el tema de... No, perquè sempre que hi ha un robatori de peces històriques sempre em truca els Mossos. Escolta, on anem a buscar aquell dia?
0: Presumpció d'innocència. Bé, descartem de moment Calpena, però, clar, quan sentim que uns lladres han aconseguit esquivar els sistemes de seguretat d'un gran museu i que han pogut robar una peça, home, té mèrit perquè se suposa que hi ha uns sistemes i que el botí mereix tota la parafernàlia per preparar aquest
1: robatori. Sí, però també tenen mèrit molts assassinats

0: s'ho munten tan bé que dius, doncs sí, que s'ho quedi.
1: Potser no es baixen al botí, però sí que es mereixen ser escoltats a canvi d'alguna retribució, perquè si han sigut capaços de burlar el sistema vol dir que té forats i podrien aprendre molt els de seguretat d'aquesta gent.
2: És veritat que les pel·lis de robatoris normalment vas amb els lladres.
3: Sí, perquè són simpàtics, no? I en definitiva la institució robada acostuma a ser una institució molt avorrida, en canvi els lladres són molt simpàtics, però no sé si la vida real va per aquí la cosa. Bé,
2: en tot cas, el que és segur és que robar obres d'art, més que pel valor econòmic que tenen en si o pel que sigui, no és nou, això.
3: No. Hi ha fins i tot antecedents mítics que remunten al segle VIII abans de Crist. Imagina't, de robatoris de peces d'obres d'art.
2: Robatoris n'hi ha hagut tota la vida, també d'obres d'art. A veure, va, a la primera història on la col·loquem?
3: És mítica, aquesta és mítica. És la famosa
2: mítica
3: història
2: vol dir que no, si no,
3: segur que no és certa, però forma part, diguéssim, de la cultura occidental el creure, i amb aquesta història, a més, ha servit de base, per exemple, a moltes pel·lícules, no només explicant aquesta història, sinó també pel·lícules dels robatoris. És Jàson i els Argonautes, la cita Homer a la Ilíada i després la desenvolupa Apol·loni de Rodes uns segles després, o sigui, és una història... Te l'explico un moment?
2: Explica-me-la una mica, sí.
3: Jàson era un jove príncep.
2: Jo l'Odissea l'he vista, però aquesta no surt
3: aquesta,
2: a l'Odissea.
3: Aquest no surt, no, però en faran. N'han fet de pel·lícules, de Jàson i Argonautes, són molt típiques, Doncs aquest xicot era un jove príncep de la zona de Tessalònica, que per recuperar el tron que havia perdut a mans del seu unclastre...
2: Un clastre,
3: sona fatal, però existeix, una figura que existeix, Doncs va rebre l'encàrrec per part d'aquest unclastre de robar el velló d'or. Què és això del velló d'or? És una cosa que sempre costa de saber. Era la llana d'or d'un moltó que havien criat els déus a l'Olimp, que per aquelles coses de la mitologia havia acabat en mans d'un rei tirànic de l'altra banda del Mar Negre. Pensa que Salònica no dona el Mar Negre, O sigui, havia de fer un viatge bastant, bastant llarg. Jàson, aleshores, va construir un vaixell fantàstic, l'Argos, i va cridar una tripulació de semideus i herois...
2: Home, anant amb semideus també robo jo,
3: Va bé, Eren els Argonautes, Hèrcules, entre d'altres, Eren els Argonautes, No sé si això ja et sona més.
2: Sí.
3: Doncs tot plegat va anar cap allà, cap a travessar el Mar Negre, les va passar magres, van suar sang per aconseguir el velló, i a més, no l'haguessin pogut emportar-se'l si no fos per l'ajuda de la filla del tirà que es va enamorar de Jàson i que per fer-ho va matar el seu germà, diguéssim. Germà petit.
2: Una petita gestió.
3: Un detall menor. El resultat, el primer gran robatori mític de la història va ser un desastre per tots els protagonistes. Medea va matar això el germà, va assassinar la segona dona d'en Jàson, va matar els fills que havia tingut amb l'heroi i ella mateixa es va suïcidar. O sigui, que déu-n'hi-do, un drama grec.
2: Absolut.
3: Quan Jàson, que ja era vell, fotut, tronat, va seure al costat de les restes del vaixell Argos en una platja així, estava meditant sobre la seva sort, quan el vaixell Argos es va desfer, li va caure una planxa de popa al cap i adéu-siau, Jàson. O sigui que això claríssimament ens explica una història trista relacionada amb robatoris.
2: Una tragèdia grega, no?
3: Sí, exacte.
2: Absolutament.
3: Exacte.
2: Bé, això es va molt a les pel·lícules. Males accions que tenen el seu càstig. Ui, quina por, això.
3: Sí, el dia s'irà, és una cosa...
2: Veig uns monjos aquí pregant.
3: Ara. Això és del compositor Tomàs Lluís de Victòria, que ho va compondre uns pocs anys després de la història que ara t'explicaré.
2: Ah, vinga.
3: O sigui, de l'època.
2: Anem enrere,
3: Som al 1466, o endavant si mires Jàson, que això
2: sí,
3: ja ha passat molts segles.
2: Sí, endavant o enrere,
3: enrere.
2: Sí.
3: 1466. El principal banquer dels Medici, la família que governa Florència, és Angelo Jacopo Tani, que s'acaba de casar, alegria, amb Caterina Tanagli.
2: Fan bona parella.
3: Dues famílies del més principal de Florència. Per tant, és un casori d'aquells impressionants. Per celebrar-ho, el senyor Tani decideix encarregar el millor artista del moment, que és un alemany instal·lat a Brussel·les, anomenat Hans Memling, un tríptic religiós.
2: Que no és un paper, això,
3: No, és una cosa immensa, És un quadre, són tres quadres, de fet, junts, però immensos, més grans que les finestres aquestes de Catalunya Ràdio. Aleshores, dedicat al judici final. Ara no em facis dir, perquè just per celebrar un matrimoni fas una cosa dedicada al judici final.
2: Per amenaçar, Porteu-vos bé, perquè si no
3: acabareu... Potser no veus clar aquell matrimoni, però en fi, a la història això no ho explica.
2: L'encarrega això al senyor Memling.
3: I Memling s'hi posa, fa una obra excelsa, però triga només 7 anys, perquè és una cosa, porta feina,
2: Sí.
3: Finalment avisa a Tani, ja tinc l'obra, escolta'm, ja...

0: Allà, com ho fem perquè te la lliuri? Perquè, esclar, està la Quinta Forca, una cosa és Florència, una altra és Bruges.
1: No, home, no hi havia camions.
0: Brussel·les i això. No, no. Llavors decideix, el sistema més obvi, és contractar un vaixell perquè li transporti l'obra des de Bruges,
2: fent tota
0: durant la
2: volta
0: fins a Florència.
1: Això és una volta guapa,
0: és una volta,
1: eh?
0: Important, és una volta important. Contracta i ho fa amb seny. Diu, ostres, amb la de pirates que hi ha, el que contractaré és un vaixell del duc de Borgonya, que en aquests moments Borgonya no està en guerra amb ningú. Per tant, el deixaran en pau. Puja el vaixell, es deia Sant Mateu, li puja sobre l'obra, però el vaixell portava, a més, joies, sedes, tresors, era un vaixell riquíssim. Tot plegat que això se n'assabenta un pirata. Un pirata de Gdansk, que actualment està a Polònia.
1: Els pirates de Gdansk.
0: El Peter Benecke, sí. Aquest senyor, resulta que la Lliga Hanseàtica, la qual formava part, és que són uns noms molt estranys, però formava part Gdansk, estava en guerra amb Anglaterra. I si recordes on està Bruges, està el Canal de la Mànega. Per tant, passava per davant d'Anglaterra, on estava el pirata en qüestió. Tot plegat que el pirata se n'assabenta que dins d'aquell vaixell hi ha un munt de tresors, i l'ataca. L'ataca, gran matança mútua, i captura el vaixell. I troba per sorpresa que hi ha el tríptic. Això no hi comptava.
1: Clar.
0: Epa! Sí, per sorpresa. S'emporta el vaixell cap a Gdansk, i allà ho té tot. S'organitza un merder, diguem-ho clarament, diplomàtic important. El duc de Borgonya dient, jo no estava en guerra, torneu-me tot això. El duc de Florència dient, això són coses nostres. El papa de Roma també intervé, què és això de robar tríptics? Tot plegat que Benecke té una gran pensada amb el merder que tinc. Diu, saps què? Aquest tríptic no em faré res. Li regalo a l'església de Santa Maria de Gdansk i, clar, és com si li regalés a l'església.
2: Clar, el papa aquí diu, home...
0: A més, en Florència no tinc molt bona relació. És època, gairebé és època dels Borja, encara falta una miqueta, però ja la cosa ja està una mica així tronada. Tot plegat que, finalment, el tríptic es queda... no hi és ara a Santa Maria de Gdansk, sinó al museu de Gdansk, però en tot cas el tríptic...
2: No ha tornat mai.
0: No ha tornat. El govern italià encara el reclama,
2: home,
0: el tríptic en qüestió.
2: El van pagar.
0: Però és la primera robatori d'una pintura que està documentada. O sigui que...
2: Ah, és la primera?
0: Documentada. Probablement n'hi havia hagut d'altres. Sí, perquè les pintures no... Tu no has de pensar que tenien un valor com a tal, clar, que no fos purament religiós, no?
2: I això estem parlant de 1466.
0: 73, perquè després, els 7 anys després, és on va passar. Des d'aleshores està a Gdansk. Va anar a Rússia durant la guerra, en fi, diverses coses. Ara està a Gdansk, si vols anar a veure, qualsevol dia ho tens allà.
2: Doncs primer robatori certificat d'un quadre. Va, següent història. Når jeg stopper opp og ser
1: opp, og himmelen en sånn, jeg vil pakke sammen og stappe i lomma. Això sona més contemporani.
0: Tecno, això és tecno, exactament, eh? Són dos noruecs cantant tecno. Aquest és un tema que... aquelles coses dels noruecs, que són molt moderns. El Museu Nacional de Noruega va encarregar als dos principals artistes tecnos de Noruega, són aquests, que no em facis dir com es diuen, que fessin un tema dedicat al crit de Munch. Edvard Munch, saps aquella... Sí, allà... Exacte. És aquella pintura tan bonica de... Sí. Doncs hi van fer això. Llavors hi ha una gravació estupenda d'ells dos davant del crit de Munch, tocant allò amb aquells moviments que fan compulsius i tocant uns botons d'unes coses estranyíssimes, i sona això. Doncs bé, el crit. El crit és el quadre d'Edvard Munch més conegut, una de les pintures més importants de la història.
2: Veig que hem de dir Munch.
0: Munch.
2: Els que han dit tota la vida Munch...
0: Malament.
2: Munch mal.
0: Ja deia jo que a mi Noruega miraven malament sempre que hi anava. Ara ho entenc. Ara.
2: Munch. El crit de Munch.
0: Encara estossegaré després.
2: Fàtima Llambric, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Tu deies Munch o Munch?
3: Tu què creus?
2: Que deies Munch.
0: No, ella està molt ben formada. Deia Munch, segur, no com nosaltres, que ja estem tronats.
2: Fixeu-vos que tenim Fàtima Llambric escoltant parlar de robatoris. Això vol dir que la cosa encara l'allargarem.
0: Robatoris de la història,
3: No, estic preocupadíssima, perquè amb aquestes històries tan apassionants, com ho faig jo per explicar un informe de Europol?
2: Li has de posar una mica de salsa.
0: L'actualitat sempre és apassionant.
2: Bé, som amb el crit de Munch.
0: El crit de Munch. Tot plegat que Munch va fer diverses versions. De fet, hi ha dues, les principals, la 1893, la primera és la més apreciada perquè un temps després de pintar-la ell va escriure en llapis a sobre, el mateix Munch, va escriure això, en noruec, només l'hauria pogut pintar un boig. Ah. Això agrada, diguéssim, això al col·leccionista li agrada, una cosa d'aquestes, tenint en compte com funcionava el Munch. Sí, sí. Bé, l'obra que es conservava de sempre i es continua conservant al Museu Nacional de Noruega, normalment es conserva al primer pis, però quan es van fer la primera, el 94, van traslladar l'obra al segon pis perquè es feia una exposició temporal en el primer pis per celebrar els Jocs Olímpics d'hivern que començaven a Lillehammer.
2: Sí, és veritat.
0: Amb aquells tan bonics, i allà van decidir doncs, fer una exposició temporal i traslladar l'obra al primer pis. Curiosament, a la planta baixa hi havia unes normes de seguretat brutals, però al segon pis no. No calia.
2: No hi van caure.
0: No hi calia. Puges, tot plegat, és el mateix edifici.
2: Són dues setmanes, això.
0: Ràpidament uns pinxos se'n van adonar del tema i van aprofitar l'ocasió. Simplement van pujar els dos pisos per l'exterior, van trencar una finestra amb un mall, dins de l'edifici van agafar la pintura i cap a casa.
2: Ah!
0: 50 segons van trigar.
2: 50 segons
0: 50
2: per robar
0: segons
2: el quadre
0: el crit
2: de Munch.
0: Sí. El resultat, van tenir fins i tot la humorada de deixar una postal dels Jocs Olímpics que posava a darrere mil gràcies per aquesta seguretat tan deficient. O sigui, van tenir
2: uns pebrots. És escarni públic,
0: uns pebrots importants. Va, tot plegat es va tornar boja. La policia noruega es va tornar boja amb unes crítiques, si us podeu imaginar, absolutament brutals. Era impossible que el quadre el venessin, perquè potser uns dels quadres més coneguts del món no es podia vendre. Per tant, havia d'anar amb un col·leccionista, vés a saber, feia por que el destruïssin, no? Finalment, els lladres van posar en contacte amb la policia i van demanar $1 milió perquè li tornessin el quadre. Es va negociar amunt i avall. Els noruecs van ser ajudats per un equip britànic de Scotland Yard, que després del fet que intervinguessin anglesos faria que alliberessin, per un tema de defecte de forma, alliberessin a diversos còmplices. En fi, és igual. Tot plegat que van arribar a oferir un quart de milió de dòlars i van acceptar. Van anar-los a buscar, pam, i els van trincar.
2: I ja està.
0: Ja està, es va salvar. El divertit del tema és que...
2: Sí, el quadre el van recuperar, sa i estalvi,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, cap problema, no va passar res. El cap dels lladres deia Paul Enger, i aquest home era un admirador boig de Munch. Llavors, l'havia amagat fins i tot a la casa del costat, o de molt a prop, d'on Munch passava l'estiu, perquè tenia tanta admiració per Munch que havia amagat el quadre allà, amb una població, ara també la pronunciaré, que em perdonin els amics noruecs, Asgarestrand.
2: Doncs, molt ben dit.
0: Bé, va dir, tu que en saps de noruec, te n'has adonat. Doncs allà la va amagar i, en fi, tot plegat, la condemna va ser bastant lleu. El van condemnar a 6 anys de presó, que en va fer 3 o 4, i quan va sortir, què va fer el primer? Comprar legalment una litografia, perquè no donava permès, de Munch, amb la qual cosa se li va acabar l'impuls de lladre que tenia el bon home.
2: 6 anys de presó et semblen molts o pocs, Fàtima, amb la teva experiència?
3: Amb la meva experiència presó. Home, 6 anys són molt, eh? Jo crec que aquí tenim una mica banalitzat el tema de la presó. 6 anys tancats són molts anys.
2: És veritat. És bo. Cal pena, tu has estat tancat a la presó?
0: Moltes vegades, sí, sí, m'hi he escapat també, i per... en fi, diverses coses. Tot això en somnis, eh? Perquè és allò. Ja tinc una edat que començo a somiar i penso que és veritat, vull dir que va bé.
2: La setmana que ve, Enric Calpena ens explica la seva experiència a una presó de Costa Rica.
0: Calla, calla. Calla, que estem en un horari protegit.
2: Calpena, fins la propera, gràcies.
0: Vinga, que vagi bé, adéu-siau.
2: No deixarem els robatoris, perquè quan sents aquestes històries, Fàtima, t'inspira de dir, ostres, és que això ha passat tota la vida, no?
3: Ha passat tota la vida, perquè tota la vida...
2: Que expliques tu avui... Vaja, expliques moltes coses, no? Però també et toca explicar robatoris, al final és una cosa més vella, que tan vella com la humanitat.
3: I perquè hi ha buits de seguretat, vull dir, perquè, en certa manera, no... No és, no, ho hem deixat fer, però no ho hem posat tan difícil, potser.
2: Els museus de Catalunya estan preparats per això?
3: Els museus de Catalunya ara tenen un seguit, és una pista, ara tenen un seguit de subvencions, ens va dir el director general de Patrimoni Cultural, un seguit de subvencions que poden utilitzar per millorar la seguretat. Per tant, això vol dir, no?, que hi ha...
2: alguna deficiència.
3: Millores a fer.
2: De fet, has fet una peça a 3Cat Info, de tot plegat, i podem escoltar l'expert en criminologia de la UOC, Marc Balcells, que en feia aquest diagnòstic.
4: Segurament unes persones que han entrat a un museu amb tanta violència no tenen contactes en el mercat de l'art. Entenc que en aquest càlcul irracional de costos i beneficis, ells entenen que amb un petit robatori a una institució cultural es poden endur molt material fàcil de col·locar. No tant com a patrimoni cultural, sinó com a or.
2: És a dir, avui els robatoris a Catalunya podrien estar més destinats a buscar el material en si que no l'obra d'art?
3: Clar, això és lo fort, no? Diguéssim, este canvi que s'ha detectat a tota Europa. No ens consta encara amb robatoris a museus d'aquí a Catalunya. A veure si no arriba, diguéssim, o si no ho aconsegueixen. Però sí que ha passat a diferents països d'Europa, i Espanya ja en té 3 en 4 mesos, no? Qui ho està patint molt és França. Al Museu Chirac, per exemple, l'han robat 3 vegades. Entre una de les peces hi ha una rèplica en miniatura d'or de la Copa, els que sou futbolers, la Copa del Món del 98, ho dic
2: correcte,
3: bé?
2: Correcte, que va guanyar
3: contra
2: França.
3: Brasil,
2: sí.
3: Vale, vaig estudiar-me-ho, perfecte. Bé, bé. Pues esta ja, a lo millor ja s'ha pos. Després hi ha un altre museu, que són museus més secundaris, el que passa que ja els hi van entrar al Louvre, és a dir,
2: clar,
3: a partir d'aquí tot és secundari.
2: Tothom té el cap al Louvre, que va ser molt sonat, però n'hi ha hagut més casos a petita escala.
3: De fet, al Museu de Chirac, una de les entrades ja va ser abans del Louvre. I ara estava mirant que els han robat tota una sèrie de joies perquè veguésseu el canvi, eh? És a dir, al Louvre no entren a robar la Mona Lisa, sinó que entren a robar joies, i amb estos museus, diguem-ne, secundaris, si es pot dir així, també joies. Hi ha un que, bueno, jo crec que té certa gràcia, si es pot dir així. Entren al Museu René Lalique, tampoc sé si ho sé pronunciar bé, ell feia joies d'Art Nouveau, però justament es va caracteritzar des de finals del segle XIX, principis del XVIII, per canviar la manera de fer joies i anava a agafar materials menys nobles. Per tant, tot el que han robat, si ho volien fondre, no tindrà el mateix pes ni el mateix valor, perquè algunes no són ni d'or, que d'altres joies que es puguin robar. Però sí que hi ha este canvi, és a dir, ja no es va pels quadres, es va per les joies, i per tant, ja no hi ha tanta possibilitat de recuperar la peça.
2: Clar, si robes un quadre, no el destrossaràs perquè el robes perquè té un valor en si, la tela i la pintura no tenen valor. Si robes una reproducció de la Copa del Món, la Copa del Món en si no té valor, el que té valor és el material que la fa. Si fons aquest or, doncs l'obra ja ha desaparegut. Per tant, podríem dir que ha canviat una mica l'objectiu els últims anys, és a dir, que ja l'art no té tant valor, el material és el que té valor.
3: Clar, el que van a buscar, i de fet l'informe d'Europol parla fins i tot...
2: És a dir, que una obra d'art feta amb un material molt important, molt valuós, que sigui un bunyol, l'interessarà més als lladres que no la Mona Lisa.
3: Ja els hi va bé perquè el fonen, no? I aquí és on han detectat també l'entrada amb el món del robatori de museus, diguem-ne, de nous delinqüents amb antecedents per altres delictes no vinculars a l'art. Què vol dir això? Antecedents per robatoris, per exemple.
2: Clar.
3: Per robatoris a cases, on sigui. Llavors, la tècnica d'entrada la tenen. La tècnica d'actuar amb velocitat, en pocs minuts, 3 minuts, 2 minuts, la tenen. La metodologia la tenen. El que no tenen és l'entorn al mercat negre de l'art, per exemple.
2: Clar.
3: Però és que no van a buscar art, van a buscar or.
2: Perquè sempre hem dit que el més difícil de quan... Vaja, ara és una cosa com si féssim tots, no? Però que si robes una peça d'art, el més difícil potser ja no és tant robar-la, sinó després treure'n el rendiment revenent-la, perquè els circuits deuen ser molt limitats i com més informació tenim, més fàcil és detectar que una peça és robada.
3: Quan va passar lo del Louvre, deien, no, deu ser un encàrrec, no? Perquè és obvi que...
2: Per desprestigiar França, fins i tot.
3: Sí, correcte. És obvi que eren collars que no són discrets, és a dir, en altres potser ens passarien per alt, però la gent que té, no?, coneixements, amb història, amb joies valuoses, doncs no són collars que et puguis posar, no sé, a la festa de no sé
2: sí.
3: què d'este cap de setmana. Estem d'acord, vale. Llavors, ara la pues esta és... Aquí ens trenquen els esquemes, perquè si abans tu tenies un període de temps per recuperar, ara ja saben que este període ha disminuït molt. I aquí és la pèrdua, és a dir, ens roben patrimoni, però ells roben or.
2: Clar, es perd patrimoni i ells no volen patrimoni. El que volen és el que hi ha allà a nivell material.
3: No, perquè si mirem els braçalets de Villena, tampoc ara
2: no eren espectaculars, per dir-ho d'alguna manera.
3: És el rerefons que tenen, la història que porten, clar. El que ens serveix com a cultura.
2: És veritat que el robatori al Louvre també va fer despertar una mica aquí de dir, escolta, si els han fet els francesos, que en teoria s'ho miren molt, mirem què passa a Catalunya i fem una, no sé si diu, una auditoria o un repàs?
3: Hi va haver una trucada al director general de Patrimoni Cultural d'aquí, del Departament de Cultura, ens explicava que va tindre la trucada del director general de la policia, el Trapero, i va ser una d'aquelles trucades de director a director, vale? O sigui, de director general al director general, de hem de parlar, hi ha una cosa important a dir, no? I la cosa important a dir és, alerta, això està canviant, a Europa s'han detectat diversos robatoris, això pot arribar aquí, i aquí, aquí tenim museus que són privats, i altres museus que depenen de la Generalitat, diputacions, ajuntaments... Per tant, hi ha tot un ventall ampli i no tots tenen la mateixa seguretat.
2: I què s'ha detectat que fallava o, que, o quins són els elements que es poden millorar?
3: Sí, aquí és el que... Això ho tenen amb una caixeta... A la caixeta forta. Perquè ningú
2: no
3: vol dir... Clar, ningú vol dir on estan les falles de seguretat. Entrevistant a la Glòria Molina, ella és doctora en física i materials d'art i també en història de l'art, deia... Bé, aquí hi ha un museu, no va voler dir quin, òbviament, aquí hi ha un museu que, si entren a robar, salta l'alarma a la central d'alarmes, i la central d'alarmes està a 20 minuts de les claus per entrar al museu. Clar, això té un punt...
2: poc funcional.
3: Sí, molt bé,
2: diguem-ho així.
3: Ho has trobat molt bé, m'has vist que em costava trobar la paraula. Poc funcional. Per tant, hi ha molt a arreglar, no?
2: S'han posat les piles.
3: Sí, ja des de fa, des d'estar trucada, diguem-ho així, Mossos d'Esquadra ha anat, té la policia administrativa, i ha anat museu per museu a fer, no?, a veure què, és, què seria millorable. El departament ha posat les subvencions. Jo sempre dic que quan expliquen, no, és que farem, però quan veus els diners, llavors sí que dius, no, és que estan fent, no? I aquí sí que es veu que s'està fent. I després, bé, cada museu té les seves particularitats i la importància i el patrimoni que tenen també és diferent.
2: Bé, en tot cas, la bona notícia és que s'ha detectat algun petita cosa a millorar, o gran cosa a millorar, i que ho estan fent, i que per tant no... Vaja, que...
3: No, patir sí, patir es pot patir, jo crec que patir sempre. Està patint tothom.
2: Siguem patidors, siguem patidors.
3: És evident que estan entrant bastant ràpid. Em sonava a llocs diferents. Ens explicaven des de Protectory que s'havia fins i tot detectat falsos mails amb algun, no aquí a Catalunya, amb algun museu per intentar treure'ls informació de que tenien d'or i que no tenien. És a dir, ja fins i tot l'engany este tonto.
2: Home, expliqueu-me què teniu, que volem saber. Ja. Bé, doncs, Fàtima, gràcies per explicar-nos-ho. Vam veure la teva peça, ens va semblar molt interessant, i avui que el Calpena parlava de robatoris, doncs, home, doncs vinculem una cosa amb l'altra. Fàtima, gràcies. Pausa? Ah, no, no, pausa no. Pausa no, tira'm la cinta. Els veig bé aquest any, a l'Arnau i a la Carla. Ens han posat una tarimeta i els veig més bé que mai. I els veig fer els gestos encara amb més vehemència aquesta temporada. Albert Prat, bona tarda.
5: Què tal, Francesc? Bona tarda.
2: Ens pots explicar una trobada que és bastant destacada?
5: Sí, era el secret més ben guardat i fa molt poca estona. Salvador Illa, a Kiev, s'acaba de reunir amb el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky. No hi havia informació d'aquesta trobada. Recordem que està un dia i mig el president de la Generalitat a la capital d'Ucraïna i finalment s'ha produït, ja hi ha hagut les primeres fotos. Durant gairebé 3/4 d'hora tots dos s'han reunit.
2: Carai.
5: Estem davant d'una reunió, podríem parlar fins i tot d'inèdita, perquè Salvador Illa és el primer president d'una nació sense estat que es reuneix al Palau Presidencial amb Volodymyr Zelensky.
2: Se l'ha rebut al seu palau. O
5: sí.
2: el seu lloc oficial, el president.
5: Exacte,
2: Zelensky.
5: Exacte, sí. De fet, fins ara l'equip del president ja ha distribuït les primeres imatges d'aquesta trobada, que els veiem doncs, a tots dos encaixant-se la mà a l'oficina presidencial d'aquest palau, a l'epicentre de Kiev.
2: Clar, normalment quan Zelensky rep líders mundials, el que n'espera és suport, però també alguna cosa en forma d'ajuda. Entenc que el president de la Generalitat té un punt més de limitació a l'hora d'oferir recursos a Ucraïna. No sé si sabem de què han parlat.
5: Sabem que, en el fons, sí que li ha traslladat el que Salvador Illa porta explicant aquestes últimes hores, és reiterar aquest suport per part de la Generalitat i, sobretot, intentar plantar la primera llavor en tant que la col·laboració i que creu doncs, que Catalunya ha de poder participar en la reconstrucció d'aquest país doncs, un cop s'acabi la guerra, però a partir d'aquí no tenim més detalls. La primera informació que ens acaba de facilitar el govern doncs, parla d'aquest compromís, aquesta declaració d'intencions per fer costat a Ucraïna, també perquè acabi sent un estat membre de ple dret de la Unió Europea, però més enllà d'això no tenim xifres concretes de quin és l'abast d'aquesta ajuda que insisteixen des de la Generalitat doncs, que porten fent, a la seva manera, des del primer dia doncs, que va esclatar aquest conflicte.
2: Clar, Kiev ara mateix és una ciutat no sé si dir perillosa, però el govern de Rússia crec que ha demanat al món que no s'hi vagi perquè és un lloc perillós. Entenc que no sabíeu que es produiria aquesta trobada, entre altres coses, per seguretat.
5: Sí, sí, podem parlar ara mateix de que la capital d'Ucraïna és una ciutat més perillosa que fa uns dies. Sense anar més lluny, hi havia prevista una comitiva de periodistes que habitualment seguim el president, que a última hora doncs, no van poder viatjar a acompanyar el president a Ucraïna. S'ha limitat amb una delegació molt, molt, molt reduïda, només de la delegació del president, a qui també l'ha acompanyat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també hi és el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duc, però més enllà d'això s'ha hagut de limitar molt en una delegació en tota hora blindada per l'exèrcit d'Ucraïna. Són els únics que han pogut entrar amb tren, perquè per arribar fins a la capital del país cal fer-ho amb tren, i han estat doncs, durant tota la nit viatjant aquest tren, han arribat a primera hora d'aquest matí, i aquest migdia doncs, fa molt poca estona això, s'acaba de produir aquesta reunió, que no en teníem cap tipus d'informació.
2: I sabem si encara hi ha més coses?
5: Sí, hi ha prevista una agenda. Aquest matí el president s'ha reunit amb, podríem dir, governadors regionals, per exemple, de Zaporizhia, una de les regions més crítiques del país. Té previst signar acords també en el marc empresarial i fins i tot també, per exemple, doncs veure's demà, abans de marxar, veure's, per exemple, amb Sor Lucía Caram, que és una doncs, de les monges i que està implicada en aquest conflicte doncs, per donar suport humanitari, i Salvador Illa també li vol fer costat com a mostra d'agraïment per part de la Generalitat.
2: Però Sor Lucía Caram també és a Ucraïna?
5: Sí.
2: Però ahir a Manresa?
5: Doncs s'espera que demà, a la tarda, sigui a Ucraïna.
2: Sí, perquè la vaig veure amb unes imatges de suport a la persona assassinada. Molt bé, doncs carai, quin viatge de la monja. Sor Lucía Caram, que anava a buscar el terme tècnic, però no em sortia. Albert Prat, doncs gràcies per explicar-nos-ho.
5: Molt bé, que vagi bé.
2: Una abraçada. No rigueu. No, és que anava a dir de la monja, però de la monja és com si fos la meva amiga. De la, com es diu això, quin és el càrrec que té? No monja, no, el pontífex, saps? El... És igual, m'estic complicant la vida i a sobre ara venen a Svetlana, que encara me la complica... Tira.
6: Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb Albert Guinovart, Dimmu Poppen, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
7: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.
8: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
9: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
10: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
9: I amb productes del territori.
10: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: Vinga, va, comencem!
10: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
11: Els dijous, paella,
12: canó, pastanaga
11: i doble ració de riure. Amb Clara Segura,
13: como es, estimo,
11: i Bruno Oro.
14: No tallis l'impú!
11: I després, amb els Oscars.
15: Són superfamosos.
16: Qui? Jo no. Tu, correcte.
11: Vinagreta... I tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
17: Queda clar. Gràcies.
18: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
19: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
18: Tota la informació a manresaturisme.cat.
20: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. De dilluns a divendres, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Els matiners.
21: Som pura cafeïna.
22: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
23: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final...
12: vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el club de la mitjanit. I sona, no?
2: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del club de la mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca club de la mitjanit s'establís.
14: Per mi el club de la mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
22: El club de la mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
14: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
22: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Novetat.
2: És novetat? A veure, és novetat... Així, així. Estudi de Catalunya Ràdio, ciutat de Barcelona, Catalunya. Estem a punt de presenciar un retrobament molt esperat. Atenció perquè entra per la porta el duet musical més icònic del país. Amb tots vostès. Svetlana!
15: Yes.
2: Svetlana, Roc Bernadí, Júlia Díaz, benvinguts de nou a la tarda de Catalunya Ràdio.
23: Renovades!
2: Com esteu?
23: Home, molt contentes. Ara sí que comença el curs oficialment.
15: Sí, quan tornes a Catalunya Ràdio,
2: però escolta, tornem. Ara que sou tan mainstream, com és que encara feu una secció a la tarda?
23: Bueno, perquè mai s'ha d'oblidar els teus orígens.
15: Exacte.
23: Sempre s'ha de tornar on t'han ensenyat tot.
2: Sí, però no sé si tindreu gaire temps aquest any. Llavors us esteu complicant molt la vida.
23: Sí, sí.
15: Una superstar, al final, el temps és el té molt petit. No té molt poc temps.
2: Però, clar, ara m'explicareu per què veniu amb bata blanca. Perquè això...
23: Bata blanca impoluta.
2: Sí, sí, molt neta.
23: Sí, sí.
2: La temporada passada triàvem un personatge famós i revelàvem les seves cançons, la seva playlist musical. Vam fer Guardiola, vam fer Julio Iglesias...
23: Vam fer de tot, sí.
2: Vam fer de tot tipus de personatges. Aquesta temporada canviem.
15: Exacte.
2: Sí. Què farem aquest any?
15: Aquesta temporada hem canviat la playlist de Svetlana perquè ens hem convertit, hem estudiat una mica de psicologia. Ara t'expliquem per què, Garriga, perquè després de girar per tota Catalunya hem vist que les butxaques no s'omplen. A no ser que et diguis, el teu grup es digui Love of Lesbians.
23: Amor de lesbianes.
15: Que vaya nom, eh? Aquí també un dia podríem entrar i fer una mica de psicologia al Sant Ibalmes, eh?
23: Deixem per una altra sessió.
15: Clar, segurament sereu a casa criticant, no, els queixets dels grups que es van publicar l'article. L'Ara, el vas veure?
2: Sí, tant, i vaig buscar Svetlana.
23: Ara. Perquè jo sí, a veure,
15: a veure, aquestes navarratges...
2: I vaig pensar, a veure, un moment...
23: De què es queixaran, aquestes, no?
2: L'espectacle està bé, però... A veure, què vols que et digui?
23: Escolta, però ets un pedazo Josep Maria, eh? És el que va pensar tothom, clar. Dues petardes aquí cantant amb autotune, i cobrant 12.000 pavos, no? Doncs no, escolta, estimats, és que si us ensenyéssim els números de debò, no ens criticaríeu tant.
15: No surten els números.
23: El que hauríem de veure és un atac vermell allà de número.
2: O sigui, no és pel caviar del camerino.
15: No.
23: Exactament.
15: Si no ens posen res, els camerinos. N'hi ha aigua, aquest estiu.
23: I a part, deixa'm justificar que aquest any, que per cert, toquem a la Mercè i us esperem tots a l'escenari Estrella d'Am el 26 de setembre. Jo, aquest sí que heu de venir, per favor.
2: Vindrem amb viatge d'equip del programa.
23: Però tu has vingut algun cop encara? És que no ens has vist mai en directe.
2: Jo us he vist.
23: Excepte al mercat aquell de Tarragona que vam anar a cantar allò.
2: No, i a tu t'he vist actuant amb el teu altre jo.
23: Oi, vinga, va, tira, home, per favor. Allà sí que has de venir, sí o sí.
2: Debutarem a la Mercè.
23: Debutarem a la Mercè.
2: Allò,
23: pues va.
15: Veuràs els 12.000 euros ben invertits, eh?
2: O no?
23: No, ja veuràs que sí.
15: No, ja veuràs.
23: Retiraràs el que has dit, exactament.
15: Va, per això, després de passar mitja vida a la carretera menjar uns quants entrepans de llom amb formatge fastigosos i ensenyar el cul a tota una plaça major per 4 duros, hem decidit fer un canvi de rumb i decidir fer-nos terapeutes.
2: Terapeutes!
15: Exacte. Hem fet 4 cursets impartits per la Júlia Luderwald. Et sona qui és?
2: Aquesta és la del cas en Dic.
15: Exacte.
23: Exactament. Una escolta molt maja, la tia.
15: Sí, sí.
2: Maja, sí.
15: 4-5 dies allà per Montserrat, sí, sí. Fent voltetes, tal.
23: Anava allà un rebel i es deia, mira, aquí, si teniu alguna cosa una mica amb el rotllo, feu... Bueno, ens ho anava ensenyant tot, saps?
15: Sí, sí. Per tant, ja estem bastant preparades per curar els traumes de tota Catalunya.
23: Com tothom. O sigui, amb aquest món tan mal que tenim, és que clar, estem...
15: No se'ns acabarà la feina.
23: No se'ns acabarà la feina.
15: Aquí, sense fer. Així que, sense més dilació, donem per inaugurada la temporada d'aquest any la consulta d'Svetlana.
2: Jo diria més millor. La consulta de la doctora Svetlana.
23: Vinga, fem així, ara.
15: Això és una nova sintonia.
2: Sí.
23: Epa.
2: La doctora Svetlana... A la tarda de Catalunya.
23: Perdona, però té un toc de White Lotus que a mi m'està agradant molt, eh?
2: És que això té vibe.
23: Ei, la doctora Svetlana és una marrana.
2: Bé, si voleu explicar-nos què us passa, si teniu algun problema personal, si no us en sortiu, si necessiteu que la doctora Svetlana us ajudi, 607-07-0901. La doctora Svetlana respondrà a les vostres qüestions. Podeu enviar notes d'àudio, podeu enviar memes, podeu enviar... La Carla estarà encantada de processar-ho tot com si fossin els berenars. Però de moment, avui tenim un primer pacient que ja ha contractat els serveis de la doctora Svetlana. De qui es tracta?
15: El primer pacient és ni més ni menys que Julián Álvarez.
2: Oh,
15: sí, sí, t'encantarà, Garriga. Per qui no ho sàpiga, com el Roc, que vaig haver d'explicar-li abans de fer-lo entrar a la consulta, Julián és un jugador de futbol professional argentí que juga al club més fastigós de la història, que no és el Real Madrid, sinó l'altre, que és l'Atlético de Madrid.
23: Que es veu que l'Atlético és com l'espanyol del Barça, no? O sigui, com... O sigui, que és horrible.
15: Més o menys. No, però o sigui, és que jo crec que és pitjor.
2: L'espanyol no és horrible.
23: Com no. Que no és horrible?
2: No, que no, que és un equip català, que tenim molts fills de l'espanyol.
23: Com va ser català si es diu espanyol?
2: Bueno, perquè el van fundar catalans,
23: sí,
2: a Barcelona.
23: Tu ets dels que estàs content perquè hagi guanyat el Mundial. Clar, doncs està molt content.
2: No, però no barregem, no barregem la selecció espanyola amb l'espanyol, no té res a veure.
23: I què en penses de la selecció espanyola quan va guanyar? Ho vas celebrar?
2: No vaig celebrar res, jo vaig
15: segur?
2: Veure, no vaig celebrar.
15: Vas cridar el gol d'aquest...
23: No. Et va fer una certa il·lusió, eh?
2: Il·lusió no.
23: Oh! Per favor, Garriga! Escolta, bueno, continuem.
2: Estem amb Julián Álvarez.
15: Sí, per què? Perquè el Julián fa dues setmanes que ha vingut a tractar-se amb nosaltres. El pobre noi va entrar plorant a llàgrima viva a la consulta dient jo només vull anar a jugar al Barça i l'Atlético no em deixen.
2: Ai, pobre, sí.
15: Sabem que els futbolistes tampoc tenen un gran talent a nivell d'intel·ligència emocional.
2: No generalitzem, no generalitzem.
23: A veure, sí, saps? És l'únic tema amb què es pot generalitzar, els putos futbolistes, la veritat.
2: No, no, no fem... Bueno, va, anem per fer-ho.
23: Sí que s'ha aixecat el temps!
15: Va venir que porta intentant gestionar aquesta situació, però cada vegada ho porta pitjor. Ens explicava que té somnis eròtics amb Hansi Flick.
23: Normal, també et diré.
15: Sí, qui no, jo també, mare meva, aquest equip. Que ha pintat de blau la part blanca de la samarreta, l'Atlético, que s'ha fet antipolicia nacional després dels fets de l'estelada, que es va estar enviant DMs calents amb el Pedri. De fet, el Pedri també el vam tenir a la consulta quan va marxar el Ferran Torres i tal, però mantindrem el secret professional. I que tampoc la porta no l'ajuda oferint-li el seu pack estrella, que tots sabem quin és.
23: En què consisteix?
15: Tu el saps, no? El pack estrella de...
23: Lo de gas i llavors les coses que aquí ens censuraria. O sigui,
2: doncs
23: un
2: no
23: parell de tal, de...
2: No.
23: Una mica de...
2: No, no. Quin diagnòstic va. Fem per Julián,
23: sí,
2: Álvarez?
23: Vinga, va.
15: Vista la situació, des del consultori hem estat estudiant el cas i ja tenim el nostre diagnòstic i també el seu tractament.
2: Atenció. Quin és?
15: Quin és, eh? Aviam, quin és això?
2: L'únic tractament.
15: L'únic tractament, o sigui, ens trobem davant d'un cas molt més complex i jo crec que el diagnòstic és la mort d'un somni.
2: O sigui, li diagnostiquem mort d'un somni.
15: Sí, que porta implícit un procés de dol. Sí. Segons una Elisabet Cusel-Ros, el procés de dol consta de 5 fases. Negació, ira, negociació, depressió i acceptació. Per tant, per entomar totes les fases, farem un exercici de musicoteràpia adreçat al jugador.
2: Ah, o sigui que li receptem cançons.
15: Exacte.
23: Sí, això ens ho va ensenyar la Júlia allà per Montserrat.
2: Doncs va, obrim el full de les receptes.
23: Vinga, va.
2: Anem fent receptes. Primera recepta.
23: Comencem. A veure, comencem per la negació, que és un mecanisme de defensa inicial que amortitza el cop i recupera la realitat de la pèrdua.
0: Jo intento viure amb el màxim de llibertat. No accepto les normes que em semblen estan afavorint determinats interessos.
2: Això és Valle a Valle.
15: Exacte.
2: Macarrisme.
23: El coneixes, tu?
2: L'he vist a la sotana, per exemple.

0: explicada pel nostre Julianet, perquè es va negar completament a acceptar la realitat. Se sabia de memòria les barres aquestes del Macarra, Valle Valle, que ja et vam dir que em coincidia amb ella per la Palafrugell i que jo encara estic espantat. En un moment es va enfadar amb nosaltres, a Julián, jo no et dic el Valle Valle, i ens va cantar això.
1: Paganes sin pavulora, maricones, no teniu honor ni vergonya.
0: Maricones, no teniu honor i vergonya. Això és ben dir. Julián, per favor, Julián. No. De fet, aquesta dificultat va provocar un canvi evident en la seva conducta. Va començar a militar a Terra Lliure i, de fet, és un dels màxims impulsors de la manifestació del dia 10 de setembre al Fossar de les Moreres per fer fora les rates feixistes que també tenim a casa nostra.
2: Bé, molt bé, sí, Julián Álvarez.
0: Vale?
2: Va, que teníem la negació, després de la negació que li...
3: Apareix la ira, la ràbia, la frustració i la necessitat de buscar culpables al començar a connectar amb el dolor. Per tant, la cançó.
0: Vam treballar la ira amb aquest tema icònic del duo d'Electrodisgusting per excel·lència, Ojete Calor, que ja els deus conèixer, tu.
2: Sí, m'agrada, em fan riure.
0: I li vam cantar al Simeone això.
4: Me rayas, mejor te callas, que un par de cosas te voy a decir. Dos puntos, eres tonta y eres gilipo.
2: Això li recetem a Julián perquè li canti.
3: Perquè no, li esfogui, no. Tregui tota la seva
0: ira. Tu no saps com va ser allà amb el pòster de Simeone i tots allà cantant, uéa!
4: De cosas te voy a decir. Dos puntos, eres tonta y eres gilipoll.
2: Després de l'aire, seguim avançant.
3: La següent fase és la fase de negociació. La ment intenta crear una il·lusió o un pacte hipotètic sobre com es podria evitar la pèrdua. I li hem receptat la següent cançó.
4: Can you blow my whistle, baby?
3: Whistle, baby, de Florida. Estem treballant aquesta cançó amb l'aranya perquè tots sabem que hi haurà xiulets, com a mínim, sí, al camp quan surti a jugar amb el Patético de Madrid. Doncs aprendrà... La idea que tenim és convertir els xiulets que escolti en alguna cosa agradable, no? I, per tant, aquesta melodia que transformi els xiulets de l'afició en una cosa
2: quan
3: agradable.
2: Quan senti xiular el Metropolitano, aquesta cançó l'ajudi a processar.
3: S'imagini aquesta melodia. Exacte.
2: Vinga, següent pas, la depressió.
0: Tot i així la gent, però no ha aconseguit aprendre tot aquesta fase i llavors el tenim en una profunda depressió, que tots sabem el que vol dir. El pacient experimenta una profunda tristesa i desànim.
2: Oi, aquesta és trista, eh?
0: Però aquesta és perfecta per anar a un karaoke, emborratxar-te i cantar Olivia Newton-John, que és una també, que és pobra, una altra morta, perquè aquest estiu se'ns ha mort tothom. Perquè s'ha mort aquella de la Dolly Parton.
2: Ai, sí.
0: O sigui, tot, bueno, ens estem fent grans. En fi, cantant aquesta. I llavors...
2: Com està, Julián?
0: Sí, actualment tenim l'aranya aquesta, que m'ha dit que la Júlia es diu aranya.
2: Sí, és el sobrenom.
0: Quin nom més desagradable. Delicadet, però des del consultori no deixarem de treballar perquè pugui tirar endavant i arribar algun dia a la fase de...
3: L'acceptació. Que consisteix a aprendre a conviure amb la realitat de la pèrdua i a reestructurar la vida emocional. Perquè tots sabem que Julián Álvarez, ara per ara, ja no acabarà el Barça, no?
2: O sigui, de moment, no.
3: La solució al seu malestar seria anar a jugar al Futbol Club Barcelona, però com sabem que no el tindran allà segrestat, almenys uns quants anyets...
2: Cançons.
3: Cançons. Treballant en l'acceptació de la realitat, la tolerància, la frustració i la regulació emocional. És per això que ha de tornar a connectar amb els seus orígens. La millor manera que té per fer-ho és convidar uns mates i unes empanades o visitar a la gelateria de Gràcia, on no parlen català, ni que els matin, i fer-se palles conjuntament mirant el vídeo de tots els goles de Maradona en la selecció argentina, amb els seus companys d'equip, que tots són argentins, escoltant la següent cançó.
4: Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar.
2: Molt bé, doncs això és la teràpia que li dediquem a Julián Álvarez, la sessió de teràpia de la doctora Svetlana.
0: Home, ja veieu, sí, els oients, que és una teràpia infal·lible, o sigui que per això estem esperant els vostres missatges, les vostres consultes, estarem molt feliços.
2: 607-07-0901. La doctora Svetlana respondrà a les vostres qüestions. La setmana que ve més. Us quedeu al concurs o no?
0: Home,
3: vinga, i
2: tant! Venen pel concurs.
0: Home, és que exactament.
3: Jo ja tinc la meva mare, esperant a trucar. Aviam, 9, ja s'ha quedat, no?
2: No. Aquest any tenim un val del Condis de 60 euros.
0: Què dius, dinerito?
2: 932017474, perquè a més avui el concurs és musical.
0: Què dius?
2: Musical.
0: Home, molt bé, molt bé.
2: 932017474. El concurs musical, després de la pausa, amb un val de 60 euros del Condis.
5: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
7: Com vas camuflar la intenció?
8: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
5: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
10: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
2: Els dijous farem, entre altres, el concurs musical. El dijous anirem innovant una miqueta. Un concurs musical en el que nosaltres posarem tres cançons. Uh-huh. Avui la cosa va de cançons de l'estiu.
0: Ah, molt bé.
2: I haureu d'ordenar-les, dir-nos quina cançó va anar primer, quina va anar després. Són d'anys diferents, eh? Vull dir que no són del mateix any, sinó anys diferents, anys separats. No hi ha certa diferència. Doncs ens haureu de dir, mira, doncs la primera és la segona és la primera i la... Ja està, per fàcil. Ha trucat molta gent, em diu la Carla.
0: Sí o què?
3: Molta gent. Comencem bé, la temporada.
2: Tenim dos oients afortunats que han passat el filtre difícil, dur i a vegades un punt complicat de la Carla.
0: El filtre Carlí.
2: El filtre Carlí, m'agrada molt el filtre Carlí. Anem a saludar-los.
0: Aquesta música sí que no l'hem canviada, eh?
2: No, és...
0: És que això funciona, clar.
2: No, és que això ja es feia servir als anys 80.
0: Ah, home, però llavors, clar, i tant. Sí.
2: Mira, ha trucat la Maria Rosa. Maria Rosa, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
2: D'on ets, Maria Rosa?
11: Quina manera de fer el ridícul.
0: Ja no,
3: home, no! Maria Rosa, això anirà increïble, ja veuràs.
2: Que no has escoltat Svetlana,
0: ja. Escolta!
11: Sí, ja veuràs, ja.
2: D'on ets, Maria Rosa? D'on ets?
11: Del Vallès Oriental.
2: Mira,
0: escolta, i deixa'ns fer la pregunta, per favor, d'honor. Maria Rosa, coneixes Svetlana?
11: Com?
2: La Maria Rosa va a poc a poc, poc a poc. És un grup que ara comença, un grup de música que ara comença molt jove.
0: Som nosaltres, vale? Maria som Rosa, ells, la Júlia Roca fem la secció, però ens has de conèixer, sisplau, busca Svetlana.
11: Bueno, val, digues.
2: Vinga, va, la Maria Rosa ha vingut a concursar, no ha vingut a que li fem preguntes estranyes. Ja. Maria Rosa, ara escoltarem tres cançons. M'hauràs de dir quina es va fer primer, quina es va fer segon i quina es va fer tercer, d'acord? Ordenar-les de forma cronològica. Són cançons de l'estiu, la primera.
12: M'he enamorat al supermercat, puja la calor, la secció del congelat.
2: Això és Supermercat, de Lil Dami.
11: Sí.
2: La segona cançó és aquesta.
12: La Marina està morena. A Pantina fa una trena.
2: La Marina està morena, de Figaflaues.
0: No l'havia sentit mai.
2: I la tercera cançó és aquesta.
13: Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
2: Despacito, despacito. Maria Rosa, d'aquestes tres, quina és la més antiga i quina és la més nova?
11: La Despacito és la més antiga per mi.
2: Vinga.
11: La més nova, jo diria, la morena aquesta. La
2: Marina, Marina està morena.
11: La doncs, Marina.
2: Doncs la Maria Rosa, amb aquesta resposta, ha donat una resposta...
0: Correcta! Molt bé, Maria Rosa!
2: Molt bé, Maria Rosa.
0: Que morena aquesta!
3: La Marina té morenes.
11: Oi, que bé. Sí, no. La Marina està morena.
0: La Marina no? Té morenes.
3: En té.
2: No, la Marina està morena. Maria Rosa, gràcies per trucar. No penges, perquè de moment has encertat, però ara hi ha un contrincant, a veure si l'encerta o no.
11: Bueno, val. M'espero.
2: Això mateix, no penges. No penges.
0: M'encanta la Maria Rosa.
2: Molta calma.
3: Coses clares.
2: Després molta calma. Exacte. A veure el Macià, quin tot té. Macià, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
2: Com estàs, Macià?
14: Aquí, a la carretera, content. Ah,
0: molt mira. Bé. Carretera i content.
2: Vas conduint tu o condueix algú altre?
15: No, no, condueix la mare, que jo no tinc el carnet.
2: Quants anys tens, Macià?
15: 19.
2: 19. I d'on ets?
15: De Reus.
2: De Reus. No tinguis pressa a treure el carnet, jo me'n vaig anar amb 29 anys, eh?
0: Hòstia,
2: vull dir que...
0: per favor.
2: 29.
15: No, no, si pressa me'n falta.
2: Ah,
3: mira.
2: Doncs bé.
0: Doncs va, posa les piles.
3: Fem Macià. La pregunta d'honor.
0: Sí, va.
2: Sí, home,
3: Macià, tu coneixes un grup que es diu Svetlana?
15: Em sona.
0: No, aquesta
15: cosa.
0: Resposta no em serveix, Macià.
15: He anat a veure un concert d'Isereus.
0: Ah, bueno, i què et va semblar?
15: Bé.
0: Bueno, perfecte, fantàstic. Molt bé. Avui tenim gent amb molt entusiasme.
2: Anem al concurs. Macià, et posem tres cançons. La primera. Bailando, me paso el día bailando. Crec que el Macià no havia nascut amb cap de les tres que li posarem. Això és Bailando, de Vázquez los Pegamoides. Segona cançó. Això és ACDG. I la tercera és aquesta. La va ballar Hillary Clinton i tota aquesta, eh?
0: Què dius?
2: La Macarena, sí, la Convenció Demòcrata del 90...
0: Clar, tu com a de corresponsal, tal, tu saps?
2: Del 96. A veure, Macià, quina és d'aquestes tres la més nova i quina és la més antiga de totes?
15: De nova antiga, eh?
2: Sí.
15: Primer, a CDG.
2: Sí.
15: Després, Macarena.
2: Sí.
15: I últim, Bailando.
2: Doncs el Macià ha donat una resposta...
0: correcta! Molt bé, Macià!
2: Doncs hem de desempatar. Atenció, perquè farem sonar una cançó que va ser la cançó de l'estiu i hem de dir de quin any és aquesta cançó. Munta-t'ho bé. Maria Rosa, de quin any és aquesta cançó?
16: Com?
2: De quin any és aquesta cançó? Munta-t'ho bé.
16: Ah, és que no he callat perquè pensava que estàveu parlant amb aquest noi.
2: No, val. Doncs digue'm de quin any és aquesta cançó.
0: Dels Pets. Munta-t'ho bé dels Pets.
16: Ui, a l'any. Buf. Buf.
2: M'ho has de dir ja, eh?
16: Sí, ja t'ho dic ja. Doncs mira, jo què sé, pobra de mi. Del... jo què sé. Del...
2: Maria Rosa, m'ho has de dir ja.
16: 97.
2: Va? 97. Macià, de quin any?
15: Del 2000.
2: Del 2000. Doncs guanya la Maria Rosa.
0: Maria Rosa!
2: Perquè és de l'any 93. De l'any 93. Macià, una abraçada al cotxe.
0: Vinga.
15: Gràcies.
2: Maria Rosa, enhorabona. Bulletí. Ojo, un petit.
17: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
18: Bona tarda, us informa Marc Güell. A aquesta hora hi ha en marxa la reunió del Consell de Vigilància del grup Volkswagen, hores abans que la direcció del grup plantegi un pla de reestructuració que deixa SEAT al marge del procés d'electrificació i que podria significar la desaparició d'aquesta marca catalana. Minuts abans de començar la reunió, el president del comitè d'empresa de SEAT i membre del comitè, Matías Carnero, ha explicat a Catalunya Ràdio quin serà el futur de la planta de Martorell.
19: Evidentemente vamos a preguntar si lo que se dice de SEAT es cierto o no, o en cualquier caso... si esto van a proceder a no electrificar los modelos de combustión de SEAT hoy, ¿qué modelos alternativos de Cupra van a venir? Porque una cosa debe de compensar la otra, ¿no?
18: SEAT s'ha limitat a dir que encara no hi ha una decisió presa, però ha reconegut que el grup Volkswagen està treballant en un pla de transformació del negoci per afrontar la crisi al sector, que ha provocat l'entrada massiva de cotxes xinesos. Més notícies amb l'Alba Barbosa.
20: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit a Kiev amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Illa li ha traslladat la solidaritat de Catalunya i ha defensat la integració d'Ucraïna a la Unió Europea. Més detalls, Albert Prat, bona tarda.
21: Què tal, bona tarda. Sí, fins ara Zelensky només havia rebut caps d'estat i primers ministres i aquesta tarda ha obert les portes del Palau Presidencial. A Salvador Illa la trobada s'ha mantingut amb absolut hermetisme fins que no s'ha celebrat. S'han reunit durant gairebé 3 quarts d'hora i tal com explica l'oficina l'oficina del president Illa li ha traslladat la intenció de seguir enviant ajuda humanitària i el compromís de col·laborar en la reconstrucció del país un cop acabi la guerra. També ha defensat que Ucraïna pugui acabar entrant a la Unió Europea i l'ha convidat a visitar Barcelona. De fet, a Illa l'acompanya l'alcalde Jaume Collboni en aquesta missió d'un dia i mig a Kiev, que arriba en un moment complicat del conflicte per l'escalada d'atacs russos a la capital. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Barcelona.
18: El president argentí Javier Milei també s'ha sumat a les crítiques contra el govern de Pedro Sánchez en relació amb la política migratòria, com ho ha fet també avui mateix Donald Trump. Milei ho ha dit a Xile en la cinquena trobada del Fòrum de Madrid, que impulsa Vox al costat de partits ultraconservadors llatinoamericans. Des de Buenos Aires, Joan Biosca.
1: La gran patum d'aquest espai polític i també ideològic és el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, qui en el seu discurs ha carregat contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
14: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Es decir, les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismo, allanando el camino para las sordas extranjeras que terminarán reemplazándolos.
1: Javier Milei ha tret pit pel que fa als resultats econòmics de l'Argentina, que assegura són positius i que defensa haver aconseguit ell al capdavant de la Casa Rosada des que hi va arribar ara fa 3 anys.
20: Els Mossos d'Esquadra traslladen els pares detinguts per la desaparició d'un nen a Santa Bàrbara, al Montsià, a la casa on estan buscant la criatura. Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià estaven fent un seguiment de la família que té 4 nens. Tarragona, Ricard Buigues.
22: Bona tarda. Els agents que investiguen el cas han portat la parella al domicili de Santa Bàrbara, on la policia científica està buscant restes del nen de 18 mesos desaparegut. L'alcalde de la població, Josep Lluís Gimeno, ha explicat que la família estava integrada al municipi.
23: L'home difícilment se'l veia pel carrer, però la dona la ve és que portava els crios a escola, que anava a comprar al súper, també doncs, portava a les xiquetes a festes de cumpleanys.
22: Ricard Buigues, Catalunya Ràdio, Tarragona.
18: Els veïns de Castellciutat, a la Seu d'Urgell, tallaran diumenge la Nacional 260 per reclamar un pas de vianants que comuniqui les dues parts del poble dividit per la carretera. Castellciutat, Joaquim Albalate, bona tarda.
24: Bona tarda. És una reivindicació que fan des de fa dècades perquè no hi ha cap pas segur per travessar d'una banda a l'altra del poble, dividit per una carretera per on cada dia hi passen 15.000 vehicles. Montse Colell és portaveu dels veïns de Castellciutat.
25: Tenim el poble separat per una Nacional. El que volem és que hi hagi algun mitjà de seguretat per poder fer aquest pas d'un costat a l'altre del poble.
24: Fa 2 anys es va aprovar un projecte per fer un pas, però va quedar aturat per problemes amb els terrenys afectats. Ara asseguren que se'ls ha acabat la paciència i han convocat aquesta protesta per diumenge. N'hi haurà més, diuen, fins que no s'engeguin les obres. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, Castellciutat.
18: Els esports, Joan Fitó.
26: Ha acabat fa pocs minuts la 12a etapa de la Vuelta en final a Calar Alto, un port de primera categoria. Isaac Vilalta, bona tarda.
27: Bona tarda. Victòria d'etapa en solitari a Calar Alto del jove ciclista eslové de només 20 anys, Jacopo Merzel, que formava part de la fuga de la jornada i ha resistit grandíssima victòria d'etapa per ell. I atenció, perquè al darrere, entre els homes de la General, hi ha hagut moviments a 11 quilòmetres. Ha atacat Enric Mas i ha obert forat respecte dels seus perseguidors. Avui ha tret 26 segons a Roglic, Félix Gol i Richard Carapaz. Això vol dir que la General queda amb Enric Mas com a líder, Roglic a 1.45, Félix Gol a 2.06 i Richard Carapaz a 3.53, el dia en què l'etapa l'ha guanyat el jove de 20 anys, Jacob Omerzel.
26: En futbol, Gabriel Jesús ha fet avui el primer entrenament amb el Barça. També hi ha participat Gavi, que estarà disponible per jugar diumenge contra el València. Per la seva banda, Jesse Bisibu, que ahir es va fer mal a la Copa Catalunya, no té cap lesió important. L'Espanyol ha presentat avui els dos últims fitxatges, Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel. La segona, el Girona, també ha presentat l'extrem català Carles Pérez, que arriba lliure després de rescindir el seu contracte amb el Celta.
17: Fins aquí les notícies.
28: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça. Quan
17: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
29: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant.
4: Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
5: Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
6: Messi, encara Messi...
4: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal. Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
5: Commemorem 50 anys de futbol en català.
4: A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.

0: escolta, que m'acabo d'assabentar d'aquesta meravella que farem dissabte a Catalunya Ràdio.
1: Jo també, i m'encanta.
0: A vegades fem meravelles que ja sabíem, i aquesta m'ha sorprès, que tindrem un canal ocasional amb transmissions del Puyal. Històriques.
2: És que... jo ja estic anul·lant tot el que tenia previst per dissabte, perquè això és que no m'ho puc perdre. Ho vull viure en directe, rigorós directe, asseguda al sofà mirant a l'infinit.
0: Tu ets molt jove, Juliana. Tu, Roger, Puyal, el tens molt controlat, lògicament.
1: Jo he crescut amb en Puyal.
0: Puyal, que per nosaltres és un mite de la comunicació a Catalunya.
2: Per mi també.
0: L'havies arribat a gaudir?
2: No, Gaudí.
1: No, perquè no t'agrada el futbol.
0: El coneixes, clar.
2: Gaudí no, però jo sí que en sentia parlar a casa meva. A més, a casa meva s'escoltava molt la ràdio. La meva mare és molt oient de ràdio.
0: Però i futbolers a casa? No tant.
2: Lo suficient. Tampoc et diria que no.

0: quadrant, allò, quadrant.
1: Ai, merda, ara estic sí. una passada endavant.
0: Totalment d'acord.
2: Teniu uns problemes.
1: Problemes del segle XXI.
0: Oh, m'encanten sí. aquests problemes.
1: Tu i la Marta...
2: La Marta té problemes del segle XXI de conciliació.
0: De conciliar, clar, sí. Està conciliant avui.
1: Però no ve el que no surti.
2: No,
0: sí, tenim una altra cosa.
1: Ah,
0: que és una filla, bàsicament.
2: Bé, sí, sí, al final a la Marta li ha sortit una filla i no podrà venir.
1: Avui ha descobert que té una filla que no podrà venir. Bé, doncs...
2: Llorarem moltíssim. Sempre, per mi ja em fa més mantra el programa.
1: Perdona, l'altre dia vam anar a una reunió amb el Roger d'audiències.
0: Sí.
1: I ens van passar els 10 àudios més escoltats de l'últim trimestre de la tarda i del que no surti.
0: Ah, i la Marta està dalt de tot, no?
1: I dos o tres
0: sí, sí.
1: dels àudios del que no surti no eren de famosos de per aquí... No, eren la Marta no sé què, trobem a faltar la Marta, no sé què de la Marta.
2: Sí. No, i saps qui fa molt èxit també en tots els nostres titulars? Molt abans que una Batguia o una Rosalia? En Marc Andreu.
1: És que el Marc Andreu també...
2: Els episodis on en Marc Andreu surt el titular...
1: Té unes trames...
0: Un dels més escoltats és, crec, en Marc Andreu perd els papers a mig programa.
2: Sí.
0: Dels més escoltats de la temporada anterior, que és com un... Bueno, a la gent li agrada que ens discutim en antena, que hi hagi mal ambient.
1: Tot i que aquest any crec que heu començat encara bastant progressivament.
2: Mira, Francesc, jo vaig tenir un somni, quan estava de vacances encara, que quedaven uns 15 dies per tornar a la rutina. Vaig somiar que el Teatre de Figueres, que per cert és el proper dia 19 de setembre i encara queden entrades a Figueres, serà l'espectacle del que no surti, vaig somiar que arribaven a aquest espectacle i el Marc Andreu no havia fet res de la seva feina.
1: Això és un somni o això és una cosa que és plausible?
2: Això era un somni, però és plausible també.
3: Clar, no és veritat, Juliana
2: Canet. Que calés! Estic explicant una cosa, puc?
1: Sí, sí, pots.
2: Vale. El somni era que jo m'emprenyava de valent perquè jo, en Roger i la Marta, havíem fet la nostra tasca escrivint el nostre guió i en Marc Andreu, que és el director de l'espectacle, no havia ni editat els vídeos, no havia sincronitzat cap àudio, no hi havia cap so preparat, cap recurs gràfic... Teníem una discussió a crits als camerinos. Va ser un somni extremadament realista i jo, quan vaig obrir els ulls, vaig dir... Com ho enyoro. Quines ganes de tornar a la feina.
1: Doncs ja ha començat la temporada, ja tornem a ser tots aquí, ja ens podem enfadar en antena i fora d'antena, també.
2: Marc Andreu, dintre de totes les poques possibilitats que tindries de despistar-te, moltes vegades el teatre s'ha anat a l'últim segon.
3: De fet, no sé si tu tens entrada ja...
1: Figueres?
3: Sí.
1: No puc venir.
0: Quina és la web, Marc Andreu?
2: Què tens que és més important que això, nen?
0: Figueresescena.cat.
2: El 19 de setembre.
1: Crec que tinc un dinar d'aniversari.
3: L'anula.
0: Perfecte, perquè és a les 7 del vespre.
1: El mateix?
3: El mateix, crec.
1: És el mateix, sí.
2: Germans, algú poder de la ràdio, sospito.
1: D'una altra ràdio. Comença el que ha de sortir.
2: Qui fa any?
4: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai. De compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
5: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
6: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
5: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: La vaixella del mic per deixar el plat ben net en 5 segons. A la venda als punts habituals.
8: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
9: Ivet Nadal, agraïm.

Més colpidores de la vida que el silenci sepulcral de la llar que ens ha vist créixer i que ha estat plena de vitalitat. Aquesta idea explora Ivette Nadal a Pedres, ocells i flors. Ho fa amb energia, allunyada de la tristesa i de la nostàlgia i abraçant la gratitud i la celebració de les petites coses de la vida. Aquest, a més, és l'últim tastet del seu nou disc que sortirà aquest setembre.

passa que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: Mig minut i un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Nino.
0: I una abraçada molt forta a la Marta Montaner, que està conciliant, i li enviem un petó molt gran des d'aquí.
1: I l'enyorem, però com no es pot enyorar a algú. O sigui
0: ha marxat malaltís. Fa mitja hora i ja estem...
1: Malament. I sabem que el programa serà una merda i ja podeu treure Catalunya Ràdio i posar RAC1 perquè això no valdrà pas la pena.
0: No, vols dir que fins a aquest punt? Home, ens podem donar una oportunitat, també.
1: La Marta té una filla. Ah, mira.
0: Bueno, mira coses que passen a la vida.
1: Em destrossa.
0: Que tingui una filla.
1: Em poso per gelós. Jo sempre he tingut molts problemes de gelos amb la filla de la Marta.
0: Perquè voldries tenir-la tu, la seva filla o una filla?
1: Voldria tenir la seva filla. Voldria ser la seva filla. Voldria tenir la Marta de mare.
0: Sí que tindrà...
1: Voldria tot.
0: És un petit problema de protagonisme en general, però aquí en concret. Vols ser la protagonista de tot?
1: No, perquè no té res a veure amb ser la protagonista. Vull que la Marta em faci els mateixos regals que li fa la Nina.
2: Ai.
0: Doncs és impossible, això, Juli. Marc Andreu, molt bona tarda.
2: Bona tarda. Hòstia, Juliana. És que tenim un problema.
1: Bueno, Juliana i Roger.
2: Sí, també és veritat.
0: Quin problema tenim?
1: Parlem un problema de conciliació familiar.
2: Exacte. Una cosa amb la Nina que tenim pendent.
0: Jaume Miranda, molt bona tarda.
3: Bona tarda. Necessitat de saber què està passant. No estic entrant en rotllo.
0: Ah, no, a mi m'ha semblat que havia d'omplir l'estudi de gent per intentar omplir el buit de la Marta, però veig que és impossible, tot i que sou unes persones meravelloses.
3: No m'ho vull repetir, però quota homosexual, clarament. Voldria saber qui és na Marta avui, en Marc Andreu o jo?
1: Ningú, amor.
0: No, és
1: impossible. Ningú és la Marta.
0: Mai.
3: Això fa ràbia. I estic a punt de plorar, inclús jo.
0: I tu ets especial, també, a la teva manera, Jaume.
3: Sí.
1: A la teva manera també. És com una mica... És fins i tot despectiu.
0: Us deixeu sols.
3: És com quan dus una camiseta espantosa i te diuen es molt tu.
1: Sí.
2: Et passa molt.
0: A veure, anem al WhatsApp del programa. És el 677-27-1058. Aviso que segueix cuejant un tema que fa un parell de dies que arrosseguem, que és el teu tema, Marc Andreu, de que no has estat admès a la Gran Cita 2, al format de 3CAT.
1: Et refereixes al bullying que se li ha fet des de 3CAT?
0: No és un bullying, sinó com una censura, com unes normes, en principi, que si ets treballador de 3CAT, no pots participar en alguns concursos de la casa.
2: I avui em trobo el senyor 3CAT aquí a la ràdio i
0: ja l'he vist.
2: Ah, que no ho sabies?
1: Quin senyor 3CAT de tots?
2: Un dels senyors 3CAT.
0: El senyor 3CAT.
2: El sexy.
1: El que ell i jo ens agradem una mica.
2: Sí, aquest. I em diu, ah, que no ho sabies?
0: No.
2: Vale. Si no hagués fet tot això.
0: Doncs bé, no sé si tu t'esperaves que els oients es volquessin com a manifestar-se davant de 3CAT per demanar la teva reincorporació a la Gran Cita 2, però lluny d'això, hi ha oients... que no sé si entenen la decisió de 3CAT, però que no veien amb bons ulls que tu et presentessis a la Gran Cita 2.
4: Oli, estic escoltant el programa d'ahir, i estic escoltant la part del Marc Andreu i cites, etc. I estic pensant que potser la part aquesta de que no sigui un treballador de 3CAT no té res a veure amb les campanyes i que sigui un treballador, etc. Sinó és més aviat per al tema de que sigui popular i no saber si la persona que t'està elegint estigui amb tu pel fet que ets una persona famoseta del món, coneguda, o que sigui realment perquè no, vol estar amb tu de forma sincera. Llavors, realment, potser Marc Andreu no és la millor forma de conèixer el teu amor verdader, perquè potser només voldria estar amb tu perquè ets conegudeta en el mitjà. Llavors, busca un altre lloc. Una abraçada! Que friqui això d'enviar un àudio a la ràdio.
0: No, home, no, sí, m'ha encantat aquest àudio.
2: El cardio que estava fent, a més, mare
0: meva. Jo no sé què estava fent, però vull dir que... Bueno, que sí, jo ho entenc, que és una persona famosa, no?
3: Jo no sabia que estava assegut de vora en a Kylie Minogue, de cop.
1: Jo em trauré avui els pits i li demanaré a Marc Andreu que em faci un autògraf al mugró, clar.
0: No, hi hauria aquest rol de poder, no? De ser una persona coneguda.
1: Però, perdó...
0: La gent quedaria impactada i diria, doncs, mira, en Marc Andreu perquè és...
3: Na Marta avui no ha vengut perquè està abrumada amb sa fama de Marc Andreu.
0: Però ja, va, quina...
1: És que també et dic una cosa, si aquest àudio, que jo agraeixo molt que l'avion ens l'hagi enviat, però si realment en Marc fos tan famós que tingués dificultats a l'hora de poder establir una relació romàntica, tindria aquestes dificultats en el programa i a la vida real. No?
2: 100%, i no està passant això, precisament.
1: Ah, no, i què està passant, Marc Andreu? No sabem res de la teva vida personal últimament.
2: Veure,
1: quan fa que no tens una cita?
2: Una cita?
3: No les necessites, això per saber igual sense cita.
0: Què és una cita? Què és una cita?
1: Home.
0: Perquè a veure, obrir una aplicació a les 6 del matí i que et toquin la porta de casa...
1: Això es diu fer un grinderàs.
0: No, que no parlo per tu, parlo en general per posar exemples.
1: Això és fer un grinderàs.
0: Ah, sí.
3: Que en cap cas sabem si en Marc Andreu ho fa.
0: No, no,
3: és una sospita.
0: Ni ganes
1: de saber-ho. Se li veu a la cara i no passa absolutament res.
2: Jo aquest estiu he reivindicat molt el morreig, perquè hi havia poc morrets, com va dir la Juliana, i ha dit, aquest estiu intento...
1: Saps què m'ha passat a mi avui?
2: Ai, avui?
1: Avui mateix, Marc Andreu, perquè a mi m'agrada portar notícies fresques. Avui he anat a fer-me la depilació làser a la zona de la ingle, a la meva esteticient de confiança, que jo l'adoro amb tota la meva ànima.
2: Ella
1: es diu Jenny. Doncs, i resulta que la Jenny ha descobert que em dedico als mitjans. Després de molts anys treballant amb totes les meves germanes, la meva mare, hi ha una gran vinculació familiar amb aquesta esteticient. I m'ha començat a fer preguntes i m'ha dit que ha estat veient a Instagram, en l'Instagram del que no surti, molta preocupació, expressada principalment per mi, amb el tema del morreig. Que és veritat que estic una mica, des d'allà fa uns anys, repetitiva amb aquest tema.
0: És que diria que els últims dos anys, però...
1: Però és que és un tema que realment crec que queda molta tasca encara per fer, no? I que poca gent representa. I m'ha dit, tens tota la raó.
0: Doncs mira,
1: estic 100% al teu equip. I també m'ha donat un punt molt, molt interessant, que jo crec que és molt important reivindicar, que és que el poc morreig que hi ha, perquè el morreig està en extinció, es reserva per les escenes de llit. I des d'aquí tornem a aprofitar que el morreig no té per què ser sexual necessàriament, sinó que pot ser una carícia més, sense que després hagi de convertir-se en...
0: No cal és a dir, sí, que s'acabi en una escena sexual. Que pot ser un morreig que quedi allà i prou.
1: Moltes parelles s'ho reserven ja com a activació, que també està genial, però un morreig amb la teva parella, jo li deia a la gent, t'has d'imaginar jo oberta totalment de cames,
0: no,
1: sense calcetes, veient-me tot el cony...
0: Sí, però ja ho hem entès.
1: Treballant en el seu...
0: Bueno, clar, és una experta en això.
1: I jo dient-li, és que realment s'ha de reivindicar, ja no el morreig en general, sinó el morreig de semàfor. El morreig que vas amb la massa agafada i un semàfor vermell és positiu perquè vol dir que et pots girar, et pots mirar els ulls...
0: Està un minut i mig sense respirar.
1: Exacte.
3: Uf, avui n'he vist un d'aquests, eh? Hi havia una parella...
1: Has vist un d'aquests?
3: Sí,
1: si
3: jo no.
1: Última hora.
3: No, n'he vist un que ell anava amb una maleta i ha deixat sa maleta de rodetes per poder-se morrejar. I jo anava amb unes pastanagues a sa mà, deprimida total. He estat a punt de violentar-los amb ses meves pastanagues. Estic molt frustrat. Aquesta conversa és molt desagradable per sa gent que no s'amorreja en ningú.
0: Edat, més o menys, dels morrejadors de...
3: Era una edat perfecta, uns 25. Encara que els 70 també m'assemblen igual de perfecte.
1: No, són més emocionants. Crec que va ser amb en Roger que una vegada a l'estació de Sants vam veure un morreig.
0: D'una parella d'uns 40 llargs 50.
1: Més 50.
0: A les 5:40 del matí.
1: Una hora que no és hora de morreig.
3: És quan en Marc Andreu surt de casa per tenir cites.
0: I es va repetir l'escena que tu expliques, que és les maletes al terra.
3: Uf, ni todo.
0: I ells morrejant com si Sants estigués a punt de desfondrar-se amb ells a dintre.
1: No, situació apocalíptica. Com si fos l'últim dia de la teva vida. Jo, com avui no fa ser un morreig així, me'n puc anar a dormir també malament.
2: Hi ha possibilitats que avui passi?
1: Bueno, jo ho lluitaré totalment, i si he de fer un grindaràs, Marc Andreu, com si treballes, jo no tinc cap problema.
0: Això no ve sol, això tu treballes o... Escolteu-me, mira, amb el vostre permís, ara ens traslladarem un moment a la Costa Brava, concretament a Platja d'Aro, perquè us haig d'explicar una història que va passar aquest estiu, que m'havia descuidat d'explicar-la als meus companys de la ràdio, i crec que he fallat també a l'audiència.
1: Cosa que
0: i la
1: ja et va passar l'any passat, perquè l'any passat, no sé si recordes, que et vas trobar pel carrer la Rosalia i la Pili, i fins com al cop de...
0: Gairebé les atropello,
1: sense voler. Van passar com 5 dies de programa normal, i de sobte vas dir, ostres, que em vaig trobar... I també et va passar exactament el mateix.
0: Totalment, sí.
1: Que et vas oblidar d'un esdeveniment importantíssim del teu estiu i completament vinculat amb el que no surt.
0: Absolutament.
1: Demano més professionalitat.
0: No,
3: has
0: jo,
3: de fer més profes, estima de sa memòria.
0: Totalment. Faré més mordocos perquè estic perdent molt últimament. M'ho noto. Escolteu-me, viatjarem fins a la Costa Brava, concretament a Platja d'Aro, el dia que em vaig trobar cara a cara amb la tenista Paula Badosa.
1: Què?
3: És molt fort.
1: Home, un dels amors de la vida d'en Roger, per qui no ho tingui present, ella és un dels seus grans amors platònics.
3: Clar, sí, ella ho és tot. No sé qui és igual, però és que en Roger parles molt d'ella.
1: És el seu Ferran Torres.
0: Que la segueixo, sí, l'admiro molt com a esportista i també m'agrada molt. Bé, situem-nos en aquest petit viatge en el temps. És dimarts, 28 de juliol. Un alt càrrec del Clínic, un locutor de RAC 105 i un servidor passem uns dies a Platja d'Aro i ens allotgem a l'hotel Silken, de 4 estrelles, just al costat del Lefties.
1: No us esteu de res, imagino que també veuen el Lefties a fer compra. Que allò devia ser un crim contra la bellesa i contra la moda, el que es devia comprar allà aquell dia.
2: Anaven a buscar altres coses al Lefties.
1: En Roger se li ha notat molt, i no és broma, que aquest estiu li ha faltat poca presència femenina. Sort de la teva mare i la teva germana. Perquè jo t'he notat que has estat massa amb l'alt càrrec del Clínic i, sobretot, el que imagino que ha estat més perjudicial, el locutor de RAC 105.
0: Ha estat un estiu relacionant-me amb dos senyors de 40 anys, no? I llavors, doncs, bueno, el món se't fa una mica més petit que quan et relaciones també amb noies. És el que passa. Bé, només d'arribar a l'hotel, al recepcionista se li escapa el riure, i és normal perquè les pintes que portem són molt delicades, que són xancletes amb mitjons. Hem quedat per dinar amb en Jair i la Neus, però com que encara falta molta estona, jo aprofito per sortir de l'hotel i anar fins a la farmàcia a comprar crema del sol. Em poso les xancletes i surto al carrer. Em sento platòric. És estiu, estic amb els amics i tinc totes les vacances per davant.
1: Totes les vacances, per ser justos, són 2 dies, no?
0: 10 dies, concretament.
2: Perdona, però mireu el videopodcast perquè hi ha imatges del Roger fent-se fotos al mirall.
0: Clar, per la ràdio no es veu, però a Spotify...
1: Jo hauria preferit no veure aquestes imatges. Tot
3: això ho és buscant morreig, desesperadament.
0: Jo he anat documentant això amb material de l'estiu. Em sento platòric, és estiu, estic amb els meus amics, tinc totes les vacances per davant i la vida és meravellosa. Certament. Fins que deixa de ser-ho.
1: Quin canvi més dràstic.
0: Em trobo cara a cara amb Paula Badosa a la cua de la farmàcia. M'adono que ella és altíssima i cada cop que la miro jo em faig més petit. Ens ben mirem, jo crec que m'ha reconegut. A mi em ressonen totes les barbaritats que hem dit d'ella aquí al programa, tant les bones com les dolentes. Ens tornem a mirar. Hi ha moltíssima tensió, la noto. Em sento minúscul. La Mumu és un gegant al meu costat. Jo no puc suportar més i marxo. Marxo sense comprar res. Ella ho veu i veu com marxem tots dos. Jo i la meva humiliació, de nou, al mig del carrer de Platja d'Aro, caminant sense rumb.
1: Amb les xancletes amb mitjons.
0: Exacte, i pensant en tot el que podria haver-li dit i no li he dit, que no sabia què dir-li. Hola, Paula, primer de tot.
1: Bé. Sé que sóc molt famós i m'has reconegut.
0: No, parlem...
1: Ja, com tu.
0: No, li vaig estar a punt de dir, Paula, parlem molt de tu, no sé si t'ha arribat. I llavors ella potser m'hauria dit, si m'ha arribat, o m'hauria dit, a on? I llavors jo li hauria explicat, doncs mira, treballem a Catalunya Ràdio i parlem de famosos i a vegades parlem de tu. Però vaig tenir la sensació que ella estava com enfadada i potser és només que era molt d'hora al matí i no tenia ganes de parlar.
3: Potser la miraves fixament com un possible segrestador, simplement.
1: No, també ella ha passat uns dies delicats, no? Té aquesta lesió que no li acaba d'ajudar.
0: Sí, ara li comença a anar bé, però clar, al mig de l'estiu venia d'estar tocadeta. Llavors, clar, jo em vaig preguntar què hi feia la Paula Badosa a Platja d'Aro el 28 de juliol, fins que de seguida em vaig il·luminar i vaig arribar a la conclusió que la resposta només podia ser una. Carme Flow.
1: De veritat, en sèrio. És que no pot ser-hi tres temes.
0: Silenci.
1: Aquí no toc, cada dia es treballa un guió superdenou.
0: Espera't.
1: I tu tens tres papers i els vas portant.
0: Espera't.
3: Home, és que la resta se li ha oblidat, però és que a mi cada dia...
0: Espereu-vos. Carme Flow és la botiga de roba de la mare de la Paula Badosa, que es diu Mireia, i que ella era model i fotògrafa abans d'obrir la botiga de roba.
1: La Mireia, la mare de la Paula.
0: Sí. Una botiga que es troba a Begú, de la qual hem parlat milions de vegades. Avui tornarem una miqueta. I que nosaltres fins i tot vam visitar per Setmana Santa.
5: Som a Begú i estem anant a visitar, per turisme pop, la botiga de la mare de la Paula Badosa, que al Roger li encanta, Carme Flow.
6: Es vegi el Carme Flow.
7: Tu, em pillo alguna
8: cosa,
7: eh?
8: Cara, no, la botiga.
1: I anava mudadeta de veu, no?
0: Per Setmana Santa vam fer una escapadeta a Begú i vam fer una visita pop a la botiga de Carme Flow.
1: Aquí no tenia molta ressaca i en Marc també.
3: Home, tu és una veu de Joaquín Sabina important, si
1: no,
3: veritat.
1: Ja saps que sóc treballadora en tots els sentits.
3: Clar.
0: Bé, jo estava pensant en Carme Flow i em va venir al cap, que no sé si ho havíem explicat aquí al programa, potser sí, perquè no ho recordo, i és que el pare de la Paula Badosa també tenia una botiga de roba. Una botiga amb el mateix nom, Carme Flow, però que més tard va passar-se a dir només Flow. Una botiga que, segons les meves informacions, hauria de ser a Platja d'Aro, i llavors sí que m'encaixava tot, perquè la Paula segurament havia anat a veure el seu pare. Així que vaig buscar a Google Maps l'adreça exacta de la botiga del pare.
1: Ordre d'allunyament, ja!
0: I, efectivament, era just al costat de la farmàcia, on feia poca estona jo m'havia trobat amb la Paula. Per tant, tot encaixava. Ara bé, segons Google Maps, Carme Flow Platja d'Aro està tancat permanentment.
1: Ja no ens queda res!
0: Una informació que a mi em va deixar absolutament destrossat.
1: Normal, Nino.
0: M'hi vaig apropar per si havia estat un error de Google Maps, que un error de programació i que en realitat no estigués tancat permanentment. I, efectivament, Carme Flow Platja d'Aro està tancat, no existeix, no en queda rastre, ni el toldo del Flow ni res.
1: Que no m'estranya, també et diré, perquè et recordo que venien la roba a 200 euros als tops. Vull dir que poder no passar res, però també treballava en un mercat d'alta gamma, que pel que sigui el turista i el local de Platja d'Aro decideix no consumir.
3: Sap greu perquè en Roger hagués anat bé comprar-se unes noves xancles més elegants a Carme Flow i ara...
0: I és un estil, almenys, ha begut molt, molt eivissenc tot, eh? Vull dir que...
3: Bojo, Ibiza, agafades de setmana, no?
0: Bueno, sí, s'assemblen molt.
1: El que s'ha dit sempre, bojo.
0: El bojo, totalment, bojo. Bé, al seu lloc han obert un bar. Us dic l'adreça per si voleu anar, doncs, no sé, mostrar els vostres respectes o el vostre condol. Això és a l'Avinguda de S'Agaró 93. Ara hi ha un bar, però allà durant anys i panys hi va haver el Carme Flow del pare de la Paula Badosa. Una pèrdua pop importantíssima,
3: sí,
0: per aquest país i que també m'ha generat moltes preguntes.
1: Clar.
0: En Josep Badosa potser s'ha arruïnat.
1: Ai, Déu no vulgui.
0: El negoci ha deixat de funcionar. Potser ha decidit dedicar-se més a administrar els negocis de la Paula Badosa. No ho sé, això.
3: Podria ser.
0: Més dubtes. No sé si el local era seu i ara estan cobrant lloguer del bar que s'ha obert o si fins i tot el pare és el propietari del bar. Totes aquestes preguntes... Jo estic parlant amb gent local de Platja d'Aro i es podran respondre en els propers dies, que m'ha d'acabar d'arribar aquesta informació. Fins aquí la història.
3: Sí, has vengut aquí sense feina feta.
1: No, anècdota personal.
0: He explicat com vaig conèixer Paula Badosa i com vaig ser un covard una vegada més i que vaig marxar abans de saludar-la per por doncs, que m'ho dies.
1: Tu deus, no, si no deus haver fet mai un primer petó. Fet-ho el gest.
3: Llançar-se. Ho han fet elles.
0: No, si no el recordo, deu ser que no l'he fet mai.
1: Ets poc de llançar-te.
0: No, jo sempre... És a dir, és un moment tan delicat que ho haig de verbalitzar, de dir, potser ara sí que ens farem un petó aquí, no? I llavors es produeix el petó.
1: Amb aquest plural, en comptes de dir, et puc fer un petó, que això sí que és sexy quan t'ho fan.
0: No, ja, això no.
3: A mi m'ha agradat aquesta frase d'en Roger. Vull dir, si a mi me la dius, mos besam.
1: Ja, però és perquè és en Roger, jo igual, però clar.
3: Clar.
0: 2:02:15. A veure, Jaume, ahir ens va quedar pendent un tema, que és parlar de la forta polèmica que tenim ara mateix muntada a la Met Gala, justament amb l'elecció de la seva imminent temàtica.
3: Sí, ja sabeu que la Met Gala és aquest esdeveniment benèfic que se celebra cada primer dilluns de maig, un sopar elitista per recaptar diners de cara a l'exposició de moda anual del Museu Met de Nova York, i on els convidats són sempre els famosos Met Selectes, tots vestits com a de pinyata infantil, per tal de celebrar una mica com la moda, com un espai de diversió i transgressió artística. I de bé, a principis d'agost se va plantejar la temàtica del 2027, la següent Met Gala, tant de l'exposició com de la pròpia Met Gala en si, que sempre van relacionades. I com ja ha passat alguna vegada, estaria centrada en una única figura del sector, que és en John Galliano. Que, Roger, crec que no saps qui és, perquè
0: doncs
3: en el guió m'has posat
0: no
3: John Gallinau, m'has
0: no,
3: posat.
0: No, bueno, perquè escrivia ràpid, però tens raó que no sé qui és aquest noi.
3: Mira, jo te'l presento. En John Galliano és un dissenyador britànic i una figura clau de la moda dels 90 i 2000, sobretot. Ha estat el cap creatiu de Givenchy, Christian Dior, Maison Margiela o la seva pròpia marca, i la seva obra és imprescindible per entendre la història de la moda, per l'empoderament femení, la inspiració en els marges o la teatralitat extravagant que desprèn. Però més enllà d'això, com molts genis, també tenen la seva taca negra.
1: Ah, ja comencem.
3: No sé si us recordeu o ho sabíeu, però en 2011, en Galliano va protagonitzar una discussió verbal amb uns clients d'un bar de París. I en Galliano va culminar sa baralla amb uns insults antisemites i racistes.
1: Que quedin amb la Goico que podés fer enemics.
3: Bé, m'ha fet molta gràcia, perdoneu.
1: Jo ho agraeixo molt. A mi res em pot donar més benzina que un Jaume rient-me un acudit.
0: Que no riguin.
1: És car de veure, no és com el Marc Andreu, que li dic bona tarda i ja s'està partint la caixa, saps?
3: Jo sóc selectiu, amb sa rialla, he de dir. Sí. Bé, aquest conflicte va saltar-se a premsa i la cosa s'ha fet tan grossa que en Galeano va haver de confessar que tenia greus problemes amb l'alcohol i les drogues i va prometre fer tractament per recuperar-se. Ell va demanar perdó per aquests insults antiracistes, la justícia francesa el va condemnar per un delicte d'odi i la casa Christian Dior el va expulsar com a director creatiu de manera fulminant. He de dir que al cap de 3 anys, 2014, la moda li va brindar una segona oportunitat com a director creatiu de Margiela amb un perfil molt més baix, ell almenys a nivell públic. I ara, 15 anys després d'aquell injustificable fet, el Museu Metropolità ha volgut fer un homenatge en el seu recorregut. Però molta gent no li ha volgut perdonar aquella conducta racista del 2011 i les crítiques contra en Galeano i el monogràfic de Samet han estat tan ferotges que el dissenyador ha hagut de fer un comunicat com a resposta. Vaig a llegir-vos-el, si vos pareix bé. Després de molta reflexió amb la gent involucrada, he decidit amb gran tristesa que l'exposició és millor que no se celebri per ara. Continuo assumint plenament la responsabilitat pel mal causat en les meves paraules del passat, en especial a la comunitat jueva i asiàtica. I encara sent profund penediment. No vull que es debat entorn de mi posicioni Smet en una dicotomia complicada i reconec i respecto que una exposició entorn a la meva feina pot ser dolorosa per a algunes persones. També m'agradaria expressar la meva profunda gratitud a tothom que m'ha guiat i recolzat en aquests 15 anys de sobrietat i recuperació. I profundament agraït en el Museu Metropolità d'Art.
0: Doncs ho ha agafat prou bé, no?
1: No, escolta'm una cosa.
3: S'ha agafat prou bé.
1: Tu t'ho estàs prenent com si ell a casa seva hagués, amb un cigarro, vist quatre tuits i hagués dit comunicat. I aquí no passa res, però el senyor Met ha agafat el telèfon i ha dit perdona, tenim un incendi muntat que al·lucines. Agafa ja el dispositiu. No ha parlat ni amb ell, amb l'equip de comunicació, clar.
3: Li han apuntat amb una pistola.
1: Exacte. Publica. Pitja el botó de publicar. I ell ho ha publicat, nen, així funciona el món. O no ho saps?
3: Sí, perquè de fet hem de dir que varis donants...
0: Jo és que només tinc experiència amb un comunicat.
2: No.
0: Vull dir que no...
3: El vols recordar?
1: I...
3: S'ha de dir fins a aquest context.
0: No, si no
1: aquest és el problema. Canviem de tema. No podem parlar d'una cosa més agradable?
0: A veure, comunicat fet...
3: Comunicat fet, però he de dir que, un poc en la línia de lo que diu una Juliana, diversos donants d'Smets havien amenaçat de retirar les seves ajudes econòmiques si no se suspenia la mostra un homenatge d'en John Galeano i així fa sospitar que l'han obligat a retirar-se voluntàriament. Aquí se podria obrir un gran debat sobre...
0: Fins quan, no?
3: Si la gent té segones oportunitats o no.
0: Correcte.
3: Jo he dit que aquest senyor va demanar perdó, se'l va jutjar, se'l va inclús eliminar del mercat textil durant una temporada. Jo crec que després de 15 anys ja començar-lo a perseguir una altra vegada m'apareix una mica injust.
0: Sí, a partir de quan, no? Quedes com perdonat?
3: O és que inclús va estar tancat amb un rabí per deixar de dir barbaritats antisemites. Wow. Aquest és el nivell.
1: Clar, a mi més que una qüestió temporal de quants anys han de passar perquè algú obtingui un perdó...
3: Bueno, és l'exercici de reparació,
1: exacte,
3: no?
1: Exacte, és l'exercici que tu facis d'acceptació de l'error, d'acceptació de dir, ostres, doncs poder sí que tinc actituds racistes i ho he d'assumir, ho he de treballar, no? Perquè tots en el fons en tenim seguríssim. Llavors, està bé que ho treballés i jo el que veig és això, sobretot una voluntat per part seva en treballar-se tot això, no? No veig un perdó superficial i ja està, com ha pogut passar amb altra gent que s'ha disculpat, o inclús gent que no s'ha disculpat i que ha dit la racistada del segle i que ha decidit reiterar una altra vegada el discurs en comptes de demanar disculpes, com algunes perfectes d'aquest programa.
0: Bé, passen 8 minuts de... Sí, totalment.
3: Totalment. És que mos callam...
1: No diu res, penso que he dit una barbaritat.
0: No hi ha res més a afegir.
2: Llavors no hi ha tema per la meta aquest any, encara.
3: Ara mateix no hi ha tema.
2: Podem proposar.
1: Bé, Marc Andreu, suposo que seràs tu, perquè sent el nivell famós, de famós que ets...
3: Ets tan famós.
1: Aviam com en Roger ho interpreta. L'estilista de la Júlia Puig, a veure quin look li fan al Roger.
3: Ostres, en Roger, que era en ell, com a tema de Samet Gala, seria fort. Com te vestiries de negre?
1: I en Roger vestit per Júlia Puig?
0: Jo no entendria ni l'anunciat. Hi ha anys que és molt difícil l'anunciat, eh?
2: Sí, sí.
0: De com s'ha d'anar.
2: Primavera, no?
0: Bueno, sí, obres l'armari que et poses.
1: Però és que bé, no obres cap armari.
0: Bueno, has de trucar algú perquè t'ho faci.
3: Tu agafaries una bugambília de Vic i te la fotries per escapa.
0: No, jo entraria al Pinterest i buscaria idees i m'aniria al Mango, al Zara i veure què trobo.
3: Perfecte, seria tot molt complicat estèticament.
0: Bé, passen 9 minuts a 2:15.
1: Oh!
0: per fi parlarem una mica de tele amb Marc Andreu i les curistes del programa.
8: Parlarem de 3CAT, que és el que més ens agrada parlar. Bueno, la setmana que ve comença la nova temporada de TV3 i 3CAT. Aquesta setmana ho hem començat a la ràdio. La setmana que ve reincorpora tot a la tele.
1: Per què comencen més tard?
8: No ho sé, jo no
0: sé, però històricament sempre ha començat la tele més tard, no?
8: Sí.
1: Per què?
8: La setmana... No, l'any passat va ser d'una mica...
0: No, jo sé per què comencem quan comencem a la ràdio.
1: Per què?
0: Perquè vam començar el dia 30.
1: Sempre comencem la primera setmana de setembre, nosaltres.
0: Comencem el dia abans que comencin les enquestes d'audiència dels EGMs. Que ja saps que és aquesta gent que surten al carrer a fer preguntes de la gent quina ràdio escolta.
8: O et truquen,
0: i comencen
8: també
0: el dia 1 de setembre. I la pregunta és, quina ràdio vas escoltar ahir? De manera que totes les ràdios ens afanyem que els oients ja puguin respondre als programes de la nova graella.
1: Ah, lloves, si us truquen, no us confongueu.
0: No dieu
1: ni
0: que és un
1: Ostrell,
0: podcast,
1: ni Basté, ni merdes. Nosaltres. Escolto el que no surti d'aquí i penseu que com més informació digueu, millor, perquè més com que tot això és una pantomima i és tot mentida, només
0: és
1: que
0: truquin
1: una lloba i donguis un munt de dades, sobre nosaltres, en suma, bueno, això ens suma 150.000 oients.
0: És veritat,
1: nen,
0: que ja van donant punts, si dius noms, sí, noms aquí presenta, ah, si dius bé l'hora i tot. Per tant,
1: és
0: sí,
1: una cutrada, però majúscula, un nivell espectacular.
3: Sí, és com molt analògic, no?
1: Molt.
0: Molt és com molt antic. I, bueno,
1: no,
0: clar,
1: sense allà... el com, és molt antic.
3: Mira que aquestes audiències de tele ja se comptabilitzen de forma molt antiquada, però la de Serrano...
1: Sí, digue-ho, digue-ho tal qual.
0: Però són reals, les de tele.
1: Les audiències de tele...
0: Hi ha un aparell
1: que
0: mesura...
1: 600, hi ha 600 audímetres a tot Catalunya. 600. No 600.000, 600.
3: És que sí, 600 televisors poden determinar que un programa se canceli.
1: A tu et sembla que 600 televisions poden representar estadísticament tots els milions d'habitants d'aquest país?
0: Juli, jo tinc la sensació que no...
1: Jo però... no crec en l'estadística. Soc negacionista, vale, conspiranoica. Per, sí, digue-m'ho, m'és igual.
0: Que la gent que es dedica a l'estadística et dirà doncs, que amb 600 segurament n'hi ha prou.
1: Que s'atreveixin a venir-me a defensar.
3: Més tenint en compte
0: que
3: el consum digital que ara hi ha tant de tele com de ràdio. És que està desfassadíssim, vamos, d'una forma...
1: No,
3: que
1: llavors, és una vergonya.
0: Agafes les audiències que et diu la Gemma i les contrastes amb les escoltes digitals que tens a Spotify...
1: Et quedes glaçat.
0: I no quadra per enlloc. Llavors, ja, bueno, llavors...
1: Això és com el paraigua.
0: Aviam.
1: És al·lucinant, no, el del paraigua? No us flipa?
0: L'aparell per quan plou?
1: És a dir, l'ésser humà va dir, ostres, quina merda, que de tant en tant cau aigua del cel. I clar, és cert que és una mica un embolic perquè et mulles, és
0: bueno,
1: pràctic...
0: Sí,
1: i vam dir, mira, fem una cosa. Agafem una tela impermeable i l'enganxem amb un pal.
0: Bona.
1: És l'opció més fàcil, és la primera opció en la que devien pensar.
0: Però que és bona.
1: I el nivell de desenvolupament que hi ha hagut al voltant d'aquest aparell... és molt menor.
3: Sí.
1: Hi ha algun que s'obre automàticament, hi ha algun detall, però sí, segueix sent una puta merda que fa una mica de vent i se te'n va. Que segueixes mullant-te la motxilla. Els pauets. Que jo al·lucino que ens haguem conformat amb això i que seguim endavant, amb aquesta merda d'invent, i que no hi hagi ningú estudiant-ho. Doncs això igual amb els audímetres. Mira, ja ho hem fet. 600 audímetres aquí repartits en unes cases de Catalunya i ja ho tenim arreglat. Però pot algun investigador estudiar això? Que jo puc trucar una noia que viu a Austràlia i mentrestant no puc saber quants oients reals té Catalunya Ràdio? Poder estic boja, no sé.
0: No, crec que molta gent estaria d'acord amb tu més enllà de l'estadística, que jo crec que sí que funciona.
3: Clar.
0: Però a mi m'agradaria que fos real. Que ara poguéssim saber quanta gent està escoltant aquest programa.
3: En digital pots fer-ho.
0: Clar, però bueno, que hi ha gent amb el cotxe, hi ha gent que escolta la ràdio. Bé, en tot cas, aquí dimarts, hem arrencat la tele i 3CAT arrenquen la setmana
8: que ve. I dimarts 8 fan la presentació oficial amb moltes de les cares dels programes que hi haurà, però ja estem començant a descobrir algunes novetats.
1: Com s'emetrà la presentació oficial?
8: Juliana, no sé, crec que és més per premsa i tot això. Ara
1: quina
8: mateix,
1: premsa?
8: No, la premsa, que li interessi explicar quina és la nova temporada.
0: Estàs demanant la presentació?
1: Sí, sí, bueno, entenc que vindrà a regular i el nacional.
0: Bueno, doncs sí,
8: bueno, Catalunya Ràdio també hi anirà, no?
3: Està bé, no?
8: Bueno,
0: perquè som nosaltres.
8: Sí, de fet, estarem fent un directe des d'allà, també, vull dir.
1: A mi em sembla estrany, està perfecte, cada any m'ho sembla.
3: Però està bé, però...
1: Li preguntaré al senyor 3CAT quan el vegi el dia 8, li preguntaré.
3: Vale. Has de fer moltes preguntes,
1: home, però moltes.
0: Mare meva. Però si tothom fa presentacions, llavors, qui va, qui no, no ho sé.
1: Però és una mica ridícul fer una presentació, a part com si hi hagués molts canvis, que crec que no...
0: No, hi ha
1: poques,
0: no.
1: Davant de dos mitjans, o no?
8: Clar.
1: És rastrany,
8: mira, una
1: no?
8: de les novetats que ja s'ha avançat...
1: No, sí.
0: És... No, però t'ho expliques a tu mateix, no?
1: Que ja està bé i que jo faré... O sigui, que jo em sembla perfecte, bueno, i la Laura Escanes atendrà els companys de l'Ara encantada i serà genial, però...
8: Com saps que la Laura Escanes vindrà a presentar alguna cosa?
1: M'ho imagino, no?
0: Bueno, si és presentadora serà allà, no?
1: La Dulceida ho és i no hi serà.
0: Ah, sisplau, a veure, sí, anem a pams.
3: Marc Andreu serà famós per la secció, no
8: silenci. Una de les novetats.
0: Aviam.
8: Que poques ja, doncs una de les novetats és que Carles Tamayo estrenarà un format que es diu Increïble però fals. Aquest format serà pel canal d'Eva. Mm-hmm. I de fet ja podem veure unes primeres imatges al canal de YouTube. Veurem quin és el tipus de documental, perquè sempre ho
0: són investigacions.
8: Aquí, investigacions. El proper dimarts sabrem més coses. Una altra de les novetats anunciades és el fitxatge de Raïsa Esteve a 3CAT.
0: Ella és cuinera.
8: Ella és cuinera, pastissera i assessora gastronòmica i també una de les perfectes del programa perquè hem parlat de la seva història d'amor amb l'Arnau París.
1: Són superimportants per mi.
8: Doncs ahir anunciaven a l'informatiu que la Rais substituirà l'Arnau París per seguir oferint aquest secció que és pim-pam dins del programa de cuines.
1: Que queda a casa, eh?
8: Que ofereix, sí, que ofereix com receptes de cuina ràpides de fer per qui no vol cuinar i dedicar-hi molt de temps. I li hem preguntat com ha viscut aquesta gran notícia.
9: Escolta, com esteu? Bueno, abans de res, moltes gràcies, sou els millors, sempre. I dir-vos que em fa molta il·lusió, moltíssima il·lusió. Estic supercontenta, perquè, clar, em va pillar en un moment vital al·lucinant. He parit dos bessons, no? I allò que diuen, doncs, que els nens venen amb un passot al braç, doncs així he estat, en el meu cas. I el pa és espectacular. Clar, jo portava molts anys cuinant, però allò bastant tancada, és a dir, jo sempre cuino en alta gastronomia, les millors cuines del món, del que tu vulguis, però són quatre parets molt petites, i de sobte trenco això i em fico per totes les cases de Catalunya a través de la pantalla, doncs és una cosa que a mi em fa superil·lusió, la veritat. De fet, amb els meus amics ja tinc una festa programada on farem la primera recepta que farem per la tele, o sigui, espectacular. Estic molt contenta.
1: Convida'ns!
0: Ho farà fantàstic, ho farà molt bé, segur, segur.
8: Això recordar pels fans de cuines que continuaran veient el Marc Ribas, la Gisela Caramés i l'Arnau París, però també s'afegirà aquesta cuinera. I un altre petit detall és que ahir va passar una cosa important que no vau comentar al programa. I és que va ser l'aniversari de la Raïsa Esteve.
1: Carles! Nois, en sèrio, m'estic pillant heavy del Carles. Vull dir que si pot deixar de venir, podem canviar de...
0: Té parella, no sé si ho sabies.
1: I com diria la meva germana de 20 anys, bueno, i lo malo?
0: No, lo malo és que li agradis tu també. Clar. I vingui llavors.
8: Ahir va celebrar els seus 37 anys, l'Arnau París li va dedicar una història d'Instagram amb una foto d'un pastís en primer pla i ell agafant els seus dos fills amb un text que deia "Feliciteu-la, és el seu aniversari, un any amb moltes celebracions". I ella repostejava aquest story afegint un "Arnau, gràcies per aquest dia i per tots i cadascun".
0: Oh, és que, mare meva, per això jo vull amor, perquè veig això i, clar...
10: Però això tampoc és l'amor de la vida real, també et diré. Vull dir,
0: no? Jo miro el meu entorn i jo no veig la gent com l'Arnau i...
1: No, jo avui ho he parlat també amb la meva esteticien, que són la gent que més sap del món. Exacte. En general. Són pitonisses i en saben de tot. I m'ho deia ella, d'aquestes vacances, he al·lucinat. O sigui, les parelles no s'estimen. Tu veus parelles en un restaurant
0: fatal,
1: i està tothom amb el mòbil. La gent no parla, la gent no s'estima ja, la gent s'avorreix. Hi ha parelles que tu ja les veus, que s'odien en el fons, en secret. I n'hi ha més d'aquestes que no pas com en Raïs i l'Arnau. Per això la Raïs i l'Arnau ens emocionen, perquè és excepcional.
3: Ses xapes que t'apegues amb la gent i sa teva depiladora és tèbia.
1: Home, perquè mitja hora amb les cames obertes, algú hem de comentar.
0: És que seria molt violent, no dir res.
1: No, clar, i també moltes vegades no he dit res. Clar. Alguna vegada, si no tens ganes de xerrar...
0: No, ja... Vaig poc a aquests llocs.
1: Sí, tu no... No... Tu com vas? Tu t'apiles?
0: Juliana, va.
1: Què secret? Sí,
0: no, però vull acabar de parlar de joc de cartes, després t'ho explico si t'apilo o no.
1: Jo, a mi m'interessa també. Us feu el mateix, us ho arregleu.
8: Lo de joc de cartes ja
1: ho sabem. Us ho arregleu, que no sabem bé què sigui. O saps allò que ho deveu tallar amb les tisores de tallar-vos les ungles?
0: Per no entrebancar-te. Escolta'm.
8: No m'explicaràs si has anat mai.
1: Ho deus dur com la barba. Així arreglaret.
0: Com la de Marc Andreu.
1: No, com la teva. Home, no, com la teva.
8: O com...
1: Els tios en general aneu així.
0: Està generalitzant molt, li deu haver de tot.
1: Bé, per això dic, ja he dit en general, la qual cosa implica que sí, estic generalitzant.
0: No, vull donar aquesta imatge. Me la sento molt íntima, sí.
1: Doncs ja està. Doncs...
0: I ho hauria de mirar.
1: Doncs cap problema, demà no
0: disculpa. Ho hauria de mirar ara mateix.
3: Què dius? Per quina deixadesa,
0: no? Tothom sap exactament.
1: No, home, sí, no, però ja et veus al lavabo cada matí.
0: No miro exactament, a veure...
1: I no vas sempre una mica igual? No tens una marca personal?
3: Una firma.
1: Jo tinc una firma. A mi m'enfonsaria saber que ara puc estar amb un tio amb qui vaig estar uns anys i que no em reconegués en aquest sentit, m'entens?
0: Tu t'agradaria que sense veure't la cara... Només...
1: Home, clar, que m'agradaria.
0: Ara hi ha canalla, però... baixant...
1: Clar que m'agradaria.
0: Ja digués la Juliana.
1: Clar que m'agradaria. Mm.
0: I tu series capaç... Víctor Navarro, molt bona tarda, perdona.
11: Bona tarda.
1: Tu com vas, Víctor?
11: No, no, espera. Seguim-ho.
0: Tu series
1: capaç... Víctor, feia tant que no ens veia.
11: És veritat, molt, moltíssim.
3: La primera pregunta que li fas és aquesta.
0: Farem una cosa, Marc Andreu. Demà acabarem de parlar del tema aquest, perquè en Víctor demà no pot venir. Tenim coses a comentar.
8: Arreglat.
1: Però què vol dir arreglat? Arreglat no vol dir res. Arreglat sembla que hi hagi una cosa espatllada.
8: Un entremig entre la meva barba i el meu cap.
0: Posem-hi números.
1: Com la barba d'en Roger. Què la portes, el 2 o el 3?
0: Sí, sí, entre 2 i 4.
8: 1 i 2.
1: Jo crec que això és molt la tendència general masculina. En el món heterosexual, almenys de la vintena a la trentena llarga, jo diria que és això.
0: Tu creus que segons la dècada hi ha com un tallat diferent?
1: Home, jo imagino que...
0: Una estètica diferent.
1: Jo crec que hi ha una qüestió de modes generacionals que poder et persegueixen, com les àvies que tota la vida ja s'han vestit d'àvies, no perquè es vesteixin d'àvies quan hi arriben, sinó perquè els vintats ja anaven així.
0: A mi això m'impressiona, sí, sí.
1: Igual que les millennials ara, que ja doncs, tenen 40 anys, segueixen anant amb pitillos...
3: Home, tu mires les pel·lícules dels anys 70 des d'Estape...
1: I vesteixen com les àvies d'ara.
3: No, i aquelles parts interiors estan treballades d'una altra forma, com s'actua ara sa moda.
1: Jo crec que hi ha una cosa, una qüestió de moda pura i dura i després també una qüestió de voluntat i de... És diferent als 20 anys, que poder tens un tipus de vida, un tipus d'interaccions, que quan poder en tens 50 i un criu de no sé quina edat que t'està donant pel cul tot el dia, que vols sortir amb els amics a fumar i tu ja estàs farta i no tens temps d'anar a depèn d'on a fer, depèn de què, i poder vas allà, que jo què sé. Jo vaig al gimnàs i veig totes senyores de totes les edats i tothom va diferent.
0: Doncs és bonic, això,
1: a mi
0: m'encanta. No? Que tothom vagi com vulgui. No, molt bé, fins aquí aquest especial de depilació.
1: Una vegada jo estava totalment despullada.
8: No acabat, no acabat.
1: En un hamam.
0: No, quan brota així se l'ha de deixar fer, perquè més parla molt bé i és...
1: No,
0: és molt interessant.
1: Això és anècdota personal, però estava totalment...
3: La resta no.
1: La resta no, la resta era tot informació. Fins ara estàvem a la Cati, Catalunya Informació, i ara sí. Ara us dono una anècdota. Era a Granada, en un hamam, totalment despullada.
0: Com de massatges i que et freguen,
1: sí,
0: no?
1: Val. Jo vaig anar allà, vaig fer un massatge, vaig fer el meu petit moment de sauna, tal, i després, quan ja era al vestuari, totalment despullada, arreglant-me els cabells, posant-me crema hidratant, a Granada se m'acosta una dona que m'havia reconegut. No sóc tan famosa com en Marc Andreu, però a tant
0: però de tant en tant,
1: alguna historieta d'aquestes. Sí. I vam tenir una conversa molt estranya, on ella sí que anava amb el barnús, i jo anava... Bueno, que també va veure doncs, el meu disseny, m'entens? Tot... I jo, clar, tampoc em vaig tapar, perquè també era com molt violent, no? Que de sobte, en el moment en què interactuàvem, jo m'hagués tapat. Llavors vam estar xerrant, jo totalment nua, dient-li, sí, sóc jo, sí, tal...
0: És que hi ha un petit problema,
3: no? I ara faràs veure que estaves incòmode.
1: No estava incòmode.
3: Si això...
1: No estava incòmode, però aquesta persona ja va veure
3: no
1: ben bé com...
3: La teva firma.
1: Ho va veure tot.
0: Hi ha un problema als gimnasos d'aquest país, o els menys, els pocs que jo he anat, que hi ha gent que et ve a parlar totalment despullada a l'altra persona.
3: A mi això m'incomoda moltíssim.
0: I a mi m'incomoda si em ve un company del gimnàs i tal, i se'm fica a petar la xerrada mentre s'està jugant el cap amb la tovallola i va totalment despullat.
1: Jo crec que la
0: Noesa... Jo crec que hi ha un tema com... No diria d'educació, però de saber llegir l'altre si està incòmode o no.
1: És veritat que el gimnàs podés un moment en aquesta conversa no... Bé, no hauria d'existir tant, però també és veritat que és molt curiós com la nuesa pot tenir una connotació o una altra depenent de l'espai on estiguis, perquè després tu vas a una platja nudista i el més natural és tenir una conversa
0: clar,
1: i estàs
0: sí.
1: exactament igual, no? I no estàs tan violenta com quan estàs... A mi si algú em diu alguna cosa en una platja nudista no m'importa. Però en canvi allà, com a la sauna, va ser com ai, saps?
0: Víctor Navarro, molt ben tornat.
11: Què tal, com esteu?
0: Nova temporada, la tercera, no?
11: La tercera.
0: Molt bé, escolta'm, com ha anat l'estiu?
11: Bé. Sí. Treballat, de tot. Molt descansat bé. Una mica, de tot. Sí,
1: descansat
11: sí.
1: No, Víctor, no ens menteixis.
0: Vale, has estat fent mercat, has estat de tot, massurre sí. tot l'estiu.
11: No tant.
1: Has lligat molt o què?
11: No.
3: I morreig?
11: No, he treballat molt.
0: Sí, com no s'hagi morrejat amb en Romero de Cantes.
11: He treballat molt.
0: Molt bé, Víctor, i que no cal explicar totes aquestes coses. Ens anem fins a París. Perquè els que sí que han morrejat i fort, m'imagino, han estat Lamine Yamal i Inés García, que han fet... Què ha estat, una escapadeta, això que han fet a París?
11: Escapada de 24 hores, perquè ella ha penjat un post dient 24 hores a París, i això era que dimarts i dimecres tenien festa... Bueno, teníem festa a la Lamine Yamal, que el Hansi Flick els havia donat 2 dies lliures. Ell va anar a Madrid a una gala, l'acompanyava Inés, i d'allà, amb un avió privat, van anar a París, i llavors han estat, res, han fet una nit a un hotel, també els acompanyava, que sempre va un de seguretat que sempre acompanya la Minya Mal, que de fet el seu post li ha pixelat la cara, que m'ha semblat una mica estrany, perquè realment a la gala a Madrid tothom li va veure, o sigui, surt a totes les imatges, l'home amb la... es veu la cara de l'home de... de l'home de seguretat que l'acompanya sempre i
10: reia. L'home que paga el club, entenc.
11: No, l'agència, diguem, l'empresa de...
10: representants d'en Lamin.
11: D'en Lamin, sí. Entra dins de tot el pack de la quantitat de gent allà, que unes 15 persones allà.
10: Has vist les imatges del vídeo que ha penjat la Inés fa poca estona?
11: Sí, està...
10: Els dos en un sofà fent
11: sí,
10: petons.
11: Que això és una botiga, no? És que han penjat una foto com de... O sigui, jo crec que han anat a diverses botigues. Hi havia una de Chanel. Uh-huh. Jo crec que això també... Bueno, és que no
8: I qui els hi fa aquestes fotos i vídeos? El segurat, també?
11: Jo entenc que el segurat...
1: Els cosins, no? El Lamin va tot el dia amb els cosins,
11: sí.
1: Els amics.
11: Sí, però aquí crec que no els ha portat, perquè ells haguessin penjat alguna cosa 100%. 100%. I no han penjat res. Llavors, o el de segurat o algú, però...
1: A mi m'encanta la idea que el segurat, a part de vigilar que ningú no li foti mal en el pobre Lamin, hagi d'estar fent de creador de contingut.
10: Apa, que tu no li demanaries, si en tinguis.
11: Li demanaries sempre.
10: No? No li diries, va...
11: Fes-me una foto.
10: Sí, sí que li diries. Li
11: 100%.
1: Jo clar que li demanaria, però jo el que esperaria d'un segurata professional i seriós és que em digués, no, Juliana, he d'estar pendent que no et mati ningú.
11: Però també t'agradaria.
1: Fent-te una foto.
10: Però que, no em perdonaria mai que et matessin mentre et facis la foto.
11: Clar, però a la torre... Allà tot París, és tot París, et faria fotografies i tu encantada. No passaria res. No, el problema, l'únic que he vist ha sigut quan estaven en bicicleta. Anaven en bicicleta la Inés i el Lamin.
10: I que algú els ha gravat, també.
11: I que algú els ha gravat, però anaven... I una zona més on hi havia diverses parelles. O sigui, he vist a diverses parelles allà en els vídeos i això m'agrada.
1: No valorem que potser tinguin un content creator? Si ells dirien així en anglès.
8: Quina cita, doncs.
1: Bé, igual que tenen una persona de seguretat i estic segura que tenen sí. Algú que és
10: un equip de comunicació, pràcticament.
1: Tenen algú sí, que els
10: no?
1: hi fa fotos.
11: Tenen.
10: Són molts creadors, no?
11: I hi ha un noi i una noia. Una noia que és fotògrafa i el noi que abans treballava amb Ibai, que amb Ibai Llanos, i que ara està amb la Minya Mal i s'encarrega de fer vídeo. Que jo...
1: Perquè no ho hagués... Víctor, doncs ho estàvem comentant i tu dient-me que ho
11: sí, però és que jo crec que cap d'aquests dos ha anat a París. Jo crec que el de París ha sigut escapada romàntica, crec, sense tota aquesta gent. Només ha sigut el de seguretat. Però és veritat que a molts viatges van i és un exèrcit de gent la que va. Van a ells dos, va el Moja, el Soja, Inés, Lamin, seguretat, llavors va molta gent. Aquí jo crec que no. Mira, la imatge aquesta, això m'encanta.
1: Quant pagaries per fer un sopar amb el Lamin Yamal?
11: Res, no. Paga, eh? Paga, no, vull dir...
1: No faria cap il·lusió?
11: Ah, sí, xerrar una estona, sí, però ja està.
1: Ah,
11: vull dir, tampoc pagaria aquí, saps? Tampoc és allò de, no, voldria... No, normal.
10: I a Madrid què hi han fet? Perquè he vist que han estat a les gales d'uns... Bueno, la gala d'uns premis
11: sí.
10: I...
11: La gala AFE, que és...
10: Com a parella oficial, tots dos, junts.
11: La parella oficial, fantàstic. Junts, que a més la Inés explicava un dia abans que venia una maquilladora, perquè, bueno, entenem que per tota aquesta gala... els dos, per cert, jo crec que darrere de tot aquest estilisme i tot el que hi ha al post i tal, està la germana de...
1: Bé, no és que ho
11: Rosalia.
1: Creguis, és que la... És
10: la Pili, de la germana de la Rosalia.
1: No fins ara, la Pili, la germana de la Rosalia, aquest estiu, després de les setmanes de Mundial, va explicar que tot l'estilisme d'aquells dies que havia dut en la Minya Mal li havia fet ella. I és veritat, Víctor, que hi ha bastants números que segueixin treballant plegats. Sí. I que no només vesteixen Lamin, sinó que inclús pugui arribar a vestir la Inés. Sí,
11: doncs, és que tenen Inés Segura, que és la dona que també va anar al Mundial, que també és estilista. Està l'Anna Sotillo, que també és estilista i molt coneguda. I també la germana de la Pili, la germana de Rosalia. Que jo no sé si la germana de Rosalia, la Pili, és com una mena d'assessora i la resta s'ocupen d'altres coses, no ho sé.
10: S'ha fet curt, això, Víctor?
11: Sí.
10: Perquè
11: s'hauria d'haver...
10: No, tenim molta...
1: I a més jo
10: t'enyoro. I volem veure més sovint aquí. Bé, fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
11: Molt bé.
12: Xato! L'estiu s'acaba.
13: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: A la França ocupada, una noia jueva fuig dels nazis.
15: Sara, sé com sortir d'aquí.
14: Només per ser amable, el Julien és molt valent.
16: Perquè quan l'amabilitat et pot costar la vida, és com un miracle.
17: Visca la humanitat.
14: Ales Blanques és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
19: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
20: No te la pots perdre.
18: Però si és brutal.
21: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A la Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
22: Les que et sorprendran. Les que no et pots perdre. I també les que et pots estalviar.
21: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
22: Nova temporada de La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
21: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
23: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
24: Va, que ja tenim el Canalies i el Tot Costa preparats, eh? Cadascú a la seva franja horària.
0: Ah, bueno, clar, ara és una presentació quàntica, aquesta. Sí.
24: Costa, Gelmà, com esteu?
1: Bé, vosaltres?
24: Doncs mira, de dijous una mica. Home, quatre dies d'inici de temporada es noten, eh? La Juliana ja comença a fer fallida una mica.
1: Què fallida? Però de què parles? No, estic al principi de la vida, en general.
0: I al principi de la cita que tindràs ara.
1: Quina il·lusió, sempre.
0: Una cita, Sònia.
24: Com d'aquí? Avui
1: em saltaré el Tot Costa, però el recuperaré, evidentment, només a posterior en podcast.
25: D'acord.
24: Sí, el Costa dirà una frase molt potent.
23: Tot Costa.
26: En el seu retorn al Madrid, Mourinho està mostrant un vessant zen que contrasta amb la seva insuportable toxicitat del passat. Caldrà comprovar fins on li dura el bon rotllo i, sobretot, em pregunto què en deuen pensar els madridistes nostàlgics de la versió original del portuguès.
23: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Les 7 d'aquest dijous 3 de setembre de 2026. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què ens expliques?
1: Doncs mira, que ja s'acosta el cap de setmana, ja tenim ganes de veure i viure partits. Gabriel Jesús s'ha entrenat aquest matí per primer cop com a jugador del Barça, potser ja pot debutar diumenge, en un entrenament on ja hi era Gavi, recuperat del cop al genoll del primer partit de Lliga. I tranquil·litat en Visibu, el jugador belga del filial que ahir sortia del partit, te'n recordaràs que ens ho explicava el Francesc Ripoll, que hi havia certa preocupació perquè el partit contra el Sabadell, la final de la Copa Catalunya, va acabar sortint de vestidors amb una bota ortopèdica per una entrada sobre els turmells. Finalment, sembla que tot queda en això, en un ensurt.
0: Sí, és que Santa Llúcia em conservi la vista perquè en directe el Ripoll ens deia, és que m'agafa l'altra punta de camp, veieu què li ha pogut passar, i francament no vaig saber veure què, i vist després amb deteniment, és que és un zapateo. Primer li trepitja un turmell i després l'altre. Vaja, que encara ha fet sort l'extrem belga del Barça Atlètic.
1: Encara relacionat amb el Barça, el davanter de l'Inter de Milà, Lautaro Martínez, va reconèixer ahir en una gala a Itàlia que el club blaugrana l'ha volgut fitxar aquest estiu. Ell el que diu és que ell està molt bé a l'Inter i que no es va voler moure. En tot cas, confirma el sondeig per part del Barça.
0: El Barça, per dir-ho així, no va anar de Julián a Gabriel Jesús, sinó que al mig, com a mínim, va provar amb Lautaro. En parlarem avui de la tria del nou, i la Laia Tudel de seguida ens té preparat un informe, aquells tan interessants que fa, sobre els insights de la Tudel sobre Xavi Espart, la gran sensació d'aquest inici de temporada a Can Barça.
1: A l'Espanyol avui hem sentit la veu del director esportiu blanquiblau de Monchi valorant el mercat de fitxatges. Diu que ha arribat el que van planificar que arribaria, que el seu nivell de satisfacció és total, i ha confirmat l'oferta del Hull City per Roberto i que la van rebutjar al segon.
0: M'ha fet gràcia perquè diu ha llegado todas las posiciones que dijimos que llegarían. Los nombres quizá no eran los que teníamos previstos, però vaja, això ja passen als mercats.
1: Mentrestant, a Girona han presentat Carles Pérez, que arriba lliure del Celta, i aquí a qui hem sentit és el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, que s'ha mostrat convençut d'haver fet un equip per tornar a primera, que ha explicat que el problema va ser que tots els jugadors volien marxar perquè tots se sentien de primera, després em van convèncer alguns, però que per això han canviat tant la plantilla, i de l'únic nom de qui no ha volgut parlar és de Sigankov. Ha dit, d'aquest no en parlaré, i que cadascú tregui les seves conclusions.
0: Sembla que és una bona idea per evitar visites al jutjat. En tot cas, avui balanç, és el dia mundial del balanç de mercat. Ho ha fet Monchi a l'Espanyol, ho ha fet Quique Cárcel al Girona, i també escoltarem Lucas Viale, el director esportiu del Sabadell, en un estiu ben mogut i ben feliç, per altra banda, la nova Creu Alta de Sabadell.
1: I encara en futbol, avui es juga un partit avançat de la sisena jornada de Lliga, Reial Societat Celta, a les 9 del vespre. Demà el Madrid visitarà el camp del Betis en el primer partit de la quarta jornada de primera. Avui és dijous, vindrà el Boig.
0: Això és notícia.
1: Torna al Boig per estrenar la temporada, i fet presencialment. I parlarem de les paraules de Mourinho, implacable amb Raúl Asencio, després que s'hagi sabut que aquest estiu, en un control rutinari, va multiplicar per 4 la taxa d'alcohol permesa. Diu Mourinho que tothom es pot equivocar un cop i que el problema és l'acumulació d'errades. Asencio també ha fet un comunicat, en aquest cas, ha parlat per dir que no tornarà a passar, i també per reivindicar que ha estat absolt del delicte de difondre imatges de contingut sexual després que les víctimes hagin explicitat que el perdonaven. Els altres 3 futbolistes del planter del Madrid implicats han acceptat una pena d'un any de presó per distribuir contingut sexual de menors d'edat.
0: Un Boig de la Castellana ben farcidet, amb Asencio, amb Mourinho i amb aquesta requalificació en vies a Valdebebas, que vista a 600 quilòmetres és un autèntic escàndol. En parlarem de tot plegat amb el Boig de la Castellana.
1: I encara en futbol, demà hi ha el sorteig de la fase Lliga de la Champions femenina. 18 equips, en aquest cas són 6 rivals per cada equip. Hi ha 3 bombos, el Barça és el primer amb els caps de sèrie, el Madrid és el segon, no hi és enlloc el Wolfsburg, eliminat ahir als penals per l'Inter.
0: Després amb el Roger Arbusà farem allò tant de prèvia de sorteig. Quin seria el pitjor calendari que li podia tocar al Barça i quin el més benèvol.
1: Jo t'haig de dir que el pitjor calendari que li podria tocar al Barça el firmaria ara mateix.
0: Sí, clar.
1: Perquè seria molt atractiu, realment. I, a més, el Barça passaria igualment sense problemes, crec. En ciclisme, Jakob Omerzel ha guanyat la 12a etapa gràcies a una escapada en solitari. Per darrere, Enric Mas surt reforçat després d'haver ampliat la diferència respecte a Roglic, ara a 1,45.
0: Després ho analitzarem amb l'Isaac Vilalta, però fa la impressió que Enric Mas camina en pas ferm cap a el que seria el seu primer triomf en una gran volta.
1: A l'Open de tenis dels Estats Units, Paula Badosa juga aquesta matinada contra la nord-americana Coco Gauff en partit de la segona ronda. Aquesta matinada passada, Alcaraz ha passat a tercera ronda davant el portuguès Jaime Faria, ha perdut el primer set i ha hagut de guanyar els tres següents, i ara jugarà la tercera ronda contra el xinès Wu, que no és el mateix Wu que ha eliminat Rafa Hodder, de manera sorprenent, per 6-2, 6-1 i 6-1.
0: El Bu que ha eliminat a Rafa Hodder feia més por que el Bu amb B doble que jugarà ara contra el Alcaraz.
1: Segona broma de segon dia consecutiu. Sí. Mira, avui, Fito, igual des de la redacció l'ha agafat, que és que ahir li va costar.
0: Sí. No, tothom pot anar a la mateixa velocitat.
1: No, és veritat, també. I l'NBA ha sancionat els Clippers de Los Angeles amb 5 primeres rondes del draft i 26 milions d'euros de multa per haver trencat el límit salarial amb la seva exestrella Kawhi Leonard. L'NBA també ha suspès durant un any el propietari de l'equip, Steve Ballmer.
0: Bé, més que trencar el límit salarial, el que feien, dit en plata, era pagar-li en negre, cosa que evidentment vulnera els límits salarials. Vindria a ser, no tinc espai salarial per pagar Lewandowski, doncs li pago oficialment 15 i els altres 15 li paga una empresa per no fer res. Doncs això és el que havien fet els Clippers i la sanció realment és històrica. En parlarem al Coast to Coast amb el Jordi Colomer. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
1: D'un dels protagonistes d'avui del Tot Costa ho comentaves abans i preguntem precisament per Xavi Espar. Ha de continuar sent titular per davant de Cancelo i Balde? Podeu respondre a l'enquesta que ja tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
0: Des d'ara i fins a les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Avui, amb la presència, dels habituals del dijous, senyor Santi Jiménez, bona tarda.
3: Què tal? Molt bona tarda.
0: Com estem?
3: Bé, molt bé.
0: Anat bé l'estiu?
3: Sí, treballant.
0: Treballa, pues, de fet, tu te l'has passat aquí, com qui diu.
3: Sí, me l'he passat aquí, esperant-vos.
0: Gairebé no s'ha bellugat d'aquí. També ha anat traient el cap la Mireia Vera. Hola, Mireia, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Tot en ordre?
4: Tot en ordre.
0: I... No, el Grau sí que ha fet vacances. Jordi Grau, bona tarda.
5: Vaig fer vacances quan tocava. Què tal? Sí. Bona tarda a tothom.
0: Que és recomanable, d'altra banda, per fer la cara de salut que...
5: Mira, no sé si eren merescudes, però eren necessàries.
0: Necessàries, molt bé. Doncs ja, en tot cas, ja les hem deixat enrere.
5: Dies que fa.
0: El Santi encara en deu tenir una...
3: Tinc encara.

0: Avui el Salvapou ha començat amb la veu afònica del bo d'en Bryan Adams, The Ballad of Terry Fox. La balada de Terry Fox, això què és, novetat? No? Sí, és novetat. Va, està bé.
1: Bryan Adams ja saps el que hi ha.
2: Un home, ho sempre.
0: Sí, sempre. Bé, aquesta cançó te la posen a 1974 i
3: encaixa. Però, per tant, no decep ningú.
0: No, jo sóc
3: un home d'això. Jo
0: tinc un trauma amb quan U2 va començar a fer coses rares i música electrònica i penso, però què collons?
3: Bé, perquè hi ha grups que els agrada evolucionar
2: una mica. El moment musical.
0: No cal. No.
4: La perdició.
0: No, la perdició U2. Ens agradeu perquè feu això. No ho toqueu.
2: No, però va quedar bé, eh? Jo crec que el dos està molt bé.
0: Van acabar tornant a... I encara belluguen, i espera't.
2: Home, clar. Sí.
0: En fi, fet l'obligat punt musical per arrencar, parlem d'una altra estrella d'aquest estiu. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Que direu, home, amb els fitxatges que ha fet el Barça podrien ser uns quants, però hem mirat cap aquí, cap a prop, perquè són tres partits i tres titularitats de Xavi Espart, que era un futbolista que, vaja, no dic que hagués d'estar al Barça Atlètic, però era raonable pensar que tindria dorsal del filial i que ara no només té dorsal del primer equip, sinó que ara mateix és titular al Barça de Flick.
5: Sí, és un dels noms de la pretemporada i, sobretot, el que més està sorprenent és que és un dels noms d'aquest inici de temporada amb aquestes titularitats en una posició on ell no hi havia jugat pràcticament mai, i ara en parlarem. A veure, Hansi Flick sí que tenia molt clar des que el va veure jugar l'any passat, debutar amb el primer equip, i també quan el va veure als entrenaments, que era un jugador pel primer equip a curt termini, tot i que té 18 anys, però ja està acostumat Hansi Flick a veure els jovenets que estan preparats pel primer equip. El veu molt bo tècnicament i tàcticament, que entén a la primera tot el que li demanes, que és una cosa que li agrada molt a Flick, que el jugador entengui a la primera el que li demanes i que faci el que li demana Flick. També és cert que això ho troba en pràcticament tots els jugadors que li pugen de la casa, que és una altra de les coses que a Flick li agrada, que aquest ADN de la Masia es nota amb aquests jugadors, i que de seguida que explica, doncs veu com els jugadors ho executen perfectament. De fet, si ens posem a mirar coses de què podria millorar o coses a dir en un futur, Xavi Espart, que li queda moltíssim, doncs va una mica també per aquí, que és que executa molt bé el que li diuen, però li falta ara, doncs, ell fer un pas més i atrevir-se a fer altres coses, que sembla que...
0: Massa disciplinat, japonès.
5: Fins i tot la sensació de que si li hem de dir tot, no? Se li ha de dir tot perquè arriba el punt que potser si no li dius no ho fa, però
0: doncs
5: això...
0: Doncs està bé que ens ho expliquis amb la mirada interna, perquè vist des de fora no ho sembla.
5: No,
0: fa la sensació que és un jugador que pensa fàcil.
5: No, és que és intel·ligent, això també, evidentment, ho veu tothom, i Flick li agrada molt. La confiança i la seguretat, la mentalitat i la maduresa amb què ha jugat Xavi Espart, evidentment, són característiques que li agrada molt al tècnic del Barça. I ja, a més, una de les claus d'aquest inici de temporada de Xavi Espart és que físicament arriba un punt per sobre de molts altres jugadors de l'equip, perquè ell, recordem, que no ha fet vacances, que ha empalmat l'europeu sub-19, on ja va arribar molt bé, perquè ell ja s'estava preparant. Quan són tan joves, normalment ja fan com un complement quan acaba temporada, i Xavi Espart ho va fer, per allò de físicament, estàs en aquella edat, 17-18, per intentar créixer, arribar bé a l'europeu, ha arribat molt bé, va fer un europeu extraordinari de mig centre, sobretot en la posició de mig camp, i això ho ha continuat, no s'ha aturat, i per tant es troba en aquest punt físic que té també per sobre de la resta. A la pretemporada ha estat entrenant amb el Barça i jugant més en aquesta posició que dèiem de mig centre i de lateral dret, però arriba el punt en què es troba Flick abans del partit de l'Elx, amb aquella circumstància que el lateral esquerre, Cancelo, encara no el tenia del tot, Valde tenia aquella situació que no estava per jugar, i llavors pensen en opcions.
0: Sí, crec que Cancelo ho va presentar el dia abans.
5: Sí, crec que és que no havia entrenat, crec que encara.
0: Ah, no, això pot ser. Jo és que recordo que vaig pensar, no anirà a ells, jo juraria que sí que hi va anar, però oi que sí? Però
4: clar, va anar convocat, però no va jugar.
0: Era evident que era massa just per jugar.
5: I llavors, pensant en opcions, prova en un entrenament...
4: Qui no va anar a ells va ser Valde.
5: Valde, sí, es queda fora de convocatòria.
0: En aquest cas, per càstig, diguéssim.
5: Per reflexionar una mica. Sí. Bé, doncs, el prova en un entrenament, Xavi Espart, de lateral esquerre, i només en un entrenament Flick diu, perfecte, és el que volia, és el que esperava, i és el que he vist i el que m'ha donat, doncs jugaràs de titular en aquesta posició. Evidentment, estan molt contents amb el resultat que de Xavi Espart

0: per a l'esquerra, a banda de que és un jugador molt, molt versàtil, que el pot fer servir a moltes posicions, i d'intel·ligent, que ja ho hem dit, també s'associa molt bé, és a dir, el veuen molt complet. El jugador, tot i aquest inici que estem parlant i elogiant tant, ell està tranquil i ho viu amb normalitat, perquè així Flick li ho trasllada, és a dir, no hi ha hagut cap conversa especial de Flick dient-li, ara et demanaré que siguis lateral esquerra perquè vull que... No, ho ha tractat amb normalitat. De fet, Espar s'ha sorprès més per paraules que ha dit en roda de premsa Flick d'ell, no només les de Philip Lahm, sinó també les elogis que ha dit, que no pas amb les converses que ha tingut a la intimitat.
1: La de Philip Lahm no està malament, eh?
0: No, sí, aquella no està malament, sí, sí. Aquella va ser la primera després del debut i d'un-hi-do, també la va rebre bé. El que sí que sempre ha rebut Espar per part del club és la confiança que s'apostava per ell. A final de temporada passada, després ja d'haver debutat i que Flick ja havia transmès que li agradava molt, li van dir que el volien al primer equip, però no li van assegurar en quines condicions, ni evidentment li van dir dorsal de primer equip ni fitxa, perquè sí que li van dir al mercat pot haver-hi molts moviments a l'última línia, a la línia de defensa, i en funció d'això veurem com queda la teva peça. Però que estigués tranquil, perquè era una aposta de club. Recordareu, fa 6 mesos al mercat d'hivern, ja vam explicar en el seu moment, quan va debutar al gener, que el Racing de Santander el va demanar per una cessió. Que en aquell moment va haver-hi gairebé una reunió de tota la gent que estava al voltant de Xavi per al club, Deco, Flick, Bojan també, Belletti, entrenador del Barça Atlètic, que van dir no pot marxar, perquè Xavi Espar el volem aquí, al Barça Atlètic, i l'any que ve el primer equip. Com dèiem, ara el fa servir de lateral a l'esquerra Flick, també l'ha anat posant estones d'interior, de fet és una posició, ell sempre ha estat migcampista.
1: Quan ha canviat Pedri en un parell de partits,
0: l'ha pujat,
1: l'ha passat al mig del camp, que és la seva posició natural.
0: Més natural, i evidentment que també li agrada molt aquí Flick. Veurem durant la temporada, que és molt llarga, cap on l'acaba fent servir més. De lateral esquerra, que és el que dèiem, abans de jugar amb el primer equip del Barça i d'aquest entrenament que va fer abans del partit de l'Elx, només havia jugat un partit a la seva vida, que és aquell que vam explicar a la TET, un partit de Youth League, desembre del 23, Barça-Royal Anvers. És l'únic partit que Xavi Espar havia jugat abans de lateral esquerra. I contractualment té 2 anys més de contracte, no hi ha pressa, però és evident que tard o d'hora la intenció del club és la de millorar, actualitzar el contracte, podem fer servir la paraula que vulguem, però vaja, que tu has de donar-li unes altres condicions econòmiques més altes a les que té ara Xavi Espar, i això passarà.
1: Per nassos, perquè ara és un jugador del primer equip a tots els efectes, veurem si jugarà més o menys, però de moment és ja jugador del primer equip. Doncs una peça més de la fantàstica generació del 2007, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal i Xavi Espar, que aquest potser no l'havíem vist a venir, però ja en tenim un més. Santi, Mireia, Jordi, què us està semblant aquest inici de Xavi Espar, i quin horitzó li imagineu, tenint en compte que la plantilla és la que és a dir, ara mateix està jugant de lateral esquerra, el Barça en té 2 encara més sèniors que ell. Bé, jo no dubtem de la confiança de Flick, però...
2: Jo li veig complicat que ara li prenguin el lloc.
1: Avui jo pensava, és difícil, sent Flick, dir... Doncs tu ara, diumenge, no jugues.
2: El que passa és que, pel mateix que ha explicat la Laia, que ha fet el Mundial, no porta vacances, té només 19 anys, està rendint a un nivell perfecte, haurà de parar un moment. O sigui,
1: Això pensava, quan el fas parar?
2: No, pararà. Jo crec que has d'aprofitar el moment aquest que té, que és magnífic, has d'aprofitar-lo, i després ja el regularan, perquè... Però vamos, ha caigut com aigua de maig. Pot jugar, et solventa el lateral esquerre, hi ha un forat al lateral dret que pot cobrir perfectament també, i al mig camp potser està més atapeïda de jugadors, però també rendeix. El seu rendiment fins ara és impecable. El que jo no m'atreviria a dir és que serà el titular de la jornada 1 a la 38.
1: No, perquè
2: realment, amb l'edat que té, la constitució física... també el veig que per jugar a la lateral, quan vinguin els toros grossos, aquí pot patir una miqueta, físicament.
1: Sí, és evident.
2: Sí, no per condició, sinó per la seva constitució física.
1: Bé,
2: realment...
1: i perquè la part defensiva no és el seu fort.
2: Evidentment.
1: És evident. És un jugador que el fort ara, és en pilot.
2: Ara la notícia és extraordinària pel Barça.
1: Hi ha una qüestió tàctica, que més enllà de la circumstància que Cancelo arriba just d'entrenaments, que Valde porta la creu de Flick, Mireia, que és, em sembla a mi, amb Gordon com a extrem esquerre, que jo crec que és més extrem que Rafinha, un lateral, diguem-li lateral, que juga més per dins que Cancelo, que és més d'anar per fora, potser t'ajuda a canviar el paisatge, a reforçar el mig del camp. Ho dic com a idea per entendre per què Flick de cop s'inventa un tio que ha jugat de lateral dret a l'esquerra.
3: Sí, sobretot perquè la temporada passada jugava amb un fals extrem esquerre, no? Que podia ser Rafinha, que sempre anava cap a dintre, amb la mina amb molta amplitud, però Cancelo jo també crec que pot jugar també en molts carrils interiors. Ara, Espart et pot jugar a totes les posicions, és molt polivalent i et permet tenir aquesta amplitud i els dos carrils. Jo crec que en algun moment també el veurem doblar per fora, però és un perfil que costa de trobar, no? Que entengui molt bé el joc, que entengui on s'ha de situar en aquestes zones on hi ha més gent, perquè al final al mig del camp és gairebé sempre on hi ha més trànsit de futbolistes i ell ho llegeix a la perfecció. Jo ara mateix crec que és molt difícil que li treguin el lloc, però també els altres quan es vagin posant a to físicament aquí la competència ja serà més real.
4: A veure, jo crec que a 3 de setembre és indiscutible que és la gran notícia del que portem de temporada, a 3 de setembre. També és veritat que Flick ja va advertir des del primer dia que el seu equip es veurà el segon cap de setmana d'octubre.
1: Passada l'aturada, sí.
4: Després de l'aturada.
1: Sí, també ens va dir que no veuríem l'equip al 100% fins aleshores i la veritat és que va bastant fort l'equip.
4: Sí, l'equip va fort, sí. A mi on m'ha agradat més de les posicions on l'he vist, a mi és la de mig centre.
1: És la seva, clar.
4: I fins i tot més que de lateral dret, que és on potser ha jugat moltíssim també, Però jo sincerament, quan arribi l'hora de la veritat de l'equip de Flick, jo no sé on jugarà Xavi Espart. Se'm costa veure l'11 titular.
1: Home, és raonable.
4: És a dir, no, potser... jo crec que el Barça ha fitxat Cancelo,
1: clar,
4: perquè és el lateral esquerre titular.
1: Clar.
4: Jo crec que Eric és el lateral dret titular i crec que al mig del camp...
1: Hi ha garrotades.
4: Hi ha garrotades.
1: Sí, sí. No.
5: Té aquesta polivalència que pot jugar-te en diverses posicions i especialment els laterals, que no vas sobrat, aquí poden trobar, però com a dutxer,
3: com a recurs,
5: no?
3: No?
5: Com el dia que et falla aquest, llavors posa Xavi Espart...
2: Jugarà molts partits, potser jugarà menys minuts.
1: Jo coincideixo amb el que...
5: Sí, quan hagis de fer rotacions...
1: Clar, jo coincideixo amb el que deia el Santi, que per no mirar més enllà, el que sí que és just dir és que no hi ha cap motiu perquè Flick se'l carregui diumenge. Sí. Que pot posar Cancelo, i tant que sí, però...
4: En el moment en què Flick vegi que Cancelo està al nivell òptim de forma física, qui jugarà és Cancelo, i no hi haurà cap motiu perquè sortia Espart, però posarà Cancelo com el seu dia, no hi havia cap motiu i Flick va posar Frenkie per davant de Casador. Això va passar fa 2 anys.
2: Qui
4: li va dir Kimmich?
1: És veritat.
4: Lo de l'AM, no sé si és un elogi enverinat. A Casador li va dir Kimmich, i ara, 2 anys després, li han tret el dorsal.
1: És veritat que jo, potser em falla la memòria, diria que el tema Kimmich va ser més induït i que això de...
4: No m'ho he inventat jo, no? No
1: m'ho he inventat jo, més, no? Més natural.
4: Dos anys després li han fotut el dorsal, La feina ha sigut treure-se'l del damunt. Vull dir que jo no em fliparia.
2: No,
4: poc a poc.
2: No,
4: perquè la peça que ens ha fet la Laia, extraordinària, fa 2 anys la va fer de Casador. La mateixa.
5: Home, Casador va arribar a ser internacional,
1: sí, sí.
5: Correcte. Vull dir que estava justificat.
4: Com ara el que està passant amb Xavi Espart. Exactament igual.
5: Sí,
4: està absolutament justificat. Jo no em fliparia, perquè no tornem a tenir una altra decepció.
5: Perquè la constància és molt difícil.
4: Perquè sabem que Flick prefereix a Cancelo.
1: Però
4: a Xavi Espart.
1: És que si Espart...
4: Com sabem que preferia a De Jong abans que...
1: Però és que si Espart acaba jugant menys minuts, tampoc jo no ho qualificaria de decepció, perquè... Sí, evidentment, és que la plantilla té un nivell que vaja, és el que has dit.
4: I si desapareix?
2: Pot passar. Jo crec que desapareix del tot no.
1: Jo també crec.
2: Que s'haurà d'ajustar molt, perquè és un nano de 19 anys que ha jugat no ha tingut vacances, com ha explicat la Laia, amb un pic de forma superior a la resta, perquè a més, no només va fer el Mundial, sinó va fer la pretemporada sencera.
1: Sí.
0: 3 dies crec que va entre Mundial i...
2: I la pretemporada sencera...
1: Els gols de pretemporada es notava que hi havia un tio que semblava que vingués de Mart.
2: Sí. A la pretemporada sencera, amb els mètodes Google, que és el que, diguem-ne, els ha assumit, i físicament està molt per sobre. Això, evidentment, el mes de febrer no sé si estarà així. No, si està així és Kilian Jornet. Però realment això no. I després, que no el tregui, jo crec que no hi ha tampoc un debat mediàtic,
1: no.
2: Com pot haver-hi un debat mediàtic. Sí que podria haver... Que,
1: o més, debat, allà, més que mediàtic, del que hem fet nosaltres més, avui amb la
2: no,
1: pregunta.
2: Però més que mediàtic, d'entorn. D'entorn de dir... Clar, tres partits seguits... Sí, Fermín no hi havia cap motiu per treure'l de l'11 inicial, però... Tenia Olmo tres partits seguits a la banqueta, a un campió del món et comença a girar el mur.
1: Has de gestionar-ho.
2: Has de gestionar-ho. Jo crec que amb Espart no hi ha cap substitut que li giri el morro o li importi que li giri el morro.
1: No, i a part, que és que si diumenge juga a Cancelo no hi haurà cap manifestació, no. Ningú. Però que ara mateix, objectivament, dius, ha fet alguna cosa perquè se'l carreguin? No.
2: Els tres millors jugadors de l'inici de temporada del Barça ha sigut Rafinha, Fermín i Espart. Rafinha és intocable, vingui qui vingui. O sigui, Rafinha és el...
1: No veus Gabriel Jesús?
2: Jo en principi no, perquè, però veig que tindrà minuts. A Fermín, com que té l'ombra d'Olmo darrere, ostres, els haig d'anar gestionant, perquè tampoc pot ser que t'arribi al mes d'abril Fermín amb 4.000 minuts i Olmo només amb 300. Això no seria lògic, i en canvi Espart que vagi tirant fins que aguanti.
1: A veure, que la Laia ens explicava que Espart fins aquests minuts com a lateral esquerre al primer equip només havia jugat una vegada a la seva vida com a lateral esquerre, i va ser amb el Barça juvenil a la Youth League en un partit on l'entrenador del Barça juvenil era l'Òscar López. Hola, Òscar, bona tarda.
6: Hola, bona tarda, què tal?
1: Molt bé, i vos? Ara acabat d'estrenar com a entrenador del filial de l'Sporting de Gijón, eh?
6: Sí, exacte, i molt content, molt bona entitat, hem tots navegant en la mateixa direcció, la veritat, molt content.
1: Tractant bé a Astúries.
6: Sí, sí, la veritat és que sí.
1: Molt bé. Òscar, recordes aquest partit, aquest envers-Barça en què vas alinear Xavi Espart de lateral esquerra?
6: Bueno, sí, al final és un jugador que la seva qualitat, la seva virtut i una de les seves grans virtuts és la polivalència, sobretot, no? I aleshores vam veure juntament amb l'estaf doncs, que era un jugador que ens podia donar un perfil de lateral amb aquesta sortida doncs, una miqueta amb la cama dreta dins i sempre per un lateral esquerre, en la posició de lateral esquerre, que tingui la cama dominant dins, moltes vegades ajuda més que moltes vegades es pensa que és més perjudicial que una altra cosa, no? I el fet de tenir la cama dins moltes vegades fa que tinguis una sortida amb el central, que puguis filtrar passades a quadrat, que puguis jugar cama esquerra, la controles i cama dreta l'obres a l'extrem. Bueno, diferents solucions que sense que es donin compte els jugadors a vegades es obstaculitzen ells sols, no?
5: Mm-hmm. Ara parlaves de la seva polivalència. Si t'has d'imaginar un Xavi Espart amb força recorregut al primer equip del Barça, en quina posició creus tu que acabarà tenint més minuts?
6: No. Jo crec que la seva posició és com a lateral. És un jugador que les dues cames les domina bé, que és ràpid sobretot com a lateral per poder afrontar duels d'1 contra 1, que té bona tècnica per poder associar-se, que té bon recorregut quan ho creu convenient en òptimes condicions i circumstàncies per produir-se o per prolongar-se l'atac. Crec que la seva posició idònia és lateral. Sí que és veritat que l'hem utilitzat molt quan estava jo al Barça, també ha jugat molt de mitjentre. Mm-hmm. I és un mitjentre pues, seriós, molt defensiu, creador quan ho té que ser, és agressiu, no rebutja els duels. Bueno, és un jugador molt complet per mi.
1: Mm-hmm. Ara la Laia deia que és un... No, tot i que només té 19 anys, que és molt madur. Ja ho era quan el vas tenir entre mans?
6: Molt. La veritat és que molt. Hi havia jugadors que em sorprenien, sobretot per aquesta maduresa, i Xavi Espart era un d'aquests, no? Un jugador pues, que, doncs, que gestionava el grup, tot i sent dels més joves, gestionava el grup en quant a seriositat. En quant a seriositat, en quant a maduresa, veies altres jugadors que potser eren una miqueta més dispersos en quant tu corregies coses o per interioritzar coses necessitaven més temps i et donaves compte, bueno, l'estaf i jo ens donàvem compte de que Xavi Espart interioritzava tot molt ràpid.
1: Òscar, si m'equivoco, rectifica'm. Si no em falla la memòria, en la teva etapa al Barça tu també compaginaves el mig centre amb la posició de lateral. T'hi sents una mica identificat amb aquest perfil de futbolista com Xavi Espart?
6: Doncs sí, la veritat és que sí. Potser ell un puntet més agressiu que jo, potser jo era una miqueta menys agressiu, em faltava aquella contundència moltes vegades que Xavi Esparla té, o sigui, crec que és encara més complet. Sí que és veritat que la meva polivalència al final és el que em va donar una miqueta aquest pas, no? aquesta passa al món professional. I això molts entrenadors m'ho van comentar, de que a vegades, pues, doncs, inclús en el futbol base, era un condicionant negatiu, perquè on hi havia un forat potser entraves, però a vegades no eres l'idoni en aquella posició, clar, o el millor en aquella posició. Però bueno, conforme vas creixent i te vas donant compte de que és una virtut tenir la polivalència, ho vas agraint, no?
5: Òscar, Xavier Espart és l'últim d'aquesta generació del 2007 que ja ha anat pujant al primer equip, Lamín, Cubarsí, Bernal, ara Xavier Espart, que el teníem aquí amagat. D'aquests futbolistes, que la majoria d'ells van passar per les teves mans, n'hi ha algun que diguessis, jo estava convençuda que pujaria aquest i m'està estranyant no veure'l o que fins i tot ja no sigui el Barça?
6: Bueno, potser et podria comentar respecte a Casador. Que és un jugador que crec que té unes condicions molt bones. Sí que potser va ser un compendi de coses, de circumstàncies, no? Que va fer que, pues, que Fermín, Cubarsí, Lamín, tots aquests jugadors poguessin integrar-se molt bé en el primer equip del Barça, però crec que Casador és un jugador amb unes molt bones condicions per poder tenir minuts a Can Barça, i més que sent els colors, més que sap tot el tema de l'estructura, com funciona, tots els moviments, tot el que envolta una miqueta a l'estil Barça, a l'ADN Barça.
5: Que Casador és un puntet més gran que aquests futbolistes. Sí que és cert que li han donat dorsal aquesta temporada a Brian Fariñas, que no sé si també el vas arribar a tenir, perquè és un any més gran que la resta. I aquest futbolista li veus recorregut?
6: Sí, Brian Fariñas, com a interior, és un gran interior, de molt recorregut, de box to box.
1: Interior, no mig centre.
6: Jo el vaig utilitzar més d'interior. Uh-huh. Com a mig centre, crec que per una de les seves virtuts, que és aquesta, l'arribar d'àrea a àrea, d'anar box to box i gestionar i donar passades a banda i poder trencar l'interval, i aquesta potència que té, aquesta virtut condicional que té, de que te pot arribar d'àrea a àrea.
1: Acabo tornant a Xavi Espart, perquè abans has parlat de les seves aptituds defensives, que ara ens les qüestionàvem. Tu no tens dubtes, eh? El dia que toqui un Diomandé o un Dembélé de torn, tu no et faria por?
6: No, hi ha microconceptes que sempre es poden millorar, que sempre es poden seguir treballant, i que un professional, encara que tingui 35 anys, hi ha a vegades que microconceptes o detalls que fan que una jugada a l'1 contra 1 defensiu pugui ser més favorable al defensa o menys favorable al defensa, pren una gran importància en aquests microdetalls, no? Però crec que Xavi Espart té unes condicions molt bones per afrontar aquests duels. És un jugador que no és excessivament alt, és un jugador que és ràpid de cames, que és un jugador que és agressiu, que és potent, que sap jugar amb els braços, bueno, una sèrie de factors que fan que molts duels els guanyi.
1: Doncs sempre és un plaer i en aquest cas un regal poder parlar amb un home que ha tingut entre mans tota aquesta generació d'or del 2007, i en aquest cas avui per analitzar pros i contres, pros majoritàriament de Xavi Espart, aquesta sorpresa de la pretemporada blaugrana. Òscar, moltíssimes gràcies, una abraçada i molta sort a l'Sporting.
6: Perfecte, moltes gràcies, una abraçada a vosaltres.
1: Molt bé, doncs ja ho veieu, no hi ha dubte. A mi m'ha sorprès que l'Òscar, que ja ha treballat, digués, no, per mi és lateral, no és migcampista ni mig centre. Ah, ni...
2: També l'ajudaria pels duels que no el posessin en els corners a marcar bé, el segon millor rematador de cap de l'equip rival.
1: És que, clar, aquesta és l'altra. Una ja cosa és que el dia que tingui un duel amb un extrem i se li escapi, mirarem a Espart. Si el poses al davant i s'entra en un corner...
2: Ja, aquí...
1: No té cap culpa,
2: realment... Sí, era
0: un 75, de... Xavi Espart.
4: Sí, però sí. Camello tampoc no és molt gran,
2: no.
4: Eh?
2: No, però Camello no, és un rematador de camp.
1: Però és el davant de centre.
4: Jo crec que no li guanya d'aquella acció per l'alçada, eh? Li guanya per errada en concepte.
1: Jo estic d'acord. Ell perd de vista la pilota. Però de saque és una mala idea posar un tio que no és Tachenko...
2: I que no té concepte defensiu de per què un davanter centre.
1: Vaja, jo...
5: Però normalment...
1: A Flick, jo crec que aquestes coses no les decideix Flick. Els aparellaments defensius en un corner m'estranyaria que ho decidís Flick.
4: Com a mínim li deu donar el vistiplau, perquè és el màxim responsable de tot el que passa al seu equip.
1: Això sí.
5: El Barça fa defensa mixta, no?
1: Crec que sí, però en aquest cas...
5: Que normalment, quan hi ha una defensa mixta, els alts acostumen a estar cobrint la zona.
1: És veritat.
5: Vull dir que normal... I llavors, no sé si el Barça té gaire jugadors alts.
0: Això el Barça ha perdut alçada aquesta temporada de jugadors. O sigui, en té pocs.
5: Tens Christensen, tens com a alts.
0: Tens Christensen, tens... Què més tens a alts?
1: Sí, la veritat és que ara que ho penso, els centrals no són especialment alts, tampoc.
0: Vull dir, tu no tens alçada, tens això. Quins alts tens ara? Gerard Martín. Bona alçada.
2: No, però defensors de camp, o sigui, Cubarsí, defensa molt bé.
0: Sí, és veritat, sí, però parlant d'alçada, ara que parleu d'alçada.
2: Rafinha et defensa molt bé, i és alt, i et defensa molt bé de cap. Dic a les jugades de pilota parada, que són els que hi ha. Jo crec que Gordon és agressiu, també en les pilotes dividides...
5: Sí, potser podies haver triat un perfil de jugador no ja tant per alçada, sinó un perfil un punt més agressiu.
2: Bàsicament que el Rayo té dos, té Legend i té Camello, no té més per rematar el cap.
4: Hauria sigut més greu que l'haguessin posat a defensar Legend.
2: Sí. Si suposo que amb Legend no m'hi vaig
4: perquè la Legend li deu treure tres caps.
2: Imagino.
1: Bé, en fi, no, ara tampoc ens fixarem en...
0: Rodri és alt, és que ara estava pensant en jugadors alts.
2: Home, Rodri déu-n'hi-do.
0: No, dic ara, estava pensant en això de l'alçada que he dit, dic Rodri. Bernal.
1: Gordon no està malament.
2: No, sí, n'hi han.
1: Però jo crec
4: no, però diu que amb els petits és quan més vam guanyar.
1: Jo és que crec que això més que els centímetres és una qüestió de que siguis més... tinguis més capacitat pel joc aèric, que jo crec que és evident que Espart no va per aquí. En fi, ara de seguida us preguntarem a vosaltres, als nostres oients, quin horitzó li imagineu a Xavi Espart, però ja que hi som, Laia, bones notícies a la infermeria amb Gavi.
0: Sí, ja es va dir en el seu moment que tot havia quedat en un ensurt, que només havia rebut una forta contusió al genoll.
1: Que Déu-n'hi-do la trompadeta.
0: Sí, era una forta contusió, segons el comunicat, al genoll, però avui ja ha fet l'entrenament amb el grup i estarà disponible per diumenge.
1: Visibu, ja hem dit amb la Sònia que res greu.
0: Sí, clar, les imatges van espantar, perquè ahir va tenir una entrada als turmells. És veritat que ens vam quedar només amb un turmell i es veu que va haver una doble entrada als dos turmells i va sortir amb llitera i després el vam veure amb la bota, però vaja, s'ha descartat cap lesió greu. I també els pròxims dies s'anirà incorporant al grup.
1: I Gabriel Jesús, primer entrenament, no sé qui ha dit, potser ja va a València una mica just, no?
2: Jo dic que potser va i té minuts, però vamos, quan m'ha preguntat la Sònia, jo crec que per anar normalment aquestes coses d'integració en el grup i totes aquestes coses que es fan...
1: Aquest any hi ha tantes fitxes que hi haurà de quedar gent fora, perquè ara tens lesionat De Jong i Bardaggi, per tant, en principi tens 23 jugadors disponibles, algú haurà de quedar fora de la convocatòria. Mira, Flix ha carregat a Gabriel Jesús, per exemple.
2: O a Hamza o a Brian Fariñas.
1: No, bueno, és que aquests ja els dono...
5: No, clar, Brian Fariñas és fitxa del primer equip.
1: Va ser el gran hit del programa d'ahir. La Laia encara no...
0: Bueno, avui estic contenta, li has preguntat a Òscar... Ah, no, la Sònia ha fet la feina. Un dia sense parlar de Brian Fariñas no podia passar.
1: Vinga, va, a veure què dieu vosaltres. Joan Fitó, bona tarda.
7: Bona tarda, Costa.
1: Xavi Espart ha de continuar sent titular per davant de Cancelo i Valde, sí o no?
7: Doncs guanya per golejada, et diria el sí.
1: Estem fent preguntes molt de golejada aquests dies, eh?
5: Sí, això és que no són bones preguntes, però no són bones preguntes. No són bones.
7: 85%.
4: A l'11 diuen tot el contrari. Diuen que són les bones.
5: Ah, aquestes són les bones?
4: Sí. Amiga. Això és el que diuen a l'11, eh?
2: Hi ha dues escoles.
4: No crec que tampoc tinc la veritat sobre aquest tema.
1: No.
4: Jo dic que és el que diuen a l'11. Quan una pregunta té un resultat contundent és que la pregunta és bona.
5: Però no fa pensar la pregunta.
1: Exacte,
5: no? Si tothom hi està d'acord ràpid, bé, no sé. Sí.
7: Bé, absolutament d'acord.
1: En tot cas, el resultat és el que és.
7: 85% que sí, només un 15% que no, que Xavi Espart no ha de ser titular. El Jota Alfonso, que diu, de moment sí, s'ho ha guanyat. Flick ha de seguir aplicant la meritocràcia i que jugui el que estigui millor i el que millor ho faci. El Ramon, que diu, jo crec que sí, però la temporada és molt llarga i jugaran tots. Això és una cosa que es repeteix, un comentari que es repeteix, que hi haurà molts partits i que aniran jugant tots, en relació també al que dèieu. L'Àlex Cat, per exemple, diu, per davant de Valde segur perquè li dona mil voltes en tots els aspectes. També la pregunta ha servit perquè Valde, doncs, rebi diversos pals. I, per acabar, el Salvacasa, que diu, com diria en Costa, sí, però no. Que no sé si ho dius habitualment, però...
1: No, jo dic més allò de ni so, però ja s'entén què vol dir. Sí, però no. Ha de continuar sent titular, sí però no.
0: Bé, sí, però no tota la temporada.
7: Correcte.
0: Potser.
2: Ha de ser titular a València.
1: Bé, ja ho veurem.
5: En el cas de Valde, és cert que nosaltres no podem veure els entrenaments, però si dones un toc d'atenció a un jugador, clar, tard o d'hora li has de donar minuts perquè comprovem si ha funcionat o no. El que passa que, clar, tampoc veiem si els entrenaments
1: clar,
5: ha funcionat.
1: Clar, falta veure si només és una qüestió actitudinal, que és el que va semblar, o si realment l'entrenador prefereix un altre jugador que Valde, que podria ser veient les dues últimes temporades de Valde.
4: Tant de bo Xavi Espart firmi alguna temporada com les que ha firmat Valde.
1: Com la que va firmar.
4: Per mi dues.
1: La de la primera, la de la Lliga de Xavi, per mi és un temporador de Valde.
4: I la primera de Flick, déu-n'hi-do.
2: La primera de Flick, també déu-n'hi-do.
4: Tant de bo, Xavi Espart.
2: Estic d'acord.
4: Faci alguna temporada com Valde.
2: Sabràs que són dos jugadors poc comparables, eh?
1: Sí. Valde és el que ens imaginem com un lateral esquerre i Xavi Espart és un lateral esquerre a Factoria Barça.
5: Reconvertit de...
4: Factoria Barça també ho és Valde.
1: Sí, però entén-me, vull dir que et fa de quart migcampista, això Valde no, Valde és una altra història.
4: És una altra història.
5: Xavi Espart recorda més el perfil Sergi Roberto, que era un migcampista interior, que el Barça convertí de lateral i durant molts anys et va donar molt bon rendiment de lateral dret.
1: Deixa'm que et digui que hi ha una imatge d'aquesta pretemporada que en desconec l'explicació perquè... Però ja crec que és el partit a Udine que el Barça li fan un gol a l'últim minut i hi ha un davanter que corre a mig camp i li treu 20 metres a Valde, que sembla que estigui pensant en no sé què.
4: Era la pretemporada, no?
1: Ja, sí, però Valde la va començar. No era el que anava més...
4: Es va lesionar durant la pretemporada?
1: D'acord. No...
4: Vull dir, si allò marca la temporada de Valde...
1: No, només...
4: Perdem-lo de vista.
1: No. Jo només dic, Jordi, que quan l'entrenador surt i li calça una castanya a un entrenador per l'actitud, o per... més que per l'actitud... perquè no li veu afany de continuar progressant i veus allò...
2: El conformisme, lligues, sobretot.
1: Sí, jo crec que hi ha una mica d'això, però vaja, més clar que ho va dir Flick no es pot dir. Vaja, el Grau és baldista, no passa res.
5: Sí, sí.
4: Jo he dit que tant de bo Xavi Espart
1: sí.
4: Doni el rendiment que ha donat Valde, sí, sí. No en aquesta passada temporada, en les bones.
1: Jo el que crec és que...
4: Jo el que crec és que...
1: Xavi Espart no tindrà la continuïtat que ha tingut Valde, això també t'ho dic. Però
5: bé, ja... no ho sabem, de moment no ha tingut 3 partits, sí, no ho sabem.
4: Ja ho... Doncs jo crec que si estigués al nivell que estava Valde, tindria continuïtat.
1: Mira, havíem de haver fet aquesta pregunta. Creieu que Espart tindrà el nivell
4: perquè
1: de Valde?
4: Jo crec que entre la bona versió de Valde i Cancelo, per mi Valde li dona 1.000 voltes. Per tant, si Xavi Espart arriba en aquell nivell en el qual estava Valde, serà el titularíssim al lateral esquerre.
1: Ja, és que quan va arribar Cancelo l'any passat pensàvem que venia a fer de suport sí. a Valde i li va acabar avançant per l'esquerra, com jo he dit.
5: És que el sostre de Valde és realment molt alt pel que ens ha ensenyat, però clar, fa una aquí temporada està. Que no el veiem, correcte. Aquest sostre.
3: Li falta trobar aquesta regularitat, no?
4: Del tot.
1: Bé, doncs veurem què passa amb Xavi Espart, què passa amb Valde i què passa amb Cancelo. Serà per laterals.
2: Ara ha jugat Gerard Martín de laterals.
1: No, això segur que no, però no tenim centrals. Laia, gràcies. Adéu. Joan, fins ara.
7: Fins ara.
1: Una pausa i ve el Fitó. Ens farà escoltar davanter centres a Dojo. Ara venim.
8: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
9: Despenjo l'interfono i veig dos mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai! Se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
10: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vols rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Els dijous, paella,
12: canó,
13: pastanaga
11: i doble ració de riure. Amb Clara Segura,
14: molt bé, estimo.
11: I Bruno Oro.
15: No tallis, l'impú!
11: I després, amb els Oscars.
16: Són superfamosos.
15: Qui? Jo no. Tu, correcte.
11: Vinagreta i tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
17: Queda clar. Gràcies.
18: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
19: Hem arrencat un nou curs polític i continuen els vells conflictes socials.
12: no serveix per solventar els greus problemes que té aquest sistema sanitari.
13: Si nosaltres deixem la batalla, no hi haurà ni reflexió a fons ni hi haurà més recursos.
16: S'ha de comprar un habitatge perquè, si no, d'aquí un any potser ja no podràs.
19: Divendres respon la portaveu del govern, Sílvia Paneque, al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
20: Ei, mama, què tal?
21: Ja heu tornat a començar el programa normal?
20: Què vols dir normal?
21: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
20: Ah,
21: perquè
20: no.
21: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
20: Mama,
21: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
20: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
21: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
20: Ah, sí? En Joel Díaz està...
21: Va,
20: sí.
21: No m'ha pas agradat, de moment.
20: Ah, no?
21: Massa alt.
20: Què vols dir, que és massa alt?
8: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
22: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
8: A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Sweet dreams are made
1: of this. Molt bé. Eurítmics, no?
2: Molt bé.
1: És que estava dubtant si era Annie Lennox o Eurítmics. Molt bé. Ens n'hem anat lluny, eh? Salva, has tirat enrere. Anaves en calça curta, encara. No, malauradament per vosaltres no torna Joan Fitó, sinó que ve Ramon Salmurri.
23: Hola. Afortunats tots.
1: Hola, Salmo, bona tarda.
23: Què tal, bona tarda.
1: El Salmo ve a fer-nos escoltar unes declaracions que ens han sorprès, no perquè no ho imaginéssim, sinó per la sinceritat de Lautaro, el davanter i capità de l'Inter.
23: Sí, són declaracions en italià, és el capità, com dius, de l'Inter, i va ser un dels noms de l'estiu quan l'operació per Julián no acabava d'avançar. El Barça es va interessar en Lautaro, tot i que va acabar amb Gabriel Jesús, i Lautaro ha reconegut públicament aquesta proposta al Barça.
24: No, seguramente, como digo siempre, es un grande piacere, un grande onore, una satisfacción enorme, porque uno siempre lavora per migliorare, per andare avanti, per cercare di diventare ogni anno migliore. Quando arrivano queste offerte o queste chiamate di queste grandissime club, sono sempre benvenuti e sempre ti fanno piacere, perché és una cosa molt important.
1: És en italià, però s'entén perfectament. Sí. Molt honorat per l'interès del Barça. Gràcies, però no m'ho vaig ni plantejar.
23: A tot això, la relació entre el Barça o entre Joan Laporta i Lautaro ve de lluny. Ve de lluny. I per això s'ha d'entendre, o des d'aquí s'entén una mica, l'aparició d'aquest nom els últims dies de mercat. Perquè quan Joan Laporta guanya el poder al març del 2021, després de les eleccions, allà i ja durant la campanya hi ha contactes molt intensos entre Joan Laporta i l'entorn de Lautaro per mirar de fer aterrar el futbolista a Can Barça. Aleshores tenia una clàusula de 110 milions d'euros, ara mateix no té clàusula, va renovar el seu contracte amb l'Inter, i el Barça passava per un moment econòmic molt delicat i l'operació no es va poder tirar endavant, però diguem-ne que quan va aparèixer el nom de Lautaro ara aquest estiu, també s'explica una mica des d'aquest vector.
1: Uh-huh. Hauríeu preferit, comptant tot el pack, el que hauria costat Lautaro, que molt més, evidentment, que Gabriel Jesús, l'hauríeu preferit o us sembla bé per on ha tirat el Barça amb Gabriel Jesús, que és una aposta de baix cost?
2: És que jo Lautaro el veia impossible des del principi. O sigui, està bé preguntar, com si vas a preguntar al concessionari de Ferrari si els hi sobra algun gratis per aquesta tarda, no? Vull dir...
1: Però això, estic d'acord, fas bé de preguntar, però no se sap.
2: No se sap
1: mai. 9 anys allà, però... pot dir...
2: Sí, porta 9 anys allà...
1: Em ve de buscar enviar d'aires, però no és el cas.
2: No és el cas, i el sou que deu cobrar Lautaro a l'Inter, ni te la cuento. Però jo el veia molt complicat. La solució, Gabriel Jesús, a mi em sembla... jo estic bastant a favor per preu, per com és el jugador, perquè el jugador em sembla molt bon jugador, ara, i si funciona ja és l'hòstia.
3: Sí, jo estic amb el vaixell del Santi, en el sentit de que al final Lautaro era una peça impossible, agafes a Gabriel Jesús, que no estava en les travesses de ningú, a mi em sembla que és un molt bon futbolista, veurem com acaba encaixant, sí que és cert que no ha trobat mai aquell lloc, no, de titularitat, però és molt treballador, a mi quan va fitxar pel City era un fitxatge que m'il·lusionava, i ara, doncs, tot i no ser el nou referent del Barça, a mi em sembla una bona opció, perquè al final el Barça vol Julián, sí o sí. Llavors, qualsevol altra peça era una mica un tapar algun forat, no?
1: I per tant, tu el veus com un pedaç.
3: Sí, jo veia com un pedaç. Per tant, t'agafes a Gabriel Jesús, que és una oportunitat de mercat, i a veure com van passant els mesos.
0: És que a mi l'operació de Gabriel Jesús, crec que una mica com a tothom, només té l'asterisc de la salut. Sí. És a dir, si no té problemes físics, i sí, com diuen els genolls estan òptims i no tindrà problemes recurrents aquí, jo crec que és una gran operació de mercat. Perquè el cost és que és extraordinari. 29 anys, no? El mateix és que Lautaro. Sí. L'altre era una inversió descomunal,
1: sí, sí,
0: i tampoc no t'assegura l'èxit, eh? És veritat que és un gran davanter, però han vingut aquí molts davanters i els hi ha costat, eh?
1: És un gran davanter.
0: Ja en tens 30, igual la cosa la primera temporada costa.
1: És un gran
4: davanter. Ha tingut
1: davanter,
4: les seves fases, però... Lautaro.
2: Sí, sí, no, però és molt bon davanter.
1: És, bon, però no, no top.
2: No, sí, sí, no, és, no, no,
0: exacte. No, no, no és Harry Kane com, o Haaland.
2: Com que Gabriel Jesús... No, el que sí que guanya Gabriel Jesús amb la conjuntura que s'ha donat és que Gabriel Jesús té zero pressió.
1: Sí, sí,
2: si arribar Lautaro o qui fos per 170, 80 milions és una altra cosa. Gabriel Jesús ha arribat després d'haver estat a grans equips europeus i a Palmeiras, a més un gran de Brasil, ha guanyat títols, sap què és guanyar campionats, ve fart, és un tio experimentat, tots els que l'han tingut parlen molt bé d'ell, del seu compromís, per tant, i ve per 10 milions.
0: A on li comprarem 10 gols a la temporada? Hombre. Els hi comprarem.
2: I a l'altre no li compraven. L'altre,
0: si no en feia 30, era un fracàs.
1: Sí, sí, això és així.
2: Exacte.
1: El Barça ha fitxat Gabriel Jesús i nosaltres ho aprofitem per presentar un dels fitxatges d'aquesta temporada. Ja el vau poder escoltar aquí al Tot Costa durant el Mundial i ara sí, quedarà, el tindrem durant la temporada quan a ell li vagi bé. Jean-Marie Dongo, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, com estem?
1: Bé, gràcies i benvingut al Tot Costa per segona vegada, ja hi va ser a l'estiu. Bé, tenim moltes ganes d'escoltar la teva mirada sobre el futbol. Ja, vaja, que no té els pèls a la llengua ens va quedar clar durant el Mundial, i vull aprofitar per preguntar-te directament si creus que el Barça resol bé la matèria del nou aquest estiu.
5: No, jo crec que encara no. Primer de tot, gràcies, per ser aquí.
1: No, gràcies a tu.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Ara no sé si és el nostre Gabriel Jesús o el nostre Julián. Qui prefereix ser? És el nostre Julián, el Dongo, va.
5: Jo crec que som més Julián, no?
4: Sí, ets més Julián, clarament. No sé com ho he dubtat.
5: No, jo crec que encara el Barça hauria de resoldre el problema després. Pot ser a l'estiu que ve o a gener. Jo crec que Gabriel Jesús és un parx, no és el davanter que tothom volia, però jo crec que és un bon jugador, que si Flick és capaç de recuperar una mica la sensació que va donar quan era al City o a l'Arsenal, podem tenir un jugador que pot ajudar molt a l'equip. Jo crec que a la Lliga farà gols, però jo crec que a la Champions no es donarà aquest salt per competir contra els millors equips d'Europa.
1: Tu que eres nou, t'agrada aquesta dinàmica de no acabem de tenir un nou ben bé nou, perquè Gabriel Jesús és davanter, però pot jugar a l'esquerra, és a dir, no, que el PSG no té un nou clar. A tu t'agrada aquest futbol modern, per dir-ho així?
5: A mi m'agrada el que genera el Barça, no? Jo crec que el Barça ara mateix es posa qualsevol, farà gols. La manera que juga el Barça, el que genera les ocasions i tot això, faran gols tothom. Jo no tinc cap dubte amb això. El meu problema és quan arribi a l'equip de teu nivell, allà és quan es verà si l'equip està preparat per guanyar la Champions o per competir contra els grans equips. Però jo no tinc cap dubte que el Barça farà gol, jugui qui jugui, per la forma de jugar, per les ocasions que genera l'equip, i jo crec que això no és un problema davanter. Per mi, jo sempre he dit que el Barça de fitxar els millors jugadors del món. No jugadors mitja que ell sap. Si volem apostar per jugadors joves, ja tenim la Masia. La resta crec que ha de ser jugador diferencial i és millor del món.
4: Per tant, respecte a la davantera passada, és a dir, si agafem la davantera d'aquest any, la davantera titular probablement seria Lamine Yamal, Rafinha i Gordon, ara mateix.
5: M'agrada molt més aquesta.
4: Si t'agrada molt més aquesta? Sí, sí, era sí, aquesta. Sí, sí. Que l'any passat que tenies Lamine, Lewandowski i Rafinha, o Lamine Ferran.
5: Ja, però un Lewandowski que ja no era aquest jugador gran, ja no era aquest davanter centre del Bayern o de Dortmund. Jo crec que aquesta té molta mobilitat. Sabia intercanvi de posició i pot... El problema serà quan juguem contra el rival que es tanca una mica i aquest joc estàtic, Gordo no ho té, Rafinha tampoc és tan bo, Lamine sí, però jo crec que aquesta és molt millor. Jo crec que Gordon ara mateix millora a Ferran. Jo crec que Lewandowski són paraules ja gran, però no, era l'últim Lewandowski, jo crec que aquesta davantera millora molt més a Lewandowski l'any passat. Jo m'agrada molt més aquesta i vull veure partits quan siguin rival bons. Allà faré una mica... o veure qual és el nivell real de l'equip.
1: Ho has dit un parell o tres de cops, això ho vull veure al nivell quan arribin els rivals de la teva mida. Et vols esperar a dir si veus aquest Barça competint per la Champions, etcètera, eh?
5: Sí, sí, per mi ara mateix la Lliga no necessitem fitxatge per guanyar la Lliga. Ja hem guanyat dos anys seguit la Lliga i jo crec que el Barça ara mateix és el favorit. Si no passa qualsevol cosa rara de futbol que pot passar, el Madrid també té un bon equip, jo crec que ara els fitxatges i tota la idea de fitxatge jo crec que és per competir per la Lliga. Portes a Rodri per competir per la Champions, no per la Lliga.
1: Clar.
5: Això ho vull veure quan arribi la Lliga, hi ha un bon test contra PSG i City, allà veurem si el Barça té a nivell real, si està a prop d'aquests equips per poder guanyar la Champions. Això que la Lliga no tinc cap dubte.
1: Doncs aquesta és la mirada del Jean-Marie Dongu, que m'ha aprofitat per anunciar-vos avui que anirà traient el cap aquesta temporada pel Tot Costa. Jean-Marie, un plaer i moltíssimes gràcies. Una abraçada.
5: A vosaltres. Adéu, abraçada.
1: Molt bé, doncs la Jean-Marie... Estem una mica en la línia de la Mireia de Gabriel Jesús Pedaç i que aquesta matèria s'haurà d'acabar resolent amb un primer espasa més endavant.
4: És la idea del Barça, també,
1: no? Sí, sí,
4: no?
1: Certament. En fi, posats a escoltar nous, ja sabeu que el Salmo és de vot de Robert Lewandowski i avui... Escolta.
23: Segons com Hansi Flick l'hagués volgut, no? Aquesta temporada, encara?
4: O potser no.
23: O segurament.
4: Tu creus que aquell Lewandowski...
1: El pla inicial era...
4: El Rafinha.
1: Si se'n va Lewandowski, no se'n va Ferran Torres. Això era el que ens van explicar el juny. Entenc que beneït per l'entrenador. Al final han acabat fotent el camp els dos. Jo no estic lluny del Salmurri.
4: Però Lewandowski aquest any no seria titular al Barça.
23: No, és a dir, el voldria tenir... Jo no estic dient això.
4: D'acord, el voldria tenir a la banqueta. El que passa que el que l'entrenador, que ja ho podem entendre... el preu de Lewandowski a la banqueta potser...
1: Això sí.
23: No,
1: sí,
23: potser
1: sí,
23: no
1: sí,
23: és. Jo no estic nana tot això.
3: Sí. Jo crec que els gols de Lewandowski suplent els
23: que hi havia.
1: La pregunta maliciosa és si Flick hauria preferit per completar la plantilla Lewandowski o Gabriel Jesús. I és una pregunta que només ens pot respondre.
4: No podem saber.
6: Dependrà dels gols que li faci Gabriel Jesús.
1: Correcte, sí. Bé, gols i rendiment. És que no és un superkiller, no té res a veure amb Lewandowski.
2: No, però per com vol jugar al Barça Lewandowski jo crec que ja no estava.
1: No. Jo també ho penso, però... Bé, és un dubte raonable.
6: Corre molt, Rafinha, eh?
2: Sí.
6: Corre molt, eh?
1: Ja, però...
4: I Gordon.
6: No, i pel que diuen Gabriel Jesús, també corre molt,
1: sí.
6: Eh?
1: Sí.
2: No, és que Flick...
1: Guardiola va dir d'ell que era el millor davanter de defensa que havia vist a la seva vida. Corre sens dubte, cada cop.
6: Llavors, si no corrés, és a dir, que és el que feia Messi, que no corria i en feia 50, a tapar la boca... Però estem d'acord ja que no estava per fer 50 gols,
1: no.
6: Tampoc.
1: Sí. Va ser l'última temporada.
6: I després jo crec que té raó la Sònia. La tarifa i la nòmina de Lewandowski, els anys de contracte que t'hauria demanat...
1: Jo crec que
6: pel club és absolutament...
1: Aquí jo ja no hi entro, jo m'estic referint a...
6: Però és que va al Pakistan...
1: No ho sé, Robert, acabes contracte, ens interessa que et quedis, però en aquestes condicions.
6: Un any en aquestes condicions. Doncs gràcies, me'n vaig a l'MLS.
1: Més
4: o menys és el que li van oferir, no?
6: Ja devia anar per aquí la cosa, no?
1: Jo crec que no li van arribar a fer oferta.
4: Jo crec que... Vaja, el Salmurri...
23: Jo crec que no.
4: No li van arribar a fer oferta?
1: Va haver-hi un moment de decidir...
6: Jo crec que se'n va parlar.
2: La va expressar a la porta, dient que si fos per ell li oferiria la renovació.
1: I fins aquí les notícies. De fet, això ho va dir en campanya electoral. Estem parlant del
23: fins
1: març.
23: I tot et diré que al Barça ja li anava bé que Lewandowski volgués marxar, clar, per no haver-li de fer una oferta a la baixa, que és el que tu t'encaixava.
6: No hi pinis hàbils, i va ensenyar el que li pagaven a l'Aràbia Saudita i el que li pagaven a l'MLS, i no va fer falta fer oferta, perquè evidentment la teva era una desena part.
23: Hi ha un punt que hi ha un punt en una negociació com aquesta que és fins i tot una falta de respecte anar-li a un tio com aquest i dir-li, tu estàs cobrant 10, jo te n'ofereixo un. No cal fer-ho.
2: És gairebé un insult.
23: Exactament. Aleshores, no ho fas, t'ho estalvies,
2: i tothom queda content. Acabat molt bé pel Barça, per Lewandowski i per tots plegats, que això acabi així. I que no acabés malament amb una mala cara a Lewandowski de veure de dir-li, ostres, m'esteu oferint merda.
1: Si Flick està content, tots estem...
23: En qualsevol cas, el que sí que portava Lewandowski més allà del seu rendiment i dels seus gols és experiència, que és una cosa que, segons el mateix Robert Lewandowski, li falta a aquest vestidor, que reconeix, i segons el propi Hansi Flick, perquè va, és igual. En qualsevol cas, Robert Lewandowski, en una entrevista a Radio Marca, ha analitzat el fitxatge de Rodri i no ho ha fet només des d'una perspectiva, diguem-ne, de joc o de futbol, sinó de gestió de vestidor.
7: Sí, es un jugador que sabe si el equipo necesita una vigilancia entre cómo juegas adelante, pero también cómo juegas un poquito más en defensa y es experiencia que creo que este equipo necesita. No solo en Copa del Mundo ahora, pero hace muchos años está jugando en top nivel y creo que para Barcelona puede ser que Barcelona tiene que cambiar cosas, pero si estás un jugador de FC Barcelona siempre tienes que ser preparando a todos.
1: Jo coincideixo amb aquesta mirada. Quan em vaig assabentar el fitxatge de Rodri, vaig pensar que tenia tant a veure amb la part futbolística, que és evidentment que és un superdotat com a mig centre, com també amb l'ascendència del terreny de joc, que és una cosa... Aquella sensació de que li hem vist al Barça a vegades, de ara no hi ha manera de portar el partit on ens interessa, jo crec que en això, que és una qüestió d'experiència, Rodri t'ajudarà molt.
2: Totalment. Els partits aquests d'aquí ara ja no es juga, i ja em quedo jo la pilota i s'ha acabat. Això Rodri ho té. I saber llegir. I que quan els partits es compliquen, allò de dir parem el ritme i tornem al nostre temps. Que això a la Champions és fonamental.
23: I també de portes endins, no?
2: Sí, no, perquè de portes endins també ho té. Perquè a més ja coneix i té l'ascendent sobre bastants jugadors, especialment Lamine Yamal.
1: Molt bé, doncs Robert Lewandowski, que continua pendent del Barça des de Chicago, i ell va fent gols, també és evident. Com ha dit avui Mourinho, no mirem gaire, no tinc gaire ganes de mirar la MLS, però anem mirant el Life Score a veure què ha fet el Boda.
4: Mourinho ho deia en referència a Messi amb un elogi molt encès cap al futbolista argentí.
6: Els fa de 4 en 4.
4: Ara.
1: Sí, sí, ara.
6: Els fa de 4 en 4, Messi.
1: Sí.
4: D'acord.
1: Ara escoltarem Mourinho, que avui ha dit moltes coses al Mourinho, allò dels còmics de l'Angelet i el Dimoni. Ara tenim de visita el Mourinho Angelet, a veure què durarà. Li preguntarem al David Sánchez. Salmo, estàvem pendents avui de la Junta del Barça per saber què passa amb l'assemblea.
23: Oficial la data de l'assemblea, 19 de setembre, dissabte 19 de setembre, coincideix amb el partit a Sevilla, i serà en format telemàtic. Hi ha hagut un intens debat avui a la reunió de la Junta Directiva sobre si s'havia de fer de manera híbrida o de manera telemàtica. L'argument fort, diguem-ne, dels que defensaven el format híbrid era perquè hi havia una mena de compromís, no sé si electoral, però sí verbalitzat pel propi Joan Laporta, de tornar a la que es pogués al format presencial. Ha acabat imposant-se el format telemàtic sota l'argument que, com que aquell mateix dia juga al Barça, tot i que juga fora de casa, juga al Camp del Sevilla, doncs per estalviar-se aquella imatge dels socis anar desfilant, perquè serà una assemblea especialment llarga, perquè recorda que són dues assemblees en una de sola, s'ha d'aprovar el crèdit de Goldman Sachs, s'han de ratificar tots els nous membres de la Junta, que són els que es van quedar governant el club mentre Joan Laporta treballava amb la candidatura, és a dir...
1: El Juste Team,
23: sí senyor. Sí,
4: la
23: sí.
4: Imatge del soci desfilant cap al partit és històrica, que en Barça, vull dir, passa sempre. Ha passat sempre històricament.
1: Era fora de casa.
23: Clar, és marxant cap a casa.
2: Ara no serà desfilar cap al partit, serà tancar a sopar.
1: És que posar-ho en dia de partit, si és fora de casa, la veritat és que ho podem posar un dimecres.
2: I hi ha una altra cosa. Si el... És el dia del partit fora de casa?
1: Sí, és
2: el dia de Sevilla. Aleshores, a Sevilla, a la llotja, qui s'asseu?
23: Doncs és una bona pregunta.
2: Perquè realment no hi haurà cap directiu del Barça a Sevilla.
4: No, bé, com que és telemàtica... No, dir que la
2: Sevilla.
1: Tindria gràcia que ja n'és Juste, que és el que han de ratificar. Entre
2: per tant, se suposa que no va... No sé si amb el Sevilla no hi ha ganes de sentar-se o alguna cosa.
1: No, clar.
6: Hi ha hagut últimament.
1: Els del Sevilla no han vingut a la llotja uns quants cops.
2: Em sembla que potser per aquí podria anar, però...
1: Ja tenen quartada.
2: Ja tenen quartada. No anem a Sevilla perquè està aquí i que segui el CAT.
1: Molt bé, doncs ja ho sabeu. Si sou compromissaris, i si no també, el 19 de setembre... 19 de setembre...
6: No estàs imaginant, eh?
23: Som Frenkie de Jong allà al costat.
1: Va, que tenim l'Agnès aquí i la fareu enfadar. Va.
6: És una imatge impagable.
1: Salmori, gràcies.
23: Adéu-siau.
1: Veus que no és culpa meva, Marquès, que no, està per la cunyeta, ve, ve el Salmurri, que és entrebaliat, el Grau li torna a la paret... Ella avui ha fet la feina. Molt 4 bé. Minuts passen de les 8 del vespre a les 9 a la sintonia de Catalunya Ràdio, Catalunya Nit, amb Manel Elias, Agnès Marquès i els següents continguts.
9: Doncs d'entrada el que farem és repassar el que és el principal tema informatiu del dia, eh? Aquesta intervenció que ha fet avui Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats per explicar què és el que sap de com va anar aquesta crisi migratòria de Ceuta. No ha convençut ningú. Sabeu que compareixia després que es fes públic un informe de la Policia Nacional en què s'apuntava a que, si més no, la policia marroquina sí que havia tingut un paper actiu per deixar passar tants milers de persones. Continua confiant que el govern del Marroc no va fer cap gest, però sí que diu que, si es demostra el contrari, doncs actuarà. Sí que ha dit també que es publicaran tots els informes dels diferents serveis d'intel·ligència i policials per veure què se sabia exactament en aquests despatxos. Per cert que Pedro Sánchez s'està convertint en un dels líders més anomenats de l'ultraconservadorisme, si més no d'Occident, no? Del que coneixem com Occident. Avui, Donald Trump, també Javier Milei, s'ha mostrat molt preocupats pel que està passant a Ceuta, i han anomenat a Pedro Sánchez, no? El tenen molt en el punt de mira.
1: Segur que és una preocupació genuïna.
9: Genuïna, però... efectivament. Doncs Milei està participant en una trobada que es diu Foro Madrid, que s'està fent a Xile en aquesta ocasió, i que promou i impulsa Vox, al costat dels partits ultraconservadors llatinoamericans. Serem a Manresa un dia més. Avui la Nàtia Dell, la corresponsal al Bages, ha pogut moure's, diríem que per la zona calenta del crim de la nit de dimarts. Ha pogut parlar amb diverses persones sobre el que va passar, també ha pogut saber detalls dels dos menors que estan implicats en aquest assassinat i que ara mateix doncs, ja estan en centres d'internament, tenen 15 i 16 anys, i bé, coneixerem una mica quin és l'expedient. Hem sabut que un d'ells, per exemple, havia estat ja en un centre d'internament i que havia tingut doncs, algun episodi ja amb arma blanca. Dos apunts més. Si teniu algú amb grip a la vora... Efectivament.
1: Ja, hi ha gent amb grip?
9: Sí. És un... No arriba ni a la categoria de brot, però sí que Salut confirma que en les últimes setmanes s'han diagnosticat el doble de casos del que és habitual en les últimes setmanes. Estem molt lluny del que es considera els pics de la tardor i de l'hivern, però sí que ha sorprès les autoritats sanitàries com per explicar-nos-ho. Ho atribueixen, de fet, al fet que vingui molta gent o que hagin viatjat a l'Amèrica Llatina o altres països de l'hemisferi sud, on allà doncs, corre la grip durant l'hivern i que l'hagin portat a casa nostra. I després explicarem els límits d'una sentència que s'ha produït en un jutjat de Lleida que interessarà molta gent i que li ressonarà també a molts de vosaltres. Ha condemnat la promotora d'un edifici a insonoritzar els habitatges després que els veïns hagin pogut demostrar que allò, que les parets eren com de paper de fumar i que se sentia absolutament tot. És a dir, tot, fins i tot converses o passes a encaminar, per exemple, no? Per no dir doncs altres coses. Clar, la pregunta és, quin és el límit del que es pot sentir i del que no? No? Quan, a partir de quin límit de soroll es pot reclamar judicialment a la promotora de l'edifici on vius? Aquest és un problema molt comú.
1: Ho han quantificat en decibels? O...
9: Això haureu d'esperar. Catalunya Nit.
1: Sí,
9: això
1: és el... es posa
9: no, home, això és un dels temes que...
1: És increïble.
9: No, perquè nosaltres buscarem la resposta al Catalunya Nit, si no sé que te la diria, home.
1: Molt bé.
9: Què et sembla?
1: A les 9, al
9: Catalunya
1: Nit, amb parets de paper. Ara, si paréssim l'orella, sentiríem l'Elias aquí fora amb la... amb la resposta.
4: Molts crits informatius.
1: Sí, no
9: sí, sempre, tot
1: són,
9: el dia.
1: Sí, sí, són de crit fàcil. Gràcies, Agnès.
9: A vosaltres.
10: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
11: Amb Sònia Gelmà.
4: Esports, en canvi, sempre tranquil·litat, sempre silenci. Sí. Una biblioteca, jo.
1: Un acudit dolent, però en general silenci.
4: Alguns acudits dolents, s'ha de dir. Perquè, a més, ara hi ha l'Arbusà i això sí. Afavoreix...
1: Sí, ho deia per això, bàsicament. Sí.
4: David, com vulguis, pots tapar la càmera. És que ens ha arribat el boig de la castellana. Sí, no, sí, està molt bé, perquè feia molt temps que no el vèiem, però clar... És que...
1: A mi m'ha costat reconèixer-lo.
4: Hola, bona tarda, eh?
14: Què tal, bona tarda?
4: Ara anem amb tu, és que estem Perfecte. Fent una secció prèvia, aquella que és el pop-up, que ja ho sabeu. Podeu recuperar la primera hora del Tot Costa, que avui concretament hem parlat de Xavi Espar i ho hem fet amb l'Òscar López, ara entrenador del filial de l'Sporting, però que va tenir tota aquesta camada de futbolistes magnífics que del 2017 2006-2007, que ara el Barça està gaudint el primer equip. I hem incorporat un dels fitxatges de la temporada, Jean-Marie Dongu, el nostre nou, el nostre Julián. Ha triat ser Julián entre Julián i Gabriel Jesús. A partir d'ara, per tant,
1: Julián el nostre Julián. Està en un gran moment, vull dir.
4: Però ell prefereix ser Julián, per tant, nosaltres li ho respectem. Amb ell hem parlat d'aquesta tria de davanter centre, però bàsicament era una trucada de cortesia per presentar-lo, ja que de tant en tant ens hi acompanyarà. I un regal pels oients.

0: El boig de la Castellana.
1: Ja l'hem saludat, però ara farem els honors oficials per obrir la secció dedicada a l'actualitat del Madrid. David Sánchez, avui de Cos Present, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
3: Bueno. Fa cara d'haver-se passat l'estiu a Radiomarca.
2: Formentera.
3: Sí, sí. Formentera, diu.
2: Vaig arribar ahir.
3: Sense dissimular.
1: Ahir de Formentera.
2: Ahir de Formentera, sí. Uh-huh.
1: I encara estàs de vacances, veig.
2: Fins dilluns.
1: Mare meva.
2: 5 setmanes, segons el conveni.
4: Que et diguin res.
2: Absolutament res.
1: No, no, escolta.
4: I després, el rendiment que dones després de tota la temporada.
2: Correcte. Ah, sí,
1: sí. Nosaltres encantats de tenir-la aquí.
5: Merescudes o necessàries?
2: Merescudes.
4: Merescudíssimes, per favor.
3: Molt bé. Quan comença la temporada a Radiomarca?
2: Va començar fa una setmana.
5: És el que te l'està assistent.
4: No comença. Va començar, però no comença, de veritat, fins que no s'incorpora de missatge.
3: Molt bé, molt bé.
5: Passa tots els mitjans.
4: L'estrella arriba a l'últim.
5: L'Star System.
2: Sempre.
1: Molt bé. Roger Bosaola, de nou.
6: Què tal? Bona tarda.
1: A veure, David, el menú d'avui és Mourinho, Mourinho parlant d'Asensio, Mourinho parlant de Pellegrini.
2: Correcte.
1: Ja hem comentat que ha parlat de Messi, però és que n'ha parlat també que és avorrit. Betis-Madrid i requalificació de Valdebebas, que ens la guardem pel final, que és la que més em mola. Per on vols començar? Asensio, potser?
2: Asensio, que jo crec que és un jugador que des de fa molt de temps al Madrid se'l vol vendre. Jo crec que el Madrid accepta que va ser una errada la precipitació a l'hora de renovar el contracte d'Asensio quan es van començar a parlar de la comparativa amb Cubarsí, que era millor que Cubarsí, que era l'erupció de la cantera al Madrid que sempre s'havia estat esperant. Cobra 6,5 milions bruts per temporada, és a dir, no és una venda fàcil, no és el típic jugador al Madrid que canvia d'agència de representació i el col·loquen al Fulham d'Arbeló o qualsevol equip, és una operació més complicada. Jo crec que l'intenció de Florentino Marit és fotre'l fora, però és molt complicat que el puguin fotre fora almenys aquesta temporada, i Mourinho parla de la manera que parla perquè sap que ja ha baixat el pulgar Florentino Pérez amb Asensio des d'allà fa molt de temps.
1: Aquesta setmana és notícia, ara està lesionat i per tant no és que no jugui per les qüestions extraesportives sinó perquè no pot, però aquesta setmana ha estat notícia perquè va rebentar l'alcoholímetre i avui, Roger, per una bona notícia per ell.
6: Sí, avui s'ha fet el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor i en què participaven tres excompanys seus del planter del Madrid. Asensio ha quedat absolt perquè la fiscalia ha retirat els càrrecs després que les víctimes l'han perdonat. Ell només estava acusat de revelació de secrets per haver difós aquest vídeo. A més, a banda d'això, com deia, ahir vam saber que està sense carnet de conduir perquè a l'agost doncs el van detenir a Gran Canària per conduir begut, amb aquesta taxa d'alcoholèmia que quadruplicava la permesa. I avui Mourinho doncs ha estat crític per tots aquests afers que protagonitza fora del camp.
7: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable, que no se puede tocar. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Y nada, errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
1: Bé, és una castanya.
4: Totalment.
1: L'ha renyat públicament, però també jo crec que és el que ha de dir l'entrenador del Madrid. No pot sortir dient, no passa res, un dia té un embolic de caràcter sexual.
4: Jo l'interpreto com a castanya, eh?
1: Sí, sí. A part que jo crec que s'afegeix el que diu el David, que no té cap interès en tenir-lo a la plantilla.
5: I té el vistiplau.
4: I s'hauria d'especificar que la bona notícia és l'absolució.
1: He dit per ell, eh?
4: No, però per una cosa que...
2: Acord econòmic, no?
4: És un acord econòmic.
3: Clar. Sí.
4: És a dir, sí.
1: Sí, sí.
4: No ha quedat lliure i l'han perdonat perquè mira que bon nano és.
3: És que l'han perdonat, les víctimes.
4: Sí,
3: però això ve amb un previ acord.
4: Aquí hi ha hagut el que es diu un acord extrajudicial als Estats Units, que és molt...
1: Sí,
4: evidentment...
5: Està reconegut per les dues parts, l'acord.
4: Està reconegut per les dues parts, i part dels 6,3, 6,5 milions, ja sabem on ha anat aquest part del sou de...
6: 14.000 euros. Uns 14.000 euros.
1: Això és la multa per la polèmia.
4: L'altre serà bastant més. I em sap molt de greu que no acabi pitjor la cosa, perquè amb diners tot s'arregla.
6: Que per cert, fent un comunicat a Asensio, diu que vol tancar aquesta etapa amb respecte, amb el cap ben alt, i que es refereix a l'episodi aquest de l'alcoholèmia, profundament penedit, diu, que no tornarà a passar, i

0: ara em toca parlar a mi, estic absolutament d'acord amb el meu entrenador, no només al camp, sinó fora d'ell, també.
1: Com li agrada dir al Santi Jiménez, no sembla Asensio la cervesa més freda de la nevera, i mai millor dit en aquest, en aquest cas. Mourinho... avui li han preguntat per Pellegrini. Demà Betis-Madrid, ja sabeu que Mourinho va intentar humiliar Pellegrini fa molts anys.
2: Quan era un altre Mourinho,
1: sí,
2: l'actual.
1: Bé, tu creus que ha canviat?
2: No.
1: Ara ho debatrem. Primer és que a mi el document m'ha robat el cor, ho reconec.
0: El 2011 va ser això, quan Mourinho va dir que el Màlaga no hi aniria.
1: És que Mourinho va substituir Pellegrini,
0: sí,
1: oi?
0: Sí, sí. I li van preguntar si li podria passar el mateix que li va passar a Pellegrini, és a dir, que el fessin fora del Madrid. Ell va dir que no, perquè el Màlaga no hi aniria mai, i 15 anys més tard, i abans d'enfrontar-s'hi demà, doncs Mourinho diu que es penedeix d'allò que va dir fa temps.
3: Obviamente que en el passat, i un passat tan llarg en el futbol, obviamente que hay momentos, hay palabras, hay cosas que uno dice, que uno hace, y que después al final, mira, te sientes un idiota, te sientes que te has equivocado. Yo por eso no reprocho, pero obviamente que con él, yo he tenido alguna palabra, he tenido algún comentario muy estúpido que no me orgullo.
1: Jo no m'ho crec.
2: No t'ho creus?
1: No,
2: a mi m'ha semblat molt sincer.
1: Jo no,
4: és veritat
1: que no em crec res.
4: En el pas del temps, ell ha arribat a entrenar equips pitjors que aquell Màlaga, eh?
1: No.
4: Costa que va falant, eh?
1: Sí.
2: Per això, ell deu pensar que ja es va equivocar.
4: Ell a aquell moment es devia pensar que només entraria al Madrid o equips d'aquest nivell. I va caure bastant avall, eh?
5: Ell també va dir...
4: Més que aquell Màlaga de Pellegrini.
5: Ell el que fa és una autoafirmació d'ell mateix. Una altra vegada, és a dir...
2: Però bé, que és un idiota. O sigui, diu, a vegades veus coses que has fet
5: i
2: et sents un estúpid.
5: Ell també té una altra frase també d'aquella època que diu, jo nunca entrenaré un equip de la Conference League.
2: I després no entrarà
5: bé, li va entrar. No, la va guanyar i se la va tatuar. I se la va tatuar.
4: És que en aquest espai de temps és l'únic que ha guanyat.
6: Jo crec que és més autèntic el Mourinho d'ara que el de la primera etapa al Madrid, eh?
1: Sí?
6: El Mourinho que filtrava la alineació al túnel. és molt... Jo crec que aquell era molt més impostor, el de la primera etapa, era més... Aquest és més autèntic, jo crec. Jo crec que quan s'apropi el partit davant el Barça o el tema Negreira...
5: Dependrà dels resultats.
4: Si
5: li va bé, serà tot una Bassadoli i ell semblarà Papa Noel.
6: També és veritat que el Florentino no buscava el Mourinho de la primera etapa, eh? És a dir,
1: no?
6: És veritat que és l'entrenador més proper a Florentino de les últimes 30 temporades del Madrid, però també ho va passar malament Florentino amb tant incendi del José Mourinho. O sigui, volia Mourinho, però amb un perfil més similar al d'ara.
4: Però el Mourinho que van conèixer a Barcelona no tenia res a veure amb el Mourinho que va anar al Madrid.
1: Ja ho sé.
4: Entre altres coses perquè tenia una ràbia visceral tan bèstia contra aquell Barça que no el va acabar fitxant. Allò genera aquell Mourinho. Sí, aquella la té clavada.
1: El Mourinho que vam viure aquí a Barcelona com a traductor i assistent també tenia alguns comportaments que ja...
4: Res a veure amb el que vam veure a Madrid.
1: Els que estaven en aquell vestidor en parlant molt bé, però ja per mi havia tingut algun comportament ja justet. Però és que jo, a mi, el grau de toxicitat d'aquest personatge durant aquells 3 anys em costa de creure que fos impostat.
5: Jo segueixo dient i es ho prenem massa en sèrio. Jo crec que és un senyor bastant divertit i que ja se li ha parat totes les rodes.
1: Jo trobo que té episodis que...
5: Sí, no, divertit, episodis, però...
4: Que és un meme d'ell mateix. Ell es va veure fitxat pel Barça,
5: sí, totalment.
4: I que no l'acabessin fitxant, allò amb ell li va generar totalment una ràbia interna molt, molt difícil per ell mateix de portar.
1: Molt bé.
4: Perquè el seu somni era entrenar al Barça.
1: Tant de bo tingueu raó, i ara veiem això, perquè a mi se'm farà molt coll amunt haver d'aguantar una altra vegada aquest tio rajant cada roda de premsa.
4: Doncs quan perdi ja passarà.
1: Sí. Llavors no està tan canviat.
5: No, jo
1: dic
5: que no està canviat.
4: Contra el Barça,
1: no?
6: El
1: David m'ha dit que...
6: Quan Mourinho arriba al Madrid, es carrega Jorge Valdano, es carrega empleats del club, es carrega el cuiner del club, perquè era, o pensava que era el que filtrava informació a la premsa, es carregava tothom. Tenia mala relació.
1: Va carregar Casillas.
6: Clar, a tothom. Ara, el perfil de Mourinho és...
1: Posar Antoni Adán per asseure Casillas és història del futbol, eh? I això ho ha fet aquest tio.
6: Però per què ho va fer? Perquè Florentino es volia carregar Casillas.
1: Ah, val.
6: I amb Asensio, el mateix. Si fos Vinicius, segurament Mourinho no hagués dit el que ha dit avui d'Asensio. Estic convençut. És un tio que sap que està aquí per Florentino Pérez.
5: O sigui, Mourinho fa que quan es va enfrontar el Benfica i el Madrid al mes de...
6: va rajar la Vinícius.
5: Va rajar la Vinícius i ara diu que a Vinícius li fan bullying quan ha sortit Bastianini.
1: No, no, va dir una cosa pitjor, diu...
5: Sempre de passar, eh?
1: Vinícius ara ja sap amb qui vaig, cony. Davant d'un cas així, no... Vaja, jo crec que no hi ha d'haver cul.
6: Mourinho a la primera etapa va portar un tio de premsa pagat pel parell, Eladio Paramés, sí, que no sé si us en recordeu, que estava només per fotre hòsties a la premsa de Madrid per criticar qualsevol postura de la premsa de Madrid. Eladio Paramés.
1: Sí, sí, me'n recordo.
6: Que ara està fent una sèrie de concerts pels mitjans de comunicació de Madrid, que jo no treballa per José Mourinho. Mourinho ara és un tio que no porta ningú, del seu staff, els que ha fitxat, però res extrambòtic com la seva primera etapa, que fitxava...
1: Bueno, es va carregar l'entrenador de porters i l'altre dia va dir que li sabia greu. Com es diu? El Llopis?
6: El Llopis, sí, sí, sí.
1: Ja en portava un, però que potser s'havia equivocat. No, no.
6: Sí, és brutal.
1: Si és que al final em convencereu que l'impostat era el d'abans, que és, vaja, que és una bellíssima persona. En fi.
5: No, jo crec que tornarà.
2: Però
7: jo crec que tornarà, però més suau, eh?
6: Sí.
7: Jo no me l'imagino com l'hem vist, ja.
4: S'ha fet vella, també, com
2: clar.
4: Tots.
2: És que en aquell moment ell estava en la seva època de plenitud, amb l'ego al màxim, sí, que pot tenir, i òbviament després el futbol li ha anat rebaixant una mica.
4: Que ha fet el triplet amb l'Inter. Arriba al Madrid després de firmar un triplet i eliminant el Barça.
5: L'any passat, és que no cal anar...
2: Bé, després té aquests episodis, sí.
5: L'any passat la va liar el Benfica-Madrid, que va anar a la casa de Vinícius i ho va reconèixer, i després va rajar de Vinícius, que feia cuento.
2: Però...
5: I abans d'anar al Benfica, quan el van fer fora de Turquia, el van fer fora per agredir per l'esquena a l'entrenador de l'equip rival.
2: Que sí, que continuarà tenint aquests episodis, perquè hi ha moments en què Mourinho surt aquell Mourinho diable que deies tu abans.
1: Per tant, és l'original.
2: Però jo això no ho sé, és que ja no sé qui és l'original. Però el que vull dir és que ja no és aquell Mourinho que cada 3 dies
1: no
2: donava
1: pel
2: sac.
1: El mal absolut no es pot impostar.
5: Igual no tenim el dia a dia del que va dir quan entrenava el Benfica i el dia a dia de quan està...
2: Però de moment tenim el dia a dia del Madrid i s'està comportant.
5: Perquè
1: està guanyant.
2: Sí,
5: i quan deixi de guanyar, ja veurem.
1: Parlant de guanyar, i el Madrid, aquest Madrid del 3-3, us el creieu?
6: Xavi Alonso va fer...
1: 7-7.
6: Sí, sí.
1: Sí, sí.
6: Va acabar com va acabar.
1: És la meva tranquil·litat, de moment. Quan passem del 7,
5: A mi no em preocupa massa. No em preocupa massa.
1: A mi la veritat és que tampoc, Mireia.
7: Jo no veig un equip...
5: O sigui, jo crec que guanyaran el 85-90% dels partits perquè tenen qualitat per fer-ho, però jo no n'hi veig.
2: Doncs.
5: Entre aquest Madrid i el d'any passat tampoc hi veig massa diferència.
7: Jo tampoc. Per tant, veurem, a veure si Mourinho és capaç de modificar alguna cosa, però no tinc esperances. És a dir, jo crec que el Madrid de la Lliga serà el que estem veient ara. No hi veig un salt de qualitat en algun moment.
4: No sé si potser sí que els farà córrer una mica més. I potser sí que té el suport del president que els altres dos entrenadors no van tenir.
5: Perquè el que es volia fer córrer era Xavi Alonso. I els jugadors van dir que no corrien. I va faltar Xavi Alonso.
4: Jo crec que continua tenint un equipàs, però que els problemes que tenia tampoc no els ha resolt. Si Rodri hagués caigut en aquest equip, sí. Compte, eh?
5: Marra miau.
4: Compte.
2: Sí.
4: Perquè tenies el millor porter del món, tenies el millor mig centre del món, i potser el millor davanter del món. Eh?
5: Sí.
4: I amb això ho has de fer com molt malament per no guanyar. Eh? Mm. Ara, jo continuo pensant que el mig del camp és un autèntic desastre.
1: Jo estic d'acord.
4: I que de vegades, avui en dia, el futbol, amb el porter i amb un tio que foti molts gols, ja els ha fet les dues temporades anteriors, Mbappé n'ha fotut més de 50, i no li ha donat, eh? Però no li ha donat ni a la Lliga.
2: I ha sumat Bellingham, no?, en aquest inici de temporada.
4: Sí, però Bellingham ja fa 2 anys va fer una temporada
7: brutal,
4: eh? Ja va
7: tenir
4: brutal, sí, eh?
7: Aquella irrupció, com va aterrar, va fer molts gols.
4: Molt, sí, sí,
1: però jo tinc la sensació que és que aquest any té les claus de capità general. No sé...
4: Això sí.
1: És a dir, l'estrella és Mbappé, però a mi em fa la sensació que el líder de l'equip és Bellingham. Sí, i sí. Jo crec que en això sí que han fet un salt de qualitat.
6: Jo crec que no es repetirà el capítol de Tchouaméni i Valverde, amb Mourinho com a entrenador. Jo crec que hi haurà més ordre al vestidor del Madrid, però ara tothom està content, tothom està convençut de que guanyarà la Lliga de Campions, però quan comenci...
5: Això estan convençuts cada any.
6: És que a la Lliga mai passa res a Madrid. El Madrid no passarà res a la Lliga, passi el que passi, encara que el Barça guanyi 3 partits i el Madrid punxi 2 partits. El Madrid passarà quan passi alguna cosa dolenta a la Lliga de Campions. En aquell moment, a lo millor si arriben a semifinals, tornarà amb la cantinela aquesta de, bueno, un paso de Mourinho, evolució i tal. Però al Madrid la Lliga importa depenent del que tu facis a la Lliga de Campions. I jo estic convençut que quan comenci a seure a la banqueta o Vinícius, Mbappé, m'ho invento, Bellingham, veurem si la gestió de Mourinho és molt diferent a la de Xavi Alonso o Arbeloa, però és evident que ara Mourinho té el poder absolut de la plantilla.
4: Sí, és veritat, per exemple, a mi m'ha cridat l'atenció. L'altre dia, no sé si vau veure el partit contra el Màlaga, que el Madrid va guanyar molt còmode.
1: El Màlaga és un desastre.
4: Bellingham, que va com un avió, estava sent el millor del partit, fa un esforç en un replegament brutal, arriba a l'àrea, recupera,
5: i
4: ella acaba forçant el corner,
5: ja s'havien quedat els altres dos a dalt.
4: S'aixeca i es caga ja amb dos o tres, que en la imatge televisiva no es va veure, però t'ho pots imaginar una mica. O sigui, la sensació ja era, jo he tornat a tirar endarrere, estic sent el millor del partit, i aquí n'hi ha dos o tres que ja no heu vingut.
1: És que hi ha unes declaracions postpartit 4-0 o 4-1
5: m'encanta? 4-0.
1: 4-0.
4: Sí, 4-0. Sí, sí.
5: Van anul·lar
1: un gol. I pregunten pel partit i... Diu, no lo entiendo. Hemos hecho una primera parte maravillosa y los últimos 20 minutos son una vergüenza. Sí, sí. I vaig pensar, hòstia... Sí, sí. Vull dir que hi va.
4: Perquè, és veritat, es posen al minut 25 amb 3-0 i ja n'hi ha, que aquell partit ja dimiteixen. I la tinc molt gravada, aquesta jugada. Bellingham fa un esforç defensiu brutal, acaba forçant un corn, en l'àrea pròpia, i quan s'aixeca... Bé... Ens podem imaginar cap a qui anava això.
5: Sí, sí. No, i a més hi ha una part de que hi ha jugadors que quan han complert el seu expedient, quan Mbappé ja ha fet el seu gol, ja juguen per ells.
4: Sí, sí, li costa.
5: Ja està, ja van a marcar els seus gols. Ja. I Bellingham en això segurament té més capacitat de lideratge.
1: Va, no vull que el David marxi sense comentar aquest projecte de requalificació. De moment encara no està aprovat, però... No,
6: però té pinta que sí,
1: Bé, no, al final els pàrquings i la insonorització els hi han acabat tirant enrere, però de moment l'alcalde de Madrid té previst requalificar terrenys sobrants de la Ciutat Esportiva del Madrid que passarien a valdre de 70 a 350 milions.
6: Clar, el que et diu el Madrid i la part de l'equip d'Almeida és, bueno, és que Valdebebas no valia nada hace 30 años y como ha crecido tanto Madrid ahora, Valdebebas es una zona donde vive muchísima gente, sobre todo gente joven que no puede, gente que tampoco son pobres, o sea, es una zona donde no es carísima, pero tampoco es muy barata y que eso vale mucho más de lo que valía hace 20 anys, però sí que és veritat.
1: Aquest argument, David, serviria per les Corts, també. Sí, quan el Barça va fer el Camp Nou no hi havia res al voltant.
6: Correcte. Però sí que és veritat que sobta que el Madrid deixi d'ingressar 300 i pico quilos pel tema dels concerts i ara el benefici que traurem d'aquesta recalificació...
1: Coincideix,
6: Coincideix.
4: A l'euro. Va, a l'euro.
5: És complicat. Va, o sigui, això és una cosa de...
1: És sensacional. Després tenen els collons de parlar de clubs d'estat. Jo, de veritat.
5: Club Comunitat i Club Ajuntament.
4: Després es troba l'alcalde de Madrid, que diu ser de l'Atlètic de Madrid, i ho dissimula molt bé, i li fot uns calbots. No, sí, l'imagina que li fot un calbot i li fa gràcia.
5: Home, clar, sí senyor.
1: No vull dir res que pugui portar davant d'un jutge, però
4: per què?
1: És sorprenent que aquest interès i aquesta insistència d'Almeida en fer contenta a Florentino.
6: Perquè també va haver un intent del tema dels pàrquings, que van canviar la llei per tal de, ja que no es podien fer els concerts, sí que retomar el projecte del pàrquing. El que passa és que és veritat que els veïns de Sant Martín són molt complicats.
5: Clar, és a dir,
6: si els veïns de Sant Martín fossin els veïns de Valdebebas, no hi ha requalificació.
5: Sí, en el sentit que els veïns...
6: A ple d'advocat,
5: els veïns de Sant Martín... Els veïns de Sant Martín són la majoria advocats de l'Estat, treballadors de ministeris, exmilitars, expolicies, o sigui, gent de molt nivell...
1: Ara em fotràs un concert de Shakira aquí cada nit.
5: No, i que tenen un telèfon que se ponga el ministro. I això sí que ho tenen.
4: I que per molt que siguin del Madrid, doncs no m'emprenyaràs a les nits quan vull descansar.
5: Exacte. I el David diu a Madrid, però un dels túnels aquests... que els túnels estaven fets pels concerts i els pàrquings era perquè els camions entressin a sota de l'estadi. I això era una obra que tenia tallada tota la zona castellana, a Bernabéu, Passeu a l'Havana, 4 anys tallada. Vull dir, això no podia entrar.
1: Bueno, en fi, és un tema que seguirem, per a mi em sembla un tema apassionant.
5: I això ho aprovaran i es començarà a fer. El que sí que passa és que la resistència veïnal, i sí que hi ha resistència veïnal i dels seus grups polítics, podrien aturar-ho, però una vegada estigués començat com una mica que ha passat amb els parques. Els parques estan començats a fer.
1: És veritat que perquè el Madrid guanyés diners hauria de passar com quan van fer les Torres, que van vendre els terrenys i van, del 2001, i van ingressar diners. De moment, aquests terrenys no sabrem si els vendran de manera immediata. El que sí que sabem és que abans valien 70 i ara valen 350, i que abans eren per fer-hi terrenys esportius i ara és per edificar-hi.
5: Sí, i aleshores té l'ús aquest que diuen que és un ús social, que és un hospital privat, òbviament.
1: No, és que ens va dir Almeida que, és que no només hi guanyava el Madrid, que de què s'estava queixant.
5: Quan avui sentia a una representant de l'Associació de Veïns de Bateves que diu que no tenen ni centre d'atenció primària, però els hi posaran una clínica privada.
1: Ja. Yeah.
6: Bueno. No hi ha res a fer a Valdebebas, eh? No, no. És un barri avorridíssim. No hi ha absolutament res. La rotonda de Valdebebas...
1: Tens relació amb Almeida o què?
6: Jo? No. És molt futbolero, molt de l'Atlético Madrid.
2: Parles d'entrar un dia al programa.
6: Però és molt amic de Florentino Pérez, eh?
2: I aprofites i li preguntes. El dia que l'entrés al programa li preguntes per aquest tema.
6: Ja li preguntaré. Però ja és el que ha dit, ha parlat fa 24 hores i ha dit... Eso no es bueno para Madrid, es bueno para la ciudad de Madrid.
2: És bo per tots.
4: Vendrà que és bo per la ciutat.
1: Mm. Sí, sí, no, però escolta, aquí, quan el Barça diu no, miri, no és que jo vull fer el Camp Nou, no. Però vull obrir els meus terrenys al voltant, l'Ajuntament no li diu, no. Ei, de puta mare, tot per tu. No, no, l'Ajuntament li demana unes contrapartides, lògicament, perquè estem parlant de diners i terrenys públics. Allà, jo és que cada vegada que veig una operació d'aquestes em sembla xauxa.
6: I el més flipant és que ingressaran lo mateix que deixen d'ingressar pel tema dels concerts.
2: Aquesta és una casualitat.
1: Aquest és el titular del dia.
5: I, de fet, em sembla, David, que la famosa esquina del Bernabéu s'havia de derruir i encara està allà.
6: Sí.
5: Perquè va haver-hi... Els tribunals... O sigui, la van fer, la van cobrar, la van requalificar, està ja feta. Al cap dels anys, els tribunals van dir que això era il·legal i que s'havia de derruir.
1: Això de l'esquina del Bernabéu era matèria de García.
5: Sí. Ja.
6: I fa
1: anys que està jubilat.
4: I mira, hi ha el Camp Nou i allà està l'esquina.
6: Que després veus l'esquina i és molt cutre. Ja. Un tros cutríssim, una cafeteria... No hi ha res.
5: Era la botiga del club.
6: Sí.
1: Molt bé.
4: Padre Damián.
6: Padre Damián.
1: Avui hem tingut el privilegi que ens visiti in situ el Boig de la Castellana, ells dediquen directe a Guanya. Sobretot quan fa 15 anys que no l'has vist.
6: Aquest estudi no el coneixia, eh?
1: No, nosaltres, és que està gairebé és novetat.
4: És calorós.
6: Sí,
1: t'agrada?
6: Sí, molt bé.
1: Molt bé.
6: Molt guapo.
2: Ja tornes cap a Madrid, per això, no?
6: Demà. Demà o demà passat, encara no...
2: Amb la calma, no tinguis cap pressa, David.
6: Amb la calma.
1: Tranquil, t'estan esperant, això sí que... El Despierta San Francisco, continua la franja de tarda?
6: En principi, sí.
5: El programa comença quan el David li dona la gana.
6: No, no, que sí, ningú m'ha dit res, però jo dilluns estaré a les 4 de la tarda i a veure què diu.
4: A veure si obren el micro.
2: Si l'han canviat d'hora ja et diran, no?
1: M'ha dit que a mi m'anava molt millor la franja de matí.
6: A mi també.
1: David, gràcies.
6: Adéu.
1: Farem una pausa. Us robo 5 minuts més al Santi, al Grau i a la Mireia, que hem de parlar del sorteig de Champions del Barça femení de mar. Ara venim.
8: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
9: Doncs ja s'acaba l'estiu.
10: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
9: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
10: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
9: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
14: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
15: He conegut a Wojtyła.
16: Sí.
15: Wojtyła era un gran actor. Benet XVI, per mi, un gran papa, però evidentment era un home forçat a ser papa. I, en canvi, el francès, un home d'església, però, com es diu, un rector d'església.
16: Un rector d'església
15: fet papa.
14: Aquest diumenge, Eduard Rubió, excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma.
15: No sóc molt religiós, francament no sóc quasi gens religiós, però vull dir, tinc molt respecte.
16: Molt
15: respecte. I sempre he tratat tota la cosa molt bé, igual que tinc molts amics, per exemple, de l'Opus Dei.
14: El divan, el valor de la conversa.
15: Meloni és una persona amb atributs.
16: Uau, quina manera de definir-ho. Amb lideratge, vols dir?
15: Lideratge, sí.
14: Aquest diumenge, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio. 5 minuts passant de 8:45 del vespre. El Roger Arbosa s'ha quedat per explicar-nos que demà al migdia, a les 12, a la seu de la UEFA a Nyon, hi ha el sorteig de la fase Lliga.
0: Lliga.
1: Sí, ara no em sortia l'expressió. Fase Lliga de la Champions femenina, evidentment amb el Barça en concurs.
0: Sí, i sabrà els seus 6 rivals en aquesta fase Lliga, en què participen 18 equips, repartits en 3 pots. El Barça jugarà contra 2 equips de cada pot. El Barça és cap de sèrie, està al pot 1, amb el Lyon, el Chelsea, el Bayern, l'Arsenal i el PSG. El Madrid és al pot 2, però no pot tocar el Barça, perquè és de la mateixa Lliga, és del mateix país. Sorpresa, no hi és el Wolfsburg, que hi va caure eliminat per l'Inter. A la fase prèvia, l'Inter li va capgirar el 2-0 a l'anada, va perdre 3-1 després de la pròrroga i va caure als penals. I al pot 3 hi ha el City i l'Inter, que són els equips més perillosos que, com dèiem, estan a l'últim pot. Per tant, el camí més dur possible pel Barça, si té molt mala sort, podria ser el Lió, el Chelsea, la Juve, el Haken, suec, per exemple, el City i l'Inter.
2: Que és campió de l'Europa Cup, el Haken.
0: I el City i l'Inter, que seria el camí més dur, eh? Si tingués molta mala sort al Barça.
2: Aquest seria el camí que jo triaria i que seria divertidíssim, perquè a més el Barça estic convençuda que podria tranquil·lament passar la següent fase.
0: Demà el sorteig a Nyon, com deies, costa a les 12 en directe a Esport 3. Per cert, demà sabrem els rivals. Dissabte el calendari, no sabrem demà encara el calendari d'una fase Lliga que començarà, això sí que ho sabem, el 22 i el 23 de setembre i que s'acabarà el 16 de desembre.
1: Mireia, tu també, com la Sònia, vols
7: sí.
1: Rivals
7: sí, al final, cada cap de setmana el Barça passa com una peixonadora, no?, per davant dels rivals de la Lliga. Per tant, a la Champions, començar fort o contra els millors, a mi em sembla el millor camí, també per les futbolistes, en un any, no?, de transició, en un any de canvis, per mi la Champions serà el que acabarà marcant el llistó.
1: Molt bé, doncs demà ho sabrem, el calendari el tindrem dissabte en això, cosins germans amb la Champions masculina. Hem d'esperar allà en conserva a veure què ens passin al calendari.
2: Demà a les 12 ho sabrem. Per cert, ahir vam entrevistar Patri Guijarro, abans del programa comentàvem amb la Mireia Vera, una entrevista interessant a la ara capitana del Barça després de la marxa d'Alexia Putellas. Podeu recuperar l'entrevista qui vulgui a les xarxes del Tot Costa i a l'app i al web de Catalunya Ràdio, però vull, Mireia, que sentis el que ens deia Patri sobre el seu futur. Acaba contracte aquesta temporada.
17: La liga inglesa es atractiva y esto es algo que venimos hablando de hace años. Respecto a la renovación, creo que es algo que ahora no estoy centrada en eso, sino estoy centrada en el equipo y en el inicio de temporada y en afrontar esta temporada. Pero es algo que creo que en el momento que podamos hablar de ello lo hablaremos sin problema.
2: Ho deixa obert, Mireia.
7: Sí, jo crec que amb aquesta resposta el que transmet és que s'ho ha pensat. No, o que en algun moment ha tingut al cap el deixar el Barça. Bé, veurem què acaba passant. També és el que dic, és una temporada, no?, amb canvis, una temporada amb transicions, i les futbolistes del Barça que acaben marxant ho han guanyat tot, també. És a dir, porten molts anys defensant aquesta samarreta. Per mi, Patri ha de ser la pedra angular d'aquest projecte, és a dir, ja se li ha donat la capitania, és a dir, se li està donant importància, perquè per mi és una futbolista que no n'hi ha cap altra com ella, en aquest mig centre, com t'ordena, com ataca, com defensa. Veurem també aquest nou rol de lideratge amb el braçalet de capitana, però és una futbolista capdalt per mi, i si marxés jo crec que seria una pèrdua molt, molt dolorosa de l'alçada de les que han marxat aquesta temporada.
1: Molt bé, doncs la mirada, vaja, la Mireia coincideix amb tots els que vam escoltar ahir l'entrevista, que...
5: Doncs que toqui el grup difícil, perquè així s'animin i no trobi tant a faltar la prèmia.
2: També hi ha de ser una aposta econòmica per part del Barça, jo crec que aquí també clar. Influirà, perquè evidentment el que li estan oferint a Anglaterra o el que li poden arribar a oferir a Anglaterra és superior a la fitxa que té actualment. Jo crec que el Barça hi pot arribar, no sé si segons el que li ofereixin, però com a mínim fer un esforç bastant important.
1: Molt bé, perquè ara us pregunto una cosa que potser no d'això. A la Lliga anglesa hi ha límit salarial o Michel Kang pot gastar...?
2: Fins ara no n'hi ha hagut. Crec que hi ha previsió que potser a partir de la pròxima temporada, però no n'estic segura.
5: Si se'l passen pel forro com a la masculina...
2: No, sí, exacte. Vull dir,
4: veritat, no. Sí. Ha de ser com el de la Premier?
1: No, clar, però el que vull dir és que, clar, el Barça femení, com ja m'ha explicat molts cops, aquí...
2: Té un problema,
1: clar,
2: sí, sí.
1: Té com que penja del fair play del masculí, per més que no perdi
4: totes
1: diners, al contrari...
4: Sí.
1: Ja, però com el femení no perd diners, ja de les altres seccions...
4: Però el salari sí que computen.
1: Sí, sí, això sí.
5: També.
1: Bé, veurem quin és el futur de Patri i Jarro, això ja ens va dir...
7: Queda molt,
1: que
7: queda
1: calma,
7: molt.
1: Serà molt més aviat el sorteig de Champions de demà, que demà en parlarem. Arbusà, gràcies.
0: Adeu.
1: Mireia Vera, Jordi Grau, Santi Jiménez, gràcies.
7: A vosaltres. Happy
8: birthday. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: Us explicàvem a l'inici del programa que avui ha estat dia de balanç de mercat en tots els clubs catalans professionals que no són el Barça. I això vol dir que Monchi, Joan Fitola de nou,
0: hola,
1: ha valorat el mercat de l'Espanyol.
18: Sí, i ha explicat que tot el que li havia demanat Monchi a Alan Pace, doncs el màxim mandatari de l'Espanyol, doncs li ha donat, ha fet valoració d'aquest mercat, però diu Monchi que està satisfet, però que fins que no acabi la Liga no ho podrà acabar de valorar.
19: Sí, és verdad que a cada plan A hemos tenido un plan B, incluso un plan C, que cubría o complementaba aquello que se necesitaba. Por tanto, satisfecho con el mercado en cuanto a que hemos cumplido los hitos que teníamos predominantes, sí. Satisfecho, pues como dije el otro día, no sé qué día exactamente termina la Liga, pero ese día te diré si estoy satisfecho o no.
18: Ha explicat que els últims dies ja han ofert, ha dit textualment, 8.500 davanters, ha confirmat que van rebre una oferta per Roberto, però que la van rebutjar a l'instant, una oferta del Hull City, i ha volgut posar en valor Monchi la decisió de Brian Zaragoza. Ha repetit allò que es diu sovint, que Brian ha fet un gran esforç per jugar a l'Espanyol.
19: He escuchado muchas veces que los jugadores hacen esfuerzos por ir a un club. En el caso de Brian no es palabra, es hecho. No voy a entrar en detalle porque evidentemente el propio Brian no me lo permitiría, pero ha hecho un esfuerzo tremendo a nivel económico y yo creo que es digno que se diga para que él para estar aquí.
18: Avui han presentat també a Gorosabel i a Brian Zaragoza. El més destacat d'aquestes dues presentacions, 15 segons, on Brian explica que vol jugar molts anys al club blanquiblau.
20: Creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo, y yo creo que el español es lo ideal, y a eso he venido aquí, a intentar estar lo máximo posible.
1: Aquí el problema és que si Brian Zaragoza fa una bona temporada, que és el que tots esperem, després el preu de traspàs...
18: 8 milions d'euros, si no m'equivoco.
1: Està pactat
18: a una cessió amb opció de compra, i l'opció de compra és d'uns 8 milions d'euros.
1: És una pasta per l'Espanyol, però vaja, em va pagar, si fa no fa, per Roberto. Vull dir que, arribat al cas, la qualitat de Brian Zaragoza podria valer-los. En fi, ja ho veurem. Joan, gràcies.
18: A tu.
1: Hola, Solà, bona tarda.
21: Hola, què tal? Bona tarda.
1: L'Edu ha estat pendent de la roda de premsa que ofereix, ha ofert avui, com fa sempre a final de mercat, Quique Càrcel, el director esportiu del Girona. Amb quines sensacions tanca el mercat d'arquitecte gironí?
21: Doncs diu que amb una plantilla que pot lluitar per tornar l'equip a primera divisió, que és el principal objectiu de temporada. Ha fet una mica de resum. Diu que amb el descens al mes de maig entenia que el 90% de la plantilla no volia jugar a segona divisió. Es va marcar com a objectiu no deixar sortir a jugadors que volien tenir-lo a dintre la plantilla, però que, per exemple, no va poder fer res ni amb Joel Roca ni amb Minso, que no els volien vendre, però van venir d'altres equips i els van voler fitxar. Però això sí, ha agraït als jugadors que s'han volgut quedar aquesta temporada a la segona divisió.
22: Potser el millor del que s'ha vist és que hi ha jugadors que sí que s'han demostrat que estan involucrats. Vull dir, hi ha jugadors que han renovat, com són el David López o com és Estuani. Lògicament han volgut sortir, però sempre han estat treballant cada dia com boixos. Àlex Moreno, tipus Brian Hill, Fran Beltrán, que era un jugador que podia tenir una sortida i ell va dir que no, que ell havia baixat i que volia ajudar-nos a pujar. El mateix Esprilla, que ha entrenat des del primer moment, i altres que sempre que han entrenat bé, com Benat, que tenia infinitats d'equips que el volien.
21: Més noms propis. Diu que no ha volgut parlar de Sigankov, és l'únic nom que ha dit que no volia extendre's ni parlar d'aquest jugador. Ha defensat Gazzaniga, recordem que dissabte passat va rebre xiulets a Montilivi. Reconeix que ha trobat estrany que no hagin arribat més ofertes per a Unagi, però que al final han hagut de vendre l'últim dia.
22: Cas Unagi, cas més peculiar de tots, perquè és el clàssic jugador que tots donem per fet que el vendrem, i sempre es parlava de que arribarien unes ofertes que realment no han arribat. I jo tenia molt clar que hi havia un preu mínim de sortida d'Onaje. I si no hagués sigut aquest preu, no hagués sortit. El jugador pues, també estava en una situació que volia marxar sí o sí, però fins que no arriba l'oferta que va arribar l'últim dia, que és quan realment es va negociar d'una manera més intensa...
1: Clar, potser el problema precisament era que tothom sabia que l'acabarien venent i així ha anat la cosa. Vaja, tampoc diríem que sigui el futbolista més compromès de la història del Girona,
21: no.
1: Eh?
21: No, i ja per acabar, una última cosa. Recordem que Quique Cárcel acaba contracte aquesta temporada, el 2027. Ha dit que no volia parlar sobre el seu futur i que encara no ho tenia decidit, que és el que podria passar al mes de juny.
1: T'haig de dir que en un passatge de la roda de premsa crec que ha dit alguna cosa així com que li feia por l'ambient de Montilivi i que el Montilivi sí. d'aquesta temporada és millor que el de l'ambient és millor que el de les dues anteriors i sí. fins i tot el to de Quique vaja, contrasta molt amb aquella roda de premsa on totes les patrons del Girona van explicar per què havia passat pel descens, vaja, no sé què farà Quique, però l'estat d'ànim del director esportiu crec que ha millorat.
21: Sí, ha millorat. És evident que amb aquella roda de premsa de la temporada passada, que es va haver de repetir, que es va trobar malament, estava en un moment complicat i delicat, però avui se l'ha vist fins i tot una mica més fort, tot i que continua dolgut per les crítiques que s'està rebent, sobretot després del descens a segona divisió.
1: Doncs ens n'alegrem per Quique Cárcel i també pel Girona, si és que l'ambient millora i ho fa tot més digerible aquesta temporada. Fins ara, Edu!
21: Adeu.
1: I també hi ha hagut balanç de mercat al Sabadell, en aquest cas, en l'any del retorn a la segona divisió. Aquest és el resum que n'ha fet el seu director esportiu, Lucas Viale.
3: Y creo que con el límite que hemos tenido hemos realizado una plantilla competitiva, una plantilla que representa nuestro modelo, que representa lo que nosotros queremos dentro lo que queremos ser dentro de la categoría. Y una plantilla creo que reconocible en la línea de las que llevamos haciendo en estas últimas temporadas.
1: Un centre d'esport Sabadell, que no ho hem dit, hem parlat de la lesió de Visibu, però no havíem dit que va acabar guanyant la Copa Catalunya, guanyant per derrotant 2-1 al Barça Atlètica i a la Nova Creu Alta. Va, farem una petitíssima pausa i hem de passar per la Vuelta, on Enric Mas avui ha fet una petita passa més cap a la victòria. Ara veurem.
6: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
23: Xato! L'estiu s'acaba!
24: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Tocars, 9:15 del vespre. Avui ja ho marcava el calendari de l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac, bona tarda.
1: Què tal, bona
0: tarda?
1: Avui
0: hi ha etapa per estar-ne pendents i realment hi ha hagut moviments, no canvis a la general, però sí moviments de temps. Vaja, bones notícies per Enric Mas.
1: Sí. Mira, després guardarem uns segons per parlar de qui ha guanyat l'etapa avui, però pel que fas de la general, com dius, etapa avui important, en final a Calar Alto, Enric Mas ha atacat a 11 quilòmetres de meta. Al final ha tret 26 segons a Roglic, Félix Gol i Richard Carapaz, que són els que té al darrere la general, i per tant aquests 26 segons, mica en mica, va fent forat al Dartà, que té, ja ho apuntaves tu, aquella crono de l'última setmana com a gran hàndicap o gran perill per emportar-se aquesta volta. Ara la general, Enric Mas, és líder 1:45 a Primoz Roglic, 2:06 a Félix Gol i 3:53 a Richard Carapaz. A banda de la crono, queden d'aquí fins al final, queda molt, però queden 3 etapes de muntanya dures.
0: Sí, clar, la crono el pot penalitzar, però pel que s'està veient, quan la cosa es posa coll amunt, no, vaja, és el millor.
1: Correcte, sí. I et diré una cosa, Primoz Roglic ha d'anar a més, però molt a més.
0: Ja.
1: Perquè amb aquesta confiança que té Enric Mas, fins i tot, jo crec que farà millor crono, que farà millor crono que no pas en unes circumstàncies, diguéssim, més normals, sense anar de líder.
0: Ara, demà mitja muntanya, oi?
1: Sí, demà és un dia per l'escapada i com et deia, queden d'aquí al final de Vuelta 3 etapes, especialment la penúltima, que és duríssima, però queden 3 etapes en finals en ports de muntanya.
0: Molt bé, doncs estarem pendents, però de moment Enric Mas va reblant el seu lideratge a la Vuelta per davant de Roglic. Veurem com acaba la cosa. Has dit que volies guardar-te uns segons pel guanyador de l'etapa.
1: Sí, Jakob Omerzel, tu creus en allò del destí o... En fi, que...
0: Poc.
1: Tu ets un tio terrenal, eh?
0: Sí, va, classicot, sí.
1: Va, Jakob Omerzel, 20 anys, eslové, primera victòria d'etapa en una gran volta per etapes. Et sona la pel·lícula?
0: De Pogacar?
1: És el mateix que va aconseguir Pogacar, 20 anys, eslové, primera gran victòria en una gran volta, també va ser a la Vuelta, a la seva primera Vuelta. A la 12a etapa d'aquella Vuelta, que és on ens trobem ara, Omerzel és 6è a la general, Pogacar llavors era 5è a la general. Les similituds són moltíssimes, eh?
0: Déu-n'hi-do. Home, també t'haig de dir que si és la meitat de bo que Pogacar, segurament Omerzel ja ho firmarà.
1: Si hagués de jugar-me calés, apostaria per això que dius tu, és molt complicat.
0: Home, mira, aquí ens han sortit amb 20 anys de diferència, Messi i Lamine, ja podria ser. Però
1: mira, bona. Bona.
0: T'ha agradat això, eh?
1: Veus? Bona, me l'apunto.
0: Molt bé. Isaac, abraçada, gràcies.
1: Una abraçada.
0: Coast to Coast. I acabem passant per l'NBA. Jordi Colomer, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Encara falta per l'inici de la temporada regular, tant com un mes i no i mig, però un mes llarg per l'inici de la temporada. Però ja tenim una de les notícies de l'any, una sanció històrica als Los Angeles Clippers. Jordi, jo ho resumiria així, per pagar en negre a Kawhi Leonard.
2: Sí, perquè la documentació és molt clara, eh? Des de l'entorn de Kawhi Leonard li van dir als Clippers, cada any volem 10 milions extras. I ho han aconseguit, li van aconseguir, altres entitats es van negar quan va negociar.
0: Extras vols dir que Kawhi Leonard,
2: que ja era el màxim que podia guanyar.
0: Té un contracte oficial que no dona permès per límit salarial en aquest cas dels Clippers o de qualsevol altre equip, i els Clippers decideixen fer una trampa i pagar-li a través d'una altra empresa.
2: Exacte, és a dir, les franquícies NBA el que poden fer és que si hi ha algú interessat en patrocinar un dels seus jugadors, poden fer intermediari, però ells no poden anar a buscar. En aquest cas estem parlant d'un jugador que té allò, diríem, glamour zero, empatia zero, que transmet zero, és un robot, i llavors van aconseguir 4 empreses que li pagaven diners per no fer res, perquè no va fer cap acte publicitari, no va, vull dir, cap mena de vinculació, i a més s'ha sabut que aquestes empreses després sí que tenien pactes amb els Clippers que entraven, com que van fer tot el nou pavelló, doncs el marcador nou, totes aquestes coses. I ell anava cobrant. I ara sabem la sanció. Tu dius bèstia per la part esportiva, per les 5 opcions del draft, Sí, tot i que, com que aquest jugador està pendent d'anar traspassat a Toronto, encara no s'ha fet oficial, perquè Toronto estava esperant això, i en aquesta operació li tornaran dues seleccions del draft, llavors ens quedaríem amb tres. La part de sanció d'un any pel propietari i totes aquestes coses sí que són més contundents, el que sí que també tenim la sensació...
0: L'envoltar el propietari és 30 milions, crec.
2: Sí, però clar, estem parlant d'una de les persones més riques del planeta. És un dels que va fundar Microsoft i ell té més diners que gairebé tots els altres propietaris de la NBA junts. Vull dir, que són pessigolles. Sí que li tocarà més als nassos haver d'estar un any allunyat de la pista i tot. I el que queda com més al marge és Kawhi. Són 700.000 euros. Estem parlant de que cada any guanyava 10 milions extres. Doncs home, li ha sortit barat. Ell ha fet un comunicat dient, sí, és que ha estat mal assessorat, enviant les culpes al seu assessor i ja està.
0: Bé, li ha sortit barat a Kawhi Leonard. En tot cas, la NBA, que imposa aquesta sanció, no podia fer una altra cosa, perquè, clar, si no era obrir la porta que tothom fes trampes amb els límits salarials.
2: Totalment. Bé, tots sabem que a vegades hi ha complements, hi ha ajudes, hi ha coses, però és que aquest cas era molt descarat. I a més és que està documentat, al final no oblidem, aquí és que hi ha un periodista que és Pablo Torre, que és el que ho ha tret tot i el que ho fa públic i el que dona peu a la investigació, vull dir que això ve d'una investigació, filtració, que tu li vulguis dir, periodística, que se li van tirar en contra, que fa 4 dies ESPN, que és un gegant mediàtic, sortia dient, han fet la investigació i han descobert que no hi ha res de res, van entrevistar el propietari dels Clippers i en veieu, és que no hi ha res de res, i el periodista aquest va anar seguint insistint i més ja s'ha dit que el que ha sortit és una mica, la investigació segueix perquè hi ha més casos, hi ha més coses. Per exemple, fins ara sabíem, sobretot l'Aspiration era aquest patrocinador, en sabíem un, sabíem que hi havia un segon. Amb la investigació hem vist que n'hi ha 4. Hem vist que els Clippers van posar traves, van negar tot, es van negar a presentar la documentació.
0: Quan dius que continuen investigant...
2: Igual la sanció pot anar més.
0: Ah, això t'anava a dir. És a dir, la sanció no és definitiva. Si troben més coses, els poden...
2: Sí que ho és, però segueix oberta. Llavors haurem de veure què troben més... Perquè si tu mires els papers que han passat d'advocats de la sentència, i home, és que no hi ha dubte, vull dir que és que ja la mà dreta de Ballmer ha estat darrere, és que ell crea l'estructura. I Ballmer hi ha un moment en què hi ha una empresa que li diu si no fem això en el pavelló, no pagarem res a Kawhi, i apareix Ballmer pel mig i dient no, sí que tenim l'acord, ho farem i tot. És que el propietari també apareix, que fins ara s'ha quedat com al marge. Vull dir que cal veure a la part esportiva que va ser amb els Clippers, perquè avui dia ho hem anat explicant amb el nou conveni, les seleccions del draft són clau per negociar, es queden sense 5, a més que en principi el seu general manager està un any suspès, o sigui que no pot intervenir en res. Veurem què passa amb els Clippers, però sí que és, bueno, viu moments complicats a Silver, perquè té molts fronts oberts amb conflictes, aquest el tanca més o menys, pots dir... Al final, jo crec que la part de Kawhi és per no fer enfadar l'associació de jugadors, que ha acceptat això i ha acceptat no entrar en litigis que serien d'arrerir encara més tot, si acceptes aquests 500.000 dòlars i ens van bé, però sí, vull dir, és una sanció, bueno, jo crec que encara queda una mica curta, però bueno, és que, clar, com que estem parlant de 1.000 milionaris, clar, 30 milions, pues res.
0: Perquè aquest cas que ha passat amb Kawhi no hi ha sospita que hagi passat amb cap altre jugador de la NBA, eh?
2: Tan descarat no, sí que a vegades sí que va sortir Shaquille dient, bueno, jo quan estava als Lakers vaig fer 3 pel·lícules, però tampoc no coincidien les dates, perquè és Shaquille, però sí que hi ha cosetes d'aquestes. Al final, jo crec que el més trist de tot...
0: Ja, clar, però Shaquille les pel·lícules com a mínim les feia. És que Kawhi Leonard firmava contractes per no fer res, clar.
2: Exacte. I el que queda al final també més trist pels Clippers és que amb l'operació Kawhi va entrar Shai Gilgeous-Alexander. És a dir, han acabat donant 10 eleccions al draft i un 2 cops MVP, que ha guanyat a més un anell, i amb aquestes eleccions al draft Oklahoma ha guanyat anells, per passar una ronda de play-off, perquè tota la part de Kawhi Leonard a nivell esportiu ha estat un fracàs amb moltes lesions. O sigui que tot això que han fet a sobre tampoc els ha comportat el rendiment esportiu que esperaven.
0: Doncs déu-n'hi-do, la jugada dels Clippers, la jugada tramposa que els ha acabat sortint cara. Jordi, abraçada, gràcies.
2: Fins la pròxima.
0: 2 minuts i les 9. Per cert, tenim en joc un partit a Sant Joan de Vilatorta, un torneig tradicional de pretemporada entre el Manresa i el Joventut. Ha començat guanyant el Manresa el primer quart, per 24-17. Demà parlarem molt de bàsquet. Sònia, remata-ho.
3: El Barça ha anunciat que l'assemblea de compromissaris continuarà sent telemàtica i serà concretament el 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça, partit de Lliga, per tant, partit fora de casa. Igualment, l'assemblea serà telemàtica a distància, com ja ho ha estat en les últimes temporades del Barça, que, per cert, també ha anunciat que fet un nou rècord d'ingressos, sobrepassant per primer cop la barrera dels 1.000 milions d'euros d'ingressos, gràcies en gran part al retorn, òbviament, al Camp Nou, que permet augmentar i molt l'explotació. El dia en què també hem parlat de Xavi Espar, aquesta revelació del Barça en aquests primers partits de la temporada, hem parlat amb Òscar López, el seu entrenador al Barça juvenil i que ara és el filial de l'Sporting. I també hem saludat una de les incorporacions d'Alto Costa aquesta temporada, Jean-Marie Dongu, el que va ser precisament futbolista del filial del Barça. Amb ell avui hem parlat i hem tractat el tema del nou i hem rebut la visita de David Sánchez aquí, que això és notícia, normalment el nostre home a Madrid.
0: Gràcies, Sònia.
3: Fins demà.
0: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Manel Gil al control central, gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. President, què li ha semblat avui?
4: Tinc que dir que al final que m'ho he posat molt bé.
5: Pedro Sánchez ha mogut molt poc la seva posició després de l'informe de la Policia Nacional. Avui el Congrés ha admès els fets que alimenten les sospites sobre el paper del Marroc a Ceuta, però es nega a convertir-los en una acusació contra el govern marroquí. Dani Sainz de Aja.
6: Sánchez ha defensat que cal ser prudent per evitar un xoc diplomàtic, però per primer cop sí que admet que alguns policies marroquins van permetre el pas de persones cap a la frontera. En tot cas, diu que per ara no hi ha proves que apunten al govern de Rabat, però que si es demostra la seva implicació, avisa que actuarà contra el Marroc.
5: Bona nit, són les 9.
7: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
8: De Ceuta avui se n'ha parlat al Congrés. De seguida veurem també com Pedro Sánchez no ha acabat de convèncer ningú, però també se n'ha parlat a Washington i a Santiago de Xile. La crisi de la frontera espanyola s'ha convertit en una frontera ideològica. Trump i Milei l'utilitzen per carregar contra Sánchez i també per alimentar un mateix relat sobre immigració, identitat i decadència d'Europa.
9: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro.
8: Ho ha fet a Xile en la cinquena trobada del Fòrum de Madrid que impulsa Vox al costat de partits ultraconservadors. Ens ho explicarà el corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
5: A Manresa, el crim de dimarts segueix impactant després que s'hagi sabut que un dels menors ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil i que havia protagonitzat una agressió amb arma blanca pràcticament al mateix lloc. Serem a Manresa un dia més amb la corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
8: I també amb un ull posat a Alemanya, on a aquesta hora reuneix el grup Volkswagen amb un pla de reestructuració sobre la taula que podria significar la desaparició de la marca Seat. El volum de treball de la planta històrica de Martorell, però, no està en qüestió, ja per la feina que s'està fent amb la línia dels Cupra. N'estarem pendents durant aquest Catalunya Nit.
5: I en les últimes setmanes s'han confirmat el doble de casos de grip de l'habitual, Txell Garriga.
10: Estaríem parlant de 2.400 casos només la setmana passada. És lluny dels pics de l'hivern, però ha cridat l'atenció de les autoritats sanitàries. S'ho expliquen així.
11: O sea, com un fenomen puntual d'importació de casos de grip per part de persones que han viatjat sobretot a l'hemisferi sud.
8: I compte, perquè un jutjat de Lleida resol un problema veïnal que us ressonarà segur a molts. Ha condemnat la promotora d'un edifici a insonoritzar els habitatges després que els veïns hagin pogut demostrar que se sentia tot. Pere Joan Álvarez.
12: La sentència considera provat que els pisos presenten una falta de confort acústic que afecta l'habitabilitat i també el manteniment d'unes condicions mínimes de privacitat. De fet, això ho havien denunciat els veïns fa més de 10 anys i ara la justícia els dona la raó. I és que un cop a la paret mitgera d'un dormitori es podia sentir perfectament des del saló del pis contigu. També es podien sentir converses entre dues persones situades a banda i banda de la paret, així com els passos d'una persona baixant per les escales de l'habitatge veí.
8: Quin és el límit del que es pot sentir? És a dir, quan es pot reclamar judicialment a la promotora? Intentarem sortir de dubtes amb Clàudia Miralpeix. Ella és advocada experta en dret immobiliari.
5: També us explicarem que el president de la Generalitat s'ha reunit avui a Kiev amb Volodymyr Zelensky i d'això ha parlat amb el president d'Ucraïna.
13: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
8: Els atemptats a la Rambla i Cambrils arriben a la pantalla gran 9 anys després amb el títol de Cronos. És un thriller de Fernando González Molina sobre l'operació policial posterior per desarticular la cèl·lula terrorista. L'estrena s'està fent ara mateix, aquest vespre, al Gran Teatre del Liceu. De fet, és una de les grans estrenes de la temporada. Montse Pujol.
14: Hola, bona nit. Doncs aquesta hora efectivament es projecta aquí al Gran Teatre del Liceu, Cronos, després de la catifa vermella, on hem pogut parlar amb els actors i el director d'aquesta pel·lícula, Fernando González Molina. Tots ells us hem d'explicar que coincideixen en dir que és una pel·lícula, un homenatge i un acte reparador realitzat amb rigor i respecte i que mostra la cara més humana d'aquells dies de por, caos i incertesa.
5: I els esports, David Huach, de què parlarem?
15: Doncs dos noms propis del Barça, sobretot el de Gabriel Jesús. Avui s'ha entrenat per primera vegada amb els seus nous companys a les ordres de Hansi Flick, en una sessió en què també hi ha participat Gavi, després de dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, per tant, estan disponibles ja per entrar a la convocatòria del Barça per jugar diumenge al camp del València a la Lliga. I de l'àmbit institucional, doncs, hem sabut la data de l'assemblea, que serà tan ordinària com extraordinària, de socis. Serà dissabte 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça de la Lliga.
8: I busquem també a aquesta hora, les 9 i 6 minuts, un titular del temps. Gemma Puig, bona nit.
16: Bona nit, doncs avui hem de parlar de temperatures, amb aquestes temperatures que s'han enfilat i de fa poqueta estona, doncs 27 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 anys de dades, han superat, han batut un nou rècord un mes de setembre. Mai en algunes poblacions, sobretot de Ponent, del Pirineu i de l'Empordà, doncs havia registrat aquesta calor en un mes de setembre. Una calor que continuarà sent notícia demà i el cap de setmana. Avui hem quedat a les portes dels 39, demà sembla que ja tocaríem aquests 40 graus, per tant ens esperen 3 dies amb aquesta calor intensa.
5: I a partir de les 10 avui torna l'Àlex Gorina amb la seva secció de cinema aquí al Catalunya Nit.
8: I a la punt final, una nova estrena d'aquesta nova temporada del Catalunya Nit. Avui anirà a càrrec del poeta i editor Vicenç Altaió.
7: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede. El gobierno, por tanto, no tiene nada que ocultar en este asunto. Tanto es así que he dado orden de publicar un dossier con todos los informes, todos.
1: Aquests són alguns dels titulars que ha deixat aquest matí Pedro Sánchez en la compareixença que ha fet al Congrés dels Diputats sobre la crisi de Ceuta i que venia precedida, recordem-ho, per la publicació de l'informe ahir mateix a la tarda de la Policia Nacional en què la policia recollia alguns indicis i algunes proves que la policia marroquina sí que havia deixat passar els milers de persones que el 30 de juliol havien arribat a Ceuta. El nostre company de Madrid, en Dani Sáenz de Aja, ha seguit aquesta compareixença d'aquest matí. Bona nit, Dani.
2: Bona nit, Agnès, què tal?
1: Hi ha hagut algun canvi en aquesta versió que ha donat avui Pedro Sánchez?
2: Doncs Sánchez s'ha mantingut en que no hi ha proves sòlides que apunten la implicació del Marroc, però avui sí que han endurit el to una mica i s'ha compromès a investigar i a actuar amb contundència. El sentíem si es demostra finalment la implicació directa de Rabat en tot plegat. També per primera vegada ha reconegut que alguns agents de la gendarmeria marroquina van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Ara bé, no apunta directament cap al govern de Rabat i es manté prudent per este motiu.
0: Tampoco tenemos la más mínima intención de desencadenar un conflicto diplomático de primer orden en un mundo ya de por sí convulso con un país vecino sin tener datos sólidos para hacerlo, señorías.
2: En tot moment, Sánchez ha volgut deixar clar que no li tremolen les cames amb el Marroc i per això també ha denunciat les crides d'alguns ministres marroquins a alliberar, això és el que deien, Ceuta i Melilla. Sánchez diu que va convocar l'ambaixadora del Marroc a Madrid per queixar-se d'això mateix. També s'ha defensat de les crítiques a la seva gestió que li han fet tant des de l'oposició com des dels socis. Insistix que cap policia, ni cap agència de fronteres, ni servei d'intel·ligència van preveure una arribada tan massiva de persones i, per esvair dubtes, ha anunciat que la setmana que ve desclassificaran tots els informes, el que mencionaves de la Policia Nacional, però també és del CNI.
1: Doncs serà interessant poder-los llegir. Lògicament serà molt i molt interessant a veure si canvia alguna cosa. El cert és que, Dani, hem sentit aquests fragments de la intervenció de Pedro Sánchez. Ell ha estat contundent en la seva exposició, però el cert és que no hi ha ningú que li hagi comprat el discurs avui.
2: No, s'ha quedat sol. De fet, de dreta a esquerra de l'hemicicle, creuen que Sánchez està negant l'evidència que el Marroc és responsable del que va passar i l'acusen de voler tapar-ho. Aquí difereixen els motius. El PP i Vox diuen que Sánchez està sotmès al xantatge després de l'espionatge amb Pegasus al seu mòbil. Sentim que deia Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
3: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
4: Es lo único que tiene claro, que Marruecos es su amigo.
5: Pero no es verdad. Marruecos es su amo.

0: 6 hores que ha durat tot plegat, ha deixat encara moltes preguntes sense resposta.
1: Gràcies, Dani Sainz de Aja. Serà interessant veure com evoluciona aquesta crisi, perquè és cert que la Moncloa continua defensant que no hi ha proves per implicar el govern del Marroc en aquesta crisi, però s'eleva una pregunta que es fa pràcticament tothom. Si hi ha un informe de la Policia Nacional que apunta que la policia marroquina sí que deixava passar aquestes persones, quina relació hi ha entre el govern i la Policia Nacional? Alba Barbosa, bona nit.
2: Bona nit.
1: Hi ha alguns experts que dubten que no estiguessin comunicades aquestes dues parts.
2: Sí, el professor de Relacions Internacionals de la UAB, Eduard Soler, està convençut que alguna de les potes de poder del sistema marroquí n'estava al corrent. Remarca, això sí, que aquesta divisió podria haver propiciat que el govern en si del Marroc en quedés al marge. És el que explicava en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
3: I aquí entren des de les persones que poden estar en posicions de poder al Palau, els serveis d'intel·ligència, que estan dividits, a més, en el cas del Marroc, el sector de seguretat està molt dividit, però, per tant, és molt més difícil de copsar. No és el Marroc, és alguns actors dins del Marroc. Evidentment, han tingut un paper, perquè això no succeeix sense que hi hagi actors dins del Marroc que vulguin que això succeeixi.
2: I el que també apuntava Soler és que veu probable que Rússia, Israel i els Estats Units hagin ideat estratègies per aprofitar-se de la crisi per erosionar el govern espanyol no amigable, deia, de Pedro Sánchez.
4: I qui no perd ocasió de criticar el govern espanyol és Donald Trump, i n'ha trobat una en aquesta crisi de Ceuta. En una entrevista a un mitjà britànic ha dit que l'entrada massiva d'immigrants és una cosa que no s'havia vist mai, i vaticina que Espanya va cap a la ruïna.
5: What's happening there is very sad to watch.
6: El que està passant allà és molt trist de veure, i per sort altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
5: Bum rushing your country. I've never seen anything like it. Yeah.
4: El president nord-americà ha recordat també els problemes amb Pedro Sánchez en relació amb l'OTAN i ha insistit que Espanya no està complint els seus compromisos d'aportacions a l'Aliança. A més de Trump, en les últimes hores també ha carregat contra Pedro Sánchez i el Partit Socialista el president argentí, Javier Milei. Per això connectem ara amb Buenos Aires. Joan Biosca, bona nit.
7: Manel, què tal? Bona nit.
4: Bona nit, Joan. Què és el que ha dit Milei exactament?
7: Sí, el president argentí ha estat la Patum, la gran estrella d'una trobada a Santiago de Xile de les extremes dretes llatinoamericanes en una jornada d'exaltació de l'ultraconservadurisme que està en alça aquí a la regió. Assegura Milei que són l'escut per acabar amb els governs socialistes, ha dit, com el de Pedro Sánchez, a qui assenyala Milei com el culpable de la crisi a Ceuta. L'escoltem.
8: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Es decir, les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismo, allanando el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos.
7: Javier Milei ha estat aclamat per aquestes paraules i també especialment quan ha tret pit per haver, assegura Milei, ha dit, tret l'Argentina del caos econòmic.
4: Aclamat a Xile en un fòrum que es diu Fòrum Madrid. Què és aquest fòrum, Joan?
7: Sí, ho organitza Vox, i és aquesta la cinquena edició d'una trobada anual que s'ha fet ja en altres països i que busca, han explicat els seus organitzadors, enllaçar les dues riberes de l'Atlàntic en un projecte comú, han dit, basat en les idees de la llibertat, el neocapitalisme i el conservadurisme. I Javier Milei, el president argentí, i José Antonio Kast, que és el president de Xile, per cert, es troben en aquesta jornada d'avui també a Santiago de Xile en una trobada bilateral, doncs bé, tots dos, Milei i Kast, d'extrema dreta, són els grans referents per a aquest col·lectiu, Manel.
4: Gràcies, Joan. Bona nit.
7: Bona nit.
1: Doncs bé, en plena crisi a Ceuta, avui hem sabut que hi ha hagut una tragèdia a la ruta migratòria de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el naufragi d'un caiuco que portava navegant 26 dies. L'embarcació, en aquest cas, havia sortit de Gàmbia i aquesta matinada Salvament Marítim n'ha rescatat els supervivents. Són 45 persones a qui han traslladat a Gran Canària, en Andús a Noguera. Bona nit.
9: Hola, bona nit.
1: Aquest naufragi constata la tendència que la ruta de les Canàries és cada vegada més llarga i perillosa, no? Sí, sí. Surten des de més al sud.
9: Van més cap al sud i realment les distàncies distàncies són cada vegada molt més grans. L'ONG Caminando Fronteras ha explicat a Catalunya Ràdio que per evitar la vigilància de Frontex, doncs aquests punts de sortida es van anar, com tu dius, van desplaçant-se més cap al sud. Abans era el Marroc, després era el Sàhara, a Mauritània, i ara, en el cas

0: del cas que ens ocupa avui és Gàmbia. Sentim Elena Maleno de Caminando Fronteras.
1: La ruta atlántica cada vez tiene trayectos más largos. Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto, y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
0: Doncs perquè ens fem una idea d'aquestes distàncies, una cosa tan senzilla com entrar al Google Maps i vas clicant aquesta mesura, doncs des del Marroc, per exemple, fins a les Illes Canàries, Lanzarote, que és la que està més a prop, doncs serien uns poc més de 100 quilòmetres, i en aquest cas, sortint de Gàmbia, o almenys agafant com a referència la capital, que és Banjul, arribar al sud de Gran Canària són més de 1.000 quilòmetres. Clar, això és en línia recta, però si tu vas amb una embarcació enmig del mar i, a més, en condicions precàries, aquesta línia recta, doncs, no es produeix. 26 dies.
2: 26 dies i amb aquest resultat que ara explicàvem. Nando, la ruta de les Balears o cap a les Balears també està registrant rècords d'arribades de migrants aquest any.
0: Aquests últims mesos han tingut arribades pràcticament contínues, i en el cas de l'última, d'aquesta matinada passada, han arribat 10 migrants per mar a Porto Petro, que això és el sud-est de Mallorca.
3: Gràcies, Nando. Passen 2:15, fem una pausa per la publicitat i a la tornada anem cap a Manresa.
4: Catalunya nit.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
6: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
7: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta la programació a filmoteca.cat.
6: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
9: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
8: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, 12 a 12 de la nit.
9: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
10: Jo t'estime l'herència.
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
12: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
2: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
13: Sobre el crim de Manresa, avui hem conegut més detalls dels menors implicats en l'apunyalament mortal de dimarts que ha sacsejat la ciutat. Saludem a aquesta hora corresponsal al Bages, Nati Adell. Bona nit, com estàs, Nati?
14: Hola, bona nit, Agnès. Bona nit a tothom.
13: Avui t'has pogut moure per Manresa, per les diferents zones, podríem parlar de punts calents d'aquest cas. Què t'has trobat?
14: Sí. Mira, a primera hora, perquè s'ha estat al matí, fins al migdia, he anat a la zona on va matar el Carles, al carrer Sant Jaume. Tot estava molt tranquil, ens hem trobat amb alguns veïns, alguns, és cert, han esquivat el micròfon, d'altres sí que ens han atès, ens hem trobat veïns tocats, també una mica espantats, que nois tan joves vagin armats i actuïn d'una manera tan agressiva. Escoltem alguns testimonis.
15: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit, que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, doncs se senten molts dies baralles. Supertristos pel que va passar l'altre dia, perquè estaríem el cor encongit.
16: És que avui en dia, qualsevol lloc pot passar alguna
17: cosa. De por, de mala maror, de no poder sortir al carrer. Jo tinc fills, ara, bueno, vivim aquí darrere de l'hospital, vull dir, ells venen a aquest barri perquè són els amics, però ja els hi vaig dir ahir, no vull que baixeu cap allà.
14: I encara quedaven aquest matí espelmes enceses de la concentració d'ahir al vespre que vam cobrir, que va plegar més d'un miler de persones. 900 espelmes en van arribar a depositar, doncs alguns encara estaven enceses. Doncs bé, just davant d'on ahir es va fer aquesta marxa silenciosa al barri de les Escudines, hi ha un bar on ens consta que fa un parell de mesos un dels menors va agredir amb arma blanca un cabrer, i hem pogut anar-hi.
13: I heu pogut parlar amb algun dels testimonis d'aquests fets?
14: Testimoni no, però sí que ens ha atès un company de feina d'aquest noi que van agredir, m'ha ensenyat un vídeo que van enregistrar les càmeres de seguretat de l'establiment i era bastant clar.
2: Què s'hi veu? Què va passar exactament?
14: Mira, es veu perfectament com un noi encaputxat dona una cossa a un cubell de deixalles al carrer, diguem, a la terrassa del bar, El cambrer li crida l'atenció, allò, què fas? I el noi se li encara, li clava un tornavís a l'espatlla i llavors ja gira cua. Ens ho explicava el Lim.
5: Aquest nano va venir aquí, va passar pel carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
14: Doncs bé, hem sabut, Agnès, que el noi que va clavar aquest tornavís al cambrer és el menor de 15 anys, recordem que en són dos, l'altre en té 16 anys, és un conegut vell per la policia i ja havia estat intern en centres de justícia. Recordem que des d'ahir els dos menors implicats en aquest crim estan ingressats en règim tancat al centre de Can Llupià, de Barcelona.
2: Nati, aquí a Manresa hi ha diferents entitats socials, però n'hi ha una liderada per Sor Lucía Caram, ella treballa molt també amb la gent de Manresa. I has pogut parlar tu, oi?
14: Doncs sí, hem pogut parlar amb ella. No és que conegués directament en aquests menors presumptament implicats en aquest crim, però sí que és important dir que el convent de Santa Clara, que porta la Sor Lucía, està ben bé allà on va passar aquest apunyalament mortal dimarts. Bé, hem volgut saber la seva opinió, tot plegat. Ella no hi era físicament perquè està en un viatge a Ucraïna, però hem recollit el seu testimoni per telèfon. Ella opina que en casos com aquests les penes s'haurien d'endurir.
18: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
14: Des del punt de vista social, des de la vessant social, hem aclarit poca cosa, tot i que hem mogut diferents fils. L'Ajuntament ens deia que per protecció de dades no ens pot dir si serveis socials del consistori estava fent un seguiment específic d'aquests menors o de les seves famílies, però sí sabem de fons del cas que estan desvinculats dels instituts de la ciutat i que són menors que venen d'un entorn desestructurat. Tot això sense oblidar que tenim una investigació encara en marxa per aquest crim de dimarts, que continua oberta i que els Mossos no descarten noves detencions i hi ha participat diferent gent en aquella baralla que va acabar finalment amb la mort de Carles.
2: Ho anirem veient. Gràcies, Nati. Bona nit.
14: A vosaltres, bona nit.
2: Del cas n'ha parlat el conseller de Drets Socials a les últimes hores. Raúl Moreno ha qualificat de molt greus els fets de Manresa i ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors. En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya consideren que el sistema ha fallat, per tot això que hem estat explicant amb la Nati Adell. Alicia Fernández és membre de la Junta del Col·legi i ha fet aquestes declaracions a Catalunya Ràdio.
19: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
20: Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
21: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
3: Sis minuts i arribarem a 9:45. Avui tenim una dada més d'aquestes que ajuda a entendre de fins a quin punt el problema per accedir a un habitatge és greu i que no és un problema exclusiu de Catalunya, ni molt menys. Un sou mitjà només dona per comprar-se un pis d'una habitació per a la meitat dels europeus. Ho diu un estudi de la Universitat Tècnica de Viena. La recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i ha calculat els metres quadrats que es poden comprar els treballadors destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. I la conclusió, repeteixo, per a la meitat dels europeus, és que només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi, això després de pagar molt durant 30 anys. I esmenta casos greus com el de Portugal, Polònia o les Balears. Per tant, tenim que un primer problema és accedir a un habitatge. Després, un cop hi accedeixes, ha d'estar en condicions. I aquí juguem amb una altra dada curiosa que també hem conegut avui. Imagineu-vos estar al sofà de casa o a la vostra habitació i sentir les converses o altres coses del pis del costat. Potser això ja us ha passat. Doncs bé, atenció a aquest cas que ens arriba des de Tredòs, a Naut Aran. La promotora d'un bloc de pisos haurà de pagar les obres per insonoritzar els habitatges de l'edifici. I és que l'Audiència de Lleida ha condemnat l'empresa després que els propietaris hagin demostrat que poden sentir converses, cops i fins i tot els passos dels veïns. Un tema interessant perquè segurament alguns dels que ens esteu escoltant esteu pensant, home, doncs a mi em passa exactament el mateix. Bé, parlem-ne amb Clàudia Miralpeix, que és advocada, experta en dret immobiliari del despatx Fuentes Lojo. Bona nit, Clàudia.
0: Bona nit, aquí estem.
3: Sí, d'entrada, clar, a nosaltres ens ha sorprès molt la sentència, però tu que t'hi dediques, és inèdita, és a dir, és insòlita una sentència com aquesta o passa més sovint del que ens pensem?
0: Mira, doncs hi ha una part que sí i hi ha una part que no. La part que sí seria que al cap i a la fi aquest problema és una reclamació derivada de defectes constructius. Val? Una comunitat està disconforme amb determinats extrems tècnics i per tant reclama contra la promotora venedora. Val? Això és el dia a dia d'un despatx immobiliari. Val? Una altra cosa que pot fer més inèdit el cas en concret és quin tipus de defecte constructiu es parla i, en el seu cas, quina conseqüència té per cada una de les persones que habiten en aquell edifici. Uh-huh. Val? Llavors, en aquest cas en concret, quin és el defecte constructiu aquí? Doncs, bueno, pel que he vist, és que el gruix de la paret, doncs, si havia de ser de 15 centímetres, era de 12,5. Val? Per tant, no estem parlant d'una façana que doncs, poder objectivament des de fora ja es veu, una coberta que es nota que no és suficientment inclinada, sinó que poder el gruix, tu a priori no et planteja si el gruix és de la paret és un o altre.
3: Clar, aquí entenc que l'empresa que feia l'edifici, per tant, va dir que les parets tindrien 15 centímetres i, en canvi, quan ho han comprovat, en tenen només 12.
0: Exacte. Ha resultat ser que no. I, per tant, això, en aquest cas, ha provocat una conseqüència que no és que, per exemple, doncs hi ha conseqüències de que hi ha més disconfort tèrmic o no. Fa massa fred, fa massa calor, què deu ser? L'aerotèrmia no funciona. Algo estètic, el vestíbul és més o menys estètic, no? Pot passar, però en aquest cas l'afectació quina és? Què és el que pateixen aquests propietaris que han comprat cada un d'aquests pisos? Doncs el que és el disconfort acústic. Clar. El que poder és algo que no és tan habitual de sentir. No?
3: Perquè la normativa, què diu respecte als sorolls, si és que diu alguna cosa quan es construeix un habitatge?
0: Sí, aquí, o sigui, la normativa, cada entitat local doncs, estableix uns paràmetres a nivell acústic que s'han de complir i, per tant, tots els projectes de construcció haurien de seguir amb aquests paràmetres. Val? Uh-huh. En aquest cas, pel que he vist també, crec que el projecte en concret es comprometia, a part del gruix que hem comentat, a garantitzar uns decibelis de 46 i en aquest cas resultava que era un 44, val? També relacionat amb l'anterior. Si el gruix no és el que ha de ser, doncs tampoc la barrera sonora també és una altra.
3: Clar. Val?
0: Llavors, en aquest cas, això, el projecte pues, podia complir la normativa, però és que el problema és que no s'ha complert el projecte. Val? Llavors, aquí es tracta de fer una comparativa entre el que deia el projecte i la realitat, i tots aquells paràmetres que no coincideixin és el que és l'incompliment contractual.
3: Perquè, és clar, si diem, per exemple, 44 o 46 decibels, és una normativa que és lineal per tothom de la mateixa manera? I, per exemple, si es fa un habitatge al costat d'un aeroport, doncs les parets hauran de ser molt més gruixudes per no arribar a aquests 46, i, en canvi, en un altre lloc potser podré fer les parets més primes perquè no hi ha tant de soroll ambiental, és això?
0: Exacte, sí. O sigui, la normativa ja, o sigui, abans d'establir-se, ja es fa un estudi molt detallat de quin tipus de zona és això, és una zona residencial, és una zona més industrial, més comercial, perquè, per tant, la barrera sonora que et deia doncs, serà més o menys. Mal? I també en quant als horaris, mal? O sigui, no és el mateix l'horari diurn que l'horari nocturn.
3: Clar, o sigui que també es té en compte a l'hora del dia, no? S'entén que a la nit has de tenir més silenci.
0: Exacte, sí. Val? O sigui, tant a nivell constructiu com a després a nivell de convivència.
3: Si ara ens està escoltant algú que sent molt què passa a casa dels veïns, clar, pot ser també que algú tingui un veí amb un equip de música molt potent i que el posi a tope. Avui aquí no hi ha paret que freni, no? Però si algú diu, ostres, vols dir que és normal aquest soroll o que senti fins i tot què es diuen els veïns o què fan a determinades hores, què ha de fer aquest veí?
0: Exacte, sí. Mira, la pregunta clau és la que has fet, és allò de, és normal o no? Fins a quin punt jo, sabent que estic vivint en un edifici amb tantes plantes, amb tants veïns, estic aquí a Barcelona o estic allà, és normal o no? Això és la primera pregunta, plantejar-s'ho. L'altre següent pas seria compartir-ho amb els altres veïns. O sigui, s'ha de diferenciar que si són situacions puntuals de que s'està fent una mala convivència, que seria com l'equip de música, per exemple, obres quan no toquen, aparells domèstics, d'electrodomèstics quan no toquen. Es tracta d'això o es tracta que s'està fent un ús normal, una convivència normal, com és aquest cas en concret a la Vall d'Aran, i només això ja està afectant el veí del costat? O sigui, s'han de diferenciar el que és el mal ús d'un ús normal. Llavors, aquí entraria tota la feina de treball de camp, que dic jo, de recopilació, no? De dir, bueno, a veure, quants decibelis estan parlant? Cada quan hi ha aquests sorolls? Intentar una mica anar cronometrant, o hi ha inclús apps d'aplicacions d'aquestes de mesurar decibelis, que després per procediments judicials han anat molt bé, no? Per dir, és que de 7 dies a la setmana, 5 hi ha obres a la nit, o sigui, no és normal.
3: Clar, per acabar, perquè no sempre tenim una advocada experta en dret immobiliari a l'altra banda del telèfon, diries que els sorolls és un dels principals conflictes entre els veïns?
0: Sí. La veritat que sí, o sigui, dels conflictes veïnals que solem portar en el despatx, doncs hi ha un gran gruix que és per mal ús o mala convivència, que és el que et dic. Això tant ens pot portar com una reclamació a l'Ajuntament, no? Com a la via civil, inclús posar un procediment judicial perquè es diu de cessació de molèsties, perquè parin aquestes molèsties. Com hi ha temes de defectes constructius, com és el cas, que també seria la via civil, i seria anar a arreglar l'origen del problema. Si l'origen del problema és aquella paret, doncs anar a arreglar aquella paret.
3: Doncs, Clàudia Miralpeix, t'agraïm moltíssim que ens hagis atès avui al Catalunya Nit. Una abraçada.
0: I tant, gràcies a vosaltres. Bona nit.
2: Passant ja 3 minuts a 2:15 de la nit, ara estem a les portes pràcticament de la tardor. Això sanitàriament vol dir una cosa, que comença el compte enrere per la campanya de vacunació de la grip. Però compte, perquè aquest any resulta que hi arribem amb una dada que és molt poc habitual. S'han detectat el doble de casos de grip dels que normalment es registren en aquesta època de l'any. Txell Garriga, bona nit.
1: Bona nit.
2: A què es deu aquest increment de casos de la grip? Clar, estem encara a l'estiu.
1: Sí, en principi s'explicaria per casos que serien importats de persones que havien viatjat, per exemple, a l'hemisferi sud, on estaria tenint molta incidència, tot i que s'ha detectat, com dius, el doble de casos de l'habitual. La setmana passada, per exemple, van ser uns 2.400 casos, quan l'habitual serien un miler. No estem parlant encara d'un pic com els que tenim a l'hivern. El que sí que alerten és que podria tenir uns símptomes poc comuns. Ho explica Jacobo Mendioroz, subdirector del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
7: En nens no necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
2: I es plantegen avançar la campanya de vacunació per aquest motiu?
1: De moment no, perquè s'estaria normalitzant. La campanya ha de començar el 5 d'octubre pels grups de risc, són gent grans, infants, també embarassades, i la resta de població es podrà començar a vacunar a partir del 26 d'octubre. La nota positiva, segons Mendioroz, seria que les soques que ja s'estan veient d'aquesta grip no són més virulentes.
7: Sembla que és bastant semblant al que va circular l'any passat, no? L'H3N2 amb la variant K, sense que hi hagi alguna mutació o algun canvi de moment que haguéssim trobat que pogués indicar que té major transmissibilitat o que hi hagués mutat de manera rellevant.
1: I també tenen sota vigilància un altre virus, en aquest cas és la Covid, perquè ara hauria perdut ja l'estacionalitat, però en aquest cas la incidència seria inferior a l'habitual.
2: I amb el subdirector del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya també hem pogut parlar, Txell, del que és un altre dels maldecaps de les últimes setmanes, que són aquestes calorades. L'altre dia explicàvem com s'havien disparat les atencions en els centres sanitaris per aquest motiu.
1: Sí, sobretot per insolacions, cops de calor i el que serien deshidratacions, i els preocupa perquè és una tendència que estaria anant a l'alça. Per això, quan acabi aquest estiu, Salut analitzarà els col·lectius de més risc.
7: Hi ha múltiples possibilitats en quant a edat, en quant a zona, en quant a patologies, en quant a dependència, en quant a aspectes socials. I tot això és el que ara, quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldré analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
2: Per cert, Txell, Salut avui ha defensat, hi ha hagut molta polèmica els últims dies sobre la renovació de l'aplicació de La Meva Salut. S'havia canviat la normativa d'accés i era una mica més complicat. Salut ha defensat que, malgrat aquestes crítiques, aquest nou sistema d'accés es posarà en funcionament a partir del mes de gener.
6: Sí, com deies, aquest nou accés serà identificar-se amb l'IDCAT, s'haurà d'introduir el DNI o el NIE i després rebrà un codi d'un sol ús a través d'SMS. Però, com dius, Salut assegura que serà un sistema més senzill, en principi. Sentim la directora de Ciutadania, Innovació i Usuari de CatSalut, Elisenda Serra, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Ha semblat que ho complicàvem, però de fet serà més senzill, més integrat, perquè ho tindràs tot a dins d'una sola sessió. Doncs la persona que està en aquests moments gestionant la salut del seu pare, que el que fa és entrar amb el seu mòbil, amb la seva contrasenya, etc etc, com si entrés en una sessió d'una plataforma com el Netflix, entrarien a la seva sessió i a dins i tindria diferents perfils.
6: En canvi, el que ha provocat és una allau de queixes, sobretot entre les persones grans.
22: Ja em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc, i ara em volen tornar a canviar.
23: Espero que no facin molts canvis i no compliquin la vida als avis.
6: El departament diu, però, que informarà degudament els usuaris sobre aquest nou funcionament del sistema.
21: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
24: Repassem més notícies destacades d'aquest dijous, d'aquest 3 de setembre. Salvador Illa s'ha reunit avui a Kiev amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat li ha traslladat la intenció de continuar enviant ajuda humanitària a Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
25: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
24: Fins ara, Zelensky només havia rebut al seu despatx del Palau Presidencial caps d'estat i primers ministres. El president de la Generalitat l'ha acompanyat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha signat amb el de Kiev un acord de col·laboració entre les dues capitals. Aquesta visita s'emmarca en un moment d'escalada d'atacs russos a la capital ucraïnesa. De fet, són ja 8 dies seguits d'atacs de nit i dia sobre Kiev amb drons i míssils. L'últim, aquesta tarda, ha provocat un gran incendi en un edifici residencial i ha causat una desena de ferits, Vicent Mifsud.
26: Sí, Rússia també ha atacat la ciutat portuària d'Odessa i dos mercants al Mar Negre que, segons Moscou, portaven material militar. Tot mentre el Kremlin respon en la mateixa moneda a Berlín i anuncia el tancament dels centres culturals alemanys en territori rus. El ministre d'Exteriors rus acusa Alemanya d'estar recuperant el nazisme després de les acusacions per l'atemptat de l'aeroport de Leipzig.
24: De tornada a Catalunya, els Mossos han trobat les restes del nen de 18 mesos desaparegut a la casa de Santa Bàrbara, al Montsià. La policia ha fet una inspecció del domicili acompanyada dels pares arrestats ahir a València per un suposat cas d'homicidi. Des de Tarragona, Ricard Boigas.
27: Aquesta tarda, la policia científica acompanyada dels pares ha tornat a inspeccionar la casa del carrer Major i han trobat les restes del nen. L'alcalde Josep Lluís Gimeno ha explicat que la família amb 4 fills vivia al poble des del 2019.
28: La dona, sí, la dona la ve és que portava els crios a escola, que anava a comprar el súper, també doncs, bueno, portava a les xiquetes a festes de cumpleanys.
27: L'alcalde també ha explicat que els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià havien obert un expedient per fer un seguiment de la família.
24: Més coses, els sindicats d'educació, USTEC i CGT mantenen la vaga de dimarts que ve, és a dir, el primer dia de curs. Avui, la reunió amb la consellera ha fracassat, Maria Costa.
6: La consellera Esternibó demanava aquest migdia confiança i una treva, però la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, diu que no hi haurà bandera blanca fins que el govern posi en un calendari les millores que necessita el sistema educatiu.
29: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació i el necessita el país, les famílies.
30: Aquesta vaga és un fet, convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga perquè aquesta proposta de negociació pugui ser realitat.
6: Un curs, per cert, que començarà amb 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social sense beca menjador, tot i necessitar-ne. Això és gairebé el 37% de l'alumnat vulnerable, segons denuncia l'ONG Educo. La majoria d'ells van a l'institut i, com que molts d'aquests centres no tenen menjador, no poden demanar l'ajuda.
24: Entre la crònica política i judicial, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per la sentència contra la protesta Aturem el Parlament del 2011, Àlex Giralt Rubén.
4: El Suprem va condemnar 8 activistes a 3 anys de presó cadascun per la manifestació durant el ple en què s'havien d'aprovar els pressupostos de les retallades d'Artur Mas. Ara Estrasburg parla de pena desproporcionada i ha invalidat la doctrina de la intimidació ambiental que va fer servir el jutge Marchena. Per Eduard Càliz, un dels advocats dels demandants, la resolució marca el camí a la sentència del procés.
5: Aquesta construcció també hauria de ser derribada en posteriors sentències. El cas del Jordi és un paral·lelisme bastant important.
4: Ho ha dit aquí a 3Cat Info.
24: Si sou usuaris del transport públic, això us interessa, més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i per arribar a la Universitat Autònoma des de Manresa i de Sabadell. Són algunes de les novetats principals del reforç al servei d'autobusos interurbans, que és el mètode de transport que més creix a Catalunya, sobretot arran de la crisi de Rodalies, Rafael de Ribot.
9: El govern ha executat una tercera part del segon pla de xoc per reforçar el servei d'autobusos interurbans. S'ha actuat en una mitja dotzena de línies entre els mesos d'abril i agost, i aquest setembre s'introduiran millores en 13 més per incrementar el servei en alguns dels corredors amb més demanda. Es reforçaran els trajectes cap a la Universitat Autònoma, des de Barcelona i des de Sabadell i Manresa. També entre Arenys i l'Hospital de Mataró i entre Caldes de Montbui i l'Hospital de Mollet. Hi haurà més autobusos als corredors per entrar a Barcelona des del Baix Llobregat per Sant Andreu de la Barca i Pallejà i des del Vallès Oriental des de Parets i Mollet. S'introdueixen noves línies entre Guissona i Cervera i entre Mediona i Sant Sadurní d'Anoia. I els horaris d'estiu per connectar la ciutat de Girona amb el seu aeroport es prorroguen 3 mesos.
24: Tenim ara dues notícies de cinema. La primera, Peter Jackson i l'actor Danny DeVito assistiran a la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. I've come into possession of a map. El director del Senyor dels Anells assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i els efectes especials. De Vito rebrà el gran premi honorífic per tota la seva carrera, en què hi ha personatges com el pingüí del retorn de Batman. També hi serà Alejandro Amenábar per celebrar el 30è aniversari de Tesis. Avui també s'ha sabut que la directora de l'elogiada Cerdita, Carlota Pereda, inaugurarà el festival en Faun Alive. I La Bola Negra, El Ser Querido i Los Domingos són les 3 pel·lícules preseleccionades per l'Acadèmia Espanyola de Cinema per competir per l'Òscar a la millor pel·lícula internacional, Marc Ruiz.
10: La gran favorita és la pel·lícula dels Javis i la sorpresa ha estat Los Domingos. Com dèiem ahir, la candidata definitiva no se sabrà fins al dia 16, però als Estats Units hi ha mitjans que no només la consideren la gran favorita de la categoria de millor pel·lícula internacional, sinó que creuen que rebrà una desena de nominacions. Però Rodrigo Sorogoyen ha defensat el seu film El Ser Querido a 3Cat.
11: Bueno, no, pero primero tiene que ser los académicos, tienen que decidir qué película es la suya, la favorita. Entonces creo que todavía tienen que, bueno, creo que muchos académicos no han visto El Ser Querido, muchos académicos no han visto La Bola Negra, entonces primero tendrán que verla.
3: Dos minuts per arribar a 3:15. Hem parlat de Sitges, dels Oscars, doncs seguim amb cinema, perquè ara mateix tenim en marxa una preestrena destacada. És la de la pel·lícula Cronos, un thriller sobre l'operació policial després dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3Cat i que s'estrena demà, reconstrueix les 124 hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostrar la cara més humana d'aquells dies tan tensos i intensos. Connectem amb la Rambla de Barcelona, perquè aquesta preestrena s'està fent al Gran Teatre del Liceu ara mateix. Tenim allà el nostre equip amb la Montse Pujol i el suport tècnic de Ricard Luque. Montse, bona nit.
12: Hola, bona nit, Manel.
3: Com ha anat això? No sé si has pogut parlar amb gent aquí a la Catifa Vermella.
12: Sí, ho hem pogut fer. Ha costat una mica perquè hi havia molta gent, hi havia expectació a la Rambla per veure aquesta catifa, però hem pogut veure tot l'equip de la pel·lícula encapçalat pel director, el Fernando González Molina, i els actors, l'Enric Auqué, la Diana Gómez, la Mònica López, el Pablo Derqui, entre d'altres. Hem pogut parlar amb el director, González Molina, que avui estava molt nerviós i que ens ha volgut ressaltar, sobretot, que en tot moment, a l'hora de fer aquesta pel·lícula, va voler fugir del sensacionalisme.
0: Esos figurantes que nosotros poníamos en el suelo, aunque no se ven en la peli, pero que nos ayudaban a construir el relato, ¿no? Hacían de víctimas, pero que esas víctimas tenían un trasunto en la realidad y tenían familias, tenían hermanos, tenían hijos, y que teníamos que ser muy respetuosos con eso, con esa historia, ¿no? Entonces ese peso sí lo hemos tenido todo el tiempo, pero al final yo creo que el tener muy claro esto nos ayudaba a huir del morbo, del sensacionalismo y intentar contar una historia de personajes en una circunstancia pues dura y tremenda, ¿no?
12: I l'actriu, la Mònica López, que es posa la pell d'una mosso de Ripoll, que encara treballa a Ripoll i que coneixia els autors des de quan eren petits, diu que el contacte amb ella, el poder treballar amb ella, va ser clau per preparar el seu paper.
1: Perquè ella ho havia viscut en primera persona. I vam tenir primer una xerrada llarguíssima, després una altra, ara encara ens escrivim per WhatsApp. I per mi la Núria, que a més continua a Ripoll lluitant per la integració real, és per mi una persona imprescindible en una societat.
12: I la Diana Gómez i el Pablo Derqui, que interpreten a la portaveu dels Mossos el 2017, la Patricia Plaja i el Major Trapero, respectivament, ens deien això.
7: I tota aquesta informació a mi em va ajudar com per tenir la seguretat i per saber exactament de què estava parlant, perquè també la Daniela, el meu personatge, és un personatge que té molt clar exactament el protocol i com l'ha d'implementar, i a més té aquesta labor social de que això ho han de fer, però ho han de fer no només per fer-ho bé, sinó ho han de fer per la societat.
13: Indirectament una mica, però no hem parlat personalment gaire. Tampoc volia jo fer cap caricatura de ningú. Volíem apropar-nos a la figura, sí que és reconeixible, perquè intentàvem que fos reconeixible, però sense fer un calc ni cap paròdia. Llavors aquest ha sigut l'intent i jo tampoc volia molestar-lo.
12: Hi havia molts convidats aquesta nit, hi ha molts convidats que estan veient ara la pel·lícula. Hem de dir que Josep Lluís Trapero, finalment director general de la policia, no ha pogut venir. Sí que han vist a Núria Parlon, consellera d'Interior i Seguretat Pública, Josep Rull, president del Parlament, i Rosa Romà, presidenta de 3CAT, i altres personalitats.
3: Doncs moltíssimes gràcies en directe des de la Rambla. Ricard Luque, Montse Pujol, bona nit.
12: Bona nit.
14: Jean and Joan Holbrook, how did you meet Mr. Mulroney for the first time?
15: In church. No, this is not in church.
2: No, deixem de parlar de cinema avui al Catalunya Nit perquè hem d'anar a treure el cap a Venècia. Allà la mostra ha presentat l'última pel·lícula del veterà cineasta alemany Werner Herzog, que és aquesta pel·lícula que estem sentint de fons, es diu Backing Fastard, on les germanes Kate i Rooney Mara interpreten unes bessones molt peculiars que es van fer famoses a l'Anglaterra dels anys 80. I aviam, expliquem-ho bé perquè no hem dit malament el títol. Aviam, Òscar Callau, en directe des de Venècia. Bona nit.
16: Hola, bona nit. Doncs Backing Fastard seria la versió dislèxica de l'expressió anglesa Fucking Bastard, maleït bastard. La van pronunciar així a la vegada en un judici Jean and Joan Holbrook, dues germanes bessones tan unides que vestien la mateixa roba, es movien igual, parlaven a l'uníson i somiaven el mateix. Als anys 80 van protagonitzar un sonat cas judicial d'assetjament perquè també es van obsessionar amb el mateix home. La història, però, és només un punt de partida perquè Herzog desplegui un relat oníric, surrealista i poètic que ha dedicat, per cert, al seu amic David Lynch sobre persones úniques i diferents de la resta que en la seva recerca de l'amor i la llibertat poden arribar a l'obsessió malaltissa. El creador de Fitzcarraldo, Nosferatu o Aguirre torna a fer una obra que té parts documentals i alhora és una ficció d'imaginació desbordant.
17: Jo no faig distinció entre ficció i documentals. Per mi, tots són pel·lícules. Jo invento, munto una escena, trio els actors i poso música. Es tracta de ser inventiu. Intento fer pel·lícules diferents.
16: Jenny i Joanie Holbrook les interpreten les també germanes Kate Mara i Rooney Mara. No són bessones, però han sabut trobar una sincronia fraternal tan hipnòtica com pertorbadora.
18: You're always eating. You never stop eating.
19: I stop eating.
18: Yeah, if you're sleeping or if you're shooting.
2: Òscar, què hi havia avui de més a la cartellera del Lido?
16: Doncs aquest dijous també hem pogut veure Wild Horse 9, una barreja d'espionatge i comèdia negra amb uns agents de la CIA perduts a l'illa de Pasqua als anys 70, poc abans del cop d'estat de Pinochet, interpretats per John Malkovich i Sam Rockwell. Un paper d'espia tronat que ha estimulat un Malkovich amb ganes de continuar molt de temps al peu del canó.
20: Sempre faig i sempre he fet les coses que m'agraden, tota la vida. I penso continuar així, no em plantejo retirar-me, perquè si de cas, ja em retiraran quan sigui l'hora.
16: La pel·lícula la firma el director britànic Martin McDonagh, creador de la multiguardonada Almas en pena de Inisherin.
3: I fins al 18 d'octubre, l'Hospitalet de Llobregat acull la gran carpa del Cirque du Soleil i porta Curios, gabinet de curiositats, la 35a creació de la companyia i la que compta amb més elements d'atrezzo en 42 anys d'història. Clàudia Roses.
8: L'espectacle s'explica de la mà d'un científic que descobreix un univers invisible ple de meravelles i ja acumula més de 3.000 funcions arreu del món. Porta a escena 50 artistes de 21 països diferents, escrit i dirigit per Michael Lapris, amb un equip de 7 músics en directe. David García és el protagonista de Curios.
19: Té una cosa de nostàlgia d'un món que no hem vivit però que és conegut, que no està molt junt. I després l'estètica d'aquest espectacle és molt parisina, és molt europea. I jo crec que ha funcionat molt bé en Europa. I la gent entén molt bé tots els codis i té aquesta coseta que està molt a prop de nosaltres.
8: Sobre l'escenari, cap detall és casual. Curios és l'espectacle amb més elements de tretzo de tota la història del Cirque du Soleil. 464. La mà mecànica, un dels símbols del muntatge, pesa 340 quilos. Marc González, cap de vestuari, ha explicat a Catalunya Ràdio com es viu des de dins.
21: Tenemos dos camiones y medio para trasladar solamente las cosas de vestuario. Es verdad que a la hora del espectáculo es muy bonito, ¿no? Esa cantidad de trajes diferentes, de looks diferentes, es bastante impresionante, pero en el día a día quiere decir que tenemos que trabajar sin descanso, ¿no?, para que todo eso esté perfecto.
8: Curios té la capacitat per rebre 2.500 persones i l'espectacle dura dues hores amb un descans entre mig.
2: I aquesta setmana s'estan donant a conèixer les programacions de les diferents sales de teatre. Avui hem de parlar del Poliorama. I déu-n'hi-do quins noms posen sobre la taula. Emma Vilarassau, Jordi Buixaderas, Carla Sanz, Té de Teatre, La Calòrica i Chino Darín estan entre els noms més destacats del que s'ha anunciat avui. És una temporada en què el Teatre de la Rambla de Barcelona celebra, compta, 120 anys d'història i 30 de gestió de 3x3, Marc.
20: L'arrencada serà dimecres que ve amb la reposició de La Truita amb Emma Vilarassau i Jordi Buixaderas. Per fi me'n vaig. Es presenta com l'últim espectacle de Carla Sanz i Té de Teatre i La Calòrica protagonitzaran un altre títol destacat, Les dones Piñeiro, de Joan Iago. També tornarà Dakota, que és l'espectacle que va inaugurar la primera temporada de 3x3 al Poliorama. El seu autor, Jordi Galceran, explica que no ha calgut retocar res.
22: La comèdia és la mateixa, amb un nou repartiment, amb una nova escenografia, i és un tipus de comèdia que és atemporal, vull dir que no cal tocar res perquè no juga ni amb l'actualitat ni amb res d'això.
20: També passarà pel Poliorama El Quinto Paso, amb el Chino Darín i adaptacions de diversos clàssics de la literatura, com La Venganza de Don Mendo, Un tal Quixot o Cyrano, a més de diversos espectacles familiars.

0: I la dona flamenca serà la protagonista de la propera edició del Flamengi, el Festival de Flamenc de Girona. A partir del 13 de novembre hi actuaran noms com els de Rocío Molina o Soleá Morente, Girona, Núria Paraire.
1: Des de l'organització remarquen que cantaores i bailaores han tingut un paper essencial en la conservació del flamenc, tot i que la seva aportació sovint ha quedat en un segon lloc. Per això les reivindiquen. Enguany, Soleá Morente inaugura el festival amb un espectacle acústic a les escales de la catedral. Segons la directora Noemí Osorio, l'artista representa el que volen posar en valor.
2: Que és aquesta força, aquesta valentia, i són dones, a més, que estan canviant la història del flamenc i que és molt important donar-los visibilitat.
1: També actuaran Belén López, María Terremoto o Lela Soto i s'estrenen dues grans produccions gràcies a la col·laboració amb el Festival Temporada Alta. Es veuran Muerta de Amor, de Manuel Liñán, i Calentamiento, de Rocío Molina. La programació arriba a Figueres, Banyoles, la Bisbal d'Empordà i Blanes, i també a la Catalunya del Nord.
3: I els dijous al Catalunya Nit, aquesta temporada, també tindrem sempre la mirada de David Guzmán, avui reflexionant sobre l'anomenat llibre de l'estiu.
4: Fa uns quants anys que el món del llibre també competeix per trobar la seva cançó de l'estiu. Fa anys que la indústria inventa, copia o mira d'esprema modes i tendències per trobar un best-seller estacional, el títol que veurem a totes les platges, càmpings i piscines. La temàtica i l'estil del llibre de l'estiu ha anat canviant, però sempre surfejat el thriller, el policíac o el romàntic. Però vet aquí que avui rebo aquest veredicte en forma de correu. Murdoko arrasa i es converteix en el llibre més venut d'aquest estiu. En parlen en termes de fenomen editorial, amb 32 edicions i més de 500.000 d'exemplars venuts. Per qui no conegui el Murdoko, un nom que és qualsevol cosa menys eufònic, es tracta de la suma de murder i sudoku, perquè, òbviament, la cosa va de lògica, suspens i entreteniment. Pàgines i pàgines per col·locar els sospitosos a lloc i descobrir qui va matar la víctima. Cap problema amb els passatemps de tota mena i Déu em lliuri de dir amb què s'ha d'entretenir cadascú. Però un murdoku no pot ser el llibre més venut de l'estiu perquè en puritat no és un llibre. És més aviat allò que l'editor Gian Arturo Ferrari en deia libroide, alguna cosa que té l'aparença formal d'un llibre amb pàgines i llom sense acabar de ser-ho. Durant segles i mil·lennis els passatemps, els quaderns d'activitats, crucigrames i sudokus s'han imprès en la forma legítima, humil i practiquíssima de la revista, del fascicle o del fanzín. Posar-hi tapa dura i una faixa cridanera no els converteix en un llibre, de la mateixa manera que filmar una tertúlia de ràdio no ho converteix en televisió. Són formats diferents i amb codis diferents. I tanmateix aquest estiu els aeroports anaven plens de murdokus, murders i fins i tot un volum titulat Mysterious, Cute and Cozy, demostrant que si una cosa és ridícula en castellà, en anglès només empitjora. L'única excepció del llibre misteri amb tota legitimitat per dir-se llibre es diu Prova sense corregir, de Stefano Bertone Tetzagi. És un divertiment molt literari, amb una gran traducció de Pau Vidal i 1.000 errors deliberats que hem de trobar i corregir per poder resoldre el cas. Potser no ha estat el llibre a l'estiu, però qui sap si serà el de la tardor.

0: Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit.
0: Et saludo directament perquè no trobo la pista.
1: És el títol.
0: Ah, d'acord, d'acord.
1: És una cançó d'U2 que es diu 40. Doncs seria la xifra que avui hem quedat a les portes, que ha arribat als 39 graus a Vinebre, al pantà de Riba-roja, i demà, doncs segurament, si no hi acabem d'arribar, quedarem a dècimes, podríem dir, d'aquests 40 graus. Demà la calor s'intensifica més, amb aquests avisos de calor del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a comarques interiors, Catalunya Central, cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, per tant, aquests valors més elevats, el Segrià, la Ribera d'Ebre o el Priorat, però farà calor a tot arreu. Altra cop amb un panorama de molta estabilitat, una miqueta com ha passat aquesta tarda, que no hem tingut cap núvol. Demà hi pot haver alguna núvol baix a primera hora i alguna nuvolada inofensiva al Pirineu, però, sens dubte, de cara demà divendres. I també ja encara en el cap de setmana del que parlarem serà de temperatura.
0: Doncs ens ho apuntem. Déu-n'hi-do, són molt altes encara aquests dies. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Sí. Bona nit.

0: Són les 10, ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: La marca SEAT té els dies comptats. Quants anys de vida li queden? Avui, reunió important a Alemanya del grup Volkswagen. Damunt la taula hi ha un pla de reestructuració que podria deixar la marca SEAT fora del pla d'electrificació. Això no vol dir que a la planta de Martorell es quedin sense feina, perquè també hi ha la línia dels Cupra. El que està en dubte, això sí, és una marca emblemàtica que va néixer fa 76 anys. En els pròxims minuts connectarem amb Berlín.
1: Abans haurem passat per París, a França. Aquest curs serà molt i molt polític perquè desembocaran unes eleccions que suposaran un canvi presidencial. Macron ja no es pot presentar i el reagrupament nacional de Le Pen és el favorit a les enquestes. La nostra corresponsal Isabel Galí ha entrevistat un analista de referència a França que considera que en cap altre país d'Europa és tan perillós que guanyi l'extrema dreta. De seguida ens aclarirà per què.
0: Això el dia que Gabriel Jesús ha fet el seu primer entrenament amb el Barça. Ja veurem quan debuta i en quina posició. De seguida ens ho explicarà David Ouach.
1: I cap a la part final del programa, quan comencem a mirar l'endemà, trucarem avui al director del País de Catalunya per saber quina portada preparen, com fem cada dia amb cada un dels diaris que s'editen i s'imprimeixen a Catalunya.
0: I com sempre intentarem tancar l'informatiu amb algú interessant, avui amb un traficant d'idees, una persona que a casa té 30.000 llibres, això la dada ja és sorprenent, però encara més que a més els té llegits. La reflexió final del dia avui serà càrrec del poeta i escriptor Vicenç Altaió.
1: Anirem avançant fins a les 11 notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: I d'entrada volem escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 3 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Hemos demostrado en reiteradas ocasiones que miramos de igual a igual a todas las potencias extranjeras, también a Marruecos. Pero tampoco tenemos la más mínima intención de desencadenar un conflicto diplomático de primer orden con un país vecino sin tener datos sólidos para hacerlo, señorías.
4: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
5: Señor Sánchez, la va a pagar. Ante la justicia y ante la sub. Es lo único que tiene claro, que Marruecos es su amigo.
6: Pero no es verdad. Marruecos es su amo.
7: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
8: Las dos opciones son muy greus. Le inhabilitan para continuar gobernando.
9: Mohamed VI es un asesino.
10: Y ustedes,
9: señorías del gobierno,
10: son unos pusilánimes.
11: Una izquierda radical se ha hecho con el control institucional a lo largo y ancho del continente. España es un ejemplo claro. Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Es decir, les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza en sí mismos, allanando el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos.
12: What's happening there is very sad to watch.
13: El que està passant allà és molt trist de veure, i per sort altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
12: Bum rushing your country. I've never seen anything like it.
14: Para nosotros lo que es inviable es pensar en una compañía como SEAT que no tenga sus dos marcas, Cupra y SEAT. Algo diferente, de luego, chocará con los sindicatos, chocará con el comité y no será pacífico.
15: Mostrar el suport de Catalunya i de Barcelona en què Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna.
16: Aquest nano va venir aquí, va passar pel carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
17: El sistema educatiu necessita un parèntesi, necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs.
18: Aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi a aquesta vaga.
19: Cada entitat local doncs, estableix uns paràmetres a nivell acústic que s'han de complir. Es fa un estudi molt detallat de quin tipus de zona és això. És una zona residencial, és una zona més industrial, més comercial, perquè, per tant, la barrera sonora serà més o menys.
20: Esos figurantes que nosotros poníamos en el suelo, aunque no se ven en la peli, pero que nos ayudaban a construir el relato, ¿no? Hacían de víctimas, pero que esas víctimas tenían un trasunto en la realidad y tenían familias, tenían hermanos, tenían hijos y que teníamos que ser muy respetuosos con eso, con esa historia, ¿no? Entonces ese peso sí lo hemos tenido todo el tiempo, pero al final yo creo que el tener muy claro esto nos ayudaba a huir del morbo, del sensacionalismo y intentar contar una historia de personajes en una circunstancia.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Les 10 i 7 minuts és l'hora de la informació esportiva. David Tubac, bona nit.
21: Bona nit.
1: Aviam, el Barça s'ha entrenat aquest matí per preparar el partit de Lliga de diumenge. Això serà al camp del València. I Hansi Flick ha comptat amb dos reforços.
21: El primer, Gabriel Jesús, l'últim d'arribar al Barça. Ahir vam sentir les seves primeres paraules com a blaugrana. Avui ha completat ja el primer entrenament amb els companys a les ordres de Hansi Flick. Gavi ha estat aquest segon reforç al qual fèiem referència. És un vell conegut, això sí, però que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. També ha participat de la sessió Gavi. Tots dos, Gabriel Jesús i Gavi, podrien ja entrar a la convocatòria de Hansi Flick per jugar diumenge a Mestalla aquest partit de Lliga. Pel que fa a Bisigu, que ahir es va lesionar a la final de la Copa Catalunya jugant amb el Barça Atlètic a la nova Creu Alta de Sabadell, doncs és un dels nouvinguts, el jove extrem belga. S'ha descartat doncs, que tingui cap lesió de consideració, tot i que la primera impressió feia patir una mica, es va donar un fort cop a la zona del turmell, però finalment doncs, només haurà d'anar incorporant-se progressivament als entrenaments. Això al vessant esportiu. A l'institucional del Barça ja tenim data per a l'assemblea de socis. Serà el dissabte 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça, una assemblea que serà telemàtica i a la vegada serà ordinària per a l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors als 1.000 milions d'euros i també extraordinària, en aquest cas per aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i també l'entrada dels nous membres a la Junta.
0: I avui ha sigut dia també de balanços i presentacions 48 hores després que tanqués el mercat de fitxatges.
21: Pel que fa als equips catalans, comencem per l'Espanyol, l'altre conjunt de primera juntament amb el Barça. Monchi, que és el seu director esportiu d'aquest mercat de fitxatges, n'ha fet un balanç satisfactori i ha admès doncs, certes urgències esportives donada la trajectòria irregular de l'Espanyol en les últimes temporades.
22: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos. Y evidentemente, cuando uno viene acumulando, no digo de sesiones, pero sí momentos de tensión, está deseando salir de ahí. Pero eso, bien gestionado, creo que es bonito.
21: Un Espanyol que avui ha aprofitat per presentar els dos últims jugadors d'arribar, els cedits Brian Zaragoza, del Bayern, i Gorosabel, de l'Atlètic Club de Bilbao. Això, a primera, a segona, al Girona, hi ha hagut anunci oficial del fitxatge de l'extrem granollerí Carles Pérez per una temporada, i a més, també la seva presentació. En l'acte, Quique Cárcel, que és el director esportiu del Girona, ha assegurat que la plantilla que ha confeccionat doncs, és prou per aspirar a l'ascens a primera, a tornar a jugar a primera. Pel que fa al Sabadell, doncs, el seu director esportiu, Lucas Viale, també ha fet balanç del mercat de fitxatges d'estiu. Diu que han sabut treure suc dels recursos que tenien, que manté que eren limitats per a aquestes limitacions, valgui la redundància, del fair play financer. Tot i això, el Sabadell ha firmat 16 incorporacions.
0: Déu-n'hi-do.
21: Moltes.
1: Todo lo que... L'arrencada de la Lliga, ara sentirem aquest testimoni, que és Mourinho, perquè ens està portant setmanes amb un ritme frenètic de partits.
21: Avui amb un partit...
1: Són no parar.
21: No, aquest cap de setmana tindrem la jornada 4. Avui es juga un partit avançat a la sisena jornada, el Real Societat 0, Celta 0, partit al descans. Demà arrenca aquesta quarta jornada amb un plat fort, la visita del Madrid al camp del Betis, amb un protagonisme acaparat pel defensa Raúl Asensio, que du uns dies sota els focus, condemnat per conduir begut els últims dies, però alhora avui absolt per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Asensio ha valorat doncs aquesta sentència mostrant-s'hi molt satisfet i alhora ha demanat perdó per aquest càstig per conduir begut. A la roda de premsa prèvia d'aquest Betis-Madrid, Josep Mourinho, l'entrenador blanc, ha parlat ben clar sobre Asensio.
3: Todo lo que tú haces

0: Almeria. Hi ha hagut triomf per a la jugadora de 20 anys, Jacopo Mercel, de l'equip Bahrain. Ha estat el millor de l'escapada del dia. Per darrere, pel que fa als candidats a guanyar la general, el líder, Enric Mas, ha tingut una jornada beneficiosa pels seus interessos. Li ha tret 27 segons més al segon classificat de la general, l'eslové Primo Roglic, i ara la diferència entre tots dos és de Mas com a líder, amb 1 minut i 45 segons d'avantatge respecte de Roglic, amb Félix Gall, també l'austríac del conjunt de Calón, com una amenaça a l'horitzó.
1: Doncs de moment ho té bé Enric Mas. Gràcies, David. Fins demà.
0: Fins demà.
2: Pràcticament un quart d'onze de la nit i a aquesta hora tenim una informació d'última hora perquè acabem de saber que Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final d'aquesta dècada. Així ho preveu el pla de reestructuració que ha aprovat per unanimitat aquesta nit pel Consell de Supervisió del grup, del qual formen part tant la direcció, els treballadors com els accionistes, entre els quals hi ha també el govern federal de la Baixa Saxònia. Rafael de Ribot, bona nit.
3: Bona nit. L'empresa assegura en un comunicat que la creixent pressió competitiva global al els canvis a la demanda i la transformació tecnològica exigeixen un ajust significatiu de la plantilla. A més, quatre plantes del grup Volkswagen, Alemanya, corren risc de tancament. Per a aquestes fàbriques, la direcció estudiarà usos alternatius, però no en garanteix la continuïtat. A finals del 2027 es reestructurarà el conjunt de les plantes europees del grup per aconseguir una producció sostenible i competitiva, diuen. És aquí on la planta de Martorell es juga el seu futur. Segons alguns mitjans alemanys, informacions publicades prèviament a aquesta reunió, no es preveu electrificar els models de Seat i es preveu que la marca acabi desapareixent.
2: Doncs a aquesta hora el que podem fer és saludar el president del comitè d'empresa de Seat, que ha format part d'aquesta reunió d'aquesta tarda, Matías Carnero. Bona nit, Matías. Matías Carnero, bona nit.
4: Hola. Hola, bona nit.
2: Hola, bona nit. Gràcies per atendre'ns després de la participació que tu també, com a representant dels treballadors, has tingut en aquesta reunió. Estem parlant d'una notícia d'un abast molt, molt important. El titular ens suggereix aquests 50.000 llocs de treball que desapareixeran, però, en fi, et demanaríem una primera valoració de la decisió que s'ha pres aquesta nit.
4: Bueno, lo que se ha tomado la decisión principalmente es oficializar toda aquella rumorología que desde medios alemanes estaban saliendo en los últimos meses, ¿no? Es decir, lo que hemos hecho es dar luz verde para que el Consejo de Comité Ejecutivo siga avanzando en esa progresión hacia la transformación del consorcio a nivel mundial para ser más competitivo y para ahorrar costes, pero sin tomar decisiones concretas, como bien se ha dicho en el comunicado. Es decir, no se ha acordado cerrar ninguna planta, no se ha acordado ninguna medida concreta. Es decir, tenemos hasta el año 2027 para que la empresa plantee qué soluciones va a dar o qué soluciones o herramientas vamos a tener cara al año 2027 para afrontar este nuevo reto que es estructural en el consorcio, y evidentemente tenemos que buscar soluciones que no sean dramáticas para ningún trabajador del grupo a nivel mundial.
2: El que estem veient, per tant, és un anunci que és un canvi de mida i de model de la companyia, del grup, no? de la seva presència també internacional. Esclar, s'ha debatut també si hi ha moltes o diverses marques i línies de vehicles que al final d'alguna manera competeixen també entre ells. Quin és l'element, no?, que fa finalment prendre aquesta decisió?
4: Coincidido todos hoy es en una cosa clave, en una cuestión clave, que es que el grupo necesita un cambio importante dentro del camino de la estrategia a seguir en los próximos años hasta con el horizonte 2035, ¿no? Evidentemente, el coche eléctrico, ya lo decíamos nosotros hace ya unos 4 o 5 años, que debería de conjugarse la transformación hacia el medio ambiente y hacia la electrificación con la transformación laboral también. Pero eso no significa que la única solución sea despedir trabajadores y cerrar fábricas. Yo creo que hay que buscar soluciones inteligentes, soluciones que creo que las hay, hablando de la economía circular, hablando de otros componentes dentro del mundo de la robótica y de los componentes que trabaja el sector de la automoción. Y en ese sentido, pues esperemos que la empresa plantee o traslade al Consejo de Supervisión en las próximas reuniones pues esos pasos y avances para poder seguir avanzando y seguir teniendo la capacidad de ser el primer grupo industrial a nivel europeo sin que el mercado chino te consuma o te coma terreno, como en este caso que en Europa ya tiene cerca del 20% de penetración de coches chinos.
2: S'entén que ara també comença doncs,

0: Ens estem traslladant amb aquest tema musical cap a França. Aquest curs que comença serà molt i molt polític. Allà també hi ha eleccions presidencials a finals d'abril i principis de maig, i la probabilitat que Reagrupament Nacional, el partit d'extrema dreta, guanyi les eleccions és molt alta. Això diuen tossudament totes les enquestes. Seria la primera vegada que un partit d'extrema dreta presideix França. El referent més pròxim en la història seria el règim de Vichy, que va col·laborar amb l'ocupació nazi. La nostra corresponsal, Isabel Galí, ha entrevistat el periodista i analista Edwy Plenel per posar context als perills que tindria per a França el fet que hi hagués una presidenta d'extrema dreta. Isabel Galí, des de París, bona nit.
1: Bona nit, Manel.
0: A veure, abans d'entrar en matèria, qui és aquest analista?
1: Doncs Edwy Plenel és, al meu entendre, un dels analistes de referència avui a França. Va ser director de la redacció del diari Le Monde i en va marxar el 2004 per fundar un mitjà de comunicació independent que és referent en el periodisme d'investigació a França. Es diu Mediapart, és un diari online i va treure els primers draps bruts de Nicolas Sarkozy en l'afer Gaddafi, per exemple. També ara és l'espai on moltes dones han denunciat per assetjament famosos, com Gerard Depardieu o el cantant Patrick Bruel. En fi, als poderosos no els agrada Mediapart.
0: Ja, ens ho podem imaginar. Plenel alerta, entre altres coses, que com a europeus no som prou conscients de fins a quin punt França és la baula feble d'Europa. Diu que el país es juga el destí a la ruleta russa a la segona volta de les eleccions presidencials i que tot podria girar com un mitjó en una elecció que es guanya amb el 50% més 1 dels vots, eh?
1: Sí, és una reflexió que inclou dues preocupacions o certeses. Una és que, efectivament, l'extrema dreta pot guanyar les eleccions, i l'altra és que el sistema presidencialista francès, que ell anomena monarquia presidencialista, permet que el país canviï radicalment d'un dia per l'altre. I d'aquí la noció de ruleta russa. Ho explica així, escoltem-lo.
2: Le second tour d'une présidentielle.
3: Ens trobarem a la segona volta de les eleccions presidencials i és una ruleta russa on tot pot bascular. L'extrema dreta pot prendre la presidència de la República a França sense necessitat de fer un cop d'estat i té molts més poders que Hongria quan Orban era al poder, que Alemanya si arribés al poder, que a la Gran Bretanya, que a Espanya si Vox fos al poder, o que a Itàlia on la senyora Meloni és al poder. El president té tots els poders excepcionals, verticals, inclosos els articles de la Constitució que permeten suspendre la democràcia.
1: Plenel alerta Europa dient això, perquè parlem molt nosaltres dels check and balances dels Estats Units, amb Trump, de si funcionen o si no funcionen, però es parla molt poc del poder que el president de França té a les seves mans, sense anar més lluny, el poder d'anomenar primers ministres i aquests de governar per decret, el poder del president de canviar la política exterior i de defensa, de deixar, per exemple, de donar suport a Ucraïna. Si a més aquesta extrema dreta aconsegueix una majoria suficient a l'Assemblea Nacional, moltes lleis poden fer modificar el rumb polític i econòmic i retallar drets socials bàsics, com la sanitat universal. És cert que França, doncs, com tots els països democràtics, té un Consell Constitucional i un Consell d'Estat, però amb un poder que sempre és relatiu.
0: I com és l'extrema dreta francesa? Amb què la podríem comparar i quin és el principal perill de la seva arribada al poder?
1: Bé, el que segur que canviarien és la política migratòria i la relació amb la Unió Europea, una mica com ha passat amb Giorgia Meloni, i en política exterior, bé, ja es veuria una mica. Però és, jo crec, internament on les coses poden canviar més, sobretot en la relació amb Algèria o amb els francesos de confessió musulmana. Mira, aquests dies Marine Le Pen ha reprès una idea que fins ara havia deixat adormida des del 2022, que no en deia res, prohibir a les dones musulmanes portar el vel. El seu segon, Jordan Bardella, va matisar una mica dient que farien un referèndum sobre aquesta qüestió si ell és primer ministre, però Le Pen ho llança sabent que és inconstitucional prohibir el vel. I a més són aquests tipus de propostes les que lliguen aquest moment d'ara amb el passat, perquè no és només l'extrema dreta qui les defensa, aquestes propostes. També la dreta conservadora recull una mica aquests postulats ideològics. I hem de pensar que un escenari possible i probable és que en les legislatives de l'estiu que ve, després de les presidencials, guanyi l'extrema dreta i acabi governant amb la dreta tradicional, amb els republicans. I Edwy Plenel fa una reflexió molt interessant. Diu que el que França viu ara és la fi del gaullisme, de la França de la resistència al nazisme i de De Gaulle. I explica per què.
3: El règim nazi no es va haver d'imposar a França. Van ser les mateixes elites les que van fer suïcidar la República i van acceptar la col·laboració. La resistència va ser totalment minoritària. Els alts funcionaris i la burgesia francesa No eren feixistes ni nazis, eren pataïnistes, seguidors del general col·laboracionista Pétain. Era aquella burgesia que vol defensar els seus interessos, que té prejudicis antisemites i que el que vol és sobreviure. És l'epopeia de De Gaulle, que prové una mica d'aquest món, la que d'una manera quixotesca salvarà la dreta francesa de si mateixa.
2: I va salvar la dreta francesa d'elle-même.
1: De Gaulle salva França i la dreta francesa d'anar per al costat dels perdedors de la Segona Guerra Mundial, els nazis i els feixistes, diu Planel, però el perill ara és que aquesta dreta conservadora torni a ser allà on era el 1940.
0: Això és França davant els fantasmes del seu passat, del passat més recent, d'aquests dos mandats d'Emmanuel Macron. Què en diu Planel? L'aprova, el suspèn?
1: Doncs, com us podeu imaginar, el suspèn, no per no dir coses interessants en l'àmbit internacional ni per defensar quan parla França i Europa. Planel ja li reconeix això a Macron, eh? Però creu que el president ha estat poc valent en fer allò que diu. Li critica que no ha reprès aquella independència que Chirac va demostrar el 2004 quan es va oposar, per exemple, a la invasió de l'Iraq de Bush i Blair i Aznar. Macron, per Planel, no ha portat una mica aquell estàndard de França, de país defensor de llibertats i drets humans. Una França que, a més, recordem-ho, és l'única potència nuclear de la Unió Europea.
2: La France est membre permanent du
3: França és membre permanent del Consell de Seguretat. És l'únic país europeu que pot plantar cara als Estats Units d'Amèrica. És el país on es va proclamar l'actual Declaració dels Drets Humans el 1948. I tot i això, avui no parla al món sobre Gaza, sobre Palestina. No imposa sancions, no pren una posició ferma contra Trump, contra Putin, fins i tot a l'inici del seu mandat. Macron va mostrar certa debilitat envers Putin pel que fa a Ucraïna. França no està complint el que es diu que és.
1: Per expressar els abusos de poder de tants dirigents i polítics i econòmics, Planel, que és un expert, a més, en extrema dreta, i n'ha escrit llibres, ha encunyat un tema, un terme, que ell anomena l'il·limitisme, la incapacitat dels poderosos de posar-se límits, d'acceptar els valors de la democràcia. És una reflexió final que us presento ara, dedicada als ciutadans que estan en contra d'aquesta deriva que està prenent el món.
2: Il nous faut défendre la force de la faiblesse.
3: Hem de defensar la força de la debilitat, la consciència de la fragilitat de la humanitat, de la fragilitat del món i la vida, contra el que veiem dels nostres ulls, l'exacerbació del poder, la catàstrofe del poder, l'il·limitisme. He acunyat aquest neologisme per descriure el que representen Trump, Putin, Netanyahu, la Gran Amèrica, el Gran Israel, la Gran Rússia, només la llei del més fort.
0: Doncs, Isabel, molt interessant. Mira, ahir George Clooney, des de València, ens descobria aquest concepte de caquistocràcia, deia, que els Estats Units governen els pitjors, i ara tenim aquest Planel amb l'il·limitisme. Dos dies, dos conceptes ben interessants. Moltíssimes gràcies, Isabel. Anirem parlant aquesta temporada. Bona nit.
1: Bona nit.
4: Passa minut i mig de 11:15 de la nit. Ara estic enrovellada. Àlex Gorina, bona nit. Com
5: bona
4: estàs?
5: Nit.
4: Salva'm.
5: Immediatament. Estic feliç i content de tornar a ser en aquest programa i abraçar a tota la gent meravellosa que l'escolta.
4: Una meravella, com sempre. Va, fem una pausa per la publicitat i de seguida torna Àlex Gorina.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
7: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
8: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
7: Tota la informació a manresaturisme.cat.
9: La fotoperiodista Anna Surinyac documenta la crisi migratòria a Ceuta i la situació dels menors que hi van entrar sols.
10: Aquests menors tenen 9 anys, 10 anys, 11 anys.
9: Però amb especial atenció a les nenes.
10: Entre elles intenten fer guàrdies a les nits perquè no els hi passi res. És una situació que no havia vist mai.
9: Albert Parés, advocat especialitzat en drets humans.
11: S'ha de fer l'impossible perquè les menors puguin ser ateses per evitar que entrin en les màfies.
9: Blanca Garcés, experta en migració. situacions.
6: Quan un sent que no té res a perdre és quan està més disposat a deixar-ho tot, fins i tot arriscant la vida.
9: Anas Bassain va arribar amb pastera a les costes espanyoles.
12: El Marroc deixa marxar molta gent jove que tenen moltes capacitats per fer créixer el país.
7: Solidaris.
8: Amb Mercè Folch.
9: Ceuta i el destí dels menors.
7: Dissabte a les 10 de la nit.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som
8: 3CAT.
7: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Catalunya Ràdio.
4: Ara sí, és hora de parlar de cinema amb l'Àlex Gorina, perquè, a més, avui comencem la temporada amb tu, Àlex. Com estàs?
13: Hola, què tal?
4: Nou, amb moltes notícies de cinema sobre la taula, que jo no me'n puc estar de preguntar-te, per exemple, si la primera, després ja ens dius La Perla, i, en fi, el que véns a fer en aquesta secció, però jo no me'n puc estar de preguntar-te què t'ha semblat la preselecció de les pel·lícules espanyoles als Oscars.
13: Doncs lògica, tot i que de cop i volta, els diumenges o els domingos, és una pel·lícula que ens ve tan lluny, que va estar a Sant Sebastià fa ara 12 mesos, que dius, hosti, no tocava, no? Però clar, és una pel·lícula que ha guanyat el Goya, és una pel·lícula dirigida per dona, la única de les tres. És un joc estratègic, evidentment, perquè les altres dues havien de ser petit, la de Sorogoyen i la dels Javiers. O sigui que, quina serà la seleccionada? Jo estic seguríssim que La Bola Negra. Premi a Canes com la de direcció marca moltíssim. Javier Bardem té problemes en aquest moment amb les acadèmies i, per tant, en definitiva, seria, diguem, la jugada guanyadora.
0: I tu l'escolliries per presentar els Oscars o què?
13: Resulta que jo no veuré La Bola Negra fins demà al matí a les 10.
0: Ah, per tant, no puc.
13: No puc comentar-la, però si jo hagués de triar, us ho diré la setmana que ve.
0: Això està bé. Escolta, avui també tenim notícies del festival que millor coneixes. Tu coneixes molt bé tots els festivals, però aquest fins i tot des de dintre, per haver-lo dirigit. Sitges, què? Què en destaques?
13: Jo de Sitges destacaria, sobretot, a veure si tenim la capacitat de superar una mica la tonteria. És a dir, que Bàrbara Reyes s'acabi convertint en el personatge més important del festival. A veure, amb tot el respecte, no compro. I, per tant, alerta, perquè si ve Peter Jackson, jo crec que més aviat la reverència li hem de fer a ell. Aneu a Sitges, de totes maneres, i recordeu sempre que Sitges és un mar desconegut. És a dir, la majoria de pel·lícules te l'has de jugar. És molt divertit jugar a Sitges perquè clar que veus coses que no estan bé, com quan agafes un llibre i no saps si l'acabaràs o no l'acabaràs, però l'aposta sempre és divertida perquè es viu amb molta passió.
4: Bé, doncs n'anirem parlant, perquè tot això ha de començar passant les pròximes setmanes i mesos. Mm-hmm. Què et sembla, Àlex? I comencem, com sempre, amb La Perla. Ens portes alguna perla aquesta setmana?
13: Sí, us porto perles i farem nadarem una mica junts, perquè anirem passant de l'actualitat a les recomanacions i d'aquesta manera tot quedarà lligat. La primera perla, amigues i amics, a veure... Sí, indubtablement, heu d'anar a veure Anoche conquisté Tebas.
14: Estàs bé?
15: Molt bé.
13: I us convido a descobrir les termes de Bande a Ourense, on es va rodar la pel·lícula i on anaven els soldats romans a banyar-se després de les guerres que tenien, no? Són aigües d'esconxes i allà tens soldats actuals que juguen a jocs d'estratègia portuguesos i els antics romans que s'hi banyaven amb un joc d'estratègia dels romans d'aquella època, que era aparellar els soldats, de manera que fossin amants i un soldat defensés a l'altre i d'aquesta manera s'autoprotegia a banda de tenir dret a una certa expansió sexual. Aquesta pel·lícula és una genialitat. Està al cinema Sumzeig i ens donarà pas a, per cert, parlar d'en llatí, també. Cosa que no és la primera vegada en la història.
16: Agete milite! Pugnate! Sebastian, pugnate!
13: I aquesta és la primera joia que us recomano, Sebastiani del Derek Jarman, una pel·lícula que podeu recuperar a Filmin, a Prime Video, a YouTube, que va ser la que va provocar que existeixi el Premi Sebastiane a Sant Sebastiane, que és el Festival de Sant Sebastià, el premi a la millor pel·lícula de temàtica gay que es presenta en el festival, amb Brian Eno fent la música, aquest Final Sunset que estem sentint en aquests moments, i una pel·lícula en la també hi havia aquella estratègia, no?, del centurió que volia imposar-se al soldat Sebastià i el volia posseir, i Sebastià va ser el primer que va dir només sí és sí. I no és no. I quan va dir que no, el van crucificar. Recupereu aquesta pel·lícula. I parlarem d'estratègies, evidentment que ho farem, perquè encara tenim present en la cartellera ni més ni menys que l'Odissea.
17: What is this? An offering to Poseidon? The Greeks are praying for a safe return home.
13: Una ofrena per Atenea, una trampa creada per Odisseus. Què era? El cavall de Troia. Què era el cavall de Troia? Era una cosa de fusta, realment? O era senzillament un ariet amb un cap de cavall que va atacar la porta de Troia? O era un enviat del déu Posidó, que era el déu que adorava els cavalls, per conquerir la ciutat tebana? Esta escena és de la pel·lícula Troia, la primera, però tot això surt també a la pel·lícula de Christopher Nolan. I què és el que passa amb el cavall de Troia? Doncs la infiltració de l'enemic com una cèl·lula clandestina i desconeguda a l'interior de la societat que vols destruir. Això és el tema que ens acompanyarà en aquest comentari que farem avui, perquè això ho havia tocat al cinema algunes vegades. Per exemple, sense anar més lluny, hi ha una pel·lícula de Hitchcock que es diu Enviado Especial, on ja trobem un avió dirigit a distància per, diguem, atacar a l'Empire State Building, en aquells moments l'edifici més alt de la ciutat. Però fixeu-vos que hi ha una pel·lícula de televisió que es diu The Lone Gunman, que van fer com a spin-off d'Expediente X, i que 6 mesos abans de l'atac a les Torres Bessones, estem a punt d'arribar a l'11 de setembre, sí. I per tant estem parlant també d'un aniversari, hi havia uns hackers que feien part d'una conspiració que per control remot ja enviava als terroristes i a un avió al World Trade Center.
18: Terminó la Guerra Fría, John. Por eso, sin tener enemigo que combatir, las armas no se venden. Pero derriba un avión 727 en medio de la ciudad de Nueva York y hallarás una docena de dictadores de todo el mundo que querrán asumir la responsabilidad y suplicarán ser bombardeados.
19: No es posible. ¿Solo para vender armas? ¿Cuándo?
18: Esta noche.
19: ¿Por qué no le dijiste al mundo, acude a la prensa?
18: ¿Crees que viviría 30 minutos después de hacerlo?
13: The Lone Gunman, completa en DVD de segona mà, però també la podeu trobar a YouTube. Ho dic perquè és una curiositat. Sí. Que 6 mesos abans es fes aquesta mena de Twilight Zone i que es veiés públicament a la Fox, ni més ni menys, no? Bé, això em porta directament ja a una novetat de la setmana, que és també una perla de la setmana. N'heu parlat en el programa d'avui i, evidentment, estem parlant d'una altra cèl·lula infiltrada, en aquest cas, Cronos.
20: Necessitem reforços a les Rambles en Boqueria.
21: Que m'ha passat alguna rambla, 5 ambulàncies.
22: Aquí compta el 4-0, què ha passat a la rambla?
13: Una excel·lent pel·lícula de policia i lladres, o terroristes, en aquest cas. Alerta, és realment una glorificació absoluta dels Mossos d'Esquadra. Això queda claríssim. Hi ha temes tangencials que a mi m'hagués agradat que fossin una mica més aprofundits. Però com a pel·lícula d'entreteniment, com a pel·lícula per reconstruir aquest fet, i un admirable treball de reconstrucció de les rambles tal com eren, perquè quan la van rodar ja estaven en obres, i ja han aconseguit el miracle de preservar les rambles històriques tal com hi eren en aquell moment de l'atac terrorista. Val la pena reveure? Evidentment que sí, no? I també una altra pel·lícula. És que és una altra perla que no la puc deixar de banda ni de cap de les maneres. Es diu El olor de la leche quemada.
23: Aquel verano llevábamos siempre el bañador bajo la ropa. Era el lema de Katinka. La vida es mejor si te puedes bañar en cualquier momento. Si quieres.
13: S'estrena demà. I és una d'aquestes pel·lícules de 4 sales, per entendre'ns, que és repartides pel territori. Al Texas, als Onzeig, a Sant Feliu de Llobregat la podreu veure. A Lleida també la podreu veure. És alemanya, és de la Justin Bauer. I parla del món del camp. Els problemes que tenen els negocis de la llet o, per exemple, els de treball. Sobretot quan són unes dones les que estan al capdavant. Una mare i 3 filles, que han de passar l'estiu currant-s'ho, i arriba un moment que no queda més remei que cremar les collites perquè els surt més a compte, i llavors intentar apagar el foc amb la llet de les vaques, perquè també la volen llançar, perquè també, si no, no els hi surt a compte, amb la qual s'omple Alemanya d'una olor tradició cremada i a llet cremada, com la que vaig viure jo aquest estiu quan vaig entrar a Alemanya, acompanyat encara dels focs que venien de França, una Alemanya pràcticament com el parc de Hyde Park, absolutament inaudita, perquè ni estan preparats, ni tenen persianes, ni tenen aire condicionat, ni tenen roba, diguem, fresca, per entendre'ns, no? Per tant, tot això s'ha d'anar a veure, i aquesta pel·lícula molt justificadament. Arriba al Festival de Venècia, va començar ahir, tenim pel·lícules catalanes, bona sort sucederà esta noche, bona sort a Hollywood Dust, i per acabar us diré només dues recomanacions perles delicioses que van passar pel Festival de Venècia justament ara fa 70 anys. I les dues pel·lícules tenen carrers. La primera és japonesa, El carrer de la vergonya, de Kenji Mizuguchi, que explicava la història del carrer de les prostitutes japoneses en el moment que el govern les havia de prohibir, i que ell li preocupava enormement perquè la seva germana es va haver de prostituir per salvar la família. Tota la família i els seus estudis es van fer perquè la germana havia estat prostituïda com a geisha en aquella època. I, per tant, atenció a aquesta pel·lícula, veieu-la sempre.
1: En un cabaret se viven horas de tensión cuando el parlamento amenaza con aprobar una ley que prohíbe la prostitución.
13: Al carrer de la vergonya, última pel·lícula de Kenji Mizuguchi, el director de Cuentos de la luna d'agosto, mestre absolut de la història del cinema, i pel·lícula emocionant perquè és una pel·lícula compassiva d'un home a favor de la seva germana, qui li devia absolutament tot, passant pel llit dels japonesos. L'última pel·lícula, Calle Mayor, de José Antonio Bardem, que va tenir premis, basada en La senyorita de Trévelez, amb la dona de Gene Kelly, Beth Sibler, que es va traslladar a Espanya perquè era comunista, i el director també era comunista i va acceptar fer el paper d'aquesta dona enganyada per un xulo de Castella que la sedueix només per una aposta que ha fet amb els amics. I finalment, quan s'enamora, ja és massa tard. Calle Mayor, pel·lícula a recuperar. Si voleu veure El carrer de la vergonya, a Mubi i a Filmin. Si voleu veure Calle Mayor, a Flixolé i a Filmin. En definitiva, en general, si voleu veure una pel·lícula, mireu a Filmin, perquè d'entrada és molt possible que la trobeu ja directament. I així hem començat la temporada.
0: Doncs què has dit després de Flix? Olé, no?
13: Sí.
4: Bona exhibició.
0: Olé tu.
4: Bona exhibició.
13: Seguirem nedant. Seguirem nedant. Seguirem!

0: Aplaudiments per l'Àlex Gulina. El 3 de setembre, que es va acabant, i és aquell moment de començar a dibuixar l'actualitat de demà, del dia 4. Marc Güell i Alba Barbosa, bona nit.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
0: De què estarem pendents demà?
1: Doncs mira, demà seguirem molt pendents del cas del nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià. Fa poca estona hem sabut que el jutge ha decidit mantenir com a detinguts els pares d'aquesta criatura a l'espera de practicar noves diligències abans de decidir si els envia a la presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. Demà veurem, per tant, si pren cap decisió en aquest sentit. Recordem que els pares els van detenir ahir a València. De cara a aquest divendres, de cara a demà, tenim unes quantes previsions polítiques, perquè els partits catalans van planificant aquest nou curs polític. Aquests dies ja hem anat explicant aquestes excursions, si m'ho permeteu dir així, del govern, de la mesa del Parlament. Ara també la majoria de partits aniran fent trobades fora de Barcelona, i el PP és el més matiner. Alejandro Fernández demà al vespre inaugurarà aquest curs polític amb un acte a Cubelles, tot això amb la mirada posada al debat de política general, que encara falten uns quants dies, però ja hi van pensant que serà a finals de mes. I demà, per cert, també tindrem un ull a Ripoll, perquè allà el sindicat UGT hi presentarà una campanya que es diu "Qui guanya quan l'odi avança". Ja us podeu imaginar que no és casual l'elecció de Ripoll. Recordem que hi governa l'extrema dreta d'Aliança Catalana. És una campanya que l'UGT, de fet, ja va posar en marxa fa uns mesos. Ara fa parada a les comarques de Girona, i l'objectiu una mica és deixar clar que aquests missatges d'odi no aporten cap benefici tampoc a les persones treballadores.
2: I demà també ens fixarem en Madrid, i Hisenda reuneix les comunitats del Consell de Política Fiscal i Financera per tal d'avançar en el nou model de finançament autonòmic. I compte, perquè el govern de Madrid ja dit, Alba, que no hi assistirà.
3: Sí, ho hem sabut aquesta tarda. Isabel Díaz Ayuso plantarà Hisenda, no hi anirà, perquè s'hi debatrà la proposta que el govern espanyol va negociar amb Esquerra Republicana per a un nou model de finançament de les autonomies. Doncs pel govern madrileny és un acord pactat de manera bilateral. Ayuso planta, doncs, la trobada, però és que, a més, ha fet una crida a la resta d'autonomies governades pel PP a fer el mateix, però cap s'hi ha sumat, almenys públicament. El Ministeri d'Hisenda ja li ha respost a Ayuso, li diuen que és una decisió irresponsable, la d'intentar boicotejar el Consell, i la qualifiquen de gamberrisme institucional. I aquesta plantada d'Ayuso al Consell de demà, quins efectes pràctics tindrà? Sí. Doncs ara per ara cap, perquè aquesta proposta de nou model ja té garantida l'aprovació amb els vots del govern espanyol, també de les autonomies que hi donaran suport, que és Catalunya i les Canàries. Permetran que la proposta pugui arribar al Consell de Ministres i al Congrés, i si el model s'aprovés finalment, suposaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions d'euros més l'any que ve.
0: Finançament a banda, què més tocarem aquí a Catalunya Ràdio, Marc?
1: Doncs mira, parlarem de Giorgia Meloni. A veure si la podem sentir.
4: Per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo.
1: Demà, el govern d'aquesta líder política d'ultradreta es convertirà en el govern que ha durat més de la història d'Itàlia, el govern de Giorgia Meloni. És un país en què sempre hi ha hagut molta inestabilitat, però Meloni bat rècords. 1.412 dies consecutius al poder. És un rècord que fins ara tenia Silvio Berlusconi. Doncs Meloni ara li passa pel davant. Recordem que governa des del 2022, i per això demà també farà un míting.
0: Al final és acabar una legislatura, pràcticament.
1: Exacte, però no hi estan acostumats, sí, no? Que seria la cosa més normal. Doncs demà fins i tot farà un míting per celebrar-ho. I ha fet tots aquests números i n'ha parlat amb experts, en Jordi Baró, el nostre company de la secció d'Internacional, i demà ho explicarem àmpliament.
2: Molt bé, i més coses? Més superestrelles.
1: Una superestrella, clar.

0: És una cançó que aquesta tarda ja s'ha començat a cantar a la redacció, eh?
1: Sí, perquè sí, és enganxadissa.
0: S'enganxa. Demà arriba el primer dels 4 concerts d'Aitana a Barcelona, al Palau Sant Jordi, amb entrades exaurides des de fa temps. És aquesta gira que es diu Cuarto Azul World Tour. Va començar el maig, també el portarà a l'artista de Sant Climent de Llobregat per l'Amèrica Llatina, als Estats Units i per tota Europa. I demà al vespre, evidentment, hi connectarem amb la Montse Pujol.
2: Molt bé, aquí estem al Catalunya Nit. Després de la nit ve al matí, què faran al matí de Catalunya Ràdio?
0: Doncs mira, demà analitzaran, evidentment, tots aquests temes que comentàvem, com aquesta plantada de Díaz Ayuso al Consell de Política Fiscal i Financera. També continuen recollint reaccions pel crim de Manresa, però molts altres temes més de divendres. Si us sembla, ho podem preguntar al subdirector del programa. Maiol Roger, bona nit.
3: Què tal? Bona nit, com estàs?
0: Va, que per fi és divendres.
3: Oi, sí.
0: Per tu.
3: Oi, sí. Sí, sí, ja està. Lo pitjor de treballar al matí de Catalunya Ràdio és el despertador. Lo millor és l'hora d'acabar els divendres. Per tant, això ja fa baixar aquesta primera setmana.
0: Segur que sí. Escolta, demà un matí de Catalunya Ràdio marcat per Isabel Díaz Ayuso, una mica.
3: Sí, perquè aquest boicot que ha anunciat el Consejo de Política Fiscal i Financiera marca la cita. Tindrem per ser la consellera Paneque, sí, que havia parlat d'habitatge, però com a portaveu del govern li preguntarem què li sembla aquest boicot, que al final una mica representa el que està fent Ayuso, no? Abans, fa uns anys, era Catalunya qui no hi anava, perquè deia que, com que seria independent, ja no necessitava negociar el model de finançament. Ayuso no el necessita negociar, no perquè sigui independent, sinó perquè econòmicament gairebé ho és, o almenys surt guanyant. Altra cosa és que aquesta processització d'Ayuso, si em deixes dir aquesta paraula, els hi convingui als altres barons del Partit Popular, que potser sí que els aniria millor un nou sistema de finançament. Però escolta'm, veurem què passa demà. Farem més coses, també al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem amb Sor Lucía Caram, per dues coses, perquè ha estat a Ucraïna amb el president Illa, que just s'ha sabut aquesta tarda que s'ha reunit amb Zelensky, ja ho heu explicat.
0: Sí.
3: I també perquè l'altre dia Manresa ens va sobtar en la manifestació, diguem-ne, de caire més racista en contra del que havia passat, de l'assassinat d'un home a Manresa. Hi havia una pancarta contra Sor Lucía Caram i li preguntarem, bueno, a què atribueix tot plegat. I després parlarem de Cronos, que s'estrena demà, la pel·lícula sobre el 17 d'agost. En parlarem amb l'Enric Auqué, també tindrem el director de la pel·lícula, i a Patrícia Plaja, que molts la coneixen, els oients, com a portaveu del govern, però en aquell moment es troba treballant a comunicació dels Mossos d'Esquadra per veure una mica les dues cares, no? La cara de la ficció basada en fets reals i la cara de la realitat d'aquella jornada. I escolta, al final de festa de cada divendres del matí de Catalunya Ràdio, amb l'Àngel Llàcer, la Judit Mascó, l'Elisenda Pineda, el Lluís Gavaldà, la Sílvia Còpolo, l'Oriol Ferrés, vull dir que demà serà dia de festa major.
0: Això promet, festa major al matí de Catalunya Ràdio, i un cop acabeu a les 12, cap de setmana.
3: I tant.
0: I fins dilluns.
3: Sí. I alegria, escolta'm. I vosaltres ho tindreu ja a tocar, també.
0: Unes hores més tard, i tant.
3: Exacte.
0: Maiol, moltes gràcies.
3: A vosaltres, bon cap de setmana.
1: Efectivament, ho tenim molt a tocar, molt, sí, a tocar, però encara ens queda tot un dia sencer. A veure, això és el que passarà demà a l'antena de Catalunya Ràdio. Volem mirar també com es planteja en la portada del diari de demà al País, el diari El País. Podem saludar a Miquel Noguer, que és director del País de Catalunya. Com estàs, Miquel? Bona nit.
4: Què tal? Molt bona nit.
1: Escolta, per on va la vostra portada de demà? Què tituleu?
4: Doncs demà hi ha poques sorpreses. El volum d'actualitat del dia d'avui, Espanya revisarà el model de cooperació amb Marroc, si es demostra, doncs, que Marroc està darrere de la invasió de Ceuta. Aquest és el titular principal, però també hem volgut guardar un espai per la qüestió, doncs, que ens preocupa i que preocupa de SEAT, del futur de SEAT i de la marca SEAT, doncs, que també té un bon forat a la portada. Mm-hmm. I també pels lectors que el comprin a Catalunya també podran llegir, doncs, com ha anat aquesta visita del president Illa i de l'alcalde de Barcelona a Kiev, i aquesta trobada que han tingut amb Zelensky. Mm-hmm.
1: Escolta, Miquel, i si haguessis de triar un sol article d'opinió dels que publiqueu demà, quin recomanaries?
4: Doncs demà... I ara m'estic arriscant perquè encara s'està acabant de polir, crec que és important llegir els editorials que portem demà referent, diguem-ne, al que s'ha debatut avui al Congrés dels Diputats.
1: Molt bé, doncs ens quedem amb això. Gràcies, Miquel.
4: Que vagi molt bé, bona nit.
1: Bona nit.

0: 6 minuts per tancar el Catalunya Dir. Nit, ja sabeu que tenim aquí des de les 9 un traficant d'idees, doncs ha arribat el moment de donar-li, de cedir-li la paraula a Vicenç Altaió, poeta. Bona nit.
1: Bona nit. Que difícil que és llegir i interpretar les notícies.
0: Sí, no?
1: Això és tremendo, perquè les èpoques llegeixen diferent, també. Per exemple, el cavall de Troia, que ens esmentava amb tanta precisió la Lex Gurina, interpretant-ho com una cèl·lula clandestina, en el seu moment, què era? Aristòtil, el filòsof científic, creia que hi havia el fenomen de la metamorfosi. Això vol dir que un ocell que tu veus a l'estiu, en aquell mateix lloc, no és que en vingui un altre, és que aquest es transforma en un altre i passes de l'hivern a l'estiu. Bé, tot això ho dic perquè la primera notícia amb la que avui heu entrat, que és notícia mundial, no només aquí, ens diu que l'hora del món són les 9 i un minut. No les 9, les 9 i un minut. Això vol dir que Trump s'ha posat per aquí al mig d'un lloc petit del món i anuncia el fracàs d'aquest gran estat, que és l'estat espanyol, a la vegada que el Milley, des d'una altra banda, amenaça i diuen venen les sordes. Com hem de llegir i interpretar aquesta notícia amb el paper del president del govern que ha captat l'atenció en el Parlament? Jo crec que des de bon començament se sap que el món en la geopolítica pot donar una realitat diferent a aquella que estem veient d'immediat. Quina és? Home, si els Estats Units entren, això s'acaba ràpid. I, per tant, el procés de descolonització no ve donat per la geografia, sinó per l'acció política militar immediata. Què li molesta al Trump? Vol que hi hagin més diners dels ciutadans europeus per a la gran indústria militar, per l'acceleració de la indústria militar. Jo crec que aquí s'amaga un pensament profundament reaccionari que l'Europa del segle passat, el segle XX, va viure amb uns condicionants molt semblants en els que s'estan vivint en aquests moments, i que és que si no hi ha prudència política i es deixa que el pensament reaccionari s'alimenti i es nodreixi amb la demagògia, això d'aquí va tot ell a malparar, perquè els únics que posaran ordre de nou serà el gran exèrcit, la gran màquina de la indústria militar. Des d'aquí hem de denunciar d'una manera molt clara, no?, com a opinió intel·lectual, la pèrdua del pes de l'opinió cultural davant de la notícia política. M'ha agradat molt escoltar la reflexió que feia un intel·lectual periodista francès sobre l'esdeveniment de la notícia. Aquí hi ha el gran perill. Si l'Europa de la cultura, en França, si l'Europa de la cultura, a tot arreu, amb Alemanya, comença a veure com els seus espais de cultura, la cèl·lula, en el gran estat es tanca, anem malament, es perd la diversitat. Notícia, el Goethe es tanca.
0: Sí, sí.
1: Es tanca el Goethe. Recordeu, els que sou una mica d'edat mitja avançada, el paper que va tenir l'Institut francès, l'Institut nord-americà, el Goethe Institut, a tot el període de la transició política. Tot el pensament passava a través de la cultura. Conclusió de tot plegat, la metamorfosi, que la cultura no perdi el seu lloc en l'espai de la informació política.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. Així ho preveu el pla de reestructuració aprovat per unanimitat aquesta nit pel Consell de Supervisió del grup, del qual formen part la direcció, els treballadors i els accionistes. En declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, diu que no descarta que alguns d'aquests acomiadaments es facin a la fàbrica de Martorell.
2: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan hacer. Aquí todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
1: Ha assegurat que el Consell de Supervisió no ha tractat el futur de la marca SEAT. Segons alguns mitjans alemanys, l'objectiu de la direcció del grup és fer-la desaparèixer com a molt tard d'aquí a 3 anys. Més notícies amb Nando Sanoguera.
3: Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi estava al darrere. Per primera vegada, això sí, el president espanyol admet el paper permissiu dels agents marroquins.
4: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. El gobierno, por tanto, no tiene nada que ocultar en este asunto.
3: La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. Així s'expressaven Alberto Núñez Feijóo del PP, Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Nogueras de Junts.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
6: Mohamed VI es un asesino. I ustedes, unos pusilánimes.
7: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
1: Tragèdia a la ruta migratòria de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el naufragi d'un caiuco que feia 26 dies que navegava. L'embarcació havia sortit de Gàmbia i aquest dijous Salvament Marítim n'ha rescatat a supervivents, 45 persones a qui han traslladat a Gran Canària. Aquest naufragi constata la tendència que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè els punts de sortida estan més lluny per evitar la vigilància de Frontex.
3: El Tribunal Europeu de Drets Humans resol que Espanya va aplicar penes desproporcionades als sentenciats per la protesta Aturam el Parlament del 2011. Estrasburg ha condemnat la justícia espanyola per haver vulnerat els seus drets i ha desmuntat la doctrina de la violència ambiental que va aplicar el cas al jutge Marchena. Per Eduard Caliz, un dels advocats dels demandants, la decisió marca el camí a la sentència del procés.
8: Aquesta construcció d'intimidació ambiental també hauria de ser derribada en posteriors sentències per fets molt semblants. I, efectivament, el cas del Jordi té un paral·lelisme bastant important.
1: Els sindicats d'educació mantenen la vaga d'inici de curs, tot i que el govern els demana una treva perquè el sistema educatiu comença amb serenitat. La USTEC i la CGT insisteixen que els acords establerts fins ara no són prou i demana concretar-ho amb un calendari. Peter Jackson, l'actor Danny DeVito, assistiran a la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. I've come into possession of a map. El director del Senyor dels Anells assistirà a una projecció especial de la versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i efectes especials. DeVito rebrà el Gran Premi Honorífic per tota la seva carrera. Una de les responsables del festival, Mònica García Massaguer, ha anunciat així la seva presència.
9: Si se'n recordeu, una actuació bastant mítica d'un pingüí en una pel·lícula que es diu Batman Returns. Estem parlant de Danny DeVito, director, actor, productor, La Guerra de los Rojos, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari al festival amb ell.
1: Esports, a la primera divisió de futbol, s'ha disputat un partit avançat a la sisena jornada. Reial Societat i Celta han empatat a 0.
3: Gabriel Jesús ha fet avui el primer entrenament amb el Barça. També hi ha participat Gavi, que estarà disponible per jugar diumenge contra el València. Per la seva banda, Jesse Bisibu, que ahir es va fer mal a la Copa Catalunya, no té cap lesió important.
1: L'Espanyol ha presentat avui els dos últims fitxatges, Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel. A segona, el Girona també ha presentat l'extrem català Carles Pérez, que arriba lliure després de rescindir el contracte amb el Celta.
3: Enric Mas ha reformat el seu seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 quilòmetres de muntanya entre Vera i Calar Alto. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més Primoz Roglic i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové del Bahrein Jakob Omersel.
0: Fins aquí les notícies.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
11: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
12: 6 de març de 1986.
11: I el número de la sort, el...
12: 11.
11: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Glòria, gràcies per tant.

0: perquè nosaltres puguem ser aquí, altres abans han hagut de fer molta feina. Avui ha mort Gloria Steinem, als 92 anys, la periodista americana i referent del feminisme. Encara hi ha algú, encara que sembli mentida, que rufa el nas amb aquesta paraula. Però el fet és que aquesta activista, a principis dels 60, quan ningú hi pensava, amb allò que els hi passava a les dones, va escriure un article sobre com les americanes es veien forçades a triar entre maternitat i carrera professional. En aquell moment, l'article va ser un escàndol. Avui al programa convidem famílies nombroses, perquè hi hagi equitat dins les famílies i tothom ocupi el seu lloc. Escriptores com la Gloria Steinem van haver de cridar-ho en veu alta. Gràcies per la feina feta.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.

0: Comencem amb Angèle, la cantant francesa i també activista que sempre aixeca la veu en favor dels drets de les dones. Avui toca parlar de famílies nombroses. Són com les d'aquella pel·li del Capra de Què bonic és viure, o les coses han canviat? En parlem ara mateix. Benvingudes, benvinguts a Les dones i els dies. Catalunya es troba en mínims històrics de natalitat. El 2024 hi van néixer gairebé 54.000 infants, gairebé un 1% menys que l'any anterior. Per fer-vos una idea, l'any 75, això fa 50 anys més o menys, les dones catalanes tenien gairebé el triple de criatures. Tenien pràcticament 3 fills. Les coses han canviat moltíssim, però en aquest context també hi ha l'altra cara de la moneda. Sort d'elles, ens venen a salvar la vida avui. Són les famílies nombroses. Avui volem saber com és tenir 3 fills o més a Catalunya. Què porta una persona a trencar l'estadística? Què significa per les mares? Com ho van decidir? Com s'organitzen la feina de les cures? En qui recau? Es lliga molt sovint també a una idea tradicional o fins i tot es relaciona amb la religió. Clar, és que sou de l'Opus. És així o no hi té res a veure? O és un discurs que li interessa sobretot a l'extrema dreta? Parlarem de tot això amb les dones que m'acompanyen i persones avui també. La Neus Barberà, benvinguda, com estàs?
1: Moltes gràcies, bé, molt bé.
0: Escolta, has vingut de Roquetes, això ens fa molta il·lusió.
1: Sí.
0: Perquè sembla que està molt lluny, no? De Roquetes vinc, de Roquetes baixo.
1: Exacte, exacte.
0: Però tu has hagut de pujar.
1: He pujat.
0: Quanta estona? Amb autobús, perquè en
1: sí,
0: tren...
1: Sí, en autobús. No, no, en tren potser encara no hauria arribat. dos horetes i quart o així.
0: Exacte. Periodista, formes part de la cooperativa Surt de Casa, tens 4 criatures, uns nens de 11 i 9 anys i les bessones que tenen 6 anys.
1: Exacte. Sí, sí.
0: Avui en qui s'ha quedat amb tota la xicalla?
1: Avui s'han quedat en per sort en una amiga que els cuida. Uh-huh. Ara esta setmana quedem, encara no tenen cole, que comencen la setmana que ve.
0: Sí.
1: I després ara de cara ja al migdia, a partir d'ara ja en lo pare. Que és ara aquí.
0: Imagino jeroglífics els que heu de fer per conciliar, sí, tot això. Ara en parlarem. També ens acompanya el Vic Peñafiel, que és fotògraf de maternitat i famílies, conegudíssim. Ets una estrella,
2: No sé,
0: una estrella.
2: No sé si diria tant, però
0: ets una
2: gràcies.
0: Estrella. Avui m'han parlat molt de tu. Tu has fet un... Vaja, tu tens 4 nens i una nena que tenen entre 10 i 19 anys.
2: Correcte.
0: 5, eh?
2: Sí.
0: No
2: sí.
0: Estàvem de res, eh?
2: Bueno, jo no volia, Jo no volia tenir...
0: Tu no volies, eh? Per sort d'això.
2: Ja.
0: Què va passar pel mig?
2: La vida.
0: I també ens acompanya Bruna Álvarez, que tu també en tens uns quants, no? Però no vens a parlar dels fills avui.
3: No? Avui no vinc a parlar dels fills, en tinc 2.
0: Exacte. Em pensava que en tenies més. Jo et feia com també, també fructífera.
2: Ja n'hi ha prou.
0: Antropòloga, codirectora del grup AFIN, Famílies i Infàncies, professora del Departament d'Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. I doncs això que dèiem, volem parlar de famílies, i ho dèiem al principi. És a dir, vosaltres sou l'excepció, podríem dir, que confirma la regla de que cada cop en reproduïm menys, però a mi m'agradaria d'entrada que trenquéssim una llança sobre aquesta idea de que sempre està associat o es vol associar al fet de tenir moltes criatures també a una idea, no? A una idea tradicional o una idea potser fins i tot retrògrada. Com ha anat en els vostres casos?
1: Clar, en el meu cas, per exemple, jo sí que després, una vegada he sigut mare, sí que allò que penses,

0: en els moments de caos, per exemple, o de dir, per favor, me n'aniria de casa i els deixaria aquí i no vull saber res, dius, per què vaig voler-ne tindre tants, no? Però bueno, després, la part bona és que després hi ha altres moments molt bonics que penses, bueno, vale, per això sí que valia la pena, almenys a ratets del dia, eh? Perquè durant tot un dia hi ha moments de molta felicitat, podríem dir, i moments de molta frustració.
1: Això que dius és molt interessant, el fet aquest de que sembla que hi anem, no? Perquè toca, també. Sí. No sé si en els vostres casos també us vau sentir en un moment donat, doncs, que hi havia una part que fins i tot ni es plantejava. Mm. És com que el que he vingut a fer el món...
2: No sé, jo, com deia, com que no tenia idea de tenir fills, realment, potser no va ser tan així, però sí que és veritat que el moment en què vaig tenir el primer, a partir d'aquí va ser com un caiguda lliure. Però és que, de fet, ahir ho parlàvem amb amigues, crec que té més a veure amb el fet de que hi ha un enamorament molt bèstia, o sigui, hi ha un component hormonal molt heavy quan tens una criatura que te n'enamores directament.
1: M'agrada que traguis aquest tema, perquè no se'n parla mai. Sembla que tot són decisions mentals i crec que la màquina, màquina tira,
2: o sigui,
1: molt, eh?
2: Com a persona mental, em tens, sí, a mi, que jo soc, o era, no sé, una cosa com molt quadriculada, molt racional, i això va ser en barrena, o sigui, directament tirar-te a la piscina i que no pari, que no pari la festa i l'oxitocina, perquè realment és molt bèstia. I llavors té un punt, que de vegades jo bromejo a xarxes socials, no?, de droga, és a dir, és que em vull més d'això. I se'm passa l'efecte, no?, al cap de 2-3 anys, que ja comencen a caminar i tal, i a tocar una mica els nassos, dius, hosti, una altra vegada, no? Vull dir que aquest punt jo crec que hi és independentment del que la societat ens arrossegui a fer. O de la pressió social.
1: Sí, de la part social.
2: Crec que sí que hi ha un component molt, molt, no sé, de rellotge biològic, si li vols dir, de dir, és que això realment mola, mola, molt, és molt potent. Després te trobes amb els marrons que dius tu, que hi són, eh? Però crec que sí.
1: L'antropòloga.
3: Sí.
1: Bruna aquí, Álvarez, aquí què has de dir tu?
3: No, que és molt interessant aquesta... De fet, és un dels debats clàssics, no?, de l'antropologia, l'individu i la societat. I és molt interessant perquè sí que hi ha recerques que diuen, no?, que aquesta idea de decisió és una narrativa que s'està imposant en el moment de tenir fills, no? Llavors, és una decisió individual, no?, que va cap a les dones i desresponsabilitza totalment la societat, no?, i l'Estat, sobretot.
1: Perquè sempre es planteja com una decisió pròpia,
3: clar,
1: podríem dir, no?
3: Si tu has decidit tenir fills, jo per què he de pagar l'educació dels teus fills, per exemple, no? Però, en canvi... sí que, i això és una tendència que va a més, no?, aquest individualisme, no?, que ens estem, bueno, que s'està enfatitzant més. I en canvi, com, no?, com bé ha dit la Neus, hi ha una part social, no?, aquí que ens acompanya, però és que no podem separar l'individu de la societat. Sempre, com a persones, la manera que pensem, la manera que actuem, les nostres pràctiques quotidianes estan immerses en un context social. Per tant, aquesta idea d'individu no deixa de ser una pròpia construcció social de com pensem en una societat que actualment és molt neoliberal, no? Llavors, tot això està vinculat també en les decisions de maternitat.
1: Clar, hi ha una part neoliberal, però després hi ha també el que s'ha fet sempre. Sempre ho hem fet així, no? Perquè no ho hem de fer d'una altra manera. I jo estic pensant, i els hi preguntava, no?, abans d'entrar al programa, amb qui deixeu les famílies, amb qui deixeu les criatures, i també amb què us demana la societat a vosaltres com a mares, o us demanava, eh? Que s'exigeixen unes coses, sobretot a les dones, que són molt específiques. És a dir, el marit o la parella home sempre pot agafar i escapar-se en un moment donat, però a les dones això se'ls exigeix des del principi que estiguin molt presents, no? O sigui, no es perdonarien les mateixes coses a una dona i a un home, crec, amb la
2: maternitat. Jo crec que no és que se'ls exigeixi, és que se'ls hi pressuposa. És aquell clàssic de que tu trobes un home pel carrer que saps que és pare i no li preguntes on són els teus fills. Trobes una dona que saps que és mare i li preguntes amb qui has deixat les criatures. O sigui, ja només això ja et dona una idea de que les criatures sempre estan amb la mare i ho tenim integradíssim.
1: Sí, sí. De fet, moltes vegades hi ha aquestes enquestes del carrer que em fan molta gràcia, que els hi pregunten a home i dona... Tu saps el peu que calça el teu fill, sí, o com es diu el seu pediatre, i sempre responen les dones, per exemple.
0: Total,
1: no?
0: Total. Los aniversaris, no? Qualsevol informació d'interès de la criatura, normalment la sap la dona.
1: I això us ha passat a vosaltres també, o què?
0: Sí. Home, jo la de la pregunta que dius, el primer que em fan quan surto de festa o a algun no lloc...
2: Aquí
0: estan, no? Sí. I dius, home, pues, segurament és un pare, que és un pare, o sigui, som el mateix.
2: Jo anava a dir que potser a mi no m'ha passat tant, en el sentit que crec que el meu company sempre... Hi ha hagut com molta corresponsabilitat, però sí que penso que la part potser més d'intel·ligència emocional o d'acompanyament emocional de les criatures recau molt clarament en la figura de la mare. més que en la figura

0: del pare. És a dir, que potser l'home, no?, heterocís, és més capaç de dir, bueno, doncs jo assumiré, no?, quin peu calça la meva criatura, quin dia ha d'anar al pediatre, quina medicació pren, o a quin extraescolar està apuntat, no? Però allò de no sé gestionar una rabieta, perquè és així, o sigui, la part emocional, les dones, malauradament, o no, o per sort, no?, la tenim més treballada, i els homes ahí fallen, crec.
1: Bruno Álvarez.
2: Sí, és bastant interessant perquè sí que s'han incorporat molt els pares en la criança, o sigui, sí, aquí sí que, si ho mires, no?, quantitativament, hi ha una diferència important. I el que passa, que és bastant curiós, que la incorporació dels pares a la criança no ha alliberat a les mares, no? Llavors es continua tenint aquesta pressió. I una altra dada bastant interessant és que hi ha estadístiques que estan dient que a mesura que els homes s'incorporen en la criança, els hi disminueix el desig de paternitat. Per tant, és, ara en tindria dos. No, en tenim un. No? Llavors, o parelles que se separen en el moment, però de 20 anys, en el moment de, bueno, és que la dona diu tenim fills i l'home diu que no. Llavors, és interessant aquesta dada, que a la mesura que s'impliquen decideixen tenir-ne menys.
1: Mira, escolta, fem una cosa. Posem música perquè ara necessito un moment de reflexió.

0: Famílies nombroses avui a les Dones i els Dies. Aquest tema que, clar, és que aquí hi ha molt per parlar, perquè tot, ara parlàvem molt d'hormona, de societat, de capitalisme, però, clar, hem de parlar d'economia, que està molt lligat. Si parlem de capitalisme, hem de parlar d'economia. I quan tens molta gent a casa, hi ha una qüestió de butxaca. Això és claríssim.
1: Total. Sí, sí, és una de les parts importants. Jo crec que en el moment que passes a ser família nombrosa, en el meu cas, el primer va ser com a lo cotxe, per exemple, no? O sigui, ja has de dir, vale, ja no cabeu a un cotxe normal, llavors ja... jo que sé, la casa, si cabeu a la casa dormint, a casa meva dormen en lliteres, los quatre saben que han de compartir habitació, la roba, pues la roba no, la van passant d'uns als altres, o sigui, esta part de com aprofites, no, en lo que tens, com te'n pots sortir, no, tenint uns sous modestos i humils, no, i com fas estos croquis d'intentar oferir-los tot el que necessiten, perquè, evidentment, intentes oferir-los tot, però, bueno, intentant fer aquests equilibris de, i també una mica igualtat entre ells, no? També, si, tipus, si van a extraescolars d'anglès, pues que tots puguen anar. I si... O sigui, una miqueta estos puzzles de... I que ells també, jo crec que això també és un aprenentatge que ells també fan, no, de valorar també lo...
0: Clar, d'alguna manera els vostres fills aprenen des de petits que han de compartir, han de valorar i segurament són més participatius que algunes criatures que diuen el llit me'l fa la mama. Aquí o comencen a aprendre a fer el llit... Ui.
2: No és que comencin a aprendre, o és que els obligues, perquè bàsicament no tens més mans. És o fas tu les coses o aquí no donen més de sí. Les dues persones adultes, no?, que estem aquí al capdavant de la màquina, no donem més.
0: Vull dir que potser aquests fills de família nombroses, potser tenen més habilitats socials i estan més preparats per quan siguin grans, per moltes coses.
2: Jo aquí també tinc els meus dubtes. Penso que hi va molt el caràcter. No sé si realment condiciona tant el fet d'haver estat tanta gent a casa. Sí que condiciona, no? Potser les dinàmiques internes, estàs més acostumat a que hi hagi més caos, a ignorar soroll, no? Però més enllà d'això, el caràcter és el caràcter.
0: L'economia, m'imagino que és un fet capitalíssim amb tot el que dèiem, eh?
3: Sí. De fet, sobretot el tema de conciliació laboral familiar és un tema a l'hora de no només de decidir tenir fills, sinó de portar a terme la criança. I sobretot també, sí, les despeses, perquè, bueno, malauradament, doncs, tenim un estat que no està fent unes polítiques familiars fortes, i precisament una mica per això, no?, perquè la família o aquesta concepció d'ajudar les famílies, de portar econòmicament, de que les persones tinguem fills, sempre s'ha vinculat molt, especialment en aquest país, per tota la tradició de la dictadura, a polítiques de dretes. Llavors, aquí les esquerres no han acabat d'intentar, doncs, aplicar polítiques, tot i que últimament més, no?, doncs amb totes les baixes de paternitat, i sí que estan havent-hi, doncs, més ajudes a les cures, però no tant.
0: I clar, jo penso també quan parlem d'economia amb l'empobriment de moltes mares, perquè és evident que aquí sí que, i tu tens números d'això, les mares renuncien més a la seva professió en general.
3: Sí.
0: És a dir, hi ha les jornades partides, les escurçaments de jornada, tot això gairebé sempre són les dones.
3: Amb reducció de jornades, sí, continuen sent molt les dones, i de fet la bretxa salarial s'explica per això, no per igual feina, diferent sou, sinó perquè les dones, si agafes, no, dades quantitatives, estan menys temps al mercat laboral perquè es redueixen jornades, etc. Sí, aquí sí que hi ha un impacte.
0: Hi ha un impacte bèstia. De fet, aquí tinc dues persones que van decidir que... No sé si ho vau decidir o les coses van anar així, o no vau tenir temps a decidir perquè estàveu tot el dia fotent-li fort, però la cosa és que vau decidir que fèieu feines, és a dir, que éreu freelance, que éreu autònoms, perquè això, una botiga, per exemple, o sigui, una feina dependenta, a vosaltres és impossible.
2: Sí, jo sempre he estat autònom, llavors per mi no és nou, però sí que és veritat que... Bueno, per una banda, jo sempre dic que et dona molta llibertat com per organitzar-te com vulguis i per conciliar, diguem, més fàcilment, de dir vaig a recollir la criatura perquè està malalta, no sé què, o faig feina amb la criatura al costat. Per altra banda, el preu que pagues és molt car en el sentit que no estàs mai ni per la feina ni per les criatures al 100%. Ara sempre tens la ment desdoblada. Mentre que algú que realment entra, doncs, no sé, de 9 a 5, a la que marxa, se'n torna a casa, allà se n'oblida de la feina, no? En el meu cas mai no ha estat així.
0: El que passa és que el teu és vici, eh? Perquè després te'n vas a fotografiar famílies, vull dir...
2: Ja, bueno...
0: T'ho has fet mirar, això?
2: No, però té aquest punt de que m'agrada veure què hi ha darrere, què ens impulsa a fer les coses que fem. I
3: pot anar amb els fills, no?
2: Sí.
0: Després vull parlar amb ella, a part, perquè m'expliqui tota aquesta sociologia, perquè em té intrigadíssima.
2: És molt guai.
1: Sí, en el meu cas també molt paregut en ella, jo també era autònoma ja abans, i, però totalment d'acord en que això m'ha facilitat molt. O sigui, pues, un se fica malalt, anar al metge, anar a recollir-lo perquè et truquen del col·le, qualsevol, treballar quan un està...
0: A tu et truquen, del col·le?
1: Sí, normalment
0: me truquen a mi. Truquen a la mare, perquè sí. Jo tinc una amiga que sempre la trucaven i un dia va dir, son pare es diu... Pa, a partir d'ara el truqueu a ell. Perquè, clar, també, si el nen es fa una nafra, truquen a tu.
1: Sí. Eh? Sí. Aquí... Els grups de WhatsApp també, normalment,
0: la
1: majoria són les mares, això sí, algun pare per allí, però sí.
0: Quantes coses...

0: hem dit així, en parlàvem de la butxaca, de l'economia. És una peça importantíssima. Mireia Isar, com estàs?
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: Escolta, ens agrada molt que vinguis a Les Dones i els Dies enguany.
1: Has vist? M'estreno avui, quins nervis,
0: sí, sí.
1: No?
0: Catifa vermella.
1: Tu també
0: podries parlar...
1: No vinc de gala, per això,
0: Tu podries parlar també com a mare nombrosa, eh?
1: Podria parlar de família nombrosa i de ser madrastra.
0: Aquest tema encara no l'hem fet, de madrastra, i m'interessa bastant. Escolta'm, has parlat amb l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, que tenen molt a dir.
1: Exacte, són la FANOC, fa més de 30 anys que defensen els drets del col·lectiu i acaben de fer una enquesta també per veure les preocupacions i demandes de les famílies. Aquí tenim uns casos particulars, no? Però és obvi que s'ha de fer com una fotografia amb gran angular per veure com estan aquest tipus de famílies a Catalunya. He parlat amb el Raül Sánchez, que és el director, i que a més és secretari general de la Confederació Europea de Famílies Nombroses. D'entrada li he demanat aquesta imatge, no? Aquest retrat de la família nombrosa més habitual a Catalunya avui en dia.
2: Majoritàriament la família nombrosa catalana és la que té 3 fills i després poquíssim els que tenen 5 o més, que seria la categoria especial de família nombrosa. Al tenir més fills també hi ha més possibilitat de que algú pugui sortir amb alguna discapacitat, per tant tenim un més percentatge que la resta de la societat d'algun fill amb alguna discapacitat. Hi ha 154.000, més o menys, famílies que tenen el títol de família nombrosa, encara que nosaltres diem que hi ha sempre el problema de famílies nombroses legals i famílies nombroses de fet. Doncs hi ha moltes famílies que tenen fills més grans de 21 anys, que és quan es perd el títol de família nombrosa, o de 26, que si estan estudiant s'allarga el títol fins 26 anys d'edat, doncs tenen fills majors d'aquestes edats que depenen dels pares que viuen a casa i que no són considerats per entrar al títol de família nombrosa.
0: Sí, però que tampoc els pots agafar i posar-los un segell al cap i enviar-los...
1: Per això és el que diu, que l'administració ja no et reconeix com a tal, però al final ho continua sent, no? I el que és sorprenent i alarmant és que diu que el 70% d'aquestes famílies, independentment dels seus ingressos, tenen dificultats per arribar a finals de mes. Aquesta imatge que ens explica ha canviat amb els anys. Abans les famílies eren més extenses i, sobretot, eren més reconegudes socialment. Segons Sánchez, les famílies nombroses estan més desemparades ara que fa uns anys.
2: Catalunya fa uns anys van ser els promotors de que es modifiqués la llei de famílies nombroses el 2003 per adaptar-lo a la realitat social, i va ser precisament el grup català al Congrés el que va impulsar tot això. La Generalitat va ser pionera en crear el títol individual de família nombrosa, va ser la primera comunitat autònoma que va fer una prestació universal per fill a càrrec que rebia les famílies nombroses i monoparentals que tenien fills de 0 a 6 anys. I tristament, quan va haver la crisi econòmica, aquella del 2008, al 2011 es van suprimir aquestes ajudes, mai s'han recuperat i mai més s'ha tornat, diríem, avançant aquesta línia, quan a la resta d'Europa precisament passa tot al revés.
0: I a vegades m'imagino que s'ajunten també situacions, és a dir, famílies nombroses, potser mares soles, és a dir, que la cosa es va com complicant. Ara que sentiu això, vosaltres també us passa que us costa arribar a final de mes?
3: Sí.
0: Okay. No, ara estem forrades.
3: No.
0: O sigui, no sé què, és un pou sense fons, no? M'imagino. Sí.
3: Bueno, i és un control de l'economia, no? Vull dir que saps el que entra i saps en el que et gastaràs i lo de guardar una miqueta de fer calaix, poc, no pots. O sigui, bàsicament el que entra surt.
0: I qui porta els números a casa?
3: El meu home. Això sí.
0: D'acord.
3: Aquí sí.
1: Hi ha poques ajudes, com deia el director de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, però és que, a més, és difícil demanar-les.
2: I moltes vegades les famílies nombroses no tenen temps. I aquest temps es nota molt també a l'hora de buscar quines ajudes pots tenir o quines prestacions pots acollir-te. Hi ha una dispersió de la informació. No hi ha cap portal, diríem, global per famílies que pugui dir, mira, doncs si tu tens 3 fills, tens això, això, això, això, això, això. Això és el que procurem fer des de l'associació, realment, i fem aquesta tasca d'acompanyament. I ens trobem moltes famílies que no tenen ni idea que poden tenir un bo social d'electricitat, que és universal per famílies nombroses, o que tenen bonificacions a l'impost de béns immobles, perquè tampoc l'administració fa cap esforç en aquest sentit per poder unificar la informació i facilitar la seva tramitació.
1: Un altre dels maldecaps, que també l'heu comentat aquí, és això de la conciliació laboral i familiar.
2: Penso que estem en una societat, o sigui, molt individualista, i llavors quan un té fills doncs, comença a tenir una sèrie de necessitats d'atenció dels fills, d'educació d'aquests fills, que requereixen el seu temps i, per tant, la flexibilitat laboral és fonamental. I això jo penso que és una de les primeres demandes que tenen les famílies. Després, per exemple, no es fa cap ni un habitatge adaptat per una família que pugui tenir. O sigui, es fan habitatges molt petits. Els impostos moltes vegades tampoc estan pensats doncs, per una feina nombrosa. Compres un cotxe i resulta que és com has d'obligatòriament portar cadiretes des del moment que tens el tercer, necessites un més gran. I clar, resulta que pagues més impostos, els cotxes més grans són més cars, no hi ha cap ajuda.
0: Has de comprar una furgoneta, vosaltres ho sabeu, això,
3: sí.
0: Eh?
3: Sí, tenim, jo
0: dic, tenim un minibús, ja, un minibús.
4: No.
0: Sí, sí.
4: Jo vaig dimitir, vam prendre el cotxe quan va néixer el tercer i no n'hem tingut mai més.
0: És la manera, no?, de
4: que caminin.
0: De que hi càpiguen tots, ja, llavors estic veient. Vosaltres, per exemple, això que dèiem de les ajudes, perdeu temps presentant-vos ajudes? És a dir, tenir un gestor que us ho porta? No, perquè, clar, no. Això m'ha semblat que dona molta feina.
3: És que porta molta feina i no tenen teres. O sigui, jo, és el que dic, no tens temps d'anar a veure quines ajudes hi ha.
4: Jo Google, sí. Google is my friend, pica pedra i vinc a rascar i cada petita ajuda que trobes, aquesta m'hi apunto perquè...
0: Tot el dia buscant, eh?
4: Però és veritat que hi ha coses que les compliquen molt. Per exemple, hi ha una petita bonificació per al transport públic en els ferrocarrils catalans. Pots comprar els bitllets a les màquines, però la Renfe has d'anar a fer cua a la guixeta. Ja, que dius, sí. Hola, bon dia, m'ha d'atendre una persona per fer-me un descompte que seria tan tonto com posar sí. un número en una màquina.
3: Sí, però això tu trobes a molts de llocs que per al descompte família nombrosa has d'anar en persona dius, per ensenyar el carnet.
0: Dius, escolti, que estic allà fent...
4: Segle XXI, no?
1: La majoria de botigues, ara aquí em poso de testimoni, sí. que fan descompte de família nombrosa, tampoc està anunciat enlloc. Vull dir que has d'anar preguntant, que sembla que demanis sí. caritat, no? Caritat. Sí. Ai, per famílies nombroses, aquí teniu un descompte?
3: Algo? Sí.
1: Que normalment sí. que... s'agraeix molt que els facin, però normalment són molt petits. Però,
3: clar, clar, petits,
1: però que una tampoc mica... està anunciat enlloc. No, has d'anar com demanant per favor,
3: sí.
1: no?
3: Sí, sí, sí, total.
0: Vaja, que el món no està preparat per tenir tres criatures o més, però Mireia...
1: Exacte, i ens llancen una última reflexió des de la FANOC, que és que què hem de fer en un moment de tan baixa natalitat, no? Què estem fent per fomentar-la, perquè al final és el futur de tots? I la resposta no és gens fàcil si mirem cap al nord d'Europa, tampoc.
2: Pensa que als països del nord d'Europa, per exemple, i això és un tema que és una paradoxa que als experts els hi preocupa molt, a Suècia, a Noruega, a Finlàndia, a Dinamarca, donen molts diners quan tens un fill. Tens una conciliació increïble. Et donen una casa per poder emancipar-se quan tens 18 anys. Tens 1.000 avantatges i no tenen nens. No tenen. O sigui, estan pràcticament... Suècia està a 1,4, Finlàndia està com Espanya, pràcticament. I és dels països més generosos. Llavors, jo penso que no és un tema tan sols econòmic, sinó que és un tema també cultural.
0: I afegiria, que és una cosa que també hem parlat en aquest programa, que és que professionalment en aquests llocs les dones se n'estan anant a Norris. És a dir, no acaben, per exemple, carreres de científiques, no acaben trobant feina, perquè clar, estan 3 anys fora. De, o sigui, és a dir, si t'ho paguen tot, si l'Estat t'ho paga tot, al final tu plegues 3 anys d'allò que estaves estudiant, treballant, el que sigui, i quan tornes i et diuen què busca senyoreta, no? O sigui que aquí tenim...
1: No és fàcil.
0: Tenim un... Vaja, tenim molta feina.
1: Si voleu més informació, que us ajudin amb les ajudes, com dèiem, entreu a fanoc.org i com a mínim allà potser no sentireu tan sols, soles.
0: Mireia Isar, ens proposa companyia, que bonic que és.
1: Adéu.

0: les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
1: Cuixes fermes i pits amunt, i diríem que s'han de tenir quadrades, aquí, perquè amb tota la feina que teniu cada dia, sou les meves heroïnes, avui, totes les que esteu aquí en aquesta taula. Bruna Álvarez, m'has dit, escolta, he de dir una cosa que m'ho estic apuntant aquí,
2: Perquè no se me'n vagi.
1: Exacte.
2: Sí, un parell de coses. Una, la pregunta, no?, perquè hem de fomentar la natalitat. O sigui, jo crec que no cal fomentar la natalitat per si, sinó que dones, homes, persones en general puguin tenir els fills que considerin que volen tenir. Perquè el que està passant també és que hi ha moltes dones que acaben no tenint fills, que les estadístiques surten com a dones sense fills, però que sí que han tingut un desig de maternitat, potser han fet algun procés de reproducció assistida i que després ha culminat amb zero fills. Això no vol dir que aquí no hi hagin desitjos de maternitat. I aquí sí que hi ha una responsabilitat social una mica per permetre que les persones, no, passin amb la reproducció allò que poden fer, no?, per també garantir una qualitat de vida. Fomentar la natalitat és una altra cosa. I després, l'altra cosa que has comentat abans, d'això de la ser dependenta, que no dona, no?, tenir cinc fills i ser dependenta.
1: Ser dependenta o tenir un negoci, etcètera, vull dir, m'ha sortit això perquè la imaginació meva és com...
2: És que tinc la dada etnogràfica. En una entrevista d'una recerca sobre maternitats, una de les participants em va dir... Diu, la meva mare era dependenta, tenia una carnisseria, va tenir 7 fills, i la que jo entrevistava en va tenir 2. I la mare li deia, t'ha costat més a tu criar 2 fills que a mi 7. I aquí també hi ha un tema que jo penso que és bastant important, i és que els infants han perdut l'espai del carrer, l'espai d'autonomia del carrer. Llavors, si els infants estan al carrer, i hi ha una societat que més o menys els cuida, tot i que al carrer tampoc cal idealitzar-lo, no? Si ens hem criat més o menys al carrer, també hi havia, no?, situacions de risc. Però no hi havia aquest pes tan fort a les mares, no? O sigui, no? Aquesta
1: noia... Perquè també hi havia tota la qüestió de la xarxa, que jo no sé si, per exemple, Roquetes, que és un lloc més petit, tampoc és un poble, eh? Però si passa això, no?
3: Sí, bueno, més tranquil·litat de si van pel carrer, tenen més amics, los pots deixar... Vaig a casa de l'amiguet i no sé, pues, tens com més tranquil·litat perquè coneixes més a la gent, no?, del poble, de la xarxa del col·le, dels pares, en aquest sentit sí que facilita més, o estàs més tranquil, jo crec, a l'hora de començar-los a donar aquesta autonomia a certes edats, no? I saps que...
4: Correcte, jo penso també que estem vivint una vida molt atomitzada, no? És a dir, la família s'ha reduït a no? dos membres, els dos adults que tenen criatures, però la famosa conciliació, que és aquesta criança compartida entre moltes més persones, es dificulta en el moment en què tu estàs tancat a les quatre parets de casa teva, i moure't a un altre lloc o fer que les altres persones vinguin fins a tu es converteix en una odissea. Vull dir que és diferent que hi hagi una plaça del poble o que hi hagi un poble més petit, no, una població més petita, que ja fomenta aquesta sensació de xarxa. Crec que això s'ha perdut.
1: Clar, a nivell personal, jo també, és a dir, ara hem parlat molt de la conciliació, dels diners, del dia a dia, però a mi també m'agradaria saber totes aquelles coses que us agraden a vosaltres, més enllà de la vostra vida i els vostres fills, no?, on han quedat? Perquè quan tota la vida és tractar i cuidar els altres... Què passa amb la vida d'una, no? Què vol fer, com ho vol fer, no sé. Ho dic, per exemple, perquè el Vic, per exemple, ara està en ple moment de transició de gènere. Ho has decidit ara, quan ja tens les criatures ja una mica grans?
4: Bueno, jo aquí tematitzaria moltes coses. Val. No és una decisió, no és... Perdó. Que ho hagi decidit ara, sí. Però diguem que m'he il·luminat ara, si vols
1: no,
4: dir
1: no,
4: així.
1: Vols
4: és
1: dir,
4: veritat
1: però
4: que ho coincidit...
1: Però ho has pogut portar a terme.
4: No, jo crec que ho he vist ara, però perquè és cert que la maternitat en si, la criança, és tan intensa, és un procés tan bèstia, sí, que t'arrossega, és a dir, no tens temps de res més, però no cal parlar de transició, parlem de qualsevol altra cosa, és a dir, moltes de les dones a qui jo fotografio em diuen el mateix, és a dir, és que no tens un moment ni per mirar-te al mirall, ni per saber què t'agradava ni qui eres. Llavors, quan les criatures creixen, és aquell moment, que a més coincideix, normalment, amb perimenopausa i tal, que ja t'ho replanteges tot, que és aquest moment que dius, vale, i jo què vull ara, i jo qui sóc, i ara què passa amb mi? I crec que té a veure una mica amb el procés vital, no?
1: El moment de tenir silenci i de saber què vull.
4: Exacte,
1: no?
4: Exacte, perquè mentrestant la teva mirada està focalitzada en fer que aquestes altres personetes tinguin endavant.
1: Però tu creus, per exemple, que en el teu cas la transició es va endarrerir justament perquè tu no tenies espai mental per pensar en això?
2: no crec que tingui a veure amb, no. amb el fet d'haver tingut crius, no. Crec que té a veure més amb un procés intern de plantejar-te qui ets i d'adonar-te que la disfòria l'has anat tapant sota capes de moltes altres coses. Però això ja és un altre tema.
1: És un altre tema, ja vindràs un altre dia a parlar-ne. Sí, sí. Però, per exemple, en el teu cas, Neus?
3: Sí, a veure, jo crec que en el moment que ets mare ja passes a una fase de renunciar a moltes parts de la teua vida personal.
1: Parlem de renúncies, eh?
3: Sí, de renúncia. Jo, en el meu cas, jo crec que...
1: Tu què volies ser fossis gran?
3: No ho sé, estic molt contenta.
1: Cantant de rock and roll.
3: Sí. No, però sí que és veritat que hi ha una part en els primers anys que jo crec que, bueno, i que és normal, no?, perquè estàs també en esta bomba de hormonal que diem, i que estàs arrossegada per aquesta maternitat i que això ho banya tot, no?, tot el teu dia a dia i la teua vida.
4: Et interrompre, sí, però jo sí que diria que al mateix temps, sembla com una incongruència, però al mateix temps és la maternitat és un procés que et fa mirar-te molt, que et fa entendre molt. És a dir, té una part molt introspectiva perquè els nanos et fan de mirall.
3: Sí,
4: total. Que no tens temps de parar-te a assimilar què és el que estàs pensant realment, no? Però que sí que hi és. I per això em sembla tan potent. En realitat, hi ha moltes dones que ho aparquen i no volen mirar i tanquen aquesta porta, però és una porta oberta a conèixer tu també.
1: I m'imagino també que en aquestes cases que hi ha tan soroll també hi ha molta soledat en alguns moments. Soledat en el sentit de aquí ningú em veu. No sé si us heu sentit així.
3: Sí, jo sí. Bueno, clar, és que ells, a més, en 5 anys estan los 4, són en edats, són molt petits també.
1: I sí, quants anys tenen els teus, que no recordo?
3: De 11, el més gran 11, les petites 6.
1: Ja, és que tu tens allí...
3: I que allò és una bomba, o sigui, a casa nostra tu entres i si no, una està pintant, l'altra està barallant-se no sé qui, o sigui, i ja entres, ja el teu dia a dia, per a nosaltres ja és normal, no? Que va ser quan ve algú de fora, sí que penses, pobra persona que diu, com podem viure així? Ja és el nostre dia a dia. Però sí que és veritat que al final estàs apagant focs tot el dia, no? Ara ha passat tal, ara l'altre ha caigut, l'altre s'ha fet mal, ara té gana, ara... Cada un també reclama també la seua atenció, no? Que també és una vegada també aquestes sensacions de dir no estàs arribant a cobrir les necessitats de tots o tot el que necessiten si els estàs
1: podent donar. La culpabilitat, aquí, una altra vegada més. Apareix la culpabilitat, no faig prou, sempre. No sóc la mare que hauria de ser.
4: Jo no hagués dit potser tan soledat com el fet de que és una tasca solitària perquè no la comparteixes amb altres adults. Com a molt la comparteixes amb la teva parella si coincidiu en l'espai-temps. Sí. Però si no, realment, és aquí on apareix la soledat. No pel fet que les teves criatures no et vegin, de fet et veuen més que ningú. Vull dir que et sents molt vist, molt vista, sí, no, en realitat.
3: Te busquen.
1: I molt cridada, m'imagino, sí. I molt cridada, no? Sí. Volies dir alguna cosa més?
2: No, que ara m'has recordat la imatge de, no?, que vas al lavabo i estàs, no?, amb totes les criatures al teu voltant, no?, la dutxa o aquests espais que ni això, no?
1: Clar, jo tenia una amiga que em deia, és que no puc ni pixar.
3: És que és així.
1: Doncs, Neus Barberà, Vic Penyafiel, Bruna Álvarez, moltíssimes gràcies a tots tres per haver vingut avui a Les Dones i els Dies.
3: I gràcies.
1: Vingueu quan vulgueu, que ens encanta que vingueu aquí a Les Dones sempre i poder parlar d'aquestes coses.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
5: J'ai construit ma vie et le vide est grand. Les questions aussi. Toi, tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici?

0: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
1: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
2: No te la pots perdre.
0: Però si és brutal.
3: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A la Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
4: Les que et sorprendran, les que no et pots perdre i també les que et pots estalviar.
3: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
4: Nova temporada de La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
3: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
5: Ha tornat La nit dels ignorants.
6: I m'encanta.
5: Amb Marta Romagosa.
6: A La nit dels ignorants passen coses increïbles. I és que aquest programa és...
7: Sí, és que sembla la universitat oberta, de quan jo hi anava, igual.
5: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants.

0: Nosaltres també l'estimem, Georgina Monge, la nostra politòloga de confiança. Vosaltres teniu politòloga de confiança? Si no en teniu cap, és que no sou ningú. Georgina Monge, com estàs?
1: Molt bé, Montse, bona nit, com estàs?
0: Doncs escolta, molt contenta de veure't per aquí. Passadíssimes les 11 de la nit ja. I amb ganes de que ens expliquis, de què parlaràs enguany, que parlaràs de l'amor. La política i l'amor jo no sé si tenen a veure, però el que sí que té a veure segur és l'amor i les dones.
1: I tant.
0: Ens encanta parlar de l'amor.
1: I tant, ens encanta parlar de l'amor i és un tema del que jo crec que podem treure molt suc, Montse.
0: Escolta, l'amor és un tema que et dona molt a parlar, que afecta de manera molt directa a les dones i, de fet, si Karl Marx va dir allò de que la religió era l'opi del poble... Tenim... Què va dir una feminista que ens agradava molt?
1: Una feminista que ens agrada molt, que és Kate Millett, que és la teòrica feminista que va inventar el concepte de patriarcat a la segona onada feminista. Doncs Kate Millett el que va dir és que l'amor és l'opi de les dones, i és una frase que no em pot semblar més encertada. I també volia lligar-ho, Montse, amb què has parlat. Justament Kate Millett és coetània de Gloria Steinem, que, com has dit avui, doncs va morir.
0: Hem conegut la seva mort, i, sí. I era una dona apassionant.
1: Era una dona apassionant, que va tenir una vida... molt, molt diferent, no? Ella va néixer l'any 1934, va viure a la carretera durant molt temps, de fet té un llibre que es diu La vida en la carretera, si no m'equivoco, d'Alpha de Cai, i fins als 10 anys no la van escolaritzar, amb el que és totalment autodidacta, i sí que és una de les dones que és la precursora, una de les precursores, junt amb Kate Millett, de la segona onada feminista.
0: A més, va fer coses increïbles, com, per exemple, infiltrar-se a
1: sí,
0: Playboy.
1: Es va infiltrar
0: a la mansió del Club Playboy, del Hugh Hefner, allà amb totes les conilletes de la Playboy, sí. Justament per veure com eren, com funcionava, si respectaven o no els drets laborals aquelles dones. Va fer això, i segur que ho recordarà tothom, aquesta és una de les moltíssimes anècdotes de les seves ulleres d'aviador, que portava sempre, de la seva baixa autoestima en alguns moments, li costava molt parlar en públic, quan era una dona, tenia molt a dir.
1: Molt carisma.
0: Exacte. Tenia. Vull dir que, escolta, hem de parlar un dia de la Gloria Steinem, ho farem, però avui parlem de l'amor, i el problema és que a vegades pensem que l'amor és una cosa secundària a la vida de les persones, quan l'amor entès d'una manera àmplia, i no només en el marc de la parella, travessa la vida a tothom. Avui veníem de parlar de les famílies nombroses.
1: Sí, totalment. L'amor afecta de manera molt directa les nostres vides. I si mirem les dades, la majoria de gent a Europa encara segueix vivint en parella, amb fills o sense, però en parella. I, per tant, suposem que en aquests casos estem vivint amb les persones que ens estimem. I, de fet, una altra dada que a mi m'ha cridat molt l'atenció és saber que el 61% dels catalans i catalanes creu encara en l'amor per tota la vida, que no sé com ho veus tu, però a mi, Montse, em va semblar una xifra molt alta.
0: Parem màquines, és a dir, el mal que ha fet l'amor romàntic, que tothom pensa que el 61% dels catalans creu en l'amor per tota la vida.
1: Jo crec que jo el meu cercle no l'han entrevistat.
0: D'aquests, el 35% ja s'estan separant. Però, ei, visca l'alegria. Escolta, l'amor també genera drets.
1: Sí, per això també és important tenir-ho en compte, perquè hi ha molts drets que deriven dels vincles afectius.
0: Hem sonat ara molt xungues, eh?
1: No, a mi em va semblar una dada que penso, ostres, que maca la gent, que, no? Perquè sí. Jo en el meu entorn veig més desànim que això, però bueno, si la gent creu que pot ser per tota la vida, doncs mira, millor.
0: Escolta, l'amor que dèiem també genera drets. Sí. Què vols dir amb això?
1: Genera drets perquè si ens fixem en la majoria de drets, tots els que tenen a veure amb família, tots els que tenen a veure amb dependència, en principi estan basats en llaços afectius. Igual que quan agafem l'Estatut dels Treballadors i mirem quins permisos tenim, hospitalització, defunció, etc, tu només el pots agafar per gent amb qui en principi t'estimes, que és la teva família, però no el pots agafar per la teva amiga. No? Jo vaig acompanyar per una amiga meva, i ho vaig haver de fer amb dies de festa, no? Perquè no tinc cap permís reconegut per això. I això ens demostra que l'amor genera dret i també genera buits legals.
0: Clar, però aquí no sé si és amor o és un contracte, no?
1: Sí,
0: clar,
1: un no sé. Contracte, però que en teoria es basa en vincles afectius.
0: O vincles de sang, no?, també.
1: Sí, totalment. Ai. Però en tot cas, jo crec que sí que l'amor segueix estructurant-nos la vida, l'amor, com dèiem, entès d'una manera àmplia, com deies tu, Montse, l'amor afecta lleis, afecta política, afecta institucions, i per això penso que és important fer una secció sobre l'amor, parlar com ens afecta a les dones i també pensar una mica col·lectivament quin tipus d'amor volem, no? Que no ens faci mal, que ens faci bé i que no se senti en desigualtats.
0: Georgina Monge, ara que no en sent ningú, tu estàs eternament enamorada?
1: Eternament no et sé dir, ara per ara sí. Eternament, això, veus, a mi ja em costa més de dir-ho.
0: Oientes, vosaltres esteu eternament enamorades, nosaltres de vosaltres. Això no falla mai.

0: Estem ja a les 12 de la nit, amb la nit dels ignorants, però segurament l'amor està o hauria d'estar a la base de la construcció de les famílies, també de les famílies nombroses de les que hem estat parlant avui.
1: Sí, ho heu comentat molt. Hauríem. Jo crec que hauria, com la resta sí. d'estructures familiars, en principi, tu et cases amb algú, o sigui, ja no anem per contracte, com en altres països, vull dir, en principi, et cases amb qui t'enamores, tens fills, en principi, tot això. Però moltes vegades està molt vinculat als valors dominants d'una societat, també. Per això, per mi, és interessant el model de les famílies nombroses, perquè crec que representa dos pols a l'actualitat, un el que ha encarnat molt temps, aquest model més conservador de no, família amb molts fills que la dona es dedica principalment a cuidar, i l'altre pol que és el que s'està donant més ara, jo crec que molts cops són famílies reajuntades, no, que parteixen de divorci, per tant res molt moral, no, en això. I és interessant, però a més,
0: clar, jo crec que també el tema de la família nombrosa s'ha apoderat molt d'aquest discurs, l'extrema dreta.
1: Totalment.
0: Se'ls ha fet seus com si no es pogués tenir una família gran, sense que hi hagués ni religió ni res pel mig, oi?
1: Tota la veritat. Uh-huh. I el que també estic veient últimament, i no només estic veient, sinó que he llegit bastants articles al respecte, és com cada vegada més també tenim molts fills. És una mica una senyal d'estatus, no? Tenim moltes famílies com la Beckham, Kardashian, que totes tenen molts fills i es presenta com una cosa glamurosa. Mm-hmm. I, de fet, et vaig llegir algun dels títols dels articles que he trobat perquè crec que valen molt la pena.
0: M'encanta.
1: No? Tenir molts fills és el nou luxe, el símbol ocult del poder del 2025. Aquest seria un. Un altre. Quan tenir quatre fills et dona més estatus que un Rolex. O l'últim, tenir una família nombrosa és el nou Birkin, no? Associant aquesta idea de tenir molts fills a un tema d'estatus social, un tema de glamour, fins i tot.
0: Mare meva, per això no ho llegeixes. Què llegeixes, tu? És la Ola, això?
1: A mi em surt per tot arreu, això, l'algoritme, Montse,
0: sí,
1: l'algoritme.
0: Sí, l'algoritme. Però tu família nombrosa no ets,
1: no? No, ja no ho seré. No.
0: Avui, per emmarcar el tema de l'amor, estaria bé començar per parlar sobre a qui estimem i què ens agrada a les dones. Ostres, això és una pregunta així forta, per començar la setmana.
1: Pensava, bueno, si hem de parlar d'aquest tema, anem a veure una mica què ens agrada, no?, les dones. I el que he trobat, van publicar fa poc el Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques, van publicar l'Enquesta Nacional de Salut Sexual, i el que vam veure és que encara avui el 88% dels homes davant del 77% de les dones ens seguim declarant heterosexuals. Per tant, diríem que a l'estat espanyol hi ha més heteros, no? Que
0: és la majoria, tot i que les dones un 77, la cosa està baixant.
1: És més baixa.
0: Hi ha un 33% de dones que no ho tenen clar o que
1: i aquí hi ha la diferència de gènere, també, perquè hi ha un 5% d'homes que es declaren gais, per tant, que tenen
0: un 5 només,
1: un 5. I de mitjana.
0: Clar.
1: I 1,5 de dones que es declaren lesbianes. Clar, la gran diferència també ve és que hi ha moltes més dones que es declaren bisexuals, un 9%, que homes, que serien un 5%.
0: Tu creus que no són sincers o què?
1: No, jo crec que això està molt condicionat. Jo crec que té molt a veure amb un tema de que hi estan havent canvis generacionals i que són dades que estan molt condicionades per l'edat. Perquè si agafem només la franja més jove, de 16 a 25 anys, ens trobem que hi ha moltes més persones que es declaren homosexuals, siguin gais o lesbianes, però sobretot, entre 16 i 25 anys, hi ha molta més gent que es declara bisexual, i ara fliparàs, Montse, perquè
0: i sobretot no hi ha por a explicar-ho i a dir-ho, oi?
1: No hi ha por a explicar-ho i a dir-ho, I jo crec que també hi ha un tema de que la generació Z està més oberta a les diferents orientacions, està més oberta, ha normalitzat més, no?, la possibilitat de que t'agradi una persona independentment del seu gènere. I en aquesta franja dels 16 als 25 anys tenim que un 11% dels nois, és a dir, un de cada 10, es declara bisexual davant d'un 26% de les noies, és a dir, més d'una de cada 4 noies d'entre 16 i 25 anys es declara bisexual, que això és un salt molt gran. També és veritat que els companys de Catalunya Ràdio els estava escoltant aquest estiu en un dels programes que van fer i deien que molt això canvia. O sigui, al llarg de quan als 6 anys s'ha preguntat a aquestes persones si mantenen aquesta orientació, no? Si segueixen considerant bisexuals. Sí. Uh-huh. Hi ha hagut variació. Igual que qui es declarava homosexual no ha canviat en general, qui es declarava bisexual ha canviat. I els homes han passat a declarar-se gais i les dones han passat a declarar-se heterosexuals. Que em va semblar molt curiós, això.
0: Doncs escolta, estem aprenent moltes coses, Georgina Monge. M'estàs fent por, eh?

0: Les dones i els dies, gairebé les 12 de la nit, i també hi ha persones que declaren no sentir desig cap a ningú, que jo crec que és una cosa i és un fet que durant anys ens va costar molt acceptar-ho, això. I encara hi ha algú que diuen, amb aquests els hi passa alguna cosa.
1: Això és impossible, no? Els hi passa alguna
0: cosa. Sí.
1: I el que diu l'enquesta de la que estem parlant és que un 12% de les dones declaren no sentir desig cap a ningú davant de només un 2% dels homes. Montse, és molt un 12%, una de cada 10. També jo quan vaig veure aquestes dades vaig pensar, uau, quantes dones asexuals que hi ha. I el que és cert és que no són dones que s'identifiquin com asexuals, són principalment dones de més de 75 anys que diuen que ja han deixat de tenir desig, cosa que no passa en els homes grans.
0: Mhm. Escolta, també seria interessant saber més enllà de qui ens agrada si estem satisfetes amb la nostra vida sexual, perquè sí. Jo crec que aquí si comencem a preguntar-ho potser ens posem a plorar. Jo no sé si em menteix molt aquí amb l'enquesta la gent.
1: Ja, jo també ho he pensat, perquè m'ha sorprès lo bé que li va a la
0: tothom
1: gent.
0: Està content,
1: tothom està molt content, perquè un 77% de les dones declara estar o molt satisfeta o bastant satisfeta amb la seva vida sexual. Però tot i així, Montse, també que no ens enganyi aquesta dada genèrica, perquè això canvia moltíssim amb l'edat. Quan els hi preguntem a les noies de 16 a 25 anys com de satisfetes estan, puntuen amb un 8,8 sobre 10.
0: Ja.
1: Que penso, mare...
0: I a partir de 50, les dones,
1: a partir de... És que va baixant progressivament. A més, tu mires la línia i és una línia que baixa, baixa, baixa. I a partir dels 75 anys ja ho valorem amb un 5.
0: Amb un 5,
1: aprovadet justet.
0: Aprovadet justet.
1: Sí, sí,
0: però
1: sí.
0: Hi ha algú que gaudeix, eh? Perquè si no, no tindríem un 5.
1: Sí, això és veritat.
0: Escolta, i tens alguns titulars més a compartir? Perquè aquesta enquesta, déu-n'hi-do...
1: Dona per molt.
0: Aquesta enquesta de què era? Perdona,
1: és
0: que no la recordo.
1: És del Ministeri de Sanitat i del Centre d'Investigacions Sociològiques i és sobre salut sexual.
0: I escolta'm, algun titular així que ens impressioni més, per acabar?
1: Mira, aquesta enquesta parla, per exemple, de qui ha comprat sexe i... Només el 0,3% de les dones ha pagat per tenir sexe en algun moment de la seva vida. 0,3, Montse, davant del 28% d'homes. És a dir, pràcticament cap dona, pràcticament un terç dels homes.
0: Sí, doncs escolta, ens quedem amb aquesta d'allò per reflexionar també. Comprar sexe, no comprar sexe, què vol dir això?
1: Sí. Podrem parlar de més coses.
0: Ui. Sí. Tenim molta feina aquest any. Georgina Monge, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Montse.
0: I fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí. Hem arribat al dijous, ja és fort això, eh? Demà divendres, quins nervis. Roser Pereira Moragas, Montse Comelles, Mireia Isar, Albert Castellví, Josep Maria Campillo i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornarem amb l'actriu Isabel Rocati, una dona amb una llarguíssima trajectòria que acaba, vaja, que no para de fer coses, però que estrenarà el 18 de setembre Tenit, aquesta pel·lícula del Pep Garrido que es veurà als cinemes i que està basat doncs, a la novel·la de Núria Albó, que vam llegir moltes amb aquella col·lecció que es deia Vaixell de vapor. És un llibre que va marcar a moltes generacions. Això serà demà a les 11 de la nit. No us oblideu que aquest any hem canviat d'horari. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Hola, bona nit. Vos informa Nando Sanoguera. Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. Així ho preveu el pla de reestructuració aprovat per unanimitat aquesta nit pel Consell de Supervisió del grup, del qual formen part la direcció, els treballadors i els accionistes. En declaracions a Catalunya Nit, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, diu que no descarta que alguns d'aquests acomiadaments es facin a la fàbrica de Martorell.
2: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan tener. Aquí todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
1: A finals de l'any que ve es reestructuraran el conjunt de centres de producció del Grup Europa per aconseguir una producció sostenible i competitiva. Carnero ha assegurat que el Consell de Supervisió no ha tractat el futur de la marca SEAT. Segons alguns mitjans alemanys, l'objectiu de la direcció del grup és fer-la desaparèixer, com a molt tard, d'aquí 3 anys. Més notícies, Oriol Pujadó.
3: Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi estava al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins.
4: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. El gobierno, por tanto, no tiene nada que ocultar en este asunto.
3: La seva compareixença al Congrés no ha convençut, però, cap partit fora del PSOE. Així s'expressaven Alberto Núñez Feijóo, Gabriel Rufián i Míriam Nogueras.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
6: Mohamed VI es un asesino.
7: I ustedes, unos pusilánimes.
8: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
1: Les restes del criminal de guerra Ratko Mladic han arribat aquest dijous a Sèrbia amb honors militars. L'excap militar dels serbis de Bòsnia, mort la setmana passada a La Haia, aterrat a l'aeroport de Belgrat amb un avió oficial, en un fèretre envoltat amb una bandera del país i escortat per mitja dotzena de soldats. Mitjans serbis han publicat que dilluns que ve es faran els funerals i que hi haurà un homenatge públic en una església de Belgrat. Ratko Mladic estava condemnat a cadena perpètua per genocidi, crims de guerra i crims contra la humanitat pel seu paper en la guerra de Bòsnia.
3: Els Estats Units investigaran el bombardeig a l'Iran que, segons Teheran, va afectar un casament i va causar almenys 4 morts i desenes de ferits. Ho ha anunciat el vicepresident del país, J.B. Vance, que s'ha mostrat reticent per les informacions aparegudes als mitjans iranians.
9: Soc extremadament escèptic sobre això. El que puc dir amb un 100% de confiança és que, a diferència de la Guàrdia Revolucionària, els Estats Units no ataquen mai civils en combat. Mai ho farem, mai ho hem fet. Malauradament, òbviament, de vegades passen coses.
1: Salvador Illa s'ha reunit aquest dijous a Kiev amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat li ha traslladat la intenció de continuar enviant ajuda humanitària a Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
10: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
1: Fins ara, Zelensky només havia rebut al seu despatx del Palau Presidencial caps d'estat i primers ministres. Salvador Illa també s'ha compromès a col·laborar amb la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra. El president de la Generalitat l'ha acompanyat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha intervingut en un pla a l'Ajuntament de Kiev. La visita d'Illa i Collboni a Ucraïna es dona en un moment complicat per al país per l'escalada d'atacs russos a la capital del país. I ara els esports, en David Ubach.
11: L'assemblea de socis del Barça es farà dissabte 19 de setembre en format telemàtic. S'hi presentaran uns ingressos rècords superiors als 1.000 milions d'euros. El vessant esportiu blaugrana, Gabriel Jesús, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles de cara al València-Barça de diumenge. A l'Espanyol, el seu director esportiu, Monchi, ha fet un balanç satisfactori del mercat de fitxatges, però això sí, ha admès certes urgències esportives per uns últims anys irregulars. A la primera divisió, aquest vespre s'ha jugat un partit avançat de la sisena jornada, el Real Societat 0, Celta 0. I afegim que en ciclisme Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 quilòmetres de muntanya entre Vera i Calaralto, a Almeria. Mas ha avantatjat de 27 segons més Primoz Roglic i ara li treu a l'eslové 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové Jakob Omersel.
0: Fins aquí les notícies.

0: Avui he fet una classe de gimnàstica peculiar. He anat a comprar un mussol de mentida i de tornada he vist un Pare Noel i unes garlandes de Nadal en un balcó de Barcelona. Tot una mica estrany. La classe l'he fet sense tenir-ho previst quan he vist tota la compra mensual d'aigües, productes de neteja, llet, suc, xampús. Era el matí, tot just m'havia llevat feia poca estona i quan han trucat a la porta i he vist l'escampall de productes que em deixaven a l'entrada he pensat, ara et poses uns pantalons curts i una samarreta i vas fent peses amunt i avall fins a guardar-ho tot. I sort que no m'ha vist ningú perquè a fe de Déu que he suat la cansalada, especialment amb les garrafes d'aigua de 5 litres que abans de deixar-les al seu lloc les he anat alçant i baixant com si portés unes peses fins que els braços m'han començat a tremolar. Sort que la dutxa de després m'ha portat ja a un altre món. Després he anat a buscar alguns estris que necessito per un operatiu casolà que ja us explicaré un altre dia, depenent de si acaba amb èxit o no, avui no toca. I de passada m'he endut de la mateixa botiga un mussol d'aquells de plàstic que poses a la terrassa perquè els ocells no hi vulguin venir a fer un descans i de passada a deixar les seves empremtes digestives a la barana o a terra. Estic cansada de fregar algunes cantonades perquè hi ha uns ocells que els agrada a casa meva i hi venen a reposar. Doncs ara, el Maurici, que és com he batejat el mussol, espero que em faci la feina bruta sense moure's de lloc. I per acabar el dia estrany que he tingut, mentre caminava pel carrer i mirava les finestres obertes dels veïns, la vista se m'ha anat a un balcó guarnit amb les garlandes de Nadal, llumetes incloses, i un Pare Noel suat, he suposat jo, que intentava arribar fins al capdamunt de la barana. Les finestres eren obertes i us prometo que hi vivia algú que no sé si ja ho ha deixat per tot l'any col·locat a l'exterior o és que és d'aquells que quan acaben les vacances d'estiu ja diu d'aquí 4 dies ja serà Nadal i ha volgut avançar la feina. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants, la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 9 minuts. Benvinguts a l'edició última d'aquesta setmana, perquè ja hem acabat la setmana per nosaltres, ho trobo tan gros. Fa 4 dies la començàvem i avui hem fet una setmana sencera. Em passa el temps volant, que diu molta gent, doncs a mi també. Això, que benvinguts a la nit dels ignorants i al 93-201-7474, avui per començar ens truca la Maria Rosa des del Vallès Oriental. Bona nit.
2: Hola, bona nit a tothom.
0: Què tal, com estàs?
2: Bé, anem fent.
0: Molt bé, digues.
2: El tema és que, aviam si em poden aclarir una mica algun dubte i alguna opinió que tinc dels ventiladors aquests de sostre, que en tinc, però ara m'han dit que hi ha uns, o ja fa dies, no ho sé, d'aquests que és com un plafon i les pales s'amaguen. I quan tu vols fer en el ventilador, doncs, esclar, es despleguen i fan aire. Però he sentit opinions de tothom, que si no fan molt aire, que per netejar-ho és una porqueria, perquè, esclar, si roden, tu no els pots netejar, estan amagades. Bueno, doncs voldria que em donguessin una mica d'informació, o gent que en tingui, o especialistes, o tècnics, o, bueno, perquè em voldria posar que els que tinc estan una mica vellets. Dic, bueno, ja estaré preparada per l'any que ve.
0: Clar, almenys previsora, tu, previsora, eh?
2: Home, és que si no trobes que no trobes a ningú
0: no,
2: que vingui
0: que
2: posar ni una xinxeta, ni una xinxeta.
0: Sí.
2: I per això dic, aviam, una opinió d'aquestes. I l'altra, bueno, aquesta ja està, val. I l'altra és el tema mosquits. Aviam, jo penso que són més llestos que nosaltres, aquests mosquits o mosquites. A l'estiu devíem pensar, com per sortir amb la calor que fa, a picar, perquè no hi havia ningú que sortís pel carrer, la veritat, o almenys que estés en un pati o el porxo prenent la fresca.
0: No hi havia fresca.
2: Bueno, per dir alguna cosa.
0: Sí.
2: Però esclar que no ens picaven. Però ara, que aparentment sembla, en que aquests dies torna a fer molta calor, ha apretat una mica la calor, surts a la tarda i, escolta, a mi particularment em devoren, eh?
0: Sí?
2: Jo dic, Beatles, on estaven aquests?
0: És a dir, tu parles del mateix lloc, que l'agost no t'han picat i ara sí que t'està...
2: No, no. Bueno, també tinc que dir el que dic, esclar, és que no donava gaire que un gust sortir al porxo.
0: No, tens raó.
2: Que hi hagués la calefacció donada fora.
0: Sí, sí, sí, sí, tota la raó.
2: Però, esclar, dic, esclar que no sortíem, entre que no sortíem nosaltres, a més, ells devien estar també amagats per la calor.
0: Jo crec que sí.
2: Però han tornat a revifar, eh?
0: Ai, doncs mira que no ha plogut. El dia que plogui...

0: Perfecte.
1: Aquest és el d'això. Bueno, i tu ho fas molt bé i dono un gust sentir-te el to de veu i tot, que relaxes moltíssim, eh? Moltíssim.
0: Ai, Maria Rosa, gràcies. Relaxo abans d'anar a dormir i està bé, això, veus? Està bé.
1: No, és que és la veritat. Aquesta to de veu, aquesta pau, si sempre estàs igual, quina enveja. Quina enveja. Apa.
0: Ai, Maria Rosa, una abraçada, vinga.
1: Ja no t'entretinc més.
0: No, només faltaria. Bona nit. Adéu-siau. Adéu. Adéu, adéu. La Neus, des de Sant Andreu, bona nit.
2: Hola, bona nit a tothom. Mira, jo volia localitzar amb una persona que es diu Alfredo Galiana. Crec que viu per Sant Boi de Llobregat. No ho sé segur. Si algú em pogués donar el telèfon d'ell o la direcció, pues estaria molt agraïda.
0: Que és algú que de fa temps que coneixies i
2: sí,
0: li has perdut la pista
2: anys,
0: una mica.
2: De molts anys, eh? De molts anys, sí. Em faria molta il·lusió.
0: Alfredo Galiana, eh? I algun altre detall per si algú viu a Sant Boi o vivia a Sant Boi, vaja?
2: Sí.
0: O algun entorn de feina o d'alguna cosa?
2: No, perquè està jubilat, és un senyor gran també ja.
0: O que li agradés, jo què sé, la pintura o que les sardanes o... No. Ho dic per ajudar una mica més a trobar-lo, eh?
2: Bueno, no sé, de joves fèiem festa sempre.
0: Sempre fèieu festa.
2: Estava molt bé.
0: I quants anys deu tenir?
2: Pues deu tindre uns 90 anys, ara deu tindre.
0: Uns 90 anys. Doncs a veure si algú de Sant Boi o algun familiar...
2: El coneix.
0: Alfredo Galiana.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: Doncs va, Neus, a veure si el trobem.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Bona nit.
0: Bona nit. La Francesca, des del barri de Navàs. Bona nit.
3: Bona nit. Mira, primer et felicito pel programa que fas, per la veu... La introducció m'encanta. La veu que tens relaxa i quan llegeixes el cuento és que el llegeixes tan bé. De veritat que t'envejo la teva veu.
0: Ai,
3: tan maca.
0: Mira que tu també la tens ben bonica, eh? Només faltaria que tu la tens ben bonica també, Francesca. Perdona, tens una veu molt maca.
3: Tinc 85 anys.
0: I què? I què passa amb 85 anys? Tens la veu ben bonica. O sigui, bueno, però gràcies.
3: Escolta, digues. Que jo he trucat perquè va trucar una senyora ahir demanant que si algú tenia la poesia aquesta, que no és ben bé una poesia, però bueno, de Cebes de Madrid.
0: Sí, i tant.
3: I jo la tinc.
0: Home, Francesca,
3: sí.
0: Això és una gran notícia.
3: Sí, jo la tinc. A mi aquestes coses m'agraden molt.
0: Molt bé. Doncs
3: després també n'hi ha una altra que es diu La Droguer, però aquesta jo la tenia, però no ho sé, l'he de mirar.
0: Això
3: si
0: era, mira, ho estic buscant ara, era la Maria que ens va trucar des del Priorat, que li faltava un fragment i llavors volia tenir-lo sencer.
3: Però és que jo tinc... Mira, és una llibreta, un quaderno, una llibreta d'aquestes tan grans. I són quatre fulles que hi ha, eh? O sigui, hauria de ser tota... Li donaria tota la...
0: O potser si li fas una foto... O...
3: Sí, una fotocòpia, el que et dic.
0: Clar, i aleshores poder enviar-li i ella estaria encantada de la vida. Si et sembla, el que podem fer és, si tu vols, donar-li el teu telèfon, ho dic per no fer-ho ara per antena, donar-li el teu telèfon a la Maria, que és qui demanava això, i que et truqui i us intercanvieu aquest poem.
3: Sí, és el que li he dit a la Imma.
0: A l'Aina.
3: Dono permís per donar-li el meu telèfon.
0: Ah, perfecte.
3: Però que em truqui per les tardes.
0: A la tarda.
3: Sí, perquè ja els dematins surto, vaig a comprar i tal.
0: Molt bé.
3: I que, però a les tardes estic a casa. Que em truqui i ens posaríem d'acord
0: i ja tindrà el poema sencer. Perfecte. Doncs escolta'm, una gran cosa aquesta. Molt bé. Francesca, moltes gràcies.
3: Una abraçada per tots vosaltres, per tot l'equip i per tots els ignorants.
0: I tant.
3: Que encara que no truqui d'aire, us escolto sempre.
0: Doncs molt bé. Has de trucar més per això, però molt bé. Moltes gràcies, Francesca.
3: Vale, gràcies, maca.
0: Una abraçada,
3: adéu,
0: bona nit.
3: Adéu.
0: Adéu. L'Anna, des de Mirassol, bona nit.
4: Bona nit. Aquesta senyora té tota la raó. Tens una veu meravellosa.
0: Avui és el dia de la... Mira, acabem la setmana amb una mica més d'ànims. Escolta'm, que la vam començar una mica així tensats. Avui acabarem la setmana amb més animositat. Gràcies,
4: Anna. Quan expliques el conte, et relaxo totalment i em quedo dormida.
0: Veus? És l'objectiu del conte, és aquest.
4: Escolta'm una cosa. Jo truco per aquesta senyora que diu del ventilador.
0: Sí.
4: Jo tinc un perfó. I és ventilador. Quan em peto el botó, surten les ales i comença a voltar. A mi em va de meravella. M'ha anat tot l'estiu de meravella. El poso a marxa avui i va, bueno, estupendo.
0: I quan no funciona, les ales estan amagades, aquest, eh?
4: Quan no funciona...

0: les hores d'armades i és com una làmpara.
1: I és com una làmpara. I és nou, Anna, per donar més dades a aquesta senyora, és nou d'aquest any?
0: És nou d'aquest any, sí, que no tens zero de fregar, perquè és nou d'aquest any.
1: Clar, i abans en tenies un altre que no s'amagava les ales o no?
0: No.
1: No en tenies cap?
0: No en tenia cap, aquest és el que em van posar i em va de meravella, escolta.
1: Doncs mira, ja tenim un testimoni que diu que sí que li funciona el ventilador, que amaga les ales i després és com una làmpara, no?
0: Ah, exacte, és com una làmpara, exacte.
1: Perfecte. Doncs ja està. Moltes gràcies, Anna, perquè la Maria Rosa tindrà més, mira, un consell més per si els canvia. Molt bé.
0: Sí, molt bé, Marta.
1: Gràcies.
0: Un bon fi de setmana. I segueix amb aquesta veu tan maca que tens.
1: Molt bé. Igualment per tu, Anna. Fins diumenge a la nit. Adéu-siau.
0: Bona nit.
1: Adéu. Una altra, Anna, ara des de Sant Vicenç dels Horts. Bona nit.
2: Bona nit, Marta.
1: Com estàs?
2: Ah, molt bé. Gràcies a Déu.
1: Que bé.
2: A veure.
1: Digues.
2: Primer que tot, gràcies a Déu que has tornat, perquè et trobàvem a faltar una barbaritat.
1: Ai, senyor. Doncs aquí estem, va, aquí estem.
2: Mira, jo fa molts anys, perquè ara ja soc molt gran, però quan era més jove, havíem anat molt per la part del Pirineu, de vacances i així. I recordo que hi ha un lloc, abans d'entrar al túnel de Viella, que li diuen el llac de les granotes. El meu marit, amb una altra colla, van intentar pujar, però ell es va marejar, va tornar baix i no va poder arribar a dalt de la muntanya. Pues no he pogut esbrinar mai si és que n'hi ha granotes o no hi ha granotes.
1: Bona aquesta. I això és abans de passar el túnel de Viella,
2: Abans d'entrar
1: al
2: túnel de Viella, nosaltres estàvem a les Cabanasses, al costat de Barruera, que era una masia que ens llogaven. La llogàvem entre tres famílies i anàvem tota la colla, en la canalla i en tothom. I un dia es van decidir d'anar a veure el llac de les granotes, però com jo no m'he pogut enterar si hi ha granotes o no.
1: Per tant, necessitem algú que ens digui si realment existeix i són aquestes granotes, o el nom
2: existeix.
1: Però a què respon el nom, si és que hi ha granotes? O és que
2: no hi ha granotes.
1: O no hi ha granotes.
2: Després hi ha una altra cosa. Digues. Els vaig trucar un dia per allò de les llenties i de la... i de les taronges
1: i
2: tot això.
1: Sí.
2: Però em vaig descuidar una cosa.
1: Digues.
2: I és que sobretot, bueno, si hi ha llenties o marisc o coses d'aquestes que porten ferro o fetge o el que sigui, no hi ha problema. Però si es pren el ferro químic, diríem, de farmàcia...
1: En pastilles, sí.
2: En pastilles, o en pots, o en sobres, o el que sigui. Sobretot que no es prengui res de lácteo a darrere, perquè agafa un mal de panxa que t'hi mores.
1: És a dir, després d'una pastilla, o el que sigui de ferro, si prens després llet o un iogurt...
2: O llet o iogurt...
1: Et pot agafar mal de panxa.
2: Horrible, t'ho dic per experiència, perquè jo no ho sabia i havia notat que el meu fill passava de tant en tant. Ai, coi, va molt restret, corxo, li dono això i van cagarrines. Me cago en la mar. Què hem fet ara? I ja fa dies ho vaig preguntar a la farmàcia. Hi ha molta confiança, els conec fa 60 anys, vull dir que...
1: Clar.
2: Coneixia els avis i ara hi ha la neta. I li vaig preguntar, dic, escolta'm, dic, mira, m'hi trobo amb aquest problema. Diu, no m'hi diguis, no li donis, sobretot, res de productor. Amb això que està prenent, perquè esclar, ho vaig anar a buscar, i quan m'ho va donar li vaig preguntar. I em va dir això, diu, sobretot, diu, perquè pensa que fa un xoc que bueno, és que te'n pots anar, I bueno,
1: doncs mira, vam aprendre les llenties i la taronja i ara hem après, si és el ferro químic, després no prendre làctics. Immediatament després, perquè fa... No senta bé, vaja.
2: No senta bé.
1: Molt bé.
2: No senta bé.
1: Si a sobre t'ho va corroborar la farmàcia, doncs... No sé si hi ha algú que li passa o que li ha passat mai i ens ho vol explicar, doncs ja està.
2: No sé, però bueno... És el que em va dir ella.
1: Sí.
2: A més, m'ho va dir. T'ho dic per experiència. Dic, que maco.
1: Clar.
2: Si la farmacèutica t'ho diu per experiència, deu ser veritat, no?
1: Molt bé, sí. Doncs ja estem advertits, Anna. Moltes gràcies.
2: Vale, doncs, ja està. Ah, vaig preguntar sobre unes emissores que hi havia, no sé si te'n recordaràs, de la cadena Azul de Ràdio Difusió.
1: Sí, sí que me'n recordo, perquè em va fer molta gràcia, però no ens ho respost ningú, tenim pendent, eh? No ens ho respost ningú. No, no, si vols tornar a recordar-ho, perquè...
2: Pues mira, són unes emissores que eren de la cadena Azul de Ràdio Difusió.
1: Sí.
2: Però això era l'any 42, 43, 44, fins que va entrar el nou règim.
1: Sí.
2: Vet aquí què.
1: I tu volies saber si encara existien o... Què volia? És que no me'n recordo ara què exactament.
2: Sí,
1: ho tenim apuntat,
2: encara,
1: eh?
2: Si encara existien i si existien, com se les anomenaven ara.
1: Molt bé. Sí, en què es van convertir o si encara existeixen o si no, en què es van convertir aquestes emissores?
2: Exacte.
1: Cadena Azul de Radiodifusió. Estem parlant de l'any 44, eh?
2: 42, 43, 44, fins que va entrar el règim nou.
1: Uh-huh. Molt bé. Doncs va, a veure si algú li dona una volta més i acabem de respondre a aquesta qüestió. Gràcies, Anna.
2: A tu per la teva companyia, perquè de veritat que t'hem trobat a faltar tot el mes d'agost, que no t'ho pots ni imaginar.
1: Doncs va, ja s'ha acabat. Estem al setembre i això tira. Ara ja ens queda molta feina per endavant. Anna, vale. Que vagi molt bé. Una abraçada.
2: Igualment, Marta.
1: Bona nit.
2: Bona nit, maca. Bona nit.
3: La nit dels ignorants. Un programa que s'hereta. Amb Marta Romagosa. Salut i vida. Amb Jordi Garriga.
1: Mac, us presentem una altra de les novetats d'aquesta temporada, a la nit dels ignorants. Cada primer divendres de mes, el doctor Jordi Garriga, doctor especialista en cirurgia general i digestiva, ens visitarà per fer un repàs de tot el nostre cos. Una secció de divulgació mèdica, ara que està jubilat i a més li encanta, que ens ha d'ajudar a conèixer com funcionen els òrgans del nostre cos i què podem fer per cuidar-los una mica millor. A veure si ens en sortim. Doctor Jordi Garriga, bona nit, benvingut.
4: Bona nit, Marta Romagosa.
1: I en aquesta primera trobada que fem, ha decidit... Ara em dirà, digue'm de tu, no?
4: Sí, digue'm de tu.
1: Digue'm de tu,
4: sí,
1: doncs va, ja home, comencem
4: escolta,
1: per aquí.
4: Perquè em veig tan gran.
1: Clar,
4: digues, digues.
1: No, has decidit que parlarem del cor.
4: Avui començaríem parlant del cor, sí.
1: Molt bé. D'entrada... Com funciona el cor, no?
4: Deixa'm dir una cosa, primer,
1: digues.
4: Perquè el cor, tots diem, el dels sentiments, l'amor, et dona el meu cor, t'estimo, el cupido tira una sageta, tot això no és veritat. El cor és un múscul, però molt bo. Ara ho veureu, ara ho veureu.
1: És a dir, no té res a veure amb tota aquesta emoció. El
4: tot
1: cor, no...
4: aquesta emoció, tot és el cervell. Nosaltres, els homes, ho tenim tot al cervell. L'altre són òrgans tots dirigits pel cervell. Acostumem-nos-hi amb això, el cervell.
1: El cervell és el més important, però avui parlem del cor, que també
4: cor,
1: és molt important, i és un múscul.
4: Un múscul.
1: Com funciona aquest múscul?
4: És un múscul molt potent. Mireu si és potent, que quan els nois joves o les noies joves van els dirs en els gimnasos per fer musculatura, doncs fan 10 o 12 o 15 o 20 o 30 vegades. El cor batega 80 vegades per minut, tot el dia, tota la nit, tot un mes, tot un any, 50, 60, 70, 80 anys, tota la nostra vida.
1: No fa festa mai.
4: Mai fa festa. Sempre batega. Llavors té una sèrie de coses per bategar tant. Després us ho repetiré, però les cèl·lules humanes, les nostres, viuen de l'oxigen.
1: Sí.
4: I totes les parts del nostre cos, fetge, pàncreas, estómac, el dit petit del peu, tot, tenen una artèria i una vena. L'artèria, qui du la sang amb oxigen, i la vena, que s'endú la sang amb el escapament, que és CO2.
1: Uh-huh.
4: El CO2 és el que gasta la cèl·lula per alimentar-se, per viure, per procrear, per tenir dos cèl·luletes filles,
1: uh-huh,
4: per viure.
1: O sigui, les artèries són les que van i les venes...
4: Les que tornen. I aquí ja vindrà la primera cosa d'avui, que en trauran una lliçó als nostres ignorants de la nit, que no són gens ignorants.
1: No gens.
4: No, perquè algun m'ha trucat i m'ha dit, t'he sentit una vegada que he parlat, he sentit, ara em sentireu més.
1: Ara em sentiràs més,
4: sí. T'he sentit i que bueno, encantats del teu programa. Vale, som-hi. En primer lloc, fem una distinció entre artèria i vena.
1: D'acord.
4: Això és molt important.
1: Va, que jo no en sé res d'això.
4: Sí, però jo t'ho explico i tu ho entendràs de seguida. L'artèria és un tub de pressió. Aguanta més la pressió. És més dura. És les mangueres dels bomberos, però una cosa més senzilla. El tub del butano. Tots hem tingut butano. Fa anys teníem butano a casa. I jo encara a la casa de la Cerdanya, on t'estiuejo, encara tinc algun butano per allà. I els tubs, si us en recordeu, són d'usos.
1: Sí, d'aquells de color taronja, no?
4: De color taronja.
1: Sí.
4: I que si els trepitges, segueix passant el gas,
1: sí,
4: perquè és dur.
1: D'acord.
4: És de pressió. Les artèries són tubs de pressió.
1: Molt bé. Ens ha quedat clar. Ho hem vist tots.
4: Les venes són de làtex, són de goma, són toves,
1: sí,
4: són el gas ciutat. Quan el trepitgem al gas ciutat, no passa
1: no
4: el
1: passa.
4: Gas. Cuidado, nen, que trepitges! Mm. No,
1: a més, les venes són aquelles que a vegades s'amaguen quan vas a fer-te una analítica.
4: Molt bé, molt bé.
1: I de cop i volta et diuen, no te la trobo, que dius, no. Doncs hi és, eh?
4: I llavors et tenen que apretar,
1: sí,
4: perquè creixi, etc. Artèries i venes, diferència. I ara ve una cosa molt important. La pressió arterial.
1: Clar.
4: Això, la majoria de malalts, de persones grans com jo, tenim la pressió arterial tocada, una mica alta. Jo també prenc pastilles, com tots vosaltres, o molts de vosaltres, no tots, però molts.
1: Perquè està alta, eh? Pren pastilles per baixar-la.
4: Per baixar-la.
1: Prens pastilles per baixar-la.
4: I t'explicaré com ho entendràs, com es fa per baixar. Però comencem. Quan el cor es contrau, crac, es tanca, envia amb força, és molt fort aquest múscul, crac, surt la sang arterial cap a tot el cos.
1: Sí.
4: I va per tota la cèl·lula, arriba al cervell, si no ens hi arriba ens maregem, quan estem hipotensos, quan estem baixos de tensió, oh, tinc un mareig,
1: tant.
4: No ens arriba la sang al cap. Ens posem plans, ens estirem i ens arriba la sang al cap.
1: Clar.
4: Això, abans, quan la gent anava molt a missa, es marejaven a missa la gent. Sí.
1: Vols dir que no era excusa?
4: Me'n recordo llunyanament. Bueno, jo no m'he marejat mai.
1: A missa.
4: Ni a missa ni operant.
1: No operant.
4: Millor.
1: Millor, exacte.
4: Molt millor.
1: Perquè,
4: sí,
1: a més a més, també poses les cames en l'aire per recuperar, no, això?
4: Perquè vingui la sang cap al cervell.
1: Molt bé. Ens hem perdut ara. Ens n'hem anat.
4: Però hi tornarem.
1: Hi tornarem, va.
4: Pressió màxima.
1: Sí.
4: Quan els prenem, ens diuen, de màxima tens 13, 14, 15, 17, 18.
1: No.
4: I mínima, oh, perdona, la màxima, no us preocupi tant. Jo a vegades pregunto, quan faig una xerrada en un puesto, aviam, quina pressió teniu? I em diuen, 16, 17. Em diuen sempre la màxima. I la màxima no és important.
1: La màxima no és important.
4: És la mínima. Oh, la Marta Romagosa no ho sabia.
1: No.
4: Ja l'hem enganxada. Una.
1: No, perdona, perquè sempre et diuen...
4: La
1: vigila,
4: mínima.
1: Vigila la màxima, vigila, que si has d'anar a urgències, si estàs a 20, ja pots anar a urgències. I què passa amb la mínima?
4: Bueno, vés a urgències, que aquella gent també tenen que viure. Però és... La màxima no s'acostuma a rebentar mai un tub de pressió, una artèria. Quasi mai es rebenta, quasi mai. La mínima, sí. La mínima, que és... Quan arribeu a 10, preocupeu-se. Aneu a urgències. Quan tingueu la mínima...
1: De mínima 10?
4: De 10. Les màximes són 14, 15, 16, 17, 18. I les mínimes són 6, 7, 8, 8 i mig. No passen de 9, normalment. Si arriben a passar 15, 10, la mínima... Tractar la mínima.
1: Tractar la mínima.
4: Primera cosa.
1: És a dir, no t'has de preocupar quan estàs a 6... que deus estar marejat, sinó t'has de preocupar si aquesta mínima està a la banda alta, és això.
4: Això mateix. Oi, que bé ho has dit ara.
1: No, no, és que ara...
4: Ara em mareges a mi, no. Perquè m'ho pots
1: complicat. És a dir, quan la mínima està molt a prop de la màxima, aquí és on està la preocupació.
4: Que arribi a 10 o més de 10.
1: O més de 10.
4: Perquè la pressió de 10 són mil·límetres de mercuri. És aquesta pressió, és la pressió que es pren per tots els puestos, i la màxima, el tub de pressió aguanta l'artèria i la vena no aguanta, i es forada, hemorràgia cerebral. Es tapona, ictus, infart de miocardi, infart de budell, infart hepàtic, infarts per tot arreu. La mínima.
1: M'ha quedat clar.
4: La mínima. Quines coses es fan per baixar la pressió?
1: Una pastilleta, no?
4: De què?
1: No en tinc idea.
4: Quasi bé totes són... dilaten les artèries i venes. Tenim tots 5 litros de sang a dintre d'aquest circuit. 5 litros.
1: Sempre.
4: Sempre. Si ampliem una mica, aquests 5 litros estan més espaiosos i baixa la pressió. Amb una manguera, quan tu vols que et surti el tub més estret, apretes i surt
1: poses,
4: més estret.
1: Poses el dit, no? I surt menys aigua. Clar.
4: Si ho dilates, baixa la pressió. Quasi bé tots... Les hipotensors són dilatant els 5 litres de l'espai que tenen la sang.
1: Que té la sang per recórrer tot el cos.
4: En l'aparell circulatori.
1: Doncs jo no sé si això tothom ho sabia, perquè jo...
4: Això a l'Oriol, que és un senyor molt bo que tinc aquí a la dreta i que m'apoya totalment, que és el del so.
1: Sí.
4: I per això em sentiu tan bé, perquè em posa a mi un so més bo que la periodista.
1: Segurament. Pobre d'ell. Per tant, és molt important controlar la mínima.
4: La primera lliçó, aquesta.
1: Aquesta.
4: És més important la mínima que la màxima.
1: Molt bé.
4: Primera cosa. Segona cosa. Això també poder seria el moment de dir-ho ara. Les venes, artèries i nervis van sempre junts. Mai hi ha una artèria sola al braç, a la mà, al fetge. És artèria, vena i nervi. Van sempre junts. I això és un avantatge pel cirurgià, perquè sabem trobar més fàcil l'artèria perquè és més dura. Totes tenen el mateix color. No és vermell i blau com fos als llibres,
1: no. Sinó
4: tot el mateix color. Però la dura és l'artèria, al costat hi ha la vena i al costat el nervi.
1: Clar, ja ho saps.
4: I per trobar un nervi, busquem l'artèria. Pum, pum, pum, i al costat el nervi.
1: Sempre és el mateix ordre? Sí.
4: Van... Jo als estudiants els deia, i ara us ho dic a vosaltres, ignorants, van vena, artèria i nervi. Van sempre junts. Van sempre junts.
1: Sí, sí.
4: Això és una mnemotècnia. Els estudiants ho agraïen molt.
1: Clar, és una manera ràpida
4: de que et quedi.
1: Que no t'equivoquis, que vagis a foradar una cosa que no toca.
4: Molt
1: que no
4: bé.
1: Toquis el nervi, per
4: molt
1: exemple.
4: Bé,
1: no?
4: Per exemple.
1: Clar,
4: per exemple,
1: fatal.
4: Tu vas en l'artèria hepàtica, al costat té la vena hepàtica, i el nervi del fetge. Si et carregues el nervi, l'hem... Anava a dir cagada, però no ho poder dir aquí.
1: Sí,
4: i no ho diré.
1: Sí, ho
4: no ho diré,
1: dir,
4: no, no
1: tard.
4: Ho he dit. Perquè l'Oriol m'ho sap borrar.
1: No borrarem res aquí. Aquí tots som transparents. Molt bé. Bueno, una altra lliçó que m'he après.
4: La segona.
1: Les van, molt bé. Tercera lliçó.
4: Les van. Les venes, he dit que són làtex, són més toves. Si poses molta pressió, es dilaten molt. I llavors sabeu que surten verius.
1: I tant.
4: Venes, sempre venes, les verius, sempre venes. Hi ha una pressió a les cames, els que camina molt, el que està assentat moltes hores, tot el seu cos carregant les venes, es dilaten les venes. Les artèries sempre estaran...
1: Iguals.
4: De tamany, perquè són tubos de pressió rígids. Un dia em vaig mirar-ho, i en el botano, no en una artèria, en el botano, tenen en la paret... que és més dura, com us deia abans, com uns fils metàl·lics. En l'artèria no són metàl·lics, però són de col·làgen, d'una cosa...
1: També hi ha fils a dins de les artèries.
4: Sí, també hi ha fils d'aquests per fer un tub rígid. Estem a les verius. Verius, les de les cames, són molt corrents.
1: Sí, sí, sí.
4: Quin té més que ningú?
1: Les dones.
4: Les dones embarassades. embarassades. Tenen 9 quilos que els hi apreten aquí. No, si 3 de nen i 6 d'aigua són 9 quilos. 9 quilos els últims mesos, i això els fan verius. I on més es fan verius d'altra gent també? Els hemorroides. Els hemorroides, les morenes en català, els hemorroides en castellà, són les verius, es dilaten les venes de l'anus.
1: No, mira, no passa res. Aquí passen aquestes coses. Que fem un programa i sona el telèfon.
4: En directe m'ha sonat el telèfon. Qui em pot trucar a aquesta hora?
1: Perquè no saben que estàs a Catalunya Ràdio la nit dels ignorants. Potser
4: em truquen de la competència.
1: No, segur que no. Aquestes hores no. Aquestes hores no truquen.
4: Dormen.
1: Exacte. Aquestes hores bueno, dormen.
4: Les hemorroides, les venes. En l'ano tots tenim 3 pedículs, sí. Per tant, artèria, vena, nervi.
1: També, sí, sí,
4: tres,
1: clar, clar.
4: En tenim tres, una a la dreta, dos a l'esquerra. Allà ho fem al colze, com ho feia jo sempre, això serveix.
1: No.
4: Com per explorar, com un rellotge. Jo mirava el malalt, posava com mirava el malalt, agenollat i ensenyant-me el cul, o de costat, sí. Ensenyant-me el cul. Jo posava en posició de cúbit lateral esquerra, o en posició genopectoral, genolls i pit.
1: I pit.
4: I llavors, un rellotge. I amb genopectoral és 3, 7 i 11 hores de rellotge.
1: Bueno, I així estan situades.
4: És molt fàcil. És molt fàcil.
1: No, és molt fàcil per un metge com tu, però no pas per la majoria de la població.
4: Tu toques...
1: No, tu no toques.
4: Un que m'escolta es toca el seu i diu, mira, ho tinc cap
1: aquí,
4: a la dreta.
1: Aquí,
4: deu ser
1: aquí.
4: Les 3 hores.
1: Clar.
4: És igual. Les verius.
1: Però llavors, aquí, això, si tens aquestes hemorroides, no et mediques igual que si tens la pressió alta o baixa?
4: No et mediques per això.
1: No et mediques, clar.
4: Et mediques diferent. Fem-ho un minut. Menjar bé. Anar bé de ventre. Menjar el menjar mediterrani, el nostre. Verdura i fruita i proteïna. Carn, peix, pollastre, ou. Però molta verdura i molta fruita. Avui en dia els nois joves no ho fan. Els nois joves mengen amb pasta. Arròs i pasta.
1: I proteïna, no?
4: I molta proteïna i arròs i pasta. Els veus amb la seva cremanyola...
1: I això restreny molt, no?
4: Home, clar. Això restreny i llavors això fa hemorroides.
1: No ens interessen.
4: No ens interessen.
1: Més val que aprenguin a prendre verdura i fruita.
4: I fruita. Sí, perdona, sobretot. Tu ho has dit.
1: Molt bé. Jo crec que... si hem de parlar, perquè mira, ja és que hem fet el temps gairebé, jo crec que tot el tema del perquè dels ictus, dels infarts i tot això, ho podem deixar pel mes que ve, sembla, doctor?
4: Quan tu vulguis.
1: I no sé si hi ha alguna última cosa, perquè abans, com que m'has dit, les artèries van i les venes tornen,
4: sí, però,
1: i podem acabar per aquí. No?
4: Ens queda un minut.
1: Sí.
4: Un minut. Tot això que us he dit de la sístole, quan es contrau, sabeu, sístole és contracció. No cal que sapigueu sístole.
1: Contracció
4: i dilatació.
1: Sí.
4: Quan s'obre, xucla. La pressió és molt menor que no, quan apreta aquest múscul potent. Vale. Aquí és com si tinguéssim 2 circumferències, 2 cercles, 2 anelles grans.
1: A la panxa.
4: La circulació major,
1: sí,
4: que surt del cor, esquerra, va per tot el cos i torna al cor dret. Per tant, el cor... Això no ho he dit, això ho tenia que haver dit al principi.
1: Doncs ara,
4: està ara ho dic.
1: Ara.
4: Té 4 celdes, 4 habitacionetes,
1: sí,
4: que es passa d'una altra amb vàlvules, però això no ho mirem. I a l'esquerra, el cor esquerre, té la sang arterial i el costat dret, el cor dret, té la sang venosa. La sang arterial va per tot el cos, la vena torna al cor dret. A la sístole torna a sortir la sang arterial avall i per una altra circunferència que se'n diu circulació menor, pels pulmons. Això n'hem de parlar el dia dels pulmons.
1: El dia dels pulmons. Avui ens hem quedat amb el cor, amb les artèries i amb les venes, i em sembla que ho hem d'assimilar i que ens han quedat unes quantes lliçons clares. Doctor Jordi Garriga, un plaer, i el mes que ve una altra vegada aquí.
4: aquí estaré amb vosaltres perquè m'agrada molt la vostra companyia i tots els que m'escolteu.
1: Doncs fins
4: bona nit a tots. No us adormiu, que la Marta seguirà.
1: Exacte.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya
1: Ràdio. El restaurant Caníbal tornem a obrir després de vacances. Oi, Ferran?
2: Bon dia, ben tornats. Com ha anat l'estiu?
3: Bé, gràcies, Ferran. Amb ganes de tornar a obrir per trepitjar el país, explicar què mengem, què produïm, qui ho fa, com ho fa...
1: I també voltarem per les taules del món, acompanyats pel nostre equip singular, format per un arqueòloga, un dissenyador, un crític gastronòmic, gastrònoms i en Ferran també, de tant en tant.
2: Un restaurant Caníbal a Berlín. Esperem que hagin menjat bé i que tornin perquè, si no...
4: Un restaurant Caníbal a Berlín.
1: Cada diumenge a la una del migdia.
4: Amb Paula Molés.
5: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça...
4: Quan 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
0: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
4: Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I a més, aquest dissabte, coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
6: Messi, encara Messi...
0: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
7: Compte!
0: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
4: Commemorem 50 anys de futbol en català.
0: A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. ...667-220-148. El telèfon de servei de la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio. Per preguntes i notes de veu, 667-220-148.
8: I ara el telèfon del directe, que ja coneixeu prou bé, però que jo també us haig de recordar de tant en tant, per si algú és a punt de dormir-se, però diu, calla, que tinc una pregunta, o calla, que puc fer una aportació aquesta nit a la nit dels ignorants, i és el 93-201-7474, per fer preguntes, per donar respostes, per queixar-vos, per felicitar, per fer reflexions interessants, qualsevol cosa, com sempre, que sempre dic el mateix, mentre sigui amb respecte cap als altres, qualsevol trucada, doncs sempre la passem per antena, evidentment. A més de, del telèfon del directe, que ara mateix no esteu trucant, però vull dir que si algú vol, que a vegades dieu, no, és que no hem trobat línia, ara és el moment, perquè ara no esteu trucant, també ens deixeu aquests missatges de WhatsApp, i avui ens hem trobat, que ens ha fet molta il·lusió, un missatge de la Judit, que és una catalana que viu a Austràlia.
9: Bona nit, Catalunya, i bona nit, ignorants. Aquí és el matí. Soc una catalana que resideix des de fa 22 anys a Austràlia, a Brisbane. Us he estat escoltant des de fa anys. Ahir vaig sentir la notícia que dèieu que els metges ja no faran guàrdies de 24 hores. Jo sóc una especialista en medicina intensiva per l'Hospital de Sant Pau de Barcelona i tot i que fa 22 anys que practico aquí, m'he alegrat molt d'aquesta notícia perquè, bé, és una feina la nostra meravellosa, però que perdem energia, perdem salut, perdem molts anys de la nostra vida amb ganes, però bé, es passa una factura física i emocional molt gran. Però no és això el que us volia dir. Jo volia, doncs, donar-vos les gràcies perquè programes com el vostre, programes com l'Ofici de Viure, són espais de comunicació, d'apropament i de fraternitat. Espais que omplien les nits de casa quan era jove i vivia en família. Els meus pares... escoltant jo, sortint i entrant, estudiant per exàmens, etc., el que fos. Però ara, des de la distància física, des de la llunyania, des de la perspectiva del temps, ara sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, ara us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont, un pont entranyable, un pont que ens uneix amb caliu des d'allà on siguem. Moltes gràcies, Marta. Moltes gràcies a la resta de l'equip per aquest programa. Visca Catalunya i visca Catalunya lliure.
8: Ai, Judit, que m'ha arribat al cor, que m'has emocionat i tot. Quina cosa tan bonica el que has dit, i que quan eres jove l'escoltaven els pares aquí i ara sense ells, però tu des de l'altra banda del planeta ens estàs escoltant, i tot i que sigui al matí fins i tot sentíem algun ocellet. O sigui que moltíssimes gràcies per aquest missatge, perquè realment encoratja a continuar fent aquest programa. Que bonic això que ha dit la Judit. Des d'Austràlia, és que això em deixa al·lucinada. Ja ho sé, que ja fa molt temps que la gent ens escolta des de molts llocs, perquè ara es pot escoltar, però sempre, quan truca algú de Santiago de Chile, quan truca l'altre des de Guadix, quan truca un altre des de no sé, sí, em fa molta il·lusió que la gent des de la distància, per mantenir una mica els peus arrelats a la seva terra, continuen escoltant Catalunya Ràdio, i un programa com aquest, que el 2027 fa 40 anys, vull dir que porta una trajectòria i una vida interfamiliar, no? Que l'escoltaven els avis, els pares i després els fills, i això és molt bonic. I prou ja que us estic fent un podcast ara mateix, però és que m'ha arribat al cor el missatge de la Judit. Ens truca el 93207474 la Teresa, des de Lleida. Bona nit, Teresa.
7: Hola, bona nit, Blanca. Només t'he trucat per felicitar el doctor aquest que ha sortit ara, i per felicitar-te a tu per poder tindre una xarra com aquesta, perquè ha sigut molt interessant. Jo que, a veure, tinc problemes, vull dir, perquè tinc una operació de cor, porto una vàrvula, i llavors vull dir, doncs tot això m'ha tocat molt la fibra, perquè doncs, la veritat ha sigut dit, m'agraden aquestes coses, m'agraden molt.
8: Que bé, perquè és molt didàctic, oi?
7: No facis cas del que te diuen, perquè, a veure, mai del món serà interessant un programa per tothom igual.
8: No,
7: hi haurà coses que els agradarà i hi haurà coses que no. Jo, a veure, sí que m'agrada pues, també les preguntes i tot el que surt, però a part també són xerrades com aquesta i així, i com algunes altres, la veritat que són molt interessants i dona molt de bo de poder-ho sentir.
8: Doncs me n'alegro molt, Teresa. Per cert, el mes que ve, com que vam quedar temes pendents sobre el cor, sobretot de malalties del cor, justament, ha decidit el doctor que el mes que ve tornem a parlar de les malalties del cor. Vull dir que serà...
7: Si no se me passa, si no m'adormo.
8: D'acord.
7: Perquè a vegades basta que vulgui sentir una cosa perquè després t'adormos.
8: No passa res. Si no, després es recupera. Moltíssimes gràcies, Teresa.
7: Molt bé, moltes gràcies a tu, i seguix com ara, que la veritat que ho fas molt bé i jo la veritat m'agrada molt.
8: Doncs me n'alegro, Teresa. Una abraçada, bona nit.
7: Gràcies, bona nit.
8: Adéu. La Carmen, des de Tortosa, bona nit.
10: Hola, bona nit, Marta. Mira, voldria que em sortiguessin paraules que no s'han dit mai i que no estan al diccionari. Per a dir-te lo contenta que estic d'haver-te tornat a escoltar tot el que et diuen, tot, lo de bé, creu-te-ho tot, perquè tot és veritat. Aquesta entrevista d'aquesta nit del metge, això ha sigut ja fantàstic, perquè precisament jo, demà mateix, he d'anar al metge, que tinc una mica d'arritmia al cor i tal i qual. Bueno, espero que no sigui res.
8: No, però, esperem que no, esperem que no.
10: Esperem que no. Però és que és fantàstic, és que t'ho dic en sèrio. Tu ja saps que parlen de tu a les emissores, a una emissora que es diu RAC1 i per les tardes hi ha un senyor, que no sé si el coneixes, que l'altre dia el va escoltar el meu fill i va vindre i diu, mama, diu, saps aquell senyor i aquella senyora que tu escoltes? Pues ell avui ha parlat de que té tota la raó una senyora que es queixava de no sé què. Dic, què dius ara?
8: Sí, sí,
10: com que sonava la raó aquella senyora?
8: No, però es queixava, no, van tirar, es veu que van tirar un tall de veu d'una persona que es queixava de la programació de la tele a l'estiu. De la tele i de la ràdio, la programació, no del programa. No del programa, no.
10: Sí,
8: no,
10: és que avui precisament estava amb el meu marit aquí, que no te'n recordaràs, però el meu marit va tindre un nit.
8: Sí, sí que me'n recordo, Carmen, sí que me'n recordo. Sí, sí, com ens ho vas dir, sí.
10: Pues bueno, i resulta que avui mateix surt l'anunci del matí de l'Ostrell.
8: Sí.
10: I dic, mira, ara que sento això, Pepe, dic, mira, dic, ho veus? I no ho sentim mai, és veritat, que no ho sentim mai. El programa del 1990, que això no hi ha dret, això li dona tota la raó a tots els que es queixen. Però també et diré sincerament, jo crec que és que a vegades demanem i diem tantes coses, això no m'agrada, això sí, això allò. Jo dic, és que, dic, a veure què volem la gent, que no facin un programa a mida
8: per cadascú, és impossible, clar, dona.
10: És, sí, clar, no, és impossible, això. I t'ho dic en sèrio, Marta, t'ho dic, tindria unes ganes, un dia, de conèixer personalment t'ho dic sincerament, si mai torneu a fer com feia el... ja no me'n recordo, el Xavi.
8: El Xavi Solà, sí.
10: Que feu una trobada, feu-la a prop de la meva terra.
8: Que vindràs.
10: Que vindria, encara que fos en un taxi, encara que m'hagués de costar el que sigui. Perquè, te ho prometo, tindria moltes ganes de conèixer.
8: Doncs i jo espero, et prometo, el dia que baixi, perquè no ho he fet aquest estiu ni res, el dia que baixi, perquè això s'ha de parlar de baixar i pujar, jo t'aviso, Carme.
10: Oh, m'encantaria, Marta. I llavors és que parlaríem més coses personalment, perquè el meu fill, que crec que no coneix el teu marit, i et coneix a molta gent de la ràdio, sí, de la tele i tot, també estaria contentíssim d'un dia que l'anéssiu a visitar el lloc on treballa, que no el tinc per què dir, i també ho rebria, però de meravella. Molt. Perquè et dic, ell està en contacte, mama, saps? El marit de la Marta, ja ho he dit.
8: Tot se sap, aquí tot se sap.
10: Bueno, això tot se sap, això sí, se sap. Sí. Bueno, Marta, no et vull entendre més, que és prop de la una, sí, i una abraçada molt forta.
8: Igualment,
10: molt forta.
8: Igualment, una abraçada.
10: Fes-ho quan vulguis baixar, fes-ho.
8: Molt bé, una abraçada, que descansis. Bona nit.
10: Gràcies, bona nit.
8: Adéu-siau, bona nit. Va, que ara mateix no tenim més temps ara de passar més trucades, perquè si no us haurien de tallar. Per si us sembla, ens esperem a després del butlletí a la una. Podeu continuar trucant al 93207474, que així l'Aina pren nota. Però sí que tenim temps d'escoltar un missatge més que ens hem trobat al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148, que en aquest cas no és des d'Austràlia, és des de Barcelona, i és una pregunta que fa en Robert.
11: Avui, escoltant per podcast a l'Eva de Santa Coloma de Gramenet, m'he adonat que no he estat l'únic que ha passat l'estiu escoltant-vos en diferit. Com ha dit el Joan de Vallcarca, no podeu fer vacances. Fora bromes, estic convençut que l'equip heu de descansar degut a l'esforç que feu per acompanyar-nos i fer-nos sentir tan acaronats. Aprofito la benentesa per a fer dues preguntes. Per què els podcasts estan dividits en dues parts? I també, com s'escriu correctament el nom del municipi del Vendrell? La E de l'article va en majúscules o en minúscules? És que l'he vist escrit de diverses maneres i no sé quan és la correcta. Moltes gràcies.
8: Doncs gràcies a tu, Robert. Jo crec que el tema dels podcasts, si parles de la nit dels ignorants, clar, són dues hores, entre mitja un butlletí, i aquesta sí que te la puc contestar jo, i són uns programes que pugen, diguéssim, automàticament al web i van hora per hora, no van per programes sencers, sinó has de clicar primer una hora i després clicar la segona hora. I sempre, en principi, per davant hi haurà el butlletí de l'hora, perquè es treu automàticament l'hora sencera. Com que aquesta me la sé, diguéssim, l'he contestat en el Robert, i ara aquesta altra, per algú que sàpiga molt sobre català i que ens pugui explicar quina és la manera correcta d'escriure el Vendrell, si aquesta E va en majúscula o no, perquè diu que ell ho ha vist de diferents maneres. Però tot això, que ho aneu pensant, si trobeu respostes o voleu fer algun altre comentari, serà després del butlletí de la una de la matinada, perquè, doncs, res, queda un minut per arribar-hi, i ara sí que ja no tindria més temps de passar cap altra trucada, per això et dic que us espereu al butlletí, i després continuem parlant amb vosaltres. Serà l'última hora de la nit dels ignorants d'avui i de la setmana. Tenim més preguntes pendents. Tenim alguna pregunta resolta de fa temps, perquè tot el que va passar l'any passat i no s'ha resolt, no us penseu pas que queda allò en un pou mort, on mai més no hi anem a buscar res. No. Hi han coses que s'han continuat treballant, l'Aina va tirant cables, va buscant experts, ara m'ha sortit aquest, ara no m'ha sortit l'altre, i anem intentant donar resposta a les diferents coses que ens aneu preguntant. Potser hauran passat mesos, però hi ha algunes coses que costen més que d'altres. No ens ho tingueu en compte. La qüestió és acabar contestant. I és el que farem després del butlletí a la una, a més d'altres coses, fins a arribar al final. Així que el butlletí, i d'aquí una estona tornem a escoltar-nos. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els sindicats USTEC i CGT mantenen la vaga per al primer dia de curs després que aquest dijous la reunió amb la Conselleria d'Educació hagi fracassat. La consellera Esther Niubó demanava una treva pel bon funcionament del sistema educatiu, però la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que no hi haurà bandera blanca fins que el govern posi les millores sobre el calendari.
2: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació i el necessita el país, les famílies.
3: Aquesta vaga és un fet. Convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi a aquesta vaga perquè aquesta proposta de negociació pugui ser realitat.
1: Els sindicats retreuen al govern que no s'hagi negociat durant l'estiu i que es vulgui enllestir ara a correcuita. Repassem ara altres informacions en format més breu. Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi ha que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés, però, no ha convençut cap partit fora del seu propi, el PSOE. Donald Trump aprofita la crisi de Ceuta per carregar contra el govern de Pedro Sánchez i diu que Espanya va cap a la ruïna. En un fòrum d'extrema dreta llatinoamericana, el president argentí, Javier Milei, també ha acusat Sánchez de facilitar la immigració irregular. Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. El comitè d'empresa de SEAT no descarta que alguns siguin a Catalunya. Així ho ha acordat el Consell de Supervisió del grup, que diu que l'any que ve reestructuraran el conjunt de centres de producció a Europa. A la reunió no s'ha parlat del futur de la marca SEAT, que segons alguns mitjans alemanys la direcció voldria tancar abans de 3 anys. I una gala al Liceu ha servit per estrenar la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT i que s'estrena aquest divendres, reconstrueix les 124 hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies. Aquest estiu s'han duplicat els casos de grip i habitualment se'n detecten al voltant d'un miler a la setmana. Només la passada se'n van diagnosticar 2.400. Un increment que s'atribueix a casos que s'han importat de l'hemisferi sud. Tot i això, no es tracta d'un pic com els de l'hivern. Alerten que aquesta grip podria, però, presentar símptomes no tan comuns. Jacobo Mendioroz és el cap del Servei de Vigilància Epidemiològica.
4: No necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
1: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de més risc i a partir del 26 per a la resta de la població. També preocupa l'increment de casos que aquest estiu han requerit assistència per la calor. Salut analitzarà els col·lectius de més risc per precisar noves recomanacions de cara a l'any que ve. Esports. Gabriel Jesús ha fet aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi han participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'Assemblea de Socis Blaugranes es farà el dissabte 19 de setembre en format telemàtic. S'hi presentaran uns ingressos rècord superiors als 1.000 milions d'euros. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet un balanç satisfactori del mercat de fitxatges i ha admès certes urgències esportives per uns últims anys un pèl irregulars. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada. Reial Societat 0, Celta 0. A segona, el Girona ha fet oficial i ha presentat el davanter de Granollers, de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027. I el defensa del Real Madrid, Raúl Asensio, l'han absolt en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. En un comunicat, Asensio s'ha mostrat penedit, d'altra banda, per la seva sanció per conduir begut. Tot i això, el seu entrenador, José Mourinho, l'ha criticat pels seus episodis extraesportius.
0: Fins aquí les notícies.

0: Doncs vinga, que tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, una de la matinada i ja 7 minuts, ens queda una hora de programa, i aquí, servidora de vostès i uns quants més, no tothom, ens n'anem de cap de setmana, perquè diumenge tornarem a ser aquí. Llavors, això... Alguns no vindran, però d'altres serem aquí. Alguns no vindran. Però va, que arrenquem aquesta segona hora amb més trucades vostres al telèfon del directe, al 93-201-7474. Ara mateix hi tenim en Frederic, des de les Corts, a Barcelona. Bona nit.
1: Hola, bona matinada.
0: Què tal?
1: Bé, molt bé. Jo ja saps tu que hi he trucat diverses vegades. I abans pues, tenia certa amistat amb el Xavier Solà, perquè vivíem per aquí a la vora i ens veiem alguna vegada.
0: Però, clar, bueno, les Corts, clar.
1: Et vull parlar d'una altra cosa. Vull
0: Digues.
1: Parlar de... estan anunciant que volen fer una cunya a Catalunya Ràdio dels 50 anys de futbol.
0: En català.
1: Jo tindria... En català, això
0: sí,
1: mateix.
0: Sí, sí.
1: I a Catalunya Ràdio. Jo m'agradaria connectar amb una persona que era pioner i, a més, que el coneixereu tots, que era el Joaquim Maria Puyal. Tinc manera de poder parlar amb ell. El que passa que és... No diré ni noms, ni diré com, ni diré tal. Ara, demà al dematí, perquè ara suposo que no estarà escoltant el programa, suposo, però demà al dematí puc intentar parlar amb ell, puc intentar-ho, i que, doncs, bueno, potser parlés primer aquí en Catalunya Ràdio, però amb la nit dels ignorants, i després, doncs, que si ell vol, perquè és una persona que s'ha retirat bastant del món aquest, del món de la ràdio i això, però si ell volgués, doncs, bueno, que també a Catalunya Ràdio exposés tot el que va fer i tot el que va dir, perquè encara els diaris hi van plens d'això. L'altre dia hi havia llegit una notícia, jo, al Punt Avui, que en parlava, em sembla que era que deia totes les coses que ell deia, que anunciava, no? Vull dir que a més es va treure de la màniga, vull dir que... Jo l'escoltava molt, perquè la ràdio l'escoltava molt, i llavors Catalunya Ràdio, el futbol, doncs era ell, no?
0: I tant, sí.
1: Llavors, doncs, si us sembla, jo intentaria doncs, que ell s'acostés a això, s'acostés o bé a la nit dels ignorants o bé directament doncs, a Catalunya Ràdio per fer, doncs, dintre d'aquest programa, que l'entrevistessin o fer alguna cosa d'aquestes.
0: T'estàs oferint com fer la feina de producció, diguéssim, eh? Tenim un productor gratis ara mateix, no, Frederic?
1: Sí, perquè ell mateix no tinc el telèfon d'ell mateix.
0: Ja.
1: Val? Jo tinc el telèfon, probablement, d'on el trobaré. I no vull dir res més.
0: No digues res més. Jo només et dic una cosa, que tinguis molta sort.
1: Això mateix, perquè bueno, jo sé... Saps què passa? Que amb persones que ell deu estar, amb persones que hi és, jo he tingut contacte també amb aquelles persones, i gràcies a això, doncs, bueno, sé on està, i no he pogut parlar directament amb ell mai, però amb altres persones sí, que sé que estan tocant amb ell.
0: En contacte.
1: Si diguéssim. En contacte, però en contacte.
0: Ja.
1: Val?
0: Doncs llavors, et desitjo sort, Frederic.
1: Molt bé, doncs quedem així, que veiem si la setmana propera puc haver lograt alguna cosa.
0: A veure, ja ens tens al corrent, d'acord?
1: Molt bé, bona matinada. Moltes
0: gràcies, bona nit.
1: De res, bona nit.
0: Adéu-siau. La Maria Rosa, des de Sant Cugat, bona nit.
2: Hola, bona nit. Que hi ha... Home, en aquest senyor li podem dir cantar allò, que tingueu sort.
0: Exacte.
2: Sí, que sí. Home, el dilluns es presenta el llibre, no?
0: No sé quin dia és.
2: Sí, el dilluns. Ho he sentit avui, sí, que es presenta el llibre, sí. I bé, escolta'm, mira'm tot el que va fer en Puyal perquè es fessin una bona comunicació futbolística i esportiva molt català.
0: Imagina't.
2: Doncs els seus hereus molt han oblidat, perquè li foten cada gardela a la bimba que la rebenten, la bimba del català, clar.
0: Anava a dir.
2: Sí.
0: Que se'ls hi escapen coses, dius tu.
2: però sí, unes castellanades de conya, i ell tant que va fer per d'allò, perquè es pogués fer correctament en català, amb expressions d'allò. Sí, sí, bé, home, tots els recordem. Ja sabem que no li agrada gaire esposar-se ara, per això li dic que no, que bé que en treu el que
0: per això, per això sort. Jo li he dit el mateix, perquè...
2: Sí, sí, sí, deu saber. Home, mira, ja deu haver estat prou anys, com deien, avui esposat als mitjans.
0: No,
2: ara,
0: ell va dir
2: ja
0: que no plegava escolta, i que plegava de tot.
2: Plegava, ja sí, està, sí, ja sí. L'entenc. No, sí, sí. Sí. En fi, mira, si ho aconsegueix, millor.
0: Pues, exacte, però per això li he desitjat sort.
2: Oi? Sí. Però, esclar, sí. S'ha de respectar la seva voluntat.
0: Evidentment, evidentment. Sí, sí.
2: Evidentment, sí. Escolta, és que m'he despertat, no sabia que teníeu el doctor aquí, i m'he despertat i pensava, un oient, dic, soc oi, sí que està informat, parlant de la sístole i la diàstole, i jo dic, això de la sístole i la diàstole, és que em fa molta gràcia, perquè fa anys que, no sé com, ho vaig aprendre, no sé com, perquè no hi entenc res de medicina, però això em va quedar la de la sístole i la diàstole,

0: però això sí que em vaig
1: però quedar. Però saps... No, sí, a mi, sí. si no m'ho expliquen, jo no sabia què era, sí, sistole i diàstole.
0: Sí, bé, mira, jo dic per casualitat aquelles coses. Com avui la gent que ho ha sentit ja ho sabrà, de la que no ho sabia, jo també em vaig entrar una vegada fa anys i em va quedar ja prou molts i em va quedar això. Per cert, que hi va trucar, escolta'm, la trucada de seguir el missatge de la Judit ha sigut magnífic.
1: Sí o no? És que jo m'he emocionat i tot, eh?
0: No, és que estava molt ben...
1: Sí.
0: A més, ella no l'ha oblidat el català, cosa que és clar, si m'ha sigut l'escolta...
1: No, té un català preciós amb una mica de deix anglès, eh?
0: Molt bé, ha estat molt bé, Judit. Si ens escoltes, una abraçada des d'aquí i segueix i visca Catalunya lliure.
1: Exacte, des de l'altra punta que ens ha dit.
0: Des de l'altra punta, sí.
1: Sí.
0: M'ha agradat molt, ha sigut molt emotiu, sí, és veritat, eh? I ahir que va... Em sembla que va ser ahir, perquè com que m'adormo i em desperto, ja no sé ni el dia que
1: ho sento. Ni el dia que vius.
0: Però, sí, no sé com diu aquell, ni el dia que menjo pa. Doncs, que va trucar aquella noia parlant dels mots de diferents llocs, com es diuen, i parlava del... com era del Renex, no?
1: Era una entrevista, no era una trucada. Sí, els Renex, les garrapates.
0: Era la paparra.
1: La paparra.
0: Bé, dirà lo de la llagasta, sí, la llagasta.
1: La llagasta també ho va dir.
0: La llagasta. És que a casa aquesta expressió s'emprava molt. La mare sempre deia, per exemple, si hi havia una parella al ball que anava, que s'arrapava molt, deia, mira aquella, s'arrapa com una llagasta.
1: Clar, ostres, perquè ballaven massa a prop.
0: Sí, perquè anaven allà molt junts, i diu aquella, diu, noi, de la que podia s'arrapava com una llagasta.
1: Ostres, que bo. És que clar, jo no he fet servir mai.
0: Jo per això, jo deia, el viai sí que el va anomenar, i em va fer molta gràcia, perquè és que no ho sento dir ningú. Saps què passa? Que quan els més grans, jo també em sap de gran, però avui, quan els nostres grans se'n van, hi ha mots que es deixen...
1: Que es perden. Clar, però en els pobles, que és el que deia aquesta noia, en els pobles, hi ha molts d'aquests mots. Llavors...
0: I a la ciutat també no hi ha, perquè la mare era de Barcelona, de Sant Andreu, i teníem mots que jo moltes vegades els vas perdent, perquè clar, els dius, però la gent ja ni t'entén. I a casa s'emprava normalment. I amb la de la llagasta, dic, per ara els hi posaràs aquest exemple de rapar-se, de xerrapa com una llagasta.
1: Com una llagasta, sí. Sí, també havia sentit xerrapa com una paparra, ara que ho dius.
0: Sí, és paparra.
1: I em sembla que també ho havia dit la meva àvia. Ara que ho dius, m'ha vingut al cap.
0: Sí, però aquí a casa deia allò de la llagasta i em va fer molta gràcia, allò de la llagasta. Per cert, que l'altre dia que deu tocar els ous... Ai, com sona això. Que deu parlar, va parlar amb uns nervis ous, que perquè es posaven a la nevera i
1: sí,
0: perquè no.
1: Sí.
0: I jo vaig pensar en una cosa que també vaig sentir fa temps, que no s'han de posar a la porta.
1: Que no s'han de posar a la porta?
0: No, s'han de posar a la porta, que hi ha les... Sí, bé.
1: Però
0: no
1: on estan situats els ous? A les
0: generalment
1: portes?
0: Hi ha allò per les ovelles aquelles que es posen a la porta.
1: Sí.
0: No, jo no els hi poso perquè des de coig... No, perquè es tanca i s'obre molt la porta i deu agafar un estrès l'ou.
1: S'estressa, no?
0: S'estressa l'ou.
1: Home, no facis com jo algun dia que jo entrava a les... 4:30 del matí, em sembla. A les 3:50 em vaig llevar i al cap em vaig obrir la nevera. La nit abans no havia tancat les oueres.
0: Ai.
1: I a les 4 de la matinada van caure 7 ous a la cuina de casa meva.
0: Que devies agafar un per un. Ai, senyor.
1: No, que un per un. Es van trencar tots. Es van trencar tots. Vaig armar una...
0: Sí.
1: Que no t'ho puc explicar. O sigui,
0: no m'imagino.
1: Mare
0: meva. Ous,
1: I és perquè estaven a la porta de la nevera, efectivament.
0: Bé, però es diu que, a part del perill que hi ha de que salti més, si va una mica fort a la nevera, oi, allò que... Ah, sí. No, és per això. Perquè diu que no és bo aquest trontoll de l'obrir.
1: Dels ous. Doncs
0: no,
1: mira,
0: no, és millor tenir-los quiets allà.
1: Doncs va,
0: no?
1: Ja els canviarem de lloc, va.
0: Ja ho canvieu-lo de lloc, per això dic que els hi has de dir.
1: Total,
0: jo
1: total.
0: Jo des d'aleshores els hi tinc, ja no els hi tinc a la porta, no?
1: No, doncs mira, de fet, ara en tinc uns i no els tinc a la porta perquè primer no m'hi cabien i ara que ja m'hi caben encara no els he canviat, doncs no els canviaré.
0: No,
1: et faré cas.
0: I així no tornaran a caure.
1: Exacte, això sobretot. Molt bé, Maria Rosa, una abraçada.
0: Una abraçada.
1: Adéu, bona nit.
0: Adéu.
1: En Francesc, des de Granollers, bona nit.
2: Bona nit, Marta.
1: Com estàs?
2: Bé, escolta, en primer lloc, quina temporada excessor de quan... de continguts que tindreu entre la Ceuta, entre eleccions municipals, eleccions generals, és per fotre un caldo, un cultiu que Déu n'hi dona.

0: És el que hi ha, però no pateixis que en aquesta casa ho tenim tot ben repartit, els serveis informatius ja s'ocuparan de tot això i nosaltres intentarem trencar una mica el ritme, perquè si no, acabarem tots si no, bojos.
1: Ara. I després una cosa, comentar-te que aquest any la Festa Major de Granollers l'ha guanyat la Colla dels Blaus.
0: Sí.
1: Ha fet total i la meva exposició encara està oberta fins al 16 d'aquest mes.
0: Ah, doncs encara quedem uns dies.
1: Sí, i la Sònia Odear no m'ha vingut encara a l'exposició, em va vindre dimarts el Xavi Seixó, que s'ha jubilat, i li vaig regalar la caricatura d'ell i una peça que es feia aquí dalt a Granollers. I dir-te que la setmana 11, 12 i 13 i la següent setmana a Sant Miquel de Fluvià, amb un local que té l'Ajuntament, hi haurà 25 artistes més jo que es posaran dibuixos del poble, de la gent que ha anat pintant el poble durant tots aquests anys, antics i moderns, i entre ells tres dibuixos meus.
0: Ah, molt
1: bé. Que l'any passat els vaig exposar a Can Barbany, a la sala Espai Tranquil, que tot i es titulava Els meus records, i aquest any, pel mes de desembre fins al gener, també faré la segona edició.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, que tingueu molt èxit.
1: Sí, sí. I avui precisament surto en el diari amb aquesta notícia, que va vindre el Xavi, el que venia a retransmetre partits de bàsquet aquí a Granollers, des de l'any 84, amb el pavelló del parquet.
0: Molt bé.
1: I, bueno, i a veure si la Sònia Odear pot vindre i vegi el que li vaig fer amb el seu pare, amb una foto a color, que surt ell, el seu pare, el Manuel Comas i el Mike Phillips, que tots tres ja no hi són.
0: Ja.
1: En poc descansin.
0: I tant. Molt bé.
1: I això, i bueno, i que bona temporada.
0: Doncs gràcies per tu també.
1: I d'això, i que tot us vagi bé, i allò, i que vinguin molts torrons per Nadal, perquè aviat estarem a Nadal.
0: Si no correm tant, no correm tant, ja, que ja, encara ja. El termòmetre marca el que marca, però vaja, sí, tens
1: sí,
0: tota
1: sí.
0: La raó.
1: Pues aquesta setmana calça't, nena.
0: Ja ho sé, que encara pugen aquest cap de setmana. Però sí, aviat s'acabarà, bueno. Això, s'acabarà aviat. I
1: espero,
0: baixarà les temperatures i plourà una mica i tot refrescarà.
1: No, plourà molt, perquè el mar encara està calent i encara veurem...
0: No diguis res. No cridem el mal temps.
1: No.
0: Vinga, Francesc, una abraçada.
1: I que la gent es cuidi, sobretot.
0: I tant. Tu també. Una abraçada. Bona nit.
1: Gràcies a tu.
0: Adéu-siau, bona nit.
1: Adéu.
2: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.

La condició humana és una condició molt fràgil. Una condició que crec que ens condemna sempre a que la justícia perfecta, que la bondat perfecta no existiran mai. I precisament per això, quan experimentem bondat i justícia, n'hem d'estar molt contents i les hem de valorar molt, perquè sempre són un miracle. Perquè crec que la tendència humana és més aviat la contrària. I, per tant, un ha de viatjar ansiós d'observar els miracles.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
1: Doncs vinga, va, que després de l'aturada estiuenca tornem a posar també les sèries al damunt de la taula. La Reentré també ens porta les nits de sofà i avui volem recuperar algunes estrenes d'aquest estiu per allargar una miqueta més l'hora d'anar a dormir. Sílvia Comet, bona nit, ben tornada.
2: Hola Marta, bona nit. Aquí estem, contenta de tornar als ignorants.
1: Com ha anat l'estiu? Has vist moltes sèries també per anar-nos allò fent les recomanacions?
2: Sí, sí que n'he vist unes quantes. Tot i que trobo que no ha estat un estiu especialment esplèndid pel que fa a les sèries.
1: Ah, no?
2: També s'ha de dir que jo al juny moltes vegades estic superintoxicada i aprofito l'estiu per descansar una mica dels capítols i mirar pel·lis. Això també ho he de dir. La televisió descansa una mica a l'estiu, i es guarda els cartutxos importants per la tardor-hivern, però sí, sempre n'hi ha alguna d'especialment recomanable, és clar. Si et sembla, comencem per un drama, un retrat inquietant de moments que estem vivint i una sèrie que us farà pensar quan s'acabi cada capítol. És Tiptoe, de puntilles.
3: Morning, everybody.
4: Morning, boss.
3: So, this morning, I'm locked out of my own house. So I go next door. There's the neighbor's son, fresh out of the shower.
5: Boy next door, looking for sex online, lying about his age. His dad's downstairs, the electrician.
3: But his dad doesn't know he's gay, so do not say anything.
6: I used to walk into a room and just go, ta-da. Now I tiptoe.
2: L'acció ens porta a Manchester, arrenca amb una escena impactant que convé no revelar, i immediatament ens n'anem un parell de dies enrere per conèixer dos veïns que viuen porta en porta. Són el Clive i el Leo. Tots dos ronden els 60 anys. El Clive és un electricista amb problemes de diners, infeliçment casat i que té dos fills. I el Leo és un home gai, propietari d'un pub freqüentat per la comunitat LGTBIQ+, aquest local, però, és molt més que el seu negoci. També és el centre de la seva família escollida, podríem dir. Una comunitat de persones amb qui ha construït bona part de la seva vida. El Leo es troba en un moment de fragilitat personal, però és una persona amable, divertida, i encara que no sigui perfecte, actua sempre amb bones intencions. Un petit incident domèstic fa que l'aparent relació quotidiana, una relació normal entre veïns, canviï totalment. El fill petit del Clive és homosexual i queda enlluernat per la vida del seu veí, del Leo. El Clive, el seu pare, és un home conservador, terraplanista, amic de les notícies falses, i això acaba erosionant cada vegada més la relació entre els dos veïns fins a convertir-la en un conflicte obert.
1: Així, la sèrie va d'un conflicte veïnal o hi ha alguna cosa més al darrere, Sílvia?
2: Hi ha molta, molta cosa al darrere, perquè aquest conflicte es transforma en una història de terror. La sèrie parla dels prejudicis, de la radicalització, de la por i de com les tensions socials poden entrar a dins de casa. El que comença com un conflicte entre veïns acaba plantejant moltes preguntes sobre la societat actual. Algunes poden semblar exagerades. De fet, tota la sèrie té moments de pura exageració, però la clau de la història és el procés, com un incident domèstic pot acabar desencadenant l'odi envers tota una comunitat i com prejudicis que podríem pensar que estan superats continuen vigents o és que no han desaparegut mai, de fet. I també parla de com la desinformació i l'ús de les xarxes socials poden donar lloc a una autèntica escalada de tensió i intolerància que pot tenir conseqüències terribles. L'estructura de la sèrie, de fet, va en aquesta línia. El primer que veiem és com s'acaba, però el que la fa interessant és com s'arriba fins a aquest extrem.
1: I darrere de les càmeres, aquí tenim.
2: Doncs el creador de la sèrie és Russell T. Davies, una figura fonamental de la televisió britànica contemporània, especialment pel que fa a la representació LGTBIQ i més. Va començar a treballar com a guionista de televisió als 80, però va saltar definitivament a la primera línia a finals dels 90, amb la sèrie Queer as Folk, que trencava molts tabús en mostrar la vida quotidiana d'homes gais sense convertir-los en personatges secundaris o estereotipats. Després arribarien altres de les seves grans joies, com És pecat, que van poder veure a TV3, una sèrie fantàstica sobre la crisi de la sida al Regne Unit dels anys 80, o Years and Years, que va obrir el ventall de les trames a canvis polítics, econòmics i també tecnològics. I amb Tiptoe, de puntilles, Davis torna a un dels grans temes de la seva trajectòria. Què passa amb la comunitat després d'haver conquerit drets, visibilitat i representació? La seva pregunta de partida és contundent. Si hem aconseguit la igualtat i la visibilitat, per què encara hi ha gent que en rebutja? Tot i això, Davis ha dit que, a banda d'aquesta denúncia, podríem dir, el que volia fer és un bon thriller, encara que la sèrie abordés qüestions socials i polítiques. I pel meu gust, la veritat és que ho aconsegueix.
4: Escolta'm, Sílvia, els protagonistes aquí són coneguts?
2: Sí, força, força coneguts. Són dos grans actors, un tàndem excepcional. Tots dos tenen una experiència molt sòlida en cinema, televisió i teatre. El La pell del Clive s'hi posa David Morrissey, és conegut internacionalment sobretot pel seu paper de governador a la sèrie The Walking Dead, però si sou fans de les sèries britàniques, segur que l'heu vist mil vegades. I el Leo l'interpreta també de forma brillant Alan Cumming. Potser el recordareu pel seu paper d'assessor polític a The Good Wife, però també és un actor molt vinculat al teatre musical. El seu paper a Cabaret li va valer el Tony a millor protagonista. El contrast és magnífic. Cumming aporta energia, humor i extravagància. Aquesta és una idea molt habitual a les sèries de Russell T. Davis, el fet d'incloure moments divertits i lluminosos enmig de moments de foscor. I Morrissey hi aporta justament foscor, foscor i frustració. És una sèrie curteta de 5 capítols que trobareu a HBO Max.
4: Doncs va, anem per la segona recomanació. Què més has vist aquest estiu que t'hagi deixat allò bones sensacions?
2: Mira, doncs una altra sèrie que m'ha agradat molt aquest estiu, un thriller policial danès que es titula L'Uniforme.
7: I det første hold jeg tager imod som rektor. Så hvis I er nervøse, så kan jeg fortælle jer, at det er jeg også.
2: La sèrie comença amb la incorporació d'una nova directora a l'Acadèmia de Policia de Copenhagen. La seva arribada coincideix amb un moment especialment delicat per a aquesta institució, perquè durant una intervenció un dels cadets dispara contra un jove de 17 anys. A partir d'aquest fet s'obre una investigació que posa sota sospita no només qui ha disparat el tret, sinó també tots els seus companys i l'acadèmia en general, l'Acadèmia de Policia. El Departament d'Afers Interns intenta aclarir què va passar en el moment dels fets, alhora que la pressió dels mitjans i de l'opinió pública doncs va creixent i va creixent. I mentrestant, a dins del cos, les versions dels diferents agents que van participar en aquest incident doncs no acaben de quadrar.
4: És una sèrie sobre un cas policial o, en realitat, sobre com funciona la policia des de dins?
2: Totes dues coses. També hi veiem el dia a dia dels cadets, entre ells el noi que dispara contra el jove, i mentre patrullen a les ordres d'agents veterans, aprenen què significa ser policies i que la teoria que els ensenyen a l'acadèmia i les decisions que han de prendre als carrers, doncs de vegades no coincideixen gens. I a tot això, la nova directora de l'acadèmia ha de decidir si complaure els seus superiors davant l'opinió pública o si, per contra, ha d'anar fins al final sense importar-li les conseqüències que això pugui tenir per a l'acadèmia i la institució policial en general. Alguna de les trames pot ser una mica previsible, però tracta temes interessants com el corporativisme, la lleialtat entre companys, de vegades mal entesa, o la responsabilitat individual. I, a més, hi ha aquesta investigació, la resolució del cas policial, el que us anireu preguntant al llarg dels capítols. Com va anar això? Una de les gràcies són els diferents punts de vista, no tant el de l'espectador, sinó d'un dels protagonistes de la història, que no acaba de tenir clar les coses com van passar. I els espectadors encara les tenim menys clares, és clar. No és que reinventi el gènere, però passa molt bé i, a més, és curteta. Té 5 capítols que trobareu a Filmin i està subtitulada al català.
1: Doncs avui, dues estrenes recents d'aquest estiu, Tiptoe, de Puntilles, i L'Uniforme. Gràcies, Sílvia. La setmana que ve, més propostes.
2: Fins la setmana que ve.

0: La nit dels ignorants. 40 anys formant part de les vostres vides.
1: Doncs ara passen 3 minuts de 2:15 de la matinada aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93207474, per si voleu fer preguntes o contestar coses que s'han dit aquesta setmana, que s'han demanat aquesta setmana, o bé d'aquestes que tenim pendents de fa dies enrere, o fins i tot de la temporada passada i que encara no s'havien resolt. Per donar-vos una mica de marge i que penseu, si us ve de gust contestar, us recordo algunes altres de les qüestions que ens heu deixat i que encara ningú ha respost. Per exemple, en Josep Lluís, des del barri d'Horta, ens deia: l'eclipsi del 12 d'agost és el fenomen més espectacular que s'ha viscut mai a l'univers, que ha vist mai l'home. La Maria Rosa, des de les Corts: quan ens canviem de mòbil, com ho hem de fer per eliminar tota la informació personal que queda en aquest mòbil vell? En Joan, des de Vallcarca, ja fa temps que ens va demanar qui regula el temps dels semàfors. La Carmeta: qui ha fet la campanya dels accidents de trànsit de televisió? Els casos i les persones que hi surten són reals o és ficció? En Sergi, des del Pla del Penedès: per què hi ha hagut tants ofegaments aquest estiu? La Quima, des de Vic, ens demanava si menjar arròs cada dia pot arribar a ser perjudicial per a la salut. I l'Enric, des de Banyoles, diu: la meva roba de la feina és molt rígida i volia saber si hi ha alguna manera de fer-la una mica més tova, per dir-ho així, flexible, més elàstica, perquè ja li han donat d'entrada i és molt rígida. Són qüestions que heu demanat aquests últims dies i que encara, doncs, hi estem treballant, però que si les escolteu i voleu donar resposta, doncs ja sabeu, el 93207474, o bé deixar un missatge de WhatsApp, que aleshores no l'escoltaríem fins la setmana que ve, al 667-220-148. I d'aquesta setmana hi va haver un dia que va trucar en Jaume des de Reus i ens va demanar una sardana que deia ell que era molt bonica, i vaig dir: prenc nota i la posarem, que és la sardana Hermínia, i l'Oriol, La trobada.

Doncs era el que ens havia demanat el Jaume de Reus, la sardana de Ricard Vila de Sau Hermínia, interpretada per la principal de la Bisbal. 5 minuts i 3 quarts de 2, obrim el capítol de preguntes contestades.

0: Aquesta peça s'anomena Dejar de querer i és de la compositora argentina Liliana Felipe. El seu Instagram es defineix així: vegana, feminista, antiespecista, compositora, persona no sapiens sapiens. Doncs sobre el terme antiespecista volem parlar aquesta nit, perquè justament a finals de la temporada passada ens va trucar la Pietat per preguntar-nos sobre aquest tipus de literatura i per saber quin tipus és aquesta literatura, perquè com a bones ignorants no n'havíem sentit a parlar mai, com a mínim jo. Hem parlat amb el Borja Duñó, periodista i escriptor, Borja, no sé per què l'he dit Borja, Borja Duñó, periodista i escriptor, que és el cap de redacció del Time Out Barcelona.
1: La literatura antiespecista és un tipus de literatura crítica amb l'especisme, que és la ideologia invisible i violenta, però plenament normalitzada en el nostre dia a dia, que justifica i que perpetua la violència, la dominació, l'abús, la discriminació dels animals per raó d'espècie, és a dir, dels animals no humans per raó d'espècie. La literatura antiespecista neix al voltant dels anys 70 en l'àmbit anglosaxó, i des de fa uns pocs anys doncs hi ha hagut una mica una oclusió aquí a Catalunya, una mica arran d'un manifest que vam promoure el Lluís Freixas, autor de Sedició a la Granja, i jo mateix, perquè en la nostra literatura doncs es pogués tractar també l'antiespecisme de la mateixa manera que hi ha doncs, literatura feminista, literatura antiracista, literatura a favor dels drets LGBTI trans, etc.
0: Doncs sabent ja què vol dir literatura antiespecista, ja podem resoldre la pregunta que ens feia la Pietat, que demanava recomanacions de llibres.
1: Pel que fa a la ficció, jo recomanaria un parell de títols que a mi em fascinen. Un és La jungla d'Upton Sinclair, del 1906, per tant, és literatura antiespecista una mica avant la letra. És una novel·la de realisme social meravellosa, ambientada al Chicago d'aquella època, on hi havia els escorxadors i també a les plantes d'envasat de carn, i va ser una novel·la que va impactar tant en el seu moment que va fins i tot propiciar el canvi de lleis als Estats Units. Una altra novel·la que em sembla boníssima és El doctor Rat, de William Kurzweil, que és una història psicodèlica sobre una sèrie d'animals que s'escapen de les seves opressions, i el doctor Rat, que és una rata de laboratori, en la seva al·lucinació i síndrome d'Estocolm intenta justificar les tortures a les quals són sotmesos ell i els seus companys, no? per un suposat bé superior de l'espècie humana, i els intenta convèncer que no fugin, que no se'n vagin, que tot allò que els passa és a fi de bé. És realment una novel·la molt, molt, molt molt original, divertida i sorprenent. Després hi ha autors de no ficció, òbviament, com el Peter Singer, que té el clàssic Animal Liberation, la Carol J. Adams, La política sexual de la carn, la Melanie Joy, de qui s'ha traduït al català fa no gaire, el seu clàssic Perquè estimem els gossos, Perquè ens mengem els porcs i Perquè ens vestim amb les vaques. I després d'aquí doncs recomanaria els llibres de la Marta Tafalla, recomanaria Sedició a la Granja, del Lluís Freixas. Jo també tinc un parell de llibres antiespecistes en català. Un és la novel·la Ànimes entre les dents, i l'altre és un petit assaig gairebé manifest que es diu No siguis cruel, que és un gairebé això, un manifest sobre principis antiespecistes que sobretot va bé per si algú no en té gaire idea. I després hi ha un volum de relats que s'acaba de publicar que es diu El geni que volia llançar un bou al mar des d'un helicòpter, i altres contes antiespecistes en què nou autors i autores de diferents àmbits doncs fan cadascú un relat, i hi ha gent tan variada com el Jordi Nopca, l'Andreu Gomi, la Chantal, cantant de Remei de Calafresca, i uns quants autors i autores més que han aconseguit doncs fer uns relats molt, molt, molt xulos.
0: Doncs moltes gràcies al Borja Dunyó, periodista i escriptor, al cap de redacció de Time Out Barcelona. Primer, perquè els que no sabíem què era exactament la literatura antiespecista, evidentment ara ja ho sabem, i a més és que ens ha donat una altra idea, i és que entre tots el recull de ficció i no ficció ens acaba de dir que hi ha un llibre de relats, és a dir, de contes que poden servir per anar a dormir, el geni que volia llançar un bou al mar, no sé si l'ha fet una mica més llarg, ho anireu a trobar, i mira, tindrem una possibilitat d'anar a dormir amb contes d'aquest tipus de literatura. Així que moltes gràcies.

0: El conte per anar a dormir.
1: Avui tanquem la setmana, la primera setmana de la Nit dels Ignorants, que hem dedicat al llibre El llit isabelí, de Carme Guasch, editat per Cap de Brot Edicions, i sabrem com acaba el conte que vam començar ahir, que porta per títol Buscant un llit desesperadament. Però, abans, hem buscat la resposta, ja que es tracta d'això en aquest programa, a la pregunta que es feia l'Anna Maria Ricard el primer dia de per què el pròleg d'aquesta edició del llibre l'ha fet en Carles Xuriguera, en Xuri, l'actor de teatre que coneixeu perfectament i que acompanya cada dia la colla d'en Peyu a la Renaixença. I qui ens ha contestat és la mateixa filla de la Carme Guasch, la també escriptora, Sílvia Soler.
2: Hola, sóc la Sílvia Soler. Primer de tot us vull agrair que hagueu prestat atenció un cop més a l'obra de la meva mare, de la Carme Guasch, amb aquest segon recull de contes que ha recuperat l'editorial Cap de Brot, El llit isabelí. I em pregunteu per què en Carles Xuriguera ha fet el pròleg d'aquests contes. La resposta és molt senzilla. En Xuri i jo som molt amics des de fa ja un grapat d'anys. Parlem sovint de literatura i quan es va publicar Situacions insulars, ell es va llegir aquests contes, li va agradar molt, me'ls va comentar molt de detall, vam estar parlant-ne molt, i quan vam decidir publicar El llit isabelí, doncs vaig pensar que ell era una persona molt, molt adequada per fer aquest pròleg, perquè és un gran lector, perquè escriu molt bé, perquè jo sabia que li interessava i li agradava l'obra de la meva mare, i també, no us he d'enganyar, el fet que sigui empordanès doncs va ser un puntet més a favor, perquè d'alguna manera l'unia a la meva mare. I la vam encertar de ple, jo crec, perquè és un pròleg fantàstic que li agraeixo moltíssim, de la mateixa manera que agraïm la Pila que la professora Irene Zurrón, que tampoc ens coneixíem, ni ella coneixia a la meva mare, i que ha fet una epíleg fantàstic. Per tant, n'estem molt contents d'aquesta edició.
1: Doncs moltes gràcies, Sílvia. Ara sí, escoltarem com acaba aquest Buscant un llit desesperadament. La història comença amb un renec del Xavi. En Xavi i la Mela s'han promès i es casaran aviat. Un dia que tornaven de Barcelona de mirar mobles, es van aturar a la carretera a prop del mar a Calella per veure la posta de sol. Un petó en va portar un altre i a un altre i a un altre, de més llarg, fins que un guàrdia va tocar la finestreta. En Xavi, que ho analitzava tot, va admetre que li costaria esperar a que fossin casats. Estimava la Pamela amb tota la força del primer amor i ella, amb aquella mena d'innocència i de provocació que barrejava tan sàviament, el posava en una situació límit cada cop que es quedaven sols. En Xavi es negava a admetre-ho, però, en el fons, es passava les nits imaginant-se llocs llunyans, desèrtics i ignorats per tothom, on podrien estimar-se sense perill d'ésser descoberts i, al mateix temps, es recriminava per deixar-se seduir per fantasies que li semblaven reprovables i lascives. Un dia de començaments de juny, que ja començava a fer calor perquè aquell any l'estiu semblava haver-se anticipat, la Pamela li proposà d'anar a passar un diumenge a la platja. Podrien emportar-se uns quants entrepans, prendre un bon bany i a fer una mica de color, que bé prou els convenia després de treballar tota la setmana tancats en el laboratori. M'agradaria estar una mica morena per al dia del casament, digué la noia per acabar de convèncer-lo. En Xavi aquesta vegada no s'aturà a fer cap mena d'anàlisi. Sabia que per una banda seria inútil oposar-se a la tossuda insistència de la Mela i que si ho feia ella mateixa li retrauria que fos tan mal pensat. Per altra part, això és el que feia tothom. Les platges ja estaven plenes de turistes i era ben lògic i natural que ells també tinguessin un dia de lleure vora el mar. Quan després de dinar i amb les esquenes vermelles, perquè el sol havia picat de debò, la noia li proposà d'anar a buscar petxines cap al darrere de les mates de joncs, en Xavi calcular ràpidament els riscos a què s'exposaven. Donar una llambregada a la platja que semblava tota d'or sota l'hora calma. La gent dormia a la migdiada, altres més animats jugaven a pilota i alguns infants feien castells amb la sorra davant la mirada distreta dels seus pares. En Xavi la seguí, tranquil·litzat. Passaven colles de gavines xisclant, estripant el cel amb zigazagues blanques i negres. Feia calor. Arribava la música somorta d'algun xiringuito i llunyà i els motors dels cotxes que circulaven per la carretera es barrejaven i es confonien amb els crits i les rialles dels que jugaven a pilota. L'hora era llisa, perfecta. La Pamela sospira mentre esmunyia els seus dits llargs entre els cabells del farmacèutic. Oh, Xavi, carinyo, perquè la Pamela no mirava prim amb els barbarismes i això en Xavi el treia de polleguera. Ara, però, passar per alt les qüestions lingüístiques, ocupat com estava a besar els llavis càlids de la noia que s'arrupia com una gata entre els seus braços. Aviat les gavines, els cotxes i la música deixarien d'existir i en Xavi es troba immers en un remolí semblant al de la mar quan s'hi havia llençat feia unes hores. L'estàs matant? Digué una veu just al seu costat. Tots dos van separar-se d'un bot amb el cor bategant, la respiració anhelosa. El nen anava en banyador i duia a la mà una pistola d'aigua. La volies matar? Preguntà de nou, impertorbable. En Xavi el considerà un moment perplex. Era evident que no l'havien sentit venir i era quasi segur que el nen feia la pregunta de bona fe, ingènuament. No! Feu en Xavi incorporant-se i espolsant-se la sorra que se li havia quedat enganxada a les cames. Tinc una pistola, digué el vailet, per si podia ser d'ajuda. I continuà mirant-los, impertèrrit, mastegant xiclet. La Mela, hàbilment, provà de canviar de conversa. Com te dius, maco? Màrius, contestà. I el meu pare és policia. Una cosa i l'altra no semblaven tenir massa relació, pensava en Xavi, després d'una ràpida anàlisi, però, per si de cas, estirà la Mela amb una mà per ajudar-la a alçar-se. S'ha fet tard. Comença a fer fresca, va dir estúpidament. En Màrius s'apartà una mica per deixar-los pas, sense deixar de mastegar. Adeu, digué finalment. Analitzem-t'ho, va dir en Xavi, fidel a la seva vocació ja en el cotxe. Analitzem la situació, Mela. Això d'avui és una ximpleria, però és un avís. Un avís? No podem anar tot el dia fent bestieses i exposant-nos a fer el ridícul. Ens cal tenir paciència. És qüestió de poc temps. La Mela s'enfonsà en el seient, sospirant. Poc temps, digué, abans d'adormir-se. Tres setmanes abans del casament, els pares d'en Xavi decidiren anar a Torelló a visitar una tia vídua i rica que a causa de la seva edat no podria desplaçar-se per al casori i a qui calia fer compliment. En Xavi va trobar l'ocasió perfecta. La casa seria buida tot el dia, per ells sols. Ningú no vindria a destorbar-los. Aquesta vegada ni tan sols analitzar si la proposició era bona o no, ho digué la Mela. Tota la casa per nosaltres, Mela. Acabaven de destapar l'ampolla de cava que en Xavi havia posat a la nevera la nit abans quan trucaren a la porta i anar de mala gana. Una velleta menuda, de cabells blancs i pell transparent que recolzava en el braç d'un xofer uniformat, era a la porta. «Tia!», exclamà en Xavi sorprès. «I doncs, què coi et pensaves, noi? Que no vindria a conèixer la teva xicota?» «Deixa'm passar, que em fan mal les cames i tinc ganes de prendre'm una Coca-Cola», digué, empenyent-lo cap a dins, amb aire decidit. La Mela, asseguda al sofà i amb la copa encara a la mà, no havia tingut temps ni de reaccionar. «I què, cotilleu aquí tots sols?», volgué saber la velleta, que sempre distorsionava les paraules gruixudes a fi que no ho semblessin tant. «Què cotilleu, nois?». En Xavi s'afanyà a donar-li tota mena d'explicacions d'una manera atropellada i no massa convincent, tot s'ha de dir, mentre els ullets de la velleta recorrien l'estança a la recerca d'indicis culpabilitzadors. La Mela, per la seva banda, corregué buida l'ampolla al vàter i llançar-la a les escombraries mentre li servia una Coca-Cola fresca amb el seu somriure més encantador. La tarda s'acabà tot fent una tertúlia familiar entorn de la taula plena de gots buits, sota la mirada impassible del xofer, després que la tia incansable preguntant s'hagués fet una idea aproximada de les qualitats i virtuts de la que havia de ser la seva neboda i li hagués donat, ni que fos amb la mirada, el seu vistiplau. Després d'una tanda d'anàlisis més rigoroses que mai, en Xavi decidí que l'única cosa que els quedava era esperar el dia del casament i estrenar per fi el llit de matrimoni que havien encarregat. La Mela, si us plau per força, s'hi avingué i els preparatius, cada cop més frenètics, ompliren els darrers dies de la seva solteria. De manera que quan després del banquet de nuvis i les fotos obligades, els casats de nou pogueren finalment entaforar-se en el cotxe ple de flors i de pots de llauna que s'arrossegaven fent un soroll de mil dimonis, en Xavi mossegà la punta de l'orella de la seva dona i li murmurà baixet: «Per fi ha arribat l'hora». A la porta del pis, però, la Mela no li perdonà el costum que havia vist en tantes pel·lícules, que l'entrés a pes de braços a la que seria ja des d'ara la seva nova casa. En Xavi hi accedí, condescendent. Tot el que hagués de fer d'ara endavant no tenia cap importància perquè havia arribat l'hora d'estar junts i sols per sempre, i res ni ningú podria espatllar-los aquell instant de plenitud tan cobejat. Per això no s'enfadà ni poc ni molt quan, en passar per la porta, els va caure una galleda de confeti damunt del cap, ni quan es van trobar les parets del bany plenes de pintades de tots colors, i algunes de no gaire bon gust, per cert, o quan van descobrir que el pijama de ras i la camisa de dormir de núvia, plena de puntes, estaven dins del congelador. Quina importància tenia la roba interior en aquell moment! Totes aquelles bromes que els havien gastat els amics li van semblar acudits enginyosos i simpàtics, que no demostraven sinó l'efecte que sentien per ells i que, en el fons, tots els companys participaven del seu goig i de la seva il·lusió. Però quan, després d'haver recorregut tota la casa, que encara feia olor de pintura fresca, entraren al dormitori i comprovaren amb estupor que els havien desmuntat el llit i se l'havien endut, en Xavi no esperà a analitzar què tenia la seva dona al costat, ni si era convenient o no que es deixés endur pels seus impulsos més primaris, i deixar anar les paraules més esqueixades i gruixudes que havia dit mai: «La mare que els va, maleït siga!». Esclar, imagineu-vos l'escena, no? No n'hi ha per menys. Pobre home. Pobres tots dos, vaja. Pobres tots dos. Anar esperant, i al final no hi havia ni llit. En fi, són històries d'aquest llit isabelí de Carme Guasch amb què hem tancat cada dia de la setmana les històries de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Res, que ens n'anem de cap de setmana, si ens deixeu. Agafem una mica d'aire i busquem noves propostes, noves converses. Espero les vostres trucades, les vostres reflexions, que les coses us vagin molt bé, que passeu un bon cap de setmana. I jo sí, diumenge, a partir de les 12 de la nit, tornem a ser aquí, diem-vos bona nit, explicant qualsevol cosa del cap de setmana i esperant, com sempre, les vostres aportacions. Per tant, ara us deixem amb el butlletí de les 2, ens posem al dia, com sempre, abans d'anar a dormir, per saber, sempre s'ha de saber, el que passa al món, per estar al corrent de tot. Així que us deixo amb els nostres companys dels serveis informatius i us desitjo un bon cap de setmana i que descanseu aquesta nit. Diumenge a les 12 tornarem a ser aquí. Gràcies per la vostra col·laboració, perquè aquest programa, sense vosaltres, no seria la nit dels ignorants. Així que gràcies i bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. Des del faristol del Congrés, on ha comparegut aquest dijous, Sánchez ha tancat files amb l'actuació de les forces i cossos de seguretat d'Espanya.
2: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. El gobierno, por tanto, no tiene nada que ocultar en este asunto.
1: Les explicacions no han convençut cap partit fora del PSOE i les crítiques contra Sánchez s'han multiplicat. Sentim el popular Alberto Núñez Feijóo, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
3: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
4: Mohamed VI es un asesino.
5: I ustedes, unos pusilánimes.
6: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
1: Els socis de Sumar tampoc no han fet costat a Sánchez a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable. Repassem ara altres informacions en format més breu. Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. El comitè d'empresa de SEAT no descarta que alguns siguin a Catalunya. Així ho ha acordat el Consell de Supervisió del grup, que diu que l'any que ve reestructuraran el conjunt de centres de producció a Europa. A la reunió no s'ha parlat del futur de la marca SEAT, que segons els grups mitjans, la direcció voldria tancar abans de 3 anys. Salvador Illa s'ha reunit a Kiev amb Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat ha traslladat al líder ucraïnès el compromís de Catalunya per seguir cooperant amb Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també des de Kiev, ha anunciat un acord de col·laboració entre les dues capitals. Els sindicats d'educació mantenen la vaga d'inici de curs, tot i que el govern els demana una treva perquè el sistema educatiu comenci amb serenitat. La USTEC i la CGT insisteixen que els acords establerts fins ara no són suficients i demanen concretar-ho amb un calendari. I el director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, serà al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges per presentar la seva versió de King Kong. També hi assistiran l'actor Danny DeVito i el director Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de la pel·lícula Tesis. El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna Espanya per la sentència contra la protesta Aturem el Parlament del 2011. Estrasburg ha resolt que el Suprem va vulnerar els drets de diversos manifestants en condemnar-los a 3 anys de presó per la concentració als voltants.